dimecres i el Departament d'Educació assegura que no n'estava informat. Una associació d'advocats ha presentat la primera denúncia. El pacient positiu de

0: a presentar el judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En l'informe final, el fiscal remarca que estafar la hisenda pública és estafar la societat. Les pluges d'aquest dimarts han deixat diverses incidències a diferents punts de Catalunya. Els bombers han fet més de 50 sortides i el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 250 trucades. S'han registrat més d'un centenar d'incidents, sobretot al Vallès Oriental i al Barcelonès. L'arribada de la intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cannes. El certamen, el més prestigiós del món, ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció. A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol Athletic Club de Bilbao. L'Espanyol i el Girona, per set, queden provisionalment fregant el descens després del Celta 2, Llevant 3, d'aquest dimarts. I el Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga CB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74 a 79.
0: I el temps aquest dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura serà més baixa.
1: Trescat Info.
0: Comencem. Els mestres i professors mantenen el pols al govern amb una nova jornada de vaga aquest dimecres als centres educatius del Baix Llobregat i del Penedès. Es preveuen talls a les carreteres principals i al migdia hi haurà una concentració a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Tot plegat després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons el sindicat USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. La manifestació unitària ha concentrat a Barcelona prop de 26.000 persones que han reclamat una baixada de les ràtios, un augment salarial i més recursos per a l'educació inclusiva. Tot això amb la mirada posada en la taula sectorial de dijous. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. I la consellera Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes poc realistes. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
3: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
4: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Niubó ha tornat a defensar el pacte firmat amb la UGT i Comissions Obreres i ha instat la resta de sindicats a trobar vies de consens dijous dins d'aquest marc. I Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui i faci una proposta als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Reclamen a la consellera d'Educació que tingui cintura i capacitat d'entesa per reobrir les negociacions amb els sindicats a la reunió de dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jéssica Albiach, la líder dels Comuns.
5: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos ni d'altres històries.
6: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. I deixar-se d'ocurrències.
0: Junts retreu a Esquerra i als Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. La líder dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, apunta que Salvador Illa és el president de la incompetència i torna a demanar la dimissió de la consellera d'Educació.
7: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema.

0: El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
1: El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions dels docents. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquest dimecres al Parlament per donar explicacions a la infiltració en una assemblea de professors. La polèmica continua creixent després que la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi assegurat que el seu departament no havia estat informat de la infiltració i reclami més explicacions, tot i evitar qüestionar els comandaments del cos.
2: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi Departament d'Interior, no? Que es valori l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu.
1: Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia per la presumpta infiltració dels agents. El president César Lagonigro considera que aquestes actuacions podrien haver vulnerat drets fonamentals. Són declaracions a 3CAT Info.
3: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
1: Aquesta denúncia se suma a l'anunciada pel Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, que l'està preparant.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta dels passatgers espanyols del creuer Ondius continuen donant negatiu i fent quarantena preventiva, una quarantena que s'allargarà fins al 21 de juny, tal com ha proposat el director de l'Organització Mundial de la Salut en la seva reunió amb Pedro Sánchez. L'OMS no descarta més positius entre els passatgers del creuer, però espera que el brot s'estabilitza. Madrid, Cristian Roldán.
5: De moment es té constància de 10 casos d'antivirus, tots ells vinculats al creuer Ondius. Des de l'OMS admeten que en els pròxims dies hi podria haver algun positiu més, però el seu director, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, han volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
6: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
7: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla.
5: Precisament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid hi ha l'únic ciutadà espanyol positiu. Està ingressat a la unitat especial d'aïllament amb febre i problemes respiratoris lleus. La resta de passatgers continuen donant negatiu en antivirus i el Ministeri de Sanitat obre la porta que si la seva situació no canvia en una setmana puguin començar a rebre visites. Una mesura que també afecta la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la que està confinada a Alacant. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha acusat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius la nit abans, mentre que el dirigent canari manté que li van amagar informació.
8: Porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
9: El gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero.
5: Des de la Moncloa reiteren que en tot moment es va compartir la informació de què disposaven amb el govern canari.
1: El fiscal del judici, els Pujol, afirma que són responsables de corrupció i de frau fiscal, entre altres delictes, i els acusa de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat. Remarca, en el tram final del judici, que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. Els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol s'enfronten a una petició de pena d'entre 8 i 29 anys de presó. Enviada especial a l'Audiència Nacional, María Núria Rebelle.
10: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
11: El anàlisi del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
10: Si s'ha estafat Hisenda, ha dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans.
11: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera.
10: No es jutja el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica, però diu Bermejo que hi ha vincles.
11: En la declaració que hizo el señor Jordi Pujol Ferrusola reconoció de forma sincera ante el interrogatorio que es cierto que prestó aval a través de las cuentas de Andorra, porque se lo pidió que fue tesorero de Convergència Democràtica, el señor Carles Torrent.
10: La família Pujol va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenia en Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona.
11: Les cuentas se llenen i luego se reparten. ¿Quién las reparte? La senyora Marta Ferruzzo Layado.
10: L'advocacia de l'Estat ha negat que els delictes pels quals el jutge hagin prescrit i ha subratllat que moltes de les suposades feines del fill gran de l'expresident eren fictícies.
1: I la Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els tres Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a fugir de Barcelona ara fa gairebé 2 anys. El Ministeri Públic demana reobrir el cas que el tribunal va donar per tancat per falta d'indicis i perquè els tres agents no estaven treballant aquell dia. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, per més que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació de detenir l'expresident. Les acusacions de Vox i Hazte Oír també han demanat a l'Audiència Provincial que reactivi el procediment. I els lletrats del Parlament veuen poc marge per portar a la justícia aquestes amenaces del diputat de Vox, Alberto Terrades, contra la republicana Najat Driouech.
12: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Nayat, de Esquerra Republicana, decide no votar, pues oiga, no pasa nada. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
1: Malgrat que va acabar demanant perdó, la mesa va sol·licitar un informe als serveis jurídics per si hi havia recorregut legal. En un primer esborrany, però, consideren que la inviolabilitat parlamentària i la llibertat d'expressió emparen les paraules del dirigent ultra. A banda, la mesa va engegar els tràmits per sancionar Terrades, com també ha fet ara amb la diputada de Vox, Júlia Calvet, per haver carregat contra una compareixença al Parlament de l'Associació Joventut Àfrica Negra.
4: 3CAT Info.
1: D'aquí uns moments la previsió. Abans us expliquem que els bombers han fet aquest dimarts més de 50 sortides a causa de les tempestes, la major part al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3CAT Info que no han estat incidències greus.
13: Eren la majoria per acumulacions puntuals d'aigua en els carrers, per alguna entrada en algun baix o en algun pas de nivell. Totes han sigut resoltes a mesura que anaven podent, els nuclis tan forts anaven passant i els bombers podien ja fer aquest treball en aquests punts, però que no han generat cap moment de perillositat i tampoc afectació a persones.
1: Això sí, al Baix Llobregat, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera B-112 entre Collbató i l'aeri de Montserrat, on ha calgut evacuar 3 persones de 2 cotxes atrapats per les pedres. I al Parc Natural de Montserrat s'han tancat el camí de la Santa Cova pels desperfectes que han provocat els aiguats. Al Pla de Lleida ha caigut una lleugera calamarsada que ha afectat finques d'arbres fruiters en almenys 9 municipis de les comarques del Segrià, les Garrigues i el Pla d'Urgell. És la tercera incidència d'aquest tipus des que ha començat la campanya de recollida. També s'ha activat un avís per l'increment del cabal del Ter a l'altura de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, on s'ha superat el llindar d'alerta. Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 250 trucades per 113 incidents durant tota la jornada. La majoria de les comunicacions han estat per incidències al Vallès Oriental i al Barcelonès.
4: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
14: Després d'un dimarts marcat pels ruixats i les tempestes, aquest dimecres mantindrem una mica aquest temps primaveral canviant, però amb ruixats més puntuals. Un matí de dimecres més fresc, a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, amb moltes estones de sol, amb boires matinals, sobretot cap a comarques interiors, Pirineu i Prepirineu, i alguns núvols un pèl més gruixuts cap al nord i nord-est. Vent de nord, tramuntana i mestral als 2 extrems i temperatures més baixes també de cara al migdia. Els valors més alts en ara, però, arribaran als 25 o 26 graus. A la tarda de nou tornaran a créixer nuvolades i descarregaran alguns ruixats. Això sí, aquest dimecres molt més concentrats cap al Pirineu i Prepirineu, sobretot en aquest sector entre el nord i nord-est. Localment poden descarregar amb intensitat Garrotxa, Selva o Gironès. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Més de 1.000 litres per metre quadrat en només mitja hora.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Un quart i dos minuts. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatge, com reclama Junts per Catalunya. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, publicada aquest dimarts, Rodríguez ha explicat que el que demana Junts, deduccions del 15% a l'IRPF per les quantitats pagades en la hipoteca o el lloguer, s'assembla a propostes que el PSOE i el govern espanyol han posat sobre la taula en altres moments. La ministra d'Habitatge ho considera una oportunitat que caldria aprofitar. També ha afirmat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que, mentrestant, aposten perquè es rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
15: El gobierno puede asumir ese coste que, en definitiva, es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas. Y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
1: Les paraules de la ministra han estat valorades per diversos grups polítics catalans aquest dimarts en les seves rodes de premsa al Parlament. Junts ha derivat la qüestió perquè la valorin els seus diputats al Congrés. Per la seva banda, els comuns han afirmat que els incentius fiscals no són la seva aposta, però que ho estudiaran si això permet aconseguir el suport de Junts per desbloquejar la pròrroga dels lloguers. Des d'Esquerra han recordat al govern de Sánchez que té altres mecanismes per dissuadir l'especulació, com els impostos a la compra especulativa d'habitatges. I des de la CUP també s'han mostrat escèptics amb els incentius fiscals. Els anticapitalistes aposten per la prohibició de la compra especulativa d'habitatge.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Tribunal Suprem descarta que els treballadors indefinits de les administracions públiques que no són fixos puguin passar a ser fixos si no han aprovat unes oposicions. En un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem estableix que només es poden convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i, per això, han encadenat contractes temporals. Comissions Obreres destaca que la sentència no afecta el personal funcionari interí. La coordinadora del Sindicat de la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura de treballador indefinit, no fix, és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
16: No és fijo perquè no ha passat unes opos. És una figura estranya que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'Estat espanyol.
1: Per als que no han superat unes oposicions, el Tribunal Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o a la Seguretat Social perquè obrin un expedient sancionador. Aquesta nova sentència arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'Estat espanyol no es compensava degudament. I aquest dimarts s'ha conegut un nou héroe a Catalunya. L'empresa Quality Expresso, dedicada a la fabricació de màquines i molinets de cafè, vol tancar les línies de muntatge de la zona franca. Ho justifica amb l'argument de seguir sent competitiva, però Comissions Obreres denuncia que es tracta d'una estratègia per deslocalitzar la producció de Barcelona. L'ERO d'extinció afectaria tot el personal de l'àrea de fabricació, on treballen la majoria dels 117 treballadors de la plantilla. Malgrat l'anunci, encara no se sap quants acomiadaments es volen fer. Óscar Perea és president del comitè d'empresa i delegat de Comissions Obreres.
17: Toda la producción y todos los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
1: Les dues parts tenen previst fer una primera trobada per rebre tota la informació sobre l'ERO dilluns que ve. Quality Expresso fa 75 anys que és a Catalunya. Una comèdia romàntica francesa ha inaugurat la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes, el més prestigiós del món. A la gala també ha recollit la Palma d'Or honorífica el cineasta Peter Jackson, artífex de la trilogia del Senyor dels Anells. Però totes les converses giren al voltant de la roda de premsa del jurat, on s'ha parlat d'intel·ligència artificial i de la dicotomia entre art i política. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
18: A diferència de la Berlinale, on es va originar el debat, a Canes tothom considera que l'art i la política poden anar perfectament del bracet. Ho ha dit l'actriu Jane Fonda en la gala d'inauguració, on deia que el cinema sempre és un acte de resistència, i també el president del jurat, el cineasta sud-coreà Park Chan-wook.
19: No crec que la política i l'art vagin per separat. Seria estrany pensar que estan en conflicte. Només perquè una pel·lícula té un plantejament polític no se l'ha de considerar antiartística. I de la mateixa manera, si un film no es posiciona políticament, no se l'ha de menystenir. Per tant, mentre hi hagi sentit artístic, tenen un valor.
18: La prova, les dues primeres pel·lícules que s'han projectat aquí. La cinta inaugural, una comèdia sense pretensions, La Venus Electric, molt entretinguda, i la còpia restaurada del Laberinto del Fauno, que ha presentat el seu director Guillermo del Toro, un film sobre els maquis protagonitzat per Sergi López. El cineasta mexicà ha plorat al final de la projecció i s'ha acomiadat així del públic.
20: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres, i a la merda la IA.
18: Aquest ha estat l'altre debat que Demi Moore, membre del jurat, ha atiat dient que el més intel·ligent és conviure amb la intel·ligència artificial i no lluitaria en contra. I finalment, Peter Jackson ha recollit la seva Palma d'Or honorífica dient que ha estat una increïble sorpresa i un honor indescriptible.
1: Julian Barnes, un dels escriptors més prestigiosos de la literatura anglesa contemporània, s'acomiada dels seus lectors en el seu últim llibre, Comiats, que aquest dimarts ha presentat a Barcelona. Als 80 anys, l'autor de novel·les com El sentit d'un final confirma que, tot i que no va ser una decisió senzilla, ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
21: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
1: Esports. Amb en David Ubach.
22: El Barça ha comunicat que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions fetes pel president del Madrid, Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El màxim dirigent del Madrid ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça i encara més.
23: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
22: Florentino Pérez ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència. L'actual dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció per defensar-se ell i el Madrid del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
24: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten. Esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones. Nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
22: Florentino Pérez també ha defensat la seva gestió econòmica i esportiva i, d'altra banda, ha tret ferro a la baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, assegurant que cada temporada hi ha baralles entre jugadors. Un Madrid, doncs, que ha viscut així les hores posteriors al títol de Lliga del Barça, que aquest dimecres, com l'Espanyol, torna a tenir partit.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: I a la prèvia de l'Alavés Barça de la jornada 36, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional.
26: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Amb el Barça és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. Per mi és un bon acord.
22: Sobre el partit, i tot i tenir el títol a la butxaca, Flick demana a l'equip guanyar els 3 partits restants per arribar als 100 punts. El Barça té les baixes de Lamine Yamal i Rafinha per lesió. Pel que fa a l'Espanyol, rebrà l'Atlètic Club de Bilbao amb la llosa de les 18 jornades sense guanyar dels blanquiblaus. El seu tècnic, Manolo González, ha demanat als seus jugadors sortir a morir i evitar fer concessions al rival.
27: Que al final el que importa som nosaltres, que estiguem bé al partit, que no el perdem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
22: L'Espanyol té la baixa d'Engonge, lesionat, i de Calero i Dolan, que estan sancionats, a més del dubte de Romero, tot i que apunta a poder jugar. Tots dos partits els transmetrem de manera continuada a Catalunya Ràdio. L'Espanyol Atlètic Club de Bilbao al Tot Gira i tot seguit l'Alavés Barça a la TDT. Aquest dimecres també juguen a primera el Villarreal, Sevilla i el Getafe Mallorca. La 36a jornada de Lliga s'ha obert aquest dimarts amb els següents marcadors. Celta 2, Llevant 3, un triomf dels valencians que perjudica l'Espanyol i el Girona. El Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics es classifiquen per a la Lliga de Campions. I l'Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2. A la classificació provisional, el Girona cau als llocs de descens i és tercer per la cua amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol, que marca la permanència. Per davant i també amb 39 punts, i al Llevant, el Mallorca i l'Elx. I per darrere, amb 37 punts, dos menys. Per tant, que els catalans figuraran a l'Alavés en penúltim lloc. L'Oviedo SQE ja ha descendit. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
25: L'actualitat esportiva a fons.
22: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona en el duel català, que ha obert la 31a jornada a la Lliga CB i ha certificat així la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79, gràcies a un parcial final de 10-28. Els dos entrenadors, Diego Campo al Manresa i Moncho Fernández al Girona, s'han referit a aquests minuts decisius.
0: L'equip, perquè està impressionant, ha lluitat moltíssim, sobretot en l'últim quart hem estat espès i hem lluitat.
2: Amb la sessió d'aquests últims minuts hem estat bé, molt bé. Una altra història és el nostre atac.
22: Aquest dimecres es jugaran el Breogán Lleida i el Granada Barça. Per cert, que el bàsquet blaugrana ha comunicat que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys un cop que acabi la temporada amb el club blaugrana, on ha jugat les últimes 4 temporades. Veselý és el 5è jugador amb més partits jugats i el 6è amb més punts anotats en la història de l'Eurolliga, competició que ha guanyat un cop i n'ha estat el jugador més valuós un altre. Europa ha jugat amb el Partizan i el Fenerbahçe i a l'NBA a les files de Washington i Denver. Del bàsquet passem a l'handbol. Per explicar que el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la semifinal de la final a 4 de Colònia a la Lliga de Campions, segons ha deparat el sorteig. Serà dissabte 13 de juny, com l'altra semifinal, que serà Alemanya i oposarà el Magdeburg, el vigent campió, i el Fuxa de Berlín. Amb waterpolo, destaquem també que el Sabadell femení ha tancat aquest dimarts la fase regular de la Lliga amb un partit avançat a la 22a jornada, el Catalunya 11, Sabadell 13. Aquest dimecres es disputaran el Sant Feliu Mataró, el Canoe Sant Andreu i el Mediterrani Atlètic Barceloneta. I encara en waterpolo, precisament l'Atlètic Barceloneta masculí visitarà la piscina del Novi de Belgrat Servi a la 5a jornada de la lligueta dels quarts de final de la Lliga de Campions. Els mariners ja estan classificats per a la final a 4 de Malta.

0: És moment de repassar algunes de les informacions més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona del cicle d'aturades, després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes. Esquerra i els comuns demanen al govern que faci una proposta realista als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Junts també es posa al costat dels docents. Adverteix que el govern de Salvador Illa està en caiguda lliure i torna a demanar la dimissió del conseller Niubó. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. L'OMS no descarta més positius, tot i que espera que el brot s'estabilitzi. Aquestes són les més destacades. A partir d'ara també us explicarem que els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al 3,8% en taxa interanual, al nivell més alt dels últims 3 anys. Donald Trump diu que això és un efecte passatger i que quan acabi el conflicte els preus baixaran de cop. El primer ministre britànic Keir Starmer manté el pols contra els crítics del Partit Laborista i manté que no dimitirà. 4 dels càrrecs del govern han dimitit aquest dimarts en plena guerra oberta al partit. Per contra, més d'un centenar de diputats han donat suport a la continuïtat de Starmer. Leo Messi compra les antigues galeries Via Wagner a tocar del Turoparc de Barcelona per 11 milions i mig d'euros. Estan abandonades des de fa dècades i les vol reformar per convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. Els esports també amb en David Ubach.
1: El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció. I pel que fa al Barça, Hansi Flick, a la prèvia de l'Alavés Barça d'aquest dimecres, ha donat per feta la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una segona temporada opcional.
0: I aquest dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos, a la Garrotxa, la Selva i el Gironès. Les temperatures seran més baixes. Dos quarts i pràcticament 4 minuts, els mestres i professors mantenen el pols al govern amb una nova jornada de vaga aquest dimecres als centres educatius del Baix Llobregat i el Penedès. Es preveuen talls a les carreteres principals i al migdia hi haurà una concentració a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Tot plegat després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70%, segons el sindicat USTEC, i del 34%, segons el Departament d'Educació. La manifestació unitària ha concentrat a Barcelona prop de 26.000 persones que han reclamat una baixada de les ràtios, un augment salarial i més recursos per a l'educació inclusiva. Tot això amb la mirada posada a la taula sectorial de dijous. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. I la consellera Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes poc realistes. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Niubó ha tornat a defensar el pacte firmat amb la UGT i Comissions Obreres i ha instat la resta de sindicats a trobar vies de consens dijous dins d'aquest marc. I a tot això, Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui i faci una proposta als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Reclamen a la consellera d'Educació que tingui cintura i capacitat d'entesa per reobrir les negociacions amb els sindicats a la reunió de dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jéssica Albiach, la líder dels Comuns.
4: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
5: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. I deixar-se d'ocurrències.
0: Junts retreu a Esquerra i als Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. La líder dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, apunta que Salvador Illa és el president de la incompetència i torna a demanar la dimissió de la consellera d'Educació.
6: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
0: El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions dels docents. 3CAT Info. 3CAT Info. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta dels passatgers espanyols del creuer Ondius continuen donant negatiu i fent quarantena preventiva, una quarantena que s'allargarà fins al 21 de juny, tal com ha proposat el director de l'Organització Mundial de la Salut en la seva reunió amb Pedro Sánchez. L'OMS no descarta més positius entre els passatgers del creuer, però espera que el brot s'estabilitzi. Madrid, Cristian Roldán.
7: De moment es té constància de 10 casos d'antivirus, tots ells vinculats al creuer Ondius. Des de l'OMS admeten que en els pròxims dies hi podria haver algun positiu més, però el seu director, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, han volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
8: There is no sign that we are seeing...
9: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
10: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla.
7: Precisament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid hi ha l'únic ciutadà espanyol positiu. Està ingressat a la unitat especial d'aïllament amb febre i problemes respiratoris lleus. La resta de passatgers continuen donant negatiu en antivirus i el Ministeri de Sanitat obre la porta que si la seva situació no canvia en una setmana puguin començar a rebre visites. Una mesura que també afecta la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la que està confinada a Alacant. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha acusat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius la nit abans, mentre que el dirigent canari manté que li van amagar informació.
11: Porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
12: El gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero.
7: Des de la Moncloa reiteren que en tot moment es va compartir la informació de què disposaven amb el govern canari.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que té sota control la situació a l'Iran i que no necessita l'ajuda del líder xinès Xi Jinping per posar fi al conflicte. Abans de marxar al país asiàtic, que visitarà dijous i divendres, el mandatari de la Casa Blanca ha dit que parlarà bàsicament de comerç amb el president de la Xina.
13: Tenim moltes coses per parlar amb el president Xi i no diria que l'Iran en sigui una, perquè tenim la situació molt controlada. O arribem a un acord o seran destruïts. Així que d'una manera o altra guanyarem. Amb el president Xi parlarem de moltes coses diferents, però sobretot de comerç.
0: Aquest dimarts, el Pentàgon ha actualitzat el cost de la guerra dels Estats Units contra l'Iran en 6 setmanes. Washington ha gastat 29.000 milions de dòlars. A l'Orient Mitjà, Kuwait ha anunciat la detenció de 4 persones vinculades als guardians de la Revolució Islàmica, a qui acusen de voler cometre atemptats terroristes. D'altra banda, Israel ha enviat bateries antiaèries als Emirats Àrabs Units perquè es defensin millor contra els atacs de l'Iran. I la Comissió Europea ha convidat a Brussel·les una delegació del govern talibà de l'Afganistan, tot i no reconèixer formalment el règim islamista, per negociar la deportació d'immigrants afganesos cap al seu país d'origen, malgrat que hi ha una violació sistemàtica dels drets humans. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
14: La Unió Europea vol agilitzar la deportació d'afganesos que visquin de forma irregular a Europa o que representin un risc per a la seguretat. La Comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, diu que actua a petició d'una majoria de països. Marcus Lammert és portaveu de la Comissió.
15: Els estats membres van demanar a la Comissió que coordinés aquests contactes tècnics per retornar afganesos que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea i que suposin una amenaça per la seguretat. And who pose
14: a security threat. Crítiques, en canvi, per part de les ONGs de drets humans i de la comunitat afganesa. Ahmad Wali Ahmad Yar lidera la xarxa d'organitzacions de la diàspora afganesa a Europa. Denuncia a Catalunya Ràdio que els talibans s'acarnissen amb els deportats. We have
16: many, many cases of people. Tenim molts i molts casos de gent que tornen de l'Afganistan i acaben detinguts, humiliats o empresonats pels talibans.
14: I també critica les converses que Brussel·les manté amb el règim islamista.
16: Estem força preocupats per això i creiem que qualsevol interacció legitima automàticament un règim molt brutal i molt violent contra la població de l'Afganistan.
14: Però la Comissió Europea ho nega.
15: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
14: I assegura que ja hi ha hagut una trobada entre una delegació europea i una dels talibans per parlar del retorn d'immigrants.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, desafia les veus laboristes que li demanen la dimissió i insisteix que continuarà al capdavant del govern. Enmig d'una guerra oberta al partit després de la desfeta electoral de la setmana passada, quatre dels càrrecs han abandonat l'executiu. Com a resposta als crítics, 110 diputats laboristes han signat una carta de suport al primer ministre. Londres, Quim Olivares.
17: Starmer ha resistit un dia més com a primer ministre, però el caos dins del Partit Laborista no s'atura. En el Consell de Ministres d'aquest dimarts, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria inestabilitat. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar la reunió.
18: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
17: Starmer ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però per ara el procés no ha començat. David Lammy és el viceprimer ministre.
19: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
17: La divisió dins del partit és notable. D'una banda, més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer, però de l'altra, una norantena demanen que dimiteixi. A més, hi ha hagut un degoteig de dimissions de càrrecs ministerials després de demanar sense èxit que Starmer marxi. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute al Regne Unit fins a nivells que no es veien des de fa força anys i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina. 3CAT
0: Info. 3CAT Info. Les acusacions pel crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi Laiglesia, per assassinat i detenció il·legal. També coincideixen a deixar fora de la causa, de manera provisional, l'altre investigat, Xavi Jiménez, i a demanar una indemnització per als pares i els dos germans de la víctima. Mataró, Marta Vallès.
20: Les acusacions consideren que Santi Laiglesia va participar activament en tots o en alguns dels actes que van acabar amb la mort de la jove mataronina. Per això demanen per ell una pena de 20 anys de presó per assassinat i 6 més per detenció il·legal. Segons el seu relat, Helena Jubany va anar al pis de Sabadell que Laiglesia compartia amb la seva parella Montse Careta. Era el 30 de novembre de 2001. L'escrit apunta que a la matinada del 2 de desembre una o diverses persones van drogar la víctima, la van pujar al terrat de l'edifici, allà la van despullar i la van llançar al buit. Tant la Fiscalia com l'acusació particular també demanen indemnitzar amb 600.000 euros els pares i els germans de la víctima en concepte de responsabilitat civil. Coincideixen a voler deixar fora de la causa provisionalment detingut Xavi Jiménez perquè hi ha indicis que el vinculen amb els anònims que va rebre Elena Jubany, però no amb la participació directa en el crim. També demanen que s'obri el judici oral, que seria amb jurat popular. Montse Careta, que era a la presó com a sospitosa, es va suïcidar el maig de 2002. Santi La Iglesia va ingressar per primera vegada a un centre penitenciari el novembre de 2025, després que l'estiu passat es va reobrir la causa amb l'aportació de proves noves. Des de gener passat està en llibertat provisional amb mesures cautelars. Té el passaport retirat i s'ha de presentar periòdicament als jutjats de Sabadell.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
1: Després d'un dimarts marcat pels ruixats i les tempestes, aquest dimecres mantindrem una mica aquest temps primaveral canviant, però amb ruixats més puntuals. Un matí de dimecres més fresc, a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, amb moltes estones de sol, amb boires matinals, sobretot cap a comarques interiors, Pirineu i Prepirineu, i alguns núvols un pèl més gruixuts cap al nord i nord-est. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures més baixes també de cara al migdia. Els valors més alts encara, però, arribaran als 25 o 26 graus. A la tarda de nou tornaran a créixer nuvolades i descarregaran alguns ruixats. Això sí, aquest dimecres molt més concentrats cap al Pirineu i Prepirineu, sobretot en aquest sector entre el nord i nord-est. Localment poden descarregar amb intensitat Garrotxa, Selva o Gironès. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
0: Trescat Info. Trescat Info. 3:02. Leo Messi continua fent negoci a Catalunya. Després de convertir-se en propietari de la Unió Esportiva Cornellà, ha comprat les antigues galeries Via Wagner de Barcelona a tocar del Turó Parc, abandonades des de fa dècades. La intenció és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. L'operació té un valor de 11 milions i mig d'euros i s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Somisi Edificio Rostower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Les galeries Via Wagner tenen 4.000 metres quadrats i una terrassa. Es troben en un estat d'abandonament des que van tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris de la noventena de locals que hi ha. Una empresa d'inversió els ha anat comprant fins a tenir el control de les instal·lacions i és el que ara, la que ara, les ha venut a Leo Messi.

0: Els productors ebrencs de cireres preveuen una bona campanya amb una fruita de molta qualitat. En termes de producció, les grans empreses confien a millorar els registres de l'any passat. Tortosa, Jordi Barranca.
1: Hi ha influït sobretot el temps sec que ha fet durant el mes d'abril. Això ha permès avançar uns dies la campanya. Eduard Aleu, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos aquí a Terres de l'Ebre.
2: Un any com enguany, on l'abril ha sigut sec i calent, ha fet que comencem la campanya amb la cirera perfecta per exportar. Ara, aquests dies, ha fet unes pluges i hem arribat a aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes.
1: La campanya també es preveu bona per la principal productora Serima Cherries. Confien que el preu estigui al voltant dels 10 euros al quilo. Eduard Sedón és el director general.
3: Veient com han començat aquestes primeres setmanes de campanya i sent conscients del que ens espera, podem arribar, crec que enguany, als 4 milions de quilos fàcilment i que ens permetrà obrir nous clients, créixer amb els clients que ja treballem.
1: La cirera s'exporta bàsicament a països com Alemanya, Suïssa o als Països Baixos, entre d'altres.
0: El Papa tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la Torre de Jesucrist, que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tarragona, Colla Ballester.
4: Segons ha pogut saber 3Cat Info, ciutadans del territori d'origen de Gaudí financien un bastó, una fèrula papal, perquè Lleó XIV la faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier, que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià explica a 3Cat Info com serà aquest bastó.
5: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats. Després, més avall, aquesta creu estarà subjectada amb una peça de plata en formes de la façana del naixement.
4: La fèrula té molts detalls, com incrustacions de pedres originals del mas que la família tenia a Riudoms, o el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents. Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona i ara s'hi han afegit feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet. Faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
5: Aquest té el seu bàcul. Ara aquí es trobarà amb un bàcul nou que no hi comptava. Però bueno, ara ja a aquestes alçades del Vaticà ja ho saben. Serà una cosa més informal, que si ho accepta serà una decisió personal del Sant Pare.
4: El bastó representa els dos mons de Gaudí i està pensat per ser utilitzat just el dia que el papa farà una ofrena a la tomba de l'arquitecte.
6: After the city pours it, the property owners are responsible for maintaining it, which is why the repairs are often imperfect and patchwork across the city.
0: El realitzador nord-americà John Wilson ha presentat al Festival Docs Barcelona el documental The History of Concrete, que dissecciona, irònicament, la societat capitalista a partir d'un suposat reportatge sobre el formigó de les obres públiques. En aquell llargmetratge, l'autor aplica l'exitosa mirada crítica i humorística sobre el món d'avui que ja havia explorat a la sèrie How to with John Wilson. Òscar Callau.
7: Les tres temporades emeses a la plataforma HBO han estat molt celebrades per la capacitat de Wilson per transformar escenes trivials de la vida als carrers d'una gran ciutat en reflexions profundes i alhora humorístiques sobre la condició humana. El documental History of Concrete torna a adoptar aquesta fórmula amb un audiovisual que, a partir d'una recerca sobre els orígens històrics del formigó o les seves aplicacions urbanístiques, ens parla en realitat de temes com l'absurditat del sistema capitalista o els peatges que la indústria del cinema posa a la creativitat.
8: El formigó és un material celebrat arquitectònicament i jo volia donar-hi el punt de vista invers en una pel·lícula crítica i amb un punt de vista alternatiu sobre com es construeixen les ciutats.
7: Wilson roda durant hores i hores fins que troba aquell moment inesperat que ha explicat amb la seva característica veu nasal desperta el somriure de l'espectador i alhora el fa reflexionar.
8: Després de veure aquesta pel·lícula, segur que comences a detectar totes les imperfeccions del formigó que hi ha al teu voltant. És una cosa que ja no puc treure'm del cap ni apartar-la de la manera que veig jo el món ara. Així que crec que necessito treballar en un altre projecte ràpidament abans que aquesta obsessió em consumeixi.
7: Wilson també ens ha explicat que durant la seva primera visita al Docs Barcelona el 2024 va rodar algunes escenes sobre el formigó a la capital catalana, tot i que al final les va descartar per centrar-se en els carrers de Nova York.
9: Ya te imagino caminando por la pasarela. Voy a diseñar una colección especial para ti.
0: El Teatre Romea de Barcelona recupera un dels grans clàssics del dramaturg i cineasta alemany Rainer Werner Fassbinder amb l'estrena aquest dimarts de Les amargues làgrimes de Petra von Kant. L'actriu Anna Torrent protagonitza la tragèdia dirigida per Raquel Camacho sobre les relacions de poder dins de la parella, amb un repartiment íntegrament femení. Barcelona, Montse Mas.
10: Entre miralls, un jacuzzi i maniquins trencats, assistim a la caiguda de Petra von Kant, una dissenyadora d'èxit que s'obsessiona per una jove model d'orígens humils fins a destruir-se. Un text de Fassbinder que ell mateix va dur al cinema el 1972 sobre com el control i l'opressió dins la parella no entén de gèneres ni classes. Hores abans de la funció, Anna Torrent, actriu de títols imprescindibles del cinema espanyol com L'espíritu de la colmena o Tesis, definia la proposta d'intensa i pertorbadora i la distingia així de la película original.
11: También la película, aunque visualmente era muy bella y muy delicada, o sea, como hizo Fassbinder, pero era bello el exterior, pero por dentro había un destrozo y una violència, i Raquel ja tot això ja lo pone también en l'exterior, así lo veo yo, ¿no?
10: En canvi, alguns espectadors han trobat a faltar encara més intensitat dramàtica.
12: Bé, però ha mancat una mica d'intensitat, correcte.
13: I jo recordo que era més intens, que hi havia més escenes, que hi havia més conflicte.
10: El muntatge serà al Romea fins al 24 de maig.
9: Pero no había nada más. Se acabó todo. Menos la vergüenza.
0: Amb en David Ubach.
14: El Barça ha comunicat que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions fetes pel president del Madrid, Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El màxim dirigent del Madrid ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça. Y encara més.
15: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
14: Florentino Pérez ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència. L'actual dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció per defensar-se ell i el Madrid, assegura, del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
16: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
14: Florentino Pérez també ha defensat la seva gestió econòmica i esportiva i, d'altra banda, ha tret ferro a la baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, assegurant que cada temporada hi ha baralles entre jugadors. Un Madrid que ha viscut així les hores posteriors al títol de Lliga del Barça, que aquest dimecres, com l'Espanyol, torna a tenir partit.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I a la prèvia de l'Alavés Barça de la jornada 36, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, per tant, amb una segona opcional a més.
18: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Amb el Barça és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. Per mi és un bon acord.
14: Sobre el partit i tot i tenir el títol a la butxaca, Flick demana a l'equip guanyar els 3 partits restants per arribar als 100 punts. El Barça té les baixes de Lamine Yamal i Rafinha per lesió. Pel que fa a l'Espanyol, rebrà l'Atlètic Club de Bilbao amb la llosa de les 18 jornades sense guanyar dels blanquiblaus. I el seu tècnic, Manolo González, ha demanat als seus jugadors sortir a morir i evitar fer concessions al rival.
19: Que al final el que importa som nosaltres, que estiguem bé al partit, que no el parem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
14: L'Espanyol té la baixa d'Engongue lesionat i de Calero i Dolan sancionats, a més del dubte de Romero, tot i que apunta a poder jugar. Tots dos partits els transmetrem de manera continuada a Catalunya Ràdio. L'Espanyol, l'Atlètic Club de Bilbao, el Tot Gira, i tot seguit l'Alavés Barça a la TTT. La 36a jornada de Lliga s'ha obert aquest dimarts amb els següents marcadors. Celta 2, Llevant 3, un triomf dels valencians que perjudica l'Espanyol i el Girona. Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i l'Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2. A la classificació provisional, el Girona cau als llocs de descens i és tercer per la cua amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol, que marca la permanència. Per davant, i també amb 39 punts, i al llevant, el Mallorca i l'Elx. I per darrere, amb 37 punts, dos menys, per tant, que els catalans, figura l'Alavés en penúltim lloc. L'Oviedo Escué ja ha descendit. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
17: Trescat Info.
14: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona en el duel català que ha obert la 31a jornada a la Lliga CB i ha certificat la permanència de retruc. Els manresans han superat els gironins per 74-79 gràcies a un parcial final de 10-28. Per cert, que el Barça de bàsquet ha comunicat que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys un cop que acabi la temporada amb el club blaugrana, on ha jugat les últimes 4 temporades. Del bàsquet passem a l'handbol.
17: Trescat Info.
14: El Barça s'enfrontarà a l'Alborg danès a la semifinal de la final a 4 de Colònia a la Lliga de Campions, segons ha deparat el sorteig. Serà dissabte 13 de juny, com l'altra semifinal, que serà a Alemanya, i oposarà el Magdeburg, el vigent campió, i el Fuxa de Berlín. Destaquem també que en waterpolo el Sabadell ha sanificat el comiat dels seus dos entrenadors dels primers equips masculí i femení. Quim Colet i David Palma deixaran la banqueta vallesana al final de la temporada. Colet, per decisió personal.
20: És una qüestió personal meva. La meva etapa a les banquetes de manera regular amb un equip professional en què la dedicació a l'estrès, bé, ja en tinc prou.
14: I Palma de mutu acord amb el club per engegar un nou cicle.
21: Després de gairebé una dècada, doncs era un bon moment per donar-li un canvi al projecte, no? Fer aquí un canvi de sàvia nova, no? De renovació.
14: I al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez s'ha adjudicat la quarta etapa de 138 quilòmetres de mitja muntanya en final a Cosenza. El nou líder és Giulio Ciccone.
17: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.

Els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona del cicle d'aturades després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons la USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes. Esquerra i els comuns demanen al govern que faci una proposta realista als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Junts també es posa al costat dels docents, adverteix que el govern de Salvador Illa està en caiguda lliure i torna a demanar la dimissió de la consellera Niubó. La infiltració dels Mossos en una assemblea de professors arriba al Parlament. La consellera d'Interior i el major dels Mossos donaran explicacions aquest dimecres i el Departament d'Educació assegura que no n'estava informat. Una associació d'advocats ha presentat la primera denúncia. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. L'OMS no descarta més positius, tot i que espera que el brot s'estabilitzi. La Fiscalia ha acusat aquest dimarts la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En l'informe final, el fiscal remarca que estafar la hisenda pública

0: centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cannes. El certamen, el més prestigiós del món, ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció. A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol i el Girona, per set, queden provisionalment fregant el descens després del Celta 2, Llevant 3, d'aquest dimarts. I el Manresa culmina la remuntada a la pista del Girona a la Lliga CB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74 a 79.
0: I el temps aquest dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura serà més baixa.
1: 3CAT Info.
0: Comencem. Els mestres i professors mantenen el pols al govern amb una nova jornada de vaga aquest dimecres als centres educatius del Baix Llobregat i del Penedès. Es preveuen talls a les carreteres principals i al migdia hi haurà una concentració a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Tot plegat després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons el sindicat USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. La manifestació unitària ha concentrat a Barcelona prop de 26.000 persones que han reclamat una baixada de les ràtios, un augment salarial i més recursos per a l'educació inclusiva. Tot això amb la mirada posada en la taula sectorial de dijous. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. I la consellera Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes poc realistes. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
4: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a acostar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Niubó ha tornat a defensar el pacte firmat amb la UGT i Comissions Obreres i ha instat la resta de sindicats a trobar vies de consens dijous dins d'aquest marc. I Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui i faci una proposta als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Reclamen a la consellera d'Educació que tingui cintura i capacitat d'entesa per reobrir les negociacions amb els sindicats a la reunió de dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jéssica Albiach, la líder dels Comuns.
5: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
6: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. I deixar-se d'ocurrències.
0: Junts retreu a Esquerra i als Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. La líder dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, apunta que Salvador Illa és el president de la incompetència i torna a demanar la dimissió de la consellera d'Educació.
7: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
0: El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions dels docents. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquest dimecres al Parlament per donar explicacions a la infiltració en una assemblea de professors. La polèmica continua creixent després que la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi assegurat que el seu departament no havia estat informat de la infiltració i reclami més explicacions, tot i evitar qüestionar els comandaments del cos.
4: És important conèixer les explicacions, no?, la valoració que se'n faci.

0: i el propi doncs, departament d'interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu.
1: Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia per la presumpta infiltració dels agents. El president César Lagonigro considera que aquestes actuacions podrien haver vulnerat drets fonamentals. Són declaracions a 3Cat Info.
2: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
1: Aquesta denúncia se suma a l'anunciada pel Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, que l'està preparant.
3: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta dels passatgers espanyols del creuer Ondius continuen donant negatiu i fent quarantena preventiva, una quarantena que s'allargarà fins al 21 de juny, tal com ha proposat el director de l'Organització Mundial de la Salut en la seva reunió amb Pedro Sánchez. L'OMS no descarta més positius entre els passatgers del creuer, però espera que el brot s'estabilitzi. Madrid, Cristian Roldán.
4: De moment es té constància de 10 casos d'antivirus, tots ells vinculats al creuer Ondius. Des de l'OMS admeten que en els pròxims dies hi podria haver algun positiu més, però el seu director, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, han volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
5: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
6: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla.
4: Precisament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid hi ha l'únic ciutadà espanyol positiu. Està ingressat a la unitat especial d'aïllament amb febre i problemes respiratoris lleus. La resta de passatgers continuen donant negatiu en antivirus i el Ministeri de Sanitat obre la porta que si la seva situació no canvia en una setmana puguin començar a rebre visites. Una mesura que també afecta la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la que està confinada a Alacant. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha acusat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius la nit abans, mentre que el dirigent canari manté que li van amagar informació.
7: Porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
8: El gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero.
4: Des de la Moncloa reiteren que en tot moment es va compartir la informació de què disposaven amb el govern canari.
1: El fiscal del judici, els Pujol, afirma que són responsables de corrupció i de frau fiscal, entre altres delictes, i els acusa de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat. Remarca, en el tram final del judici, que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. Els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol s'enfronten a una petició de pena d'entre 8 i 29 anys de presó. Aviada especial a l'Audiència Nacional, María Núria Rebelle.
9: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
10: El anàlisi del cas Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
9: Si s'ha estafat Hisenda, ha dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans.
10: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera.
9: No es jutja el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica, però diu Bermejo que hi ha vincles.
10: En la declaración que hizo el señor Jordi Pujol Ferrusola reconoció de forma sincera ante el interrogatorio que es cierto que prestó aval a través de las cuentas de Andorra, porque se lo pidió que fue tesorero de Convergencia Democrática, el señor Carles Torrent.
9: La família Pujol va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenien a Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona.
10: Las cuentas se llenan y luego se reparten. ¿Quién las reparte? La senyora Marta Ferrusola Ayado.
9: L'advocacia de l'Estat ha negat que els delictes pels quals el jutge hagin prescrit i ha subratllat que moltes de les suposades feines del fill gran de l'expresident eren fictícies.
1: I la Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els tres Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a fugir de Barcelona ara fa gairebé 2 anys. El Ministeri Públic demana reobrir el cas que el tribunal va donar per tancat, per falta d'indicis, i perquè els tres agents no estaven treballant aquell dia. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, per més que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació de detenir l'expresident. Les acusacions de Vox i Hazte Oír també han demanat a l'Audiència Provincial que reactivi el procediment. I els lletrats del Parlament veuen poc marge per portar a la justícia aquestes amenaces del diputat de Vox, Alberto Terrades, contra la republicana Najat Driouech.
11: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Najat, de Esquerra Republicana, decide no votar, pues oiga, no pasa nada. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
1: Malgrat que va acabar demanant perdó, la mesa va sol·licitar un informe als serveis jurídics per si hi havia recorregut legal. En un primer esborrany, però, consideren que la inviolabilitat parlamentària i la llibertat d'expressió emparen les paraules del dirigent ultra. A banda, la mesa va engegar els tràmits per sancionar Terrades, com també ha fet ara amb la diputada de Vox, Júlia Calvet, per haver carregat contra una compareixença al Parlament de l'Associació Joventut Àfrica Negra.
3: 3CAT Info.
1: D'aquí uns moments la previsió. Abans us expliquem que els bombers han fet aquest dimarts més de 50 sortides a causa de les tempestes, la major part al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3CAT Info que no han estat incidències greus.
12: Eren la majoria per acumulacions puntuals d'aigua en els carrers, per alguna entrada en algun baix o en algun pas de nivell. Totes han sigut resoltes a mesura que anaven podent, els nuclis tan forts anaven passant i els bombers podien ja fer aquest treball en aquests punts, però que no han generat cap moment de perillositat i tampoc afectació a persones.
1: Això sí, al Baix Llobregat, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera B-112 entre Collbató i l'Èrida Montserrat, on ha calgut evacuar tres persones de dos cotxes atrapats per les pedres. I al Parc Natural de Montserrat s'han tancat el camí de la Santa Cova pels desperfectes que han provocat els aiguats. Al Pla de Lleida ha caigut una lleugera calamarsada que ha afectat finques d'arbres fruiters en almenys 9 municipis de les comarques del Segrià, les Garrigues i el Pla d'Urgell. És la tercera incidència d'aquest tipus des que ha començat la campanya de recollida. També s'ha activat un avís per l'increment del cabal del Ter a l'altura de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, on s'ha superat el llindar d'alerta. Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 250 trucades per 113 incidents durant tota la jornada. La majoria de les comunicacions han estat per incidències al Vallès Oriental i al Barcelonès.
3: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
13: Després d'un dimarts marcat pels ruixats i les tempestes, aquest dimecres mantindrem una mica aquest temps primaveral canviant, però amb ruixats més puntuals. Un matí de dimecres més fresc, a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, amb moltes estones de sol, amb boires matinals, sobretot cap a comarques interiors, Pirineu i Prepirineu, i alguns núvols un pèl més gruixuts cap al nord i nord-est. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures més baixes també de cara al migdia. Els valors més alts encara ara, però, arribaran als 25 o 26 graus. A la tarda de nou tornaran a créixer nuvolades i descarregaran alguns ruixats. Això sí, aquest dimecres molt més concentrats cap al Pirineu i Prepirineu, sobretot en aquest sector entre el nord i nord-est. Localment poden descarregar amb intensitat Garrotxa, Selva o Gironès. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Un quart i dos minuts. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatge, com reclama Junts per Catalunya. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, publicada aquest dimarts, Rodríguez ha explicat que el que demana Junts, deduccions del 15% a l'IRPF per les quantitats pagades en la hipoteca o al lloguer, s'assembla a propostes que el PSOE i el govern espanyol han posat sobre la taula en altres moments. La ministra d'Habitatge ho considera una oportunitat que caldria aprofitar. També ha afirmat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que, mentrestant, aposten perquè es rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
14: El gobierno puede asumir ese coste, que en definitiva es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas. Y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
1: Les paraules de la ministra han estat valorades per diversos grups polítics catalans aquest dimarts en les seves rodes de premsa al Parlament. Junts ha derivat la qüestió perquè la valorin els seus diputats al Congrés. Per la seva banda, els comuns han afirmat que els incentius fiscals no són la seva aposta, però que ho estudiaran si això permet aconseguir el suport de Junts per desbloquejar la pròrroga dels lloguers. Des d'Esquerra han recordat al govern de Sánchez que té altres mecanismes per dissuadir l'especulació, com els impostos a la compra especulativa d'habitatges. I des de la CUP també s'han mostrat escèptics amb els incentius fiscals. Els anticapitalistes aposten per la prohibició de la compra especulativa d'habitatge.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Tribunal Suprem descarta que els treballadors indefinits de les administracions públiques que no són fixos puguin passar a ser fixos si no han aprovat unes oposicions. En un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem estableix que només es poden convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i, per això, han encadenat contractes temporals. Comissions Obreres destaca que la sentència no afecta el personal funcionari interí. La coordinadora del Sindicat de la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura de treballador indefinit, no fix, és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
15: No és fijo perquè no ha passat unes opos. És una figura estranya que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'Estat espanyol.
1: Per als que no han superat unes oposicions, el Tribunal Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o a la Seguretat Social perquè obrin un expedient sancionador. Aquesta nova sentència arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'Estat espanyol no es compensava degudament. I aquest dimarts s'ha conegut un nou héroe a Catalunya. L'empresa Quality Expresso, dedicada a la fabricació de màquines i molinets de cafè, vol tancar les línies de muntatge de la zona franca. Ho justifica amb l'argument de seguir sent competitiva, però Comissions Obreres denuncia que es tracta d'una estratègia per deslocalitzar la producció de Barcelona. L'ERO d'extinció afectaria tot el personal de l'àrea de fabricació, on treballen la majoria dels 117 treballadors de la plantilla. Malgrat l'anunci, encara no se sap quants acomiadaments es volen fer. Óscar Perea és president del Comitè d'Empresa i delegat de Comissions Obreres.
16: Toda la producción y todos los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
1: Les dues parts tenen previst fer una primera trobada per rebre tota la informació sobre l'ERO dilluns que ve. Quality Expresso fa 75 anys que és a Catalunya. Una comèdia romàntica francesa ha inaugurat la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes, el més prestigiós del món. A la gala també ha recollit la Palma d'Or honorífica el cineasta Peter Jackson, artífex de la trilogia del Senyor dels Anells. Però totes les converses giren al voltant de la roda de premsa del jurat, on s'ha parlat d'intel·ligència artificial i de la dicotomia entre art i política. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
17: A diferència de la Berlinale, on es va originar el debat, a Canes tothom considera que l'art i la política poden anar perfectament del bracet. Ho ha dit l'actriu Jane Fonda en la gala d'inauguració, on deia que el cinema sempre és un acte de resistència, i també el president del jurat, el cineasta sud-coreà Park Chan-wook.
18: No crec que la política i l'art vagin per separat. Seria estrany pensar que estan en conflicte. Només perquè una pel·lícula té un plantejament polític no se l'ha de considerar antiartística. I de la mateixa manera, si un film no es posiciona políticament, no se l'ha de menystenir. Per tant, mentre hi hagi sentit artístic, tenen un valor.
17: La prova, les dues primeres pel·lícules que s'han projectat aquí. La cinta inaugural, una comèdia sense pretensions, La Venus Electric, molt entretinguda, i la còpia restaurada del Laberinto del Fauno, que ha presentat el seu director Guillermo del Toro, un film sobre els maquis protagonitzat per Sergi López. El cineasta mexicà ha plorat al final de la projecció i s'ha acomiadat així del públic.
19: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres, i a la merda la IA.
17: Aquest ha estat l'altre debat que Demi Moore, membre del jurat, ha atiat dient que el més intel·ligent és conviure amb la intel·ligència artificial i no lluitaria en contra. I finalment, Peter Jackson ha recollit la seva Palma d'Or honorífica, dient que ha estat una increïble sorpresa i un honor indescriptible.
1: Julian Barnes, un dels escriptors més prestigiosos de la literatura anglesa contemporània, s'acomiada dels seus lectors en el seu últim llibre, Comiats, que aquest dimarts ha presentat a Barcelona. Als 80 anys, l'autor de novel·les com El sentit d'un final confirma que, tot i que no va ser una decisió senzilla, ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
20: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
1: Esports. Amb en David Ubach.
21: El Barça ha comunicat que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions fetes pel president del Madrid, Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El màxim dirigent del Madrid ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça i encara més.
22: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
21: Florentino Pérez ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència. L'actual dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció per defensar-se ell i el Madrid del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
22: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
21: Florentino Pérez també ha defensat la seva gestió econòmica i esportiva i, d'altra banda, ha tret ferro a la baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, assegurant que cada temporada hi ha baralles entre jugadors. Un Madrid, doncs, que ha viscut així les hores posteriors al títol de Lliga del Barça, que aquest dimecres, com l'Espanyol, torna a tenir partit.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: I a la prèvia de l'Alavés Barça de la jornada 36, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional.
23: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Amb el Barça és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. Per mi és un bon acord.
21: Sobre el partit, i tot i tenir el títol a la butxaca, Flick demana a l'equip guanyar els 3 partits restants per arribar als 100 punts. El Barça té les baixes de Lamine Yamal i Rafinha per lesió. Pel que fa a l'Espanyol, rebrà l'Atlètic Club de Bilbao amb la llosa de les 18 jornades sense guanyar dels blanquiblaus. El seu tècnic, Manolo González, ha demanat als seus jugadors sortir a morir i evitar fer concessions al rival.
24: Que al final el que importa som nosaltres, que estiguem bé al partit, que no el parlem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
21: L'Espanyol té la baixa d'Engongue, lesionat, i de Calero i Dolan, que estan sancionats, a més del dubte de Romero, tot i que apunta a poder jugar. Tots dos partits els transmetrem de manera continuada a Catalunya Ràdio. L'Espanyol Atlètic Club de Bilbao, el Tot Gira, i tot seguit l'Alavés Barça a la TDT. Aquest dimecres també juguen a primera el Villarreal Sevilla i el Getafe Mallorca. La 36a jornada de Lliga s'ha obert aquest dimarts amb els següents marcadors. Celta 2, Llevant 3, un triomf dels valencians que perjudica l'Espanyol i el Girona. El Betis 2, el Jun, on els 3 punts dels bètics es classifiquen per a la Lliga de Campions. I l'Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2. A la classificació provisional, el Girona cau als llocs de descens i és tercer per la cua amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol, que marca la permanència. Per davant i també amb 39 punts, i al llevant, el Mallorca i l'Elx. I per darrere, amb 37 punts, dos menys. Per tant, que els catalans figuren a l'Alavés en penúltim lloc. L'Oviedo és cuer ja descendit. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
21: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona en el duel català, que ha obert la 31a jornada a la Lliga CB i ha certificat així la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74 a 79, gràcies a un parcial final de 10 a 28. Els dos entrenadors, Diego Campo al Manresa i Moncho Fernández al Girona, s'han referit a aquests minuts decisius.
0: L'equip, perquè està impressionant, ha lluitat moltíssim, sobretot en l'últim quart hem estat espès i hem lluitat.
2: Amb la sessió d'aquests últims minuts hem estat bé, molt bé. Una altra història és el nostre atac.
21: Aquest dimecres es jugaran el Breogán Lleida i el Granada Barça. Per cert que el bàsquet blaugrana ha comunicat que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys un cop que acabi la temporada amb el club blaugrana, on ha jugat les últimes 4 temporades. Veselý és el 5è jugador amb més partits jugats i el 6è amb més punts anotats en la història de l'Eurolliga, competició que ha guanyat un cop i n'ha estat el jugador més valuós un altre. Europa ha jugat amb el Partizan i el Fenerbahçe i l'NBA a les files de Washington i Denver. Del bàsquet passem a l'handbol. Per explicar que el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la semifinal de la final a 4 de Colònia a la Lliga de Campions, segons ha deparat el sorteig. Serà dissabte 13 de juny, com l'altra semifinal, que serà Alemanya i oposarà el Magdeburg, el vigent campió, i el Fuchsia de Berlín. Amb waterpolo, destaquem també que el Sabadell femení ha tancat aquest dimarts la fase regular de la Lliga amb un partit avançat a la 22a jornada, el Catalunya 11, Sabadell 13. Aquest dimecres es disputaran el Sant Feliu Mataró, el Canoe Sant Andreu i el Mediterrani Atlètic Barceloneta. I encara amb waterpolo, precisament l'Atlètic Barceloneta masculí visitarà la piscina del Novi de Belgrat Servi a la 5a jornada de la lligueta dels quarts de final de la Lliga de Campions. Els mariners ja estan classificats per a la final a 4 de Malta.

0: És moment de repassar algunes de les informacions més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona del cicle d'aturades, després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70%, segons l'USTEC, i del 34%, segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes. Esquerra i els comuns demanen al govern que faci una proposta realista als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Junts també es posa al costat dels docents. Adverteix que el govern de Salvador Illa està en caiguda lliure i torna a demanar la dimissió del conseller Niubó. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. L'OMS no descarta més positius, tot i que espera que el brot s'estabilitzi. Aquestes són les més destacades. A partir d'ara també us explicarem que els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al 3,8% en taxa interanual, el nivell més alt dels últims 3 anys. Donald Trump diu que això és un efecte passatger i que quan acabi el conflicte els preus baixaran de cop. El primer ministre britànic Keir Starmer manté el pols contra els crítics del Partit Laborista i manté que no dimitirà. 4 alts càrrecs del govern han dimitit aquest dimarts en plena guerra oberta al partit. Per contra, més d'un centenar de diputats han donat suport a la continuïtat de Starmer. Leo Messi compra les antigues galeries Via Wagner a tocar del Turó Parc de Barcelona per 11 milions i mig d'euros. Estan abandonades des de fa dècades i les vol reformar per convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. Els esports també amb en David Ubach.
1: El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club laurana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció. I pel que fa al Barça, Hansi Flick, a la prèvia de l'Alavés Barça d'aquest dimecres, ha donat per feta la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una segona temporada opcional.
0: I aquest dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos, a la Garrotxa, la Selva i el Gironès. Les temperatures seran més baixes. Dos quarts i pràcticament 4 minuts, els mestres i professors mantenen el pols al govern amb una nova jornada de vaga aquest dimecres als centres educatius del Baix Llobregat i el Penedès. Es preveuen talls a les carreteres principals i al migdia hi haurà una concentració a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Tot plegat després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70%, segons el sindicat USTEC, i del 34%, segons el Departament d'Educació. La manifestació unitària ha concentrat a Barcelona prop de 26.000 persones que han reclamat una baixada de les ràtios, un augment salarial i més recursos per a l'educació inclusiva. Tot això amb la mirada posada a la taula sectorial de dijous. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. I la consellera Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes poc realistes. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no?, a acostar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Niubó ha tornat a defensar el pacte firmat amb la UGT i Comissions Obreres i ha instat la resta de sindicats a trobar vies de consens dijous dins d'aquest marc. I a tot això, Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui i faci una proposta als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Reclamen a la consellera d'Educació que tingui cintura i capacitat d'entesa per reobrir les negociacions amb els sindicats a la reunió de dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jéssica Albiach, la líder dels Comuns.
4: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
5: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. I deixar-se d'ocurrències.
0: Junts retreu a Esquerra i als Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la divisió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. La líder dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, apunta que Salvador Illa és el president de la incompetència i torna a demanar la divisió de la consellera d'Educació.
6: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
0: El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions dels docents. 3CAT Info. 3CAT Info. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta dels passatgers espanyols del creuer Ondius continuen donant negatiu i fent quarantena preventiva, una quarantena que s'allargarà fins al 21 de juny, tal com ha proposat el director de l'Organització Mundial de la Salut en la seva reunió amb Pedro Sánchez. L'OMS no descarta més positius entre els passatgers del creuer, però espera que el brot s'estabilitzi. Madrid, Cristian Roldán.
7: De moment es té constància de 10 casos d'antivirus, tots ells vinculats al creuer Ondius. Des de l'OMS admeten que en els pròxims dies hi podria haver algun positiu més, però el seu director, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, han volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
8: There is no sign that we are seeing...
9: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
10: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla.
7: Precisament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid hi ha l'únic ciutadà espanyol positiu. Està ingressat a la unitat especial d'aïllament amb febre i problemes respiratoris lleus. La resta de passatgers continuen donant negatiu en antivirus i el Ministeri de Sanitat obre la porta que si la seva situació no canvia en una setmana puguin començar a rebre visites. Una mesura que també afecta la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la que està confinada a Alacant. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha acusat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius la nit abans, mentre que el dirigent canari manté que li van amagar informació.
11: Porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
12: El gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero.
7: Des de la Moncloa reiteren que en tot moment es va compartir la informació de què disposaven amb el govern canari.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que té sota control la situació a l'Iran i que no necessita l'ajuda del líder xinès Xi Jinping per posar fi al conflicte. Abans de marxar al país asiàtic, que visitarà dijous i divendres, el mandatari de la Casa Blanca ha dit que parlarà bàsicament de comerç amb el president de la Xina.
13: Tenim moltes coses per parlar amb el president Xi i no diria que l'Iran en sigui una, perquè tenim la situació molt controlada. O arribem a un acord o seran destruïts, així que d'una manera o altra guanyarem. Amb el president Xi parlarem de moltes coses diferents, però sobretot de comerç.
0: Aquest dimarts, el Pentàgon ha actualitzat el cost de la guerra dels Estats Units contra l'Iran en 6 setmanes. Washington ha gastat 29.000 milions de dòlars. A l'Orient Mitjà, Kuwait ha anunciat la detenció de 4 persones vinculades als guardians de la Revolució Islàmica, a qui acusen de voler cometre atemptats terroristes. D'altra banda, Israel ha enviat bateries antiaèries als Emirats Àrabs Units perquè es defensin millor contra els atacs de l'Iran. I la Comissió Europea ha convidat a Brussel·les una delegació del govern talibà de l'Afganistan, tot i no reconèixer formalment el règim islamista, per negociar la deportació d'immigrants afganesos cap al seu país d'origen, malgrat que hi ha una violació sistemàtica dels drets humans. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
14: La Unió Europea vol agilitzar la deportació d'afganesos que visquin de forma irregular a Europa o que representin un risc per a la seguretat. La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, diu que actua a petició d'una majoria de països. Marcus Lammert és portaveu de la comissió.
15: Els estats membres van demanar a la comissió que coordinés aquests contactes tècnics per retornar afganesos que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea i que suposin una amenaça per la seguretat. And who pose
14: a security threat. Crítiques, en canvi, per part de les ONGs de drets humans i de la comunitat afganesa. Ahmad Wali Ahmad Yar lidera la xarxa d'organitzacions de la diàspora afganesa a Europa. Denuncia a Catalunya Ràdio que els talibans s'acarnissen amb els deportats. We have
16: many cases of Tenim molts i molts casos de gent que tornen de l'Afganistan i acaben detinguts, humiliats o empresonats pels talibans.
14: I també critica les converses que Brussel·les manté amb el règim islamista.
16: Estem força preocupats per això i creiem que qualsevol interacció legitima automàticament un règim molt brutal i molt violent contra la població de l'Afganistan.
14: Però la Comissió Europea ho nega.
15: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
14: I assegura que ja hi ha hagut una trobada entre una delegació europea i una dels talibans per parlar del retorn d'immigrants.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, desafia les veus laboristes que li demanen la dimissió i insisteix que continuarà al capdavant del govern. Enmig d'una guerra oberta al partit després de la desfeta electoral de la setmana passada, quatre dels càrrecs han abandonat l'executiu. Com a resposta als crítics, 110 diputats laboristes han signat una carta de suport al primer ministre. Londres, Quim Olivares.
17: Starmer ha resistit un dia més com a primer ministre, però el caos dins del partit laborista no s'atura. En el Consell de Ministres d'aquest dimarts, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria inestabilitat. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar la reunió.
18: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
17: Starmer ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però per ara el procés no ha començat. David Lammy és el viceprimer ministre.
19: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
17: La divisió dins del partit és notable. D'una banda, més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer, però de l'altra, una norantena demanen que dimiteixi. A més, hi ha hagut un degoteig de dimissions de càrrecs ministerials després de demanar sense èxit que Starmer marxi. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute al Regne Unit fins a nivells que no es veien des de fa força anys i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina. 3CAT
0: Info. 3CAT Info. Les acusacions pel crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi Laiglesia, per assassinat i detenció il·legal. També coincideixen a deixar fora de la causa, de manera provisional, l'altre investigat, Xavi Jiménez, i a demanar una indemnització per als pares i els dos germans de la víctima. Mataró, Marta Vallès.
20: Les acusacions consideren que Santi Laiglesia va participar activament en tots o en alguns dels actes que van acabar amb la mort de la jove mataronina. Per això demanen per ell una pena de 20 anys de presó per assassinat i 6 més per detenció il·legal. Segons el seu relat, Helena Jubany va anar al pis de Sabadell que Laiglesia compartia amb la seva parella Montse Careta. Era el 30 de novembre de 2001. L'escrit apunta que a la matinada del 2 de desembre una o diverses persones van drogar la víctima, la van pujar al terrat de l'edifici, allà la van despullar i la van llançar al buit. Tant la Fiscalia com l'acusació particular també demanen indemnitzar amb 600.000 euros els pares i els germans de la víctima en concepte de responsabilitat civil. Coincideixen a voler deixar fora de la causa provisionalment Xavi Jiménez perquè hi ha indicis que el vinculen amb els anònims que va rebre Helena Jubany, però no amb la participació directa en el crim. També demanen que s'obri el judici oral, que seria amb jurat popular. Montse Careta, que era a la presó com a sospitosa, es va suïcidar al maig de 2002. Santi La Iglesia va ingressar per primera vegada a un centre penitenciari el novembre de 2025, després que l'estiu passat es va reobrir la causa amb l'aportació de proves noves. Des de gener passat està en llibertat provisional amb mesures cautelars. Té el passaport retirat i s'ha de presentar periòdicament als jutjats de Sabadell.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
1: Després d'un dimarts marcat pels ruixats i les tempestes, aquest dimecres mantindrem una mica aquest temps primaveral canviant, però amb ruixats més puntuals. Un matí de dimecres més fresc, a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, amb moltes estones de sol, amb boires matinals, sobretot cap a comarques interiors, Pirineu i Prepirineu, i alguns núvols un pèl més gruixuts cap al nord i nord-est. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures més baixes també de cara al migdia. Els valors més alts encara, però, arribaran als 25 o 26 graus. A la tarda de nou tornaran a créixer nuvolades i descarregaran alguns ruixats. Això sí, aquest dimecres molt més concentrats cap al Pirineu i Prepirineu, sobretot en aquest sector entre el nord i nord-est. Localment poden descarregar amb intensitat Garrotxa, Selva o Gironès. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
0: Trescat Info. Tres quarts i dos minuts. Leo Messi continua fent negoci a Catalunya. Després de convertir-se en propietari de la Unió Esportiva Cornellà, ha comprat les antigues galeries Via Wagner de Barcelona a tocar del Turó Parc, abandonades des de fa dècades. La intenció és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. L'operació té un valor de 11 milions i mig d'euros i s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Somici Edificio Rostower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Les galeries Via Wagner tenen 4.000 metres quadrats i una terrassa. Es troben en un estat d'abandonament des que van tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris de la noventena de locals que hi ha. Una empresa d'inversió els ha anat comprant fins a tenir el control de les instal·lacions i és el que ara, la que ara, les ha venut a Leo Messi.

0: Els productors ebrencs de cireres preveuen una bona campanya amb una fruita de molta qualitat. En termes de producció, les grans empreses confien en millorar els registres de l'any passat. Tortosa, Jordi Barranca.
1: Hi ha influït sobretot el temps sec que ha fet durant el mes d'abril. Això ha permès avançar uns dies la campanya. Eduard Aleu, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos aquí a Terres de l'Ebre.
2: Un any com enguany, on l'abril ha sigut sec i calent, ha fet que comencem la campanya amb la cirera perfecta per exportar. Ara, aquests dies, ha fet unes pluges i hem arribat a aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes.
1: La campanya també es preveu bona per la principal productora Serima Cherries, confien que el preu estigui al voltant dels 10 euros al quilo. Eduard Sedón és el director general.
3: Veient com han començat aquestes primeres setmanes de campanya i sent conscients del que ens espera, podem arribar, crec que enguany, als 4 milions de quilos fàcilment i que ens permetrà obrir nous clients, créixer amb els clients que ja treballem.
1: La cirera s'exporta bàsicament a països com Alemanya, Suïssa o els Països Baixos, entre d'altres.
0: El Papa tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la Torre de Jesucrist que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tarragona, Colla Ballester.
4: Segons ha pogut saber 3Cat Info, ciutadans del territori d'origen de Gaudí financien un bastó, una fèrula papal, perquè Lleó XIV la faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier, que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià explica a 3Cat Info com serà aquest bastó.
5: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats. Després, més avall, aquesta creu estarà subjectada amb una peça de plata en formes de la façana del naixement.
4: La fèrula té molts detalls, com incrustacions de pedres originals del mas que la família tenia a Riudoms, o el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents. Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona i ara s'hi han afegit feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet. Faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
5: Aquest té el seu bàcul. Ara aquí es trobarà amb un bàcul nou que no hi comptava. Però bueno, ara ja a aquestes alçades el Vaticà ja ho saben. Serà una cosa més informal, que si ho accepta serà una decisió personal del Sant Pare.
4: El bastó representa els dos mons de Gaudí i està pensat per ser utilitzat just el dia que el papa farà una ofrena a la tomba de l'arquitecte.
6: After the city pours it, the property owners are responsible for maintaining it, which is why the repairs are often imperfect and patchwork across the city.
0: El realitzador nord-americà John Wilson ha presentat al Festival Docs Barcelona el documental The History of Concrete, que dissecciona, irònicament, la societat capitalista a partir d'un suposat reportatge sobre el formigó de les obres públiques. En aquell llargmetratge, l'autor aplica l'exitosa mirada crítica i humorística sobre el món d'avui que ja havia explorat a la sèrie How to with John Wilson. Òscar Callau.
7: Les tres temporades emeses a la plataforma HBO han estat molt celebrades per la capacitat de Wilson per transformar escenes trivials de la vida als carrers d'una gran ciutat en reflexions profundes i alhora humorístiques sobre la condició humana. El documental History of Concrete torna a adoptar aquesta fórmula amb un audiovisual que, a partir d'una recerca sobre els orígens històrics del formigó o les seves aplicacions urbanístiques, ens parla en realitat de temes com l'absurditat del sistema capitalista o els peatges que la indústria del cinema posa a la creativitat.
8: El formigó és un material celebrat arquitectònicament i jo volia donar-hi el punt de vista invers en una pel·lícula crítica i amb un punt de vista alternatiu sobre com es construeix en les ciutats.
7: Wilson roda durant hores i hores fins que troba aquell moment inesperat que ha explicat, amb la seva característica veu nasal, desperta el somriure de l'espectador i alhora el fa reflexionar.
8: Després de veure aquesta pel·lícula, segur que comences a detectar totes les imperfeccions del formigó que hi ha al teu voltant. És una cosa que ja no puc treure'm del cap ni apartar-la de la manera que veig jo el món ara. Així que crec que necessito treballar en un altre projecte ràpidament abans que aquesta obsessió em consumeixi.
7: Wilson també ens ha explicat que durant la seva primera visita al Docs Barcelona el 2024 va rodar algunes escenes sobre el formigó a la capital catalana, tot i que al final les va descartar per centrar-se en els carrers de Nova York.
9: Ya te imagino caminando por la pasarela. Voy a diseñar una colección especial para ti.
0: El Teatre Romea de Barcelona recupera un dels grans clàssics del dramaturg i cineasta alemany Rainer Werner Fassbinder amb l'estrena aquest dimarts de Les amargues làgrimes de Petra von Kant. L'actriu Anna Torrent protagonitza la tragèdia dirigida per Raquel Camacho sobre les relacions de poder dins de la parella, amb un repartiment íntegrament femení. Barcelona, Montse Mas.
10: Entre miralls, un jacuzzi i maniquins trencats, assistim a la caiguda de Petra von Kant, una dissenyadora d'èxit que s'obsessiona per una jove model d'orígens humils fins a destruir-se. Un text de Fassbinder que ell mateix va dur al cinema el 1972 sobre com el control i l'opressió dins la parella no entén de gèneres ni classes. Hores abans de la funció, Anna Torrent, actriu de títols imprescindibles del cinema espanyol, com L'espíritu de la colmena o Tesis, definia la proposta d'intensa i pertorbadora i la distingia així de la película original.
11: También la película, aunque visualmente era muy bella y muy delicada, o sea, como hizo Fassbinder, pero era bello el exterior, pero por dentro había un destrozo y una violencia y Raquel ya todo eso ya lo pone también en el exterior, así lo veo yo, ¿no?
10: En canvi, alguns espectadors han trobat a faltar encara més intensitat dramàtica.
12: Bé, però mancat una mica d'intensitat, correcte.
13: I jo recordo que era més intens, que hi havia més escenes, que hi havia més conflicte.
10: El muntatge serà al Romea fins al 24 de maig.
9: Pero no había nada más. Se acabó todo. Menos la vergüenza.
0: Amb en David Ubach.
14: El Barça ha comunicat que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions fetes pel president del Madrid, Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El màxim dirigent del Madrid ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça. Y encara més.
15: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
14: Florentino Pérez ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència. L'actual dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció per defensar-se ell i el Madrid, assegura del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
16: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
14: Florentino Pérez també ha defensat la seva gestió econòmica i esportiva i, d'altra banda, ha tret ferro a la baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, assegurant que cada temporada hi ha baralles entre jugadors. Un Madrid que ha viscut així les hores posteriors al títol de Lliga del Barça, que aquest dimecres, com l'Espanyol, torna a tenir partit.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I a la prèvia de l'Alavés Barça de la jornada 36, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, per tant, amb una segona opcional a més.
18: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Amb el Barça és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. Per mi és un bon acord.
14: Sobre el partit i tot i tenir el títol a la butxaca, Flick demana a l'equip guanyar els 3 partits restants per arribar als 100 punts. El Barça té les baixes de Lamine Yamal i Rafinha per lesió. Pel que fa a l'Espanyol, rebrà l'Atlètic Club de Bilbao amb la llosa de les 18 jornades sense guanyar dels blanquiblaus. I el seu tècnic, Manolo González, ha demanat als seus jugadors sortir a morir i evitar fer concessions al rival.
19: Que al final el que importa són nosaltres, que estiguem bé al partit, que no el parem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
14: L'Espanyol té la baixa d'Engongue lesionat i de Calero i Dolan sancionats, a més del dubte de Romero, tot i que apunta a poder jugar. Tots dos partits els transmetrem de manera continuada a Catalunya Ràdio. L'Espanyol, Atlètic Club de Bilbao, el Tot Gira, i tot seguit l'Alavés Barça a la TTT. La 36a jornada de Lliga s'ha obert aquest dimarts amb els següents marcadors. Celta 2, Llevant 3, un triomf dels valencians que perjudica l'Espanyol i el Girona. Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i l'Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2. A la classificació provisional, el Girona cau als llocs de descens i és tercer per la cua amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol, que marca la permanència. Per davant, i també amb 39 punts, i al llevant, el Mallorca i l'Elx. I per darrere, amb 37 punts, dos menys, per tant, que els catalans, figura l'Alavés en penúltim lloc. L'Oviedo Escué ja ha descendit. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
17: Trescat Info.
14: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona en el duel català que ha obert la 31a jornada a la Lliga CB i ha certificat la permanència de retruc. Els manresans han superat els gironins per 74-79 gràcies a un parcial final de 10-28. Per cert, que el Barça de bàsquet ha comunicat que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys un cop que acabi la temporada amb el club blaugrana, on ha jugat les últimes 4 temporades. Del bàsquet passem a l'handbol.
17: Trescat Info.
14: El Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la semifinal de la final a 4 de Colònia a la Lliga de Campions, segons ha deparat el sorteig. Serà dissabte 13 de juny, com l'altra semifinal, que serà a Alemanya, i oposarà el Magdeburg, el vigent campió, i el Fuxa de Berlín. Destaquem també que en Batar Polo el Sabadell ha sanificat el comiat dels seus dos entrenadors dels primers equips masculí i femení. Quim Colet i David Palma deixaran la banqueta vallesana al final de la temporada. Colet, per decisió personal.
20: És una qüestió personal meva. La meva etapa a les banquetes de manera regular amb un equip professional en què la dedicació a l'estrès, va, ja en tinc prou.
14: I Palma de mutu acord amb el club per engegar un nou cicle.
21: Després de gairebé una dècada, doncs era un bon moment per donar-li un canvi al projecte, no? Fer aquí un canvi de sàvia nova, no? De renovació.
14: I al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez s'ha adjudicat la quarta etapa de 138 quilòmetres de mitja muntanya en final a Cosenza. El nou líder és Giulio Ciccone.
17: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.

Els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona del cicle d'aturades després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons la USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes. Esquerra i els Comuns demanen al govern que faci una proposta realista als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Junts també es posa al costat dels docents, adverteix que el govern de Salvador Illa està en caiguda lliure i torna a demanar la dimissió de la consellera Niubó. La infiltració dels Mossos en una assemblea de professors arriba al Parlament. La consellera d'Interior i el major dels Mossos donaran explicacions aquest dimecres i el Departament d'Educació assegura que no n'estava informat. Una associació d'advocats ha presentat la primera denúncia. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. L'OMS no descarta més positius, tot i que espera que el brot s'estabilitzi. La Fiscalia ha acusat aquest dimarts la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En l'informe final, el fiscal remarca que estafar la hisenda pública és estafar la societat. Les pluges d'aquest dimarts han deixat diverses incidències a diferents punts de Catalunya. Els bombers han fet més de 50 sortides i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 250 trucades. S'han registrat més d'un centenar d'incidents, sobretot al Vallès Oriental i al Barcelonès. L'arribada de la intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cannes. El certamen, el més prestigiós del món, ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.

0: la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció. A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol Athletic Club de Bilbao. L'Espanyol i el Girona, per set, queden provisionalment fregant el descens després del Celta 2, Llevant 3, d'aquest dimarts. I el Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga CB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74 a 79.
1: I el temps aquest dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura serà més baixa.
2: 3CAT Info.
1: Comencem. Els mestres i professors mantenen el pols al govern amb una nova jornada de vaga aquest dimecres als centres educatius del Baix Llobregat i del Penedès. Es preveuen talls a les carreteres principals i al migdia hi haurà una concentració a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Tot plegat després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons el sindicat USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. La manifestació unitària ha concentrat a Barcelona prop de 26.000 persones que han reclamat una baixada de les ràtios, un augment salarial i més recursos per a l'educació inclusiva. Tot això amb la mirada posada en la taula sectorial de dijous. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. I la consellera Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes poc realistes. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
3: Quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
4: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: Niubó ha tornat a defensar el pacte firmat amb la UGT i Comissions Obreres i ha instat la resta de sindicats a trobar vies de consens dijous dins d'aquest marc. I Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui i faci una proposta als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Reclamen a la consellera d'Educació que tingui cintura i capacitat d'entesa per reobrir les negociacions amb els sindicats a la reunió de dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jéssica Albiach, la líder dels Comuns.
5: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos ni d'altres històries.
6: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. I deixar-se d'ocurrències.
1: Junts retreu a Esquerra i als Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. La líder dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, apunta que Salvador Illa és el president de la incompetència i torna a demanar la dimissió de la consellera d'Educació.
7: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
1: El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions dels docents. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquest dimecres al Parlament per donar explicacions a la infiltració en una assemblea de professors. La polèmica continua creixent després que la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi assegurat que el seu departament no havia estat informat de la infiltració i reclami més explicacions, tot i evitar qüestionar els comandaments del cos.
4: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi, doncs, Departament d'Interior, no? Que es valori, doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu.
1: Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia per la presumpta infiltració dels agents. El president César Lagonigro considera que aquestes actuacions podrien haver vulnerat drets fonamentals. Són declaracions a 3Cat Info.
2: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals.

0: públics.
1: Aquesta denúncia se suma a l'anunciada pel Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, que l'està preparant.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta dels passatgers espanyols del creuer Ondius continuen donant negatiu i fent quarantena preventiva, una quarantena que s'allargarà fins al 21 de juny, tal com ha proposat el director de l'Organització Mundial de la Salut en la seva reunió amb Pedro Sánchez. L'OMS no descarta més positius entre els passatgers del creuer, però espera que el brot s'estabilitzi. Madrid, Cristian Roldán.
3: De moment es té constància de 10 casos d'antivirus, tots ells vinculats al creuer Ondius. Des de l'OMS admeten que en els pròxims dies hi podria haver algun positiu més, però el seu director, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, han volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
4: There is no sign that we are seeing...
5: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
6: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla.
3: Precisament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid hi ha l'únic ciutadà espanyol positiu. Està ingressat a la unitat especial d'aïllament amb febre i problemes respiratoris lleus. La resta de passatgers continuen donant negatiu en antivirus i el Ministeri de Sanitat obre la porta que si la seva situació no canvia en una setmana puguin començar a rebre visites. Una mesura que també afecta la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la que està confinada a Alacant. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha acusat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius la nit abans, mentre que el dirigent canari manté que li van amagar informació.
7: Porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
8: El gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero.
3: Des de la Moncloa reiteren que en tot moment es va compartir la informació de què disposaven amb el govern canari.
1: El fiscal del judici, els Pujol, afirma que són responsables de corrupció i de frau fiscal, entre altres delictes, i els acusa de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat. Remarca, en el tram final del judici, que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. Els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol s'enfronten a una petició de pena d'entre 8 i 29 anys de presó. Aviat especial a l'Audiència Nacional, María Núria Rebelle.
9: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
10: El anàlisi del cas Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
9: Si s'ha estafat Hisenda, ha dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans.
10: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera.
9: No es jutja el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica, però diu Bermejo que hi ha vincles.
10: En la declaració que hizo el señor Jordi Pujol Ferrusola reconoció de forma sincera ante el interrogatorio que es cierto que prestó aval a través de las cuentas de Andorra, porque se lo pidió que fue tesorero de Convergencia Democrática, el señor Carles Torrent.
9: La família Pujol va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenien a Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona.
10: Las cuentas se llenan y luego se reparten. ¿Quién las reparte? La senyora Marta Ferrusola Ayado.
9: L'advocacia de l'Estat ha negat que els delictes pels quals el jutge hagin prescrit i ha subratllat que moltes de les suposades feines del fill gran de l'expresident eren fictícies.
1: I la Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els tres Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a fugir de Barcelona ara fa gairebé 2 anys. El Ministeri Públic demana reobrir el cas que el tribunal va donar per tancat, per falta d'indicis, i perquè els tres agents no estaven treballant aquell dia. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, per més que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació de detenir l'expresident. Les acusacions de Vox i Hazte Oír també han demanat a l'Audiència Provincial que reactivi el procediment. I els lletrats del Parlament veuen poc marge per portar a la justícia aquestes amenaces del diputat de Vox, Alberto Terrades, contra la republicana Najat Driouech.
11: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Najat, de Esquerra Republicana, decide no votar
0: Pues oiga, no pasa nada. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
1: Malgrat que va acabar demanant perdó, la mesa va sol·licitar un informe als serveis jurídics per si hi havia recorregut legal. En un primer esborrany, però, consideren que la inviolabilitat parlamentària i la llibertat d'expressió emparen les paraules del dirigent ultra. A banda, la mesa va engegar els tràmits per sancionar Terrades, com també ha fet ara amb la diputada de Vox, Júlia Calvet, per haver carregat contra una compareixença al Parlament de l'Associació Joventut Àfrica Negra.
2: 3CAT Info.
1: D'aquí uns moments la previsió. Abans us expliquem que els bombers han fet aquest dimarts més de 50 sortides a causa de les tempestes, la major part al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3CAT Info que no han estat incidències greus.
11: Eren la majoria per acumulacions puntuals d'aigua en els carrers, per alguna entrada en algun baix o en algun pas de nivell. Totes han sigut resoltes a mesura que anaven podent, els nuclis tan forts anaven passant i els bombers podien ja fer aquest treball en aquests punts, però que no han generat cap moment de perillositat i tampoc afectació a persones.
1: Això sí, al Baix Llobregat, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera B-112 entre Collbató i l'Èrida Montserrat, on ha calgut evacuar 3 persones de 2 cotxes atrapats per les pedres. I al Parc Natural de Montserrat s'han tancat el camí de la Santa Cova pels desperfectes que han provocat els aiguats. Al Pla de Lleida ha caigut una lleugera calamarsada que ha afectat finques d'arbres fruiters en almenys 9 municipis de les comarques del Segrià, les Garrigues i el Pla d'Urgell. És la tercera incidència d'aquest tipus des que ha començat la campanya de recollida. També s'ha activat un avís per l'increment del cabal del Ter a l'altura de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, on s'ha superat el llindar d'alerta. Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 250 trucades per 113 incidents durant tota la jornada. La majoria de les comunicacions han estat per incidències al Vallès Oriental i al Barcelonès.
2: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
12: Després d'un dimarts marcat pels ruixats i les tempestes, aquest dimecres mantindrem una mica aquest temps primaveral canviant, però amb ruixats més puntuals. Un matí de dimecres més fresc, a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, amb moltes estones de sol, amb boires matinals, sobretot cap a comarques interiors, Pirineu i Prepirineu, i alguns núvols un pèl més gruixuts cap al nord i nord-est. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures més baixes també de cara al migdia. Els valors més alts encara ara, però, arribaran als 25 o 26 graus. A la tarda de nou tornaran a créixer nuvolades i descarregaran alguns ruixats. Això sí, aquest dimecres molt més concentrats cap al Pirineu i Prepirineu, sobretot en aquest sector entre el nord i nord-est. Localment poden descarregar amb intensitat Garrotxa, Selva o Gironès. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
2: 3CAT Info.
1: 3CAT Info. Un quart i dos minuts. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatge, com reclama Junts per Catalunya. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, publicada aquest dimarts, Rodríguez ha explicat que el que demana Junts, deduccions del 15% a l'IRPF per les quantitats pagades en la hipoteca o el lloguer, s'assembla a propostes que el PSOE i el govern espanyol han posat sobre la taula en altres moments. La ministra d'Habitatge ho considera una oportunitat que caldria aprofitar. També ha afirmat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que, mentrestant, aposten perquè es rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
13: El gobierno puede asumir ese coste que en definitiva es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas. Y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
1: Les paraules de la ministra han estat valorades criticades per diversos grups polítics catalans aquest dimarts en les seves rodes de premsa al Parlament. Junts ha derivat la qüestió perquè la valorin els seus diputats al Congrés. Per la seva banda, els comuns han afirmat que els incentius fiscals no són la seva aposta, però que ho estudiaran si això permet aconseguir el suport de Junts per desbloquejar la pròrroga dels lloguers. Des d'Esquerra han recordat al govern de Sánchez que té altres mecanismes per dissuadir l'especulació, com els impostos a la compra especulativa d'habitatges. I des de la CUP també s'han mostrat escèptics amb els incentius fiscals. Els anticapitalistes aposten per la prohibició de la compra especulativa d'habitatge.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Tribunal Suprem descarta que els treballadors indefinits de les administracions públiques que no són fixos puguin passar a ser fixos si no han aprovat unes oposicions. En un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem estableix que només es poden convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i, per això, han encadenat contractes temporals. Comissions Obreres destaca que la sentència no afecta el personal funcionari interí. La coordinadora del Sindicat de la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura de treballador indefinit, no fix, és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
14: No és fijo porque no ha pasado unas opos. És una figura estranya que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'estat espanyol.
1: Per als que no han superat unes oposicions, el Tribunal Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o a la Seguretat Social perquè obrin un expedient sancionador. Aquesta nova sentència arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'estat espanyol no es compensava degudament. I aquest dimarts s'ha conegut un nou ERO a Catalunya. L'empresa Quality Expresso, dedicada a la fabricació de màquines i molinets de cafè, vol tancar les línies de muntatge de la zona franca. Ho justifica amb l'argument de seguir sent competitiva, però Comissions Obreres denuncia que es tracta d'una estratègia per deslocalitzar la producció de Barcelona. L'ERO d'extinció afectaria tot el personal de l'àrea de fabricació, on treballen la majoria dels 117 treballadors de la plantilla. Malgrat l'anunci, encara no se sap quants acomiadaments es volen fer. Óscar Perea és president del Comitè d'Empresa i delegat de Comissions Obreres.
15: Toda la producción y todos los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
1: Les dues parts tenen previst fer una primera trobada per rebre tota la informació sobre l'ERO dilluns que ve. Quality Expresso fa 75 anys que és a Catalunya. Una comèdia romàntica francesa ha inaugurat la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes, el més prestigiós del món. A la gala també ha recollit la Palma d'Or honorífica el cineasta Peter Jackson, artífex de la trilogia del Senyor dels Anells. Però totes les converses giren al voltant de la roda de premsa del jurat, on s'ha parlat d'intel·ligència artificial i de la dicotomia entre art i política. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
16: A diferència de la Berlinale, on es va originar el debat, a Cannes tothom considera que l'art i la política poden anar perfectament del bracet. Ho ha dit l'actriu Jane Fonda en la gala d'inauguració, on deia que el cinema sempre és un acte de resistència, i també el president del jurat, el cineasta sud-coreà Park Chan-wook.
17: No crec que la política i l'art vagin per separat. Seria estrany pensar que estan en conflicte. Només perquè una pel·lícula té un plantejament polític no se l'ha de considerar antiartística. I de la mateixa manera, si un film no es posiciona políticament, no se l'ha de menystenir. Per tant, mentre hi hagi sentit artístic, tenen un valor.
16: La prova, les dues primeres pel·lícules que s'han projectat aquí. La cinta inaugural, una comèdia sense pretensions, La Venus Electrique, molt entretinguda, i la còpia restaurada del Laberinto del Fauno que ha presentat el seu director Guillermo del Toro, un film sobre els maquis protagonitzat per Sergi López. El cineasta mexicà ha plorat al final de la projecció i s'ha acomiadat així del públic.
18: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres, i a la merda la IA.
16: Aquest ha estat l'altre debat que Demi Moore, membre del jurat, ha atiat dient que el més intel·ligent és conviure amb la intel·ligència artificial i no lluitaria en contra. I finalment, Peter Jackson ha recollit la seva Palma d'Or honorífica dient que ha estat una increïble sorpresa i un honor indescriptible.
1: Julian Barnes, un dels escriptors més prestigiosos de la literatura anglesa contemporània, s'acomiada dels seus lectors en el seu últim llibre, Comiats, que aquest dimarts ha presentat a Barcelona. Als 80 anys, l'autor de novel·les com El sentit d'un final confirma que, tot i que no va ser una decisió senzilla, ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
19: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
1: Esports. Amb en David Ubach.
3: El Barça ha comunicat que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions fetes pel president del Madrid, Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El màxim dirigent del Madrid ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça i encara més.
20: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
3: Florentino Pérez ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència. L'actual dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció per defensar-se ell i el Madrid del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
21: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
3: Florentino Pérez també ha defensat la seva gestió econòmica i esportiva i, d'altra banda, ha tret ferro a la baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, assegurant que cada temporada hi ha baralles entre jugadors. Un Madrid, doncs, que ha viscut així les hores posteriors al títol de Lliga del Barça, que aquest dimecres, com l'Espanyol, torna a tenir partit.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I a la prèvia de l'Alavés-Barça de la jornada 36, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional.
22: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Amb el Barça és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. Per mi és un bon acord.
3: Sobre el partit, i tot i tenir el títol a la butxaca, Flick demana a l'equip guanyar els 3 partits restants per arribar als 100 punts. El Barça té les baixes de Lamine Yamal i Rafinha per lesió. Pel que fa a l'Espanyol, rebrà l'Atlètic Club de Bilbao amb la llosa de les 18 jornades sense guanyar dels blanquiblaus. El seu tècnic, Manolo González, ha demanat als seus jugadors sortir a morir i evitar fer concessions al rival.
23: Que al final el que importa som nosaltres. Que estiguem bé al partit, que no el perdem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
3: L'Espanyol té la baixa d'Engongue, lesionat, i de Calero i Dolan, que estan sancionats, a més del dubte de Romero, tot i que apunta a poder jugar. Tots dos partits els transmetrem de manera continuada a Catalunya Ràdio. L'Espanyol Atlètic Club de Bilbao, el Tot Gira, i tot seguit l'Alavés Barça a la TDT. Aquest dimecres també juguen a primera el Villarreal, Sevilla i el Getafe Mallorca. La 36a jornada de Lliga s'ha obert aquest dimarts amb els següents marcadors. Celta 2, Llevant 3, un triomf dels valencians que perjudica l'Espanyol i el Girona. El Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics es classifiquen per a la Lliga de Campions, i l'Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2. A la classificació provisional, el Girona cau als llocs de descens i és tercer per la cua amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol, que marca la permanència. Per davant, i també amb 39 punts, i al Llevant, el Mallorca i l'Elx. I
4: i per darrere amb 37 punts, dos menys. Per tant, que els catalans figuraran a l'Alavés en penúltim lloc. L'Oviedo Escué ja ha descendit. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
4: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona en el duel català, que ha obert la 31a jornada a la Lliga CB i ha certificat així la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79, gràcies a un parcial final de 10-28. Els dos entrenadors, Diego Campo al Manresa i Moncho Fernández al Girona, s'han referit a aquests minuts decisius.
5: L'equip, perquè està impressionant, ha lluitat moltíssim, sobretot en l'últim quart hem estat espès i hem lluitat.
6: Amb la sessió d'aquests últims minuts hem estat bé, molt bé. Una altra història és el nostre atac.
4: Aquest dimecres es jugaran el Breogán Lleida i el Granada Barça. Per cert, que el bàsquet blaugrana ha comunicat que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys un cop que acabi la temporada amb el club blaugrana, on ha jugat les últimes 4 temporades. Veselý és el 5è jugador amb més partits jugats i el 6è amb més punts anotats en la història de l'Eurolliga, competició que ha guanyat un cop i n'ha estat el jugador més valuós un altre. Europa ha jugat amb el Partizan i el Fenerbahçe i a l'NBA a les files de Washington i Denver. Del bàsquet passem a l'handbol. Per explicar que el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la semifinal de la final a 4 de Colònia a la Lliga de Campions, segons ha deparat el sorteig. Serà dissabte 13 de juny, com l'altra semifinal, que serà Alemanya i oposarà el Magdeburg, el vigent campió, i el Fuxa de Berlín. En waterpolo, destaquem també que el Sabadell femení ha tancat aquest dimarts la fase regular de la Lliga amb un partit avançat a la 22a jornada, el Catalunya 11, Sabadell 13. Aquest dimecres es disputaran el Sant Feliu Mataró, el Canoe Sant Andreu i el Mediterrani Atlètic Barceloneta. I encara en waterpolo, precisament l'Atlètic Barceloneta masculí visitarà la piscina del Novi de Belgrat Servi a la 5a jornada de la lligueta dels quarts de final de la Lliga de Campions. Els mariners ja estan classificats per a la final a 4 de Malta.

0: És moment de repassar algunes de les informacions més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona del cicle d'aturades, després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes. Esquerra i els comuns demanen al govern que faci una proposta realista als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Junts també es posa al costat dels docents. Adverteix que el govern de Salvador Illa està en caiguda lliure i torna a demanar la dimissió del conseller Niubó. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. L'OMS no descarta més positius, tot i que espera que el brot s'estabilitzi. Aquestes són les més destacades. A partir d'ara també us explicarem que els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al 3,8% en taxa interanual, al nivell més alt dels últims 3 anys. Donald Trump diu que això és un efecte passatger i que quan acabi el conflicte els preus baixaran de cop. El primer ministre britànic Keir Starmer manté el pols contra els crítics del Partit Laborista i manté que no dimitirà. Quatre alts càrrecs del govern han dimitit aquest dimarts en plena guerra oberta al partit. Per contra, més d'un centenar de diputats han donat suport a la continuïtat de Starmer. Leo Messi compra les antigues galeries Via Wagner a tocar del Turó Parc de Barcelona per 11 milions i mig d'euros. Estan abandonades des de fa dècades i les vol reformar per convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. Els esports també amb en David Ubach.
1: El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció. I pel que fa al Barça, Hansi Flick, a la prèvia de l'Alavés Barça d'aquest dimecres, ha donat per feta la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una segona temporada opcional.
0: I aquest dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos, a la Garrotxa, la Selva i el Gironès. Les temperatures seran més baixes. Dos quarts i pràcticament 4 minuts, els mestres i professors mantenen el pols al govern amb una nova jornada de vaga aquest dimecres als centres educatius del Baix Llobregat i el Penedès. Es preveuen talls a les carreteres principals i al migdia hi haurà una concentració a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Tot plegat després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70%, segons el sindicat USTEC, i del 34%, segons el Departament d'Educació. La manifestació unitària ha concentrat a Barcelona prop de 26.000 persones que han reclamat una baixada de les ràtios, un augment salarial i més recursos per a l'educació inclusiva. Tot això amb la mirada posada a la taula sectorial de dijous. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. I la consellera Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes poc realistes. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a acostar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Niubó ha tornat a defensar el pacte firmat amb la UGT i Comissions Obreres i ha instat la resta de sindicats a trobar vies de consens dijous dins d'aquest marc. I a tot això, Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui i faci una proposta als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Reclamen a la consellera d'Educació que tingui cintura i capacitat d'entesa per reobrir les negociacions amb els sindicats a la reunió de dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jéssica Albiach, la líder dels Comuns.
4: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
5: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. I deixar-se d'ocurrències.
0: Junts retreu a Esquerra i als Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la divisió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. La líder dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, apunta que Salvador Illa és el president de la incompetència i torna a demanar la divisió de la consellera d'Educació.
6: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
0: El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions dels docents. 3CAT Info. 3CAT Info. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta dels passatgers espanyols del creuer Ondius continuen donant negatiu i fent quarantena preventiva, una quarantena que s'allargarà fins al 21 de juny, tal com ha proposat el director de l'Organització Mundial de la Salut en la seva reunió amb Pedro Sánchez. L'OMS no descarta més positius entre els passatgers del creuer, però espera que el brot s'estabilitzi. Madrid, Cristian Roldán.
7: De moment es té constància de 10 casos d'antivirus, tots ells vinculats al creuer Ondius. Des de l'OMS admeten que en els pròxims dies hi podria haver algun positiu més, però el seu director, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, han volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
8: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
9: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla.
7: Precisament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid hi ha l'únic ciutadà espanyol positiu. Està ingressat a la unitat especial d'aïllament amb febre i problemes respiratoris lleus. La resta de passatgers continuen donant negatiu en antivirus i el Ministeri de Sanitat obre la porta que si la seva situació no canvia en una setmana puguin començar a rebre visites. Una mesura que també afecta la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la que està confinada a Alacant. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha acusat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius la nit abans, mentre que el dirigent canari manté que li van amagar informació.
10: Porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
11: El gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero.
7: Des de la Moncloa reiteren que en tot moment es va compartir la informació de què disposaven amb el govern canari.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que té sota control la situació a l'Iran i que no necessita l'ajuda del líder xinès Xi Jinping per posar fi al conflicte. Abans de marxar al país asiàtic, que visitarà dijous i divendres, el mandatari de la Casa Blanca ha dit que parlarà bàsicament de comerç amb el president de la Xina.
12: Tenim moltes coses per parlar amb el president Xi i no diria que l'Iran en sigui una, perquè tenim la situació molt controlada. O arribem a un acord o seran destruïts, així que d'una manera o altra, guanyarem. Amb el president Xi parlarem de moltes coses diferents, però sobretot de comerç.
0: Aquest dimarts, el Pentàgon ha actualitzat el cost de la guerra dels Estats Units contra l'Iran en 6 setmanes. Washington ha gastat 29.000 milions de dòlars. A l'Orient Mitjà, Kuwait ha anunciat la detenció de 4 persones vinculades als guardians de la Revolució Islàmica, a qui acusen de voler cometre atemptats terroristes. D'altra banda, Israel ha enviat bateries antiaèries als Emirats Àrabs Units perquè es defensin millor contra els atacs de l'Iran. I la Comissió Europea ha convidat a Brussel·les una delegació del govern talibà de l'Afganistan, tot i no reconèixer formalment el règim islamista, per negociar la deportació d'immigrants afganesos cap al seu país d'origen, malgrat que hi ha una violació sistemàtica dels drets humans. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: La Unió Europea vol agilitzar la deportació d'afganesos que visquin de forma irregular a Europa o que representin un risc per a la seguretat. La Comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, diu que actua a petició d'una majoria de països. Marcus Lammert és portaveu de la Comissió.
14: Els Estats membres van demanar a la Comissió que coordinés aquests contactes tècnics per retornar afganesos que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea i que suposin una amenaça per la seguretat. And who pose
13: a security threat. Crítiques, en canvi, per part de les ONGs de drets humans i de la comunitat afganesa. Ahmad Wali Ahmad Yar lidera la xarxa d'organitzacions de la diàspora afganesa a Europa. Denuncia a Catalunya Ràdio que els talibans s'acarnissen amb els deportats. We have
15: many, many cases of people. Tenim molts i molts casos de gent que tornen de l'Afganistan i acaben detinguts, humiliats o empresonats pels talibans. Pressured
13: by the Taliban. I també critica les converses que Brussel·les manté amb el règim islamista.
15: Estem força preocupats per això i creiem que qualsevol interacció legitima automàticament un règim molt brutal i molt violent contra la població de l'Afganistan.
13: Però la Comissió Europea ho nega.
14: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
13: I assegura que ja hi ha hagut una trobada entre una delegació europea i una dels talibans per parlar del retorn d'immigrants.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, desafia les veus laboristes que li demanen la dimissió i insisteix que continuarà al capdavant del govern. Enmig d'una guerra oberta al partit després de la desfeta electoral de la setmana passada, quatre alts càrrecs han abandonat l'executiu. Com a resposta als crítics, 110 diputats laboristes han signat una carta de suport al primer ministre. Londres, Quim Olivares.
16: Starmer ha resistit un dia més com a primer ministre, però el caos dins del Partit Laborista no s'atura. En el Consell de Ministres d'aquest dimarts, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria inestabilitat. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar la reunió.
17: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
16: Starmer ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però per ara el procés no ha començat. David Lammy és el viceprimer ministre.
18: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
16: La divisió dins del partit és notable. D'una banda, més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer, però de l'altra, una norantena demanen que dimiteixi. A més, hi ha hagut un degoteig de dimissions de càrrecs ministerials després de demanar sense èxit que Starmer marxi. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute al Regne Unit fins a nivells que no es veien des de fa força anys i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina. 3CAT
0: Info. 3CAT Info. Les acusacions pel crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi Laiglesia, per assassinat i detenció il·legal. També coincideixen a deixar fora de la causa, de manera provisional, l'altre investigat, Xavi Jiménez, i a demanar una indemnització per als pares i els dos germans de la víctima. Mataró, Marta Vallès.
19: Les acusacions consideren que Santi Laiglesia va participar activament en tots o en alguns dels actes que van acabar amb la mort de la jove mataronina. Per això demanen per ell una pena de 20 anys de presó per assassinat i 6 més per detenció il·legal. Segons el seu relat, Helena Jubany va anar al pis de Sabadell que Laiglesia compartia amb la seva parella Montse Careta. Era el 30 de novembre de 2001. L'escrit apunta que a la matinada del 2 de desembre una o diverses persones van drogar la víctima, la van pujar al terrat de l'edifici, allà la van despullar i la van llançar al buit. Tant la Fiscalia com l'acusació particular també demanen indemnitzar amb 600.000 euros els pares i els germans de la víctima en concepte de responsabilitat civil. Coincideixen a voler deixar fora de la causa provisionalment Xavi Jiménez perquè hi ha indicis que el vinculen amb els anònims que va rebre Helena Jubany, però no amb la participació directa en el crim. També demanen que s'obri el judici oral, que seria amb jurat popular. Montse Careta, que era a la presó com a sospitosa, es va suïcidar al maig de 2002. Santi La Iglesia va ingressar per primera vegada a un centre penitenciari el novembre de 2025, després que l'estiu passat es va reobrir la causa amb l'aportació de proves noves. Des de gener passat està en llibertat provisional amb mesures cautelars. Té el passaport retirat i s'ha de presentar periòdicament als jutjats de Sabadell.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
20: Després d'un dimarts marcat pels ruixats i les tempestes, aquest dimecres mantindrem una mica aquest temps primaveral canviant, però amb ruixats més puntuals. Un matí de dimecres més fresc, a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, amb moltes estones de sol, amb boires matinals, sobretot cap a comarques interiors, Pirineu i Prepirineu, i alguns núvols un pèl més gruixuts cap al nord i nord-est. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures més baixes també de cara al migdia. Els valors més alts en encara, però, arribaran als 25 o 26 graus. A la tarda de nou tornaran a créixer nuvolades i descarregaran alguns ruixats. Això sí, aquest dimecres molt més concentrats cap al Pirineu i Prepirineu, sobretot en aquest sector entre el nord i nord-est. Localment poden descarregar amb intensitat Garrotxa, Selva o Gironès. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
0: Trescat Info. Trescat Info. Tres quarts i dos minuts. Leo Messi continua fent negoci a Catalunya. Després de convertir-se en propietari de la Unió Esportiva Cornellà, ha comprat les antigues galeries Via Wagner de Barcelona a tocar del Turó Parc, abandonades des de fa dècades. La intenció és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. L'operació té un valor de 11 milions i mig d'euros i s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Somisi Edificio Rostower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Les galeries Via Wagner tenen 4.000 metres quadrats i una terrassa. Es troben en un estat d'abandonament des que van tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris de la noarantena de locals que hi ha. Una empresa d'inversió els ha anat comprant fins a tenir el control de les instal·lacions i és el que ara, la que ara, les ha venut a Leo Messi.

0: Els productors ebrencs de cireres preveuen una bona campanya amb una fruita de molta qualitat. En termes de producció, les grans empreses confien en millorar els registres de l'any passat. Tortosa, Jordi Barranca.
1: Hi ha influït sobretot el temps sec que ha fet durant el mes d'abril. Això ha permès avançar uns dies la campanya. Eduard Aleu, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos aquí a Terres de l'Ebre.
2: Un any com enguany, on l'abril ha sigut sec i calent, ha fet que comencem la campanya amb la cirera perfecta per exportar. Ara, aquests dies, ha fet unes pluges i hem arribat a aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes.
1: La campanya també es preveu bona per la principal productora Serima Cherries. Confien que el preu estigui al voltant dels 10 euros al quilo. Eduard Sedón és el director general.
3: Veient com han començat aquestes primeres setmanes de campanya i sent conscients del que ens espera, podem arribar, crec que enguany, als 4 milions de quilos fàcilment i que ens permetrà obrir nous clients, créixer amb els clients que ja treballem.
1: La cirera s'exporta bàsicament a països com Alemanya, Suïssa o als Països Baixos, entre d'altres.
0: El Papa tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la Torre de Jesucrist, que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tarragona, Colla Ballester.
4: Segons ha pogut saber 3Cat Info, ciutadans del territori d'origen de Gaudí financien un bastó, una fèrula papal, perquè Lleó XIV la faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier, que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià explica a 3Cat Info com serà aquest bastó.
5: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats. Després, més avall, aquesta creu estarà subjectada amb una peça de plata en formes de la façana del naixement.
4: La fèrula té molts detalls, com incrustacions de pedres originals del mas que la família tenia a Riudoms, o el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents. Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona i ara s'hi han afegit feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet. Faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
5: Aquest té el seu bàcul. Ara aquí es trobarà amb un bàcul nou que no hi comptava. Però bueno, ara ja aquestes alçades del Vaticà ja ho saben. Serà una cosa més informal, que si ho accepta serà una decisió personal del Sant Pare.
4: El bastó representa els dos mons de Gaudí i està pensat per ser utilitzat just el dia que el papa farà una ofrena a la tomba de l'arquitecte.
6: After the city pours it, the property owners are responsible for maintaining it, which is why the repairs are often imperfect and patchwork across the city.
0: El realitzador nord-americà John Wilson ha presentat al Festival Docs Barcelona el documental The History of Concrete, que dissecciona irònicament la societat capitalista a partir d'un suposat reportatge sobre el formigó de les obres públiques. En aquell llargmetratge, l'autor aplica l'exitosa mirada crítica i humorística sobre el món d'avui que ja havia explorat a la sèrie How to with John Wilson. Òscar Callau.
7: Les tres temporades emeses a la plataforma HBO han estat molt celebrades per la capacitat de Wilson per transformar escenes trivials de la vida als carrers d'una gran ciutat en reflexions profundes i alhora humorístiques sobre la condició humana. El documental History of Concrete torna a adoptar aquesta fórmula amb un audiovisual que, a partir d'una recerca sobre els orígens històrics del formigó o les seves aplicacions urbanístiques, ens parla en realitat de temes com l'absurditat del sistema capitalista o els peatges que la indústria del cinema posa a la creativitat.
8: El formigó és un material celebrat arquitectònicament i jo volia donar-hi el punt de vista invers en una pel·lícula crítica i amb un punt de vista alternatiu sobre com es construeixen les ciutats.
7: Wilson roda durant hores i hores fins que troba aquell moment inesperat que ha explicat amb la seva característica veu nasal, desperta el somriure de l'espectador i alhora el fa reflexionar.
8: Després de veure aquesta pel·lícula, segur que comences a detectar totes les imperfeccions del formigó que hi ha al teu voltant. És una cosa que ja no puc treure'm del cap ni apartar-la de la manera que veig jo el món ara. Així que crec que necessito treballar en un altre projecte ràpidament abans que aquesta obsessió em consumeixi.
7: Wilson també ens ha explicat que durant la seva primera visita al Docs Barcelona el 2024 va rodar algunes escenes sobre el formigó a la capital catalana, tot i que al final les va descartar per centrar-se en els carrers de Nova York.
9: Ya te imagino caminando por la pasarela. Voy a diseñar una colección especial para ti.
0: El Teatre Romea de Barcelona recupera un dels grans clàssics del dramaturg i cineasta alemany Rainer Werner Fassbinder amb l'estrena aquest dimarts de Les amargues làgrimes de Petra von Kant. L'actriu Anna Torrent protagonitza la tragèdia dirigida per Raquel Camacho sobre les relacions de poder dins de la parella, amb un repartiment íntegrament femení. Barcelona, Montse Mas.
10: Entre miralls, un jacuzzi i maniquins trencats, assistim a la caiguda de Petra von Kant, una dissenyadora d'èxit que s'obsessiona per una jove model d'orígens humils fins a destruir-se. Un text de Fassbinder que ell mateix va dur al cinema el 1972 sobre com el control i l'opressió dins la parella no entén de gèneres ni classes. Hores abans de la funció, Anna Torrent, actriu de títols imprescindibles del cinema espanyol com L'espíritu de la colmena o Tesis, definia la proposta d'intensa i pertorbadora i la distingia així de la película original.
11: También la película, aunque visualmente era muy bella y muy delicada, o sea, como hizo Fassbinder, pero era bello el exterior, pero por dentro había un destrozo y una violencia y Raquel ya todo eso ya lo pone también en el exterior, así lo veo yo, ¿no?
10: En canvi, alguns espectadors han trobat a faltar encara més intensitat dramàtica.
12: Bé, però mancat una mica d'intensitat, correcte.
13: I jo recordo que era més intens, que hi havia més escenes, que hi havia més conflicte.
10: El muntatge serà al Romea fins al 24 de maig.
9: Pero no había nada más. Se acabó todo. Menos la vergüenza.
0: Esports. Amb en David Ubach.
14: El Barça ha comunicat que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions fetes pel president del Madrid, Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El màxim dirigent del Madrid ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça. Y encara més.
15: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
14: Florentino Pérez ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència. L'actual dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció per defensar-se ell i el Madrid, assegura del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
16: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
14: Florentino Pérez també ha defensat la seva gestió econòmica i esportiva i, d'altra banda, ha tret ferro a la baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, assegurant que cada temporada hi ha baralles entre jugadors. Un Madrid que ha viscut així les hores posteriors al títol de Lliga del Barça, que aquest dimecres, com l'Espanyol, torna a tenir partit.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I a la prèvia de l'Alavés Barça de la jornada 36, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, per tant, amb una segona adopcional a més.
18: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Amb el Barça és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. Per mi és un bon acord.
14: Sobre el partit i tot i tenir el títol a la butxaca, Flick demana a l'equip guanyar els 3 partits restants per arribar als 100 punts. El Barça té les baixes de Lamine Yamal i Rafinha per lesió. Pel que fa a l'Espanyol, rebrà l'Atlètic Club de Bilbao amb la llosa de les 18 jornades sense guanyar dels blanquiblaus. I el seu tècnic, Manolo González, ha demanat als seus jugadors sortir a morir i evitar fer concessions al rival.
19: Que al final el que importa som nosaltres, que estiguem bé al partit, que no el parem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
14: L'Espanyol té la baixa d'Engongue lesionat i de Calero i Dolan sancionats, a més del dubte de Romero, tot i que apunta a poder jugar. Tots dos partits els transmetrem de manera continuada a Catalunya Ràdio. L'Espanyol, l'Atlètic Club de Bilbao, el Tot Gira, i tot seguit l'Alavés Barça a la TTT. La 36a jornada de Lliga s'ha obert aquest dimarts amb els següents marcadors. Celta 2, Llevant 3, un triomf dels valencians que perjudica l'Espanyol i el Girona. Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i l'Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2. A la classificació provisional, el Girona cau als llocs de descens i és tercer per la cua amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol, que marca la permanència. Per davant, i també amb 39 punts, i al llevant, el Mallorca i l'Elx. I per darrere, amb 37 punts, dos menys, per tant, que els catalans, figura l'Alavés en penúltim lloc. L'Oviedo Escué ja ha descendit. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
17: Trescat Info.
14: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona en el duel català que ha obert la 31a jornada a la Lliga CB i ha certificat la permanència de retruc. Els manresans han superat els gironins per 74-79 gràcies a un parcial final de 10-28. Per cert, que el Barça de bàsquet ha comunicat que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys un cop que acabi la temporada amb el club blaugrana, on ha jugat les últimes 4 temporades. Del bàsquet passem a l'handbol.
17: Trescat Info.
14: El Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la semifinal de la final a 4 de Colònia a la Lliga de Campions, segons ha deparat el sorteig. Serà dissabte 13 de juny, com l'altra semifinal, que serà a Alemanya, i oposarà el Magdeburg, el vigent campió, i el Fuchsia de Berlín. Destaquem també que en waterpolo el Sabadell ha escenificat el comiat dels seus dos entrenadors dels primers equips masculí i femení. Quim Colet i David Palma deixaran la banqueta vallesana al final de la temporada. Colet, per decisió personal.
20: És una qüestió personal meva. La meva etapa a les banquetes de manera regular amb un equip professional en què la dedicació a les tres, va, ja en tinc prou.
14: I Palma de mut acord amb el club per engegar un nou cicle.
21: Després de gairebé una dècada, doncs era un bon moment per donar-li un canvi al projecte, no? Fer aquí un canvi de sàvia nova, no? De renovació.
14: I al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez s'ha adjudicat la quarta etapa de 138 quilòmetres de mitja muntanya en final a Cosenza. El nou líder és Giulio Ciccone.
17: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona del cicle d'aturades després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons la USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes. Esquerra i els comuns demanen al govern que faci una proposta realista als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Junts també es posa al costat dels docents, adverteix que el govern de Salvador Illa està en caiguda lliure i torna a demanar la dimissió de la consellera Niubó. La infiltració dels Mossos en una assemblea de professors arriba al Parlament. La consellera d'Interior i el major dels Mossos donaran explicacions aquest dimecres i el Departament d'Educació assegura que no n'estava informat. Una associació d'advocats ha presentat la primera denúncia. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. L'OMS no descarta més positius, tot i que espera que el brot s'estabilitzi. La Fiscalia ha acusat aquest dimarts la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En l'informe final, el fiscal remarca que estafar la hisenda pública és estafar la societat. Les pluges d'aquest dimarts han deixat diverses incidències a diferents punts de Catalunya. Els bombers han fet més de 50 sortides i el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 250 trucades. S'han registrat més d'un centenar d'incidents, sobretot al Vallès Oriental i al Barcelonès. L'arribada de la intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cannes. El certamen, el més prestigiós del món, ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció. A la prèvia de l'Alavés-Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028.

0: a sol, ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura serà més baixa.
1: 3CAT Info.
0: Comencem. Els mestres i professors mantenen el pols al govern amb una nova jornada de vaga aquest dimecres als centres educatius del Baix Llobregat i del Penedès. Es preveuen talls a les carreteres principals i al migdia hi haurà una concentració a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Tot plegat després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons el sindicat USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. La manifestació unitària ha concentrat a Barcelona prop de 26.000 persones que han reclamat una baixada de les ràtios, un augment salarial i més recursos per a l'educació inclusiva. Tot això amb la mirada posada en la taula sectorial de dijous. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. I la consellera Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes poc realistes. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Niubó ha tornat a defensar el pacte firmat amb la UGT i Comissions Obreres i ha instat la resta de sindicats a trobar vies de consens dijous dins d'aquest marc. I Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui i faci una proposta als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Reclamen a la consellera d'Educació que tingui cintura i capacitat d'entesa per reobrir les negociacions amb els sindicats a la reunió de dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jéssica Albiach, la líder dels Comuns.
4: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
5: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. I deixar-se d'ocurrències.
0: Junts retreu a Esquerra i als Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. La líder dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, apunta que Salvador Illa és el president de la incompetència i torna a demanar la dimissió de la consellera d'Educació.
6: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
0: El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions dels docents. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquest dimecres al Parlament per donar explicacions a la infiltració en una assemblea de professors. La polèmica continua creixent després que la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi assegurat que el seu departament no havia estat informat de la infiltració i reclami més explicacions, tot i evitar qüestionar els comandaments del cos.
3: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi, doncs, Departament d'Interior, no? Que es valori, doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu.
0: Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia per la presumpta infiltració dels agents. El president César Lagonigro considera que aquestes actuacions podrien haver vulnerat drets fonamentals. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: Aquesta denúncia se suma a l'anunciada pel Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, que l'està preparant.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta dels passatgers espanyols del creuer Ondius continuen donant negatiu i fent quarantena preventiva, una quarantena que s'allargarà fins al 21 de juny, tal com ha proposat el director de l'Organització Mundial de la Salut en la seva reunió amb Pedro Sánchez. L'OMS no descarta més positius entre els passatgers del creuer, però espera que el brot s'estabilitzi. Madrid.

0: Cristian Roldán.
1: De moment es té constància de 10 casos d'antivirus, tots ells vinculats al creuer Ondius. Des de l'OMS admeten que en els pròxims dies hi podria haver algun positiu més, però el seu director, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, han volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
2: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
3: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla.
1: Precisament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid hi ha l'únic ciutadà espanyol positiu. Està ingressat a la unitat especial d'aïllament amb febre i problemes respiratoris lleus. La resta de passatgers continuen donant negatiu en antivirus i el Ministeri de Sanitat obre la porta que si la seva situació no canvia en una setmana puguin començar a rebre visites. Una mesura que també afecta la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la que està confinada a Alacant. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha acusat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius la nit abans, mentre que el dirigent canari manté que li van amagar informació.
4: Porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
5: El gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero.
1: Des de la Moncloa reiteren que en tot moment es va compartir la informació de què disposaven amb el govern canari.
0: El fiscal del judici, els Pujol, afirma que són responsables de corrupció i de frau fiscal, entre altres delictes, i els acusa de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat. Remarca, en el tram final del judici, que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. Els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol s'enfronten a una petició de pena d'entre 8 i 29 anys de presó. Aviada especial a l'Audiència Nacional, María Núria Rebelle.
6: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
7: El anàlisi del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
6: Si s'ha estafat Hisenda, ha dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans.
7: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera.
6: No es jutja el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica, però diu Bermejo que hi ha vincles.
7: En la declaración que hizo el señor Jordi Pujol Ferrusola reconoció de forma sincera ante el interrogatorio que es cierto que prestó aval a través de las cuentas de Andorra, porque se lo pidió que fue tesorero de Convergencia Democrática, el señor Carles Torrent.
6: La família Pujol va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenien a Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona.
7: Las cuentas se llenan y luego se reparten. ¿Quién las reparte? La senyora Marta Ferrusola Llado.
6: L'advocacia de l'Estat ha negat que els delictes pels quals el jutge hagin prescrit i ha subratllat que moltes de les suposades feines del fill gran de l'expresident eren fictícies.
0: I la Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els tres Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a fugir de Barcelona ara fa gairebé 2 anys. El Ministeri Públic demana reobrir el cas que el tribunal va donar per tancat, per falta d'indicis, i perquè els tres agents no estaven treballant aquell dia. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, per més que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació de detenir l'expresident. Les acusacions de Vox i Hazte Oír també han demanat a l'Audiència Provincial que reactivi el procediment. I els lletrats del Parlament veuen poc marge per portar a la justícia aquestes amenaces del diputat de Vox, Alberto Terrades, contra la republicana Najat Driouech.
8: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Najat, de Esquerra Republicana, decide no votar, pues oiga, no pasa nada. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
0: Malgrat que va acabar demanant perdó, la mesa va sol·licitar un informe als serveis jurídics per si hi havia recorregut legal. En un primer esborrany, però, consideren que la inviolabilitat parlamentària i la llibertat d'expressió emparen les paraules del dirigent ultra. A banda, la mesa va engegar els tràmits per sancionar Terrades, com també ha fet ara amb la diputada de Vox, Júlia Calvet, per haver carregat contra una compareixença al Parlament de l'Associació Joventut Àfrica Negra. 3CAT Info. d'aquí uns moments la previsió. Abans us expliquem que els bombers han fet aquest dimarts més de 50 sortides a causa de les tempestes, la major part al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3CatInfo que no han estat incidències greus.
9: Eren la majoria per acumulacions puntuals d'aigua en els carrers, per alguna entrada en algun baix o en algun pas de nivell. Totes han sigut resoltes a mesura que anaven podent, els nuclis tan forts anaven passant i els bombers podien ja fer aquest treball en aquests punts, però que no han generat cap moment de perillositat i tampoc afectació a persones.
0: Això sí, al Baix Llobregat, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera B-112 entre Collbató i l'Aeri de Montserrat, on ha calgut evacuar 3 persones de 2 cotxes atrapats per les pedres. I al Parc Natural de Montserrat s'han tancat el camí de la Santa Cova pels desperfectes que han provocat els aiguats. Al Pla de Lleida ha caigut una lleugera calamarsada que ha afectat finques d'arbres fruiters en almenys 9 municipis de les comarques del Segrià, les Garrigues i el Pla d'Urgell. És la tercera incidència d'aquest tipus des que ha començat la campanya de recollida. També s'ha activat un avís per l'increment del cabal del Ter a l'altura de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, on s'ha superat el llindar d'alerta. Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 250 trucades per 113 incidents durant tota la jornada. La majoria de les comunicacions han estat per incidències al Vallès Oriental i al Barcelonès.
10: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
11: Després d'un dimarts marcat pels ruixats i les tempestes, aquest dimecres mantindrem una mica aquest temps primaveral canviant, però amb ruixats més puntuals. Un matí de dimecres més fresc, a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, amb moltes estones de sol, amb boires matinals, sobretot cap a comarques interiors, Pirineu i Prepirineu, i alguns núvols un pèl més gruixuts cap al nord i nord-est. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures més baixes també de cara al migdia. Els valors més alts encara, però, arribaran als 25 o 26 graus. A la tarda de nou tornaran a créixer nuvolades i descarregaran alguns ruixats. Això sí, aquest dimecres molt més concentrats cap al Pirineu i Prepirineu, sobretot en aquest sector entre el nord i nord-est. Localment poden descarregar amb intensitat Garrotxa, Selva o Gironès. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i 2 minuts. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatge, com reclama Junts per Catalunya. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, publicada aquest dimarts, Rodríguez ha explicat que el que demana Junts, deduccions del 15% a l'IRPF per les quantitats pagades en la hipoteca o el lloguer, s'assembla a propostes que el PSOE i el govern espanyol han posat sobre la taula en altres moments. La ministra d'Habitatge ho considera una oportunitat que caldria aprofitar. També ha afirmat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que, mentrestant, aposten perquè es rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
12: El gobierno puede asumir ese coste que, en definitiva, es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas. Y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
0: Les paraules de la ministra han estat valorades per diversos grups polítics catalans aquest dimarts en les seves rodes de premsa al Parlament. Junts ha derivat la qüestió perquè la valorin els seus diputats al Congrés. Per la seva banda, els comuns han afirmat que els incentius fiscals no són la seva aposta, però que ho estudiaran si això permet aconseguir el suport de Junts per desbloquejar la pròrroga dels lloguers. Des d'Esquerra han recordat al govern de Sánchez que té altres mecanismes per dissuadir l'especulació, com els impostos a la compra especulativa d'habitatges. I des de la CUP també s'han mostrat escèptics amb els incentius fiscals. Els anticapitalistes aposten per la prohibició de la compra especulativa d'habitatge.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Suprem descarta que els treballadors indefinits de les administracions públiques que no són fixos puguin passar a ser fixos si no han aprovat unes oposicions. En un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem estableix que només es poden convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i, per això, han encadenat contractes temporals. Comissions Obreres destaca que la sentència no afecta el personal funcionari interí. La coordinadora del sindicat de la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura de treballador indefinit, no fix, és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
13: No és fijo porque no ha pasado unas opos. Es una figura extraña que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'estat espanyol.
0: Per als que no han superat unes oposicions, el Tribunal Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o a la Seguretat Social perquè obrin un expedient sancionador. Aquesta nova sentència arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'estat espanyol no es compensava degudament. I aquest dimarts s'ha conegut un nou héroe a Catalunya. L'empresa Quality Expresso, dedicada a la fabricació de màquines i molinets de cafè, vol tancar les línies de muntatge de la zona franca. Ho justifica amb l'argument de seguir sent competitiva, però Comissions Obreres denuncia que es tracta d'una estratègia per deslocalitzar la producció de Barcelona. L'ERO d'extinció afectaria tot el personal de l'àrea de fabricació, on treballen la majoria dels 117 treballadors de la plantilla. Malgrat l'anunci, encara no se sap quants acomiadaments es volen fer. Óscar Perea és president del Comitè d'Empresa i delegat de Comissions Obreres.
14: Toda la producción y todos los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
0: Les dues parts tenen previst fer una primera trobada per rebre tota la informació sobre l'ERO dilluns que ve. Quality Expresso fa 75 anys que és a Catalunya. Una comèdia romàntica francesa ha inaugurat la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes, el més prestigiós del món. A la gala també ha recollit la Palma d'Or honorífica el cineasta Peter Jackson, artífex de la trilogia del Senyor dels Anells. Però totes les converses giren al voltant de la roda de premsa del jurat, on s'ha parlat d'intel·ligència artificial i de la dicotomia entre art i política. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
15: A diferència de la Berlinale, on es va originar el debat, a Cannes tothom considera que l'art i la política poden anar perfectament del bracet. Ho ha dit l'actriu Jane Fonda en la gala d'inauguració, on deia que el cinema sempre és un acte de resistència, i també el president del jurat, el cineasta sud-coreà Park Chan-wook.
16: No crec que la política i l'art vagin per separat. Seria estrany pensar que estan en conflicte. Només perquè una pel·lícula té un plantejament polític no se l'ha de considerar antiartística. I de la mateixa manera, si un film no es posiciona políticament, no se l'ha de menystenir. Per tant, mentre hi hagi sentit artístic, tenen un valor.
15: La prova, les dues primeres pel·lícules que s'han projectat aquí. La cinta inaugural, una comèdia sense pretensions, La Venus Electric, molt entretinguda, i la còpia restaurada del Laberinto del Fauno que ha presentat el seu director Guillermo del Toro, un film sobre els maquis protagonitzat per Sergi López. El cineasta mexicà ha plorat al final de la projecció i s'ha acomiadat així del públic.
17: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres, i a la merda la IA.
15: Aquest ha estat l'altre debat que Demi Moore, membre del jurat, ha atiat dient que el més intel·ligent és conviure amb la intel·ligència artificial i no lluitaria en contra. I finalment, Peter Jackson ha recollit la seva Palma d'Or honorífica dient que ha estat una increïble sorpresa i un honor indescriptible.
0: Julian Barnes, un dels escriptors més prestigiosos de la literatura anglesa contemporània, s'acomiada dels seus lectors en el seu últim llibre, Comiats, que aquest dimarts ha presentat a Barcelona. Als 80 anys, l'autor de novel·les com El sentit d'un final confirma que, tot i que no va ser una decisió senzilla, ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
18: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
10: esports.
0: Amb en David Ubach.
1: El Barça ha comunicat que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions fetes pel president del Madrid, Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El màxim dirigent del Madrid ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça i encara més.
19: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
1: Florentino Pérez ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència. L'actual dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció per defensar-se ell i el Madrid del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
19: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
1: Florentino Pérez també ha defensat la seva gestió econòmica i esportiva i, d'altra banda, ha tret ferro a la baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, assegurant que cada temporada hi ha baralles entre jugadors. Un Madrid, doncs, que ha viscut així les hores posteriors al títol de Lliga del Barça, que aquest dimecres, com l'Espanyol, torna a tenir partit.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I a la prèvia de l'Alavés Barça de la jornada 36, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional.
20: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Amb el Barça es vol limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. Per mi és un bon acord.
1: Sobre el partit, i tot i tenir el títol a la butxaca, Flick demana a l'equip guanyar els 3 partits restants per arribar als 100 punts. El Barça té les baixes de Lamine Yamal i Rafinha per lesió. Pel que fa a l'Espanyol, rebrà l'Atlètic Club de Bilbao amb la llosa de les 18 jornades sense guanyar dels blanquiblaus. El seu tècnic, Manolo González, ha demanat als seus jugadors sortir a morir i evitar fer concessions al rival.
21: Que al final el que importa som nosaltres, que estiguem bé al partit, que no el parem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
1: L'Espanyol té la baixa d'Engongue, lesionat, i de Calero i Dolan, que estan sancionats, a més del dubte de Romero, tot i que apunta a poder jugar. Tots dos partits els transmetrem de manera continuada a Catalunya Ràdio. L'Espanyol Atlètic Club de Bilbao al Tot Gira i tot seguit l'Alavés Barça a la TDT. Aquest dimecres també juguen a primera el Villarreal, Sevilla i el Getafe Mallorca. La 36a jornada de Lliga s'ha obert aquest dimarts amb els següents marcadors. Celta 2, Llevant 3, un triomf dels valencians que perjudica l'Espanyol i el Girona. El Betis 2, el Jun, on els 3 punts dels bètics es classifiquen per a la Lliga de Campions, i l'Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2. A la classificació provisional, el Girona cau als llocs de descens i és tercer per la cua amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol, que marca la permanència. Per davant i també amb 39 punts, i al Llevant, el Mallorca i l'Elx. I per darrere, amb 37 punts, dos menys per tant que els catalans, figurarà a la vez en penúltim lloc. L'Oviedo Escué ja ha descendit. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
10: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona en el duel català, que ha obert la 31a jornada a la Lliga CB i ha certificat així la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79, gràcies a un parcial final de 10-28. Els dos entrenadors, Diego Campo al Manresa i Moncho Fernández al Girona, s'han referit a aquests minuts decisius.
22: L'equip, perquè està impressionant, ha lluitat moltíssim, sobretot en l'últim quart hem estat espès i hem lluitat.
23: Amb la sessió d'aquests últims minuts hem estat bé, molt bé. Una altra història és el nostre atac.
1: Aquest dimecres es jugaran el Breogán Lleida i el Granada Barça. Per cert que el bàsquet blaugrana ha comunicat que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys un cop que acabi la temporada amb el club blaugrana, on ha jugat les últimes 4 temporades. Veselý és el 5è jugador amb més partits jugats i el 6è amb més punts anotats en la història de l'Eurolliga, competició que ha guanyat un cop i n'ha estat el jugador més valuós un altre. Europa ha jugat amb el Partizan i el Fenerbahçe i a l'NBA a les files de Washington i Denver. Del bàsquet passem a l'handbol.
2: per explicar que el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la semifinal de la final a 4 de Colònia a la Lliga de Campions, segons ha deparat el sorteig. Serà dissabte 13 de juny, com l'altra semifinal, que serà Alemanya i oposarà al Magdeburg, al vigent campió, i al Fuchsia de Berlín. En waterpolo, destaquem també que el Sabadell femení ha tancat aquest dimarts la fase regular de la Lliga amb un partit avançat a la 22a jornada, el Catalunya 11, Sabadell 13. Aquest dimecres es disputaran el Sant Feliu Mataró, el Canoe Sant Andreu i el Mediterrani Atlètic Barceloneta. I encara en waterpolo, precisament l'Atlètic Barceloneta masculí visitarà la piscina del Novi de Belgrat Serbi a la 5a jornada de la lligueta dels quarts de final de la Lliga de Campions. Els mariners ja estan classificats per a la final a 4 de Malta.

0: És moment de repassar algunes de les informacions més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona del cicle d'aturades, després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70%, segons l'USTEC, i del 34%, segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes. Esquerra i els comuns demanen al govern que faci una proposta realista als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Junts també es posa al costat dels docents. Adverteix que el govern de Salvador Illa està en caiguda lliure i torna a demanar la dimissió del conseller Niubó. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. L'OMS no descarta més positius, tot i que espera que el brot s'estabilitzi. Aquestes són les més destacades. A partir d'ara també us explicarem que els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al 3,8% en taxa interanual, el nivell més alt dels últims 3 anys. Donald Trump diu que això és un efecte passatger i que quan acabi el conflicte els preus baixaran de cop. El primer ministre britànic Keir Starmer manté el pols contra els crítics del Partit Laborista i manté que no dimitirà. 4 els càrrecs del govern han dividit aquest dimarts en plena guerra oberta al partit. Per contra, més d'un centenar de diputats han donat suport a la continuïtat de Starmer. Leo Messi compra les antigues galeries Via Wagner a tocar del Turó Parc de Barcelona per 11 milions i mig d'euros. Estan abandonades des de fa dècades i les vol reformar per convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. Els esports també amb en David Ubach.
1: El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció. I pel que fa al Barça, Hansi Flick, a la prèvia de l'Alavés Barça d'aquest dimecres, ha donat per feta la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una segona temporada opcional.
0: I aquest dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos, a la Garrotxa, la Selva i el Gironès. Les temperatures seran més baixes. Dos quarts i pràcticament 4 minuts, els mestres i professors mantenen el pols al govern amb una nova jornada de vaga aquest dimecres als centres educatius del Baix Llobregat i el Penedès. Es preveuen talls a les carreteres principals i al migdia hi haurà una concentració a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Tot plegat després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70%, segons el sindicat USTEC, i del 34%, segons el Departament d'Educació. La manifestació unitària ha concentrat a Barcelona prop de 26.000 persones que han reclamat una baixada de les ràtios, un augment salarial i més recursos per a l'educació inclusiva. Tot això amb la mirada posada a la taula sectorial de dijous. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. I la consellera Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes poc realistes. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Niubó ha tornat a defensar el pacte firmat amb la UGT i Comissions Obreres i ha instat la resta de sindicats a trobar vies de consens dijous dins d'aquest marc. I a tot això, Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui i faci una proposta als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Reclamen a la consellera d'Educació que tingui cintura i capacitat d'entesa per reobrir les negociacions amb els sindicats a la reunió de dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jéssica Albiach, la líder dels Comuns.
4: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
5: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. I deixar-se d'ocurrències.
0: Junts retreu a Esquerra i als Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la divisió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. La líder dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, apunta que Salvador Illa és el president de la incompetència i torna a demanar la divisió de la consellera d'Educació.
6: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
0: El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions dels docents. 3CAT Info. 3CAT Info. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta dels passatgers espanyols del creuer Ondius continuen donant negatiu i fent quarantena preventiva, una quarantena que s'allargarà fins al 21 de juny, tal com ha proposat el director de l'Organització Mundial de la Salut en la seva reunió amb Pedro Sánchez. L'OMS no descarta més positius entre els passatgers del creuer, però espera que el brot s'estabilitzi. Madrid, Cristian Roldán.
7: De moment es té constància de 10 casos d'antivirus, tots ells vinculats al creuer Ondius. Des de l'OMS admeten que en els pròxims dies hi podria haver algun positiu més, però el seu director, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, han volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
8: There is no sign that we are seeing...
9: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
10: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla.
7: Precisament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid hi ha l'únic ciutadà espanyol positiu. Està ingressat a la unitat especial d'aïllament amb febre i problemes respiratoris lleus. La resta de passatgers continuen donant negatiu en antivirus i el Ministeri de Sanitat obre la porta que si la seva situació no canvia en una setmana puguin començar a rebre visites. Una mesura que també afecta la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la que està confinada a Alacant. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha acusat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius la nit abans, mentre que el dirigent canari manté que li van amagar informació.
11: Porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
12: El gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero.
7: Des de la Moncloa reiteren que en tot moment es va compartir la informació de què disposaven amb el govern canari.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que té sota control la situació a l'Iran i que no necessita l'ajuda del líder xinès Xi Jinping per posar fi al conflicte. Abans de marxar al país asiàtic, que visitarà dijous i divendres, el mandatari de la Casa Blanca ha dit que parlarà bàsicament de comerç amb el president de la Xina.
13: Tenim moltes coses per parlar amb el president Xi, i no diria que l'Iran en sigui una, perquè tenim la situació molt controlada. O arribem a un acord o seran destruïts, així que d'una manera o altra guanyarem. Amb el president Xi parlarem de moltes coses diferents, però sobretot de comerç.
0: Aquest dimarts, el Pentàgon ha actualitzat el cost de la guerra dels Estats Units contra l'Iran en 6 setmanes. Washington ha gastat 29.000 milions de dòlars. A l'Orient Mitjà, Kuwait ha anunciat la detenció de 4 persones vinculades als guardians de la Revolució Islàmica, a qui acusen de voler cometre atemptats terroristes. D'altra banda, Israel ha enviat bateries antiaèries als Emirats Àrabs Units perquè es defensin millor contra els atacs de l'Iran. I la Comissió Europea ha convidat a Brussel·les una delegació del govern talibà de l'Afganistan, tot i no reconèixer formalment el règim islamista, per negociar la deportació d'immigrants afganesos cap al seu país d'origen, malgrat que hi ha una violació sistemàtica dels drets humans. Brussel·les, Bruno Forteamires.
14: La Unió Europea vol agilitzar la deportació d'afganesos que visquin de forma irregular a Europa o que representin un risc per a la seguretat. La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, diu que actua a petició d'una majoria de països. Marcus Lammert és portaveu de la comissió.
15: Els estats membres van demanar a la comissió que coordinés aquests contactes tècnics per retornar afganesos que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea i que suposin una amenaça per la seguretat. And who pose
14: a security threat. Crítiques, en canvi, per part de les ONGs de drets humans i de la comunitat afganesa. Ahmad Wali Ahmad Yar lidera la xarxa d'organitzacions de la diàspora afganesa a Europa. Denuncia a Catalunya Ràdio que els talibans s'acarnissen amb els deportats. We have many
16: cases of people. Tenim molts i molts casos de gent que tornen de l'Afganistan i acaben detinguts, humiliats o empresonats pels talibans.
14: I també critica les converses que Brussel·les manté amb el règim islamista.
16: Estem força preocupats per això i creiem que qualsevol interacció legitima automàticament un règim molt brutal i molt violent contra la població de l'Afganistan.
14: Però la Comissió Europea ho nega.
15: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
14: I assegura que ja hi ha hagut una trobada entre una delegació europea i una dels talibans per parlar del retorn d'immigrants.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, desafia les veus laboristes que li demanen la dimissió i insisteix que continuarà al capdavant del govern. Enmig d'una guerra oberta al partit després de la desfeta electoral de la setmana passada, quatre alts càrrecs han abandonat l'executiu. Com a resposta als crítics, 110 diputats laboristes han signat una carta de suport al primer ministre. Londres, Quim Olivares.
17: Starmer ha resistit un dia més com a primer ministre, però el caos dins del partit laborista no s'atura. En el Consell de Ministres d'aquest dimarts, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria inestabilitat. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar la reunió.
18: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
17: Starmer ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però per ara el procés no ha començat. David Lammy és el viceprimer ministre.
19: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
17: La divisió dins del partit és notable. D'una banda, més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer, però de l'altra, una norantena demanen que dimiteixi. A més, hi ha hagut un degoteig de dimissions de càrrecs ministerials després de demanar sense èxit que Starmer marxi. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute al Regne Unit fins a nivells que no es veien des de fa força anys i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Les acusacions pel crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi Laiglesia, per assassinat i detenció il·legal. També coincideixen a deixar fora de la causa, de manera provisional, l'altre investigat, Xavi Jiménez, i a demanar una indemnització per als pares i els dos germans de la víctima. Mataró, Marta Vallès.
20: Les acusacions consideren que Santi Laiglesia va participar activament en tots o en alguns dels actes que van acabar amb la mort de la jove mataronina. Per això demanen per ell una pena de 20 anys de presó per assassinat i 6 més per detenció il·legal. Segons el seu relat, Helena Jubany va anar al pis de Sabadell que Laiglesia compartia amb la seva parella Montse Careta. Era el 30 de novembre de 2001. L'escrit apunta que a la matinada del 2 de desembre una o diverses persones van drogar la víctima, la van pujar al terrat de l'edifici, allà la van despullar i la van llançar al buit. Tant la Fiscalia com l'acusació particular també demanen indemnitzar amb 600.000 euros els pares i els germans de la víctima en concepte de responsabilitat civil. Coincideixen a voler deixar fora de la causa provisionalment Xavi Jiménez perquè hi ha indicis que el vinculen amb els anònims que va rebre Helena Jubany, però no amb la participació directa en el crim. També demanen que s'obri el judici oral, que seria amb jurat popular. Montse Careta, que era a la presó com a sospitosa, es va suïcidar el maig de 2002. Santi Laiglesia va ingressar per primera vegada tancada a un centre penitenciari el novembre de 2025, després que l'estiu passat es va reobrir la causa amb l'aportació de proves noves. Des de gener passat està en llibertat provisional amb mesures cautelars. Té el passaport retirat i s'ha de presentar periòdicament als jutjats de Sabadell.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
1: Després d'un dimarts marcat pels ruixats i les tempestes, aquest dimecres mantindrem una mica aquest temps primaveral canviant, però amb ruixats més puntuals. Un matí de dimecres més fresc, a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, amb moltes estones de sol, amb boires matinals, sobretot cap a comarques interiors, Pirineu i Prepirineu, i alguns núvols un pèl més gruixuts cap al nord i nord-est. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures més baixes també de cara al migdia. Els valors més alts en encara, però, arribaran als 25 o 26 graus. A la tarda de nou tornaran a créixer nuvolades i descarregaran alguns ruixats. Això sí, aquest dimecres molt més concentrats cap al Pirineu i Prepirineu, sobretot en aquest sector entre el nord i nord-est. Localment poden descarregar amb intensitat Garrotxa, Selva o Gironès. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
0: Trescat Info. Trescat Info. 3:02. Leo Messi continua fent negoci a Catalunya. Després de convertir-se en propietari de la Unió Esportiva Cornellà, ha comprat les antigues galeries Via Wagner de Barcelona a tocar del Turó Parc, abandonades des de fa dècades. La intenció és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. L'operació té un valor de 11,5 milions d'euros i s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Somici Edificio Rostower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Les galeries Via Wagner tenen 4.000 metres quadrats i una terrassa. Es troben en un estat d'abandonament des que van tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris de la quarantena de locals que hi ha. Una empresa d'inversió els ha anat comprant fins a tenir el control de les instal·lacions i és el que ara, la que ara, les ha venut a Leo Messi.

0: Els productors ebrencs de cireres preveuen una bona campanya amb una fruita de molta qualitat. En termes de producció, les grans empreses confien a millorar els registres de l'any passat. Tortosa, Jordi Barranca.
1: I ha influït sobretot el temps sec que ha fet durant el mes d'abril. Això ha permès avançar uns dies la campanya. Eduard Taleu, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos aquí a Terres de l'Ebre.
2: Un any com enguany, on l'abril ha sigut sec i calent, ha fet que comencem la campanya amb la cirera perfecta per exportar. Ara, aquests dies, ha fet unes pluges i hem arribat en aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes.
1: La campanya també es preveu bona per la principal productora Serima Cherris. Confien que el preu estigui al voltant dels 10 euros al quilo. Eduard Sedón és el director general.
3: Veient com han començat aquestes primeres setmanes de campanya i sent conscients del que ens espera, podem arribar, crec que enguany, als 4 milions de quilos fàcilment i que ens permetrà obrir nous clients, créixer amb els clients que ja treballem.
1: La cirera s'exporta bàsicament a països com Alemanya, Suïssa o als Països Baixos, entre d'altres.
0: El Papa tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la Torre de Jesucrist, que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tarragona, Colla Ballester.
4: Segons ha pogut saber Trescat Info, ciutadans del territori d'origen de Gaudí financien un bastó, una fèrula papal, perquè Lleó XIV la faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier, que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià explica a Trescat Info com serà aquest bastó.
5: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats. Després, més avall, aquesta creu estarà subjectada amb una peça de plata amb formes de la façana del naixement.
4: La fèrula té molts detalls, com incrustacions de pedres originals del mas que la família tenia a Riudoms, o el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents. Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona i ara s'hi han afegit feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet. Faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
5: Aquest té el seu bàcul. Ara aquí es trobarà un bàcul nou que no hi comptava. Però bueno, ara ja aquestes alçades del Vaticà ja ho saben. Serà una cosa més informal, que si ho accepta serà una decisió personal del Sant Pare.
4: El bastó representa els dos mons de Gaudí i està pensat per ser utilitzat just el dia que el papa farà una ofrena a la tomba de l'arquitecte.
6: After the city pours it, the property owners are responsible for maintaining it, which is why the repairs are often imperfect and patchwork across the city.
0: El realitzador nord-americà John Wilson ha presentat al Festival Docs Barcelona el documental The History of Concrete, que dissecciona, irònicament, la societat capitalista a partir d'un suposat reportatge sobre el formigó de les obres públiques. En aquell llargmetratge, l'autor aplica l'exitosa mirada crítica i humorística sobre el món d'avui que ja havia explorat a la sèrie How to with John Wilson. Òscar Callau.
7: Les tres temporades emeses a la plataforma HBO han estat molt celebrades per la capacitat de Wilson per transformar escenes trivials de la vida als carrers d'una gran ciutat en reflexions profundes i alhora humorístiques sobre la condició humana. El documental History of Concrete torna a adoptar aquesta fórmula amb un audiovisual que, a partir d'una recerca sobre els orígens històrics del formigó o les seves aplicacions urbanístiques, ens parla en realitat de temes com l'absurditat del sistema capitalista o els peatges que la indústria del cinema posa a la creativitat.
8: El formigó és un material celebrat arquitectònicament i jo volia donar-hi el punt de vista invers en una pel·lícula crítica i amb un punt de vista alternatiu sobre com es construeixen les ciutats.
7: Wilson roda durant hores i hores fins que troba aquell moment inesperat que ha explicat amb la seva característica veu nasal desperta el somriure de l'espectador i alhora el fa reflexionar.
8: Després de veure aquesta pel·lícula, segur que comences a detectar totes les imperfeccions del formigó que hi ha al teu voltant. És una cosa que ja no puc treure'm del cap ni apartar-la de la manera que veig jo el món ara. Així que crec que necessito treballar en un altre projecte ràpidament abans que aquesta obsessió em consumeixi.
7: Wilson també ens ha explicat que durant la seva primera visita al Docs Barcelona el 2024 va rodar algunes escenes sobre el formigó a la capital catalana, tot i que al final les va descartar per centrar-se en els carrers de Nova York.
9: Ya te imagino caminando por la pasarela. Voy a diseñar una colección especial para ti.
0: El Teatre Romea de Barcelona recupera un dels grans clàssics del dramaturg i cineasta alemany Rainer Werner Fassbinder amb l'estrena aquest dimarts de Les amargues làgrimes de Petra von Kant. L'actriu Anna Torrent protagonitza la tragèdia dirigida per Raquel Camacho sobre les relacions de poder dins de la parella, amb un repartiment íntegrament femení. Barcelona, Montse Mas.
10: Entre miralls, un jacuzzi i maniquins trencats, assistim a la caiguda de Petra von Kant, una dissenyadora d'èxit que s'obsessiona per una jove model d'orígens humils fins a destruir-se. Un text de Fassbinder que ell mateix va dur al cinema el 1972 sobre com el control i l'opressió dins la parella no entén de gèneres ni classes. Hores abans de la funció, Anna Torrent, actriu de títols imprescindibles del cinema espanyol, com L'espíritu de la colmena o Tesis, definia la proposta d'intensa i pertorbadora i la distingia així de la película original.
11: También la película, aunque visualmente era muy bella y muy delicada, o sea, como hizo Fassbinder, pero era bello el exterior, pero por dentro había un destrozo y una violència, i Raquel ja tot això ja lo pone també en l'exterior, així lo veo jo. ¿No?
10: En canvi, alguns espectadors han trobat a faltar encara més intensitat dramàtica.
12: Bé, però ha mancat una mica d'intensitat, correcte.
13: I jo recordo que era més intens, que hi havia més escenes, que hi havia més conflicte.
10: El muntatge serà al Romea fins al 24 de maig.
9: Pero no había nada más. Se acabó todo. Menos la vergüenza.
0: Amb en David Ubach.
14: El Barça ha comunicat que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions fetes pel president del Madrid, Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El màxim dirigent del Madrid ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça. Y encara més.
15: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
14: Florentino Pérez ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència. L'actual dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció per defensar-se ell i el Madrid, assegura del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
16: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
14: Florentino Pérez també ha defensat la seva gestió econòmica i esportiva i, d'altra banda, ha tret ferro a la baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, assegurant que cada temporada hi ha baralles entre jugadors. Un Madrid que ha viscut així les hores posteriors al títol de Lliga del Barça, que aquest dimecres, com l'Espanyol, torna a tenir partit.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I a la prèvia de l'Alavés Barça de la jornada 36, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, per tant, amb una segona opcional a més.
18: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Amb el Barça és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. Per mi és un bon acord.
14: Sobre el partit, i tot i tenir el títol a la butxaca, Flick demana a l'equip guanyar els 3 partits restants per arribar als 100 punts. El Barça té les baixes de Lamine Yamal i Rafinha per lesió. Pel que fa a l'Espanyol, rebrà l'Atlètic Club de Bilbao amb la llosa de les 18 jornades sense guanyar dels blanquiblaus. I el seu tècnic, Manolo González, ha demanat als seus jugadors sortir a morir i evitar fer concessions al rival.
19: Que al final el que importa som nosaltres. Que estiguem bé al partit, que no el parem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
14: L'Espanyol té la baixa d'Engong i lesionat i de Calero i Dolan sancionats, a més del dubte de Romero, tot i que apunta a poder jugar. Tots dos partits els transmetrem de manera continuada a Catalunya Ràdio. L'Espanyol, Atlètic Club de Bilbao, el Tot Gira, i tot seguit l'Alavés Barça a la TTT. La 36a jornada de Lliga s'ha obert aquest dimarts amb els següents marcadors. Celta 2, Llevant 3, un triomf dels valencians que perjudica l'Espanyol i el Girona. Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i l'Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2. A la classificació provisional, el Girona cau als llocs de descens i és tercer per la cua amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol, que marca la permanència. Per davant, i també amb 39 punts, i al llevant, el Mallorca i l'Elx. I per darrere, amb 37 punts, dos menys, per tant, que els catalans, figura l'Alavés en penúltim lloc. L'Oviedo Escué ja ha descendit. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
17: Trescat Info.
14: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona en el duel català que ha obert la 31a jornada a la Lliga CB i ha certificat la permanència de retruc. Els manresans han superat els gironins per 74-79 gràcies a un parcial final de 10-28. Per cert, que el Barça de bàsquet ha comunicat que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys un cop que acabi la temporada amb el club blaugrana, on ha jugat les últimes 4 temporades. Del bàsquet passem a l'handbol.
17: Trescat Info.
14: El Barça s'enfrontarà a l'Alborg danès a la semifinal de la final a 4 de Colònia a la Lliga de Campions, segons ha deparat el sorteig. Serà dissabte 13 de juny, com l'altra semifinal, que serà a Alemanya, i oposarà el Magdeburg, el vigent campió, i el Fuchsia de Berlín. Destaquem també que en waterpolo el Sabadell ha significat el comiat dels seus dos entrenadors dels primers equips masculí i femení. Quim Colet i David Palma deixaran la banqueta vallesana al final de la temporada. Colet, per decisió personal.
20: És una qüestió personal meva. La meva etapa a les banquetes, de manera regular, amb un equip professional, en què la dedicació a l'estrès, bé, ja en tinc prou.
14: I Palma, de mutu acord amb el club, per engegar un nou cicle.
21: Després de gairebé una dècada, doncs era un bon moment per donar-li un canvi al projecte, no? Fer aquí un canvi de sàvia nova, no? De renovació.
14: I al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez s'ha adjudicat la quarta etapa de 138 quilòmetres de mitja muntanya en final a Cosenza. El nou líder és Giulio Ciccone.
17: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Què tal? Com esteu? Ens despertem amb 6 graus al Santuari de Caral, 10 al Carràs i 13 a Mataró. I encara tenim avisos per tempestes, però només al Gironès, la Selva i la Garrotxa. Res a veure amb les tempestes d'ahir a la tarda, que van deixar més de 50 litres en alguns punts. Un violent temps temporal amb tormenta, amb acumulacions de més de 50 litres, com dèiem, per metre quadrat. Això sí, sense incidents remarcables, tot i que els bombers van fer una cinquantena de sortides. I avui tornem a tenir vaga de professors, en aquest cas al Baix Llobregat i al Penedès. Seguirem les afectacions que puguin generar i els possibles talls de carreteres. Una altra previsió del dia, també destacada, la tenim a la tarda. La consellera Parlon i el major Trapero compareixen per donar explicacions sobre els Mossos infiltrats en assemblees docents. Però, tot i així, el nom del dia és, sense cap mena de dubte, el de l'home que no dimiteix però convoca eleccions. Florentino Pérez.
1: Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones y yo me quiero presentar y nos vamos a presentar y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor porque este señor es antimadridista desde pequeño por ser, o lo que sea.
0: Avui és molt interessant llegir i sentir les reaccions de la premsa de Madrid després de la històrica i esperpèntica roda de premsa del president del Real Madrid. El Marca titula en portada desconcert o l'ABC, el diari que va rebre més atacs de Florentino, amb comentari masclista inclòs.
1: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren los periódicos hoy, dos artículos hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
0: L'ABC obre avui amb cinc columnes titulant Florentino tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. I a les tertúlies de la ràdio aquesta nit no es parlava de res més.
2: Aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste. Porque a día de hoy yo trabajo para la cadena SER y para Mediaset. Y me debo a mis empresas. Y yo sé que a veces contar la verdad es incómodo, pero tenemos que contarla. I a veces...
0: Així obria l'Arguero, Manu Carreño a la SER, o un altre dels assenyalats, Manolo Lama a la COPE.
2: Arbeloa estará puesto ahí también para algo, además de para dirigir partidos. Oye, si estás viendo lo que se está cociendo, que lo estás viendo, como lo estaban viendo los compañeros y ahora nos van a contar, a la caseta, o a tu casa, o al vestuario, y evitas lo que ha pasado luego. Que, no estoy diciendo que la culpa la tenga Arbeloa, la culpa la tiene...
0: Sent Manu Carreño a la SER. Tot i que no han estat tot crítiques, per exemple, Josep Pedrerol al Chiringuito.
3: Hi ha una parte que és positiva. Yo lo he visto más fuerte que nunca, con errores, ¿vale? Con errores seguramente, pero más fuerte que nunca, es decir, aquí estoy yo, de aquellos que dudan de mi capacidad, que sepan que aquí estoy con más ganas que nunca. Eso era muy importante que los socios lo vieran, porque era una comparecencia para los socios, no para aficionados en general, para sus socios.
0: Avui a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio Especial Àgora, amb Laia Tudel, Joel Díaz i Francesc Garriga, i en parlarem també amb periodistes de Madrid com l'Alfredo Relaño o Salvador Sostres. Analitzarem també les opcions que li surti rival a les eleccions i qui vulgui ha de presentar-se amb una bala en patrimoni personal de 187 milions d'euros. Des del 2009, Florentino ha guanyat 5 eleccions perquè no s'hi ha presentat mai ningú. Més tard, a partir de les 10, també celebrarem el segle i mig de vida d'Estrella Damm i després parlarem de les últimes novetats de la TV i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres, i avui especialment amb el cap de cultura de Catalunya Ràdio, Marc Garriga, que és enviat especial al Festival de Canes. I a les 11, ja

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 6. Fem un cartull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb un informe que alerta que les persones grans, les persones amb discapacitat o aquelles amb dependència que viuen en entorns rurals pateixen barreres estructurals que es posen la vida molt i molt complicada. L'informe és del projecte Transfrontaler Cimer Inclusió. Està finançat per fons europeus i l'ha publicat aquesta nit l'Agència Catalana de Notícies.
0: I a Brussel·les.
2: Avisen que els països europeus han gastat poc més de la meitat dels ajuts que la Unió va engegar arran de la pandèmia. Poc més de la meitat, un 53% s'han gastat d'aquells diners. I Espanya encara va pitjor, un 44% dels ajuts ha gastat, segons ha publicat Eurostat aquest dimarts. Aquest 44% dels ajuts són els únics que s'han traduït en despeses concretes.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs amb els preparatius del viatge de Donald Trump a la Xina, ja està volant cap allà i arribarà avui per reunir-se amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president dels Estats Units ha avançat que demanarà que la Xina s'obri. Els intercanvis comercials i la tecnologia seran els temes claus. De fet, el director executiu d'NVIDIA, l'empresa més gran del món de fabricació de xips per intel·ligència artificial, a ultimíssima hora s'ha afegit al viatge com a convidat. A l'avió presidencial també hi són Elon Musk o Tim Cook, el president d'Apple.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb el mateix, amb aquesta cimera entre Xi i Trump. Com que Taiwan també pot aparèixer a l'agenda, els Estats Units donen suport des de fa molts anys a l'illa, una portaveu del govern de Pequín ha deixat clar, abans de tot plegat, que la voluntat d'oposar-se a la independència de Taiwan és textualment tan ferma com una roca, i ha recordat que la Xina té, també textualment, capacitat d'esclafar qualsevol intent en aquest sentit.
3: Avui és dimecres 13 de maig, ens despertem amb 3 graus a Ribes de Freser, 10 graus a Balaguer i 13 graus al Prat de Llobregat, amb bancs de boira, núvols baixos a molts llocs, sobretot on hi va ploure, de Catalunya Central, al litoral, en alguns llocs de l'Empordà també n'hi ha. La idea és que es vagin aixecant tots aquests núvols, que s'acabi imposant el sol abans del migdia, però avui queda inestabilitat i es tornaran a formar tempestes, clarament menys que no pas ahir, però sí que n'hi haurà a l'interior de les comarques de Girona, la Catalunya Central i en punts també del Prepirineu. Avui, si arriben a la Costa Brava, ja ho faran més desgastades. En canvi, la meitat sud de Catalunya farà vent i això farà que hi hagi moltes més clarianes, amb unes temperatures al sud més altes, de 24-25, i a la meitat nord no passaran dels 20.
0: Avui a l'Àgora Esportiva del matí de Catalunya Ràdio, partida de 3 quarts de 9, Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga i Carme Barceló. Quan són les 6 i 9, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ja ens actualitzem. Amb la nova jornada de vaga de mestres i professors, avui a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. Això després de la vaga general d'ahir, que va tenir un seguiment d'un 70% segons USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació.
5: L'USTEC diu que demà la taula sectorial proposarà un augment salarial de 400 euros i la consellera Esther Niubó els acusa de fer propostes poc realistes.
6: Es preveu un tall de carreteres i a la migdia hi haurà concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. De cara a la mesa de dijous, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, diu que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia.

0: Mèdia, però la consellera Esther Niubó diu que es demanen impossibles. Ho van dir ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio.
1: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
2: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a acostar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans.
0: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Esquerra i els Comuns exigeixen al govern que es posi les piles i faci una proposta als mestres i professors per posar fi a les vagues.
4: Reclamen a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que tingui cintura i reobri les negociacions amb els sindicats a la reunió de demà dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans del Parlament i Jèssica Albiach, la líder dels Comuns.
5: Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que busqui les solucions i que no posi més excuses.
6: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa.
4: Junts retreu a Esquerra i els Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. Mònica Sales, líder de Junts al Parlament.
7: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
4: El PP i Vox també donen suport a les reivindicacions de mestres i professors.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda al Parlament per explicar-se sobre la infiltració d'agents en una assemblea de docents.
8: Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. La polèmica cada cop creix més, sobretot després que ahir la consellera Niubó va assegurar que el seu departament no sabia res de la infiltració i va demanar més explicacions. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia en un jutjat de Guàrdia de Barcelona perquè considera que s'han vulnerat drets fonamentals. Ho explica César Lagongrio, president de l'associació.
9: Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria doncs, un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
8: El sindicat majoritari de l'educació, USTEC, també prepara una denúncia.
3: I trobant-se a Catalunya Ràdio, només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. Això segons les últimes dades recollides de l'Observatori Català de la Joventut.
4: La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer.
10: La meitat dels joves treballa i la majoria al sector serveis. Molts, un 60% del total, a més, estudien. No hi ha capacitat d'estalvi i aquest 18% que es podria considerar afortunat perquè ha pogut anar a viure fora de casa dels pares ha de superar una autèntica cursa d'obstacles per engegar un projecte personal. El Pau i la Zoe ronden la trentena.
11: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
12: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
11: Sí, és bastant frustrant.
10: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatge, com reclama Junts per Catalunya. Joan Vilaplana.
13: Rodríguez ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que el que demana Junts, deduccions del 15% en l'IRPF pels imports destinats a hipoteca o lloguer, s'assembla a propostes anteriors del PSOE i al govern espanyol. Ho veu una oportunitat.
14: Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler.
13: Des del Parlament, els comuns avisen que els incentius fiscals no són la seva aposta, però ho analitzaran si permeten aconseguir el suport de Junts a la pròrroga dels lloguers. Esquerra aposta per gravar impostos a la compra especulativa i la CUP per prohibir-la. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I el vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant de les costes de Cartagena transportava dos reactors nuclears.
8: Això és almenys el que ha revelat una investigació de la cadena nord-americana CNN. El vaixell es va enfonsar el desembre del 24, unes 60 milles del litoral murcià, en estranyes circumstàncies, i després hi va haver una sèrie d'explosions. El govern espanyol va permetre que els seus 17 tripulants desembarquessin en territori espanyol. La investigació periodística revela ara que l'embarcació podria transportar dos reactors nuclears per a submarins i es dirigia cap a Corea del Nord. Una setmana després de l'incident, un suposat vaixell espia rus va passar per la zona i va provocar quatre explosions més i recentment s'ha constatat que avions militars dels Estats Units també han sobrevolat la zona. Són revelacions periodístiques que han transcendit mentre continua oberta la investigació oficial per aclarir les circumstàncies d'aquest naufragi.
3: El Ministeri de Sanitat flexibilitza el protocol pels afectats de l'antivirus.
4: Si passats 7 dies de les persones en quarantena a l'hospital continuen donant negatiu a la prova PCR, podran rebre visites, una modificació que arriba hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president espanyol Pedro Sánchez.
15: El govern espanyol segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i allarga la quarantena fins al 21 de juny, però en rebaixa les restriccions pel que fa als contactes que no tenen la malaltia. Tot plegat després que el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i el president espanyol Pedro Sánchez enviessin ahir un missatge de calma, tot i no descartar més positius entre els passatgers del creuer.
16: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
17: There is no sign that we are seeing...
18: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot.
15: Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, acusa el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius hores abans que el vaixell arribés a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Roland Tomàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I la guerra a l'Orient Mitjà i els seus efectes sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al nivell més alt dels últims 3 anys, però Donald Trump insisteix a treure-li ferro.
8: La taxa d'inflació interanual s'ha situat en el 3,8%, però el president nord-americà assegura que és un efecte passatger, que els seus conciutadans se'n fan càrrec i que quan s'acabi la guerra els preus cauran de cop.
19: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
8: Trump ho ha dit poc abans de marxar cap a la Xina, país que visitarà aquest dijous i divendres. Ahir el Pentàgon va actualitzar el cost de la guerra contra l'Iran. En 6 setmanes, Washington s'ha gastat 29.000 milions de dòlars.
3: Aquesta matinada, Donald Trump també ha tornat a insistir en la idea d'annexionar-se a Venezuela com a 51è estat dels Estats Units.
4: Ho ha fet, com de costum, amb un missatge a la seva xarxa social, Truth Social. Aquest cop ha penjat un mapa que mostra Venezuela pintada amb la bandera dels Estats Units. Des de la detenció del president veneçolà Nicolás Maduro al gener, Trump ha deixat anar diverses vegades que voldrien accionar-se al país llatinoamericà i també ha dit el mateix del Canadà o de Groenlàndia.
3: I a les últimes hores, 13 persones han mort en atacs israelians al sud del Líban.
8: Ho ha comunicat el Ministeri de Sanitat del país, que assegura que la sèrie d'atacs tenien com a objectiu 3 ciutats del sud del Líban i que també han deixat diversos ferits, tot i l'alto el foc vigent des de mitjans d'abril. El Líban ha continuat els bombardejos d'Israel i també els atacs amb drons per part de la milícia xiita Hezbollah.
3: Mentre continua la polèmica a Israel per una de les imatges més virals de la rua del Barça, la de Lamine Yamal amb una bandera de Palestina. Jerusalem, Jordi Prescó.
20: El gest de Lamine va caure com una bomba a Israel, on el Barça és de llarg l'equip més estimat. Encara recorden la imatge de Messi al mur de les Lamentacions en una visita del Barça l'any 2013, però com explica el periodista esportiu Uri Levy, ha plogut molt des d'aleshores.
21: Barça, després de Messi, se busca una nova cara per representar el club a lugares com en Israel. I Lamine és esta cara. I si esta cara se mueve la bandera de Palestina, és muy duro.
20: A Palestina, feu madridista, encara no s'ho creuen. El gest de Lamine els obre un escenari desconegut. Fins ara estaven pràcticament orfes d'ambaixadors globals en el món del futbol. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara són les 6 i 18, més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
4: Bon dia.
3: El fiscal del judici, els Pujol, els acusa de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat.
22: Remarca en el tram final del judici que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i en altres països de l'estranger. Avui les defenses comencen a presentar els seus informes finals.
23: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere era la suposada Operació Catalunya.
24: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
23: Si s'estafa Hisenda, dit s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans. La família Pujol assegura va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenia Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebetlle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: La Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els tres Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a fugir de Barcelona fa gairebé 2 anys.
25: El Ministeri Públic demana reobrir un cas que el tribunal va donar per tancat per falta d'indicis i perquè els tres agents no estaven treballant aquell dia. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, per més que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació l'obligació de detenir l'expresident. Les acusacions de Vox i Azcoir també han demanat a l'Audiència Provincial que reactivi el procediment.
3: Les acusacions en el crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat Santi Laiglesia per delictes d'assassinat i detenció il·legal.
0: La fiscalia i la família coincideixen a deixar fora de la causa de manera provisional l'altre investigat, Xavi Jiménez.
3: Mataró, Marta Vallès.
1: Segons el relat de les acusacions, Santi Laiglesia hauria participat activament en totes o algunes de les accions que van acabar amb la vida de la jove mataronina. Helena Jubany va anar al pis que Laiglesia compartia amb la seva parella Montse Careta el 30 de novembre de 2001. La matinada del 2 de desembre, una o més persones van drogar la víctima i la van llançar al buit des del terrat de l'edifici. La fiscalia i l'acusació particular demanen que s'obri judici oral i que provisionalment Xavi Jiménez quedi fora de la causa. Els indicis el relacionen amb els anònims que va rebre la víctima, però no el vinculen amb una participació directa en el crim. Montse Careta es va suïcidar a la presó el 2002. Santi Laiglesia va sortir en llibertat provisional aquest gener. Havia entrat a presó per primera vegada el mes de novembre, després que l'estiu passat es va reobrir el cas. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Tiroteig al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs.
22: Segons els Mossos, va passar ahir cap a les 6 de la tarda al carrer Saturn i no hi va haver ferits. La policia manté oberta una investigació per localitzar-ne els responsables. Segons el periòdico, poc després va aparèixer un vehicle tirotejat en un altre punt de Sant Adrià, a un quilòmetre i mig del primer incident. El diari apunta que l'origen dels fets seria una disputa entre dues famílies, però els Mossos no ho confirmen.
3: I una explosió de butà en un edifici del barri del Poblenou de Barcelona va deixar ahir 11 ferits, dos dels quals continuen ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron.
25: Es tracta d'una mare i la seva filla menor d'edat que viuen al pis on hi va haver l'incident. Una de les víctimes es troba greu i l'altra menys greu. Els altres 9 ferits van ser de caràcter lleu i no va caldre traslladar-los a l'hospital. El cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona, Carlos Chico, va explicar que l'explosió va ser quan la mare estava cuinant.
2: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
25: Els bombers van poder extingir el foc, però el pis en qüestió i dos més de l'edifici van quedar inhabitables. Arran d'això, 12 persones, entre les quals dos menors, han passat la nit reallotjades pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
3: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, desafia les veus laboralistes i que li demanen la dimissió i insisteix que continuarà al capdavant del govern.
0: La guerra oberta al partit després de la desfeta electoral de la setmana passada ja ha provocat la sortida de 4 alts càrrecs de l'executiu.
3: Londres, Quim Olivares.
5: Starmer ha resistit un dia més i ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo. David Lammy és el viceprimer ministre.
6: Nobody has come forward to put themselves.
7: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
5: Més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer. En canvi, una norantena demanen que dimiteixi i hi ha hagut també un degoteig de dimissions ministerials. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute britànic i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
3: La Comissió Europea convida a Brussel·les el govern talibà de l'Afganistan, tot i que no reconeix formalment el règim islamista, per reunir-se i parlar de deportacions d'immigrants.
22: L'executiu comunitari vol agilitzar el retorn d'afganesos en situació irregular que suposin un risc per la seguretat, tal com diu la Comissió.
26: Les ONG veuen ambigua aquesta definició i alerten que els deportats es trobaran un Afganistan en crisi i sense drets humans. Ahmad Wali Ahmad Yar lidera la xarxa d'organitzacions de la diàspora afganesa a Europa.
27: We have many, many...
28: Tenim molts i molts casos de gent que tornen de l'Afganistan i acaben detinguts, humiliats o empresonats pels talibans.
26: El portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lammert, normalitza les converses amb els talibans.
29: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
26: Nega que reunir-se amb ells els legitimi. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
25: Què tal, bon dia?
3: La primera.

0: y oscura.
1: L'Acadèmia de la Música concedirà el seu primer premi d'honor al cantautor i músic català Joan Manuel Serrat. Per l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser, diuen, un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. El cantautor recollirà el premi el proper 26 de maig a Madrid.
2: La segona.

0: I Sony compra per 3.400 milions d'euros els drets musicals de 45.000 cançons d'artistes com Beyoncé, Shakira, Bon Jovi o Mariah Carey. Fins ara el catàleg de cançons eren de Recognition Music Group, propietat del fons Blackstone, i a partir d'ara temes com All I Want for Christmas Is You o aquesta que sentim, Living on a Prayer, passaran a mans de la companyia japonesa.
1: I la tercera?
0: I avui a Reus comença la Fira del Circ de Catalunya Trapèzic. Aquest any celebra el 30è aniversari. Aquest any hi haurà 80 espectacles i més de la meitat estan produïts a casa nostra. La inauguració serà aquesta nit a 11:15 a la plaça del Mercadal amb l'espectacle de la companyia Circ Pistolet entre el cel i la terra.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas de Greira.
2: El president del Madrid avisa que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels arbres arbitres per part del Barça. Parla de robatori.
3: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
2: Florentino descarta la dimissió, anuncia eleccions al club, també ataca la premsa.
4: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
1: Déu-n'hi-do. Després ho comentarem també en Agora Esportiva. I l'Espanyol rep l'Atlètic Club a les 7 sense marge d'error.
2: Amb els mateixos punts que el Girona, que està en posició de descens, Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
5: Que al final el que importa som nosaltres. Que estiguem bé al partit, que no el parlem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
2: El Llevant surt del descens amb la victòria al cap del Celta 2-3. També avui juga el Barça a quarts de nou, camp de l'Alavés. Hansi Flick dona per feta la seva continuïtat al club fins al 2028, amb una temporada opcional fins al 2028. L'Espanyol Atlètic Club de Bilbao al Tot Gira a les 7, tot seguit l'Alavés Barça a la TDT, les dues transmissions a Catalunya Ràdio. També jugats a primera, Betis 2 el Jun, Osasuna 1 Atlètic de Madrid 2 al Manresa, que confirma la permanència a la Lliga de Bàsquet amb la victòria a la pista del Girona.
1: Avui a partir de les 11, Sopa de Cabra. Gerard Quintan i Josep Tió seran aquí amb nosaltres per presentar-nos el seu nou documental, documental de la història de Sopa de Cabra, que es diu Tornar enrere i s'emetrà dimarts al Sense Ficció. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui el meu motiu per llevar-me, que si voleu també pot ser el vostre, és fer el que s'hagi de fer durant el dia, enllestir les obligacions laborals, familiars i personals, arribar a casa, preparar-me una cervesa i un bol gegant de crispetes i tornar a mirar la roda de premsa d'ahir de don Florentino Pérez. Per què? Doncs en primer lloc perquè sempre és maco veure una mala persona fent el ridícul i en segon lloc, i més important, per veure representat en aquell pobre senyor balbucejant què és el que passa quan algú és tan poderós que ningú s'atreveix a dir-li, com l'emperador aquell del conte que va despullat. Florentino Pérez hagués pogut sortir ahir a fer la roda de premsa vestit només amb uns bolquers, o disfressat d'emperador romà, o de guàrdia civil, per exemple, i ningú no li hagués dit res. I el millor, amics, és que aquest espectacle només ha fet que començar.

0: I avui cançons sobre la roda de premsa de Florentino Pérez.
1: Contradiccions. Artistes carregats de contradiccions en el nom, com la del grup de Mamas and the Papas, on ells sí que eren papes, però elles no eren mames, perquè Cas Elliot i Michelle Phillips no van tenir fills fins més tard, que per cert la filla de la Michelle Phillips és una del grup Wilson Phillips.

Un altre grup amb contradiccions en el nom. Es diuen Texas, però són d'Escòcia. De fet, el nom de Texas han explicat diverses vegades que ve del cinema, de la pel·lícula de Wim Wenders, París, Texas.

0: En punt dos quarts de set. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Barça estudia emprendre accions legals arran de la insòlita roda de premsa d'ahir del president del Real Madrid, Florentino Pérez, en què va convocar eleccions i va llançar una bateria d'acusacions.
1: Contra el Barça, per exemple, qui va acusar de comprar àrbitres i que en tenia proves.
2: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
3: El veterà dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció.
1: Per defensar-se ell i el Madrid del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
2: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
0: Per tot plegat, hem convocat una àgora esportiva d'emergència per analitzar-ho a partir de 9:15, amb Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga, Carme Barceló i una sèrie també d'analistes que ens ajudaran a entendre les claus d'aquesta compareixença de Florentino Pérez d'ahir. I els docents tornen avui a la vaga a les aules del Baix Llobregat i el Penedès.
1: Demà, a la taula sectorial, USTEC proposarà un augment salarial de 400 euros, mentre que el govern els acusa de poc realista. Sentim la portaveu del sindicat majoritari, Yolanda Segura, i la consellera d'Educació, Esther Niubon, declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules, 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
5: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions.
0: Aquesta tarda compareixen també al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la polèmica infiltració d'agents en una assemblea de docents.
3: L'Associació Advocats d'Osona ha presentat denúncia per aquests fets i l'USTEC n'està preparant una altra. César Langonio, advocat.
6: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: I us avança Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves marxen de casa els pares abans dels 30 anys.
1: La resta no aconsegueixen emancipar-se principalment perquè no poden pagar-se un lloguer.
0: El vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant les costes espanyoles transportava 2 reactors nuclears.
3: Ho revela una investigació de la CNN. El vaixell es va enfonsar unes 60 milles del litoral murcià en estranyes circumstàncies i després hi va haver una sèrie d'explosions.
0: La inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%.
1: És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys, amb la guerra a l'Orient Mitjà afectant de ple el preu de l'energia. Donald Trump insisteix que és passatger.
7: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
0: Els afectats per antivirus que estan fent quarantena podran rebre visites.
3: Si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la prova PCR.
0: I una explosió d'una bombona de butà deixa 11 ferits al barri del Poblenou de Barcelona.
8: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
1: Aquestes dues persones continuen ara mateix ingressades i arran de la deflagració, una dotzena de veïns han passat la nit rellotjats pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
0: I repassem ara les portades dels diaris, avui amb la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez, amb totes les portades de la premsa general i esportiva. Marc Jurado.
9: Sí, comencem pel diari ABC. Blanc, principal de les crítiques del president del Real Madrid, és l'únic tema que du a la portada, fotografia de Pérez, que ocupa més de la meitat de la pàgina, assenyalant amb el dit i el titular, Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant i El País descriu la intervenció com a insòlita per l'atac a la premsa. Ho acompanya amb una foto de Florentino Pérez que també surt en altres diaris tapant-se les orelles. Més premsa, l'Esportiva de Madrid, l'AS destaca la portada de les paraules de Pérez, m'hauran de fer fora a trets, i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert. I a Catalunya l'Esport parla de Reial Esperpent i El Mundo Deportivo i l'Esportiu coincideixen en un titular amb una sola paraula ben gran, delirant. A la Vanguardia titula en Florentino desfermat i l'ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I Florentino Pérez a banda, altres temes de portada, el periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos, i dedica la gran foto als mestres i professors amb la plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga titulant.
0: Avui a Riudecanyes, al Baix Cava, es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 23 i a Olot en tenen 6, amb una màxima que no passarà dels 19. S'esperen ruixats i tempestes, però menys que el que vam viure ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, avui tindrem ruixats i tempestes de tarda al nord-est. Això vol dir a les comarques de Girona, sobretot a les comarques interiors de Girona, i potser també al Prepirineu i a la Catalunya central. I, en canvi, al sud de Catalunya farà vent i sol tot el dia. I a la resta sí que ara mateix tenim força núvols baixos i boira, però la previsió és que es vagin aixecant durant el matí.
0: I després de la compareixença de Florentino Pérez, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Semblava impossible protagonitzar una roda de premsa més delirant que la del CC de Johan Cruyff per part de Josep Lluís Núñez, amb aquell gloriós i mític sangues. Però ahir Florentino Pérez ho va aconseguir. El president del Madrid va oficiar una missa que podrà utilitzar-se als seminaris de comunicació del futur per explicar tot allò que no s'ha de fer. Florentino s'hi va mostrar imprecís, xaruc, erràtic i va matallar els missatgers del periodisme més castís per no rendir-li la pleitesia que ell creu mereixer pels segles dels segles. També va excusar el nadaplete del seu equip escudant-se en l'esperit de Negreira i una sèrie de complots que només veuen ell i Tomás Roncero. Té gràcia veure com un home tan poderós pot semblar tan feble, i crec que el Barça faria bé de passar d'ell olímpicament, perquè mentre plori l'enemic és senyal que anem molt bé.

0: I amb què et despertes avui, Can Elias?
1: Bon dia, avui amb Ain't No Mountain High Enough, però la versió que es va gravar per la pel·li Sister Act 2, i és que tal dia com avui, un 13 de maig, però de l'any 1995, l'alpinista britànica Alison Hargreaves va marcar una fita històrica en convertir-se en la primera dona que feia el cim de l'Everest, sense oxigen suplementari i sense l'ajuda dels xerpes, ni cordes, ni res. Malauradament, per això, només 3 mesos després de fer el cim, el 13 d'agost del 95, Hargreaves va morir en el descens del K2, la segona muntanya més alta del món.
0: I amb quina matinera us ha despertat avui els matiners de Catalunya Ràdio, Can Elias?
1: Avui amb la Montserrat des de Terrassa, una matinera que es lleva d'hora per fer una mica d'esport. Montse, a veure una cosa, a quina hora t'has despertat avui?
2: A les 5:10, concretament, sense despertador, perquè ja soc veterana i el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
1: I ens hem posat a fer esport a les 5:10?
2: A les 5:10. He anat al lavabo, la pastilleta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada 2 o 3 vegades al dia.
1: Veus que bé? Doncs molt bé. Molt bé.
0: I avui on són festes?
1: Doncs mira, avui engega la Festa Major del Gòtic de Barcelona. La festa s'iniciarà a 4:45 de la tarda.
0: A la Cercavila, que fan de pregó.
1: Sí, tant del pregó, que a més ja saps que recorrerà els barris de...
0: Algunes escoles barri. També va, no?
1: Sí, tant. Les entitats de la taula d'infància del Gòtic, amb grups de percussió i amb gegants i capgrossos de l'escola Baixeres i l'escola de Sant Felip Neri, exactament. Sí. I a 8:15 del vespre, a la plaça de la Mercè, hi haurà el pregó, efectivament.
0: Que Iertal, aquest any.
1: Molt bé, quina rapidesa. Que és el carter del Gòtic Sud des de fa més de 20 anys, Ricard.
0: Sí, 23 o 24, no?
1: Ben bons, ben bons.
0: I a la xarxa, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs les declaracions del cantant Omar Montes, que ha reaparegut després de la crisi, o de la suposada crisi amb Lola Romero, i ha decidit vacilar la premsa així.
4: Mi madre ha llegado a casa y nos ha contado pues lo que... Pues lo que esperábamos, hablando claro, que mi madre está embarazada. Se ha quedado embarazada del padre de Lamine Yamal. Y a mí me gusta el padre, para mí.
3: I fins aquí.
0: És una vacilada.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Helena Castelar, d'Arbúcies. Es queixa del tracte rebut a l'Hospital de Santa Caterina, a Salt, després de tenir un accident al riu. Considera que no va rebre una atenció correcta a urgències, a banda de no trobar facilitats per poder tornar a casa en ambulància després.
7: Jo, morta de fred, tremolant, i he dit, escolta, per favor, no és que et sobra. Porta'm un calefactor o traieu-me el solet, que està fent sol a fora. Pues no, però personal, molt malament, si us ho he dit. Molt malament, increïblement antipàtic, mal humor.
6: L'hospital confirma que va atendre l'Helena, però no els consta cap queixa formal. Insisteixen que estan compromesos amb la qualitat assistencial i conviden l'Helena a registrar la queixa a través dels canals oficials de l'hospital. Ella diu que ho farà.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
3: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats que trontollen davant la falta d'avenços per arribar a un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El preu del petroli ja s'enfila per damunt dels $108 del barril de Brent. Europa i els índexs van tancar amb caigudes d'entre un 1 i un 2%. L'IBEX 35 encadena ja 4 sessions consecutives de baixades. Ahir va perdre un 1,56% i s'allunya encara més dels 18.000 punts. A Wall Street, després de les dades d'ahir d'inflació dels Estats Units, les borses van tancar planes i acabem repassant els perquets asiàtics. Aquest matí els índexs de Tòquio i Hong Kong es mantenen estables i podem destacar també que a Seul el Kospi creix un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Avui a 6:45 tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Atlètic Club. I després la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 9:15, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
10: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
11: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
12: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui el nom del dia és el de Florentino Pérez, després de la roda de premsa inèdita que va fer ahir a la tarda el president del Real Madrid.
14: Una compareixença esperpèntica, disparant a tort i a dret, en què va convocar eleccions.
15: Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de toda la, de todos los socios del Real Madrid, y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar, y nos vamos a presentar. Y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, por lo que sea, o lo que sea.
14: Va carregar sobretot contra la premsa i en especial contra l'ABC i el comentari masclista inclòs.
15: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja, porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren el posperiódicos hoy, dos artículos en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
14: El Barça també va rebre, acusant novament el club pel cas Negreira, i ara el club estudia accions legals. A la premsa, el Marca, avui títol en portada, desconcerto. L'ABC, Florentino tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat contra l'ABC.
0: Avui la convocatòria de vaga a l'educació afecta les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi acaba de referir des dels Estats Units.
14: Manté el pols i defensa que l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT és extraordinari. De fet, no ha donat senyals que demà la consellera d'Educació es presenti amb una proposta nova.
16: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara, mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa. Anticipem aconteixements.
14: Tot això després que la vaga d'ahir a tot Catalunya va tenir un seguiment del 70% segons l'Austec i del 34% segons el Departament d'Educació. L'Austec diu que demà la taula sectorial proposaran un augment salarial del 400 euros. Ho va explicar ahir Iolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
17: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord.
14: La consellera Esther Niubuli va replicar que són propostes poc realistes. Avui a les protestes es preveuen talls de carretera i al migdia hi haurà concentracions a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès.
0: Esquerra Republicana i els Comuns exigeixen al govern que mogui fitxa.
14: Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jèssica Albiach dels Comuns.
18: Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que busqui les solucions i que no posi més excuses.
19: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i evidentment en capacitat d'entesa.
14: Junts carrega contra el govern, mentre que el PP i Vox també donen suport a les protestes dels mestres.
0: Tot plegat enmig de la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents. Avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran al Parlament.
14: Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. La polèmica cada cop creix més, sobretot després que la consellera Esther Niubó va assegurar que el seu departament no sabia res de la infiltració. L'Associació Advocats d'Osona ha presentat una denúncia en un jutjat de Guàrdia de Barcelona perquè considera que s'han vulnerat drets fonamentals. L'Austec també prepara una denúncia.
0: I en clau internacional, la guerra a l'Orient Mitjà dispara la inflació als Estats Units al nivell més alt dels últims 3 anys. Donald Trump, però, hi treu ferro.
14: La taxa interanual s'ha situat en el 3,8%, però el president nord-americà assegura que és un efecte passatger.
20: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir un arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
14: Trump ho ha dit poc abans de marxar cap a la Xina i el Pentàgon va actualitzar el cost de la guerra contra l'Iran. En 6 setmanes, Washington ha gastat 29.000 milions de dòlars.
0: Més notícies. El Tribunal Suprem descarta que els treballadors temporals de les administracions públiques puguin passar a ser fixos si no han aprovat abans unes oposicions. Rafael de Ribot.
2: El Suprem dictamina que només es poden convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i per això han encadenat contractes temporals. La coordinadora de Comissions Obreres a la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura del treballador indefinit no fix és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
21: Poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden.
2: Pels que no han superat unes oposicions, el Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o la Seguretat Social perquè obrin un expedient. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Quality Espresso prepara un ERO que pot afectar tots els treballadors de producció de la planta que té a la zona franca de Barcelona.
14: L'empresa té 117 treballadors i es dedica a la fabricació de màquines i molinets de cafè. Encara no ha concretat la xifra d'acomiadaments, tot i que els sindicats temen que sigui una vuitantena. L'empresa ho justifica amb l'argument de continuar sent competitiva, però des de Comissions Obreres, Òscar Perea denuncia que la direcció vol deslocalitzar la producció.
22: Toda la producción y todos los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
14: La direcció i els sindicats es reuniran dilluns que ve per abordar aquest ERO. Quality Espresso fa 75 anys que és a Catalunya.
0: Amb el lema Les infermeres ja no callen, les professionals s'han manifestat a les quatre capitals catalanes per reivindicar la seva feina i exigir millores salarials i professionals.
14: Ho han fet en el Dia Internacional de la Infermeria a Girona. S'han concentrat davant les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt.
0: Salt, Núria Paraire.
23: Expliquen que cada vegada la població viu més anys i això fa que hi hagi més necessitats sanitàries que han d'assumir els professionals d'infermeria, tot i que diuen que no se'ls compensa econòmicament. Ho ha explicat el secretari provincial a Girona del sindicat SATSE, David Oliver.
24: Tot això doncs, ens va caient doncs, des d'espirometries, des de proves funcionals, d'altres coses que anem assumint, però sense que ningú, doncs, només amb un petit protocol, amb una formació d'una horeta, doncs ja se'ns encarrega que ens en fem càrrec d'això. Quan això a nosaltres ens preocupa i això ens provoca aquest estrès, diguéssim, físic i mental, sobretot.
23: Concreta que la manca de millores fa que hi hagi professionals que deixin la feina perquè canvien d'àmbit o perquè marxen a altres països europeus on estan ben valorats, tenen millors sous i on hi ha més infermeres per cada 1.000 habitants. Des de Salt, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a aquesta notícia. Un advocat de Girona de 100 anys s'ha convertit en l'advocat en actiu més vell de Catalunya.
14: És Ignasi de Ribot i de Valle, que va ser alcalde de la ciutat fins al 1979. Des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge.
0: Tornem a Girona, Fèlix Martín.
25: Ignasi de Ribot ha agraït el reconeixement. Ha escrit el llibre d'honor del col·legi. Fer 100 anys no costa gens. Lo difícil és fer d'advocat. I en declaracions a Catalunya Ràdio afegeix que no té previst de plegar.
26: Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida. Amb discursos, amb alegria.
25: A tot l'estat només hi ha un altre advocat en actiu de més edat, viu a Múrcia i té 102 anys. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a la cultura, el debat sobre si el cinema i la política poden conviure i com s'ha d'afrontar l'arribada de la intel·ligència artificial ha centrat les primeres hores del Festival de Cinema de Canes, el més prestigiós del món, Marta Viana.
27: El certamen ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
28: Jane Fonda ha declarat oberta aquesta 79a edició afirmant que el cinema ha estat sempre un acte de resistència. I abans, el president del jurat, el sud-coreà Park Chan-wook, afirmava que el cinema polític amb vocació artística té un gran valor, com també el té el que es fa simplement per entretenir, com ara la cinta inaugural, aquesta Venus Electric entretinguda i inofensiva. A tot això, Guillermo del Toro ha vingut a presentar la còpia restaurada del Laberinto del Fauno i s'ha emocionat al final de la projecció.
29: This is what
30: això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres i a la merda la IA.
28: L'altre gran debat, la IA, amb l'Academy Moore, membre del jurat, diu que hi haurem de conviure, vulguem o no. Per cert, avui serà el dia d'Aina Clotet. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara literatura. L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada dels lectors.
27: Barnes, que té 80 anys i és autor de títols com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha estat senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir, que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
31: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
0: I atenció a això, perquè Israel es classifica per a la final d'Eurovisió 2026 amb aquesta cançó.
27: El representant israeliano Ambetan ha aconseguit passar la primera semifinal després d'haver rebut una advertència formal de l'organització per haver demanat el vot de forma il·lícita. Es veu que havien aparegut diversos anuncis en diferents idiomes a les xarxes i mitjans de comunicació demanant els vots, un fet que prohibeix el reglament del festival. El festival, per cert, ha censurat també els crits d'atureu el genocidi que el públic va cridar durant l'actuació de Noam Betan. Grècia i Finlàndia, els dos països favorits a les apostes oficials, també s'han classificat al costat d'Israel.
0: I una altra de música, aquesta sense polèmica. Joan Manuel Serrat, guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola.

0: fer.
1: Considera que ocupa un lloc essencial en la història per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. Per l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. El cantautor recollirà aquest premi d'honor a la gala que se celebrarà a l'Acadèmia de la Música el proper dia 26 de maig a Madrid.
2: I els esports, Robert Prat.
3: El Barça, que estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas Negreira. El president del Madrid diu també que el Club Blanc els han robat les lligues. Descarta dimitir, anuncia eleccions i ataca la premsa. L'Espanyol rep a la cel l'Atlètic Club sense marge d'error. Els blanquiblaus tenen els mateixos punts que el Girona, que estan descens. I també a 9:45 avui es disputa el partit entre l'Alavés i el Futbol Club Barcelona.
2: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
4: El president del Madrid, Florentino Pérez, és el rei despullat a qui ningú s'atreveix a dir-li cabanú. Ahir va oferir una roda de premsa per anunciar que convocarà eleccions i va convertir la compareixença en un sainet. Despectiu amb qualsevol oposició, atacant periodistes com si fossin els responsables de tots els mals del Madrid, tornant una vegada més al cas Negreira per alimentar el relat victimista i esquitxant tot aquest discurs amb el seu masclisme ranci. I enmig de tot això, convoca eleccions anticipades, una maniobra per blindar-se encara més a la presidència blanca. Tan sorprenent és el que diu Florentino com el silenci que l'ha envoltat en els últims anys.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
6: B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a btravel.com.
7: Bon dia. I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix, Sant Pau de Segúries, al Ripollès, tenen 4 graus després de la tempesta i la calamarsada, que hi va deixar 54 litres per metre quadrat. Els hostalets a Pierola hi van caure 37 litres per metre quadrat i ara mateix hi ha 11 graus. Tenim també bancs de boira, núvols baixos, a molts llocs de la Catalunya central, les comarques de Barcelona, les de Girona. En general s'aniran aixecant durant el matí, per tant, en general acabarà fent més sol. També tenim vent a la meitat sud de Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre, i avui a la tarda hi haurà tempestes, però menys que no pas ahir, més concentrades al nord-est, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, a la Catalunya central i potser al Prepirineu. No descartem que arribin a la Costa Brava, però ja més desgastades. I en pròxims dies, demà es mantindrà la mateixa situació. Divendres augmenta la inestabilitat una altra vegada, amb més núvols i sobretot una baixada a la temperatura.
8: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
11: A partir de 9:15, Àgora Esportiva amb Laia Tudel, Joel Díaz i Francesc Garriga per analitzar l'anunci de convocatòria electoral al Real Madrid i la roda de premsa del seu president, Florentino Pérez. També en parlarem amb el periodista Alfredo Relaño.
12: I després comentarem la dimissió del president del grup Vocento, Ignacio Ibarra, el mateix dia que el president del Madrid carregava durament contra el diari ABC, amb els periodistes Carme Barceló i Salvador Sostres.
11: A 9:45 entrevistarem el periodista Fonsi Loaiza, autor del llibre Florentino Pérez, El poder del palco.
12: I a 11:00 parlarem del documental Tornar enrere, que repassa la història de Sopa de Cabra. Ens el presentaran el director Jordi Call i Gerard Quintana i Josep Tió.
11: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
13: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Sergi, el nostre Sergi, que va explicar que dilluns van a veure la rua dels jugadors del Barça pels carrers de Barcelona, però que va patir una mala experiència.
14: Tenia una camiseta i volia que me la firmés el meu jugador preferit. Sí.
15: Qui és el teu jugador preferit?
14: El Bargi.
15: Quin Bargi?
16: El Bardagí.
14: El
16: Runi Bardagí.
15: I què va passar?
16: Què va passar?
14: Que li vaig voler tirar la camiseta a l'autocar. Perquè me la firmés.
16: El Roni Verdagí.
14: La vaig enrotllar.
16: Sí.
14: Però al tirar-la es va...
16: No et tranquis.
14: Es va desplegar i...
16: La samarreta es va desplegar, que la va fer com una vela, no? Com un
14: paratent. I va anar a la cara d'un guàrdia urbano.
16: No, Sergi.
14: I li vaig dir, perdona, és que no iba para ti, era para el bar, i súbesela si puedes.
15: Home, mira, que te la pugi i et pugi pel
16: vent. I què va fer
14: l'urbano? Va mirar i se la va quedar.
16: Què dius?
14: Va ficar sota el xaleco i jo li vaig dir, devuélveme la camiseta o llamo a la policía.
16: Ja, però clar, la policia, que la policia era ell, oi?
14: Era ell.
16: Molt bé.
13: Se
14: va
13: quedar... Sí, ara mateix hi ha un... Avui cap a quarts de 12, més temes pendents.
2: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
0: Avui és un bon dia per a confessar-vos que estic fent una desintoxicació de mòbil. Bé, realment ho estic intentant, però em costa molt. Pròximament participaré a través del programa de 3CAT i allà ens llevaran tots els aparells electrònics que tinguem en possessió. Així que jo he volgut avançar-me i provar com és la meva vida sense un aparell telefònic. Spoiler, no he aguantat ni una hora. Els meus dits em demanen escriure i fer swipe amb els Instagrams de la gent. És horrible. Com ho faré quan t'haig de gravar? Ni idea. Això sí, el drama està assegurat.
2: I el segon, el Joan Foguet.
17: Winston Churchill va pronunciar el seu primer discurs com a primer ministre davant la Cambra dels Comuns tal dia com avui de 1940. Ja em direu que torno a semblar la Viquipèdia. I tant de bo. Llavors digué que no tenia res més a oferir que sang, esforç, llàgrimes i suor contra Hitler. El discurs va triomfar, però perquè no havia alternativa, ho tenia molt magre. Però com ell mateix deia, si estàs passant per un infern, segueix endavant. S'ha de seguir endavant. I deixar de pensar en que vindrà algú que t'arreglarà els problemes. Per què no? Poseu unes gotes de Churchill. Podria ser whisky, xampany o conyac a la vostra vida. Sigues el teu propi Churchill. Avui pot ser un bon dia per convertir-te en el líder que tu mateix necessites.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui es preveu una altra tarda amb ruixats i tempestes, però els meteoròlegs diuen que avui quedaran més concentrades a les comarques del nord-est. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui les tempestes de tarda les esperem sobretot a les comarques de Girona, però també se'n poden formar entre el Prepirineu i la Catalunya central. D'altra banda, aquesta hora tenim boira i núvols a moltes comarques, en general s'aniran desfent, i en canvi al sud i a ponent, avui s'espera un temps ventós, però amb sol tot el dia.
0: Avui tornem també a tenir vaga de professors. I en aquest cas, el Baix Llobregat i el Penedès seguirem també les afectacions als possibles talls de carretera. Per cert, que la crisi oberta amb el sector n'acaba de parlar el president Salvador Illa en el seu viatge oficial als Estats Units. De seguida anirem per saber què és el que ha dit. I una altra previsió també destacada del dia la tenim a la tarda. La consellera de Parlon i el major Trapero compareixen per donar explicacions sobre els Mossos infiltrats en assemblees de docents. Però el nom del dia és, sense cap mena de dubte, el nom de Florentino Pérez.
2: Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid, y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar, y nos vamos a presentar. Y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño.
0: Avui és molt interessant llegir, sentir les reaccions de la premsa de Madrid després de la històrica i esperpèntica roda de premsa del president del Real Madrid. El Marca titula en portada Desconcert, o l'ABC, el diari que va rebre més atacs de Florentino, amb comentaris masclistes inclòs.
2: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC hoy contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
0: L'ABC obre avui a 5 columnes titulant Florentino tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. I a les tertúlies de ràdio d'aquesta nit no es parlava de res més.
3: Aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste, porque a día de hoy yo trabajo para la cadena SER y para Mediaset, y me debo a mis empresas. Y yo sé que a veces contar la verdad es incómodo.
0: Així ho volia el larguero, Manu Carreño, a la SER, o un altre dels assenyalats, Manolo Lama, a la COPE.
4: Este fue un señor temido, luego admirado, y ahora, sinceramente, siento pena por él. La rueda de prensa que hoy ha dado es una rueda de prensa patética, una rueda de prensa inconexa, perdido, repetitiva. Ha habido un momento que he pensado que, que no se encontraba bien, que estaba cansado.
0: Tot i que no han estat crítiques, Josep Pedrerol al Chiringuito.
5: Hay una parte que es positiva. Yo lo he visto más fuerte que nunca. Con errores, ¿vale? Con errores, seguramente, pero más fuerte que nunca. Es decir, aquí estoy yo, y aquellos que dudan de mi capacidad, que sepan que aquí estoy con más ganas que nunca. Eso era muy importante, que los socios lo vieran. Porque era una comparecencia para los socios.
0: No avui, Àgora Especial, al matí de Catalunya Ràdio, on parlem també amb periodistes de Madrid, com Alfredo Relaño, i també amb Salvador Sostres, que avui escriu a l'ABC. Florentino és amic meu, i en escoltar la roda de premsa, la primera reacció que vaig tenir va ser tancar els ulls molt fort, com els nens, amb l'esperança absurda que, en obrir-los, el monstre se n'hagués anat. També analitzarem les opcions que li surtin al riu un rival a les eleccions. Qui ho vulgui ha de presentar un aval amb patrimoni personal de 187 milions d'euros. Des del 2009, Florentino Pérez ha guanyat 5 eleccions, entre altres coses perquè ningú s'hi ha presentat. Tot això avui que a l'Ampolla el sol ha sortit a les 6:42 minuts i a Cassà de la Selva es pondrà a les 9 en punt del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimecres, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a 9:15 farem una àgora esportiva especial al matí amb Laia Tudel, amb Francesc Garriga, amb Carme Barceló i Joel Díaz. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Defensa l'acord.
8: El president Salvador Illa manté el pols amb els sindicats de l'ensenyament i posa en valor el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT minoritaris al sector. N'acaba de parlar des de Califòrnia a l'inici del viatge oficial pels Estats Units.
0: Enviat especial a San Francisco, Albert Prat, bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Sí, just acabat de...

0: I nosaltres estem amb una voluntat de seguir enraonant i de mà estesa.
1: I sense treure un ull de Catalunya, el president farà avui la primera parada del viatge a Silicon Valley, on visitarà Nvidia, l'empresa amb més valor del món en borsa i líder en intel·ligència artificial. Des de San Francisco, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Es manté el pols.
3: Nova jornada de vaga de mestres i professors avui a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. Això després de l'aturada general d'ahir, que va tenir un seguiment del 70% segons els sindicats i del 34% segons la conselleria.
4: El sindicat majoritari USTEC portarà demà a la taula sectorial una proposta d'augment salarial de 400 euros al mes per docent. La reacció de la consellera Esther Niubó la van tenir en directe en aquest programa. Al matí de Catalunya Ràdio diu que ho considera poc realista.
2: Maria Costa.
5: Es preveuen talls de carreteres i a la migdia hi haurà concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. De cara a la mesa de dijous, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, diu que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. Però la consellera Esther Niubó diu que es demanen impossibles. Ho van dir ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio.
6: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula, però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
7: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans.
5: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: No només diners.
8: Aquesta nova onada d'aturades torna a posar sobre la taula quins problemes té avui en dia l'educació i quines són les possibles solucions. El professor expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez, ens deia al matí de Catalunya Ràdio que no tot és una qüestió de posar-hi més diners, cal repensar el model, per exemple, de l'escola inclusiva.
9: Només la quantitat de diners no farà que millorem. Per això jo insisteixo en aquesta necessitat d'alguns canvis més del model, més d'estructura, d'organització. És com si jo tingués la calefacció posada i les finestres obertes, no? O sigui, ja puc posar més diners a la calefacció. Si tinc les finestres obertes, no aconseguiré que l'habitació s'escalfi, no?
3: Els socis del govern, Esquerra i Comuns, exigeixen a la conselleria reobrir les negociacions per arribar a un acord amb els sindicats.
2: A casa els pares.
4: Us ho avança Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut.
2: Sara Riera.
10: La meitat dels joves treballa i la majoria al sector serveis. Molts, un 60% del total, a més, estudien. No hi ha capacitat d'estalvi i aquest 18%, que es podria considerar afortunat perquè ha pogut anar a viure fora de casa dels pares, ha de superar una autèntica cursa d'obstacles per engegar un projecte personal. El Pau i la Zoe ronden la trentena.
11: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
12: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
11: Sí, és bastant frustrant.
10: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Nou tiroteig.
8: Ahir a la tarda, al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs, l'avís es va rebre cap a les 6 i ara els Mossos en busquen els responsables.
3: Segons el periòdico, a un quilòmetre i mig dels fets haurien aparegut un vehicle amb impactes de bala i s'apunta que el detonant seria una baralla de primera hora entre dues famílies que es van agreujant. No consten ferits.
2: Més flexibles.
4: El protocol per als afectats per l'antivirus. El Ministeri de Sanitat ha anunciat que si passat 7 dies les persones aïllades continuen sense símptomes i donant negatiu, podran aleshores rebre visites.
13: El govern espanyol segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i allarga la quarantena fins al 21 de juny, però en rebaixa les restriccions pel que fa als contactes que no tenen la malaltia. Tot plegat després que el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, enviessin ahir un missatge de calma, tot i no descartar més positius entre els passatgers del creuer.
14: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
15: There is no sign that we are seeing.
16: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot.
13: Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, acusa el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius hores abans que el vaixell arribés a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Rodán Tomás, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Preocupa.
8: La salut d'alguns dels infectats pel virus i especialment la de la ciutadana francesa ingressada en estat greu ara i que ja necessita respiració assistida. El govern francès, mentrestant, està pendent dels resultats d'unes proves per poder confirmar o descartar que el virus hagi mutat.
2: Torn de les defenses. vacances.
3: El judici del cas Pujol, que demà quedarà ja vist per a sentència. Ahir vam escoltar les acusacions i la fiscalia, que va retreure a la família haver-se presentat com a víctimes de les clavegueres de l'Estat.
2: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revella.
17: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat

0: que no val amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
1: El análisis del caso Puyol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
0: Si s'estafa Hisenda, dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans. La família Pujol assegura va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenia a Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Reobrir. La Fiscalia demana que es reobri la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per suposadament ajudar a fugir Carles Puigdemont de l'Arc de Triomf el 8 d'agost del 2024.
3: Fa 15 dies un jutge va tancar la investigació perquè no s'havia pogut acreditar que els agents que aquell dia eren de vacances o de baixa haguessin comès cap delicte.
2: Han d'opositar
4: els treballadors públics interins per convertir-se en fixos. Una sentència del Tribunal Suprem estableix que si els empleats que han encadenat contractes temporals sense haver fet oposicions adquirissin la condició de fixos, estaria vulnerant la Constitució. Isabel Caire és la coordinadora de Comissions Obreres de la Generalitat.
5: No és fijo porque no ha pasado unas opos. És una figura estranya que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'estat espanyol.
2: Pocs danys. Els que van causar les pluges, en alguns casos acompanyades de calamars, que ahir a la tarda van escombrar bona part del país. Protecció Civil va tancar ahir al vespre el pla Inuncat. El telèfon 112 va informar de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. Els bombers van arribar a fer 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions o branques caigudes.
3: A Ponent, finques de fruites d'almenys 8 municipis han sofert danys per la pedra que va caure, en alguns casos de la mida d'una avellana.
2: 11 ferits.
4: Per l'explosió debutant un edifici del barri del Poblenou de Barcelona, dos continuen ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron. Són una mare i la seva filla menor d'edat, que viuen al pis on hi va haver l'incident.
2: Una d'elles es troba en estat greu. El cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona, Carlos Chico, va explicar que l'explosió va ser quan la mare estava cuinant.
6: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
2: Dos reactors nuclears.
3: És el que portava el vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant les costes de Cartagena. Ho ha revelat una investigació de la cadena nord-americana CNN. El vaixell es va enfonsar el desembre del 2024 a unes 60 milles del litoral murcià en estranyes circumstàncies i després hi va haver una sèrie d'explosions.
4: Una setmana després de l'incident, un suposat vaixell espia rus va passar per la zona i va provocar quatre explosions més i recentment s'ha constatat que avions militars dels Estats Units també han sobrevolat la zona.
2: Cap a la Xina. Donald Trump, 8 anys després, arribarà avui a Pequín. Demà i divendres té previst reunir-se amb el president Xi Jinping. Un dels temes de tractar serà, segur, la guerra a l'Iran. El Pentàgon ha confirmat en les últimes hores que en 6 setmanes Washington s'hi ha gastat 29.000 milions de dòlars.
4: Comença el debat.
3: El Festival de Cinema de Canes sobre si el cinema i la política poden conviure i com s'ha d'afrontar l'arribada de la intel·ligència artificial. El certamen ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.
2: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
7: Jane Fonda ha declarat oberta aquesta 79a edició afirmant que el cinema ha estat sempre un acte de resistència. I abans, el president del jurat, el sud-coreà Park Chan-wook, afirmava que el cinema polític amb vocació artística té un gran valor, com també el té el que es fa simplement per entretenir, com ara la cinta inaugural, aquesta Venus Electric entretinguda i inofensiva. A tot això, Guillermo del Toro ha vingut a presentar la còpia restaurada del Laberinto del Fauno i s'ha emocionat al final de la projecció.
8: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres i a la merda la IA.
7: L'altre gran debat, la IA, amb l'Academy Moore, membre del jurat, diu que hi haurem de conviure, vulguem o no. Per cert, avui serà el dia d'Aina Clotet. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: Classificat.
9: Michel Zavarela, Aniba Fela.
4: El representant d'Israel a Eurovisió, Noam Betan, ha aconseguit passar la primera semifinal del festival després d'haver rebut una advertència formal de l'organització per haver demanat el vot de forma il·lícita. Durant l'actuació s'han sentit crits com "atureu el genocidi a Palestina" per part del públic i el festival els ha censurat.
2: Compra històrica. Sony compra per 3.400 milions d'euros els drets musicals de 45.000 cançons d'artistes com Beyoncé, Shakira, Bon Jovi o Mariah Carey.
10: diu adeu.
3: L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada dels seus lectors. Barnes, que té 80 anys i és autor de llibres com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha estat senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar.
11: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
10: I en esport, Robert Prat, dictatorial.
12: L'actitud de Florentino Pérez.
13: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
12: El Barça estudia emprendre accions legals contra el president del Madrid. Florentino anuncia eleccions, diu que no dimitirà i ataca la premsa per les crítiques al Madrid.
10: Sense marge.
12: L'Espanyol rep l'Atlètic Club a les 7. Manolo González, Emi Blanquiblau.
14: S'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
12: L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ocupa posicions de descens després de la victòria del Llevant a 9:15 a l'Aves Barça.
10: Avui és dimecres 13 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Aaron amb 3 quilos 620 grams a l'Hospital Universitari de Vic i l'Arlet amb 2 quilos 62 grams a l'Hospital Sant Joan de Déu. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
16: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un 8:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus ara mateix a Vic, 11 a Vilafranca i 14 a Mataró. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia. Retencions hores d'ara a la P7 entre Barberà i Mollet, direcció Tarragona, degut a un accident que talla un carril. Trànsit dens també d'entrada a Barcelona, la 2, la B23 i la C58. I també molt carregades la Ronda de Dalt de Trinitat a Mundet i la Litoral de Santa Coloma a la Barceloneta, en tots dos casos sentit Llobregat.
16: Gràcies, Clàudia. I a Montserrat, tancat el camí de la Santa Cova pels desperfectes dels aiguats d'ahir a la tarda. Les autoritats, de fet, demanen màxima prudència i que respecti la senyalització. Barcelona amplia el procés de regularització pels immigrants que no estan empadronats a la ciutat.
18: El procés es pot iniciar a partir d'avui dimecres a la Fira de Montjuïc.
16: Toni Fortesa.
19: Els tràmits per aquest procés se centralitzaran a la Fira de Barcelona i a partir de la setmana que ve l'operatiu sumarà advocats especialitzats en les tramitacions, a més de treballadors de les UAC i del SAIER. Tot i així, l'oficina de la Monumental continuarà oberta. L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones pel procés de regularització d'immigrants des que va començar la campanya i ja ha entregat 24.000 informes de vulnerabilitat. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Més notícies. El Vallès Occidental Sabadell vol ser referent a Europa en formació de restauradors i obre un centre en una antiga nau industrial.
20: L'escola de restauració ocupa 2.300 metres quadrats, està equipada amb l'última tecnologia i ha suposat una inversió de 6,6 milions d'euros. Prop de la meitat provenen de fons europeus.
16: Un altre cop a Barcelona, els veïns de Ciutat Vella denuncien que el nou pla d'usos al districte afavorirà l'aparició de més negocis encarats al turisme.
21: Denuncien que s'ha posat molt el focus en la limitació de negocis com botigues de cànnabis, fundes de mòbil o de manicura, però que s'ha amagat que hi haurà més permissivitat per activitats vinculades a l'oci nocturn, al turisme i la restauració.
16: I les portes obertes al Port de Barcelona es faran el cap de setmana del 30 i 31 de maig. Aquest any les novetats seran les visites al Far del Llobregat i també un ball d'embarcacions.
20: Serà la primera vegada que es fa aquest espectacle marítim en un port de l'estat. Vaixells remolcadors, amarradors i de pràctics es mouran i dispararan aigua a raig al so de la música. S'obriran 5.000 places per visitar el port des del mar amb golondrina.
16: I cultura. Vic vol declarar bé cultural d'interès local els tres caps de llúpia i els gegants centenaris. Totes són figures centenàries dins del conjunt de la imatgeria festiva de la ciutat. De fet, els comtes d'Osona i la Vella daten del 1862, el Merma del 1832 i el Nen del 1900. La iniciativa havia sorgit arran d'una proposta de la mateixa colla gegantera i l'aprovació inicial ha merescut el suport de tots els grups municipals. I Granollers, sapigueu també que obre les fires i festes de l'Ascensió amb el pregó. Serà càrrec de Teresa Llobet a partir de 8:15. Són les 7:20. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir.
0: i sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
1: Catalunya Ràdio.
22: Són les 7 i 20 minuts i ara és el moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Calet, bon dia.
23: Molt bon dia a tothom. Avui es ven bastant ABC, gràcies al Tito Florentino, que per cert tinc un missatge per Tito Florentino. Deixa't de veure pel·lícules de science-ficció. És que no es pot fer gran, eh? Ara, con tots els fracassos del Real Madrid, i està culpant a la premsa i està culpant al periodista. Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
22: Veig que estàs enfadat, amb la roda de premsa d'ahir.
23: No estic enfadat, però és que un no es pot fer gran. És que no para de dir tonteries una darrere de l'altra, però és que no, home.
22: En fi, què hi farem, no, Calet?
23: Pues mira, aguantar, i ja està.
22: Gràcies, Calet. De fet, si repassem la portada d'aquest diari de l'ABC, que diu el Calet que avui s'està venent molt i que se seguirà venent durant tot el dia, el tema principal és aquest. La fotografia de Pérez ocupa més de la meitat de la pàgina. L'acompanya el titular Florentino Pérez, tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant i El País descriu la intervenció com a insòlita per l'atac a la premsa. Ho acompanya amb una foto de Florentino Pérez que també surt en altres diaris tapant-se les orelles. Més premsa, l'Esportiva de Madrid, l'As destaca la portada Les paraules de Pérez, m'hauran de fer fora trets, i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert. I a Catalunya, l'Esport parla de Reial Esperpent, i el Mundo Deportivo i l'Esportiu coincideixen en un titular amb una sola paraula ben gran, que diu delirant. A La Vanguardia titulen Florentino desfermat, i l'Ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I sobre altres temes de portada, que també n'hi ha, el periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran de l'antivirus, però no nous casos, i dedica la foto als mestres i professors, amb la plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga, titulen.
24: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
25: 7, 15, 19, 28 i 35, i els sols el 3 i l'11.
24: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: I un dia més volem parlar de l'ambició de la FIFA en aquest Mundial de Futbol. Frederic Vincent, bon dia.
26: Bon dia, sí, dia de futbol. A banda de Florentino Pérez, ja hem parlat aquí, i molt, de l'escàndol del preu de les entrades d'aquest Mundial, però el 40% del que guanyarà la FIFA en aquest Mundial, i guanyarà molt, ve dels drets televisius. 180 països ja han firmat acords amb la FIFA per passar els partits del Mundial, però quan falta un mes perquè comenci el Mundial, només un mes, hi ha dos països que no han arribat a acords i, per tant, ara mateix no tenen assegurat veure els partits del Mundial. I no són països qualsevol, són la Xina i l'Índia.
27: Millions of people might not be able to watch the World Cup this summer. That's because neither India nor China has agreed.
26: Dues coses destacades. Primer, la Xina i l'Índia concentren una tercera part de la població mundial i, per tant, una part molt important del públic potencial i dels ingressos. I la segona, aquests acords normalment es fan en mesos o anys d'antelació. Insistim que falta un mes i no hi ha acord. Per tant, què s'està passant? La primera explicació segurament us sonarà perquè l'hem dit algun cop ja. La FIFA li ha demanat a la Xina 300 milions de dòlars per poder retransmetre el Mundial. És el doble del que la televisió xinesa va pagar pels dos últims Mundials junts. La FIFA ara negocia, ho ha rebaixat a la meitat, però continua sense haver-hi acord. I és un problema per la FIFA, perquè la meitat del consum digital de l'últim Mundial, només la meitat venia d'un sol país, que és la Xina. I a l'Índia, l'oferta de la FIFA era de 100 milions d'euros. A l'últim Mundial van ser 60, per tant, és pràcticament el doble. La FIFA també ha rebaixat les pretensions, però ni així hi ha acord. I és un gran mal de cap perquè la Xina i l'Índia són un enorme mercat futbolístic. De fet, les empreses xineses patrocinen aquest Mundial amb 500 milions de dòlars.
10: I per què s'ha arribat fins aquí?
26: Aviam, primer perquè, com deies abans, la FIFA s'ha passat d'ambiciosa. Ja vam explicar que ha permès que a la seva web de revenda s'anunciïn entrades per la final a 2 milions de dòlars, doncs és una mica l'equivalent. Aquí no ha calculat una cosa important, que és la diferència horària. A l'Índia, pràcticament tots els partits seran de matinada.
28: Ronaldo, penalty! Penalty, Melier!
26: I això fa que alguns temin que tindran poca audiència i, per tant, els anunciants s'ho estan pensant molt. I després hi ha un factor futbolístic. La FIFA va ampliar de 32 a 48 equips els que jugarien en Mundial. Les males llengües diuen que això es feia justament amb l'esperança que la Índia i la Xina s'hi classifiquessin. Però en lloc de la Xina i l'Índia... Intercepted by Curaçao. Curaçao have done it! Curaçao? En lloc de la Xina i l'Índia s'ha classificat Curaçao, amb una població equivalent a una ciutat, Índia o xinesa. La FIFA ingressarà 11.000 milions de dòlars amb el Mundial, però ara amb la Xina i l'Índia podrien ser més, però insistim que de moment no hi ha acord per la tele.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia... pal clavat a terra en plena fredorada. I la resposta era geló. Un geló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació. I en català central sona com la fredor intensa que anomenem geló, amb G-E-L-O-R. Avui dimecres, un Enigmàrius mèdic. Inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats, de 8 lletres. Inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats. 8 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
26: I ara, comentari televisiu amb Mariola Cubells, avui sobre l'entrevista d'Isabel Díaz Ayuso a IA4.
5: Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, ha estat al programa de 4 en boca de todos amb Nacho Abad. El motiu de l'entrevista era per a que explicara el seu polèmic viatge a Mèxic. I, entre altres coses prou incomprensibles, Ayuso ha dit que ningú es va queixar quan Salvador Illa va anar a Mèxic. A segons ella, fer propaganda del català. I ho ha comparat amb el seu elogi a Hernán Cortés, que és el que va generar tota la controvèrsia, com ja sabem. Feia molt que no l'escoltava tanta estona i la veritat m'ha resultat desassossegada.
26: I la recomanació del dia avui que arrenca a Barcelona la primera trobada internacional pels drets digitals, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Person of Interest.
6: Avançada al seu temps i creada per Jonathan Nolan quan encara faltava molt per arribar a imaginar les possibilitats de la intel·ligència artificial actual, planteja l'existència d'una IA capaç de predir crims i detectar qui hi estarà involucrat. Una gran excusa per obrir el debat de fins on seríem capaços de renunciar a la nostra llibertat a canvi de seguretat. Altes dosis d'acció clàssica, gecs d'hòsties i trets i un protagonista carismàtic de gatell fàcil. Trobareu Person of Interest a Netflix i també de compra a Prime Video.
7: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant.
8: Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
26: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany? Bon dia.
29: Bon dia, en Florentino.
30: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas sudamericanas.
31: Insults, amenaces, hasta contra els difunts.
29: El president barra propietari del Real Madrid, Florentino Pérez, és el protagonista del dia perquè ahir a la tarda va decidir allargar la festa i l'alegria culer amb una compareixença esperpèntica, ridícula, tabernària, total amb l'objectiu d'anunciar que convocarà eleccions i per atacar els mitjans i periodistes que considera que no li han llepat prou el cul.
32: Florentino Pérez, más fuerte que nunca.
26: Josep Pedrerol, què tal? Bon dia.
32: I són del Barça, eh?
29: Sí, sí, sí, home, i tant, ho sabem tots, Pedrerol.
32: Bon dia, buenas noches, bienvenidos al Chiringuito, benvinguts al Chiringuit, exclusivo. Sí va. Ya nadie habla de la Liga, del Barça. El mundo entero aplaude la comparecencia de Florentino Pérez.
29: No, no sé si aplaude, ¿eh? No sé si es la paraula.
32: ¡Qué discurso! Sí. ¡Qué emoción! Sí. ¡Qué capacidad oratoria! Sí. El mundo no asistía a un evento como este desde que Martin Luther King pronunció lo de I have a dream.
29: Sí, igual.
32: Desde que Winston Churchill llamó a la resistencia a la Segunda Guerra Mundial. Ayer vi gente con lágrimas en los ojos mientras Florentino Pérez decía verdades como puños.
29: Sí, pero escolta una cosa, Pedrerol.
32: Te callas. Respeta, ¿vale? Respeta. ¿Vale? Va. Sí. Y era hora que alguien le pintara la cara a la prensa, a Relaño, a Juanma Castaño, a una mujer que escribe sobre fútbol sin tener ni idea de fútbol.
29: Ya, yeah. Bueno, deixem-ho estar, Pedrerol.
32: Venga.
26: Són 2:15.
10: I pendents, aquest matí d'una nova jornada de mobilitzacions de mestres i de professors. Avui a vaga al Baix Llobregat i al Penedès ja tenim els primers talls, per exemple, la B23 a Sant Joan d'Espí. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
0: Hola, bon dia. Doncs sí, tenim diverses incidències. Una d'elles és aquest tall a la B23 a Sant Just, sentit Barcelona, per una manifestació. Destaquem també retencions a la P7 entre Barberà i Mollet, sentit sud, degut a un accident que talla un carril. Atenció també a la P7 a Vilafant. Hi ha dos carrils tallats en cada sentit per l'accident d'un camió i intensitat en els dos sentits de la marxa. I circulació també amb congestió a la C32 a l'Ella, direcció Barcelona. Hi ha un carril tallat per un accident. Retencions des de Taià.
10: Sobre el pols amb els sindicats majoritaris n'acaba de parlar també el president Salvador Illa des de Califòrnia. No parla d'una possible oferta demà a la taula sectorial, sí que defensa l'acord a què el govern va arribar amb Comissions Obreres i la UGT minoritaris del sector.
3: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir enraonant i de mà estesa.
10: Illa també ha dit que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major Trapero donaran avui explicacions pertinents sobre la infiltració dels agents dels Mossos en assemblees de mestres. I això avui, que al matí de Catalunya Ràdio us avancem que només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades de l'Observatori Català de la Joventut. El principal motiu, que no es poden permetre el que costa pagar un lloguer. I pel que fa als esports, Robert Prat?
11: El Barça, que estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas Negreira, el president del Madrid diu que el Club Blanc els han robat les lligues. Descarta dimitir, anuncia eleccions, ataca la premsa. L'Espanyol rep a la cel l'Atlètic Club sense marge d'error. Els blanquiblaus tenen els mateixos punts que el Girona, que estan descens, també a quarts de 10 a la Barça.
10: I pel que fa al temps, avui esperem tempestes, però sembla que n'hi haurà menys i no tan fortes com les d'ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Sí, bon dia. Hi ha inestabilitat, però no tanta com ahir. Avui les tempestes quedaran més concentrades al nord-est de Catalunya. Ara, a aquesta hora sí que destaquem la boira i els núvols baixos que hi ha molts llocs de les comarques de Girona, de Barcelona, al centre del país. S'aniran aixecant en general. En canvi, al sud de Catalunya i a Ponent fa vent, i això farà que faci sol aquí tot el dia. I, en canvi, al nord-est, en aquests sectors de l'interior de Girona, sobretot Catalunya Central, Prepirineu, aquí és on aquesta tarda podran haver-hi aquestes tempestes. Avui, en temperatures més baixes, màximes de 20 graus, en general potser 24-25 les més altes al sud, sembla que la baixada de les temperatures farà més contundent de cara a divendres.
10: I mobilitat també a aquesta hora, amb retards a Rodalies, hi ha l'AVE, Maria Fernández Noguera. Bon dia.
13: Bon dia. Els trens de les línies R1 i R4 de Rodalies van amb retard perquè hi ha hagut una incidència en la senyalització provocada per un robatori de cable entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons informa ADIF. Aquest no és l'únic problema avui de l'R4, perquè entre Manresa i Montcada bifurcació hi ha limitacions de velocitat, més de les habituals, a causa de les pluges, i això provoca demores de 15 minuts de mitjana, segons informa Renfe. D'altra banda, ADIF assegura que ja ha solucionat el problema de falta d'atenció a la catenària, que ahir va provocar retards a l'alta velocitat, però l'AVE, que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid avui a primera hora del matí, va amb un quart d'hora de retard. I atenció si teníeu previst comprar un títol de viatge a les màquines del metro de Barcelona, perquè hi ha una incidència que fa que no s'hi pugui pagar amb targeta bancària. El servei de trens subterranis, això sí, funciona amb normalitat.
10: I avui a l'Àgora Esportiva del matí amb Laia Tudel, Francesc Garriga, Carme Barceló i Joel Díaz parlarem d'aquesta crisi amb Florentino Pérez. Quan són les 7:33. I obrim aquesta hora a la redacció del matí, connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades dels diaris. Mariol Roger, pel Foradada, bon dia.
14: Bon dia.
10: Avui, com no podia ser d'altra manera, articles d'opinió i editorials que tenen un nom propi, el de Florentino Pérez.
15: Pel que fa a la premsa de Madrid, tant l'ABC com el Mundo dediquen l'editorial al president del Club Blanc.
16: El involuntari protagonista d'ahir, l'ABC, el titula respectar el Real Madrid des de dins i considera que la compareixença de Florentino confirma que el Madrid travessa una crisi més profunda que una mala temporada.
15: El diari del Grup Ocento diu que seguirà explicant el que passi al club encara que incomodi el seu president, que per cert ha deixat de pagar la subscripció del rotatiu.
16: El Mundo titula la desconcertant exhibició de Florentino Pérez i diu que ahir el president va mostrar la seva pròpia personalitat.
15: Considera que aquesta aparició pot considerar-se el reflex de la seva debilitat després de 2 anys sense títols, amb una situació econòmica confusa i un projecte esportiu trencat.
16: A El País, la periodista Nadia Tronchoni explica que ahir es va viure un deliri impropi de Florentino Pérez.
15: Tronchoni diu que el president del Real Madrid va mostrar demostrar que és un directiu desorientat i que està fora de lloc.
16: Mentrestant, a La Vanguardia, el cap d'esports, Juan José Pallés, descriu Florentino com una persona vulnerable.
15: I destaca que es va oblidar de les càmeres i van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i la supèrbia.
16: I al periódico, el periodista Emilio Pérez de Rozas es pregunta per què se li va permetre això.
15: Qualifica l'acte d'ahir de patètic i diu que les persones de confiança de Florentino, així com la seva família, li haurien d'haver impedit que es mostrés de manera descontrolada i fora de si.
16: I acabem amb l'àlera que titula La fugida endavant de Florentino Pérez.
15: I assenyala que la imatge que queda després de la roda de premsa d'ahir és la d'un Real Madrid en descomposició.
10: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa.
1: Llegeixo a la NPR, la National Public Radio dels Estats Units, que la majoria dels nord-americans no es creuen que els atemptats contra Trump siguin reals. I alerta, perquè si bé la majoria dels incrèduls són demòcrates, comença a haver-hi votants republicans que també consideren que els atemptats són un muntatge orquestrat pel propi president. Mala peça el teletrampista. A veure si encara resultarà que haver jugat tan fort a les xarxes i a la desinformació els acabarà passant factura. Ja ho diu la dita, sempre t'emmascares amb una paella bruta.
4: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbaquina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
14: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
17: Ah, como hemos cambiado.
18: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroën.es.
19: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
20: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
22: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El poble amb més oliveres mil·lenàries.
24: És Ulldecona, al Montsià, un municipi amb 126 quilòmetres quadrats que té 1.900 exemplars catalogats distribuïts entre les serres del Montsià i de Godall, entre d'altres. Recull l'ABC que destaca que hi ha oliveres singulars, com la més antiga, anomenada Farga de l'Arion, que es va plantar l'any 314. De fet, explica que està reconeguda com l'olivera més antiga del món que encara produeix olives.
10: Els gelats que s'estan fent famosos.
25: Els que es van menjar Lewandowski i Schneck a la Rua del Barça. Doncs bé, llegim al web de BTV, que són de la gelateria Vibra, que va obrir fa només 5 dies. Expliquen que quan la Rua passava pel carrer París amb Enric Granados, van sortir cap a l'autobús del jugador sense tenir gaire clar si els podrien fer arribar una terrina que els havien preparat amb un cartell. Vols un gelat? Schneck les va veure i va demanar-ne la bossa. Encara no s'ho creuen.
10: I què tot a tenir quiosc?
24: Taradell, llegim el 9-9, que després d'un any i mig sense, l'obrirà l'Ajuntament. El projecte arriba després d'un camí ple de burocràcia i negociacions amb els antics propietaris. Ho presenta com un servei essencial per al municipi i és que des que va tancar els subscriptors de premsa es van quedar sense punt de recollida i havien d'anar a buscar el diari al poble del costat.
10: I pescadors de vaixelles.
25: A Galícia, des que la conselleria ha donat llum verd a la captura de vieires a Cangas, els pescadors de la confraria de Sant José estan recuperant exemplars històrics de la ciutat. Els mariners diuen que a vegades troben coses, però que això és extraordinari. En 16 dies han reunit una vaixella amb peces centenàries del fons de la ria. Hi ha, per exemple, safates amb el segell de la companyia transatlàntica espanyola, que era una navilieria de referència per creuar l'Atlàntic. Ho recull la Voz de Galícia.
10: El xandall de Maduro.
24: El porta el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, almenys apareix apareix en una fotografia a l'avió presidencial rumb a la Xina amb la mateixa roba esportiva que portava l'expresident de Veneçuela quan va ser capturat. És la mateixa Casa Blanca que ha difós, i ho fa en gran a les xarxes, el cap de comunicació pública, la foto amb el text, el secretari Rubio lluint el Night Tech Veneçuela. Ho recullen diversos digitals.
10: I ara els destacats en internacional i economia, amb Frederic Vincent i Lara García.
11: El New York Times avança que, tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'Iran conserva una gran capacitat militar, sobretot en els seus míssils. El diari cita informes de la intel·ligència dels Estats Units que diuen que Teheran continua tenint accés operatiu a 30 dels 33 emplaçaments de míssils al llarg de l'estret d'Hormuz. Per tant, l'exèrcit iranià encara és molt més fort del que ha afirmat Donald Trump. La crisi política al Regne Unit centra totes les portades de la premsa de Londres després que Keir Starmer, el primer ministre, descartés plegar com a mínim per ara, tot i la revolta de diputats del seu partit, el laborista. El Daily Mail parla de paràlisi pel caos laborista. El Times, el Guardian i el Daily Telegraph ja posen el ministre de Justícia com un dels que més estan pressionant perquè plegui Starmer. I el Sun recupera aquell tòpic del disc de Supertramp i posa en portada una imatge de Starmer i titula Crisi, quina crisi. Le Monde avança les conclusions de l'informe sobre el robatori del Louvre, que destaca la necessitat de millorar la seguretat ja no només d'aquest museu, sinó de tots els de França. L'informe, que han fet diversos diputats, destaca que només un de cada quatre museus a França té un pla per protegir els seus béns culturals.
0: I a la premsa econòmica, el Cinco Días parla sobre la sentència del Suprem que diu que els treballadors públics temporals hauran de fer oposicions per ser fixos. Segons el diari, la sentència dispararà les demandes perquè permet als que ja han superat les oposicions reclamar un lloc fix i a tots els afectats exigir compensacions econòmiques. Afegeix que els tribunals ja acumulen 40.000 denúncies d'aquest tipus i que encara en sumaran més. Avui l'Expansió destaca que les associacions agràries anticipen un efecte en cadena per la pujada de preus dels fertilitzants per la guerra, que amenaça de descontrolar els preus del pa, la carn o la llet. I adverteix que molts agricultors deixaran de conrear cereals si es continua produint a pèrdues. I l'ONU Economia assegura que les retallades constants de Ryanair passen factura a l'aerolínia, que en els primers 4 mesos de l'any ha perdut, per primera vegada, passatgers a Barcelona i en el conjunt de l'Estat. El diari ho atribueix a la reducció d'operacions després del seu enfrontament amb Aena per la pujada de tarifes.
10: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
11: Esperpèntica per l'esportiu. Aquesta compareixença de Florentino Pérez, una maniobra de distracció del fracàs esportiu, una aparició delirant, reial esperpent pel diari Esport amb un Florentino que mostra la seva pitjor imatge. Joan Vehils parla d'un Florentino superb i provocador. Florentino s'atrinxera, remarca el diari Ara.

El Mundo Deportivo és un deliri de Florentino Pérez que s'autoelogia amb zero crítica. Un espectacle que Santi Noia defineix com el show de Flo. La Vanguardia remarca una frase de Florentino: només me n'aniré a trets. Juanjo Pallás diu que va obviar les càmeres, van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i el poder. El periòdico recorda que per presentar-se com a president del Madrid es necessita un aval de 187 milions d'euros i 20 anys d'antiguitat de soci. Emilio Pérez de Rozas parla d'un Florentino descontrolat, fora de si, amb un discurs patètic i amb una set de venjança desmesurada.

0: El diari Marca parla d'una explosió desconcertant. Es publica que el Madrid té un vídeo amb errades arbitrals que li han costat 16 punts a la Lliga i que presentaran davant la UEFA. L'ABC afegeix que el president del Madrid tapa els fracassos de l'equip amb un atac desaforat contra el diari. Des d'ABC incideixen que continuaran fent la seva feina amb autonomia, sense covardir-se per les crítiques de Florentino. Luis Herrero apunta que el president del Madrid ha convertit el club en un club odiat a massa llocs. I El Mundo diu que s'ha manifestat un Florentino mai vist, que s'ha despullat i el comparen amb Jesús, Gil i Gil.
1: Atención, españoles. Habla el jefe del Estado.
2: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
3: A la premsa del cor, la filla petita dels reis d'Espanya, Elisenda Pineda.
4: Fi de curs de Sol i Platja per a la infanta Sofia. La filla de Felip VI i Letícia acaba el primer any universitari a Lisboa, uns estudis que continuarà a París i acabarà a Berlín. Ciències polítiques i gincana, dos en un. A la Universitat de Lisboa és tradició celebrar el final de curs gaudint d'un dia de platja on els alumnes fan xap-xap a les gèlides aigües de l'Atlàntic mentre gaudeixen d'un pícnic. Esperem que Sofia porti carmanyola amb truita de patates, llauna d'olives rellenes, l'espanyola i mitja cinta. I ja que hi som, creuarem els dits perquè a la nevera no li falti co-co-co-co, el ricó co-co-co-co.
5: Coco.
3: I el músic Stevie Wonder fa anys avui, que no lies?
5: Sí, tant. Però quants anys deu fer Stevie Wonder?
3: 76.
5: No, és més jove.
3: Ah, sí?
5: 76 anys.
3: Ah, mira, 10 anys més jove.
5: També felicitem l'actor Ferran Renyer.
3: Ferran Renyer, 71.
5: Doncs mira, com Stevie Wonder també en fa 76, i acabem amb l'actor Jordi Sánchez.
3: 62.
5: Sí, senyor, clavadíssims.
3: Mira, Sant Oral.
5: Avui a Santa se celebra la Mare de Déu de Fàtima, un 13 de maig del 1917. Tres nens van anar a pasturar les seves ovelles com de costum, a un lloc conegut com Cova d'Íria, a prop del seu poble natal, a Fàtima, Portugal. Una de les nenes, Lucía, va descriure haver vist sobre una alzina una dona més brillant que el sol, vestida de blanc, amb un mantell amb vores daurades i amb un rosari a les mans. Els va demanar que retornessin el mateix dia i a la mateixa hora durant 6 mesos consecutius, encomanant-los al prec. L'aparició va ser entre el 13 de maig i el 13 d'octubre i la seva fama va anar més enllà dels seus límits locals i, evidentment, va arribar a tot el món. A Catalunya hi ha 10.493 persones que es diuen Fàtima.
3: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 13 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
7: 13 de maig de 1996, primers dies de José María Aznar a la Moncloa i primeres fotos del nou president jugant a pàdel, un esport encara molt desconegut ara fa 30 anys i que Aznar va posar de moda amb les seves partides amb famosos com Pedro J. Ramírez, Carlos Sainz o el president de Telefònica, Juan Villalonga. Aznar s'acabaria fent una pista de pàdel a la Moncloa. El 1996 també eren bones èpoques per al rei d'Espanya, Joan Carles I. Tothom li reia les gràcies i fins i tot rebia premis internacionals com la medalla Roosevelt de les quatre llibertats. Llibertat de culte, d'expressió, llibertat contra la por i llibertat contra la indigència. Aquesta última, diguem que la va exercir de manera generosa. I acabo perquè ara fa 30 anys les joventuts d'Esquerra Republicana elegien un nou secretari general. Es deia Camil Ros, tenia 23 anys i s'havia declarat insubmís a l'Emili. Ros estava disposat a anar a la presó si calia per ser coherent amb les seves idees i canviar les coses. És el mateix Camil Ros que ara lidera la UGT de Catalunya.
3: Avui és 13 de maig del 2026, és el 133è dia del calendari. Falten 39 dies per l'estiu, 42 per Sant Joan i 4 pel Dia Internacional contra l'Homofòbia. Així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir.
9: Miren el postperiódico hoy, dos artículos en el ABC contra el Madrid. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
8: Dígaselo a Juanma Castaño, si es de la COPE. Que es todos los días, a todas horas. Pero yo entré con José María García. Después vinieron los Segurolas, los Carreños, todos esos.
9: Yo le digo para que hable con su jefe. Bueno. Y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
8: Porque me tendrán que echar a tiros.
10: 400-500 euros.
11: Tothom el que demana són més mans per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
12: Seguiremos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
13: There is no sign that we are seeing...
14: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Esperpent.
0: Persona, situació o cosa grotesca i grotesca és que fa riure per la seva estranyesa, extrema lletjor, absurditat. Esperpent és una de les paraules més repetides que trobem per definir la roda de premsa, certament esperpèntica i grotesca, de Florentino Pérez. També trobem deliri, ridícul, desconcert, n'hi ha per triar avui.
3: Saquejar.
0: Entrar en un lloc i robar tot el que hi ha de valor. L'origen és l'italià saqueggiare i ve de la tradició de l'home del sac, fent referència als soldats que omplien sacs amb el botí obtingut en assaltar ciutats o cases. En les seves conclusions, el fiscal del cas Pujol va acusar la família de l'expresident de saquejar les arques públiques.
3: Desencriptar.
0: Tenint en compte que encriptar és, en informàtica, xifrar basant-se en algoritmes matemàtics, desencriptar és desfer-ho per poder llegir la informació real. Avui els diaris expliquen com els tribunals tenen problemes per desencriptar els arxius del comissari Villarejo.
3: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 18%.
15: Només un de cada cinc joves de Catalunya aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer.
3: 80.
15: Són els treballadors a qui podria afectar l'ERO de l'empresa Quality Espresso de la planta de la Zona Franca de Barcelona. L'empresa té 117 treballadors, encara no ha concretat la xifra d'acomiadaments, tot i que els sindicats ja temen que en siguin una vuitantena.
3: 100.
15: Són els anys que té l'advocat en actiu més vell de Catalunya. És Ignasi de Ribot i de Valla, de Girona, que va ser alcalde de la ciutat des del 1972 fins al 79. És la primera vegada que un advocat centenari continua treballant a Catalunya i des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge.
3: I ara anem al veig-veig. Tres imatges. Pol Foradada. A la primera imatge hi veig una plaça, és la plaça Sant Jaume. És una fotografia panoràmica feta des d'un balcó, és amb el Palau de la Generalitat a la dreta, l'Ajuntament queda a l'esquerra, i al mig hi ha milers i milers de persones que omplen la plaça, totes amb samarretes grogues.
16: Imatge del tram final de la multitudinària manifestació de docents ahir al centre de la capital catalana. Primer dia d'una nova onada d'aturades que s'allargarà durant les properes setmanes, i en cas s'hi van sentir crits reclamant millores salarials o proclames com menys policia i més educació.
3: A la segona imatge hi veig la part inferior d'unes cames i uns peus. Són d'una persona asseguda en una cadira, les sabates són de pell de color marró clar i els mitjons, força cridaners, s'hi veuen diverses banderes dels Estats Units.
16: Mitjons molt patriòtics. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, els portava aquest dimarts durant una compareixença a la Cambra de Representants marcada pels advertiments sobre les possibles operacions de la intel·ligència russa de suport logístic a Cuba. Va insistir que l'illa representa una amenaça per a la seguretat nord-americana.
3: I a la tercera imatge veig l'escultor i joier Joan Serramià a la seva taula de treball. S'està fent un esbós de llapis d'una creu. En un dels folis es pot llegir Fèrula papal, any Gaudí 2026. Tarragona, Ricard Buigas, què està fent?
17: Doncs mira, t'explico. Serramià està dissenyant un bastó inspirat en l'obra de Gaudí que el papa Lleu XIV tindrà a la seva disposició el 10 de juny en la seva visita a la Sagrada Família. La creu que veus, a la imatge que Serramià ens ha fet arribar, és similar a la creu gaudiniana de la Torre de Jesucrist que precisament ha d'inaugurar el pontífex, coronarà el bastó. Bé, hi ha coses molt curioses. Al pal, per exemple, hi haurà incrustacions de pedres originals del mas que la família de Gaudí tenia a Riudoms i, a més, inclourà una tortuga al peu, com la que l'arquitecte va posar a la porta del naixement. El Vaticà sap l'existència d'aquesta fèrula. Ara serà decisió del papa si utilitza aquest bastó en lloc del seu habitual quan visiti la Sagrada Família.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: 7:51, atenció a aquest titular que circula. Un home utilitza el seu penis per arrossegar durant 40 metres un cotxe policial que estava aturat en meitat d'un carrer. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia diu que l'home té 50 anys. També diu que el cotxe policial arrossegat era un Renault Clio i també diu que el cotxe pesa unes 2 tones. Dit tot això, la notícia explica que l'home va arrossegar el cotxe uns 40 metres utilitzant el seu penis per conscienciar la gent contra el càncer de pròstata i també contra l'assetjament escolar. La notícia s'acompanya d'una imatge. Veiem l'home situant-se a la part del davant del cotxe, es lliga una corda del penis. L'home va arrossegar el cotxe policial caminant d'esquenes i, a més, diu la notícia, va decidir prendre's foc mentre ho feia.
3: Això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: La Universitat CEU Abat Oliva continua reforçant la seva aposta per l'àmbit de la salut amb nous acords estratègics. D'una banda, la Universitat i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu han impulsat un programa conjunt en recerca translacional per desenvolupar projectes científics i noves eines diagnòstiques amb aplicació clínica. D'altra banda, la CEU Abat Oliva i Badalona Serveis Assistencials han signat un conveni que permetrà a l'alumnat de graus d'infermeria i medicina fer pràctiques formatives als seus centres assistencials.
20: El grau en Medicina de la Universitat CEU Abat Oliva busca formar professionals competents, ètics i preparats per als reptes del futur. Per això ofereix un enfocament integral amb una metodologia innovadora com l'aula invertida, activitats de simulació clínica i pràctiques en hospitals de referència des del primer curs. Canvia el teu present, crea el teu futur.
18: Vinga, som-hi, real o fals. Sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que un home utilitza el seu penis per arrossegar durant 40 metres un cotxe policial que estava aturat en meitat d'un carrer és una notícia real. Ah. Ha succeït a Anglaterra. L'home que ha fet aquesta proesa és un expert en arts marcials. S'ha convertit en la primera persona del món, i diria que única, que arrossegarà un cotxe amb el penis mentre el seu cos estarà en flames. Diu l'home en la notícia que li va fer força mal, però que ja tot està correcte allà sota.
3: L'altre dia llegia el de Sant, que es veu que la mida del penis al Regne Unit ha crescut un 10% en 2 anys. És un nou estudi que diu que ha crescut. Segueixen liderant-ho el Congo i el Sudan. I després, atenció, perquè guanya posicions Venezuela. Es veu que Venezuela estan també augmentant la llargada.
18: Mira, miraré aquesta notícia.
3: Mira-te-la. És de Sant, vull que també agafa bon pinces. Gràcies, Marc.
18: Vinga, va, una abraçada, bon dia.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
22: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
19: Catalunya Ràdio.
3: Ara són les 7:55. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Les protestes de mestres i professors avui al Penedès i al Baix Llobregat complica un dia més la circulació. Equip Viaris, Clàudia Serra.
23: Bon dia, sí, segueix aquest tall a la B23 de Sant Joan d'Espí per aquesta manifestació que afecta tots dos sentits de la marxa. S'estan fent desviaments cap a la A2, però tot plegat provoca retencions en aquesta zona, a la A2 de Pallejà cap a Cornellà i a la B23 del Papiol cap a Sant Feliu del Llobregat i de Molins de Rei cap al Papiol. Millora, això sí, el trànsit a la C32 entre Alella i Premià, direcció Barcelona, on hi ha hagut un accident, i també millora la situació a la P7 entre Barberà i Mollet, sentit sud, on també hi ha hagut un accident fa una estona. Tots els carrils ja són oberts.
3: La C32 com està?
23: Doncs, en principi, ara ja està començant a millorar la situació. Fa una estona hi havia hagut un accident entre Alella i Premià, direcció Barcelona, però ara els carrils ja són oberts.
3: Gràcies, Clàudia. Salvador Illa, que manté mentrestant el pols, també hi defensa que l'acord firmat amb Comissions Obreres i la UGT pel que fa a l'educació és extraordinari.
24: Ho ha fet als Estats Units, on comença un viatge oficial.
25: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet i compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai.
24: Demà a la taula sectorial, USTEC proposarà un augment salarial de 400 euros, cosa que el govern considera poc realista.
3: El Barça estudia emprendre accions legals arran de la insòlita roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez.
26: Va convocar eleccions, diu que s'hi tornarà a presentar i va llançar una bateria d'acusacions contra la premsa, sobretot l'ABC i contra el Barça.
27: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo, yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
3: I us avança Catalunya Ràdio, només un 18% dels joves marxen de casa dels pares abans dels 30 anys.
24: La resta no aconsegueixen emancipar-se, principalment perquè no es poden pagar un lloguer.
3: Els afectats per antivirus que estan fent quarantena podran rebre visites.
26: Això si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu una prova PCR.
21: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, avui comencem el dia amb boira i núvols baixos a molts llocs del centre de Catalunya, les comarques de Girona, les de Barcelona, ja a aquesta hora comencen a aixecar-se. En canvi, el sud i a Ponent avui farà sol i vent tot el dia, amb una temperatura que pot enfilar-se fins als 24 o 25 graus. Avui també esperem ruixats i tempestes, sobretot a les comarques de Girona, a l'interior especialment, i també entre el Prepirineu i la Catalunya central. En principi, avui no seran tan fortes com les d'ahir.
21: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses.
2: Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Manu Guix! Com estàs, Manu?
5: Bé, i vosaltres?
3: Molt bé, molt bé, escolta.
5: Us trobo a faltar aquests dos dies.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Perquè no, dilluns no podies tu, dimarts vam tenir lo de les vagues. Vam, bueno,
5: home,
3: sí,
5: escolta, quin lio.
3: Sí, sí, sí.
7: Però
3: ja liu, ja
7: liu. Tornem a la normalitat, tornem a la normalitat.
3: Anem a marcar el telèfon de l'Andreu.
7: Home, 18 anys.
3: Sí, 18 anys fa l'Andreu.
7: Mare meva.
3: I avui és una trucada molt especial.
7: Sí, senyor.
8: Ah, sí?
3: Perquè és de part de la seva àvia.
7: Ah, exacte. Ah.
3: Hola, Andreu.
9: Bon dia.
3: Com estàs, Andreu?
9: Bueno,
3: no fent. Bueno, escolta, fas 18 anys, no, Andreu?
9: Sí, avui.
3: Bueno, i què? Què faràs?
9: I ara a l'institut, perquè m'obliguen.
7: Ah, molt bé, quina actitud. Clar que sí, Andreu. Escolta'm, doncs et sí, truquem de part de la teva àvia, com li dius tu, la padrina Montse.
3: Saps on truquem o no?
7: Ah, clar.
9: Sí, de la ràdio.
3: Ah, vale, bé, escolta, sí, sí. Pues res.
7: Doncs bueno, una cançó que es diu Cada cop que rius, tu. Vinga, mira tu, va. De Strombers.
9: Em va dir que havia de dir Xirripiti, no?
3: Sí, igual.
7: Ara!
3: És igual.
7: Mira la cançó de Strombers.
3: Una cançó que toca el Manu Guix.
7: Vinga, va. A la merda. Una vida.

0: Bon dia, són les 8. Aquesta hora, com sempre, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs. A aquesta hora estem pendents d'un tall de carretera a la B23 de Sant Joan d'Espí per una manifestació que afecta tots dos sentits de la marxa. S'estan fent desviaments cap a la 2, però tot plegat provoca retencions a la 2 de Pallejà cap a Cornellà i a la B23 del Papiol cap a Sant Feliu del Llobregat i de Molins de Rei cap al Papiol. Millora la situació al trànsit a la C32 entre Alella i Premià, direcció Barcelona, on fa una estona hi ha hagut un accident, i també millora la circulació a la P7 entre Barberà i Mollet, sentit sud, on també hi ha hagut un accident fa uns minuts. Tots els carrils són ja oberts.
0: Doncs ara sentíem aquestes afectacions per una nova jornada de la vaga de mestres i professors. Avui tornen a la vaga, en aquest cas, a les aules del Baix Llobregat i el Penedès. La vaga general d'ahir va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. Demà dijous, a la taula sectorial, el sindicat proposarà un augment salarial de 400 euros. El govern els acusa de fer volar coloms llançant propostes poc realistes. La polèmica per una infiltració d'agents en una assemblea de mestres i professors arriba avui al Parlament aquesta tarda i compareixeran per donar explicacions la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia sobre aquests fets i el sindicat USTEC n'està preparant una altra. Només un 18% dels joves de Catalunya marxen de casa dels pares abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, a què ha tingut accés aquesta emissora. La resta no aconsegueixen emancipar-se, principalment perquè no poden pagar-se un lloguer. Els afectats per l'antivirus que estan fent quarantena en un hospital de Madrid podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu en la prova PCR. El Ministeri de Sanitat flexibilitza així el protocol hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les defenses en el judici pel cas Pujol presenten avui els seus informes finals, tot plegat després que ahir la Fiscalia els acusés d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya i va assegurar que estafar la hisenda pública és estafar la societat. El judici quedarà vist per a sentència demà. El discurs del rei Carles III d'Anglaterra obrirà avui formalment el període de sessions a Westminster enmig del debat obert sobre el futur del primer ministre Keir Starmer. El laborisme està dividit davant la continuïtat o no de Starmer, però per ara la falta d'una alternativa atura qualsevol moviment. I Donald Trump viatja a la Xina sense resoldre la crisi amb l'Iran. Mentrestant, la inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%. És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys amb la guerra a l'Orient Mitjà, que afecta de ple els preus de l'energia. L'arribada de la intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cinema de Cannes. El certamen, el més prestigiós del món, va arrencar ahir amb una comèdia romàntica francesa i l'entrega de la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson.
2: Esports.
3: El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les seves declaracions acusant per enèsima vegada el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid va convocar una conferència de premsa en què va descartar dimitir i va anunciar la convocatòria d'eleccions a les quals es tornarà a presentar. El Barça amb el títol de Lliga ja a la butxaca, juga aquest vespre 2:45 al camp de l'Alavés, mentrestant l'Espanyol rebrà a les 7 l'Atlètic Club amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. I el Baxi Manresa guanya la pista del Girona 74-79 i certifica la seva permanència un any més a la Lliga ACB de bàsquet. Avui juga el Barça a la pista del Granada i el Hajo Pos Lleida a la del Breogán.
0: I el temps, tramuntana i mestral als dos extrems del país. Avui amb temperatures més fresques, s'espera que es mantinguin els núvols, sobretot a les comarques de Girona, nord de Barcelona i Pirineus. En aquestes zones no es descarten alguns ruixats més probables a partir del migdia i la tarda.
2: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Nova jornada de vaga de mestres i professors avui a les aules del Baix Llobregat i el Penedès. Això després de l'aturada general ahir, que va tenir un seguiment del 70% segons els sindicats i del 34% segons la conselleria. El sindicat majoritari USTEC portarà demà a la taula sectorial una proposta d'augment salarial de 400 euros al mes, mentre que la consellera Esther Niubó diu que respecta les mobilitzacions, però demana que s'evitin posicions de màxims per poder arribar a acords. Aquesta hora anem cap a Sant Joan d'Espí. on els docents tallen, ara ho sentíem amb el nostre equip viari, la B23 en tots dos sentits de la marxa. I tenim el David Àngela. David.
4: Bon dia. Amb crits d'on és, no el veiem, on és el 6%, o som nosaltres qui estem a l'aula i qui sap què falta. Més d'un centenar de docents estan tallant la B23, després els concentrats.

0: que a aquesta hora cada dia bull amb l'entrada d'uns 250 alumnes. Sembla un diumenge. Una dada esclau dels 15 autobusos que arriben cada dia abans de les 8. Avui n'ha arribat un de sol amb només dos alumnes dels 15 que porta habitualment. És una vaga que afecta totes les escoles i instituts de la vegueria del Penedès. Segons ens han dit des d'USTEC, a 8:45 hi ha prevista una concentració de mestres aquí fora per esmorzar i anirà decidint les accions que faran durant el matí per acabar desembocant en una manifestació a la plaça de la Vila de Vilafranca a 1:45. És l'hora de començar i fins ara només s'han vist 7 alumnes per aquí.
1: Doncs bé, el president de la Generalitat ha rebaixat les expectatives de la reunió de demà amb els sindicats de l'ensenyament que mantenen aquestes protestes i que reclamen millores a l'acord tancat amb UGT i Comissions Obreres. En les primeres declaracions des de Califòrnia, on avui ja té agenda Silicon Valley, Salvador Illa ha reiterat, però, la voluntat de mà estesa. Enviat especial a Califòrnia, Albert Prat.
2: Sí, Salvador Illa no ha donat senyals que demà la consellera d'Educació es presenti amb una proposta que comenci a l'USTEC. El president vol evitar que es trenquin ponts, però segueix reivindicant l'acord pactat amb Comissions i la UGT.
3: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir enraonant i de mà estesa.
2: I sense treure un ull de Catalunya, el president farà avui la primera parada del viatge a Silicon Valley, on visitarà Nvidia, l'empresa amb més valor del món en borsa i líder en intel·ligència artificial.
1: I aquesta tarda arriba al Parlament la polèmica per la infiltració dels Mossos, precisament en una assemblea de docents. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran per donar explicacions sobre aquesta operació policial. Serà a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. Tot plegat després que la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurés ahir que el seu departament no havia estat informat de la infiltració i reclamés més explicacions, tot i evitar qüestionar els comandaments del cos.
4: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi Departament d'Interior, no? Que es valori l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar aquestes explicacions del propi de la Direcció General de Policia.
1: Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia en un jutjat de guàrdia de Barcelona per la presumpta infiltració dels agents. Els lletrats consideren que aquestes actuacions podrien haver vulnerat drets fonamentals. César Lagonigro és el president de l'associació.
5: Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
1: Aquesta denúncia se suma a la que ha anunciat ja el Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, que l'està preparant. La consellera Parlon ja va comunicar que revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat d'aquesta infiltració. També va defensar Trapero amb l'argument que aquesta mena de decisions operatives no estan a les seves mans.
6: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Us avançàvem en els titulars. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, a què ha tingut accés aquesta emissora. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. Ara bé, aquests que es podrien considerar afortunats han de superar una autèntica cursa d'obstacles en la majoria de casos per poder engegar un projecte personal. Sara Riera.
7: La Zoe i el Pau ara ronden la trentena i són dels pocs que han pogut marxar de casa els pares.
8: Als 24 ja em vaig emancipar, però el meu germà amb 26 encara no, encara està vivint a casa els pares.
9: Doncs jo em vaig independitzar amb 23, no podia més perquè sentia que no podia créixer com a persona ni desenvolupar-me i vaig tirar per tirar-me al buit directament.
8: Jo estic pagant 700 euros, que és un preu que realment està com fora del mercat actual, però el sacrifici que he hagut de fer és anar-me més lluny del meu lloc de treball. O sigui, ara mateix no em puc moure amb transport públic, perquè trigaria més de 3 hores.
9: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament perquè cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer, se'ns va fer una bola molt grossa. Ha sigut un dels pitjors episodis d'ansietat de la meva vida.
8: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
9: Des del principi ens van dir un preu i quan vam anar a firmar el contracte, de cop

0: era un altre. Eren 2 mesos més del que ens havien dit que hi havíem de pagar. Després, cada mínima reparació ha sigut impossible. El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
1: Sí, és bastant frustrant. O sigui, de fet, dels problemes que hi ha sobre la taula que m'afectin a mi personalment a la vida, una de les frustracions més grans i de les intranquilitats que tens a nivell psicològic és el tema de la vivenda, de l'habitatge.
0: Quan el 2008 va petar tota la bombolla immobiliària, precisament, érem preadolescents. Aleshores, hem crescut en la crisi. Estem acostumats a viure sempre en aquest merder constant, però mai milloren les coses. Mai.
1: I crec que ens ha tocat això a nosaltres, però els que venen per darrere encara ho patiran més.
2: Tres minuts i arribarem a un quart de nou. Ara marxem cap a Madrid. El Ministeri de Sanitat flexibilitza el protocol per als afectats per l'antivirus. Si passat 7 dies les persones en quarantena a l'hospital segueixen donant negatiu a la prova PCR, podran rebre visites. Una modificació que arriba hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president espanyol Pedro Sánchez. Cristian Roldán.
3: El govern espanyol segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i allarga la quarantena fins al 21 de juny, però en rebaixa les restriccions pel que fa als contactes que no tenen la malaltia. Tot plegat després que el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, enviessin ahir un missatge de calma, tot i no descartar més positius entre els passatgers del creuer.
4: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
5: There is no sign that we are seeing...
6: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot.
3: Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, acusa el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius hores abans que el vaixell arribés a Tenerife.
2: Les defenses del judici del cas Pujol prenen avui la paraula a l'Audiència Nacional Espanyola per presentar els seus informes finals, tot plegat després que ahir el fiscal els acusés de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat. Està previst que el judici quedi demà vist per a sentència. Enviada especial a l'Audiència Nacional Espanyola, Maria Núria Rebelle.
7: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
8: El anàlisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
7: Si s'estafa Hisenda, ha dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans. La família Pujol assegura va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenia Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona.
2: I encara als tribunals, l'Audiència de Barcelona absol Jair Domínguez de l'acusació de delicte d'odi. L'acusació particular exercida per Vox sol·licitava 2 anys de presó i una multa per haver dit en un programa de Catalunya Ràdio que el feixisme als nazis se'ls combat amb un cop de puny a la boca. El tribunal de la secció tercera de l'Audiència de Barcelona conclou que les expressions de l'humorista que es van fer 2 dies després de les eleccions del 2021, quan Vox va entrar al Parlament per primera vegada, s'emmarquen dins d'un programa d'entreteniment. Afegeix que la manifestació de Domínguez va ser una reflexió sarcàstica i irònica adreçada a persones de diverses opinions polítiques i no entorns violents antagònics a Vox que poguessin reaccionar violentament a aquestes expressions. Es basa en un informe d'intel·ligència elaborat pels Mossos d'Esquadra que, entre altres aspectes, valora el context del programa, la intenció de les expressions fetes per l'humorista, l'audiència a la qual va adreçat i també la franja horària en què es va emetre. Un quart de nou, actualitzem la situació a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
9: Molt bon dia, doncs seguim pendents d'aquest tall a la carretera B23 a Sant Joan d'Espí per la manifestació dels docents que ara us explicàvem i que afecta tots 2 sentits de la marxa. S'estan fent desviaments cap a l'A2, però tot plegat provoca força col·lapse en aquesta zona, a l'A2 de Pallejà cap a Cornellà i a la B23 del Papiol cap a Sant Feliu del Llobregat i de Molins de Rei cap al Papiol. Hi ha cua, hi ha retencions en aquestes carreteres. Més enllà d'aquesta incidència, inicia trànsit dens, però ja més fluid a la C32 entre Alella i Premià direcció Barcelona, on hi ha hagut un accident, i a la P7 entre Barberà i Bullet sentit sud, on també hi ha hagut un accident. Tots els carrils ja són oberts. I densitat també a la C58, des de Montcada cap a Terrassa i de Sabadell cap a Barcelona. Precisament a la ciutat de Barcelona, trànsit molt dens també a la Ronda de Dalt de Trinitat cap a Pedralbes, sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, tenim incidències a la línia R4 de Rodalies, demores que poden ser d'uns 20 minuts de mitjana per una incidència entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'Hospitalet de Llobregat. És tot de moment.
2: El temps. Jofre Genoer.
10: Ja tenim aquí aquest canvi de temps que ens va dur ahir ruixats i tempestes amb calamars en moltes poblacions. Avui hem notat l'entrada a la tramuntana i al mestral, els dos extrems del territori, i, de fet, no acaba de fer net algunes comarques, sobretot entre les comarques de Barcelona i Girona, on els núvols es mantindran aquest matí fins i tot amb risc d'algun petit ruixat entre la zona de la Selva, Gironès, Pla de l'Estany, també Ripollès, punts de la Garrotxa. En aquest sector, si no aquest matí, sobretot a la tarda, hi ha risc de noves febles precipitacions. En principi, res a veure amb els ruixats d'ahir. I a la resta, doncs, un ambient més assolellat fora del Pirineu, sobretot, perquè també s'hi mantindran algunes nuvolades amb algun petit ruixat, amb una cota de neu ubicada cap als 1.800 metres, i amb màximes avui que pujaran poc per sobre d'aquests 20, 22, 23 graus. Sobretot a la zona del Camp de Tarragona, exclusivament és on el termòmetre es podria enfilar una mica més, amb un mestral una miqueta més rescalfat i arribar als 25 graus.
2: Tresca Info.
11: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 012. La millor resposta.
13: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
14: Esclar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
13: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
14: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
13: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
15: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Tresca Info. Passant 4 minuts d'un quart de nou, el govern britànic, en ple debat sobre el lideratge del primer ministre Keir Starmer, exposarà avui els seus eixos programàtics en el tradicional discurs del rei Carles III a Westminster. El laborisme està dividit sobre la continuïtat de Starmer, tot i que per ara no hi ha un candidat clar per substituir-lo. Enmig d'aquest escenari, els mitjans britànics apunten a una trobada avui del primer ministre amb el ministre de Salut, un dels noms que s'apunten com a rival. Londres, Quim Olivares.
16: Starmer ha resistit un dia més com a primer ministre, però el caos dins del Partit Laborista no s'atura. En el Consell de Ministres d'aquest dimarts, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria inestabilitat. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar la reunió.
17: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
16: Starmer ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però per ara el procés no ha començat. David Lammy és el viceprimer ministre.
18: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
16: La divisió dins del partit és notable. D'una banda, més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer, però de l'altra, una norantena demanen que dimiteixi. A més, hi ha hagut un degoteig de dimissions de càrrecs ministerials després de demanar sense èxit que Starmer marxi. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute al Regne Unit fins a nivells que no es veien des de fa força anys i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina.
2: La guerra a l'Orient Mitjà i els seus efectes sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al nivell més alt dels últims 3 anys, però Donald Trump insisteix a treure-hi ferro. La taxa d'inflació interanual s'ha situat al 3,8%, però el president nord-americà assegura que és un efecte passatger, que els seus conciutadans se'n farà càrrec i que quan s'acabi la guerra els preus cauran de cop.
19: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
2: Trump ho ha dit poc abans de marxar cap a la Xina, país que visitarà dijous i divendres. Ahir el Pentàgon va actualitzar el cost de la guerra contra l'Iran. En 6 setmanes, Washington ha gastat 29.000 milions de dòlars. Aquesta matinada, Trump també ha tornat a insistir en la idea d'anexionar-se a Venezuela com a 50è estat dels Estats Units. Ho ha fet, com de costum, en un missatge a la seva xarxa social Truth Social. Aquest cop ha penjat un mapa que mostra Venezuela pintada amb la bandera dels Estats Units. Des de la detenció del president veneçolà Nicolás Maduro, al gener, Trump ha deixat anar diverses vegades que voldria anexionar-se al país llatinoamericà i també ha dit el mateix del Canadà o de Groenlàndia. Afegim també que a les últimes hores 13 persones han mort en atacs israelians al sud del Líban. Ho ha comunicat el Ministeri de Sanitat del país, que assegura que la sèrie d'atacs tenien com a objectiu 3 ciutats del sud del Líban i que també van deixar diversos ferits. Tot i l'alto el foc vigent des de mitjanit, des de mitjans d'abril, volíem dir, al Líban han continuat els bombardejos d'Israel i també els atacs amb drons per part de la milícia xiita Hezbollah.
15: 3CAT Info.
2: La intel·ligència artificial i el debat entre art i política han acaparat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cinema de Cannes. Se n'ha parlat força a la roda de premsa del jurat de la 79a edició, que ha inaugurat una comèdia romàntica francesa en una gala en què s'ha entregat també la primera Palma d'Or honorífica. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
20: Jane Fonda ha obert aquesta edició afirmant que el cinema sempre és un acte de resistència. Tot ve de la Berlinale, quan Wim Wenders va ser molt criticat per afirmar que el cinema havia de quedar-se al marge i no fer política. Unes paraules que el perseguiran per sempre. Hauria estat molt més fàcil que fes com el president del jurat de Cannes, el cineasta sud-coreà Park Chan-wook.
21: No crec que la política i l'art vagin per separat. Seria estrany pensar que estan en conflicte. Només perquè una pel·lícula té un plantejament polític no se l'ha de considerar antiartística. I de la mateixa manera, si un film no es posiciona políticament, no se l'ha de menystenir. Encara que tingui un enfocament políticament brillant, si no és prou artística, serà propaganda. Per tant, mentre hi hagi sentit artístic, tenen un valor.
20: La prova, les dues primeres pel·lícules que s'han projectat aquí. La cinta inaugural, una comèdia sense pretensions, La Venus Electrique, molt entretinguda, i la còpia restaurada del Laberinto del Fauno que ha presentat el seu director Guillermo del Toro.
22: No podem canviar la història, però potser sí una mica. Malauradament, l'actualitat fa que aquesta pel·lícula sigui més pertinent que mai, perquè ens diuen que la resistència no serveix per a res i que l'art es pot fer amb una refotuda aplicació de mòbil. Ens enfrontem a coses molt bèsties, però com l'Ofèlia del Laberinto del Fauno, si podem deixar petjada, confrontar la nostra fe amb la seua, la nostra força amb la seua, encara hi ha esperança.
20: Del Toro ha plorat al final de la projecció de la seva pel·lícula i s'ha acomiadat així del públic.
22: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres, i a la merda la IA.
20: Però abans, l'actriu Demi Moore, membre del jurat, no li tancava les portes a la IA.
23: La IA és aquí. Enfrontar-s'hi és entrar en una guerra que segur que perdrem. Per tant, si trobem la manera de treballar amb ella, aquest seria segurament el camí més intel·ligent per abordar el problema.
20: I finalment, Peter Jackson ha recollit la seva Palma d'Or honorífica, dient que ha estat una increïble sorpresa i un honor indescriptible.
2: Esports. Audaz Serra, molt bon dia.
24: Bon dia. El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les noves acusacions llançades ahir pel president del Madrid en una roda de premsa acusant una altra vegada el club blaugrana pel cas Negreira i per haver-lo robat diversos títols de Lliga. Florentino Pérez, a més, avisa que presentarà un dossier de 500 pàgines on es demostraria aquesta compra dels àrbitres per part del Barça.
25: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
24: El president del Madrid va convocar ahir a la tarda i d'urgència una conferència de premsa on no només va descartar presentar la dimissió, sinó que va anunciar la convocatòria d'eleccions a les quals hi tornarà a optar. Florentino Pérez també va carregar contra els mitjans de comunicació davant del que considera una campanya d'atacs organitzats contra ell i contra el Club Blanc.
0: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
24: El president del Madrid també va defensar la seva gestió econòmica i esportiva i, d'altra banda, tret ferro a la baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, assegurant que cada temporada hi ha baralles entre jugadors al vestidor blanc. Mentrestant, el Barça juga aquest vespre al camp de l'Alavés en partit de la 36a jornada de Lliga, un partit on els de Hansi Flick ja no s'hi juguen res a efectes de classificació. El tècnic alemany, en la roda de premsa prèvia, també va donar per feta la seva ampliació de contracte amb el club blaugrana fins al 2028, amb un altre mes d'opcional. Sobre el partit, tot i tenir el títol a la butxaca, Flick va demanar a l'equip guanyar els 3 partits que queden per arribar a la xifra dels 100 punts.
1: El nostre objectiu són els 100 punts i per aconseguir-lo hem de guanyar els 3 propers partits. És el nostre objectiu per aquests propers 3 enfrontaments. Hem celebrat molt, però també és possible seguir jugant bé.
24: El Barça jugarà 2:15 i abans a les 7 l'Espanyol rep l'Atlètic Club de Bilbao a l'RCD Stadium en un partit transcendental per intentar allunyar-se de les places de descens. I és que amb la victòria d'ahir de Llevant al camp del Celta per 2-3, els valencians surten provisionalment del descens i atrapen els blanquiblaus i el Girona, que ara mateix és tercer per la cua. Mallorca, Espanyol, Girona i Elx, que hi va perdre per 2-1 al camp del Betis, estan empatats ara a 39 punts. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, demana màxima entrega als seus jugadors.
3: Que al final el que importa som nosaltres, que estiguem bé al partit, que no el parem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
24: Tant l'Alavés Barça com l'Espanyol Atlètic Club els transmetrem a Catalunya Ràdio a partir de 6:45. Jugat ahir també, Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2. Mentrestant, el Betis, amb el triomf, com dèiem, per 2-1 davant l'Elx, s'assegura una plaça per disputar la Champions. D'altra banda, per avui, a banda dels partits del Barça i l'Espanyol, se'n juguen 2 més, Villarreal-Sevilla i Getafe-Mallorca.
4: 3CAT Info.
24: En bàsquet, el Baxi Manresa es va endur ahir el duel català de la 31a jornada de la Lliga ACB, guanyant a la pista del Girona 74-79, i d'aquesta manera s'assegurà la permanència matemàtica. Els manresans, que van anar per sota en el marcador durant més de 30 minuts, van capgirar el resultat amb un parcial favorable de 2-14 als últims minuts. Sentim primer el tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo.
5: L'equip, perquè està impressionant, ha lluitat moltíssim, sobretot en l'últim quart hem estat espès i hem lluitat.
24: I ara sentim l'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández.
6: Amb la sessió d'aquests últims minuts hem estat bé, molt bé. Una altra història és el nostre atac.
24: El bàsquet Girona ja feia un parell de jornades que havia certificat la permanència. Avui jugarà el Hayopos Lleida a la pista del Breogán a partir de les 7 i el Barça a la pista del Granada a 7:45. El Barça, per cert, va comunicar ahir que el pivot txec Jan Veselý retirarà els 36 anys un cop acabi la temporada. Veselý ha jugat 4 temporades al Barça. Mentrestant, als play-offs de semifinals de conferència oest, San Antonio ha guanyat aquesta matinada a Minnesota per 126-97 i dominarà aquesta eliminatòria per 3-2. En handbol, el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la semifinal de la final a 4 de Colònia a la Lliga de Campions, segons el sorteig celebrat ahir. L'altra semifinal la jugaran el vigent campió, el Magdeburg, i el Fuxa de Berlín. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta visitarà la piscina del Novi de Belgrat avui en partit de la 5a jornada de la Lliga de Campions. Els mariners ja estan classificats per la final a 4 de Malta.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, a aquesta hora actualitzem la situació a la xarxa viària i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs hores d'ara us podem explicar que ja s'ha aixecat aquest tall per la manifestació dels docents que afectava la B23 de Sant Joan d'Espí en els dos sentits de la marxa, passat fa tot just pocs minuts. Precaució, però en aquest punt, perquè segueix el trànsit molt dens, a la 2 de Pallejà cap a Cornellà i a la B23 del Papiol cap a Sant Feliu de Llobregat i de Molins de Rei al Papiol. A conseqüència d'aquest tall que ha afectat aquesta B23, també va molt carregada la ronda de dalt a Barcelona, de Trinitat cap fins a Pedralbes, sentit Llobregat, i de l'Hospitalet cap a Pedralbes, sentit Besòs.
1: Doncs ara ho escoltàvem, cuegen encara aquestes afectacions al trànsit per les protestes de docents, avui concentrades al Baix Llobregat, també al Penedès, això l'endemà d'una aturada general i d'una manifestació multitudinària a Barcelona i a la vigília de la reunió del govern amb els sindicats. Davant la petició d'una millora de 400 euros mensuals, el president Illa rebaixa expectatives sobre una nova oferta negociadora del govern. També us expliquem avui que només un 18% dels joves de Catalunya marxen de casa dels pares abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, a qui ha tingut accés a aquesta emissora. La resta no aconsegueixen emancipar-se, principalment perquè no poden pagar-se un lloguer. I atents, avui el discurs del rei Carles III d'Anglaterra obrirà formalment el període de sessions a Westminster enmig del debat obert sobre el futur del primer ministre Keir Starmer. El laborisme està dividit davant la continuïtat o no de Starmer, però per ara la falta d'una alternativa atura qualsevol moviment. Des d'ara fins les 9 també us parlarem d'aquesta explosió de butà a la cuina d'un pis del barri del Poblenou de Barcelona que va deixar ahir 11 ferits a l'edifici, dos dels quals continuen ingressats a l'hospital en estat greu i menys greu. També dels ramaders del Pallars Sobirà que demanen al govern que es controli urgentment la fauna salvatge i que es retiri a Catalunya l'estatus de zona indemne de tuberculosi bovina perquè la malaltia ja circula entre senglars, cérvols i cabirols. I anirem al Solsonès, que vol recuperar els antics camins de la Sal que sortien de Cardona com a atractiu turístic. El projecte, batejat com a l'Or Blanc, vol marcar una ruta que connecti la Catalunya central amb el Pirineu i potenciar tot el patrimoni d'aquesta zona. En esports, Eudal Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les seves declaracions, acusant per enèsima vegada a Club Blaugrana pel cas Negreira.
3: El president del Madrid va convocar ahir una conferència de premsa en què va descartar dimitir i va anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència i diu que s'hi tornarà a presentar.
1: I el temps, tramuntana i mestral als dos extrems del país, amb temperatures més fresques, s'espera que es mantinguin els núvols, sobretot a les comarques de Girona, nord de Barcelona i també als Pirineus. En aquestes zones no es descarten alguns ruixats més probables a partir del migdia i de la tarda. Doncs nova jornada de vaga de mestres i professors avui a les aules del Baix Llobregat i del Penedès, això després de l'aturada general d'ahir que va tenir un seguiment del 70% segons els sindicats i del 34% segons la conselleria. El sindicat majoritari USTEC portarà demà a la taula sectorial una proposta d'augment salarial de 400 euros al mes, mentre que la consellera Niubó diu que respecta les mobilitzacions, però demana que s'evitin posicions de màxims per poder arribar a acords. A aquesta hora podem anar cap a Sant Joan d'Espí, on els docents fins fa un moment tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa. Ara ja haurien aixecat aquesta protesta, però encara cueix aquesta afectació. David Àngela.
4: Pocs minuts després de les 8 del matí, els mestres han aixecat el tall que han mantingut durant una hora aquí a la B23 a Sant Just Desvern. Com ahir, avui també hi ha hagut algun moment de tensió entre conductors i manifestants. Mireia Valentí Turriaga és la presidenta de la Junta de Personal Docent del Baix Llobregat.
5: Estem convençudes que això passarà. De fet, el col·lectiu de metges també està en una lluita, que ja va començar també fa molts mesos, i mica en mica s'hi aniran sumant. Estic convençuda, és insostenible. La classe treballadora ara mateix està ofegada. Ofegada. Nosaltres no som corporativistes. Creiem en la classe treballadora en si i en unes millores tant a nivell laboral com una vida digna.
4: Després de passar per la seu dels serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, a les 12 del migdia faran una assemblea a la plaça 8 de març. Aquest és el pla d'avui, la primera mobilització comarcal que es repetirà el dia 29 d'aquest mateix mes.
1: Doncs bé, el president de la Generalitat rebaixa les expectatives de la reunió de demà amb els sindicats de l'ensenyament que mantenen tenen aquestes protestes i que reclamen millores a l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres. A les primeres declaracions des de Califòrnia, on avui ja té agenda Silicon Valley, Salvador Illa ha reiterat, però, la voluntat de mà estesa. Enviat especial a Califòrnia, Albert Prat.
0: Sí, Salvador Illa no ha donat senyals que demà la consellera d'Educació es presenti amb una proposta que comenci a l'USTEC. El president vol evitar que es trenquin ponts, però segueix reivindicant l'acord pactat amb Comissions i la UGT.
6: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir enraonant i de mà estesa.
0: I sense treure un ull de Catalunya, el president farà avui la primera parada del viatge a Silicon Valley, on visitarà Nvidia, l'empresa amb més valor del món en borsa i líder en intel·ligència artificial.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I us ho avancem en aquesta emissora. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. Sara Riera.
8: La meitat dels joves treballa i la majoria al sector serveis. Molts, un 60% del total, a més, estudien. No hi ha capacitat d'estalvi i aquest 18%, que es podria considerar afortunat perquè ha pogut anar a viure fora de casa dels pares, ha de superar una autèntica cursa d'obstacles per engegar un projecte personal. El Pau i la Zoe ronden la trentena.
9: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
10: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
9: Sí, és bastant frustrant.
8: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara marxem cap al Regne Unit. El govern britànic, en ple debat sobre el lideratge del primer ministre Keir Starmer, exposarà avui els seus eixos programàtics en el tradicional discurs del Ricard Les III a Westminster. El laborisme està dividit sobre la continuïtat de Starmer, tot i que per ara no hi ha un candidat clar per substituir-lo. Enmig d'aquest escenari, els mitjans britànics apunten a una trobada avui del primer ministre amb el ministre de Salut, un dels noms que s'apunten com a rival. Londres, Quim Olivares.
11: Starmer ha resistit un dia més com a primer ministre, però el caos dins del Partit Laborista no s'atura. En el Consell de Ministres d'aquest dimarts, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria inestabilitat. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar la reunió.
12: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
11: Starmer ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però per ara el procés no ha començat. David Lammy és el viceprimer ministre.
13: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
11: La divisió dins del partit és notable. D'una banda, més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer, però de l'altra, una norantena demanen que dimiteixi. A més, hi ha hagut un degoteig de dimissions de càrrecs ministerials després de demanar sense èxit que Starmer marxi. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute al Regne Unit fins a nivells que no es veien des de fa força anys i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina.
1: I ara parlem d'una imatge que es va produir abans d'ahir. Aquesta imatge, una de les més virals de la rua del Barça, és la de Lamine Yamal amb una bandera de Palestina. Doncs bé, això ha dividit opinions a Israel i ho podem veure des de Jerusalem. Jordi Brascó.
14: El gest de Lamine va caure com una bomba a Israel, on el Barça és de llarg l'equip més estimat. Encara recorden la imatge de Messi al mur de les Lamentacions en una visita del Barça l'any 2013. Però com explica el periodista esportiu Uri Levy, ha plogut molt des d'aleshores.
15: Barça, després de Messi, se busca una nova cara para representar el club a lugares como en Israel. Y Lamine es esta cara. Y si esta cara se mueve la bandera de Palestina, es muy duro.
14: A Palestina, feu madridista, encara no s'ho creuen. El gest de Lamine els obre un escenari desconegut. Fins ara estaven pràcticament orfes d'ambaixadors globals en el món del futbol.
1: 5 minuts i arribarem a 3:15. Una explosió de butà en un edifici del barri del Poblenou de Barcelona va deixar ahir 11 ferits, dos dels quals continuen encara ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron. Es tracta d'una mare i de la seva filla menor d'edat que viuen al pis on hi va haver l'incident. Una de les víctimes es troba greu i l'altra menys greu. Els altres 9 ferits van ser de caràcter lleu. No va fer falta traslladar-los a l'hospital en cap cas. El cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona, Carlos Chico, va explicar que l'explosió va ser quan la mare estava cuinant.
16: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
1: Els bombers van poder extingir el foc, però el pis en qüestió i dos més de l'edifici van quedar inhabitables. Arran d'això, 12 persones, entre les quals dos menors, han passat la nit reallotjades pel Centre d'Urgència i Emergències Socials de Barcelona. I tiroteig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Segons els Mossos d'Esquadra, va passar ahir cap a les 6 de la tarda al carrer Saturn i no hi va haver ferits. La policia manté oberta una investigació per localitzar-ne els responsables. Segons el periòdico, poc després va aparèixer un vehicle tirotejat en un altre punt de Sant Adrià, a un quilòmetre i mig del primer incident. El diari apunta que l'origen dels fets seria una disputa entre dues famílies, però els Mossos no confirmen aquest extrem. En economia, Quality Express prepara un ERO que pot afectar tots els treballadors de producció de la planta que té a Zona Franca de Barcelona. L'empresa té 117 treballadors, es dedica a la fabricació de màquines i molinets de cafè. Encara no ha concretat la quantitat d'acomiadaments, tot i que els sindicats temen que sigui una vuitantena. L'empresa ho justifica amb l'argument de continuar sent competitiva, però des de Comissions Obreres, Òscar Perea denuncia que la direcció vol deslocalitzar la producció.
17: Toda la producción y todos los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
1: Bon dia, des del Servei Meteorològic. La direcció i els sindicats es reuniran dilluns que ve per abordar l'ERO. Quality Express fa 75 anys que és a Catalunya. I el Tribunal Suprem estableix que només es poden fer fixos els interins que hagin superat unes oposicions. La sentència estableix que si els treballadors que han encadenat contractes temporals sense haver superat unes oposicions o un concurs d'oposició adquirissin la condició de fixos, s'estaria vulnerant la Constitució espanyola i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. La coordinadora de Comissions Obreres a la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura del treballador indefinit no fix és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
18: No és fijo porque no ha pasado unas opos. Es una figura estranya que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'Estat espanyol.
1: Aquesta nova sentència si arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'Estat espanyol no se sancionava amb prou contundència. I ara parlem de cultura.
19: Quan jo era niño, vivia en un pueblecito muy callado, doloroso, de la Vega de Granada.
1: El Teatre Raval a Ciutat Vella reobert amb un espectacle de Federico García Lorca. L'obra titulada Federico García ha inaugurat la temporada del nou espai després d'una reforma integral. És un espectacle multidisciplinari que vol mostrar a l'espectador la naturalesa del món interior del poeta, Montse Pujol.
20: L'obra Federico García és una mirada diferent del que s'ha fet i explicat sobre el poeta, una peça que pretén ser una mena de guia per comprendre millor l'artista i que narra les seves circumstàncies personals, familiars i socials més elementals. Pep Tossar ha explicat a Catalunya Ràdio per què els fa especial il·lusió que el muntatge hagi inaugurat la temporada del nou Teatre Raval.
21: Perquè terriblement continua sent estrictament necessari reivindicar Federico García Lorca, no? Perquè és que el monstre que el va assassinar el tornem a tenir, si no a casa nostra, portat al costat, no? El feixisme torna a avançar a passes agigantades.
20: Pel que fa a la reforma del teatre, el nou espai consta de dues sales sota la direcció artística del mateix Pep Tossar i Evelyn Arevalo. La sala gran té una capacitat per a 195 persones amb una platea amb gairebé 150 butaques i un amfiteatre amb 45 butaques més. La segona sala, l'espai Damià Huguet, té 50 localitats amb petites taules per a espectacles de proximitat i concerts de petit format. Sentim Evelyn Arevalo.
22: Estem parlant amb el taller de músics per poder fer concerts, petits concerts de jazz, presentar algun projecte, no sé, volem que passin coses. L'estrenem, aquesta, la sala la inaugurem el dia 22 de maig amb en Josep Pere Peiró, amb Set maneres de ser Hamlet, que és un espectacle molt, molt divertit i això, i aquesta cosa de cabaret literari.
20: Federico García s'estarà al Teatre Raval fins al 26 de juliol.
1: Tres quarts de nou, nova connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs, com us explicàvem amb l'última connexió, ja s'ha aixecat aquest tall per la manifestació dels docents que afectava la B23 a Sant Joan d'Espí. Tot i això, precaució en aquest punt perquè segueix el trànsit dens a la B23 des del Papiol cap a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona i també a la 2 des de Pallejà cap a la capital. A conseqüència d'aquest tall ja aixecat, va molt carregada també la ronda de dalt de Trinitat fins a Esplugues sentit Llobregat i de l'Hospitalet també fins a Esplugues sentit Besòs i la C32 a Gavà i Cornellà cap a Barcelona. Més enllà d'aquesta incidència, trànsit dens a la Ronda Litoral des de Santa Coloma fins a la Barceloneta, sentit Llobregat i de Sant Adrià a sentit Trinitat, densitat també a la C33, la C58 i la B20 d'entrada a la capital per aquest nus de la Trinitat. Transport públic, us recordem que la línia R4 de Rodalies circula amb demores de 20 minuts de mitjana per una incidència entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'Hospitalet de Llobregat. És tot.
7: El temps.
1: Jofre Genué.
3: Les temperatures aquesta matinada han baixat sobretot a alta muntanya, Certescant. A la cota de 2.400 s'ha arribat als 5 graus sota zero. A la resta, en presència de núvols, els termòmetres han baixat poc, però continuen aquests valors similars als d'ahir, o potser un pèl més baixos, amb aquests 4 graus a Viella, 2 a Caralps, 3 a Gósol, 4 a Bolvir, 3 al Pont de Suert. I, en general, valors entre els 9, 10, 11 graus a tota la depressió central, amb aquests 5 a Prades, 6 al Parc Natural dels Ports, i a la costa valors entre els 14, 13, 15, 16 graus, 13 a Tarragona, 16 a Castelldefels o a l'illa de Buda com a valors més elevats. Avui continuarem parlant encara d'algunes febles precipitacions, no amb la intensitat i la virulència d'ahir, no en forma de tempesta en principi, i a més més localitzades. Entre les comarques de Girona, nord de Barcelona i Pirineu és on s'espera que els núvols es mantinguin i hi hagi risc d'alguns ruixats al llarg de la jornada d'avui. El Pirineu, amb una cota neu que queda ubicada ja cap als 1.800 metres i encara pot baixar una mica més aquests propers dies. De fet, els ruixats al nord de les comarques de Girona, zones interiors i el Pirineu, demà es mantenen, sobretot a la tarda. I a la resta, doncs, més bonança, més sol, però amb suavitat. Màximes poc per sobre dels 20, amb l'excepció del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, on aquí podrà haver-hi alguns valors que arribin als 25 per la presència d'aquest mestral una mica més rescalfat.
7: Fresca Info.
1: Passen gairebé 3 minuts de 3 quarts de 9.
7: Catalunya al dia.
1: Doncs comencem avui aquest recorregut per les notícies de proximitat al Pallars Sobirà, on els ramaders alerten que la tuberculosi bovina ja circula entre senglars, cérvols i cabirols i reclamen més control d'aquesta fauna salvatge per protegir el seu bestiar. En aquest context, també demanen que retiri a Catalunya l'estatus de zona indemne de tuberculosi, perquè això implica que un únic positiu obligui a sacrificar tots els animals d'una explotació. Sort, Pau Rovira.
5: El sector assegura que els contagis no provenen del bestiar domèstic, sinó de la fauna cinegètica, que conviu amb els ramats a les zones de pastura de muntanya. Els ramaders reclamen, doncs, recuperar els protocols antics i sacrificar només els animals positius. Alerten que mentre no es controli la fauna infectada, els contagis es poden repetir encara que les explotacions es desinfectin completament. També exigeixen controls sanitaris i vacunació d'animals salvatges, especialment a l'entorn de la reserva de Beaumort, on asseguren que ja s'han detectat exemplars contagiats. Genís Ferrer, ramader del Pallars Sobirà, explica la seva doble demanda.
23: De que es faci una actuació exemplar i es faci amb la fauna salvatge i l'altra, que fem un pas enrere, sortiguem de zona indemne perquè no ho som. No ho som i ara mateix està constatat de que si la fauna salvatge ha estat contaminada com està, no podem permetre de ser zona indemne. I hem de tornar al protocol anterior de cas a cas i només sacrificar l'animal que sortigui positiu.
5: Les denúncies arriben pocs dies abans de l'inici de la transhumància, quan els ramats pugen a la muntanya per passar-hi l'estiu. A més, si no es prenen mesures immediates, Assaja amenaça amb mobilitzacions mitjançant el seu president, Pere Roquer.
24: Què se'ns demana a nosaltres? Vacunar, mirar, analitzar. Pues el que demanem és que tota aquesta fauna cinegètica sigui vacunada i analitzada. Tot el que ens demanaran els ramaders d'aquí de les comarques del Sobirà, Jussà, Val d'Aran i comarques del Pirineu en general de Catalunya, nosaltres estarem al costat com sempre hem fet. I si s'ha de tallar carreteres, pues tallarem carreteres.
5: El sector alerta que molts professionals tenen por de nous contagis i d'haver de sacrificar explotacions senceres.
1: I ara cap a les comarques de Girona, l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners, a la Selva, és l'única de les comarques gironines que impartirà el grau mitjà en gestió forestal al curs que ve. I és que remarquen que creix la demanda de treballadors d'aquesta especialització. Santa Coloma de Farners, Laia Claret.
0: Anna Suquet, directora de l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners, especifica perquè l'any que ve el grau mitjà d'aprofitament i conservació del medi natural es podrà estudiar a comarques gironines.
4: És un moment en el qual hi ha una necessitat, no, de treballs forestals, hi ha una necessitat de gent formada a treballar a bosc, en aprofitaments. Hi ha una demanda de fusta important, hi ha hagut una pujada de preus en la fusta i això semblava que era una situació que era interessant, doncs, per poder reiniciar aquest cicle.
0: Fa una quinzena d'anys el curs ja s'impartia a Santa Coloma de Farners, però es va deixar de fer i els últims anys només s'ha pogut cursar de manera pública a l'Escola Agrària del Pirineu, a la Seu d'Urgell. Pel curs que ve, l'Escola Agrària de Santa Coloma ofereix 20 places del grau mitjà amb la intenció d'impartir una formació molt pràctica.
1: Canviem de qüestió. El Solsonès vol recuperar els antics camins de la Sal que sortien de Cardona com a atractiu turístic. Volen que sigui una ruta per connectar la Catalunya central amb el Pirineu i potenciar tot el patrimoni d'aquesta zona. Pinós, Joaquim Albalate.
6: El projecte L'Or Blanc vol recuperar el camí que s'utilitzava per portar la sal extreta a les mines de Cardona cap al nord a través del Solsonès i convertir-lo en una ruta turística que connecti tot el patrimoni de la comarca. Jordi Vilalta és el gerent del Consorci Líder de la Catalunya Central.
9: El que pretén és posar en valor lo que és la ruta que uneix a la muntanya de Sal de Cardona amb el Saler de Cambrils, que va cap a la Cerdanya, a l'Urgell i Bages, i no només que sigui una ruta, un camí per caminar, per fer bicicleta, sinó que al voltant treballar tot el tema de patrimoni, gastronomia, patrimoni natural.
6: Una ruta que es combinarà amb propostes que ja funcionen, com el cicloturisme, l'Observatori Astronòmic de Lladús o el Geoparc Catalunya Central, per exemple, tot plegat amb la sal com a fil conductor. Francesc Ponce és director general de la Fundació Cardona Històrica.
10: La sal, com a metàfora de conservació, doncs ha de conservar patrimoni, de conservar, doncs, natura, recursos geològics, etcètera, etcètera, no? I també la sal com a potenciador de sabor, doncs, a també potenciar aquestes aliances entre diferents sectors per posar en valor tot aquest relat, aquesta xarxa de camins, totes aquestes oportunitats i activitats que es poden fer.
6: Aquest any es definirà la ruta que s'ha perdut en alguns trams per després poder-la connectar amb la que ja existeix entre Cardona i Manresa i més endavant allargar-la cap a la Cerdanya i l'Alt Urgell.
1: I acabarem amb cultura. La Fira del Circ de Catalunya Trapezi celebra el 30è aniversari a Reus amb una aposta decidida per les produccions contemporànies i amb un missatge social. Més de la meitat dels espectacles programats estan produïts al país. Anem, doncs, cap a Reus. Ricard Buigas.
25: El Trapezi arrencarà amb l'última producció de la companyia garenca Circ Pistolet. L'espectacle Entre el cel i la terra, amb una dotzena d'acròbates, es farà a la plaça del Mercadal a 2:15 de la nit. Tot i això, l'activitat del Trapezi començarà a les 5 de la tarda amb la inauguració institucional i les primeres actuacions. El regidor de Cultura, Daniel Requesens, destaca que estem davant d'una edició especial per celebrar les 3 dècades de vida del festival.
26: 30 anys vol dir que hi ha molts artistes que han crescut amb el festival i que tornen una mica a Reus per compartir l'essència d'un circ que ha madurat, que no perd ni la llibertat ni la visibilitat.
25: El Trapezi està pensat pels espectadors, però també pels programadors i els professionals del sector. La codirectora de la fira, Cristina Cazorla, diu que tenen com a prioritat cuidar totes les companyies.
27: La paraula fira ja espanta. Ha de fer un gran espectacle perquè aleshores agradi a tothom i de més. Llavors, part de la tasca que ens hem posat l'Alba i jo també ha sigut cuidar els artistes, poder explicar a aquells programadors o programadores o responsables de programació quins espectacles han de veure per tal que són més útils per les seves programacions.
25: La programació d'enguany ofereix fins diumenge una 80ena de representacions. El cartell combina companyies catalanes consolidades com Sicurt, Escarlata, Hotel Yocandi o Toti Turronell, amb produccions internacionals com Quino Nagare, de la companyia belga Collectif Malumés, la suïssa Jessica Arpin, que representarà Siku, i la companyia francesa Gaius, amb l'espectacle Pan. Tampoc hi faltaran les nits de cabaret a la carpa del Parc de Sant Jordi.

0: Esports.
1: Arribarem a les 9 amb tota l'actualitat esportiva i amb l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
2: Bon dia. El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les noves acusacions llançades ahir pel president del Madrid en una roda de premsa acusant una altra vegada el club blaugrana pel cas Negreira i per haver-lo robat diversos títols de Lliga. Florentino Pérez, a més, avisa que presentarà un dossier de 500 pàgines on es demostraria aquesta compra dels àrbitres per part del Barça.
3: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
2: El president del Madrid va convocar ahir a la tarda i d'urgència una conferència de premsa on no només va descartar presentar la dimissió, sinó que va anunciar la convocatòria d'eleccions a les quals hi tornarà a optar. Florentino Pérez també va carregar contra els mitjans de comunicació davant del que considera una campanya d'atacs organitzats contra ell i el Club Blanc.
3: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten. Esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones. Nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
2: El president del Madrid també va defensar la seva gestió econòmica i esportiva i, d'altra banda, va treure ferro a la baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, assegurant que cada temporada hi ha baralles entre jugadors. Mentrestant, el Barça juga aquest vespre al camp de l'Alavés en partit de la 36a jornada de Lliga, un partit on els de Hansi Flick no s'hi juguen res a efectes de classificació. El tècnic alemany, en la roda de premsa prèvia, també va donar per feta la seva ampliació de contracte amb el club blaugrana fins al 2028 amb un altre més d'opcional. Sobre el partit, tot i tenir el títol a la butxaca, Flick va demanar a l'equip guanyar els 3 partits que queden per arribar a la xifra dels 100 punts.
4: El nostre objectiu són els 100 punts i per aconseguir-lo hem de guanyar els 3 propers partits. És el nostre objectiu per aquests propers 3 enfrontaments. Hem celebrat molt, però també és possible seguir jugant bé.
2: El Barça jugarà 2:15 i abans a les 7 l'Espanyol rep l'Atlètic Club a l'RCD Stadium en un partit transcendental per intentar allunyar-se de les places de descens. I és que amb la victòria d'ahir del Llevant al camp del Celta per 2-3, els valencians surten provisionalment del descens i atrapen els blanquiblaus i el Girona, que ara mateix és tercer per la cua. Mallorca, Espanyol, Girona i Elx, que ahir va perdre per 2-1 al camp del Betis, estan empatats ara a 39 punts. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, demana màxima entrega als seus jugadors.
5: Que al final el que importa som nosaltres, que estiguem bé al partit, que no el perdem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
2: L'Espanyol té la baixa d'Engonge lesionat i de Calero i Dolan sancionats, a més del dubte de Romero, tot i que apunta que podrà jugar finalment. Tant l'Alavés Barça com l'Espanyol Atlètic Club els transmetrem a Catalunya Ràdio a partir de 6:45. Jugat ahir també, Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2, mentrestant el Betis, amb el triomf, com dèiem, per 2-1 davant l'Elx, s'assegura una plaça per disputar la Champions. D'altra banda, per avui, a banda dels partits del Barça i l'Espanyol, se'n jugaran 2 més, Villarreal, Sevilla i Getafe, Mallorca.
0: 3CAT Info.
2: Amb bàsquet, el Baxi Manresa es va endur ahir el duel català de la 31a jornada de la Lliga CB, guanyant a la pista del Girona per 74-79 i d'aquesta manera s'assegurà la permanència matemàtica. Els manresans, que van anar per sota en el marcador durant més de 30 minuts, van capgirar el resultat amb un parcial favorable de 2-14 als últims instants. Sentim primer el tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo.
6: L'equip, perquè està impressionant, ha lluitat moltíssim, sobretot en l'últim quart hem estat espès i hem lluitat.
2: I ara sentim l'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández.
7: Amb la sessió d'aquests últims minuts hem estat bé, molt bé. Una altra història és el nostre atac.
2: El bàsquet Girona ja feia un parell de jornades que havia certificat la permanència. Avui jugarà el Hayopos Lleida a la pista del Breogán a partir de les 7 i el Barça a la pista del Granada a 7:45. Per cert, relacionat amb el Barça, el club va comunicar ahir que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys un cop acabi la temporada. Veselý, que ha jugat 4 temporades al Barça, és el 5è jugador amb més partits jugats i el 6è amb més punts anotats a la història de l'Eurolliga, competició que ha guanyat una vegada amb el Fenerbahçe. Pel que fa als play-offs de semifinals de la conferència oest, a l'NBA, San Antonio ha guanyat aquesta matinada a Minnesota 126-97 i domina ara aquesta eliminatòria per 3-2. En handbol, el Barça s'enfrontarà a l'Albor Danès a la semifinal de la final a 4 de Colònia de la Lliga de Campions, segons el sorteig fet ahir. L'altra semifinal la jugarà el vigent campió, el Magdeburg, i un altre equip alemany, el Fuchsia de Berlín. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta visitarà avui la piscina del Novi de Belgrat en partit de la cinquena jornada de la lligueta de quarts de final de la Lliga de Campions. Els mariners ja estan classificats per la final a 4 de Malta i en tenen prou per segellar la primera plaça del grup empatant. Mentrestant, a la Lliga Espanyola Femenina, jugat ahir Catalunya 11, Sabadell 13, avui es juguen el Canoe Sant Andreu, Mediterrani Barceloneta i Sant Feliu Mataró.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dimecres 13 de maig del 2026. Primera pregunta d'avui. Qui vol un contenidor a la porta de casa o a la vora de casa? No cal que responguin perquè coincidirem. Ningú. Segona pregunta, declinació de la primera. Qui vol un contenidor davant d'una botiga o un establiment? Tornarem a coincidir. Ningú. I finalment, la tercera pregunta, que és conseqüència de les altres dues. Què fem amb allò que no vol ningú, però que a la vegada necessitem com a col·lectivitat fins que no es plantegi una situació millor en aquest món ple d'incivisme? Probablement, el millor que es pot fer és parlar-ne amb els principals afectats i després afegir-hi el criteri tècnic. Millor així que no al revés, tenint en compte les conseqüències de tot plegat i les experiències viscudes. No podem humanitzar una bateria de contenidors, però sí que és cert que els contenidors de l'avinguda Artur Carbonell van errants cercant posada com Josep i Maria, perquè està costant trobar l'indret definitiu per col·locar la segona bateria. L'Ajuntament argumenta, i ningú no ho discuteix, que la decisió respon a criteris tècnics que tenen en compte factors com la distància dels contenidors respecte a les cases o l'eficiència en el servei de recollida en un entorn sotmès a molta demanda i pressió. També s'afegeix que la mesura té un caràcter provisional perquè s'està treballant en un pla de mobilitat específic per a aquest carrer. Però, mentrestant, què se'ls pot dir a dos establiments que han vist, sense poder-ne dir gran cosa, com ha aterrat una bateria de contenidors davant mateix dels seus aparadors? En uns moments saludarem Sílvia Alcázar, de la xarcuteria Alcázar, millor dit, de la xarcuteria Mauricio, l'establiment que, al costat del centre d'estètica Calma Beauty Sitges, han vist com els ha tocat la rifa dels contenidors davant de casa, amb tot el que comporta des del punt de vista de l'imatge i les olors, perquè es miri per on es miri, costa trobar algun aspecte positiu a aquest assumpte. En uns moments en parlem.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Avui que també hi ha dia de vaga. De vaga a l'educació, però en aquest cas de vaga territorial a les comarques del Baix Llobregat i del Penedès. Per tant, també, d'alguna manera, afecta Sitges aquesta jornada de vaga, com els dèiem, territorialitzada. Ahir va haver jornada de vaga a tot Catalunya en l'àmbit de l'educació i avui jornada de vaga territorialitzada. Això per començar. Segon apunt, i aquest ja se'l poden marcar si volen, se'l poden penjar a la nevera o no sigui, perquè ens ho han dit aquest matí. Presentació del Corpus. Presentació del Corpus 2026. Dimecres 20 de maig. Dimecres que ve, 20 de maig, a 8:15 del vespre, al Prado. Presentació del Corpus 2026. Dimecres 20 de maig, a 8:15 al Prado. Pròximament en esta pantalla més detalls, sobretot plegat, però de moment aquí tenen la data per si se la volen reservar ja al calendari dimecres de la setmana que ve. I segurament vostès ja ho hauran vist, però si no, darrere l'embolcall del campanar, darrere el vel que embolcalla el campanar, dona la sensació que tot està més net. Dóna la sensació que tot està més net, d'un campanar molt més net, pel que s'intueix darrere, com es deia, el vel. Les obres continuen, han de continuar fins a principis del mes d'agost, per tant, encara hi ha molta feina a fer. Però sí que és cert que, com a mínim, a tot el que és el cos de les campanes, del campanar, tota aquesta part del campanar, dóna la sensació d'estar molt més neta, el que s'intueix darrere, com els dèiem, aquest vel, darrere l'embolcall del campanar. El campanar que encara no estarà descobert pel pas del Tour de França el diumenge dia 5 de juliol, però ara que tenim també l'escandall horari del pas del Tour de França, pensin que pot haver molta expectació, però en 3 minuts, aquesta és la previsió, si els corredors van lleugerets, en 3 minuts hauran travessat tot Sitges, Des de l'entrada per Terramar fins a la sortida per la carretera de les Costes, passant pel passeig, l'Avinguda Sofia, en 3 minuts tota la caravana, tots els ciclistes hauran ventilat Sitges i seguiran camí. O sigui que això serà el diumenge 5 de juliol a partir de 3:15. 3:15. Fins i tot això està previst i marcat. Però són 3 minuts, eh? O sigui que saps... Visto y no visto. Però haurà passat el tour, com els dèiem, la intenció era que el campanar més o menys intentés lluir, però és que segurament tampoc no hi haurà gairebé ni temps material de veure el campanar, perquè passarà, serà la caravana del Tour de França així a la directa.

Del dia, l'agenda d'alguna manera institucional, afegim que avui a quarts d'11 del matí aproximadament arribarà a l'Ajuntament la secretària per l'Administració de Justícia, Yolanda Aguilar, i la directora general de gestió d'infraestructures del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, Maria Pérez, que reuniran amb l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, avui a partir de quarts d'11 aproximadament. Avui que queden places disponibles, molt poques, hem vist aquest matí que en queden dues, però en qualsevol cas, si ho volen intentar, a les 5 de la tarda, de 5 a 9, a Can Robert, la unitat mòbil de la campanya de donació de sang, a partir de les 5 de la tarda. donarsang.gencat.cat. Aquesta és l'adreça d'internet a través de la qual poden reservar tongada per donar sang aquesta tarda. A partir de les 5, a Can Robert, campanya donació de sang. Estem a la setmana de l'esport. Les activitats per avui dimecres 13 de maig. A hores d'ara, i per descomptat que farà un molt bon dia per poder-la celebrar, des del Centre d'Atenció Primària, el Departament d'Esports, amb la col·laboració del CAP, organitza aquesta caminada saludable per fomentar bons hàbits i aconseguir beneficis psicosocials i emocionals. Si algú s'hi vol afegir, a hores d'ara, sortint des del CAP, aquesta caminada saludable en el marc de la Setmana de l'Esport. Avui que també, i els farà un matí ben bonic, a les 11 del matí, els nois i noies de la Fundació Ave Maria seran als Jardins de Terramar, aprofitant els espais, els elements naturals i el mobiliari del parc. Aquesta activitat esportiva pels residents de la Fundació Ave Maria avui a partir de les 11 del matí. A partir de les 5 de la tarda, a la piscina municipal, activitat cardiovascular i de tonificació amb música a partir de les 5 de la tarda a la piscina municipal. A partir de les 5, la Unió Esportiva Sitges organitza avui també aquesta jornada de portes obertes per a joves que vulguin començar a jugar a futbol a partir de setembre. El municipal d'Aiguadols, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8, organitza aquesta jornada de portes obertes la Unió Esportiva Sitges. I el Club Patí Subur Sitges organitza avui també una jornada esportiva mixta d'hoquei patins amb partits de jugadors i jugadores de la base conjuntament amb adults. El pavelló poliesportiu de Pinsbens a partir de les 8 i fins a les 10 de la nit, organitzat, com els dèiem, pel Club Patí Subur Sitges. Una jornada esportiva mixta d'hoquei patins. Aquestes són les activitats de la Setmana de l'Esport per avui dimecres 13 de maig. Què hi afegim a la nostra agenda? Bé, doncs, un esdeveniment important del qual en parlarem a la tercera hora de programa amb la presidenta de la Societat Inclusiva Garraf, perquè avui es presenta la celebració de la festa, tindrà lloc la setmana que ve, el 23 de maig, però es presenta avui la 23a Festa per una Societat Inclusiva 2026. Això serà a les 6 de la tarda al Miramar. La festa té com a objectiu esdevenir un espai de trobada i sensibilització a l'entorn de la inclusió de les persones amb diversitat funcional i la construcció d'una societat més empàtica i accessible. Com els dèiem, la festa tindrà lloc el 23 de maig, el dissabte 23 de maig, a la plaça de Catalunya, però la presentació avui a les 6 al Miramar i començarà amb una timbalada de la colla de dimonis d'Olivella a la plaça Baluari Quadres davant del Miramar i tot seguit a l'auditori del Miramar s'explicaran els objectius de la festa i la programació per aquesta 23a edició que engloba tot un seguit d'activitats gratuïtes com una cercavila, tallers, actuacions, espais de joc i activitats culturals. La jornada finalitzarà amb un espai de debat i d'interacció amb el públic. A partir de les 6 de la tarda al Miramar, la presentació de la Festa per una Societat Inclusiva, festa que tindrà lloc el proper dissabte 23 de maig. I al Prado, avui programa doble, a les 5 de la tarda es projecta Michael, la biografia molt blanca de Michael Jackson, però musicalment excel·lent des del punt de vista biogràfic, aquí ja hi hauria més coses a dir. A partir de les 5 de la tarda, Michael en versió originada, subtitulada en castellà. I a partir d'un quart de nou del vespre, al Saló Teatre, Lucia di Lammermoor, estrenada el 26 de setembre del 1835 a Nàpols, un dels clàssics de Gaetano Donizetti, des de l'Òpera de Viena, una producció de l'Òpera de Viena, entre altres coses, com a protagonistes, la soprano Olga Peretiatko i el tenor Juan Diego Flores. Avui,
al Prat.

0: A partir d'un quart de nou de vespre, Lucia di Lammermoor. Les entrades poden trobar a través del web del Prado o directament a les guixetes de l'entitat. Què hi afegim a l'agenda d'aquesta setmana? Doncs, entre altres apunts que hem d'afegir, recordar, pares i mares, que demà és l'últim dia, demà dijous 14 de maig, de poder presentar la sol·licitud per, en aquest cas, les estades esportives del 2026. Fins demà 14 de maig està obert el període d'inscripcions. Hi ha 4 torns de les estades esportives: el primer torn del 29 de juny al 3 de juliol, el segon del 6 al 10 de juliol, el tercer del 13 al 17 de juliol i el quart torn del 20 al 24 de juliol. 4 torns d'estades esportives, les inscripcions fins demà dijous, dia 14. Per tant, demà ho tornarem a recordar, però sobretot, pares i mares, si no voleu que us passi l'arròs, avui penúltim dia per poder inscriure els fills a les estades esportives. I recordar també que demà dijous, dia 14, una nova jornada de portes obertes a l'Escola Municipal de Música Montserrat al Mirall. Demà dijous 14 de maig a 6:15, portes obertes per famílies amb infants a partir de 7 anys. Els infants que el curs 2026-2027 cursaran segon de primària. Demà es tancarà d'alguna manera la setmana de portes obertes que ha fet l'Escola Municipal de Música en Montserrat al Mirall, a l'edifici de Can Coll. El curs que ve, òbviament, ja hi haurà nou edifici també per l'Escola de Música i, per tant, tot millor. Demà que es comencen les representacions del nou espectacle de l'IAP, de l'Institute of the Arts Barcelona, l'espectacle Converge 2026, un espectacle dedicat a la dansa contemporània, coreografies contemporànies celebrades arreu del món. Hi ha 4 representacions d'aquest espectacle: demà dijous dia 14 a 6:15 i a 8:00, i el divendres dia 15 també a 6:15 i a 8:00. Demà dijous, que tots aquells que tinguin en l'habitatge una de les seves preocupacions de la vida, l'àrea de joventut organitza a l'Espai Jove una xerrada sobre ajuts a l'habitatge. Demà dijous 14 de maig a partir de 6:15 de la tarda. Demà dijous 14 de maig, protagonista també el sensellarisme. Després escoltarem el que li va explicar ahir Raquel Avilés, la responsable de Càritas en aquesta zona del Penedès Garraf, sobre aquest documental titulat 13 veus, una realitat, el sensellarisme, que es podrà veure demà dijous a l'Escorxador a partir de 6:45 de la tarda, i després hi haurà taula rodona sobre un dels problemes socials més grans que hi ha a hores d'ara. I encara dues activitats més per demà dijous. El president Quim Torra serà a Sitges, a la sala d'actes del Retiro, a partir de 7:00 de la tarda, amb la conferència Si la llengua falla, fallarà tot, una conferència que organitza l'Assemblea Sitges-Ribes, el Consell de la República Catalana a Sitges i la Plataforma per la Llengua. Quim Torra, demà al Retiro a partir de 7:00 de la tarda, amb la conferència Si la llengua falla, fallarà tot. I finalment, qui vulgui passar una bona estona, demà a la nit, a partir de 9:00, al Prado, dins aquest seguit de programació teatral que ofereix el Prado, No crucis los brazos, l'stand-up de David Zepo, espectacle de comèdia al Teatre Prado amb el seu show més viral. Còmic de naixement, influencer per sorpresa, demà a partir de 9:00 al Prado, David Zepo i el seu espectacle No crucis los brazos. Un quart de 10. Havíem deixat aquesta història amb l'Ave Maria, recordant, bateria de contenidors, avinguda Artur Carbonell, situats davant de l'Ave Maria, i la protesta de l'Ave Maria per entendre que no era un lloc idoni per col·locar uns contenidors. Va haver una jornada de protesta, un dissabte a la tarda els contenidors han estat recol·locats uns metres més amunt, just davant de dos establiments: l'establiment Calma Beauty Sitges i la xarcuteria Mauricio. Calma Beauty ha piulat a xarxes, i és una piulada que ha repiulat la xarcuteria Mauricio, dient això: Mentre Sitges ven imatge, gastronomia, turisme i comerç local, alguns hem de treballar veient com converteixen la nostra porta en una mini àrea de residus. I no, això no va de no voler contenidors. És clar que són necessaris, va de sentit comú. Perquè vent-hi unes altres habitacions més lògiques, més àmplies i en zona d'ombra, algú va decidir que aquesta era la millor opció. I sincerament, diuen des de Calma Beauty, dona bastant que pensar. Nosaltres continuarem cuidant a les nostres clientes, com sempre, amb estima, professionalitat i creant un espai bonic i agradable malgrat tot. Però creiem que els veïns i els comerços mereixem una mica més de respecte i de coherència, perquè una cosa és reciclar i una altra és reciclar decisions que clarament no funcionen. Si vosaltres també creieu que això no té cap mena de sentit, compartiu aquest vídeo, és un clip de vídeo on es veu la bateria de contenidors, una publicació a Instagram. Compartiu aquest vídeo perquè es vegi, perquè arribi on hagi d'arribar i perquè almenys una vegada s'escolti el veïnat i els petits comerços abans de prendre decisions d'aquesta mena. Gràcies a totes les persones que ens donen suport. Aquesta publicació de l'establiment Calma Beauty Sitges, que va ser també repiulada per la xarcuteria Mauricio, que estan tocant un de l'altre. I Sitges Shopping, l'associació de comerciants Sitges Shopping, també ha publicat a Instagram aquest missatge. Denunciem la col·locació de contenidors de brossa just davant d'un establiment d'alimentació. Una decisió irresponsable que genera greus problemes de salubritat, males olors, presència d'insectes i una imatge deplorable per als clients i pel barri. Els comerços d'alimentació han de garantir unes condicions higièniques adequades i aquesta situació va totalment en contra del sentit comú i del respecte cap als professionals i consumidors. Exigim una solució immediata i una ubicació alternativa que no posi en risc la salut pública ni l'activitat del comerç local. I això és el que hi ha a hores d'ara. Els dèiem al principi del programa. Qui vol un contenidor prop de casa? Ningú. Qui ho vol davant d'una botiga? Ningú. Però, és clar, primer, en algun lloc s'han de posar, però després, a qui s'avisa, com es parla aquesta decisió, com es debat, amb qui es dialoga, etc. A l'altre costat del fil telefònic, Sílvia Alcázar, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Sílvia.
1: Estic amb la meva germana, estem les dues.
0: Ah, perfecte.
1: Les afectades.
0: Perfecte.
1: La meva germana Sònia, també.
0: Doncs, Sílvia i Sònia, bon dia. Ara estava pensant, perquè jo no sé tampoc si és molt habitual, a la xarcuteria Mauricio us ha tocat per duplicat, perquè al camí de la fita teniu els contenidors ben a prop de la botiga i a l'Avinguda Artur Carbonell també teniu els contenidors ben a prop de la botiga, eh?
1: Sí. Tenim un imant, sí.
0: Teniu un imant,
1: sí,
0: eh?
1: No sé.
0: No sé per què, eh?
1: Ho hem intentat a les dues ubicacions. A la del camí de la fita fa molts anys i no hi ha manera de treure-ho. També ens van posar uns contenidors subterranis just al davant,
0: sí,
1: que no van funcionar perquè no tenien manteniment. El no tenir manteniment, aquell mecanisme no funcionava, s'acumulaven les brosses, no podia pujar, era com un ascensor, no sé si us en recordeu.
0: Oh, i tant.
1: Això i allò era... va durar 2 mesos de males maneres, amb problemes d'olors, líquids, plagues,
0: etcètera. Era just davant mateix de la plaça del doctor Pérez Rosales, no?
1: Sí, exacte.
0: Exactament, sí. Allà, eh? Perquè és evident que aquests contenidors del camí de la fita també deixen una postal maca, eh? L'incivisme tampoc
1: sí.
0: Ajuda massa, perquè déu-n'hi-do el que arriba a haver-hi allà, eh?
1: Exacte, entre el número 3 del camí de la fita, que és la fruteria de la Vinyeta,
0: sí.
1: I nosaltres, entre dues botigues d'alimentació, sí, els contenidors, sí, sí, sí.
0: Allà hi ha un quadre maco també allà, eh?
1: Sí.
0: Hi ha un quadre maco. Sílvia, Sònia, quan veu intuir o veu començar a saber o com veu decididament adonar-vos que davant de la xarcuteria, com davant de Calma Beauty, aniria a parar aquesta bateria de contenidors que estava davant de l'Ave Maria?
2: Bueno, doncs nosaltres vam veure davant d'aquests contenidors d'aquí unes valles amb un acordonament de la policia local, i jo vaig pensar, ostres, ara què ens faran aquí, saps? O sigui, no entenia el què. Total, que vaig parlar amb la policia i la policia no sabia absolutament res del que anaven a fer. Diu, no, nostra no és. Diu, però té pinta de que potser us fan un canvi d'ubicació dels contenidors. I jo dic, ostres... Total, que passa, com a l'inspector de la neteja, aquests dies estava voltant-lo per aquest carrer,
0: sí.
2: Li vaig preguntar, I diu, sí, sí, en 2 dies els teniu aquí davant. Dic, ah, què vol dir en 2 dies? Dic, o sigui, els de l'Ave Maria els treuen i els posen aquí? Diu, sí. Diu, perquè diuen que era temporal. Dic, ah, temporal de 15 dies? Perquè han fet una obra, han pintat el terra, van ficar vorera,
0: sí, sí, sí.
2: Van ficar la senyal per posar que era un aparcament de minusvàlidos, bueno, tot això, i els 2 dies ja tenim el canvi un altre cop, no teníem res, o sigui, vam estar al·lucinant.
0: Què ha passat des d'aleshores? Si és que ha passat alguna cosa, si és que us heu pogut posar en contacte amb algú, si és que algú us ha vingut a veure per explicar-vos la situació?
2: No. Nosaltres, a mi m'ho va dir l'inspector i ningú més. No, ningú ens va avisar de res. Les noies del local del Calma també em van venir a preguntar i els hi vaig dir, ens posen contenidors. El restaurant del davant nostre, que és un restaurant nou fa un mes, la Ohana també, la noia estava flipant, diu, ara ha ficat 2 tauletes aquí fora i em posen els contenidors al davant. S'estan menjant una amanida aquí tranquil·lament els meus clients amb l'olor que correspon als contenidors. O sigui, no, ningú ens va avisar de res.
0: D'acord. I la clientela?
2: Bueno,
1: estan indignats.
2: Estan flipant i tenim molt el recolzament de totes. Si hem de recollir firmes, són les primeres. Algunes diu, llamo a donde tenga que llamar. Vull dir, tothom ens estava recolzant molt perquè, no sé, és de sentit comú que, no sé, uns contenidors davant d'una botiga d'alimentació, quan ens demanen tantíssimes coses per la sanitat,
1: Ja hem fet les instàncies pertinents.
0: Això us volia preguntar. Com a empresa sí. heu fet passos per intentar...
1: Sí, ja està feta des del primer dia, perquè ja feia una olor, perquè la gent està
0: clar.
1: És incívica,
0: sí.
1: Passen amb els gossets, fan el pipí aquí, la gent incívica del cap de setmana vam obrir el negoci, ja feia olor a pixum. És que són moltes... És que és molta cosa, és... També a l'edifici farem instància a nivell del bloc.
0: D'acord, a nivell de comunitat de veïns, voleu dir?
1: Sí, també. Sí. Les noies del costat també l'han fet, el restaurant del davant també ho han fet. El que volem deixar clar, a Disitxe Shopping també l'ha fet a nivell...
0: Sí, a nivell de...
1: Comerç, de
0: sí,
1: de
0: a nivell d'associació, sí, sí.
1: Sí. No volem que estiguin els contenidors davant de cap comerç, sinó del nostre, que és... higiènicament, o sigui, per salubritat, per control de plagues, que tenim contratada una empresa obligatòria per sanitat de control de plagues, o sigui, nosaltres ho tenim tot com ho hem de tenir, però sembla que el tenir aquests contenidors aquí no ho veiem viable per nosaltres. No hi ha cap llei que prohibeixi tenir això aquí al davant, però per salubritat, per sentit comú, davant de cap comerç, sigui la fleca, sigui cafeteria, sigui bellesa, perruqueria, sigui un restaurant, qui sigui, o sigui, no hauríem de tenir un mur de brossa, és que no ho vull dir malament, un mur de brossa al davant del nostre negoci. Els vianants que passen caminant no ens veuen, és la nostra visibilitat, la nostra publicitat cara al carrer, cara al vianant, el cotxe que puja, la moto que baixa, que ens vegin. No ens amagueu darrere de contenidors de brossa, ni a nosaltres ni a cap comerç de Sitges, sigui el que sigui l'àmbit, que sigui el seu comerç.
0: I pel que intueixo, Sílvia i Sònia, el que no us acaba d'entrar de cap manera és que hi hagi, no sé si diu, una normativa molt escrupolosa que compliu pel que fa referència a la qualitat sanitària de l'establiment i que davant mateix us trobeu amb aquest panorama, no?
2: Bueno, és que és el que estem parlant també amb el nostre gremi de carnissers, que també ens faran una carta perquè bueno, no té gaire sentit això. La sanitat també ens ha dit que a nivell, com això és municipal, no ens poden ajudar, però vamos, que és de sentit comú que ho reclamem, que no és possible això, o sigui... És que no entenem res.
0: Alguna d'aquestes instàncies ha tingut resposta o hi ha hagut, no sé, alguna
2: no,
0: trucada, algun
2: de
0: input?
2: Moment,
0: de moment no.
2: No, de moment és una instància fantasma. De moment no sabem res.
0: Que fa molts dies que la veu entrar?
2: Perquè això ens ho van col·locar dijous
0: sí.
2: I la vam fer divendres.
0: D'acord, és a dir, no veu esperar, no?
2: No, perquè, clar, perquè vam esperar, perquè els, quan vam arribar a les 8 ja els tenien posats, els contenidors ja els havien col·locat. Per lo que m'ha dit un veí, a les 7 i alguna del matí, per evitar problemes, ja estaven col·locats, i llavors vam esperar per fer unes fotos, i el divendres vam fer la instància.
0: Ahà. Per tant, ara, per un costat, esperar la resposta a la instància, i a veure què, suposo, i a veure què es pot fer. Teniu una certa esperança en que els contenidors puguin canviar d'ubicació o no?
2: Bueno, jo esperem que sí, per part de tot el que hem penjat al vídeo i el recolzament que tenim, els comentaris de la gent està amb nosaltres a tope. Però després és que els que ens han de fer cas ens facin cas. No ho sabem. Esperem que sí.
0: Tampoc sé ara jo... Esclar, és que estem... Mentre parlaven la Sílvia Lassanillo, que vas memoritzant tota l'avinguda Artur Carbonell de dalt a baix, sí, i no sé, sí, si hi ha, no sé si hi ha molts espais per una bateria de contenidors que no estigui davant d'un establiment. Tampoc ho sé, però bueno, en fi... algun lloc de...
2: No, la veritat és que no hi ha... O
0: sigui, és complicat, eh?
2: Que hi ha força comerç, sobretot a la nostra vorera,
0: sí, sí,
2: és molt comerç d'alimentació, pràcticament, sí, menys les Calma Beauty, tots la resta, començant
0: són establiments per mercat, de... Està clar.
2: Som tots establiments d'alimentació. Llavors, en aquesta vorera, que ens dona el sol des de les 9 menys sí, quart del matí, dona el sol tot el dia, absolutament. Clar, aquí quan arriba el migdia ja aquests contenidors estan força calentots.
1: Ja estan bullint.
2: Ja, sí, exacte. Sí, sí. Llavors, abans estaven a l'altra vorera, que donen molta més ombra. No sé per què, no sé molt bé el per què els han canviat. La veritat, no entenem el per què. Però aquí estaven, de cop aquí estaven. Llavors, per nosaltres també el que és lleig és que en aquest carrer, aquesta vorera mateixa, que és just la de baixada de l'estació, que és una mica la nostra carta de presentació a l'entrada del poble, la gent que ve en tren, doncs quan baixen just del mercat tenim una,
0: sí, de
2: una
0: fet,
2: tirada de...
1: Una tirada al número 25.
0: Sí,
2: al número
0: sí,
2: 25
0: sí,
2: hi ha 5 contenidors.
1: A Villarramé, sí, sí, on era el desbar.
0: Ah, exacte, exacte. Sí, exacte.
2: Tenim 5.
0: Sí, sí, hi ha dues bateries seguides de contenidors gairebé, eh?
2: Sí, i al número 19 tenim una altra tirada de 5 contenidors més. I llavors no entenem perquè estan tan juntes. Nosaltres estem entre les dues bateries.
1: A dret i a esquerra, no?
0: Només us falta, sí, només us falta vosaltres el contenidor de la roba. Els altres els teniu tots. Ah, sí.
2: No, perquè no cabia, eh?
0: Perquè no cabia. Déu meu, Sílvia.
2: Perquè no hi cabia, si no també el col·loquen.
0: Ai, Déu meu.
2: Està la tirada de dalt, el de roba està el número 8.
0: Sí, sí, sí, exactament.
1: Vull dir una cosa.
0: Sí, home, i tant.
1: La cafeteria d'aquí al davant, el simpàtic, va sí, posar com unes tauletes a fora.
0: Mira,
1: que
0: hi
1: van
0: he pensat...
1: demanar tenir el seu...
0: Hi he pensat també tros... en això, eh? Hi he
1: sí,
0: pensat.
1: Tenia el seu trosset de terrassa, tenia sí, dues o tres a fora, a la vorera turca.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I jo crec que, ho crec, que ell va demanar també que traguessin els containers perquè hi havia gent prenent el croissant i el cafetó a fora i tenia els containers al davant.
0: Cara,
1: ho entenc perfectament.
0: És que em sembla que vosaltres dues coincidireu amb nosaltres. En fi, aquesta imatge de... perquè em sembla que la vam veure tots, aquesta imatge de clients prenent un cafè llet o un croissant a dos sí, metres dels contenidors.
1: Exacte, sí, sí.
0: I un pensava per si mateix, però és possible que hi hagi algú que pensi, sí, mira, m'assec aquí a la terrassa amb els contenidors a dos pams, i tal com sí, queden aquests contenidors, perquè això, els usuaris d'aquests contenidors, que són molts, perquè és una zona molt transitada i que serveix també al centre de Sitges, saben com queden aquestes bateries de contenidors.
2: És un punt calent.
0: És un punt calent. Està clar que sí.
1: Artur Carbonell, els contenidors són un punt de molta...
0: Absolutament.
1: De moltíssima brutícia. Sí.
0: De moltíssima brutícia. Bé, doncs a veure si a sort, Sílvia, Sònia, voleu afegir alguna cosa més?
1: Mira, jo volia donar una ubicació alternativa al darrere del mercat, perquè a la porta del mercat, que hi ha una vorera ben ampla, no els han posat a la porta del mercat perquè queda malament. I ho entenc. Queda malament a la porta d'un mercat
0: sí,
1: municipal.
0: Sí, sí.
1: I ho entenc perfectament, però no me'ls posis a mi. No.
0: És a dir, creieu que el carrer, que és el Salvador Mirabent, és, em sembla, el carrer de darrere del mercat, eh?
1: El del darrere, sí.
0: El del darrere del mercat.
1: El del darrere... allà enganxadets a la via, a sota de la via, que estan els taxistes,
0: sí, sí, que hi ha els taxistes
1: la càrrega
0: primer,
1: descàrrega
0: sí,
1: normal que ha de tenir el mercat,
0: sí,
1: i després una tirada de contenidors. Ja anirem nosaltres a tirar la brossa, si ho diuen tots els veïns. Ja anirem al carrer Sant Bartomeu o al carrer Llanacuba, sí, que sí, són sí. aquests contenidors de quita i pont, entre cometes.
0: Sí. Bé, els de,
1: ja anirem
0: els...
1: a tirar la brossa allà. Anirem al darrere.
0: Afortunadament, els veïns del carrer Sant Bartomeu se'n van salvar també, perquè allò era un espectacle, ho podem ben assegurar, eh? Cada dia. Sant Bartomeu se'n va salvar, Illa de Cuba els té, ara que Illa de Cuba és més ample, però enteneu que qui necessiti el contenidor doncs farà també el pas per anar al carrer Salvador Mirament.
1: El pàrquing de motos de l'estació, que és molt gran. Ja pujarem allà amb la bossa de motos, ja pujarem.
0: A la instància ho heu contemplat, això? Proposat aquesta alternativa?
1: Sí. D'acord. Està tot.
0: És a dir, de recol·locar els contenidors al carrer Salvador Mirabent.
1: Sí.
0: Perfecte.
2: Home, ja no hi ha veïns, no hi ha
0: està clar.
2: Comerços, no molesta ningú, doncs ja està. Doncs no posin en un lloc on no molesti ni al veïnat ni a les botigues.
0: Bé, doncs, a veure si aquest testimoni s'agafa. I l'agafa qui l'hagi d'agafar, i a veure si hi ha una miqueta de sort, i en continuarem parlant, com no. Sílvia,
2: esperem,
0: Soni.
2: Esperem.
0: Gràcies. Sort.
2: Moltes gràcies.
0: Vinga, gràcies. Adéu-siau, bon dia.
1: Bon dia.
0: Adéu.
1: Bon dia.
0: Adéu. 9 i 32 minuts. Per tant, queda clar. S'han presentat instàncies, i les instàncies proposen un nou lloc per la bateria de contenidors, que seria el carrer Salvador Mirabent, prop de la parada dels taxis. Bé, vostès coneixen el carrer de darrere del mercat, que en aquest cas no hi ha veïnat, no hi ha establiments. Bé, no? A veure si pot ser una bona solució, però els arguments els han escoltat. S'entén, bé, primer que els comerços, és evident que una bateria de contenidors tapa la visió, això no cal ni dir-ho, però després és evident que la bateria de contenidors comporta molèsties, i entre les molèsties doncs hi ha també les provocades per l'incivisme i pel propi ús dels contenidors, i més quan es té un establiment d'alimentació davant per davant. Hem escoltat a la Sònia, la Sílvia Leacar de la xarcuteria Mauricio. Perdó, què dirà-li? Quin mania tinc? Alcázar. Quin mania tinc avui? De la xarcuteria Mauricio, al costat de Calma Beauty, que són els dos establiments que s'han vist afectats per aquesta bateria de contenidors. I com us dèiem a la Sònia i a la Sílvia, en el cas de Camp Mauricio, doncs el camí de la fita, tres quarts del mateix, perquè els tenen ben a prop. Bé, a veure si hi ha sort, a veure si hi ha alguna resposta, a veure si hi ha alguna possibilitat de tornar a reubicar aquests contenidors que, com els deien, com Josep i Maria, van amunt i avall, eh? Avi Maria, no... Ara també hi ha aquest argumentari perquè no siguin col·locats on estan ara i que siguin recol·locats, doncs a veure si al final l'ubicació definitiva és la que pot conciliar posicions. Sí que és cert que, com els dèiem a l'inici del programa, de nou aquesta sensació d'uns contenidors que es col·loquen sense avisar els principals afectats, perquè almenys així ens ho han confirmat la Sílvia i la Sònia, que es van col·locar a primera hora del matí de fa una setmana, del dijous de la setmana passada, sense que s'avisés a ningú. Van ser els propis establiments qui, trucant primer a la policia i després parlant amb l'inspector de les escombraries, van tenir aquesta informació, però no pas des d'un punt de vista oficial, sinó una informació així de la manera oficiosa. Que hi hagi sort, i a veure si es pot trobar l'indret definitiu, i sobretot que pugui conciliar mínimament les necessitats amb també, òbviament, els desitjos dels establiments. Bé, demà dijous, com els comentàvem, es projectarà a l'Escorxador, ho dèiem fa un momentet, al documental 13 veus i una realitat, el sensellerisme. Després hi haurà una taula rodona a l'entorn d'aquesta realitat social que han volgut retratar joves voluntaris de Càritas en aquest audiovisual. Ahir, Carola Fernández, en parlava amb Raquel Avilés, la cap de l'àrea social de Càritas al Garraf i Penedès, va explicar, entre altres coses, que tot plegat va partir dels voluntaris de Càritas a Girona, i va explicar també que dins del concepte de sensellerisme hi ha diferents categories i no totes passen exclusivament pel fet de no tenir un sostre on aixoplugar-se. Demà, a l'Escorxador a partir de 6:45 de la tarda, la projecció d'aquest documental i després la taula rodona.
3: Doncs sí, el documental surt arrel d'un treball que va fer Càritas Girona, en què va fer un petit documental també, i a partir d'aquí sí que ens vam trobar amb els joves de que el tema de l'habitatge era un tema que els unia una mica tot i la dificultat d'accés a l'habitatge. I a partir d'aquí vam començar-ho a tirar endavant, vam fer unes jornades de formació i doncs a partir d'aquí va sortir aquest documental.
4: Raquel, no sé si el tema de l'assumpte del sensellarisme, aquesta realitat, com dieu, com titula el documental, és una realitat prou coneguda per la ciutadania o no? O hi ha molt d'estigma i molt desconeixement del que hi ha darrere d'això?
3: Doncs mira, l'objectiu que té el documental és poder explicar que hi ha altres realitats del sensellarisme que no només és viure al carrer. I certament és una realitat molt, molt estigmatitzada i que hauria de ser més coneguda. Aquest és l'objectiu.
4: I més extensa fins i tot del que ens podem imaginar?
3: Doncs sí, no us avançaré res del documental, però des del documental no s'explica, per això es diu el documental 13 veus, dins de la categoria ETHOS, que és una categoria de classificació del sensellarisme, s'expliquen les 13 situacions en què es troben persones que estan en situació de sensellar, però que no només és viure al carrer.
4: Hi ha alguna cosa més, no? És a dir, no es tracta només de viure al carrer, sinó que hi ha alguna cosa més, no?
3: Sí,
4: el concepte de llar, no? De hogar en castellà, llar en català, és un concepte que engloba moltes coses, Raquel, i que moltes vegades la reduïm a un sostre i entenc que és un concepte més ampli, no? Que llar, la paraula llar engloba més coses.
3: Doncs, efectivament, no? Un sostre és un lloc on ens aixopluguem única i exclusivament, no? Però una llar és el lloc on tenim la nostra intimitat, on tenim la nostra seguretat, no? On podem sentir l'espai nostre, no? Molt més enllà només de ser un aixopluc i quatre parets.
4: La majoria de la gent que té Càritas principalment són persones sense llar?
3: Són persones que tenen una situació d'habitatge, molta dificultat d'habitatge, això és cert, no? L'últim informe FOES que vam presentar el 2025 ja ho apuntava, no? En aquests moments el tema laboral i l'habitatge és una de les principals dificultats que pateixen les persones ateses per Càritas.
4: I clar, que dèiem, dijous, més enllà del documental, hi haurà testimonis, no?, que entenc que explicaran la seva realitat. Entenc que són testimonis que han participat en aquest documental, alguna d'aquestes veus?
3: No, doncs participaran tres persones, però cap de les tres persones són persones que han participat en aquest documental. Nosaltres amb el documental el que vam voler reflectir són aquestes 13 situacions, no? Aquestes 13 realitats del sensellarisme, no? Del que nosaltres intentem també és que les persones que ens acompanyen en la presentació i les taules rodones del documental siguin persones properes, no? Que puguin explicar, bueno, doncs, com l'habitatge i com la llar els ha dificultat, però com també l'obtenir un habitatge i obtenir una llar els ha facilitat, no? I els ha permès promoure la seva vida.
4: Estem justament, t'encarregues d'un territori, no?, que és el territori de Garraf, i en concret Sitges, no?, que és un municipi doncs, amb un problema habitacional com arreu, és a dir, no som exclusiva ni som excepció de res, però és veritat que, diguem que, som un territori on els preus de l'habitatge estan absolutament inflats, l'accés a l'habitatge és molt complicat, fins i tot per gent que té doncs, salaris més o menys dignes, no? Entenc que doncs, hi ha tot un perfil de gent. No sé si és un territori especialment afectat per això, pel sensellarisme, precisament per això, per aquests problemes d'habitatge?
3: Home, jo no dic si especialment, perquè també hi ha una realitat, i és que les persones que no s'ho poden permetre, sigui d'una manera o sigui d'una altra, marxen del municipi.
4: D'acord.
3: Per tant, hi ha una realitat d'habitatge que no dona per més, no? Però la realitat és que els preus elevats d'habitatges, quan més elevats són i quan menys accés a habitatge que hi ha, més dificultats tenen les famílies per arribar a final de mes, no? I és famílies que, tot i tenir feina, aquesta feina no els hi permet cobrir totes les necessitats bàsiques, entre elles el tema de l'habitatge. I, per tant, es converteixen en famílies pobres.
4: Raquel, més enllà del paper que puguin tenir i que haurien de tenir les institucions, efectivament, en situacions d'aquestes de vulnerabilitat, més enllà del paper que puguin tenir institucions com a Càritas, què podem fer els ciutadans? És a dir, podem fer alguna cosa davant de persones, aquests individus, aquests ciutadans que veiem al carrer sense llar? què, com hauríem de fer? Quina és la manera correcta d'actuar? Si és que hi ha una manera correcta d'actuar.
3: Home, nosaltres, manera correcta, cadascú tindrà la seva, no? Però nosaltres el que promovem des de Càritas és no tombar, no mirar de cara a la persona, no, no tombar la mirada i ignorar, no? Quan nosaltres mirem a la persona, ens apropem, preguntem, nosaltres tenim més possibilitats de poder fer-hi alguna cosa. Les institucions estem per això, no? Les entitats estem precisament per això, per poder donar suport, per poder acompanyar, per poder acollir, no? Però és molt important que les persones, no? Les persones del carrer, les persones que passegem per les nostres, a les nostres viles, que no donem a l'esquena a les persones, no? Sinó que com a mínim les mirem i ens interessem de la seva situació.
4: Uh-huh. No sé si treballeu amb xifres aquí al territori de persones sense llar.
3: Bueno, sabem les persones que tenim en situació amb habitatge deficient, que estan vivint en habitacions rellogades, que en són moltes i moltes i moltes, com ja t'he dit, no?
4: Moltes, bàsicament, però que estem parlant de què? De milers? De què estem parlant?
3: Home, depèn del territori que m'estiguis
4: preguntant. Aquí, Garraf, o Sitges en concret. No sé si tens aquesta dada. Aproximada, mira, mateix, entenc que no serà
3: mateix,
4: una dada.
3: Ara mateix no la tinc aquesta dada, però la podríem tenir. I a més us convidem de que aquí res presentarem la memòria de Càritas i per tant les dades del 2025 les tindrem fresquetes.
4: Ho pregunto més enllà, ja sé que els periodistes tenim fama moltes vegades d'anar darrere les dades. Cert, és veritat. Però no era tant com per saber una xifra exacta, sinó per poder mostrar una realitat que moltes vegades, com bé dèiem abans, de vegades tenim tendència a no mirar, no? O no voler mirar de cara, doncs probablement perquè fa mal moltes vegades. És a dir, no dic que hi hagi una intencionalitat de negar, no? Però moltes vegades fa mal i no mirem, no? I no mirar de vegades és com negar. I de vegades una dada ens ajuda a donar-nos que és una realitat molt més propera i molt més extensa i del que fins i tot ens imaginem, no? en el nostre dia a dia. Que no sé si també es tracta d'això, amb aquest documental i amb aquesta taula rodona, no? D'ensenyar que això passa i que això passa a gent molt més propera del que fins i tot podríem pensar.
3: Doncs sí, el documental pretén ser una eina de sensibilització, precisament per això, no? El que et deia al principi, no? El poder explicar que el sensellarisme va molt més enllà d'únicament les persones que viuen al carrer, que moltes vegades són les més visibles, són les més estigmatitzades, no? Però hi ha 12 categories més, que no us les avanço, perquè si no vindeu a veure el documental, no? Molt més exceses i que també responen a la situació de sensellarisme.
4: De fet, el documental hi veuran veus com la de la Carla, la Ona, l'Edgar, la Ruth, la Duana, el Desiré, la Cadi, la Loli, l'Enric, 13 veus en total, i perquè ja hi ha trailers penjats, jo entenc que després aquest documental es podrà veure, es podrà estar, quedarà penjat en algun lloc?
3: Doncs mira, en principi el nostre compromís com a Càritas Jove és que fins a final d'any aquest documental no està penjat, no està obert, precisament perquè el que nosaltres volem i potenciem és que es pugui presentar i que després pugui haver una taula rodona per poder sensibilitzar molt més a les persones que puguin venir a veure. En principi és una realitat nou, a partir del 2027 estarà en obert i el tindrem penjat. Però ara per ara volem que sigui una potent eina de sensibilització.
4: Doncs per tant, si el volen gaudir i veure a Sitges aquest dijous a 6:45 de la tarda al Centre d'Arts Vives a l'Escorxador, aquí Sitges, aquest documental 13 veus, i els avanço perquè el que sí que hi hem penjat són petits trailers, oi? D'aquest documental, allò perquè teasers, perquè ens puguem fer una idea de per on va, i el que sí que es percep rapidíssimament amb alguns dels testimonis és que el perfil és variat i divers, hi ha dones, hi ha homes, no tots són immigrants, allò per aquella idea que pugui tenir molt la gent, de que tots són immigrants, no tothom ve una situació d'immigració, hi ha casos de casuístiques de tot tipus i a totes menes que en aquests trailers, amb aquests petits teasers ja es poden d'alguna manera endevinar, no? Per tant, entenc que és no hi ha un perfil únic de persones sense llar.
3: No, les persones quan cauen en situació d'exclusió, no? I quan cau una situació de sensellarisme és perquè hi ha molts aspectes de la seva vida, doncs, que s'han anat trencant i dels que han patit diferents conseqüències, no? I per tant, és una realitat que ens pot afectar a tots i a totes en algun moment donat a la nostra vida.
4: Un documental fet per joves voluntaris de Càritas, que és important també el paper dels voluntaris en tots nivells, Raquel?
3: Home, imprescindible. Tu pensa que nosaltres, Càritas General de Sant Feliu, com a moltes altres Càritas diocesanes, no? La nostra proporció és quasi 900 persones voluntàries i poc més de 60 persones contractades. Mm. Per tant, la gran potència de la institució està en el voluntariat i en les persones voluntàries, no? Que són les que ens esperonen i el que ens han esperonat durant tants anys a tirar endavant la institució.
4: Mm-hmm. I m'ha cridat l'atenció també que siguin joves voluntaris. Entenc que el moviment del voluntariat entre els joves també té tirada i d'alguna manera entenc que també mireu de fomentar-lo? És a dir, que no es redueixi el tema del voluntariat a un perfil de gent gran?
3: No, Càritas estem oberts a que qualsevol persona de qualsevol edat pugui fer voluntariat, no? La realitat és que amb els joves, a vegades, amb les persones joves, per moment vital, no? Mm. No poden dedicar-hi el temps, no? O els horaris que els nostres serveis volen, no? I llavors, des del grup de Càritas Jove de Sant Feliu i d'altres diocesanes de Catalunya, el que es pretén és veure, no, de quina manera aquests joves poden col·laborar i poden fer coses per la institució. I en el nostre cas, en la diocesa de Sant Feliu, el tema de la sensibilització és el que centra bàsicament l'activitat de grup de Càritas Jove, a part de que joves individualment puguin fer voluntariat en diferents serveis de Càritas de la nostra diòcesi, per suposat.
0: Raquel Avilés, la responsable de Càritas Penedès, la zona del Penedès a Garraf. Demà, dia 14, 6:45 a l'Escorxador, la projecció d'aquest documental sobre el sensellarisme i després taula rodona. Què tenim per avui? Després del repàs dels principals titulars dels diaris, es poden imaginar avui de què va l'assumpte? Hem deixat per uns moments l'antivirus de Donald Trump, tot això, i anem a parar amb aquesta roda de premsa de Florentino Pérez, de la qual n'ha parlat tothom. Tothom. Ei, per mèrits propis, però no ha parlat tothom. En fi, en uns moments, per si encara no saben de què va. I després, recordaran que fa uns dies els van comentar un manifest que havien signat diferents AFES de les escoles del Garraf, entre elles també de les escoles sitgetanes. Un manifest que, entre altres coses, demana que es faci el replanteig necessari perquè aquest final de curs les aules d'escoles i instituts públics puguin tenir unes condicions climàtiques millors. Un manifest que deia, entre altres coses, cada any les aules d'escoles i instituts públics superen els límits admissibles de temperatura, afectant la salut, el benestar i l'aprenentatge de l'alumnat. Aquesta situació no és aïllada, és el resultat d'anys de desinversió sostinguda en l'educació pública. El Garraf, diu aquest manifest, pateix una combinació especialment adversa, calor elevada i humitat, que augmenta la sensació tèrmica i dificulta la dissipació de la calor en espais interiors. La proximitat al mar afavoreix episodis de calor sostinguda amb nits càlides que dificulten el refredament dels edificis. Per això, exigeixen a serveis territorials d'ensenyament del Garraf accions d'emergència durant el curs vigent, o sigui, durant l'actual curs, ventiladors i equips de refrigeració portàtils a les aules més afectades, làmines de control solar a les finestres amb major insolació i la instal·lació urgent d'ombres provisionals als patis. Això per aquest curs. De cara als propers 12-24 mesos, de cara al proper any, dos anys, millora de l'aïllament dels edificis, ombres permanents i renaturalització dels patis i la climatització de les aules amb més exposició tèrmica. I després, el compliment immediat de riscos laborals, l'avaluació del risc per calor a tots els centres i també l'aplicació de mesures preventives obligatòries. La Carola Fernández parlarà amb la Mariona Gens, membre d'una d'aquestes AFES, i per tant sabrem amb més detall com està aquesta situació, com està la gestió d'aquest assumpte, més enllà de les reivindicacions dels educadors que ahir eren protagonistes. O sigui, que l'escola, vaja, demana una sacsejada per fora, per dins, per tots els àmbits. Bé, després, i no serà menys interessant la conversa que va mantenir ahir la Carola amb la Míriam Roig, amb la Mari Carmen Ortega i amb la Lara de Roa, educadores de la llar d'infants La Moixiganga. Ja vàrem quedar en el seu moment quan vàrem parlar amb Míriam Roig arran de la primera de les jornades de vaga de les educadores de 0 a 3 anys a tot l'estat, la primera vegada que s'uneixen totes les educadores de tot l'estat en una jornada de vaga, ja vàrem quedar en què trobaríem un dia per poder explicar més d'atenció al dia a dia de les educadores de les llars d'infants sitgetans. Doncs avui, testimoni molt interessant d'aquestes tres educadores, de Míriam Roig, de Mari Carmen Ortega i de Lara de Roa. I, finalment, avui, com els dèiem, es presenta la festa de la Societat Inclusiva Garraf, la festa que tindrà lloc el dissabte 23 de maig, es presenta aquesta tarda al Miramar, i parlarem amb la presidenta de Societat Inclusiva Garraf, amb Margarida Saiz. I amb ella arribarem a les 12 del migdia.

Una efemèride per avui, 13 de maig del 1928, tenia lloc l'acte El Set davant el Centaure, organitzat per Josep Carbonell i Gené i la revista L'Amic de les Arts. A més de Carbonell i Gené, hi varen prendre part Magí Albert Cassanya, J.B. Foix, Sebastià Gasc, Lluís Montanyà, Sebastià Sánchez Juan i Salvador Dalí. 13 de maig del 1928. I a les nostres efemèrides d'arreu del món començaran recordant que avui fa anys un dels nens prodigis de la Motown. Avui fa 76 anys Stevie Wonder. Anem al 1982 d'un dels seus clàssics LPs, The Original Music Aquarium, i aquest Do I Do, que tenia una versió llarga de 10 minuts i una curta de 5 minuts. Aquí va.

Stevland Hardaway Morris, el nom original de Stevie Wonder, nascut a l'estat de Michigan als 4 anys. La seva família ho portà a Detroit i signà el seu primer contracte amb la discogràfica Motown als 11 anys, només als 11 anys, el tercer de 5 germans, que va quedar sec al poc de néixer, per tant, gairebé tota la seva vida, Stevie Wonder ha estat una persona cega, i el seu primer èxit el va tenir als 13 anys, un tema que es deia Fingertips. El que estem escoltant era ja un dels temes de Stevie Wonder consolidat, aquest The Original Music Aquarium, LP de l'any 1982, en el qual es compilaven èxits, una bona colla d'èxits que ja havia tingut fins aleshores, i alguns temes nous com aquest Do I Do, que compartia protagonisme amb un dels grans del jazz de la postguerra, en Dizzy Gillespie, tema que es va fer absolutament popular a les discoteques de tot arreu. Do I Do, 1982.

Tal dia com avui de l'any 1917, el miracle de Fàtima. Tres pastorets de Portugal afirmaven haver vist la Mare de Déu del Rosari en una cova de la Serra de l'Estel, l'origen de la devoció a la Mare de Déu de Fàtima. Els pastorets eren en Francesc i la Jacinta. Un dia també marcat molt, sobretot a l'Església Catòlica, perquè un 17 de maig del 1981 el papa Joan Pau II va patir el primer atemptat i un 17 de maig del 1982 el papa Joan Pau II va patir el segon atemptat. El primer atemptat fou el del terrorista turc Mehmet Ali Akka a la plaça de Sant Pere, aquelles imatges que van donar la volta al món del papa mòbil corrents pel mig de la plaça un cop el papa Joan Pau II havia estat simplement allò on, doncs, els trets del terrorista havia estat ferit, i molt mal ferit, perquè van ser dies d'incertesa, i el 1982 l'atemptat va ser a Fàtima. Va tornar a patir un intent d'assassinat Joan Pau II per part del sacerdot Juan Fernández Cron, un 17 de maig del 1982. Tal dia com avui, de l'any 1958, es registrava, segur que vostès l'han fet servir a casa seva. Bé, la marca Velcro es va registrar tal dia com avui de l'any 1958 als Estats Units. Tal dia com avui de l'any 1950, la primera carrera de Fórmula 1 circuit de Silverstone a la Gran Bretanya. I tal dia com avui del 1995, Alison Hargreaves, escaladora britànica, primera dona que va coronar l'Everest sense oxigen ni l'ajut dels Sherpas. Tal dia com avui del 1995.

I tal dia com avui del 77, la passionària tornava a Madrid. Un dels altres moments històrics de la nostra història recent.

Els que hagin vist el vídeo del Dwayne Dizzy Gillespie, que inflava les galtes literalment com si fos un peix globus, amb una trompeta també del tot singular, bé, protagonista d'aquest Dwayne. En què tanquem les nostres efemèrides d'avui? Bé, doncs amb un 13 de maig, he dit abans 17 de maig, un 13 de maig del 1995. Una història també singular, aquesta, perquè es tracta, ens situem al Festival d'Eurovisió, que se celebrava a Dublín, al Point Theatre de Dublín. Televisió Espanyola ha quedat en més d'una ocasió en segona posició al Festival d'Eurovisió. En el cas d'Eres Tu va quedar en segona posició, en el cas, ho comentàvem fa dos dies, amb en Pito Valera, amb Su Canción, amb la cançó de Betty Mi Ciego, que va quedar darrere dels representants d'Israel, però també l'any 1995 amb Anabel Conde. Una història ben singular, la d'aquesta cantant sensacional, que va ser escollida per Televisió Espanyola quan només tenia 19 anys i cap experiència prèvia per cantar una balada composada per José María Purón, titulada Vuelve conmigo. En el seu moment deien que serien incapaç de cantar en directe una balada tan complicada com aquesta, però resulta que la seva interpretació en el Festival d'Eurovisió del 1995 va mereixer l'aplaudiment de la crítica, tot dient que ha estat un dels millors directes de la història d'Eurovisió. El cas és que Anabel Conde i aquesta cançó va quedar en segona posició en aquell Festival d'Eurovisió de l'any 1995. I, paradoxalment, després del festival i després d'aquest èxit, Anabel Conde es va quedar sense poder enregistrar cap disc perquè no va tenir cap mena de contracte en cap discogràfica. Per tant, després d'aquesta Eurovisió, aquesta veu que escoltaran ara, que és una veu potent, brillant, que sembla inesgotable, no va tenir recorregut, o va tenir molt poc recorregut artístic i discogràfic. Els espectadors de Televisió Espanyola varen decidir en el seu moment que aquesta ha estat la millor cançó dels anys 90, de la dècada dels 90, que Televisió Espanyola va presentar a Eurovisió. Immediatament darrere d'aquesta cançó van situar el Bailar Pegados de Sergio Dalma, però en primer lloc van situar aquest Vuelve conmigo d'Anabel Conde. Estem el 13 de maig del 1995 a Dublín i aquesta és la versió en directe de la cançó.

0: Amb 19 anys, Annabel Conde tenia aquesta veu, aquesta veuassa que va impressionar tot el jurat d'Eurovisió. Aquest Vuelve conmigo un 13 de maig del 1995 a Dublín ens ha servit per tancar les efemèrides d'avui. Avui, que evidentment és la Mare de Déu de Fàtima, també s'escau avui Sant Joan Silencer, Sant Pere Regalat, Santa Agnès i també Santa Maria Dominica Mazzarello. L'actriu i directora Lena Dunham, 40 anys, celebra avui. L'empresari filàntrop Marcel Pasqual en fa 78, ho dèiem fa un moment. Stevie Wonder, 76 anys, celebra avui. L'actor Ferran Renyer en fa 76 i l'actor Jordi Sánchez, 62 anys, celebra avui. Bon temps, bona temperatura. Ahir ens vàrem salvar de pluja i de pedregada. Va ploure, però va ploure un litre. I ja està. Una mica més amunt, la zona del Baix Llobregat, Barcelona, la pluja es va fer més present. 17 graus de temperatura a hores d'ara, una miqueta més baixeta que la d'ahir o la d'abans d'ahir, amb un 58% d'humitat, i la previsió anuncia que les temperatures aniran baixant. Ens situarem amb uns nivells més baixos que les que hem tingut els darrers dies, però en principi amb un temps també més estable. I el cap de setmana també és amb un temps més estable, però més fresca. 10 i 3 minuts, previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Arrenquem aquesta jornada i ho fem parlant d'aquestes boires en algunes valls del Pirineu, del Prepirineu, estrats baixos, a punts de la depressió central, tot plegat, conseqüència també dels ruixats i calamarsades que vam tenir ahir, sobretot durant la segona meitat del dia. I a més, també tenim aquests estrats baixos, núvols baixos a punts del litoral, que aquests sí que els hi costarà més de trencar-se. De fet, no faran net i ja durant aquest matí podran deixar alguna precipitació de caràcter feble, sobretot cap a la meitat nord del litoral. Els núvols i estrats baixos i boires de l'interior sí que aniran trencant-se a poc al llarg del matí i tot plegat farà que tinguem encara un temps inestable, sobretot avui cap a la meitat nord del territori. Com dèiem, a punts del litoral durant el matí i a la tarda, sobretot a partir de migdia, tornem a parlar del creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu i també punts del quadrant nord-est. Atenció, perquè avui tornem a parlar d'aquests ruixats que és possible o probable que puguin caure amb intensitat. Des d'aquí el Metocat tenim un avís al respecte i, a més, que puguin anar acompanyades de tempesta. Per tant, tornem a parlar de força i inestabilitat, però a diferència d'ahir, avui serà més localitzada. A la resta del territori català no s'esperen ruixats, dominarà més l'ambient assolellat, però sí que es notarà que la temperatura màxima quedarà una miqueta per sota de la que vam tenir ahir. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: segona hora d'aquest matí amb nosaltres, protagonista avui els diaris, diríem que inesperat, perquè tot allò va anar com els plens amb tràmit d'urgència. Matí, roda de premsa, tal...
1: Matí, no. A les 4 i 5 de la tarda.
0: Roda de premsa.
2: De fet, l'anunci de roda de premsa, sí, és cap a un quart de 5, més o menys.
0: Urgente, urgente. Urgente.
2: I algú que especulava que Florentino anunciaria la seva dimissió.
0: Urgente.
1: Diu que es va portar amb un minibús...
0: Tothom a Valdebebas.
1: Des de l'entrada de Valdebebas, el lloc on es va fer la... Que es veu que és molt gran, el lloc. Es veu que els periodistes van aparcar el pàrquing de fora i llavors, com a les empreses, van muntar un minibús...
0: Per portar-los.
1: Però clar, la gràcia del minibús no va ser l'anada, no? Va ser la tornada.
2: 13 anys feia que Florentino no feia una roda de premsa més enllà del que han estat les presentacions dels entrenadors.
1: Amb preguntes.
0: Sí. Bé, doncs això. Amb preguntes o intents de pregunta?
1: Sí.
0: Intents de pregunta. Llavors també, això voldria per tothom, crec... Que, com deia aquell, em jubilaré i no s'haurà arreglat enlloc això. Els micros, per favor. Que això val per un ple municipal aquí i per tot arreu. Els micros. O Miramar, o Saló de Plens, és igual, a Valdebebas, on sigui. No serveix de res parlar així. Perquè aquí vostè és més cotxe, però és molt diferent si parlo així. Bé, doncs, tota la roda de premsa amb el micro que em pistraus i bueno, però això és menor. El cas és el que va dir. Que per si algú no se n'ha assabentat, vagi al metge, perquè les coses es van dir com a 3 o 4 vegades, en bucle, com a 3 o 4 vegades. Per exemple, que avui l'ABC deu haver rebut la carta ja de Florentino...
2: Una petició de baixa.
0: Una petició de baixa, que va assenyalar a Florentino que el seu pare... que quan l'ABC suposo que el dirigia Torquato Luca de Tena.
1: És extraordinària la fotografia que ha triat l'ABC... que és un Florentino senyalant a la càmera del fotògraf que li està fent la foto.
0: Exacte.
1: Com si estigués senyalant el lector de l'ABC.
0: Bé, doncs això. Només hagués faltat a l'ABC posar de titular Florentino nos deja, o una cosa d'aquestes.
1: Diu, Florentino Pérez tapa los fracassos del Real Madrid con un ataque desaforado a ABC.
0: Doncs això. I hi havia allà el periodista de l'ABC, bueno, llavors va haver unes paraules, totes aquelles coses. Bé, segurament... Si no els han dit res, és que no són vostès d'aquest món, perquè no es parla d'altra cosa. No es parla d'altra cosa. Després de la rua del Barça i de tot això, això ara ha servit, diguem-ne, per col·locar la cirereta del pastís. El cas és que Florentino Pérez convoca eleccions al Real Madrid. Al Real Madrid no és tan fàcil arribar a la presidència, no sé com va a les altres cases, però necessites un aval del 10% del pressupost del club.
1: I ha de ser personal, no te'l poden deixar.
0: És a dir, que o algú té més de 100 milions d'euros...
1: 200.
0: O 150, han dit, sí. O no sé quants.
2: 170 perquè... i pico, em sembla que són. 170.
0: Sí, sí, no. Allò de dir, sí. Vinga, va, tal. O els tens tu i t'hi fiques, i aleshores has de tenir aquests 170 milions o 150 o els que siguin, i com a mínim 20 anys de soci.
2: Hi ha algú que s'ha postulat en aquest sentit?
0: Que és...
2: Un empresari... d'Alacant, que fa molts anys que viu al Panamà.
0: Que és l'home a qui sí. D'alguna manera induïda i senyalava Florentino Pérez,
2: Enrique,
0: que tiene una gent...
2: ara no recordo.
0: Que tiene un acento tal, per no dir coses pitjors... Sí.
2: L'escoltes parlar i té l'accent sud-americà, però perquè porta molts anys visquent a Panamà, per això li ha quedat aquest accent.
0: Ell va acabar dient mexicà, ben fi, que va fer allò que deien Capri, va frenar temps, perquè ja només hagués faltat, entre això i l'apel·latiu...
2: Enrique Riquelme.
0: Riquelme.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Entre això i l'apel·latiu, que aquest és un apel·latiu que encara acostuma a ser una mica comú en les persones grans. Allò de nena... Bé, doncs ahir va sortir... aquest apel·latiu, dirigint-se, diu en Joan, a una periodista de més de 50 anys.
1: 54 anys.
0: Bé, doncs això. Però, és clar, ja se sap que qui utilitza aquest apel·latiu l'utilitza encara que en tingui 70 anys.
1: Sí, sí, però...
0: Ve una roda de premsa d'allò d'una persona que mana molt, que mana massa, i com que mana massa, doncs no es pot acabar mai de fer una pregunta, perquè abans no acaba la pregunta, ja hi ha la contesta... Com que mana massa, creu que pot arribar una roda de premsa sense cap mena de guió ni estructura i, per tant, amb un discurs que aleshores es va repetint, reiterant fins a l'obsessió, això negreira aquest victimisme, diguem-ne, d'alguna manera, davant de tots aquells que volen enfonsar l'entitat, aquesta identificació, que no és ell l'únic que la fa.

0: entre institució i persona, persona, institució, tot va de la mà, si em voleu enfonsar, enfonseu a Madrid, els socis, tal, bé, una barreja sui
1: generis. Jo el que considero més greu, més enllà de tot el que va dir Florentino, és que algun sector de la premsa d'allà això ho compri. Evidentment que són tots els afins a Florentino, però em sembla d'una gravetat. Vaja,
0: hi ha un sector que no ho ha comprat, hi ha un sector que ha comprat que sí, que és veritat, perquè el problema d'això és que per aquí al mig, en el fons, és evident, si a tu et diuen que tenen càncer, que tens càncer i no el tens, bé, doncs està clar, però aleshores...
2: Però no ha sortit publicat enlloc, que Florentino tingui càncer.
0: Això no ho sé. Això no ho sé, jo no he vist tots els diaris del món ni tots els digitals del món per poder-ho assegurar.
2: O d'una manera explícita.
0: Però en qualsevol cas, si ell diu que ha sortit publicat en algun lloc, doncs ho tens fàcil. Doncs envies al tribunal el mitjà que ha publicat que tens càncer i estàs molt, molt malalt i estàs molt cansat perquè tens una malaltia. Però diguem-ne que això va servir, aleshores, de ferro roent on agafar-se per fer una intervenció d'aquelles sobre els enemics del Madrid, sobre els enemics impertèrrits, impenitents del Madrid. I així ens vam passar una hora donant voltes a tot aquest assumpte, les lligues que s'han perdut pels àrbitres, els punts que s'han perdut pels àrbitres, amb una vall...
1: Aquest informe que vol presentar la UEFA de 500
0: pàgines que s'està acabant i es presentarà aviat.
2: Quan tu valores les coses pel pes... És a dir, un informe no és de 500 pàgines, un informe és de 37 punts.
0: Però vol dir que està documentat, que deu tenir allà una documentació.
2: Jo he vist informes de 1.500 pàgines que no hi ha per on agafar-los.
0: Bé, protagonista avui a tot arreu, inclús en aquest petit racó de món que és aquesta taula, a tot arreu. Fins i tot eclipsat, mig eclipsat, la manifestació
2: sí,
0: ahir...
2: Sí, clar, era la notícia del matí, però a la tarda, clar, exacte, va arrasar.
0: A la tarda va arrasar Florentino i a la nit i a la
1: saltó
0: matinada.
1: Saltó todo por los aires, com es diu.
0: Saltó todo por los aires i, per tant, les reivindicacions dels educadors i les educadores ahir a Barcelona, especialment amb aquesta manifestació que va omplir la plaça de Sant Jaume, i ara està per veure què passa demà, perquè demà hi ha la reunió amb la consellera. Més o menys s'intueix què pot passar, perquè la conselleria ha vingut a dir, el govern de la Generalitat ha vingut a dir als sindicats majoritaris que han de, diguem-ne, manifestar unes reivindicacions d'acord amb la realitat amb la qual es viu, i també de totes les reivindicacions, aquí també hi ha unes certes derivades, s'ha parlat molt dels sous, no s'ha parlat tant de la resta de qüestions que ens assenyalava també la professora de l'Institut Benaprés, que són precisament aquestes situacions amb les quals es troben els docents a les classes, aquestes classes que tenen ara un mapa humà molt diferent al de fa anys enrere i que no hi ha mitjans per poder atendre a les singularitats amb les quals es troben, i que això ha propiciat també una minva del nivell de l'alumnat. En fi, tot això. El primer dels 16 dies de protesta de La Vanguardia va tenir ahir el seguiment més baix del curs, però molta afectació viària. Això és el que diu La Vanguardia. També hi ha xifres molt contrastades entre el que assenyalen els manifestants i el que assenyala la Guàrdia Urbana. La USTEC diu que una pujada salarial de 400 euros desconvocaria la vaga i la consellera proposa altres millores. I com els dèiem ahir, també aquest debat fins a cert punt pervers, perquè poden trobar, vull dir, no els direm res de l'altre món, al web de la Generalitat poden trobar les retribucions del professorat, que són les retribucions d'uns sense... O millor dit, va, comptem-hi la retenció, comptem amb el 20, 21% o 22% de retenció, un professor vindria a tenir uns 2.100 euros de retribució mensual, més o menys. Llavors, a partir d'aquí, com sempre, el debat molt obert sobre la realitat, el professorat, les responsabilitats, el que s'ha de demanar encara que la vida real sigui com sigui, les comparacions odioses, els greuges comparatius, tot el que vulguin, també forma part. Però aquests 400 euros ahir van ser molt presents també tant a la reivindicació com en moltes converses.

0: Bé, doncs, aquesta barreja avui.
1: Sí, cert. De fet, el periòdico tria la vaga dels mestres ocupant la plaça de Sant Jaume com a fotografia principal de la portada, i és l'únic diari que ho fa, perquè la resta trien la imatge principal.
0: La Vanguardia en tria el titular, però la imatge és la de Florentino.
1: La principal és aquesta. Alguns diaris, és veritat, que la posen en petit, els diaris de casa nostra.
0: I també recordar que ahir alguns, òbviament no amb tanta quantitat, però de la mateixa manera que els educadors de la Pública anaven amb samarreta groga, els educadors de la Concertada anaven amb samarreta vermella, perquè també ahir protestaven, i sobretot protestaven en aquest cas per l'equiparació salarial amb els docents.
1: Uns demanen que els hi pugin el sou i els altres que els hi equiparin amb els que demanen que els hi pugin el sou.
0: Exacte, diguem-ne, aquesta seria la cadena, que s'equipari el sou dels professors i professores de l'escola concertada amb els de l'escola pública. Però ahir també varen protestar, en aquest cas anaven vestits amb samarreta vermella. És un dels titulars del dia, un d'aquests titulars que tindrà recorregut, perquè està per veure què passa demà, com els dèiem, a la Conselleria d'Educació, en aquesta reunió que s'ha de tenir amb tots els sindicats, per bé que més o menys es veu a venir la dificultat per arribar a un acord.
1: I mentre en l'actualitat internacional, per una banda, no hi ha titulars perquè Trump està volant cap a la Xina, hi haurà titulars probablement durant les properes hores. Taiwan estan en alerta per no convertir-se en moneda de canvi d'aquest tram en hores baixes que necessita, doncs, un cop d'efecte en aquesta visita a Xi Jinping. Això per una banda, i per una altra el Regne Unit, avui el país és el principal titular de la portada d'avui, Starmer desafia els rebels i es nega a dimitir després del fiasc electoral. Desenes de diputats laboristes exigeixen al primer ministre britànic la seva sortida.
0: I alguns membres del govern que també marxen.
1: Que sí, hi ha una rebel·lió dintre del laborisme, doncs, després que Starmer, que ja no va arribar generant gaires
0: entusiasmes,
1: exacte, doncs ha acabat perdent els bous i i les esquelles que tenia fins ara, però de moment sembla que aguanti. És una de les cadires més roents del món, la de primer ministre de la Gran Bretanya, perquè
0: I sobretot els darrers anys, perquè ningú se n'ha salvat, tots salten.
1: Salten tots,
0: ells i elles.
1: Tots. Tots i totes, exacte. Però, és que no surt a les portades.
0: No surt a les portades la finalització del judici del cas Pujol.
1: Correcte.
0: Amb la intervenció del fiscal, que va ser una intervenció
1: llarguíssima, 4 hores.
0: D'aquelles inflamadetes, amb algunes apreciacions potents. El fiscal acusa els Pujol d'evadir diners mentre Catalunya deia Espanya ens roba. El fiscal quantifica en 38 milions el patrimoni que els Pujol van acumular als seus comptes bancaris. També apunta a Pujol pare, però evidentment Pujol pare, com saben tots vostès, per motius de salut va quedar descavalcat del judici, i per tant Pujol júnior, el fill gran dels Pujol, continua sent el principal interpel·lat en aquest judici. El fiscal Fernando Bermejo, en el seu al·legat final, amb una sala de vistes que no hi havia gairebé ningú. Hi havia el fill gran dels Pujol i 2-3 persones més,
1: sí.
0: I para de comptar. O sigui que vist per sentència. I a veure què passa aquí.
1: Sí, serà. I això és aquesta instància, perquè després hi haurà els recursos corresponents, surti el que surti, o sigui que la cosa va per llarg.
0: I com deia en Joan, una intervenció de més de 4 hores.
1: Sí. Hosti, al final estava visiblement esgotat. Se'l veia com va acabar.
0: És que potser ningú li va dir, fiscal, que potser no feien falta 4 hores. Bàsicament per dir el que... No se sap mai, però esclar... 4
1: Lo
0: hores.
1: Bueno, si breve.
0: Per tant, algú va superar Florentino Pérez en una intervenció.
1: Ahí sí.
0: Ara, en una intervenció pública d'aquesta categoria, no. Bé, doncs això que deia en Pitu, que ha trigat una labor d'uns 13 anys en fer una roda de premsa, i potser més d'una es pregunta que és clar.
1: Sí.
0: Bueno, de què li va servir i després si calia. I una roda de premsa en què, diguem-ne, va arribar un moment en què a Florentino li anaven preguntant per assumptes esportius, ell diu que no venia a parlar d'això. Aleshores va arribar un moment en què semblava que ja no es preguntaria res més, perquè havia quedat la cosa bastant encallada, i després, com una mena de degoteig, que si ara pregunta un, que si ara pregunta un altre, que si ara pregunta algú a qui Florentino no coneixia així directament, però coneixia els seus jefes, i aleshores hi havia aquella mena de mig paternalisme, de dir, mira, tu que ets jove, que ets treballador, que contesto, que tal.
2: Ell que parlava però, molt, va fer molta referència al soci del Real Madrid.
0: Oh, i tant.
2: Jo penso que a dia d'avui el soci del Real Madrid ha d'estar veritablement preocupat per la part més esportiva, perquè porten 2 anys sense guanyar cap títol i perquè a dia d'avui encara no saps quin entrenador tindràs per la temporada que ve, entre d'altres, clar. Després hi ha l'assumpte baralles, Florentino ahir ho va normalitzar totalment, va dir que cada temporada barallen, però que el problema és bàsicament que algú es va anar de la boca i clar, això es va acabar sabent.
1: Sí, sí, el problema és que es va acabar sabent
0: que perquè, sí que és veritat,
1: perquè es va permetre que se sabés.
0: Quan parlen els professionals, com sempre, allò que passa al vestuari es queda al vestidor, d'acord. Però, esclar, va arribar un moment que donava la sensació que era normal tot, que t'esbatussis, que tot plegat.
1: El que no pot ser és que una setmana el Madrid faci un comunicat dient que ha sancionat, perquè ho troba gravíssim, amb 500.000 euros a cadascun, i la setmana que ve el president ho normalitzi. Diu, bueno, escolti'm...
0: Ho normalitzi fins al punt que diu que després todos están amigos y se fueron a tomar café.
1: Sí, sí, café. Sí.
2: Bueno, també ho va mig normalitzar Veló, dient que en su època
0: un pal de golf
2: li va fumar un...
0: En fi, que escoltin, que quan surten els jugadors al camp, sembla que
1: és un esport
0: de risc, això.
1: El futbol.
0: És un llistat molt llarg de coses que es van dir, però fonamentalment el cas Negreira, en reiterades ocasions, i com ha perjudicat el Madrid tot aquest assumpte arbitral.
2: La convocatòria d'eleccions, el fet de dir, bueno, que si voleu el Madrid i l'estimeu, presenteu-vos i endavant.
0: Llavors, esclar, pots estimar molt un club, però evidentment, per molt que l'estimis, si no tens aquests padrins, que vol dir molts diners...
1: Però ell va canviar els estatuts, perquè això passés... És a dir, que en el fons...
2: Jo no sé fins a quin punt ara mateix, en unes eleccions al Real Madrid, Enrique Riquelme, aquest empresari espanyol, jove empresari espanyol, té 37 anys, fundador i president del grup Cox, que treballa amb energies renovables, doncs, vaja, tindria possibilitats d'arribar a la presidència del Real Madrid.
0: Home, d'entrada seria un canvi generacional absolut.
2: Els anys de soci els té i els diners també, per tant, que compleix els requisits per ser un futur president.
0: I com deia en Joan, massa més segurament no n'hi haurà de candidats, tenint en compte aquests condicionants.
1: Si el Barça ja és difícil, perquè també els avals els han de trobar. El que passa és que, com no són avals personals, diguem, la cosa és una mica
0: que més
1: oberta.
0: Fàcil, perquè els diners poden venir d'algú altre. Però aquí han de ser avals personals. Bé, doncs això...
2: Sí, Florentino Pérez, especialment agre amb un sector molt concret de la premsa, especialment el diari ABC, del qual va dir que es donaria de baixa com a subscriptor, va fer referència fins i tot al seu pare...
0: A José María García,
2: els de la COPE, els de la SER, el Segura la Voice,
0: el president de la Lliga.
2: Sí, sí.
0: La Lliga va sortir per aquí al mig també, que potser Tebas dirà alguna cosa, no? Però és que Tebas és un altre...
2: Cas Negreira, va dir que és una de les qüestions més greus dels últims anys, que té previst, que té gairebé llest aquest informe de 500 pàgines, que té previst d'enviar a la UEFA.
0: Sí, que és cert que en mal moment el Barça va signar aquest contracte.
1: Això segur.
2: Això segur. Sí, sí, sí. I bé, veurem el Barça, que a més un comunicat dient que estudiarà doncs aquestes manifestacions d'ahir de Florentino i bé, a veure...
1: És que ni que sigui veritat, el Barça sí que pot denunciar en el sentit
0: no
1: que...
0: No cal ni dir-ho.
1: Clar, tu no pots afirmar una cosa sobre la qual encara no hi ha una sentència.
0: Sí, probablement més d'un tindrà el cap petat, entre Joan Laporta, Luz de Gas i Florentino Pérez en la roda de premsa d'ahir.
1: Florentino Pérez...
0: Perquè és impossible de conciliar, això.
1: Molts van pensar en Núñez, tot i que en Núñez tenia una manera diferent de fer-ho.
0: Sí, amb la roda de premsa.
1: Amb les rodes de premsa. I ahir jo el que sí que em va semblar és que li va sortir un tram, allò, aquest paternalisme...
0: Li sortia allò de, com els dèiem, aquesta gent que mana massa.
1: Correcte.
0: Que mana massa i no té ningú que s'atreveixi a controlar, ni per atrevir-se a col·locar un microlloc. O sigui que... Sí. En fi,
2: fins al punt, perdoneu, que va fer referència que ell és el cap d'una empresa potentíssima.
1: És que sí, no, 5.000 milions a l'any,
2: que no sé quants treballadors.
0: Sí, sí, 170.000.
2: Sí, bé, doncs, que no està malalt, que no pateix càncer,
0: com
2: es va comentar. Va parlar de 7 lligues robades, en fi, un Florentino que, com apunta la portada del diari AS, me tendrán que echar a tiros. Clar, algú que pensa ja que no es pensa moure de la poltrona quan porta 26 anys asseguda en ella, doncs vol dir alguna cosa. Bé, veurem com acaba aquesta història i com es va desenvolupant tot el tema d'eleccions al Real Madrid. Més enllà de la compareixença de Florentino Pérez, el món esportiu també parla, òbviament, dels resultats de la Lliga, d'aquesta jornada entre setmana. Ahir Celta 2, Llevant 3, Betis 2, Elx 1 i Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2. Avui recordem que l'Espanyol juga amb l'Atlètic Club a Cornellà al Prat a partir de les 7 de la tarda, partit vital per al conjunt blanc i blau, i el Barça que jugarà amb el camp d'un Alavés que s'està jugant la permanència. El Barça que juga amb Mendiz o Rotza a 9:45. L'interès del Barça o l'objectiu del Barça en aquests tres partits que queden és arribar als 100 punts, i l'Alavés, repetim, s'està jugant el no sé a segona divisió la temporada que ve. El Girona que ha jugat demà contra la Reial Societat. El pivot xec Jan Veselý es retira, així ho va comunicar ahir el propi jugador i el Barça. Una carrera de gairebé 20 anys amb grans clubs, fins i tot a l'NBA, cinquè jugador amb més partits a l'Euroliga. En fi, que Jan Veselý acabarà o tancarà la seva etapa al Barça i per tant es retirarà com a jugador. Avui hi ha un València-Panathinaikos per acabar de definir si els valencians o els grecs seran a la Final Four a partir de les 9. El Masters 1000 de Roma, en Rafa Hoddar segueix endavant, va guanyant ahir 6-4 amb el nord-americà Lerner Tien. Avui s'enfrontarà contra l'italià Darderi, que es va carregar a Esberef. I bàsicament penso que res més. Bueno, si voleu, mira, faig un petit repàs de com destaquen les portades dels diaris esportius la compareixença ahir de Florentino. Mundo Deportivo ho titula com a delirante. El diari Sport, Real Esperpento, el AS, me tendrán que echar a tiros. Marca, desconcierto, i l'esportiu, esperpèntic.
0: Això del me tendran que echar a tiros és una frase que és fort, eh?
2: Sí, escolta'm.
0: Per encima de mi cadàver, com t'he dit. Bé, Pitu, gràcies, Joan,
2: vinga,
0: gràcies.
2: Vinga, adéu-siau.
1: Gràcies, Vicenç.

0: Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
1: Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No per demanar informació.
0: Ah, o sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
1: Exacte.
2: El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible a les 24 hores, és gratuït i opera a tota Europa. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: s'han d'adaptar les escoles i els instituts a la calor? Doncs hi ha un estudi realitzat per Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que alerta justament dels riscos en la salut i l'aprenentatge a causa doncs, de la calor a les aules i doncs, aquest escalfament global, que és una realitat i que doncs, necessita d'adaptació també a dins les escoles i als instituts. De fet, l'estudi diu que en els propers 10 anys hi haurà cada cop més dies lectius amb un clima de calor excessiu i en concret diu que el 2030 es preveu que a Catalunya hi hagi entre 22 i 65 dies lectius amb temperatures per sobre dels 27 graus en escoles i instituts, òbviament, segons la zona del territori. Per tot plegat, doncs, hi ha molta gent que està preocupada, entre elles les AFAs d'aquí del territori, de la comarca, i de fet, associacions de famílies, comunitats educatives i entitats del Garraf han denunciat a través d'un manifest una situació doncs, que ja és reiterada, com dèiem, coneguda, i consideren evitable, que és aquests límits consideren admissibles de temperatura que afecten doncs, a la salut, el benestar i l'aprenentatge de l'alumnat. Hi ha tot un manifest que van publicar la setmana passada en el que el que demanen doncs, és als serveis territorials del Garraf accions d'emergència, un pla estructural i compliment doncs, dels riscos laborals. Avui en volem parlar i ho fem amb la presidenta de l'AFA de l'Escola de les Parellades a Ribes, és una de les escoles signants d'aquest manifest, igual que hi ha l'Escola Maria Usó, l'Escola Esteve Barratxina i l'Institut Vinyet i el Miquel Utrillo i l'Institut Joan Ramon Manaprés de Sitges. Ella, com dèiem, és la presidenta de l'AFA de les Parellades a Ribes, tot i que Sitges la coneixem bé perquè és una de les membres de les veïnes. Mariona Gens, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mariona, deia ara, parlava d'aquest estudi de d'Equitat.org, de l'antiga Fundació Bofill,
1: sí.
0: I caram, déu-n'hi-do el que diu l'estudi, eh? En pocs anys, el 2030, hi hauran molts dies lectius amb temperatures per sobre dels 27 graus i entenc que el Garraf és un territori altament sensible a això, no? Per aquesta situació geogràfica i climàtica que tenim aquí al territori.
1: Sí, sí, no, o sigui, totalment d'acord. Vull dir, simplement s'estan constatant fets que fa molt de temps que ja venen dient i sí, ho patirem molt i com sempre anem tard i anem malament perquè no, o sigui, no hi ha manera de que es posin les piles i afrontin els problemes com... És que això és importantíssim, o sigui, no entenc encara com pot ser que això no estigui a l'ordre del dia i en primer lloc.
0: Mm-hmm. Si no justament pel fet no que se sent que no està a l'ordre del dia, heu decidit fer aquest manifest, no?, de manera conjunta a totes aquestes AFAs del territori, exigint a serveis territorials al Garraf. No sé si hi ha hagut reunions, si teniu reunions pendents, si...
1: No,
0: és a dir, què espereu amb aquest manifest, més enllà d'expressar el vostre malestar davant d'aquesta situació, eh?
1: Esperem soroll i reaccions aviat, vull dir, perquè jo crec que és una mica, si tu mires en global, o sigui, ara sí, pots parlar, ara la calor és importantíssima, però hi ha altres reivindicacions que també s'estan fent i és com posat sobre la taula tot el que no funciona, perquè hi ha tantes coses que no funcionen i una d'elles és aquesta que és importantíssima, llavors és com una suma, no? De dir, no pot ser, dir, vale, fem aquest manifest, estem en contra. Penseu també que s'estan, ja, més enllà del tema de la calor,
0: sí,
1: hi ha tot el tema de les infraestructures,
0: sí,
1: que és una mica el mateix, tota l'estona. O sigui, ja des de la comarca del Garraf, però des de Ribes i des d'altres llocs, també s'estan movent per reivindicar la falta d'inversió de les administracions en els edificis públics, que són les escoles, instituts i llars d'infants, ja sigui pel tema de la calor, ja sigui per tendals als patis, ja sigui per patis que no funcionen amb com avui en dia s'haurien d'enfocar, plaques solars que no funcionen, vull dir que hi ha moltes coses que no tiren. I esperem que es moguin, que se sentin apel·lats i de dir, no sé, que proposin ara.
0: Uh-huh.
1: No ho sé, sincerament.
0: Entenc que això arriba per una realitat evident i no sé fins a quin punt
1: sí.
0: Sentiu que cada any és més una situació límit, és a dir, que realment hi ha moments en què els alumnes...
1: Sí, sí,
0: és així.
1: És així. O sigui, anem a salto de mata, que se'n diu. O sigui, quan li veiem les orelles del llop és quan... vale, sí, vinga, què farem ara? Ah, quatre ventiladors. No, això no és. Estem avisant, sí, hem avisat nosaltres ara. Podríem haver avisat el mes de gener, però el mes de gener ens estàvem morint de fred, que també seria un dels altres temes que podríem parlar. saps? Que revisen calderes i revisen calefaccions el mes de novembre o el mes de desembre, deixant escoles a vegades en tantines. Vull dir que anem tota l'estona, és com el problema s'acosta, quan ja el tenim al damunt, aleshores, ai, a veure què fem, com ho solucionem. En comptes de preveure o d'establir un pla d'infraestructures, de dir, doncs farem aquesta inversió... No, res, tot sobre la marxa. I tu quan veus que hi ha improvisació d'aquest tipus, doncs, bueno, encara va més tot pel pedregar.
0: De fet, en aquest manifest demaneu com tres punts. Una són accions d'emergència, com ara aquests ventiladors, no?, que parlaves, sí, o aquests equips de refrigeració, sí, sí, portàtils, làmines de control solar a les finestres, instal·lació d'ombres provisionals. Un altre és aquest pla estructural amb calendari, que és el que parlaves ara, no?, d'aquesta sí, organització, aquest pla, aquest calendari en el que hi hagi una previsió de treballar l'aïllament dels edificis, d'ombres permanents, sí, renaturalitzar patis, no?, treballar la climatització, sí, de les aules i, finalment, el compliment dels riscos laborals. Clar, aquestes accions d'emergència, entenc que els ventiladors, tot això, al final, cada any, això, d'una manera o altra, va arribant, no? Per tant, entenc que no sé si la importància està sobretot en calendaritzar això i com deies,
1: clar,
0: ara...
1: Clar, és evident. Uh-huh. O sigui, el que s'està reivindicant no és una solució de curt termini, sinó una solució a la llarga. Vull dir, el problema no revertirà, anirà pitjor. Vull dir, ho diu tothom. O sigui, anem ho acabes de dir tu abans, anem a entre 22 i 65 dies en què se sobrepassaran aquests 27 graus, que teòricament és el màxim que es pot complir. O sigui, 65 dies són 3 mesos dels nens allà fregint-se i els professors fregint-se dins de l'aula. És que em sembla de jutjat de guàrdia, que no sigui... És que s'ha de pensar, és que hem de planificar des d'allà, però planificar bé, no planificar...
0: Clar, Mariona, això li demaneu a serveis territorials del Garraf, clar, de qui és responsabilitat? Sí. Perquè al final, de qui és responsabilitat? Entenc, clar, que els ajuntaments fins a quin punt poden aquí, incidir en
1: bé,
0: això.
1: Aquí és on obres una mica la caixa dels trons, uh-huh, perquè hi ha edificis, escola, o sigui, les llars municipals, sí, les llars d'infants són propietat municipal, amb, sí, gestió privada, sí, moltes, eh? No sé,
0: la majoria,
1: no sé,
0: sí,
1: tots els casos. Els instituts, la propietat és de la Generalitat.
0: Cert.
1: I les escoles, depenent dels anys que fa que han estat construïdes, ja són municipals, per tant, tot és responsabilitat de l'Ajuntament, on hi ha algunes que estan tutelades per la Generalitat. Uh-huh. Llavors, depèn d'en quin punt et trobis, la patata va passant d'una administració a l'altra, de l'Ajuntament. Ah, no, això és responsabilitat de la Generalitat. Vas a la Generalitat i diuen, ah, no, com que no tenim els pressupostos aprovats, doncs encara no sabem quan podrem invertir en la vostra escola. I d'aquesta manera, entre administracions es van passant la pilota. I aquí et quedes tu, al mig, que no saps a on trucar. Sí que ens hem dirigit a serveis territorials. Uh-huh. És evident. I que per damunt de serveis territorials hi ha més gent. Uh-huh. Que al final el que es ve a dir... tots són, i al final hi ha una directriu política que hauria d'intentar encaminar tot això, i aquesta directriu política ara mateix no hi és. Uh-huh. Però és que no hi és ni als ajuntaments, no hi és a la Generalitat, no hi és enlloc.
0: Uh-huh.
1: Perquè ja es veu, o sigui, vas passant, és molt fàcil passar la pilota. No és la meva inconvència. Ah, mira, no passa res.
0: Serveis
1: però
0: territorials,
1: els alumnes del municipi s'estan fregint.
0: Serveis territorials us han donat resposta?
1: Sí, digues.
0: Algun tipus de resposta al manifest?
1: No.
0: Res,
1: no, encara,
0: ni reunió
1: no,
0: prevista
1: encara, no.
0: Amb la directora dels serveis territorials,
1: no.
0: Ni res, eh?
1: Que jo sàpiga, ara mateix tenim un grup,
0: sí,
1: que no vull dir coses en fals, però tenim un grup en el qual anem passant-nos la informació, no l'he vista aquesta informació, o sigui, ara mateix no l'he llegida.
0: Clar,
1: si, que jo sàpiga, no.
0: Jo crec que d'alguna manera el que sí que és destacable és que això no està sent una reivindicació d'un municipi, sinó que és una reivindicació de territori, és a dir, aquí us heu unit,
1: sí,
0: les AFAs de pràcticament tots els
1: més
0: centres...
1: Més de 40 AFAs, que crec que és molt rellevant que més de 40 AFAs estem en un grup de WhatsApp, o sigui, imagina't tu el que pot ser i que ens hem coordinat,
0: uh-huh,
1: i que hem arribat a un manifest i que hem decidit, que jo no sóc la portaveu, però bueno, perquè per altres circumstàncies no podíem, però vull dir que al final, que som les AFAs, som gent que treballem d'una altra cosa, que dediquem el nostre temps...
0: Bé, això, les famílies, no? Les famílies dels alumnes,
1: clar,
0: sí, sí.
1: És que som les famílies, vull dir que també crec que està bé reivindicar aquest paper, de dir, és que és un mes a mes que fem per intentar millorar la vida dels nostres fills i de tots els treballadors que estan a dintre de les escoles.
0: Uh-huh.
1: I al final és, bueno, això, que crec que és rellevant la coordinació, però...
0: Sí, més
1: veure,
0: no, el que posa
1: no sé,
0: de manifest,
1: que
0: el que sí que posa de manifest és que això no és un problema d'un municipi en concret,
1: no,
0: d'un centre en
1: no,
0: concret, sinó que és un problema, com dèiem, estructural, no? I que té una...
1: No, és que és estructural i endèmic, perquè tu parles... amb altres municipis. Jo tinc, clar, amigues, parles, no, a Terrassa tenen els mateixos problemes, a Altafulla tenen els mateixos problemes. Dius, si tothom tenim més o menys els mateixos problemes, això és que la cosa és global i molt, molt transversal en aquest sentit. Aleshores, per això dic que no sé per què no hi estan posant el focus. I no...
0: Clar, tot, haurem d'esperar ara si Serveis Territorials us dona resposta, no?, en aquest manifest, i d'alguna manera entenc que l'esperable o el primer pas esperable seria una reunió, no?, amb aquests representants
1: mesures d'emergència.
0: Exacte, i a partir d'aquí entenc que doncs, establir aquest calendari, establir aquestes mesures d'emergència, etc. Però tot això, Mariona, a més, i crec que és posar-ho també també com en context o plegat. Tot això arriba en un moment en què estem en plenes vagues d'educació, les llars d'infants també estan ara manifestant-se, és a dir, les educadores, de les llars d'infants, de la mateixa manera que ho estan fent mestres, diguem que estem com en una crisi educativa que va més enllà de la part pedagògica o acadèmica i que clarament afecta també a nivell d'infraestructura.
1: Exacte. És que jo crec que és molt important posar l'èmfasi en això, que les infraestructures no estan preparades. Però no estan preparades en molts sentits. O sigui, no estan preparades pel que dèiem ara. O sigui, els hi falta un manteniment. O sigui, no pot ser que els edificis estiguin anys sense un manteniment evident. No pot ser que hi hagin edificis en els quals el sanejament no ha funcionat mai. A l'escola dels Parellades, a infantil, fa una pudor terrible. Una pudor terrible. Ah, no, és que es van equivocar, els conductes no tenen... Ja, bueno, i algú arregla? No. Les famílies ens mengem la pudor. I això és que és endèmic, és que no pot ser, no pot ser, no pot ser.
0: Bé, doncs aquesta és la reclamació, el reclam, la queixa de les AFES de les escoles públiques, instituts públics de la comarca, entre tants altres a Catalunya, però que en el cas de la comarca del Garraf s'han unit, s'han aixoplugat sota un únic manifest que han enviat a Serveis Territorials al Garraf, com saben, Serveis Territorials és com, el que penja del Departament d'Educació de la Generalitat, i veurem si us escolten, sobretot ja ens avisareu, i si d'alguna manera s'inicia aquest calendari d'infraestructures, no?, de millora d'infraestructura, d'aïllament, de climatització de les aules, de tots aquests edificis que en molts casos, a més, com és per exemple el cas de Sitges, alguns tenen moltíssims anys. Moltíssims, moltíssims
1: Exacte.
0: Anys.
1: Exacte, és que aquest és el problema. Aquest és el problema, que hi ha edificis molt antics que no estan gens preparats, i molt menys que els nous. I clar, això és terrible.
0: Doncs veurem això si tira endavant i si tot plegat fem un pas i aconseguim. Entenc que per aquest any, Mariona, haurà de passar tot per comprar ventiladors, eh?
1: Bueno, al final, sí, és
0: a dir,
1: fàcil,
0: dir, perquè
1: no?
0: L'estiu li queda un mes d'escola, bàsicament.
1: Sí. I amb totes les vagues previstes, tampoc s'hi passaran moltes hores, però bueno, és que és igual. És a dir, supliu i sobretot, organització, planificació i un estat real de com estan els edificis, tots i cada un dels municipis. O sigui, perquè crec que és important la radiografia, perquè jo crec que si fan la feina de constatar quines són les mancances de cada un dels edificis, arribaran a la conclusió que s'ha d'invertir d'immediat, que no pot ser aquesta deixadesa. I l'altra cosa que m'agradaria dir és... Sí. No està bé, crec que no és el correcte, però que al final és el que ha d'acabar sent... que s'aconsegueixin coses a través de manifestos, a través de protestes. Sí que està bé, però vull dir que al final sempre hem de com enfadar-nos perquè ens facin cas. I crec que no és el deure com a polítics, és resoldre els problemes
0: abans de que arribi aquesta situació,
1: gent,
0: no?
1: Abans de que passin, perquè el que fas és tens gent enfadada. I crec que si et venen advertint de que les coses s'estan complicant, agafa el toro per les banyes abans, soluciona-ho i tindràs la gent més o menys més contenta i més tranquil·la, però no. Ens fan que funcionin les coses o que es desencallin les coses a través de la protesta, que em sembla estupendo, sóc la primera a protestar. Però que crec que no hauria de ser així.
0: No, i que el que destacàvem és de destacar que s'hagin unit les AFES de més de 40 centres del territori. Vull dir que estem parlant de les famílies.
1: Sí, crec que això és molt rellevant. És molt, molt rellevant. Molt rellevant. Sí, molt rellevant, i és una fita molt, molt, molt important.
0: Sí, sí, si sí, més sí. No manifesta una queixa comuna i compartida,
1: exacte.
0: No? Algú li haurà de donar resposta.
1: No, i que el bo és que ja ho hem engegat. Vull dir que ara reivindiquem la calor a les aules i que ens posin mesures immediates i que ens facin aquest pla a curt i a llarg termini. Però que la gràcia, i crec que s'ha d'aprofitar l'embranzida d'aquesta comunió és que després pot ajudar per reivindicar més coses i aleshores poder ser un agent actiu per intentar que canviïn, perquè al final és això, no? Units, doncs fem la força i a veure si ens acaben fent cas.
0: Mariona Gens, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies.
0: I sort, merci. Ànims. Adéu-siau.
1: Bon dia, gràcies. Adéu.

0: I en aquest context educatiu, amb vagues anunciades a tots els sectors, i vam parlar la setmana passada també d'aquella vaga per primera vegada del sector de 0 a 3 anys, que a nivell estatal havien organitzat una vaga reivindicant doncs, aquesta etapa de l'educació, que és essencial, considerada essencial, però no obligatòria, i això ha portat a que aquesta etapa, i sobretot aquestes treballadores, i dic treballadores perquè majoritàriament són dones, doncs ara reivindiquin i demanin doncs, d'alguna manera dignificar aquesta professió i aquesta feina, i sobretot pensant en la canalla que reben aquesta educació. Aquest és el context, en vam parlar breument l'altre dia i avui les hem convidat a venir aquí a l'estudi a tres representants de les llars d'infants municipals de Sitges. Saben que n'hi ha dues, el Cerculet i la Moixiganga, elles es van sumar aquella vaga del 7 de maig. Hi ha una altra convocada pel dia 20 de maig, aquesta segona aturada per aquesta franja del 0 a 3, i tot això, com diem, en aquest marc de vegades educatives a tots nivells en els que es troba el país. I en el cas de Sitges, a més, en concret, amb aquesta situació de la licitació per les llars d'infants, aturada, diu el govern, oposició diu que suspesa, en fi, en qualsevol cas, de tot plegat en volem parlar, i ho fem amb la Míriam Roig. Què tal, Míriam? Bon dia.
1: Bona tarda.
0: Amb la Lara de Roa. Què tal, Lara? Bon dia.
2: Bona tarda.
0: I amb la Mari Carmen Ortega. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Clar, primera vaga, la del 7 de maig, el 20 de maig hi ha segona vaga anunciada per aquest sector del 0 a 3 anys. Tot això, dèiem ara, enmig d'aquest marc, no?, de vagues educatives, però que per primera vegada el sector de 0 a 3 anys ha sortit també al carrer. És a dir, Míriam, això no havia passat fins ara. És a dir, era un sector que quedava sempre com al marge, no?, en totes les queixes educatives.
4: Sí, és la primera vegada el passat dijous, dia 7, que es va fer la vaga a nivell estatal, i bueno, per això estem contentes. Es fan les vagues generals, a les que de fet ens podríem adherir, i hi ha educadores de Sitges que s'hi adhereixen, però només del 0-3 són aquests dies específics.
0: Aquestes dates específiques, perquè és veritat que diguem que la negociació que s'està duent a nivell educatiu pel que fa a nivell de conselleria de departament no està incloent els reclams del 0 a 3 anys, no? Mari Carmen, que aquesta també és una mica de la vostra, entenc, reivindicació, és a dir, que s'us inclogui en tot aquest reclam de vagues, no?
3: Sí, bueno, el que nosaltres demanem és això, és que és una etapa que no és gratuïta, no és universal, és poc visibilitzada, i per això ens estem reivindicant.
0: És a dir, que d'alguna manera, que és el que deia al principi, que estem parlant d'una educació essencial, no? És a dir, la necessitem la majoria de les famílies que tenim canalla, però no ser obligatòria, no? Lara, moltes vegades no es considera, diguem, a l'hora de negociar, de parlar de temes educatius a nivell de negociació de la Generalitat.
2: Clar, però el 3-6 tampoc és obligatori. I tothom ho té com a... És
0: com que està dins de l'escola, no?
2: Clar. I nosaltres? És que ells tenen un currículum que tenen que fer, tens una paperassa que tenen que fer, però és que nosaltres també. Nosaltres tenim la mateixa feina que elles, la mateixa. Si no estem incloses.
0: D'aquí que un dels punts d'aquesta reivindicació sigui aquesta gratuïtat i universalitat, no?, d'aquesta etapa dels 0-3 anys, per tant, que a l'hora que quan s'hagi de parlar d'educació s'inclogui totes les etapes, també dels 0-3 anys, més enllà de després entrarem en les reivindicacions concretes. Abans d'entrar en aquestes reivindicacions, tot això a més en un context en el clau local en què l'endemà de la vaga vam saber, o el dia abans, ara no recordo
4: sí,
0: si abans, el dia abans, vam saber que la licitació de les llars d'infants municipals, que saben que estan licitades i que estava, diguem, la cosa com en concurs, ha quedat aturada, suspesa, diu oposició, aturada, diu el govern, per unes qüestions tècniques. Què en sabeu de tot això?
3: Res, nosaltres el que sabem és això, ens ho van comunicar, que s'havia
0: des de aturat, regidoria.
3: Sí, ens ho van comunicar, que s'havia hagut de fer una aturada, que és com un retrocés, perquè calia revisar alguns punts o algunes bases d'aquesta licitació, que en tot era a favor nostre, però que sí que és veritat que s'havia de revisar. Ens ho van comunicar en tot moment perquè no hi hagués el malentès d'aquest suspensió o d'aquesta aturada, però la idea és que està aturada i que en qualsevol moment es pot, com... Bueno, és un tràmit que es pot una altra vegada activar i els hi donaran un temps perquè les empreses tornin a fer preguntes i tornin a fer...
0: Confieu en aquest nou procés de licitació? He vist l'experiència que arrossegueu,
3: A veure, pregunta complicada. Sí que confiem, perquè és veritat que hem estat més en el procés, uh-huh. ens han convidat molt més, ens han preguntat molt més, i és veritat que en un primer moment ens van dir que acceptarien els canvis i que n'hi haurien millores en aquesta licitació. Clar, encara no podem saber, perquè ja sabeu que la licitació s'exposa i en una sèrie de temps, i encara uh-huh. no. Però sí que és veritat que el que hem vist sí que hi ha unes certes millores incloses que no estaven a l'anterior licitació, uh-huh. i això sí que ho tenim clar.
0: Perquè ara parlàvem, just arribaven i deien, fa 4 anys que vam venir aquí, dic, no sé si han canviat gaire les coses, Lara, des de la darrera vegada que vau venir.
2: Des de la darrera, no, mai. Ni cap canvi, cap. Una nova empresa, però...
3: És la mateixa licitació.
0: La mateixa licitació.
3: És la que vam venir per dir que la revocàvem o que és la mateixa licitació, es va fer pòrroga, llavors estem amb les mateixes condicions que vam reivindicar en aquell moment.
0: Uh-huh. Per tant, a l'espera de que passi amb aquesta licitació, si això pot millorar algunes de les condicions, no?, que vosaltres reclamàveu. Bé, això era, d'alguna manera, el fet circumstancial o de Sitges, diguéssim, però elles venen aquí principalment a parlar d'aquestes reivindicacions d'aquesta etapa dels 0-3 anys, que, per situar-nos una mica, i ara ens la repasseu, Míriam, una és la baixada de ràtios, no? Uh-huh. És a dir, demaneu una baixada de ràtios. Concreteu les ràtios d'ara, perquè ens situem una mica. En aquestes d'infants hi ha com 3 aules, per dir-ho d'una manera, no? De 0 a 1...
4: De 0 a 1 hi ha una cosa, és la llei,
0: sí.
4: és a dir, que és el que nosaltres volem que canvi,
0: sí.
4: i una altra cosa és les ràtios que hi ha a cada centre.
0: Uh-huh.
4: Ja estem parlant de cada centre, de cada ajuntament,
0: sí.
4: que és pel que s'està demanant la universalitat,
0: sí.
4: perquè et dones compte que segons on te vius, les condicions són
0: unes o unes altres.
4: Uh-huh. I no estem parlant de diferents comunitats autònomes, sinó estem parlant de Ribes, de la comarca.
0: És a dir, hi ha diferències, diguéssim, de ràtios respecte a Sant Pere de Ribes?
4: Les ràtios no, les ràtios concretament és una cosa que està bastant fixa.
0: Estipulat,
4: i tenim, de 0 a 1 any, una educadora per cada 8 nadons, de 1 a 2 anys, una educadora per cada 13, i de 2 a 3 anys, una educadora cada 20.
0: A veure si ens ubiquem, eh? Nadons de 0 a 1 any, és a dir, n'hi ha que la majoria no caminen,
4: no caminen,
0: no parlen, és a dir, tenen per descomptat moltíssimes necessitats atencionals, una educadora per cada 8.
4: Uh-huh.
0: Si algú ens escolta i ha sigut mare d'un bebè o una bebè, i no s'ha pogut dutxar en 24 hores perquè no li ha donat temps, imagina-se amb 8 en una aula. D'un a dos anys, és a dir, quan comencen a parlar, comencen a caminar, allò, comencen a aixecar-se, que cauen, que no sé què...
2: Agafa tot.
0: Una cada 14.
2: 13.
0: Cada 13. I de 2 a 3 anys, quan ja són torbellinos, la crisi dels 2, allò que li diuen, no?, i tot plegat, una cada 20. Entenc que suport de vetlladores en determinats moments. En
4: la llei diu que hi ha una educadora de suport cada 3 aules. Nosaltres, per sort, aquí a Sitges tenim educadora de suport per, uh-huh. totes les aules, i més dues persones a jornada sencera que ens estan ajudant a franges horàries
0: en funció de les necessitats, entenc, uh-huh. de cada aula. Això és el que passa, la realitat. Quina és la ràtio que es demana i que seria la òptima?
4: Europa recomana,
0: sí.
4: una educadora cada 4 nadons menors d'un any, una educadora cada 6 en les aules de 1 a 2 anys i una educadora cada 8 a les aules de 2 a 3 anys.
0: Aproximadament baixa el 50%, no?
2: El 50%.
0: Dels alumnes que teniu per aula respecte a una educadora, no?
3: Sí. Mm-hmm.
0: Aproximadament seria això. I a més, hi afegeixen aquí el fet de la parella educativa.
3: Exacte.
0: No? Mari Carmen, què és això de la parella educativa?
3: Bueno, la parella educativa s'està demanant sobretot per això, perquè moltes vegades a les classes està una persona i llavors, clar, tu vols fer una bona atenció, vols fer una bona mirada, vols fer un bon acompanyament pedagògic, i clar, amb una persona és el que dèiem, no? Vols arribar i arribes a moltes coses, però et falten coses, no? Llavors, amb la parella educativa solucionaríem una mica el problema de la ràtio. I també es demana per això, i perquè al final dos mans són més que...
0: Clar, perquè ara la pregunta seria, com us ho feu? És a dir, com us ho feu amb una aula amb 13 nens d'un o dos anys, tota aquella estona en què esteu soles a l'aula? Com us ho feu?
2: I paciència.
4: Amb molta paciència, i els nens s'esperen, unes esperes que totes hem normalitzat, i, però ha arribat un moment que aquesta lluita no és només per nosaltres, uh-huh. és per ells. És a dir, uh-huh. nosaltres ara mateix les entrades sí que majoritàriament les fem soles, perquè no tenim dos persones per aula a l'hora de l'entrada, t'arriba un nen que li costa separar-se de la seva família, aquest nen que es queda plorant...
0: Que és quelcom bastant habitual, eh?, amb una llar d'infant, vull dir que passa això, eh?, que és una cosa més o menys que sovinteja.
4: Llavors tens un nen que l'estàs atenent, que potser l'has d'agafar en braços, que has d'estar per ell, i n'entra un altre que també li passa i un altre que no li passa, doncs... Estàs amb tres nens plorant i que trigaran molt més en calmar-se que si fóssim dues persones.
0: Uh-huh. O sigui, hem normalitzat d'alguna manera això, ho ha normalitzat la societat, clar, no sé, les famílies fins a quin punt han normalitzat això.
3: Jo crec que també que hi ha un punt de, bueno, que és lo normal, que els infants els costi separar-se, és lo normal trobar-se amb una persona a l'aula, i jo crec que totes, entre tots, hem fet que això sigui normal, no? I nosaltres ara estem demanant això. Jo crec que més enllà una mica és perquè, bueno, nosaltres volem respectar el ritme dels infants, volem garantir que estiguin bé, volem tenir un bon vincle, i és veritat que amb 20 infants, vull dir, no és que no puguis o que no ho fem, però és veritat que ho faríem molt millor.
0: Home, és fàcil d'imaginar que ha de ser difícil en una aula de 2 a 3 anys tenir 20 criatures per una única educadora. Vaja, a mi se'm fa... És a dir, tots els que hem tingut a casa en algun moment un nen de 2 anys, un, ja sabem, no? Podem imaginar la feinada que representa, doncs, 20, doncs clar, és multiplicar-ho per moltíssim. Tot això acompanyat també d'aquest reconeixement com a professionals, no? Entenc, com a educadores, que aquí és que és veritat que el tema de les llars d'infants, no? Hi ha com una, no sé si dir l'intrusisme, és a dir, ja apareix, hi ha un nínxol, no? D'espais de guarda i custòdia, no? Que es fan dir també llars d'infants, no són llars d'infants oficialment, perquè no tenen aquest reconeixement, però clar, com que això no és un servei gratuït i universal, no donem a l'abast, diguem, amb l'opció municipal. Aleshores apareixen aquests altres espais, no? I clar, això de conviure amb, o sigui, aquesta realitat de convivència, ho entenc que es perjudica a nivell de com a professionals també, és a dir, rebaixa, diguem, la vostra qualitat professional. En el sentit de que es oficialment està menys reconeguda, és a dir, el moment en què apareixen aquests espais. No sé si ho veieu així, eh?
3: Jo no crec que siguin elles les que ens
0: reconeixen. No, elles.
3: Vull dir, jo crec que és veritat que a nivell social fer d'educadora és una tasca que està normalment associada a les dones, i s'ha normalitzat que les dones naturalment hem de cuidar els infants. Aquests espais sorgeixen com a proposta alternativa a les escoles bressol públiques, està clar, i es fa un negoci.
0: Per una necessitat, per una necessitat. Que no hi ha prou. Sí,
3: el problema el tenim perquè l'Estat no dona valor a la tasca.
0: A qui anava?
3: Clar, no ens dona valor i tampoc ens dona la posició de docents. I llavors nosaltres, en estar en aquesta situació que estem municipalitzades, la majoria d'escoles estem licitades. Llavors en aquest moment ens privatitzen. Llavors no som el conveni de la privada. Com no som docents, no som obligatòries, no tenim els mateixos drets. Per tant, elles podrien fer la seva tasca tal qual, elles podrien fer amb el conveni de la privada. El problema el tenim nosaltres perquè ens exigeixen igual que la pública, però no cobrem com a la pública, cobrem com a privada.
0: És a dir, oficialment no se'ls reconeix aquesta professionalitat que d'altra banda se'ls demana, no? i se'ls reclama, no? per treballar en una llar d'infant municipal. És a dir, hi ha un reclam que després no està reconegut, no? I no està reconegut, entenc, en molts nivells, i entre altres a nivell salarial. No? És a dir, d'aquí també aquesta petició de pujada salarial, no, Míriam? És a dir, que aquí també hi ha una reivindicació d'aquesta, no? d'equiparar salaris.
4: Bueno, nosaltres ho veiem molt clar. Aquí volem anar, no? Això venim aquí, ho intentem explicar sempre. És a dir, nosaltres, igual que les escoles, hi ha un currículum del primer cicle d'educació infantil, que és el 0-3, que és el nostre. Coneixem les característiques dels nostres infants i organitzem temps i espais perquè els infants potenciïn unes capacitats que estan allà marcades, que és el mateix que es fa a les escoles.
0: És a dir, hi ha projectes educatius. No és un espai on deixar la criatura com aparcada, sinó que vosaltres treballeu sota el paraigua d'un projecte educatiu.
2: I una inclusió d'educació,
3: també.
0: Hi ha unes indicacions, és a dir, que hi ha com un programa que ve marcat, diguem, de Generalitat, de Conselleria.
4: Sí. Bueno, és a dir, el currículum que tenen a les escoles. De fet, el nostre està dintre del 0. Nosaltres tenim...
3: Currículum global i 2 etapes.
2: Clar.
4: Clar, és a dir, si hi ha uns objectius, hi ha uns objectius d'etapes que es comencen a treballar al primer cicle, que és el 03.
0: No són monitores?
2: No.
0: No. No són monitores, no són monitores de colònies, per dir una manera, o de casal, com els casals d'estiu, no? Moltes vegades hi ha una necessitat de que hi hagi probablement alguna educadora, alguna professional en aquest sentit, però després molts són monitores o monitors que són joves. Elles no són monitores, són educadores, s'han format, treballen sota un paraigua de projecte educatiu que miren que els nens segueixin, no? I a més, amb l'afegit ara també d'aquest món divers, no? En el que a més esteu en una etapa que ara que es parla tant de la inclusió, de la diversitat, d'aquesta necessitat de més recursos per atendre aquests nens, vosaltres esteu en una etapa que és una etapa clau en aquest sentit, perquè justament és l'etapa en què es comencen moltes vegades a detectar algunes d'aquestes diversitats, no? Mm-hmm. Mm-hmm. I vull dir que forma part també de la vostra feina moltes vegades a donar-vos d'aquesta diversitat, que no, vosaltres òbviament no ho diagnostiqueu, però sou les primeres moltes vegades en veure-ho, no, això?
4: El que ens passa molt és adquirir autonomia quan els infants arriben a les escoles, al seu nivell d'autonomia, a nivell de menjar per ells mateixos, sí, de demanar si tenen set, si...
0: Bueno, a lavabo,
4: sí, no? A lavabo, caminen, sí, parlen, el desenvolupament de llenguatge ja està...
0: Que és que tot això ho veieu vosaltres, clar,
4: tot això...
0: Us arriba un nadó amb allò amb la maquita, no?, que li diuen la ganduleta, i aquell, el veuen aquell bebè, el veuen que de sobte s'aixeca, comença a caminar, comença a parlar, comença a menjar sol, és capaç de menjar la sopa i surt d'allà amb una autonomia, no?
4: Però tot això té, és a dir, no deixes el nen allà i tu te'l mires perquè no caigui i es va fent, és a dir, hi ha tota organització, hi ha organització de centre,
0: sí,
4: perquè els nens tinguin unes rutines i perquè tinguin un acompanyament, perquè puguin adquirir. I nosaltres hem d'observar tots els nens que tenim a l'aula per veure que aquests processos de desenvolupament entren dintre d'un desenvolupament estàndard,
0: sí,
4: en quan hi ha alguna dificultat, que partim de que tothom té el seu ritme.
0: Sí.
4: No? La nostra professionalitat i la nostra experiència ens fa veure quan un procés entra dintre del que toca o quan un procés té alguna dificultat que necessita una ajuda. Llavors fem derivació al CDIAP. Clar, tot això és observar, és comunicar amb les famílies, comunicar amb unes famílies que estan en un període molt sensible, perquè o han sigut pares per primera vegada o la família ha augmentat. I tu has de comunicar que, bueno, que veus una dificultat.
0: Que no és fàcil. No
4: tot
0: és fàcil,
4: això és preparar reunions, observa, comenta amb companyes, no és només jo veig això i ja ho comunico, sinó hi ha un treball d'equip per valorar si hi ha realment o no una dificultat. I com que tot aquest procés s'ha d'acompanyar, però també és veritat que, clar, ells el van fent, i la nostra tasca és d'acompanyament. A vegades queda com, bueno, clar, és que ja...
3: Ho fan sols.
4: No, no fiquem allà a ensenyar-los a caminar, no, però també el nostre projecte, per exemple, es dirigeix molt pel moviment lliure. Llavors has de tindre les estances adequades, els espais adequats, si expliques més o menys contes, si fas més o menys quin tipus d'activitat, perquè ells puguin tindre el temps i l'espai per...
0: Clar, d'aquí tots aquests reclams, com dèiem, parlàvem ara del tema de les pujades salarials, hem de recordar que la majoria, tot i que siguin llars municipals com és la seva, està externalitzat el servei a empreses privades, en les que en molts casos es cobra el salari mínim interprofessional, no? És a dir, si no vaig mal entesa, per tant, salaris que queden lluny dels salaris de la resta de professionals de l'educació, queden lluny d'aquests salaris, i s'han dit que ara també s'estan demanant augmentar i a pujar, amb tot el dret, però els vostres queden lluny d'això. És a dir, com us sentiu també en aquest marc educatiu? No sé si us sentiu com les germanes abandonades,
4: sí,
0: una mica...
4: Sí. No estem.
3: Bueno, jo crec que sí.
2: Això seria el problema, o la solució, que estiguen incloses al conveni de la pública. Sol amb això ja seria, perquè la majoria de nosaltres som mestres. O sigui, som igual que la que està al col·le. O sigui, tenim el grau de mestre. Quina diferència?
0: L'única diferència és que els nens amb els que esteu tractant són més petits. És l'única...
2: I que tenen més necessitats.
0: Sí.
2: I més... A veure, necessiten més coses. Amb tot el respecte,
0: sí, sí,
2: o sigui, amb
0: sí,
2: tot el respecte. Però tenim la mateixa i tenim formació constant.

0: I això és trist per nosaltres, és com, escolta, estem aquí, sí, és vocació, per escolta, que
1: necessitem viure. Ara anava a preguntar, sentiu que estiren molt d'això de la vocació? Sí, és a dir, com que jugueu amb nens petits, no? És
2: com sí, la com que juguem, com que
1: anem... Bueno, juguem, vull com dir, que anem...
3: No, però és veritat, com que anem... ens ha passat amb els nostres fills, no? Ells van a l'escola i nosaltres també. Clar. Però bueno, jo vaig a treballar...
1: És a dir, s'explota, s'estira massa això de la vocació,
4: però que
1: no?
4: Portem 20 anys, eh?
3: Ara ha arribat
4: això. Nosaltres totes.
1: Sí.
4: Fa 19
1: sou veteranes,
4: anys...
1: Sou veteranes.
4: No, fa 19 anys que estem a la Moixiganga i és veritat que...
1: Què ha canviat en aquests 19 anys? Ha canviat alguna cosa?
4: Ha canviat molt. Ha canviat molt el paper de l'educació. Nosaltres és veritat que fins... És el que dèiem abans, ho comentàvem, no? Realment, el que ha canviat en el 03 o a la resta és que hem posat al centre l'infant. Abans, la tasca de mestre era el mestre havia d'ensenyar. El mestre havia de... ho sabia tot. Nosaltres ensenyàvem cançons, nosaltres ensenyàvem... Llavors, clar, tot això ha canviat. Ara, en aquest moment, no? En aquest moment nosaltres posem al centre l'infant i l'infant és el que té una necessitat, avui té una necessitat, la mà té una altra, i nosaltres ens anem adaptant a això. Clar, això abans potser era més global, era més fàcil, en el sentit que dèiem, vinga, anem a explicar un conte. Tots els nens seien i explicàvem. Ara no. Ara jo tinc un grup que potser li ve de gust escoltar un conte, però potser té un grup que li agrada estar al pati, potser tinc un infant que està fent una construcció. Clar, i nosaltres hem de donar mirada a tots aquests processos, perquè cada infant està en el seu procés i en el seu ritme. I nosaltres és el que trobem que hem canviat, i és veritat que portem 20 anys, i jo crec que ara ha arribat un punt en què sí que és veritat que s'havia fet necessitat, no? Vull dir, les mames totes han necessitat, i els pares necessitaven portar els nens a l'escola bressol. Les nostres ja sempre han estat plenes fa 20 anys, eh?
1: Sí, sí.
4: L'únic que ara és veritat que crec que ha arribat un moment en què el 03 ha dit, escolta, que són moltes, que cadascú estem aquí per lluitar juntes, que ens hem unit i que la que està a Sevilla o la que està a Madrid estem amb elles, i jo crec que Madrid ha sigut una de les que més força ha fet,
1: sí.
4: I les altres comunitats hem dit, escolta, que anem amb elles, i ens hem unit, i jo crec que per això totes portem, no, el color groc, i ens estem donant visibilitat a aquesta tasca que és essencial, que és important, que tothom li dona molt valor, però després a l'hora la veritat no està reconeguda.
1: És un sector precaritzat, no sé si té a veure...
0: Feminitat.
1: Jo... Sí, sí. És el que anava a dir jo ara.
4: Sí.
1: Jo tinc la meva opinió particular, però sentiu que el fet de que sigui un sector altament feminitzat, el 97% de les treballadores a llars d'infants són dones, d'alguna manera ha potenciat aquesta precarització?
4: Sí, perquè és un fet natural, és el que deia, cuidar és natural i tothom ho pot fer. L'únic que nosaltres hem professionalitzat aquestes cures i els hi donem una atenció més curosa en molts aspectes.
1: A nivell estatal, el que és veritat és que s'ha anunciat, el govern estatal, no?, ha anunciat un reial decret, a dir que començarà a treballar-lo a l'estiu. No sé si sentiu d'alguna manera que estem com en un moment irreversible, és a dir... És un moment en el que sí o sí han de venir canvis. Sentiu que una mica que esteu en aquest moment, és a dir, entenc que això serà lent, no? Que no serà un procés d'avui per demà, però no sé si teniu aquesta sensació de sí o sí han de venir canvis ara. Així no podem continuar.
0: Madrid porta un mes de vaga indefinida,
1: sí.
0: I el 23 de maig anem a Madrid. Hi ha una manifestació estatal de tota Espanya a Madrid i anem a Madrid. Sí, jo crec que ja hem donat un cop a la taula i hem dit prou ja. Sí, escolteu-me.
3: Després també el que hem guanyat amb tots aquests anys, no? És el que deia Marica, s'ha professionalitzat.
1: Sí.
3: Tu també comences a treballar, arribes a la classe, t'estires els cabells, dius, mare meva, i al principi que són dubtes, ostres, no ho estic fent bé, què puc fer? Llavors comences a fer formacions com una boja, i a l'equip, i es parla, i no sé què, i nosaltres, 20 anys després d'haver-te la llar, som conscients de que no és una cosa de que nosaltres no fem bé la nostra feina. És una cosa de que amb aquestes ràtios no es pot fer la feina que se'ns demana. Ara amb la nova empresa que tenim, ens han ofert unes formacions,
1: sí,
3: sobre les cures, segons
1: el Miquel,
3: brutal. Genial, però com aplico això jo amb...
1: 20 nens.
3: Amb 20 nens a l'aula, l'atenció individualitzada...
0: Un canvi de 20 minuts.
3: Clar, és a dir, quan jo vull acompanyar un nen amb, no, amb el famós canvi de que deixi el bolquer i l'has d'acompanyar, que ell sigui autònom, que es pugui baixar els pantalons... Quan jo faig tota aquesta atenció a un infant, als altres 19 infants... Llavors és com, no, és que es pot fer d'una altra manera i ho volem fer d'una altra d'una altra manera, llavors, i de

0: després també ha passat una altra cosa. Els sous nostres ara són tan precaris
1: que quan... Estem parlant d'això, eh? Del sou mínim interprofessional?
2: Sí. Bueno, nosaltres una mica més,
1: però
0: sí. Els sous s'han tornat tan precaris que quan a dintre dels equips educatius comences a sentir jo al setembre no torno, perquè me'n vaig a treballar al Mercadona, al Carrefour, a qualsevol altre lloc,
1: perquè
0: cobren més.
1: Oi, perquè no puc pagar, no arribo amb aquest salari,
0: no arribes i tenim la responsabilitat que
1: és
0: tenim.
1: A dir, costa també trobar professionals, és a dir, això tira enrere moltes professionals.
3: Que no trobem substitucions. A dia d'avui ens costa moltíssim trobar substitucions. Hem tingut vacants de personal que truques i diu bueno, és que em quedo a l'atur perquè em va millor, perquè si em truquen d'una escola són 15 dies i potser em ve millor que treballar a l'escola
1: de sol. I aquí és on apareix aquesta cosa de la vocació, no? És a dir, la que té vocació diu, pues mira, que totes la tenen, però potser té vocació,
3: jo crec que
1: aquesta necessitat,
2: que porten 19 anys.
1: Accepta, no?
3: I crec que són tasques que han de tenir vocació, perquè si no, tu no pots atendre aquests infants amb una sèrie d'estima.
1: Però
3: val, clar, és una tasca que porta vinculada una vocació, i per ser una bona educadora has de tenir un caràcter, has de tenir una manera de tractar, i això ha de ser innat. La cosa és que tu dius, ostres, és que hem de buscar personal, no trobem, es van al col·le, i llavors, clar, també quan oferim una substitució, oferim jornades reduïdes.
1: Sí.
3: Clar, amb aquestes jornades reduïdes encara el sou és més petit. Llavors, clar, la gent et diu, és que clar, jo no puc deixar una feina o venir a treballar aquí per aquest sou, i clar, o tirem de vegades que hem estat sense substitució molt de temps.
1: Amb el que això representa, és menys treballadores, no? Per tant, vosaltres heu de fer com feina doble. Per tant, les educadores de 0 a 3 anys que reclamen reivindiquen aquest reconeixement, que és un reconeixement professional, però alhora, per descomptat i de manera implícita, és un reconeixement salarial, perquè una cosa ha d'anar amb l'altra. La vocació ha de ser-hi en moltes professions, en moltíssimes, però amb la vocació no es paguen les factures. És a dir, i aquí totes hauran de pagar les factures, tenen la seva vida i els encantarà la seva feina, però per la bona feina s'ha de pagar també. No?
3: Al final, i estan més implicades, més personal implicat. Vull dir, nosaltres estem aquí que som el sector d'educació, som les educadores, però totes les escoles municipals, ja cuina i neteja, que també estan en aquest sector i estan també en un sou precaritzat, en comptes de persones que treballen en una cuina o en un personal de neteja en altres sectors. Vull dir, també s'impliquen dintre del nostre sector precari i amb sous molt baixos.
1: Ara parlàveu d'aquests 19-20 anys que porteu vosaltres a la Moixiganga, ja ho heu vist passar de tot, no heu vist aquesta evolució, no? Aquest canvi també en el sector, aquesta professionalització, no? Ara que deies, Míriam, del propi sector, de les pròpies professionals, que cada vegada us formeu més i esteu més formades. Entenc que perquè també la situació ho requereix, no? Cada vegada hi ha més diversitat, no? I més l'atenció a l'aula es fa més complicada.
0: Bueno, cada cop nens amb necessitats educatives especials. Nosaltres quan vam començar teníem un nen a la llar i sabem totes, fem formació per aprendre aquell infant. Ara estem parlant de...
1: Quin percentatge hi ha de nens?
0: Dos per aula, mínim.
3: Sí.
0: Mínim.
3: Hem tingut al final 15-16 infants derivats.
0: Sí. Clar, llavors... està parlant amb la gent del CDIAP, que és el Centre de Desenvolupament Infantil,
1: que està aquí a Vilanova,
0: que està, dèiem, què està passant? Perquè va haver-hi un punt on te dèiem, som nosaltres que aprenem a observar més i derivem més, no? Vam estar allò un temps que dèiem, bueno, mira, si hi són i els detectem, perfecte. Però no, és a dir, ara... hi ha molt més nens amb necessitats.
3: I famílies molt més diverses. Vull dir, això també el model de família...
1: És a dir, la situació s'ha complicat. Diguem, abans podia ser més senzill, no sé si més fàcil, entenc que no, perquè al final és el mateix, però no sé si era més senzill, és a dir, no hi havia tanta varietat, tanta diversitat. Hi havia menys diversitat i això ho reconeix. Per tant, d'aquí aquest reconeixement que dèiem ara professional, reconeixement salarial, aquesta baixada de ràtios importantíssima, que l'ideal i el que marca Europa seria la meitat del que tenen ara, perquè és que és una barbaritat i jo crec que qualsevol persona es pot fer càrrec del que representa tenir tots aquests nens que tenen a l'aula.
0: Per nosaltres, ara mateix, ens queda poquet. És a dir, amb el personal de suport al migdia, més totes les persones que tenim a jornada sencera, no? Realment, és a dir, si estigués en mans de l'Ajuntament, els queda superpoquet.
1: Què vols dir, els queda superpoquet?
0: Pues que és una ampliació d'hores...
1: D'acord.
0: del personal que ja tenim, a diferència d'altres llars sí. que estan a anys llum. Nosaltres també, quan tenim un nen amb necessitats educatives especials, amb un dictamen, com diu? Amb un dictamen
1: sí.
0: automàticament, bueno, la burocràcia que sí. pertoca, tenim un tenim hores de vetllador.
2: Això és de l'Ajuntament.
0: Això també és de l'Ajuntament. Uh-huh. Nosaltres som conscients que tenim uns privilegis que no tenen altres llars d'infants, i això ho hem de dir i hem de ser agraïdes, però és que no és suficient. Perquè un nen tingui un dictamen amb aquestes edats ha de ser una situació complicada. I en tenim molts que no faran un dictamen ara perquè són massa petits, simplement. Llavors, perquè aquests nens també necessiten uns...
1: Perquè hi ha condicions que es detecten o es diagnostiquen a més avançada edat, no? I vosaltres després... podeu detectar coses, no? Però el diagnòstic no arribarà fins més endavant,
2: estem
1: no?
2: Estem a l'espectre, però no té un dictamen.
0: Les famoses pantalles ens donen molta sintomatologia problemàtica que...
1: Sí? Ho esteu notant, això?
0: Molt. Pensa que hi ha sintomatologia d'autisme. El nens amb sintomatologia TEA,
3: autisme de pantalles.
0: De les pantalles.
1: Sí?
2: O síndrome d'abstinència.
1: Clar, i vosaltres amb 20 anys treballant-hi i ho heu vist claríssimament, claríssim, no?
3: Claríssim. Bueno, nosaltres som zero pantalles, això és veritat, que sempre hem sigut zero pantalles.
1: Sí.
3: Sempre, mai hem tingut molt
1: recursos. Clar, però sou zero pantalles a la llar.
3: La llar.
1: Clar, els nens després van a casa seva i a casa seva igual no són zero pantalles i per tant vosaltres heu vist com la implementació de les pantalles en el món i també en la infància, sobretot en aquesta infància tan gran, no? Tan aviat, té afectacions.
3: Moltes, sí. Llenguatge i falta d'inici de joc autònom o joc lliure.
2: Relació amb els companys.
3: Relació amb els companys i estem parlant de nens molt petits.
1: Clar, és que a més, jo crec que és important dir-ho això, perquè elles reclamen i reivindiquen amb tot el dret i jo crec que és fàcil d'entendre que se les ha d'acompanyar. Però és que, clar, estan atenent, cuidant nens en una etapa que és com una etapa clau en el desenvolupament de qualsevol persona, no? És a dir, dels 0 als 3 anys, qualsevol professional de la salut, de la pediatria que li expliquis, et dirà que dels 0 als 3 anys el desenvolupament, no només motor, sinó el desenvolupament cerebral, és importantíssim, no? I el social i tot plegat. És a dir, és que és una etapa vital en la vida de les persones. I no sé si vosaltres sentiu d'alguna manera que dius, home, és que tenim un pes... Sí, en nosaltres recau un pes molt fort, molt fort, molt fort i no s'està reconeixent, no? És a dir, aquest pes, qui valora aquest pes, no?, que tenim?
3: Bueno, el que dèiem, no?, que nosaltres acompanyem processos i ens hem professionalitzat amb això. Nosaltres a la llar els oferim tot tipus de material, tot tipus de joc, tot tipus d'experimentació, clar. Vull dir, nosaltres ja entenem que quan venen a l'escola els hem d'oferir una sèrie de coses i segons l'acompanyament que tu facis en aquesta primera infància no és el mateix si jo t'estic donant un oferiment d'una activitat lliure, d'un material on tu pots escollir, on tu pots jugar, a si jo et dirigeixo completament el que tu has de fer. O et poso una pantalla o et poso un mòbil, no? És com que limitem molt l'aprenentatge i nosaltres l'obrim. Vull dir, fins ara no s'havia valorat tant i ara és com que s'està valorant molt més tot el que es fa.
1: I les famílies en tot aquest procés de reivindicació, de vaga i tot plegat, quina resposta estem tenint, en general?
0: La setmana passada, molt bé, a la moció que vam tindre molt poquets infants, el cerculet una mica més, però molt, va ser un, bueno, van
1: entendre,
0: van,
1: no?
0: Van entendre. Jo crec que al final el tema de les vagues, ja que entén més o qui entén menys, ja qui s'ho pot organitzar més o qui s'ho pot...
1: Qui té necessitats ineludibles, no?
0: I... Però bueno, que és complicat. Però a més, és complicat perquè al final les llars d'infants també estem per fer la famosa conciliació laboral i familiar, però el que s'hauria d'entendre és que si la fem nosaltres l'estan fent els nens. I això, bueno, això és un altre meló que podríem obrir amb les baixes de maternitat i totes aquestes coses, perquè clar, que els nens vinguin i les hores que venen i tot això també s'hauria de...
1: S'hauria de canviar.
3: Sí.
1: Masses hores.
0: Masses hores.
1: És que el meló de la conciliació...
3: Estem parlant que nosaltres fem més hores que una escola.
1: Sí, sí.
3: I ja tenim més
2: nens
3: hores.
2: 16 setmanes.
3: De nens de bebès.
1: Clar, és que, és a dir, és un sector que el que fa és cuidar dels nostres fills quan ens hem de reincorporar a la feina. principalment les mares, però ara també els pares. Sí. Això, diguem que estatalment ha canviat molt en els últims 20 anys, ha canviat una barbaritat, menys, en els últims 10 anys ha canviat una barbaritat, en el sentit de que aquelles 16, no? setmanes, 16 són setmanes. 16 setmanes que tenien les mares, ara també les tenen els pares. No? És a dir, són 16 i 16. Que això també podríem discutir-ho.
2: Sí, també.
1: També ho podríem discutir. Però és igual, en tot cas és un, diguem, és veritat que és una millora de cara, entenc, a l'infant. Però vosaltres que ho ateneu, això es fa servir? És a dir, aquestes 16-16 es fan servir? Perquè això, 16-16, vol dir un any.
3: No, perquè no és així. El primer mes els obliguen a agafar-ho amb la mare. Llavors només els queden 12 setmanes que no són obligatòries, són voluntàries segons l'empresa.
1: Sí.
3: Però sí que és veritat que ens estem trobant que les famílies, quan han d'incorporar un nadó a l'escola bressol, ja no ho fan, a no ser que sigui imprescindible, amb les 16 setmanes.
1: D'acord.
3: Moltes famílies diuen, doncs mira, em faig l'adaptació, faig el període de familiarització amb calma, perquè ara està el pare...
1: Ho estiren una mica.
3: Ho estiren una
1: mica més.
3: És a dir,
1: el fet de que els pares ara, o diguem, sí que la parella,
3: sí.
1: Els pares, la
3: parella, sí,
1: parella. Pugui també acollir-se a aquest permís, no?, de maternitat-paternitat, entenc que això ha permès espaiar una mica aquesta arribada, no?, per evitar això que deies, Míriam, de massa aviat, nens massa petits, masses hores a la llar d'infants. No?
2: Però que els tenim, també.
1: Però els teniu,
3: sí,
1: perquè entenc que hi ha realitats que són inevitables. No?
0: És a dir, això és un tema d'aquest complicat, perquè, clar, nosaltres no vindrem a dir-te que no es portin a la llar.
1: Clar. Perquè és la vostra feina.
3: Són nens,
0: clar,
3: que han de fer encara...
0: És a dir, si venen a la llar, estan super ben atesos, nosaltres tenim l'espai, el temps, la dedicació, la formació perquè aquests nens estiguin allà. Però, clar...
2: No som els pares.
0: No som els seus pares.
3: Pensa que es poden portar la llet, poden venir a donar el pit a la llar... Vull dir, són nens que encara necessiten un acompanyament molt proper i nosaltres el respectem i el fem, però clar, no som la mama ni el papa. Llavors, bueno, nosaltres això es troben en aquest moment tan dèbil que, clar, bueno, al final...
1: I si estàs en una aula amb 8 nens de 0 a 1 anys, doncs clar, l'atenció serà petita. Si fossin 4, 3 o 4, doncs entenc, no?, que aquest acompanyament, no?, amb aquest... nen o aquesta nena, aquest nadó, entenc que seria molt més senzill, molt més fàcil, no? Perquè clar, serien 3 o 4, no 8, és que no m'ho puc ni imaginar, 8 nens de menys d'un any en una aula amb una única educadora. Ens ha quedat alguna cosa per dir de tots aquests reclams que teniu?
3: No.
1: Més personal, més recursos, entenc que tot això
3: sí, ja
1: és el que hi va inclòs. Clar, la vostra situació, clar, això és un, diguem que això és un camí que va a nivell estatal, no? Veurem ara aquest reial decret que ha anunciat el govern, que diuen que començaran a treballar a l'estiu. És veritat que hi ha partits polítics que els apreten perquè això no cal que s'esperin a l'estiu, diguem que, sí, que comencin a fer feina abans.
2: Però pel curs que ve ja no, perquè ja estem amb les matriculacions.
1: Clar, és el que us anava a dir. Clar, però aquí els timings, ja sabem que els timings burocràtics i els timings administratius, diguem que mai són d'avui per demà, no? Aleshores, no sé, és a dir, davant d'aquesta esperança que li podríem dipositar, no?, en el futur, veieu algun tipus de canvi a curt termini que pugui ser viable a curt termini?
3: Jo crec que sí. A veure, el decret d'educació canvia cada 3-4 anys. Vull dir, no tenen cap problema en canviar-lo cada vegada.
1: I incloure-us, no?
3: I ho posen a mig curs i ens donen un temps prudencial per poder portar-ho a terme. Jo crec que aquest, que és el decret de mínim, que és el que necessitem, bueno, potser aquest curs la baixada de ràtios no serà, perquè ja estem fent matrícules i prescripcions, però potser poden anar afegint coses i de cara al curs vinent potser sí que es poden incloure moltes d'aquestes coses.
2: Però posar-nos el conveni de la pública sí que ho poden fer, pujar els sous també. Què més? L'aparellet educativa també, sí que hi ha coses que poden fer.
0: Es poden fer moltes coses, que a vegades sembla que hi hagi por. Si tu les coses que fas és per millorar l'atenció als infants, fes-les quan vulguis i la gent ho entendrà.
1: Això a nivell estatal, a nivell català, a nivell local, pendents ara d'aquesta licitació, entenc que esperançades en que aquesta nova licitació pugui representar algun tipus de millora, no?, o de canvi respecte a l'anterior. No us han donat cap data de res d'això, eh?
3: Sí, sí, de data o de dades del que conté.
1: Les dues coses.
3: Ah, data no, sabem que és un període curt, aquest, sí? endarreriment és un període curt perquè sí? anem amb un marge de temps perquè sí? en principi al setembre volem que estigui uh-huh. ja fet. I de millora sí que ens han dit algunes coses que ens han inclòs i ho hem vist en el plec.
1: Sí. En el plec de coses.
3: Sí, hi ha més suport a nivell educatiu, una sí? miqueta d'hores més... Uh-huh. Hi ha una miqueta de més pressupostos.
1: Jo ara pensava, clar, si imaginem que tirés endavant tota aquesta baixada de ràtios i decidissin aplicar aquesta baixada de ràtios, que és gairebé del 50%, i en el cas hipotètic, això significaria que Sitges faria falta un altre llar d'infants municipal.
3: Sí, clar.
1: Dues més. Ara, és a dir, vosaltres deixeu nens en llista d'espera, no? Sí. Les dues llars d'infants municipals de Sitges queden algun moment queden llistes d'espera?
3: Poques, però sí. Sobretot del grup d'I2.
0: Poques,
1: que és el gratuït. No,
3: el gratuït normalment de 2-3 en tenim vacants a les dues escoles bressol, però el que és I1, que és el grup
1: de 1 a 2,
3: sí, aquest sempre n'hi ha llista d'espera.
0: Uh-huh. És quan molts nens comencen.
3: Clar, volen començar.
0: Volen començar
2: a caminar, comencen a agafar.
1: Sí. És a dir, hi ha famílies que poden estirar aquest permís de maternitat. El que entenc que el que intenten evitar és portar el nen o la nena de 0 a 1 anys, no? I que comenci la llar d'infants amb l'any ja complet, no? Caminant, és a dir, evitar aquella primera aula, no? Diguem, aquell primer any de llar d'infants, poder-lo evitar. Però, per tant, és a dir... En un futur proper hauríem d'imaginar que Sitges necessitarà més llars d'infants municipals.
3: Clar, perquè si nosaltres acollim amb 90 infants i hauríem de passar 40.
1: I quantes treballadores sou ara mateix a la Moixiganga?
3: 14 de personal docent i 4 de personal serveis.
1: 14 de personal docent per quants alumnes?
3: 94.
1: Bueno, alumnes, 94.
0: Però ara mateix, amb el personal que estem treballant a la Moixiganga, si s'amplia ara la suport que tenim al migdia, sí? nosaltres baixarem ràtio, perquè sí? si tenim dues persones a l'aula. No? A l'aula de nadons som 8 nens.
1: Sí. Si posen una altra persona...
0: No, és a dir, nosaltres ara tenim la tutora d'aula
1: sí?
0: i l'educadora de suport.
1: Sí.
0: Si l'educadora de suport li augmentes...
1: Les hores...
0: 2 hores més de matí, ja tens dues persones a l'aula i has baixat la ràtio a la meitat.
2: 4 nens.
0: Per això et deia que nosaltres realment estem en una situació molt
1: més senzilla, privilegiada respecte a altres,
0: altres municipis. A nosaltres ens queda molt, molt poquet.
1: Uh-huh. I això no seria tan difícil.
3: No. És una inversió municipal. Aquest és el problema, que clar, els ajuntaments també s'ha de dir que els ajuntaments es troben sols amb això, perquè el departament va dir, bueno, gestioneu les escoles bressol, ell es va quedar les seves pròpies,
1: totalment.
3: Que en té 40, però municipals actualment, no sé si són 200 i pico, que clar, que aquestes les gestionen els ajuntaments i els municipis. Cada municipi té les seves particularitats, en municipis que aposten pel 0-3 i en municipis que, bueno, que ho fan perquè han de fer el servei, igual que com el que obre una biblioteca o com el que obre una policia local, no? Llavors, que això també és una part que els deixen als ajuntaments de poder gestionar, i hi ha ajuntaments que tenen...
1: Heu sentit suport per part de l'Ajuntament, de regidoria?
3: Depèn dels anys, sí.
1: Que ha millorat, ha canviat aquest suport? És a dir, us heu sentit més ateses o compreses?
2: Escoltades, sí. Escoltades, sí. Sempre. Sí, però sempre és que nosaltres sempre hem estat ahí picant porta. O sigui, no sé si acompanyades, és que sempre hem estat ahí.
0: S'han aconseguit coses, però tot costa molt.
2: Clar,
0: és que... I la nostra feina és estar a la llar i treballar amb l'atenció amb els infants i amb les famílies. I estar aquí i preparar-nos les entrevistes i anar a parlar amb
1: regidoria... Això és una més a més, no?
0: I l'envio un e-mail i ara anem a parlar amb uns i després vas a parlar amb els altres. I t'expliquen coses que a vegades se'ns en va a nosaltres, de licitacions i coses d'aquestes que ens hem fet unes expertes per saber què ens estan dient o què no ens estan dient, i és molt cansat, que dius, ostres, fes millores, que es vegin, però que no costi
1: que jo tant. Vull fer d'educadora, no? Que és pel que jo m'he format i pel que treballo, no?
0: Després, una altra cosa, estem a nivell estatal, estem a nivell autonòmic, la vaga del dia és a nivell de Catalunya, però hi ha la plataforma Dignitat pel 03 Garraf, on estem llars d'infants de tota la comarca, i aquí sí que s'ha fet un mail i s'ha enviat a tots els ajuntaments, i dijous 14 a les 6:30 hi ha una concentració a la plaça de la Vila
1: de
0: Vilanova, on estan cridats totes les educadores i
1: de tota la comarca,
0: de tota la comarca, de totes les famílies, de fet de tota la societat, perquè el que estem reivindicant és que s'atengui a la infància de 0 a 3 anys, i aquest és un altre nivell on es vol fer pressió, i sobretot que els ajuntaments facin impressió des d'on ells poden també.
1: Doncs queda clar, l'etapa dels 0 a 3 anys, fins ara prou menys tinguda, tant a nivell institucional com oficial com reconeguda, vull creure que a nivell social de famílies no tant, però probablement també, perquè al final tots formem part d'això, però que ara més que mai s'ha decidit organitzar i reclamar, perquè ja estan en un punt límit, doncs, aquest reconeixement, tant principalment reconeixement professional, i això porta implícit tota la resta de qüestions, com és la laboral, com és la de baixar de ràtios, més treballadores, més recursos, etcètera, etcètera. Però passa, bàsicament, per reconèixer la feina d'aquest sector que té una funció social essencial, ho dèiem ara, no reconeguda com a obligatòria, perquè no està reconeguda com a obligatòria, però sí social, i que bàsicament passa per cuidar els nostres fills quan ens hem de reincorporar a la feina després de ser mares o pares, i per tant passa per cuidar allò més preuat que tenim, que són els nostres fills i les nostres filles. Si no hem de posar en valor això, no ho sé, vaja, aquí deixo una reflexió. Míriam, Lara, Mari Carmen, moltíssimes gràcies per la visita, per aquesta reorganització d'agenda, per poder venir, i molta sort i ànims amb la lluita. Gràcies.
0: Bueno, segur que tornarem.

0: Passen 5 minutets a 11:45, acabarem el programa parlant de la Festa per una Societat Inclusiva de les Persones amb Discapacitat, la 23a edició, que se celebrarà a Sitges el proper 23 de maig, ho dic bé. Però avui, 13 de maig, a les 6 de la tarda, al Miramar, se celebra la presentació, és l'acte de presentació d'aquesta festa. És una festa anual que compta amb un munt d'activitats, ara en parlarem una mica més, i la setmana vinent tindrem l'oportunitat de fer conversa amb dos joves, jo els he dit activistes de la inclusió, i ho dic amb tota l'estima i espero que ho rebin amb tota l'estima, perquè realment són joves d'aquí del territori, de Sitges, de Sant Pere de Ribes, que estan molt posats en això de la inclusió, que la reivindiquen d'una manera ferma i contundent i clara, que l'expressen i l'expliquen molt, molt, molt, molt bé, i a més ho fan des de la primera persona, perquè doncs ells pateixen moltes vegades aquesta manca d'inclusió, d'accessibilitat, etc, etc. Això serà la setmana vinent. Avui, per parlar d'aquesta festa per una societat inclusiva, per parlar d'inclusió, d'una manera de què és una societat inclusiva, ara li preguntarem, tenim la presidenta de l'associació Societat Inclusiva del Garraf, la Margarida Saiz. Què tal, Margarida?
1: Hola, un plaer.
0: Avui presenteu aquesta festa, que no sé si és com el gran dia de l'associació, aquesta festa anual que feu, és com el vostre gran dia. 23 edicions són moltes, eh?
1: Moltes, ja està consolidat en la comarca, sí. Però nosaltres diem que és un aparador, no és el més important, però sí que és l'aparador que mostra el que per nosaltres sí que és important, que són processos interns que alguns no s'arriben a veure perquè queden dins, si es fan en centres educatius o en esplais o en empreses o en associacions, i això no es veu, però sí que la festa, la jornada festiva és l'aparador lúdic, alegre, en el qual es mostra tothom i el gaudim.
0: Per tant, es tracta d'ensenyar allò que es fa.
1: Es tracta de demostrar des d'una manera alegre diverses coses, de fet, perquè nosaltres tenim com tres objectius. El primer és visibilitzar que la inclusió social de les persones amb discapacitat és una qüestió de drets humans. I aquí sí que em voldria aturar, perquè justament estem en una època en la qual és possible, estem assistint a violacions a vegades molt greus dels drets humans de manera absolutament impune. I si focalitzem a lo que és l'àmbit de la discapacitat, assistim amb preocupació, sincerament, a signes d'involució. Per exemple, el president d'Argentina, sí, Javier Milei, ha recuperat terminologia oficial, termes com imbècil i subnormal. Per tant, estem veient retrocessos a nivell mundial i això, evidentment, preocupa. Per tant, aquest és un dels objectius, però no l'únic. L'altre és sensibilitzar l'opinió pública de tots els beneficis que pot aportar a tothom la inclusió social de les persones amb discapacitat, independentment del tipus de discapacitat que tinguin i de la intensitat de suport que pugui requerir. I això per nosaltres també, aquest objectiu és important, perquè no estem lluitant només pels drets d'una minoria de la població, que també ho fem i és legítim, sinó que nosaltres estem defensant un model de societat en la qual totes les persones, independentment de les seves circumstàncies i diferències, totes les persones tenen un lloc i totes les persones poden exercir una ciutadania plena, que vol dir poder participar en els diferents àmbits de lo que és la vida d'una persona.
0: Això seria, això respondria a la definició d'una societat inclusiva?
1: Totalment. Una societat inclusiva és tenir la possibilitat, no l'obligació, però sí la possibilitat de participació en l'àmbit de la formació, en l'àmbit del treball, per tant, inserció laboral, cultura, o lleure, a nivell polític. I la participació no és només estar, és sentir-te part del grup i que el grup es reconeix com una part d'ells. I, per tant, és més exigent que calentar una cadira o estar físicament enmig de molta gent. És ser reconegut com un del grup. I això realment és inclusió. I això, pues, tot i els avanços, que han hagut molts, alguns molt importants, ens queda molt i molt camí per recórrer. Per això, fent la festa, entre altres coses.
0: I per visibilitzar tot això, aquests avenços, però també tots aquest recorregut que falta encara per recórrer per arribar a aquest objectiu final.
1: I aquest és el tercer, mira, perfecte, perquè és el tercer objectiu. Per un costat sí que volem celebrar els avanços que han hagut i que ara sí que m'agradaria assenyalar tres, però també és denunciar els retrocessos i reivindicar tot el que queda. Què és el que celebrem? A mi, jo a vegades, més enllà de la comarca, perquè a vegades cal tenir una visió global, hi ha moltes conquistes de drets que són absolutament recents, no fan ni 10 anys, per exemple. És del 2018 que totes les persones amb discapacitat poden votar en les eleccions. L'any vinent tindrem eleccions...
0: Del 2018?
1: Del 2018. És a dir, les persones que estaven incapacitades judicialment no podien votar.
0: Fins al
1: 18 d'octubre del 2018, a l'Estat espanyol no es permet votar a tothom. Però espera, que encara et sorprendràs més en el que et diré ara. Fins a l'octubre, jo no sé què li passa a l'octubre, que tot passa a l'octubre, del 2020... no s'erradica l'esterilització forçosa de les dones amb discapacitat. ¿Vale?
0: És a dir, fins al 2020...
1: No, mira, el 6 de l'octubre no arriba ni fa 6 anys.
0: És a dir, de manera obligatòria totes les dones...
1: No. Aquelles dones que estaven incapacitades judicialment, les seves famílies o professionals...
0: Podien decidir
1: esterilitzar-les de manera forçada, sense comptar en la seva opinió, ni aprovació, ni absolutament res. Se les esterilitzava. Que cal recordar que la ONU, les Nacions Unides, identifiquen com a tortura l'esterilització forçosa. Doncs aquí, no fa ni 6 anys, això era perfectament legal i es feia. I això ha afectat, sobretot, a dones amb discapacitat intel·lectual. No només, però sobretot a dones amb discapacitat intel·lectual. No fa ni 6 anys.
0: És fort, eh?
1: I l'últim abans són conquistes i val la pena visibilitzar-ho. Això ho volem celebrar i la festa vol posar-ho en valor, però també en valor que no fa res. I l'última és que fins al 2021, setembre, aquesta vegada ja no és octubre, es reconeix que totes les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica, encara que necessitin suport, algunes, en la presa de decisions. Fins ara això no era així. I va ser el Comitè Internacional que va anar pressionant en les revisions de com evolucionava l'Estat espanyol i finalment es va conquerir.
0: Aquests serien tres avanços claríssims, molt recents, sorprenentment recents, perquè estem parlant d'una manca de drets fonamentals a aquestes persones. Digue'm ara tres que s'hagin de conquerir perquè també siguin manca de drets fonamentals.
1: Tres. El primer, per exemple, doncs estem molt lluny encara d'arribar a tenir un únic sistema d'educació que sigui veritablement inclusiu i de qualitat per a tot l'alumnat. Encara a Catalunya hi ha una xarxa d'educació ordinària i una xarxa d'educació especial.
0: És veritat que no és el cas del Garraf, que Garraf
1: no,
0: som...
1: per sort.
0: Sí, el Garraf som comarca...
1: Per sort no, mira, ho dic malament. Per mobilització, inicialment per voluntat de la pròpia Generalitat, que va ser la que ho va impulsar.
0: De fet, va ser comarca pionera en aquest sentit.
1: Sí,
0: va ser comarca
1: sí.
0: Inclusiva, o sigui, a nivell educatiu, pionera. És a dir, a la comarca del Garraf no hi ha ni una sola escola d'educació especial, perquè en el seu moment es va determinar que seria comarca inclusiva. Ara podríem entrar en el tema dels recursos, etcètera.
1: Sí, no.
0: Que
1: és... des del 2083, però... Torno, me corregeixo a mi mateixa quan he dit per sort, perquè en un moment determinat, en la dècada del 90, la pròpia Generalitat, que havia impulsat això, va retrocedir i va voler crear la primera escola d'educació especial aquí, i va ser la mobilització de tota la comunitat educativa
0: que es va negar,
1: que ho va aturar amb la complicitat. I això és molt important perquè ens marca en aquesta comarca com a diferencial. Malauradament, bé per nosaltres, però malauradament per altres territoris, perquè aquí hem anat sempre de la mà també de l'administració local i comarcal que ha recolzat això. Per tant, és important dir que això ho vam aconseguir aturar, que aquí hi hagués escola d'educació especial, la dècada del 90, per la mobilització de la comunitat educativa, claustres, famílies amb fills amb i sense discapacitat, però amb el suport i recolzament claríssim de tant dels que governaven com els que estaven en l'oposició dels ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal. I això s'ha de subratllar.
0: Clar, el problema que ha vingut aquí, entenc, que, és, que ha vingut sobrevingut després, és que, clar, més enllà de determinar que les escoles del Garraf han de ser inclusives, com tantes altres que n'hi ha al territori, si això no es dota de pressupost i, per tant, de recursos, principalment, és a dir, el pressupost bàsicament són recursos i els recursos bàsicament són persones, són professionals, clar, realment es fa molt difícil, no?
1: Són recursos i és mirada, no l'oblidem.
0: Les dues coses.
1: Són les dues coses i les dues són imprescindibles, perquè jo puc dir que he vist molt de prop incrementar recursos i no incrementar inclusió. Vale? Per tant, les dues coses s'han d'anar de la mà i són necessàries. La mirada sense recursos es queda molt coixa.
0: Podem dir que al Garraf tenim la mirada però no tenim els recursos? De la
1: Sempre no podem ser complaents. Sempre, evidentment, hem avançat molt en mirada, sobretot, però que en manca recursos és evident, però no podem ser complaents. Perquè això és enemic de la millora contínua. I la millora contínua implica una avaluació. Sempre podem identificar barreres a la participació i aquest és un procés permanent. Ho dic perquè la complaença és gran enemiga d'aquesta millora contínua. I, per tant, és important que siguem autoexigents.
0: Després entrarem més enllà de la mirada, però t'he demanat per tres necessitats. No? M'has parlat aquesta de la necessitat de que aquest concepte de inclusió educativa s'estengui al llarg del territori, no? És a dir, no quedi només en un cas el Garraf o altres municipis, sinó que s'estengui. Quin altre?
1: I deixa'm que puntualitzi aquesta. Acabar. Estem parlant d'una escola inclusiva i de qualitat per a tothom. I, per tant, aquí és evident que sí que tenim un únic, en la comarca només tenim escoles d'educació ordinària, però ens queda avançar en tot això. El segon flagrant és la inserció laboral. En aquest moment, amb dades del Departament d'Empresa i Treball, no arriba ni a una de cada tres persones amb discapacitat que treballen. I això sumant les que treballen en el sector protegit, en un centre especial de treball, més les que estan inserides en el mercat ordinari de treball. No arriben a una de cada tres. Però les que estan en atur, prop de la meitat, estan dos o més anys. És el que es diu atur cronificat. I si anem al tema de salaris, d'aquelles que treballen, d'aquesta minoria que treballa, el salari brut mitjà anual és un 21% inferior al dels treballadors i treballadores sense discapacitat. I encara una xifra molt més frapant, o molt més dolorosa, o indignant, diria jo. I és que la taxa d'activitat, que és la suma dels que treballen més els que estan buscant feina, en 26 anys no ha crescut més que un 0,1%.
0: Sí, del 2020 al 2026...
1: Des del 1999, que són les primeres dades que comencem nosaltres a recollir, perquè n'hi ha d'anterior...
0: No arriba ni al 1%.
1: No, al 0,1%. Al 0,1%. És a dir, hi han passat molts governs diferents, Vull dir, no és un tema d'unes sigles determinades. No és una prioritat. I, per tant, aquest dret... No,
0: el dret a treballar.
1: A treballar... no és una prioritat. I està clar que no ha estat una prioritat política del conjunt de forces polítiques que legislen i que governen.
0: Per tant, coses urgents a canviar. Una educació inclusiva de qualitat arreu del territori, el dret a treballar regulat i no precaritzat, és a dir, digne per totes aquestes persones. Quina més?
1: I l'última, doncs que a dia d'avui la immensa majoria de les persones amb discapacitat no poden triar on ni en qui viure. És a dir, ni tan sols la majoria poden imaginar que hi ha altres possibilitats diferents a viure tota la vida en la família o en entorns residencials i tenen tant dret a emancipar-se i a fer realitat un projecte de vida independent com la resta de la població sense discapacitat.
0: Tots aquests canvis ens portarien cap a aquest camí de societat inclusiva, no? Per al qual ens queda camí per recórrer. I abans feies menció a la mirada, no? Aquesta necessitat de canviar la mirada. Com l'hem de canviar? És a dir, com es fa? Com canviem aquesta mirada?
1: Doncs mira, hi ha moltes maneres, però jo, ja que estem en la festa per una societat inclusiva, sí que vull posar dos exemples de dues metodologies diferents, però que ens porten al mateix objectiu, que estem intentant i que voldríem ampliar allà on es fan, que és amb alumnat en algun cas de l'ESO, en altres casos també de batxillerat i de més, una és la dansa comunitària, el projecte Som i Dansa, la dansa comunitària inclusiva. Uh-huh. En aquest moment, i justament es mostrarà...
0: El dia de la festa, dia de la festa, no? Hi haurà una mostra, eh?
1: En aquest curs s'està realitzant, és dins de l'oferta curricular de l'Institut Cubelles, hi ha una assignatura, que és aquesta, que és opcional, en grups mixtes de l'ESO, amb i sense discapacitat, que treballen a través del cos i del moviment, acaben construint, passant de ser persones individuals que estan en un grup a connectar-se en si mateixes, en les seves emocions, per construir grup. I aquesta metodologia el que facilita, a partir del moviment i del cos, ajuda també a posar paraules i a identificar allò que ens uneix més enllà de tot allò que ens diferencia. I què ens trobem? Que som adolescents. Bueno, que són, jo ja no.
0: Ni jo tampoc.
1: Que són adolescents. I això vol dir pors, anhels, expectatives, somnis, frustracions, decepcions, els primers amors, corresposos, no correspos. Per tant,
0: hormones que pugen i baixen.
1: Hormones, és a dir, aprendre a gestionar les pròpies emocions, a vegades coses que et passen i que no li pots posar paraules perquè no entens ni què passa. Tot això és adolescència i tot això uneix, tinguis o no tinguis una discapacitat. Per tant, des d'aquesta metodologia, al llarg de tot el curs, en sessions que són 2 hores a la setmana, es va construint, primer, es va generant grup, ¿vale? I després d'una connexió individual a cada un, i després acaben identificant a partir d'allò comú un tema a partir del qual construeixen amb la persona que evidentment tot això ho coordina i ho lidera una coreografia. Entonces, que ens la mostraran justament el dia de la festa. I no esperem, la idea no és fer una coreografia tècnicament impecable, sinó tot el que expressa. Aquest any el títol és El pes de les ales. L'han escollit l'alumnat, de tercer i quart d'ESO.
0: Això serà dissabte 23 de maig. Aquesta actuació en concret serà a les 8 del vespre. On serà això?
1: Això serà a la plaça Catalunya.
0: A la plaça Catalunya, que serà el punt neuràlgic de tota aquesta festivitat. Parlant de la mirada.
1: I aquesta mirada, amb aquesta metodologia, canvia mirades. Un altre, Teatre de l'Oprimit. El Teatre de l'Oprimit, que l'estem fent a Can Puig. Ah, perdó, no he dit una cosa. El projecte Som i Dansa ho fem no és només l'Associació Societat Inclusiva de Garraf, sinó que ho fem de la mà de Confluències Vaivé, que és l'entitat que organitza el Festival de Vaivé per la inclusió a Sant Pere de Ribes. I, per tant, ho fem conjuntament.
0: De la mà.
1: Sí. I voldríem estendre-ho a més instituts, a l'ESO, en concret de més centres educatius. L'altre, Teatre de l'Oprimit. El final és el mateix, però el camí és diferent. El que fan és, en aquest cas ho estem fent al Can Puig, a l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes, i participen l'alumnat de l'IFE i, per altra banda, alumnat de l'ESO, de quart d'ESO i de primer de batxillerat de l'Institut. Per tant, grups sempre mixtes, perquè si no, no parlem d'inclusió. Llavors, què és el que fan? Identificar situacions de discriminació. Que, cuidado, no, la discriminació no només és pel fet de tenir una discapacitat, pot ser per molts motius diferents. Identificar la discapacitat i ajudar a cada persona, i igual es treballa també des de la persona, a nivell de les pròpies emocions, etc., també per construir grup, a vegades amb tècniques similars a la dansa comunitària, i el que fan és que a la persona es posen en el lloc de que sent, viu la discriminació, i en el lloc de qui discrimina. I a partir d'ahir el que es fa és interpel·lar com es pot fer front a aquestes situacions de discriminació per poder revertir-les. I aquest any, a més, això s'ha anat contrastant, perquè el que és important no només és el grup, sinó és el públic, la interacció amb el públic. I això s'ha anat interpel·lant a diferents classes de l'institut, en la qual cosa, i també formarà part, a les 5:30, invitem a que vinguin a la plaça Catalunya perquè representaran aquest any dues obres.
0: Uh-huh. Tot això serà, com dèiem, el dissabte 23 de maig a Plaça Catalunya, a partir de quarts de 5 de la tarda, que començarà amb un cercavila, i fins a les 10 de la nit, que hi haurà actuació musical, tot un seguit d'actuacions, com ara deia, teatre, dansa, etc., per celebrar doncs, aquesta festa per una societat inclusiva i mirada canvia mirades, entenc, no només dels assistents, que molts probablement ja ho hauran aconseguit canviar, sinó sobretot principalment del públic. I ara ja som al principi que parlaves de, i has dit, no treballem i no fem aquesta festa només per reivindicar nosaltres o millores per la gent amb discapacitat, sinó és una feina que ha de millorar en general la societat, no? És a dir, una societat intel·ligent, o sigui, és intel·ligent ser una societat inclusiva, és a dir, el camí de la inclusió d'alguna manera manifesta intel·ligència.
1: Mira, jo solament diré que parlant amb un director d'un institut que a més era president d'una entitat de, justament de directors a nivell d'àmbit estatal, deia realment l'educació inclusiva està demostrat que és la més eficient, no només eficaç, eficient pel sistema, i que és un benefici, enriqueix els docents perquè els hi permet, els hi aporta més estratègies útils, no només amb aquell que més la necessita, sinó útils en general, i d'altra banda aporta major qualitat, vale? I millors resultats. Diu, això està més que demostrat, però costa. I costa, jo crec, perquè encara hi ha molts prejudicis.
0: És a dir, és por, també, que no sé si tenim com por, és a dir, la diferència fa por.
1: Sí, però hem de dir que a vegades, en el cas de la discapacitat, pot donar por, però moltes vegades no és por, és estranyesa. I quan no es coneix, el que es fa és que s'aparta. Mira, posaré, fins i tot, fixa't, el meu home, jo tenia un fill en síndrome de Down. Uh-huh. I tenia el meu home, quan tenia 50 i pico anys, li detecten una malaltia que era degenerativa i de la qual finalment va morir. Era a nivell físic, eh? Uh-huh. Va convertint el seu cos cada cop més en una presó, sí. No a nivell cognitiu, però sí uh-huh. a nivell físic. I el fet, quan finalment li va afectar a nivell de mobilitat sí. i tenia que estar en cadira de rodes, doncs, us semblarà mentida, però si jo l'acompanyava, quantitat de vegades, per exemple, si anaves al metge sí. o tal, quantitat de vegades que t'interpel·laven a tu, no amb ell. Vale? I ell, que era una persona orgullosa, s'indignava. Vale? Per tant, a vegades, quan no sabem tractar o no entenem la impotència, ens fa mirar cap a un altre costat, ens fa eludir. Si te trobes una persona que no entén el que parla, que t'està sí. dient i no l'entens, et fa sentir tan malament que t'adreces a la mare, al pare, al germà o qui sigui, perquè i ja no li preguntes amb ell o amb ella.
0: Clar, i l'estem apartant. L'estem apartant i no l'estem incloent, que justament és el que s'ha de reivindicar i es vol reivindicar amb aquesta festa el proper dissabte de maig, que avui es presenta al Miramar aquesta tarda a les 6 de la tarda, de 6 a 7 a 2 quarts de 8 de la tarda, també amb actuació de la Colla Dimonis d'Olivella, amb parlaments, amb presència de la Matrina, que és l'Alba Mestres Petit, i per descomptat amb la Margarida Saiz. Margarida, un plaer. Com sempre, tenir-te aquí a la ràdio. Gràcies.
1: El plaer nostre.
0: Gràcies. Ho deixem aquí. Tornem demà a les 9, que acabin de passar. Bon dia. Adéu-siau.

0: Són les 12. Només un o dos joves de cada 10 aconsegueixen emancipar-se a Catalunya abans dels 30 anys. Ho revelen les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, que us avança 3CAT Info. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no poden pagar-se un lloguer. El 95% dels espanyols reclamen més mesures de control a les xarxes per protegir els menors. Ho revela una enquesta presentada aquest matí a Barcelona sobre la percepció dels drets digitals. Més del 70% dels ciutadans són partidaris d'una identificació obligatòria per entrar a internet. Les mobilitzacions al sector educatiu continuen a l'espera de la reunió de demà entre sindicats i departament per mirar de desescalar el conflicte. Avui és el torn dels docents del Baix Llobregat i el Penedès, després que hi es va fer la primera de les 3 vagues generals previstes a tot Catalunya fins a finals de curs. Les autoritats espanyoles es plantegen la possibilitat que els passatgers sense símptomes d'antivirus ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid puguin acabar la quarantena a casa. L'únic positiu es manté estable amb símptomes que no han empitjorat. Els advocats de Jordi i Josep Pujol Ferrusola carreguen contra la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat afirmen que fan acusacions sobre sospites i no són curoses en l'aplicació dels suposats delictes. Avui és la penúltima sessió del judici contra els 7 fills de l'expresident que s'enfronten a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. El primer ministre britànic, Keir Starmer, es reuneix amb el seu principal rival dins el laborisme enmig del debat sobre el seu futur polític. Una trobada que ha precedit l'acte Westminster, on el govern exposa el seu full de ruta, amb el tradicional discurs del rei Carles III d'Anglaterra. A l'espera de l'avaluació oficial, els pagesos de les zones agrícoles de la plana de Lleida calculen que centenars d'hectàrees han quedat malmeses per la pedregada d'ahir. Ha estat la més important i extensa d'aquest any i ha afectat cereals i fruita dolça. I uns 300 alumnes es presenten aquest dissabte a Lleida en una convocatòria extraordinària de la DGT de l'examen pràctic de conduir. La mesura busca reduir les llargues llistes d'espera que superen les 5.000 persones. Les autoescoles consideren que es queda curta i que calen altres decisions per reduir el col·lapse. La Fira del Circ de Catalunya Trapezi arrenca a Reus, al Baix Camp, l'edició del seu 30è aniversari. Fins diumenge, que a més faran prop d'un centenar d'espectacles d'una seixantena de companyies, amb una aposta decidida per les produccions contemporànies i fetes aquí. Esports.
1: El Barça valora emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les seves últimes declaracions en què va tornar a acusar el club blaugrana pel cas Negreira i també d'haver-lo robat diversos títols de Lliga. El president del Madrid també va descartar dimitir i va anunciar la convocatòria d'eleccions a les quals es tornarà a presentar. El Barça, amb el títol de Lliga ja a la butxaca, juga aquest vespre a 2:15 al camp de l'Alavés. Mentrestant, l'Espanyol rebarà la set l'Atlètic Club de Bilbao amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. I a la Lliga CB de bàsquet avui es juguen els partits Granada-Barça i Breogán-Jaiopos-Lleida. Ahir el Baxi Manresa va guanyar la pista del Girona i va certificar la seva permanència un any més.
0: Tarda amb valors molt a prop dels 25 graus a la Costa Daurada i a l'Ebre. Baixen una mica les temperatures a la resta del país. Els núvols es mantindran a gran part de les comarques de Girona i nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguns ruixats. També al Pirineu predominaran els núvols, amb algun ruixat puntual i una cota de neu de 2.200 metres. Més sol fora d'aquestes comarques. 3CAT Info.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Bones notícies per avançar en la recerca contra el càncer i la descentralització de la investigació en l'àmbit de la salut. Reus consolida la seva unitat pionera sobre el càncer i se situa com una de les institucions capdavanteres de la xarxa oncològica europea. L'Hospital Universitari Sant Joan, de la capital del Baix Camp, estarà especialitzat en assajos clínics de fàrmacs de totes les fases, incloent-hi les més experimentals. I això és molt rellevant, perquè aquest tipus d'estudis es limitaven, es reservaven fins ara a grans centres de Barcelona. I sortirà guanyant la recerca, la docència, perquè també es formaran els professionals que donaran aquesta assistència integral, i també els pacients amb càncer d'aquesta zona. 800.000 habitants del sud de Catalunya podran rebre tractament multidisciplinaris i molt personalitzats més a prop de casa seva. I també fora de Barcelona, un hospital que sobretot a l'estiu atén una gran quantitat de pacients pels turistes que visiten la ciutat on està ubicat, és l'Hospital de Calella.
2: Si ara sortíssim d'aquí i anéssim a fer una volta, hi ha moments que fins i tot, no? Ostres, fa com mitja cosa, no? Ensenyar com tenim l'hospital.
1: I per evitar que faci vergonya ensenyar segons quins racons d'aquest hospital, com admetia l'alcalde de Calella, s'hi invertiran més de 80 milions d'euros per reformar-lo i ampliar-lo. L'objectiu és que tingui el doble d'espai i unes instal·lacions dignes de cara al 2031. Perquè fer recerca, docència i tractaments integrals és crucial, sí, però tenir uns espais prou decents on oferir tots aquests serveis, també.
0: Catalunya al dia.
1: De seguida ho ampliarem tot plegat. És una de les notícies destacades al programa d'avui. En què, Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
1: També sentirem dos joves que s'han escapat, per dir-ho d'alguna manera, de la mitjana i s'han pogut emancipar abans dels 30 anys. Només un 18% ho aconsegueixen.
3: I amb peatges importants.
4: Jo estic pagant 700 euros, que realment està com fora del mercat actual, però el sacrifici que he hagut de fer és anar-me més lluny del meu lloc de treball. O sigui, ara mateix no em puc moure amb transport públic, perquè trigaria més de 3 hores.
1: El sentirem a ell, en Pau, també sentirem les Zoe explicant les seves males experiències amb les immobiliàries que els han llogat al pis. I a Lleida, tots són presses ara per preparar 300 alumnes perquè s'examinin de la part pràctica del carnet de conduir.
3: Sí, aquest mateix dissabte, en la convocatòria extraordinària que va anunciar la DGT amb només una setmana d'antelació.
5: Ha estat un enrenou de moure agendes, de programar. L'alumnat també està acabant batxillerat, altres estan de festa major.
3: I això per reduir la llarga llista d'espera de 5.000 persones per fer els exàmens pràctics del permís de conduir en aquesta demarcació.
1: També us explicarem que a partir del curs que ve es podrà estudiar el grau mitjà en gestió forestal també a les comarques gironines.
3: Una bona notícia pels futurs treballadors forestals d'aquesta demarcació, que fins ara s'havien de desplaçar fins a la Seu d'Urgell per fer aquest grau. Ara el tindran més a prop, a Santa Coloma de Farners.
6: Hi ha una necessitat de treballs forestals, hi ha una necessitat de gent formada en aprofitaments, hi ha una demanda de fusta important, hi ha hagut una pujada de preus.
1: I el Solsonès, plans per recuperar els antics camins de la Sal com a atractiu turístic.
7: El que pretén és posar en valor lo que és la ruta que uneix a la muntanya de Sal de Cardona amb el Saler de Cambrils, que va cap a la Cerdanya, a l'Urgell i Bages.
3: I aprofitar de pas per potenciar el patrimoni natural i gastronòmic d'aquesta zona.
1: Hem tingut un altre matí complicat, no tant com ahir, però també déu-n'hi-do, per la vaga de docents avui al Baix Llobregat i al Penedès. Cap incidència a aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra.
8: Bon dia, doncs hores d'ara força tranquil·litat. Destaquem només retencions a l'àrea de Barcelona en punts com la Ronda Litoral, a Sant Adrià, sentit Llobregat. Precaució en aquest punt per si hi ha hagut alguna incidència, perquè veiem el trànsit força aturat. Trànsit més dens també a la P7, entre Barberà i Santa Perpètua, sentit Tarragona. Recordem que en aquesta via, la P7, a l'alçada de Vilafant, es generen també algunes retencions perquè s'està netejant la via després de l'accident d'un camió. I un últim apunt sobre transport públic. Recordem que la línia R4 de Rodalia circula amb demores de 30 minuts.
1: I després de l'apocalipsi meteorològica que va haver-hi ahir a la tarda en alguns punts, els camps de les comarques de Lleida van tenir la pedregada més important de l'any. Avui, temps més tranquil o no, Francesc Mauri?
9: Bon dia, doncs sí, avui temps molt més tranquil. Per sort, ahir aquestes afectacions van ser molt puntuals perquè la primavera pot ser traïdora en aquest sentit. De moment no ens hauria de trair aquesta tarda i alguns ruixats, però sí que poden caure de forma moderada al nord-est, també a punts del Pirineu, i en canvi, com més a ponent, més al sud, més presència del sol, però amb intervals de núvols, i una temperatura molt diferenciada entre el nord i el sud. Costa Daurada i Costa de l'Ebre, valors propers als 25 graus. Atenció, però, demà a un raconet del país, entre l'Alt Empordà i el Rosselló, demà, tot el dia i fins divendres al matí, podrien caure entre 50 i 100 litres per metre quadrat.
1: Doncs atenció en aquesta zona. I en esports, Au del Serra, què prepareu per avui?
10: Doncs el Barça, que valora en prendre accions legals contra Florentino Pérez per les seves últimes declaracions en què va tornar a acusar el club blaugrana pel cas Negreira i també d'haver-los robat diversos títols de Lliga. La victòria de Llevant al camp del Celta complica la situació del Girona, que se situa provisionalment tercer per la cua de la classificació primera a l'espera del transcendental partit de demà amb la Reial Societat. A Tarragona, aquesta tarda, se celebra la tradicional trobada de tècnics prèvia a un derbi català de Primera Federació. Es farà el nou estadi amb el tècnic del Nàstic, Paulo Alfaro, i el de l'Europa, Adai Benítez. I l'adjunt a la presidència del Lleida Club de Futbol, Marc Torres, anuncia que tenen un acord firmat amb un inversor que garanteix el pagament del deute immediat a Hisenda i la Seguretat Social.
1: Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la Sots Edició, Imma Mates a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1:06. Comencem.
0: Catalunya al dia.

0: Amb això que us dèiem, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus entra a formar part de la xarxa oncològica europea formada per institucions capdavanteres en aquesta àrea. Ho ha fet a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients que tenen aquesta malaltia. Des de Tarragona, més detalls, Clara Chavarría Domingo.
1: El Catalunya Sud Cancer Center integra l'assistència, la recerca i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Es tracta d'un centre altament especialitzat en què equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Això permet oferir, entre altres coses, tractaments més personalitzats. La iniciativa s'ha impulsat en col·laboració amb l'Institut de Recerca Biomèdica i la Universitat Rovira i Virgili i facilita que generin sinergies entre la pràctica clínica amb la recerca biomèdica i la formació de professionals. D'aquesta manera s'ha aconseguit l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer, que suposa un reconeixement a l'excel·lència d'aquest centre i alhora implica complir els estàndards internacionals més exigents en l'atenció al càncer.
0: Doncs per saber-ne una mica més, aquesta hora podem parlar amb el doctor Josep Gomà, que és director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud. Senyor Gomà, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: D'entrada, què suposa entrar a formar part de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer?
2: Bé, doncs hauríem de distingir què suposa per la institució i què suposa pel pacient, no? Per la institució és un reconeixement, no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé.

0: es té en compte l'opinió del pacient, es té en compte no només el pacient i la família, sinó tot lo social que l'envolta, s'empodera el pacient amb les preses de decisions, es fa bon diagnòstic precoç, es fan bones cures pal·liatives, es fa bona psicooncologia. És una mica la integració de totes les disciplines que envolten a un pacient que té càncer, que això potser és un tòpic, el pacient està al mig i nosaltres donem voltes al voltant, però és així. És així, el pacient ja té prou feina i el que hem de fer és aclarir-ho nosaltres.
1: Aquest tipus de manera d'afrontar, no?, aquesta malaltia, de tractar-la, que és la que estan fent a l'Hospital Sant Joan de Reus, a quins altres centres de Catalunya la podem trobar? Perquè vostè ara justament feia diana en una de les coses, no?, que és important aquest reconeixement per veure que fora de Barcelona també es pot fer recerca i es pot fer una atenció personalitzada i de molt alt nivell, no?
0: Sí, a veure, jo, tractar malalts amb càncer a Catalunya es tracta bé a tot arreu. És a dir, ningú fa coses que no toquin i tothom té tots els tractaments que li fan falta, no? Una altra cosa és que poden estar més o menys ben organitzades i que no es perdi temps entremig, etcètera, no? I després, una altra cosa és que no només és l'atenció al pacient, sinó que és important fer recerca i és important fer docència. Si tu estàs fent assajos clínics amb nous fàrmacs, doncs un pacient es pot beneficiar d'un nou fàrmac molt abans que surti al mercat, i això també és interessant. Si tu formes estudiants de medicina amb una bona oncologia i formes residents d'oncologia mèdica, d'oncologia radioteràpica, ben formats, doncs seran els metges que ens portaran a nosaltres quan siguem grans, diguéssim.
1: Per tant, és evident els beneficis que té aquest tipus de tractament i, a més, amb un punt que és crucial, que és esforçar els temps.

estàndards s'ha de desplaçar poc al pacient. Sí que hi ha coses que les fan en llocs molt concrets que més val que hi vagis perquè ets pacient, perquè més val que t'operis una cosa que no se n'operen masses, el metge que sempre opera això, que no una persona que n'operi una l'any. No? Això és evident que hi ha coses que s'han de concentrar, no? Però la major part de coses es poden fer a prop de casa del pacient. Una altra cosa és la recerca, que

referència del nostre centre són 800.000 habitants. Hi ha hospitals de Barcelona que no tenen una referència de 800.000 habitants. El que és qüestió d'organitzar-ho, perquè són 800.000 habitants que estan no en una ciutat, sinó que estan en moltes ciutats de la demarcació de Tarragona.

0: Policia de la Catalunya Sud. Moltes gràcies, senyor Gomà, per atendre'ns.
1: A vostès. Gràcies, adeu.
2: Catalunya al dia.

0: Doncs més cap al nord, a Calella, el Maresme tindrà el seu hospital reformat el 2031. Avui s'ha presentat el projecte que preveu duplicar la superfície actual d'aquest hospital i també contempla una inversió quantiosa de 83 milions d'euros. L'alcalde de Calella, Marc Buch, ha remarcat que és un deute històric que la ciutat tingui un centre hospitalari digne, de primera divisió. Des de Calella, Marta Vallès, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que el govern està compromès amb aquesta obra.
1: Sí, i hi ha un tret comú de tots els representants institucionals que han pres la paraula. Obertament han reconegut que l'hospital ha quedat antiquat, que no s'han fet inversions i que ja tocava. Un projecte que, com deies, ha vingut a presentar el conseller de Presidència.
2: Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona.
1: Obertament, l'alcalde de Calella, Marc Buch, ha vingut a dir que fa vergonya ensenyar algunes instal·lacions. Sort, afegit, de la bona professionalitat i el tracte del personal que hi treballa.
3: Com un

0: País que creu, doncs, amb el dret a la salut i amb l'estat del benestar ens toca tenir unes instal·lacions sanitàries i uns hospitals de primera divisió. I actualment, doncs, tots sabeu que no el tenim de primera divisió, però d'aquí uns anys, doncs, ho serà. Per què ens ho mereixem? Perquè això és un deute històric. Si ara sortíssim d'aquí, anéssim a fer una volta, hi ha moments que, fins i tot, no? Ostres, fa com mitja cosa, no?, ensenyar com tenim l'hospital.
1: No és un nou hospital, és una ampliació, però que doblarà la superfície que ocupa actualment. El projecte suposarà una millora molt destacable. Sònia Pérez és la directora assistencial de la Corporació de Salut Maresme i la Selva.
2: Aquesta ampliació ens permetrà millorar els circuits assistencials, reduir la pressió sobre determinats serveis, incrementar la capacitat diagnòstica i quirúrgica i oferir més confort i seguretat als pacients i a les seves famílies. Però també és una aposta pels professionals que hi treballen cada dia.
1: Un edifici de 4 plantes en primer terme i plantes d'hospitalització fins a 8 nivells allunyades del bloc 9. Un gran atri unirà tot el conjunt. La proposta s'està redactant seguint criteris de sostenibilitat.
3: Així hem arribat a un quart de dues del migdia. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. Això, segons recullen les últimes dades de l'Observatori Català de la Joventut, a què ha tingut accés 3CAT Info. La resta, per tant, 8 de cada 10 joves, han de continuar vivint amb els pares més enllà de la trentena perquè no es poden permetre pagar un lloguer. Els que es podrien considerar afortunats han de superar una autèntica cursa d'obstacles, en la majoria dels casos, per poder engegar un projecte personal. Hem parlat amb la Zoe i en Pau, que ara s'acosten a la trentena i són dels pocs que han pogut marxar de casa dels seus pares.
4: Als 24 ja em vaig emancipar, però el meu germà amb 26 encara està vivint a casa dels pares.
5: Doncs jo em vaig independitzar amb 23, no podia més perquè sentia que no podia créixer com a persona ni desenvolupar-me, i vaig tirar per tirar-me al buit directament.
4: Jo estic pagant 700 euros, que és un preu que realment està com fora del mercat actual, però el sacrifici que he hagut de fer és anar-me més lluny del meu lloc de treball. O sigui, ara mateix no em puc moure amb transport públic, perquè trigaria més de 3 hores.
5: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament perquè cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer, se'ns va fer una bola molt grossa. Ha sigut un dels pitjors episodis d'ansietat de la meva vida.
4: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions.
5: Des del principi ens van dir un preu i quan vam anar a firmar el contracte de cop era un altre. Després cada mínima reparació ha sigut impossible. El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
4: Una de les frustracions més grans i de les intranquilitats que tens a nivell psicològic és el tema de la vivenda, de l'habitatge.
5: Quan el 2008 va petar tota la bombolla, érem preadolescents. Aleshores, hem com crescut en la crisi. Estem acostumats a viure sempre en aquest merder constant, però mai milloren les coses.
6: Catalunya al dia.
3: I on tampoc milloren les coses de moment és en el conflicte obert entre la Generalitat i els mestres i professors. Hi ha hagut nova jornada de vaga avui a les aules, en aquest cas del Baix Llobregat i del Penedès, pendents de la trobada de demà entre el govern i els sindicats per intentar desescalar el conflicte. Això després de l'aturada general d'ahir, que va tenir un seguiment del 70% segons els sindicats, del 34% segons la Conselleria d'Educació. Ara al migdia s'estan fent concentracions i actes de protesta. A Sant Feliu de Llobregat els manifestants es concentren davant dels serveis territorials, després tenen previst fer una assemblea. Allà hi tenim, a Sant Feliu de Llobregat, en David Àngela. David, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs mira, després de manifestar-se entre la seu territorial d'educació a la capital de la comarca, aquí a Sant Feliu de Llobregat, i entre el parc del 8 de març, al voltant d'un miler de mestres i de docents participaran ara en una assemblea per analitzar la situació d'aquest conflicte laboral. Mireia Valentí Iturriaga és la presidenta de la Junta de Personal Docent del Baix Llobregat.
8: El que sí que està clar és que avui hem d'arribar a uns acords de cara a la negociació de demà i decidir quines són aquelles línies vermelles en les quals no hi volem cedir. Principalment la recuperació d'aquest 25% de poder adquisitiu perdut, les sobreràtios que estem patint a dintre de les aules, recursos per la inclusiva.
7: Abans, entre les 7 i les 8 del matí, els mestres han tallat la B23 en tots dos sentits, afectant la mobilitat i els accessos a Barcelona. Segons Oriol Francesc, també d'USTEC, s'està lluitant per un model de país.
9: I al final el que estem discutint és una qüestió de país, de quina escola volem i, per tant, quina Catalunya volem. Si una escola on hi posen Mossos d'Esquadra per resoldre i acompanyar, diuen, l'augment de la conflictivitat, o una escola on hi ha serveis socials i recursos socials en forma d'orientadors, integradores, serveis psicopedagògics, etc., per fer prevenció, acompanyament i resolució.
7: Els mestres confien que demà, amb la reunió entre la conselleria i el sindicat USTEC, el majoritari del sector, es comenci a desbloquejar aquesta situació que està alterant aquest final de curs.
3: Molt bé, doncs gràcies, David. Bon dia.
7: Adéu, bon dia.
3: I els serveis educatius del Penedès també s'està fent aquesta hora l'acte central de la vaga amb una concentració a Vilafranca del Penedès. Allà hi tenim la Montse Gené Ribà. Montse, bon dia. Hi ha molta gent en aquesta concentració?
10: Hola, bon dia. Sí, més d'un miler de docents amb samarretes grogues en defensa de l'ensenyament públic han vingut fins aquí per fer sentir les seves reivindicacions. Davant de l'Ajuntament han mostrat pancartes que reclamen dignificar l'educació, pujar sous i baixar ràtios. Han demanat la dimissió de la consellera Niubó, de qui han fet un ninot amb una motoserra que després han passejat per tot el centre. Els representants sindicals de la CGT i de la Intersindical, Marta Jové i Jesús Solius, satisfets, han qualificat així la vaga d'avui.
11: Nosaltres aquí al Penedès la valorem molt positivament perquè és una manifestació històrica. A Vilafranca no s'havia fet cap manifestació des de fa molts anys tan grossa, tan reivindicativa i amb tantes ganes d'aturar-ho tot.
12: Des de l'any 88 que no hi havia una vaga semblant, unes mobilitzacions semblant a les que estan havent-hi ara. I això vol dir que hi ha molts anys d'anar aguantant una situació, jo diria, insostenible, no? I això es nota moltíssim. La gent no està gens satisfeta, les paraules de la consellera Niubó no estan precisament acalmant els ànims. Avui ha sortit el president Illa també dient que l'acord era el millor que podíem tenir.
10: Abans, al matí, s'ha tallat la Nacional 340. Encara no hi ha dades del seguiment de la vaga a les quatre comarques.
3: Doncs un ambient al sector educatiu, també vigílies d'aquesta reunió que ha d'haver-hi demà entre el departament i els sindicats. I just aquesta tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, han de donar explicacions al Parlament sobre la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. Això ho faran en el marc de la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. Sobre aquest fet n'ha parlat només aterrar als Estats Units el president de la Generalitat. Salvador Illa ha reiterat el suport a la consellera i al major, subratllant que no ha estat una decisió política. Miquel Jarque, bon dia.
13: Molt bon dia, Estel.
3: Què n'ha de sortir, per tant, de la compareixença d'aquesta tarda per part de la consellera i del director de la policia?
13: Clar, aquí sobre plana si hi haurà alguna dimissió, eh? Però segur que, d'una banda, s'espera que la consellera, ara en seu parlamentària, reiteri que la infiltració en assemblees no és una decisió política i que es va fer sota criteris tècnics i de seguretat. Trapero argumentarà de forma tècnica i jurídica la decisió, haurà d'explicar si va ser oportuna i proporcionada aquesta decisió dels responsables de la investigació i tot això en un marc d'aquestes peticions de dimissió de l'oposició, però amb el suport del president Illa des de Califòrnia.
14: Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte i la meva consideració. Aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres compareix el conseller i compareix el director general i donarà les explicacions pertinents.
13: Després de la compareixença, el sindicat majoritari al sector de l'educació, USTEC, ha convocat al Parlament mateix una roda de premsa per valorar les explicacions de la cúpula d'Interior. El sindicat prepara una denúncia als tribunals sobre aquests fets que se sumaria a la que ja ha presentat l'Associació d'Advocats d'Osona.
3: Molt bé, doncs estarem pendents aquesta tarda d'aquesta doble compareixença, la consellera i el major Trapero, a veure si anuncien algun pas més, alguna dimissió. En
13: molt,
3: tot cas,
13: molt esperada aquesta
3: sembla
13: compareixença.
3: Sembla que seria d'un càrrec intermitjà. No d'altes esferes.
13: Veurem.
3: Molt bé, gràcies, Miquel. Bon dia.
13: Bon dia.
3: I el jurat popular ha declarat culpable d'assassinat amb traïdoria l'home acusat de matar i esquarterà el seu company de pis a Piera, a la comarca de l'Anoia. Això va passar el 2022. També se li aplica a Quim un delicte de profanació de cadàver.
15: I a més el veredicte ha estat per unanimitat. Això sí, els nou membres del jurat han apreciat la circumstància atenuant d'alteració psíquica. Durant el judici que es va celebrar fa uns dies a l'Audiència de Barcelona, l'acusat va admetre que havia matat i esquarterat el seu company de pis, però va alegar un trastorn mental.
16: Me fui a buscar un martillo y empecé a atacarle con el martillo. Quiero decir que yo no tenía ganas de hacer ese tipo de cosas. No estaba bien mentalmente, no estaba bien.
15: L'acusat va reconèixer que va fer servir una motosserra per seccionar el cadàver amb la intenció de desfer-se'n i traslladar les restes fora de l'habitatge. La fiscalia demana per l'acusat 23 anys i 5 mesos de presó.
3: 5 minuts, haurem arribat a 2:15. Un any de l'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua i aprofitant l'efemèride, Òmnium Cultural reclama que la prioritat a partir d'ara sigui el català a l'escola. Adverteix que perquè el compromís del govern amb el pacte sigui creïble, han d'implicar-s'hi tots els departaments. Montse Camps, bon dia.
17: Hola, bon dia. El president d'Òmnium, Xavier Antic, creu que el pacte ha fet avenços especialment pel que fa a l'accés a l'aprenentatge del català, però que a partir d'ara l'escola ha de ser prioritat de país.
18: Ara mateix milers d'alumnes acaben l'escolarització sense assolir el nivell C1 amb garanties i amb la llengua pràcticament desapareguda a patis i extraescolars. Per això estem convençuts que ara és urgent actuar a l'escola, i no només perquè ho reclami la comunitat educativa, sinó que ho hem de fer tots.
17: I avisa que en aquest any la implicació d'alguns departaments en el pacte ha estat insuficient.
18: El compromís de l'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua no pot dependre exclusivament del que faci la Conselleria Política Lingüística, sinó que interpel·la a tots els governs, i en la mesura que en tots afecten també a polítiques pressupostàries, haurien d'afegir el Departament d'Economia i Finances, etc.
17: Reclamen també que el pacte arribi a la feina i a l'esport, dos altres grans àmbits pendents.
3: I ara una qüestió que en vam parlar aquí a bastament al Catalunya al dia, que és els exàmens de conduir a la demarcació de Lleida, que és on hi ha més problema perquè tenen una llista d'espera de 5.000 persones per poder fer aquestes proves. Doncs bé, aquest dissabte, a Lleida, 300 persones faran aquest examen pràctic de conduir en una convocatòria extraordinària que ha fet la Direcció General de Trànsit, la DGT, per intentar reduir aquesta llarga, llarguíssima llista d'espera. Les autoescoles que hi portaran alumnes s'han hagut de reorganitzar a corre-cuita i d'altres ni tan sols s'hi han apuntat perquè entenen que és aquesta solució és un pedaç. Des de Lleida, Estela Busoms, bon dia.
19: Hola, bon dia.
3: I també es queixen que tot plegat s'ha fet de forma molt precipitada.
19: Doncs sí, perquè la mesura es va anunciar fa encara no dues setmanes, amb festius pel mig. A més, els 300 convocats dissabte representen només un 5% dels que tenen pendent examinar-se, uns 5.000, i els aspirants del Pirineu n'han quedat exclosos. Tot plegat ha desincentivat algunes autoescoles, segons el president de la federació que les agrupa, Raül Viladric.
20: Alguns de les autoescoles van decidir directament no anar a aquest examen extraordinari en dissabte perquè veien que era una mesura precipitada, que no tenien temps de reacció per poder presentar aquest alumnat.
19: Els centres que sí que hi portaran alumnes han tingut uns dies amb molt enrenou. N'hem parlat amb Adrià Bravo, de l'autoescola del RAC a Lleida.
21: Llavors hem tingut que augmentar les hores, hem tingut que fer hores extres per poder tindre cabuda per tots els alumnes. Clar, com t'he dit, amb tan poc temps d'antelació no ens dona temps a preparar molta gent i tampoc el que no podem fer és preparar, o sigui, pujar gent a examen si no tenen el nivell.
19: Des de la Federació d'Autoescoles insisteixen que l'arrel del problema són els examinadors que estan de baixa, 4 dels 9 que hi ha assignats a Lleida, i que cal que la DGT garanteixi que se substitueixen.
3: I ara parlem d'un altre mitjà de transport, és de l'autobús. Concretament, es reforça a partir de demà aquest servei entre Berga i Barcelona amb més busos directes en hores punta. És una demanda llargament reivindicada pels usuaris de la línia perquè no tenen alternativa amb tren en aquest trajecte. Des de Berga, Natia Dell, de quan és l'ampliació?
0: Ho intentem explicar. Hi haurà 4 expedicions més d'anada i tornada a Barcelona i la majoria seran directes, que sortiran a primera hora del matí, a les 6 i a les 7, per la gent que treballa o va estudiar a la capital. Ara només hi havia un directe al matí, un bus que venia d'Andorra i un de tornada al vespre. La inversió total serà de 900.000 euros anuals per un corredor que estan utilitzant 450.000 usuaris cada any. Per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, és necessari continuar millorant la mobilitat pública al territori per generar oportunitats.
2: De la mateixa manera que he dit, que l'equilibri territorial passa per tenir habitatge i per tenir bones comunicacions, avui fem un pas endavant. Hem de continuar treballant. De ben segur que hi haurà demandes que hem de continuar treballant.
0: Aquest corredor s'anirà reforçant de manera progressiva fins a finals de juny. Pel president del Consell Comarcal, Moisès Masanes, la mobilitat és un dret i sense un bon transport públic s'accentuen les desigualtats.
22: Considerem que anem en la línia correcta, però que hem de ser més ambiciosos. Jo crec que en aquest sentit amb el govern coincidim. El que passa que per qüestions pressupostàries s'ha d'anar avançant els ritmes que es pot avançar i en aquest sentit nosaltres continuarem demanant perquè creguem que és necessari pel territori i continuarem treballant amb el govern per aconseguir-ho.
0: Fa temps que els usuaris, com us deien, d'aquest corredor demanen millores a la línia. En aquest sentit van fer una recollida de firmes i van presentar mocions a l'Ajuntament i al Consell Comarcal.
3: Així hem arribat a 2:45 del migdia. Aquest matí s'avaluen els danys que la pedregada d'ahir a la tarda va provocar en zones agrícoles de la plana de Lleida. Els pagesos calculen que es tracta de centenars d'hectàrees afectades, tant de cereal com de fruita dolça. És la tercera pedregada de l'any, però de moment la més important i també la més extensa. Lleida, Noelia Casellas, el sector critica, a més, que les noves ajudes per instal·lar xarxes antipedra continuen pendents encara.
23: Bon dia, Estel. Sí, i això fa molt més perillós les pedregades com la d'ahir. La pedra va caure en zones del Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues i era de la mida d'un cigró o una avellana. Ara la fruita que hi ha als arbres ja comença a ser gran i aquest matí s'avalua quin dany ha rebut. Avui mateix s'espera tenir l'informe del Departament d'Agricultura. Ha estat la pedregada més important en el que portem d'any, la més extensa, i el sector lamenta que no s'han materialitzat els 8 milions d'euros en ajudes que el govern va anunciar per instal·lar xarxes antipedra. Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, i Sergi Balué, de JARC.
24: Ni sabem quin dia sortirà, la gent està nerviosa perquè hi ha molta gent que es voldria acollir amb aquest ajut i ara mateix aquest ordre podria ser que sortigués de cara a setembre.
25: Arriben les coses tard i malament. Això ja hauria d'estar habilitat fa dies i, com sempre, pues, anem tard. I els pagesos el que no podem permetre'ns aquest luxe. Van dir que sortirien ja a principis d'any i encara ni està ni se l'espera, com diuen.
23: L'any passat, el 2025, va ser l'any amb més pedregades en un quart de segle. N'hi va haver 19 i van ser especialment primerenques. La més violenta va ser la primera, registrada el 19 d'abril. Aquesta intensificació s'atribueix al canvi climàtic.
3: I les successives pluges dels últims dies, fins i tot empedregades també, han afectat els pagesos de la Ribera d'Ebre i el Baix Camp en plena campanya de la cirera. Segons ha pogut saber, 3Cat Info han perdut el 25% de la collita i es plantegen directament no recollir-les, les cireres. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
26: Hola, Estel, bon dia.
3: I a més, això no s'esperaven que passés, eh?
26: Sí, de fet, ja explicàvem que els pagesos confiaven que, com que les varietats més primerenques ja s'havien collit, el pitjor havia passat. Doncs no és així. Els darrers dies ha anat plovent, a poc s'ha anat malmetent el fruit i la pedra, que va caure en alguns punts, ho ha acabat d'empitjorar del tot. Entre els pagesos afectats hi ha Jordi Castellnou, coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Camp.
27: Amb el tema de cracking i encabant la pedra, també, per molt que ara fent tractaments fungicides i tot això, agafar la cirera molt madura, i a l'agafar la cirera molt madura no té marge de maniobra, doncs, per poder cicatrinsar bé la ferida i poder-la comercialitzar. No sabrem ni si la podrem collir.
26: La varietat més colpejada és la Frisco, que és la que es començava precisament a collir ara. En el seu cas, representa una quarta part de tota la seva producció. Ell és de Vandellòs, juntament amb Miravet i Tivissa, totes dues a la Ribera d'Ebre, són les zones més afectades.
6: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
3: I ara toca repassar algunes de les notícies més vistes a la web i a l'app del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
1: Què tal, bon dia?
3: Perquè tindrem a Messi aquí molt a la voreta de la ràdio.
1: Sí, sí, sí, és una de les notícies més vistes avui a la web i l'app del 3Cat Info. De fet, ahir amb en Quim Balaguer vam comentar que potser ho seria, perquè just ho estàvem en aquell moment publicant.
3: Segur que vindrà a servir unes quantes taules.
1: Efectivament, ho vam encertar. No sé, perquè no hi ha ben bé restauració.
3: Parlen
1: d'oficines, en fi. Suposo que alguna cosa hi col·locaran, però que sapigueu això, que és una de les notícies més vistes, que Messi tindrà comprat aquestes galeries de la Via Wagner de Barcelona.
3: Això és una placeta molt petitoneta que es diu Joan Llongueres, que està aquí darrere de la ràdio, carrer Beethoven, amb Bori Fontestà, al barri de Sarrià-Sant Gervasi.
1: Sí, 33 anys, 33 anys tancat. Per tant, acumulant, en fi, de tot, no? Vull dir que no hi ha hagut fins i tot un incendi i la situació és bastant deteriorada.
3: Ara Messi ve i ens ho arregla. Va, què recomanem avui, Marc?
1: Mira, recomanem sobretot la notícia de la sorra de la platja de Calafell, aquest trasllat que s'ha hagut de suspendre, perquè hi veureu la fotografia d'aquest corriol que va negre.
3: Sí.
1: Veureu la fotografia del corriol i també veureu com amb una gàbia s'ha intentat protegir el niu, però al final el que s'ha decidit als agents rurals és aturar, doncs, tot el de la sorra fins al setembre. Per tant, aquest any les platges de Calafell, que en aquest cas estaran una mica mig gas.
3: I que ens ho va explicar ahir també la Montse Jané. I fa un any de què parlàvem?
1: Mira, parlàvem del Pacte Nacional per la Llengua.
3: Sí, ara mira, Òmnium en feia balanç.
1: Avui en fem balanç. La idea era sumar 100.000 parlants l'any i, en fi, aquest 2025 s'havien d'invertir 255 milions. Dels diners no ho sé, però que sàpigues que avui, per exemple, Òmnium ha fet números, és a dir, que s'ha incrementat les places de cursos de català en 30.000, sí, que també n'hi ha 50.000 més arran del procés de regularització que estan comprevistes, però que diuen que tot això encara és insuficient per arribar a aquesta suma dels 100.000 parlants cada any.
3: Parlants que poden ser oients, també,
1: sí, sí,
3: eh?
1: També,
3: mira, l'altre dia sentíem el Vaquero, que havia pres català.
1: Moltíssima gent ha pres català a través de l'emissora.
3: Escolta, ja ho tenim lligat.
1: Per tant, això, sumar parlants, encara és una fita, un repte que tenim per davant.
3: Escolta, doncs, en aquesta fantàstica secció que fas tu, auditant el de fa un any què, apuntem-nos-ho, això, també.
1: De quin any
3: que ve? Fa un any, a veure què ha passat.
1: A veure quants parlants hem sumat.
3: Perfecte. Molt bé, gràcies, Marc. Fins demà.
1: Adéu, bon dia.
4: Catalunya al dia.
3: 2:06 de la tarda.

0: parlem de l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners, a la comarca de la Selva. Serà l'única de la demarcació de Girona que l'any que ve impartirà el grau mitjà en gestió forestal. Anem, doncs, cap allà, cap a Santa Coloma de Farners. Per què s'ha decidit, Laia Claret, d'oferir aquests estudis justament aquí? Perquè hi ha demanda.
1: Sí, sí, per això, perquè hi ha demanda de treballadors forestals. Mira, fa una quinzena d'anys ja es feia aquí, però es va deixar d'impartir. Això vol dir que, fins ara, els estudiants gironins, si volien fer el grau mitjà de manera pública, havien d'anar a l'Escola Agrària Pirineu, a la Seu d'Urgell. Si no, l'havien de fer privat. Però la demanda de treballadors d'aquest sector ha tornat a créixer, com explica Anna Suquet, directora de l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners.
2: És un moment en el qual hi ha una necessitat, no, de treballs forestals, hi ha una necessitat de gent formada a treballar a bosc, en aprofitaments. Hi ha una demanda de fusta important, hi ha hagut una pujada de preus en la fusta i això semblava que era una situació que era interessant, doncs, per poder reiniciar aquest cicle.
1: També afegeix que la biomassa cada vegada s'utilitza més com a energia autòctona per reduir la dependència dels combustibles fòssils. Pel curs que ve, aquí, a l'Escola Agrària de Santa Coloma de Farners, s'hi oferiran 20 places d'aquest grau mitjà amb la intenció de poder oferir una formació molt pràctica.

0: I el Solsonès vol recuperar els antics camins de la Sal com a atractiu turístic. Més enllà d'unir la Catalunya Central i el Pirineu, volen que serveixi per potenciar tot el patrimoni dels llocs per on passa aquest camí. Des de Pinós, Joaquim Albalate, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Perquè què són aquests camins?
1: Doncs eren les antigues rutes que s'utilitzaven per transportar la sal que s'extreia a les mines de Cardona i que van ser durant segles un motor econòmic. Ara el projecte Or Blanc vol convertir un d'aquests camins, el que passa pel Solsonès, en una ruta que connecti tot el patrimoni de la comarca. Jordi Vilalta és el gerent del Consorci Líder Catalunya Central.
2: El que pretén és posar en valor lo que és la ruta que uneix a la muntanya de sal de Cardona amb el Saler de Cambrils, que va cap a la Cerdanya, a l'Urgell i Bages, i no només que sigui una ruta, un camí per caminar, per fer bicicleta, sinó que al voltant treballar tot el tema de patrimoni, gastronomia, patrimoni natural.
1: Per això el camí es combinarà amb propostes com el cicloturisme, l'Observatori Astronòmic de Lladús o el Geoparc Catalunya Central, tot plegat amb la sal com a fil conductor. Francesc Ponsa és director general de la Fundació Cardona Històrica.
3: La sal, com a metàfora de conservació, doncs ha de conservar patrimoni, ha de conservar doncs, natura, recursos geològics, etc. No? I també la sal, com a potenciador de sabor, doncs, ha també potenciar aquestes aliances entre diferents sectors per posar en valor tot aquest relat, aquesta xarxa de camins, totes aquestes oportunitats i activitats que es poden fer.
1: Aquest any es definirà la ruta, que ha desaparegut en alguns trams, i després es connectarà amb la que ja existeix al Bages i s'allargarà cap a l'Alt Urgell i la Cerdanya.
0: Molt bé, doncs gràcies, Joaquim, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
4: Catalunya al dia.
0: L'Ajuntament de Badalona preveu tenir acabades les obres de rehabilitació del Pont del Petroli a la tardor, entre finals d'octubre i principis de novembre. Els treballs començaran a principis de juny i provocaran afectacions importants tant al passeig marítim com a la zona d'aigua del voltant del pont. Des de Badalona, Anna Escura, bon dia.
5: Bon dia. El pont porta tancat des del 2020, després que el temporal Glòria el fes molt malbé. 6 anys després, les obres de rehabilitació es tiraran endavant. El gerent de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, Ramon Torra, ha explicat que són uns treballs molt complicats perquè el pont està en una zona molt vulnerable.
6: El que havien de garantir era això, una obra que fos sostenible, estem al mar, amb un espai natural, com és el de la platja, però que a més fos resilient. I per tant, el que fem ara hauria d'aguantar temporals de les característiques d'aquest del Glòria.
5: Aquests treballs només es poden dur a terme durant la temporada de primavera i estiu, perquè els temporals de la tardor i l'hivern les farien quasi impossibles. L'alcalde, Xavier García Albiol, ha explicat que mentre durin, tota la zona del voltant del pont, tant per mar com per terra, estarà tancada i no s'hi podrà accedir. Albiol ha aprofitat per explicar que està prevista una reforma de tot el passeig marítim de Badalona i que durant el segon semestre del 2027 es traslladarà al col·lectiu que passa per sota.
7: S'aixecarà tot el passeig marítim, una part molt important d'on estem ara, perquè hem de traslladar el col·lector que passa per aquí sota per traslladar-la a l'alçada de la via del tren. I aleshores s'aixeca i farem el passeig nou.
5: Les obres de remodelació del pont del Petroli tenen un pressupost de 4 milions d'euros. Un cop inaugurat, la intenció és que pugui estar obert les 24 hores del dia, menys quan les inclemències del temps ho impedeixin.
0: Molt bé, gràcies, Anna. I ens quedem encara a Badalona. Open Arms ha activat avui la seva missió d'ajuda a Cuba. El veler astral de l'ONG ha sortit del port de Badalona i vol arribar a destí a finals de juny. No podrà fer escala a València per la negativa del port a acollir-los. L'objectiu de l'operació humanitària és portar plaques solars per un hospital pediàtric de l'Havana. També aliments i altres recursos bàsics i denunciar el bloqueig energètic que fan els Estats Units a l'illa. Des de Badalona, una altra vegada, ara amb la Neus Ardaguer.
8: Bon dia. El vaixell astral d'Open Arms ja és rum a Cuba, tot i el contratemps per la negativa del port de València, en el que havia de ser la primera parada d'aquesta missió per trencar el bloqueig energètic dels Estats Units a l'illa. Finalment, el vaixell podrà atracar a Sagunt demà a primera hora del matí i manté la resta de parades a ports espanyols abans de començar la travessa per l'Atlàntic, que durarà aproximadament un mes. Òscar Camps, que és el fundador d'Open Arms, respon a la negativa.
9: Aquestes decisions administratives sempre venen escudades amb algun motiu o altre, no? O que intenti justificar la negativa, no? En aquest cas, que són obres, que hi ha remodelacions i que no hi ha lloc. Però, bueno, entenem que Un vaixell de 30 metres amb un port tan gran sempre té un forat, no?
8: Des de Badalona han sortit una desena de tripulants que s'aniran rellevant a cada escala. La missió Rumacuba vol portar plaques solars per l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez, que necessita autonomia energètica per mantenir operatives la UCI i els quiròfans.

0: ara un apunt també sobre els ramaders del Pallars Sobirà que temen que la tuberculosi bovina pugui circular ja entre senglars, cérvols i cabirols i reclamen més control d'aquesta fauna salvatge per protegir el seu bestiar. També demanen que es canviïn els protocols en què un únic positiu obliga a sacrificar tots els animals d'una explotació. Sort, Pau Rovira, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, el sector assegura que els contagis no provenen del bestiar domèstic, sinó de la fauna cinegètica, que conviu amb els ramats a les zones de pastura de muntanya. Els ramaders reclamen, doncs, recuperar els protocols antics i sacrificar només els animals positius. Alerten que mentre no es controli la fauna infectada, els contagis es poden repetir encara que les explotacions es desinfectin completament. També exigeixen controls sanitaris i vacunació d'animals salvatges, especialment a l'entorn de la reserva de Boumort, on asseguren que ja s'han detectat exemplars contagiats. Genís Ferrer, ramader del Pallars Sobirà, explica la seva doble demanda.
2: De que es faci una actuació exemplar i es faci amb la fauna salvatge i l'altra, que fem un pas enrere, sortiguem de zona indemne perquè no ho som. No ho som i hem de tornar al protocol anterior de cas a cas i només sacrificar l'animal que sortigui positiu.
1: Les denúncies arriben pocs dies abans de l'inici de la transhumància, quan els ramats pugen a la muntanya per passar-hi l'estiu. El sector alerta que molts professionals tenen por de nous contagis i d'haver de sacrificar explotacions senceres.
0: Gràcies, Pau. Pràcticament 2:45 del migdia i ara sonar. Hey, yo. Peace. La 33a edició del Sónar, la primera sota la nova direcció que substitueix els fundadors del festival, ha programat un centenar d'actuacions en directe on hi ha des de clàssics com The Prodigy o Cabaret Voltaire fins a sons globals d'avui com els de Charlotte de Witte o Skept, aquests que sentim de fons. Les sessions de dia i la nit es fusionen al recinte de la Gran Via de l'Hospitalet i l'espai experimental del Sónar Més D es farà a la Llotja de Barcelona. Ho han presentat aquest matí i ho ha seguit l'Òscar Callà.
3: Els assistents al Festival de Música, Innovació i Creativitat ja no hauran de fer la clàssica pelegrinació vespertina del sonar de dia a Montjuïc fins al sonar nit a Fira Gran Via. Ara els grans pavellons de l'Hospitalet de Llobregat absorbiran tota la programació amb 4 escenaris dijous 18 de juny i 6 divendres 19 i dissabte 20. A l'entrada el rebrà una instal·lació espectacular que ens descriu Andrea Faropa, directora del Sonar Més D.
4: És una escultura viva de 30 metros por 30 metros, de 900 metros cuadrados en total, con 140 motores independientes y con más de 700.000 microchips. Una propuesta, un espacio que va a estar vivo y que va a estar reaccionando al público.
3: La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del sonar fundat el 1994. Des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Cristian Suárez es el responsable de programación.
5: The Prodigy, referente del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte de Witte, un habitual del festival, viene a presentar su nuevo production show. Amelie Lenz, estamos muy contentos que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Pero más allá del Sonar Club, tenemos la suerte de contar con referentes de la historia de la música electrónica. Cabaret Voltaire, pioneros de l'industrial.
3: Les entrades ja són a la venda al web del festival.
0: I de l'electrònica al trapezi, perquè la Fira del Circ de Catalunya celebra el 30è aniversari a Reus amb una aposta decidida per les produccions contemporànies i amb un missatge social. Més de la meitat dels espectacles programats al trapezi estan produïts aquí, al país. Des de Reus, Ricard Buigas, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: I com es presenta aquesta edició?
6: Doncs mira, molt animada, i amb ganes de bufar moltes espelmes. El trapezi d'enguany girarà al voltant d'aquestes 3 dècades d'història de la Fira del Circ de Catalunya. La cita reunirà noves produccions i algunes cares que s'han anat consolidant en el sector durant tots aquests anys, com explica el regidor de Cultura de Reus, Daniel Recasens.
7: 30 anys vol dir que hi ha molts artistes que han crescut amb el festival i que tornen una mica a Reus per compartir l'essència d'un circ que ha madurat, que no perd ni la llibertat ni la visibilitat.
6: Penseu que el trapezi fuig de la idea del circ tradicional, Gran part dels espectacles aborden temàtiques socials com la maternitat, la igualtat de gènere o la soledat.
0: A veure, Ricard, perquè aquí hi ha molta cosa, eh? Fins diumenge una 80ena de representacions. Per tant, et demano, quins espectacles no ens podem perdre?
6: Doncs mira, d'entrada, l'espectacle inaugural, el Trapezi, arrencarà amb l'última producció de la companyia garenca Sir Pistolet. L'espectacle Entre el cel i la terra, amb una dotzena d'acròbates de tres generacions, es farà a la plaça del Mercadal a 2:15 de la nit. El cartell combina companyies catalanes consolidades, com per exemple Sicurt, Escarlata, Hotel Yocandi o Toti Turronell, amb produccions internacionals com Kino Nagare, de la companyia belga Collectif Malumès, la suïssa Jessica Arpin, que presentarà a Reus Sico, i la companyia francesa Gaius, amb l'espectacle Pan. Tampoc n'hi faltaran, evidentment, les nits de cabaret a la carpa del Parc de Sant Jordi. En aquest cas, per cert, totes les entrades estan exaurides.
8: Quan que anava, havia cun. Quan que anava, havia cun.
0: I això és un fragment de la pel·lícula Katanga, el ball dels escorpins, que fa reinterpretació de Shakespeare en clau africana i que inaugura aquest vespre la novena edició del Festival Gualai. Durant dues setmanes, a la Filmoteca de Catalunya, Montse, es veurà una selecció del millor cinema africà actual.
9: Sí, del Senegal al Sudan, de Sud-àfrica a Burkina Faso, al Txad i Nigèria, la programació del festival pren el pols al nou cinema africà que viu un bon moment, segons explica aquesta emissora la seva directora, Gemma Parellada.
10: Està en un moment molt dolç. Està com sortint una miqueta d'aquest gueto en el que a vegades el col·loquem. Surten propostes extremadament variades i també molta ficció, que sovint associem el cinema africà amb el documental com de denúncia. Doncs no, també hi ha propostes molt creatives, ficció, fantasia, vampir.
9: I com deies, arrenca avui amb Katanga, el ball dels escorpins, inspirada en Macbeth.
10: Arrenca amb un dels directors consagrats africans, el Dani Kouyaté, que fa una interpretació de Shakespeare, però que passa a Burkina Faso i que parla doncs, del poder, de traïcions, de lleialtat. Bueno, és una proposta molt original, blanc i negre.
9: Altres propostes són, per exemple, Liti Liti, crònica d'un barri del Dakar esborrat en nom del progrés, que signa el senegalès Mamadou Kouma Gueye.
0: Molt bé, gràcies, Montse. Bon dia.
9: Bon dia.
0: I l'art, la música i la cultura pop desembarquen a la Casa de la Cultura de Girona amb una exposició que fins al 4 de juliol reuneix obres emblemàtiques d'artistes com Andy Warhol, Takashi Murakami o Jeff Koons. Proposa un recorregut per la diversitat d'un moviment iniciat als anys 50 que va revolucionar la creació artística en connexió amb la cultura de masses. Des de Girona en té els detalls la Maria Rovira.
11: L'exposició This is Pop, 50 anys d'art, música i cultura pop, explora la revolució artística del moviment des dels inicis, primer a la Gran Bretanya i després als Estats Units, en un context de postguerra i una societat fascinada pels nous mitjans de comunicació i la publicitat. Ens ho explicava Antonella Montinaro, comissària de la mostra.
12: Con respecto al pop británico podemos encontrar artistas como Peter Blake, Sir Hamilton, Eduardo Paolozzi, todos los artistas que empezaron trabajando con el collage, también muy vinculados al mundo de la música. Por ejemplo, en el caso de Peter Blake fue el que creó la famosa portada de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band de Beatles.
11: Un itinerari per obres icòniques com les serigrafies amb la imatge de Marilyn Monroe, d'Andy Warhol, la fusió de cultura pop i art tradicional japonès de Takashi Murakami, la repercussió del moviment a Espanya amb el peculiar retrat de Felip IV d'Equipo Crónica o el flirteig amb el còmic de Roy Lichtenstein. La mostra passeja per la transversalitat d'un moviment impregnat d'imatges i temes de la societat de consum amb mirada crítica.
12: Creo que lo interesante del pop art es cómo esa línea entre lo que es la cultura, digamos, hegemónica o la cultura culta con lo que es la cultura de masa, los medios de comunicación de masa, cómo esa línea cada vez es más desdibujada y cómo, digamos, la cultura popular se convierte en la materia estética del trabajo de los artistas, ¿no?
0: I els vestits dels personatges de la sèrie The Crown, ara en sentim la seva inconfusible música, o a Doctor Who, els esbossos originals del cartell de la pel·lícula El retorn del Jedi o una de les armadures de Gladiator són alguns dels objectes que es poden visitar a la mostra darrere la gran pantalla, la memorabilia en el cinema i les sèries de televisió. Obre portes avui a Lleida, hi ha material per tots els públics, i quins criden més l'atenció, Julià Albacar?
13: Doncs ven una mica del que li agradi a cadascú, perquè la veritat és que hi ha objectes de tot tipus. Mira, només entrar, trobem una bicicleta i una capsa de pastís que es van utilitzar en el rodatge de la mítica sèrie Friends. Just davant, una de les peces més interessants de la col·lecció, els esbossos originals del cartell de l'episodi 6, Star Wars, El retorn del Jedi, amb les anotacions que feien els directors sobre com havia de ser. El recorregut per l'exposició ens el va fer l'Adrià Codina, el propietari de l'Adrià Codina Art Gallery, i ens explicava així el cartell.
14: No tenien seleccionada quina seria l'espasa làser que utilitzarien, llavors utilitzen com a referència primer un bat de béisbol, veiem tota l'evolució fins a arribar a la posició final. Quan ja els arriba l'espasa làser, fan les polaroids també per arribar a la posició final, i després tots els diversos projectes que va fent l'artista, així com algunes proves, moltes anotacions de direcció.
13: Seguim per la sala i aquí trobem un gran apartat dedicat a la sèrie The Crown, amb els vestits originals que van portar les diferents actrius al rodatge. Un viatge cinematogràfic que obre portes avui a Lleida i que es podrà visitar fins al 26 de juliol. Esports.
0: Doncs va, 6 minuts, les dues del migdia, en dediquem 5, com sempre, per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Eudald Serra, bon dia.
15: Bon dia, Estel.
0: El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les noves acusacions llançades ahir pel president del Madrid en una roda de premsa assenyalant una altra vegada el club blaugrana pel cas Negreira i per haver-los robat, segons va dir ell, diversos títols de Lliga.
15: El president del Madrid, en una conferència de premsa convocada ahir d'urgència, feia aquestes acusacions cap al club blaugrana.
16: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
15: En aquest mateix sentit, l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeló, en una roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà davant l'Oviedo, que ha fet aquest matí, ha parlat d'aquestes declaracions de Florentino Pérez i les ha subscrit del tot.
17: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral pues ha cobrado de un club de fútbol. Y bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas, que lo teníamos incluso antes de conocer este caso y que no ha hecho más que reafirmarlo.
15: Florentino Pérez, en la mateixa roda de premsa, no només va descartar presentar la dimissió, sinó que va anunciar la convocatòria d'eleccions, a les quals hi tornarà a optar.
0: Mentrestant, el Barça juga aquest vespre al camp de l'Alavés en partit de la 36a jornada de Lliga amb el títol de Lliga ja a la butxaca.
15: El danès Christensen ha rebut l'alta mèdica i ha entrat a la convocatòria per primer cop des del desembre, quan es va lesionar del genoll. Són baixa, en canvi, Lamine Yamal, lesionat, i Rafinha, sancionat. Tampoc són a la llista de convocats De Jong i Fermín, a qui ha donat descans. Hansi Flick, tot i tenir el títol ja garantit, demana a l'equip guanyar els 3 partits de Lliga que queden per arribar a la xifra dels 100 punts.
18: El nostre objectiu són els 100 punts i per aconseguir-lo hem de guanyar els 3 propers partits. És el nostre objectiu per aquests propers 3 enfrontaments. Hem celebrat molt, però també és possible seguir jugant bé.
0: Doncs això, el Barça, que jugarà 9:45, i abans a les 7, l'Espanyol rep l'Atlètic Club de Bilbao a l'RCD Stadium en un partit transcendental per intentar allunyar-se de les places del descens.
15: I és que amb la victòria d'ahir del Llevant al camp del Celta, els valencians surten provisionalment del descens i atrapen els blanquiblaus. El Mallorca, l'Espanyol, el Girona i l'Elx, que ahir va perdre el camp del Betis, estan empatats ara mateix a 39 punts a la part baixa de la competició i només tenen per sota l'Oviedo, que ja ha perdut la categoria, i l'Alavés amb 2 punts menys, en 37. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, té clar que avui l'afició farà costat a l'equip en tot moment, com ha fet sempre.
19: Jo crec que la gent sap la importància que toca, sap que toca que anem tots junts, tots plegats, com m'ha demostrat sempre els 3 anys que porto aquí, i som conscients que, bueno, que quan se'ls tinguin que posar, nosaltres es posen a final de temporada. Però ara mateix penso que és moment d'anar tots junts.
15: L'Espanyol té la baixa d'Engongue lesionat, Ira Calero i Dolan sancionats, tant l'Alavés-Barça com l'Espanyol Atlètic Club, els transmetrem a Catalunya Ràdio a partir de 6:45. La Lliga, per la seva part, ha comunicat aquest matí que el partit Barça-Betis de diumenge es jugarà finalment a 9:15 del vespre. La resta de la jornada serà unificada a les 7 de la tarda.
0: En bàsquet, avui té partit de la Lliga ACB al Barça.
15: Els de Xavi Pasqual jugaran a la pista del Granada a partir de 7:45. En parla el blaugrana Darío Brizuela.
20: És important per nosaltres. Estem luchando per esa segunda o tercera plaza, que per nosaltres es crucial, y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente, Si pierde, están descendidos y, bueno, últimamente están compitiendo a un muy alto nivel, sobre todo en casa, y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con mucha urgencia.
15: Ahir el Baxi Manresa es va endur el català de la jornada després de guanyar la pista del Girona 74-79 i d'aquesta manera s'assegura la permanència matemàtica una temporada més.
0: I acabarem amb waterpolo perquè avui hi ha partits de la Champions masculina i la Lliga femenina.
15: Per una banda, l'Atlètic Barceloneta visita aquest vespre a quarts de nou la piscina del Novi de Belgrat en partit de la cinquena jornada dels quarts de final de la Champions. Els barcelonins ja estan classificats per la final a 4 que es farà a Malta i en tenen prou empatant per acabar primers de grup. Mentrestant, a la Lliga espanyola femenina avui es juguen 3 partits de la 22a jornada, que és l'última de la fase regular, ara 2:45, Canoe Sant Andreu, a les 8, Mediterrani Barceloneta, i a les 9, Sant Feliu Mataró.
2: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: El districte de Nou Barris a Barcelona està de celebració perquè fa la seva festa major i, coincidint amb això, es converteix en protagonista de la capital mundial de l'arquitectura durant tot aquest mes de maig. L'antic Institut Mental de la Santa Creu, l'imponent equipament que allotja la seu del districte i altres serveis municipals, com la biblioteca, centren les activitats. Una d'elles és un recorregut per l'arquitectura sonora de Nou Barris, un passeig sonor a cegues. Per això els participants portaran els ulls embenats. Una oportunitat segura de descobrir altres matisos d'aquest districte aixecat dels no-res.
1: Menys del 20% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: La crisi de l'habitatge a Catalunya impedeix marxar de casa abans dels 30 anys a 4 de cada 5 joves. Una xifra que pràcticament s'ha doblat en els últims 20 anys, Joan Bota.
3: Ho assenyala un estudi de l'Observatori Català de la Joventut, que us hem avançat a Catalunya Ràdio, que assenyala que la meitat d'aquests joves estan treballant, la immensa majoria al sector serveis. Al Catalunya migdia sentirem els testimonis de la Zoe i en Pau.
4: El sacrifici que he hagut de fer és anar-me'n més lluny del meu lloc de treball. No em puc moure amb transport públic, trigaria més de 3 hores.
5: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament. Cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer.
1: Mentrestant, nova vaga educativa. Avui al Penedès i al Baix Llobregat.
3: Pendents de la negociació de demà amb el departament, mestres i professors d'aquestes comarques han repetit el guió de la vaga general d'ahir, talls de carreteres a primera hora i manifestacions al migdia. La Generalitat parla d'un seguiment de la vaga del 18%, la meitat que ahir. Els sindicats encara no han donat xifres.
1: Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
6: Manifestació al migdia des de la seu de la Delegació Territorial d'Educació a la comarca i després assemblea amb un miler de mestres i docents al parc del 8 de març a Sant Feliu, la capital del Baix Llobregat. Des d'aquí s'esperon els assistents a mantenir la lluita amb la mirada molt centrada a la trobada de demà entre la conselleria i els sindicats educatius.
1: Doncs precisament aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, donarà explicacions al Parlament de Catalunya per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents la setmana passada.
3: De viatge oficial a Califòrnia, als Estats Units, el president Salvador Illa torna a tancar files amb l'actuació policial, amb els seus consellers i també amb el major Trapero, enviat especial Albert Prat.
7: Salvador Illa insisteix que la infiltració de dues agents va ser una decisió estrictament tècnica per mirar que aquesta crisi no escali i tingui conseqüències directes en la consellera Parlon i el director general de la policia.
8: Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte, la meva consideració. Aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres, com vostè ha dit, compareixo a consellera i compareixo al director general i donarà les explicacions pertinents.
1: Al judici del cas Pujol, el màxim acusat, Jordi Pujol Ferrussola, demana la seva absolució en considerar que les acusacions no han pogut provar cap actuació corrupta. Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
9: Tots els advocats dels Pujol han dit que no hi ha prou proves per condemnar-los. Francesc Sánchez, lletrat d'Oriol Pujol, ha anat més enllà.
10: Es que hay una persecución por ser vos quien sois. Y en este caso, porque el señor Pujol era el presidente, o fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya.
1: En la crònica internacional, Donald Trump acaba d'aterrar a Pequín, a la Xina, en una visita oficial de 3 dies amb agenda sobretot econòmica, però amb les guerres d'Ucraïna i l'Orient Mitjà com a taló de fons. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
11: Bon dia. El president nord-americà ha arribat minimitzant la necessitat que la Xina l'ajudi amb l'Iran i amb una delegació que l'acompanya en què destaquen Elon Musk al capdavant, les primeres espases de la tecnologia, la indústria i el sector financer, prova del pes que hauria de tenir l'economia en aquesta cimera. No oblidem que som en plena treva aranzelària.
1: I de tornada a Catalunya, les autoescoles de Lleida s'afanyen per preparar 300 alumnes per un examen pràctic extraordinari aquest dissabte que busca reduir la llarga llista d'espera per examinar-se en aquesta demarcació. Estela Usoms.
12: Tot i això, recorden que només representen el 5% dels que tenen pendent examinar-se uns 5.000. També ha qualificat la mesura de precipitada i hi ha centres que ni tan sols s'hi han apuntat per falta de temps.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
1: Amb les paraules de Florentino Pérez encara molt presents.
13: El president del Madrid va protagonitzar una roda de premsa i al vespre delirant pel contingut i per la forma, i avui el tècnic blanc, Arbeloa, ha donat el màxim suport a tot el que va dir. Pendents al Barça a aquesta hora, que aterrarà victòria per jugar contra l'Alavés i que podríem sentir en directe al Catalunya migdia la reacció del president del club a aquestes declaracions a Florentino, i l'Espanyol, que juga avui la primera de les tres finals que té per la permanència, rep l'Atlètic Club a partir de les 7 de la tarda.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem retencions a l'àrea de Barcelona en punts com la Ronda Litoral, a Santa Coloma, sentit Llobregat, hi ha un carril tallat per una avaria, retencions també en aquesta via a la Zona Franca i a Sant Adrià, sentit Besòs. Trànsit dens també a la P7, entre Mollet i Paret, sentit Nord, i a la B23 a Molins de Rei, cap a Martorell, atenció perquè aquí hi ha un carril tallat per una avaria. Transport públic, hi ha retards a l'R4 de Rodalies, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a Terrassa, Estació del Nord. Hi ha un tren llançadora i servei complementari per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa.
1: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Doncs es diuen els nostres meteoròlegs que avui un dia força semblant al d'ahir, molta tranquil·litat durant el dia i que a les últimes hores poden haver-hi tempestes més reduïdes, però a les zones especialment de Girona. Ho he fet bé o no, Francesc Mauri?
16: Molt bé, ho has fet magníficament bé.
1: Però si t'ha quedat alguna cosa per dir, a tu.
16: Sí, no, avui més sol que ahir, menys ruixats, menys tempestes concentrades efectivament al nord-est i només matitzar, que no és res del que has dit, sinó reforçar aquesta pluja del nord-est de cara a demà. Demà durant tot el dia i fins divendres pot ploure de valent a l'extrem nord-est i a punts de la Catalunya Nord. Valors previstos de 50-100 litres contra estan en Ponent i al sud, on no s'espera pluja.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Només un 18% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans d'arribar als 30 anys. La resta ha de viure amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer, segons les últimes dades de l'Observatori Català de la Joventut a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Fa 20 anys eren gairebé el doble. I no és perquè ara hi hagi menys joves que treballin. La proporció s'ha mantingut. El 50% té feina, la immensa majoria al sector serveis i el 60% a més estudia. Aquests que es podrien considerar afortunats perquè han pogut marxar de casa han de superar una autèntica cursa d'obstacles en la majoria dels casos per poder engegar un projecte personal, Sara Riera.
17: Treballen, però les feines són precàries en molts casos, sous baixos i moltíssims contractes de pràctiques o temporals fins que són força grans. Si això s'hi sumen als preus prohibitius que hi ha ara mateix al mercat de l'habitatge, són quatre gats els que marxen de casa. El Pau, per exemple, ha hagut d'anar a viure 40 quilòmetres de la feina i la Zoe ens ha explicat que es va llançar al buit directament i que això va tenir conseqüències.
4: Sí, ara mateix no em puc moure amb transport públic perquè trigaria més de 3 hores.
5: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament perquè cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer, se'ns va fer una bola molt grossa. Ha sigut un dels pitjors episodis d'ansietat de la meva vida.
17: Els problemes amb les immobiliàries són recurrents.
4: De negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
5: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
4: Sí, és bastant frustrant.
17: Quan va esclatar la bombolla, el 2008, tots dos eren preadolescents i reconeixen que la seva generació s'ha acostumat a viure en una crisi constant. Ara pensen que els que venen darrere encara ho patiran més.
1: Mentrestant, avui tenim nova jornada de vaga de mestres i professors. Avui, les aules del Baix Llobregat i del Penedès. S'hi han sumat prop del 18% dels mestres i professors que treballen en aquells territoris, segons l'última utilització que ha fet pública el Departament d'Educació. Les mobilitzacions dels docents continuen pendents del que pugui passar a la trobada de demà entre el Departament i els sindicats, que es reuniran per intentar desescalar el conflicte. Ara, al migdia, s'estan fent concentracions i actes de protesta a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Allà hi tenim en David Àngel.
18: Un miler de mestres i docents han participat en una assemblea al parc del 8 de març a Sant Feliu de Llobregat, on s'ha esperonat aquesta lluita del sector educatiu. Abans s'han concentrat també davant la delegació territorial de la comarca. Mireia Valentí Turriaga és la presidenta de la Junta de Personal Docent del Baix Llobregat.
19: És que avui hem d'arribar a uns acords de cara a la negociació de demà, decidir quines són aquelles línies vermelles en les quals no hi volem cedir. Principalment la recuperació d'aquest 25% de poder adquisitiu perdut, les sobreràtios que estem patint a dintre de les aules, recursos per la inclusiva.
6: Avui també han tallat durant una hora el trànsit a la B23, molèsties que, segons Oriol Francesc, també d'USTEC, són necessàries per mantenir una lluita per un model de país.
20: I al final el que estem discutint és una qüestió de país, de quina escola volem i

0: Atractiu i combatiu, pressupostos policials per a escoles i hospitals.
1: Doncs encara sobre el tema educatiu, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, donaran explicacions aquesta tarda al Parlament d'aquella infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors de docents. Ho faran en el marc de la Comissió d'Interior i de Seguretat Pública. Des de Califòrnia, on avui arrenca un viatge oficial de 5 dies, el president Salvador Illa ha intentat apartar Trapero de la polèmica i ha desvinculat la direcció de la policia d'aquesta infiltració. Enviat especial a San Francisco. Albert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, la comitiva de Salvador Illa acaba de desembarcar a Califòrnia convençuda que la nova crisi al Departament d'Interior està prou encerclada. L'oposició demana el cap de Trapero, però entregar-lo no entra en els plans del president i si, a més, Esquerra tampoc ho vincula als pressupostos. Davant la premsa, Illa ha insistit que va ser una decisió estrictament tècnica.
3: Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte, la meva consideració. Aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres compareix el conseller i compareix el director general i donarà les explicacions pertinents.
2: I sobre les vagues d'educació, Illa ha deixat bastant clar que a la reunió de demà el govern no portarà una nova proposta que convenci a l'USTEC. El president vol evitar que es trenquin ponts, sí, però segueix reivindicant l'acord pactat amb Comissions i la UGT.
3: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa.
2: I sense treure un ull de Catalunya, el president farà avui la primera parada del viatge a Silicon Valley, on visitarà, entre altres, Nvidia, l'empresa amb més valor del món en borsa i líder en intel·ligència artificial.
1: Passen 12 minuts de les 2 del migdia, quan fa tot just un any de l'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural reclama que a partir d'ara l'escola sigui prioritat de país. També demana que arribi a la feina i a l'esport el català, que són dos grans àmbits encara pendents, Montse Camps.
4: I el president d'Òmnium, Xavier Antic, creu que el pacte ha fet avenços, especialment pel que fa a l'accés a l'aprenentatge del català, però que a partir d'ara ha d'actuar sobretot a l'escola.
5: Ara mateix milers d'alumnes acaben l'escolarització sense assolir el nivell C1 amb garanties i amb la llengua pràcticament desapareguda a patis i extraescolars. Per això estem convençuts que ara és urgent actuar a l'escola, i no només perquè ho reclami la comunitat educativa, sinó que ho hem de fer tots.
4: Des del Parlament, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha dit que el govern treballarà per garantir i millorar el model de català a l'escola d'acord amb el Pacte Nacional.
6: La política lingüística del govern actua en coherència amb el Pacte Nacional per la Llengua. En aquest context, farem el que estigui al nostre abast per protegir el model i millorar-lo.
4: En aquest sentit, Òmnium Cultural adverteix que la implicació d'alguns departaments ha estat insuficient i demana que el desplegament del pacte sigui una prioritat per tot el govern.
1: D'aquí a 2 minuts serà 2:45 de la tarda. Els advocats dels 7 fills de l'expresident Jordi Pujol demanen al tribunal que els exoneri perquè no hi ha proves per condemnar-los. S'enfronten, recordeu, a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. Afirmen que les acusacions han tirat pel dret amb acusacions pel broc gros, diuen, i els reclamen un càstig penal per ser fills de qui són. El judici quedarà demà vist per sentència. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle, bon dia.
7: Hola, bon dia. El panelista Cristóbal Martell, que defensa el fill gran de l'expresident, que s'enfronta a 29 anys de presó, ha afirmat que al llarg del judici no s'ha provat res, ni molt menys, diu, la corrupció.
8: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
7: Tant Martell com la resta d'advocats dels Pujol han carregat contra les acusacions per la seva manca de rigor i per elevar a la condició de delicte simples sospites. Però, sobretot, per això que ha verbalitzat Francesc Sánchez, defensor d'Oriol Pujol Ferrusola.
9: Yo no digo que hubiera una persecución política. Lo que sí que digo, señorías, es que hay una persecución por ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Cataluña y padre espiritual de una forma de entender el país.
7: Tots han tirat de jurisprudència per torpedinar les acusacions. Oriol Rusca, advocat de Mercè Gironès, l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, ha estat el més gràfic.
10: En la Inquisición con las brujas. Yo cojo la mano y se la pongo en aceite hirviendo. Si se quema es que Dios la castiga, con lo cual es bruja. Y si no se quema es que el diablo la ha salvado, por lo tanto es bruja. Haga lo que haga, esta señora es bruja.
7: Ara ha començat el seu informe final Fermín Morales, que representa l'empresari andorrà Francesc Robert Ribas.

0: És en punt un quart de tres. Fem una pausa i de seguida novetats si voleu fer viatges llargs en tren per Europa.
1: Catalunya migdia.
2: Vine a Caudet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Caudet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
3: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
4: Ostres.
3: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
5: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
6: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
7: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobre per celebrar cada gol per 764 € amb 15. I amb els nostres tecnoavantatges.
8: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
9: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking. 11 i 12 de juny. Ens veiem al Pirineu. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
10: Catalunya migdia.
0: Passen 2 minuts d'un quart. Pas endavant de la Comissió Europea cap a impulsar i simplificar el transport ferroviari de passatgers. Brussel·les proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies per diferents estats de la Unió. Això obligaria els operadors a vendre als seus webs bitllets d'empreses competidores, Joan Garcia.
11: La iniciativa vol acabar amb els entrebancs que es troben els usuaris quan fan reserves per agafar diversos operadors ferroviaris en viatges transfronterers. Proposa que amb una sola transacció tinguin un sol bitllet per a les diferents parts del viatge, combinant diferents transports, i que en cas que el viatger perdi una connexió, estiguin protegits, tal com ha explicat el comissari de transports, Apostolos Tsitsikostas.
12: Si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
11: Però les companyies de trens es miren la proposta de reull perquè entenen que afavoriria vendes a la competència. Brussel·les, de fet, ja va obrir fa 3 anys una investigació a Renfe per avaluar si podria haver abusat de la seva posició dominant en negar-se a facilitar dades a plataformes competidores en la venda de bitllets. La comissió entén que els serveis de venda per internet més visibles pertanyen als mateixos operadors ferroviaris que limiten la visibilitat dels competidors. La proposta de la comissió l'han de negociar als estats al Parlament Europeu.
0: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid comença a millorar. Segons el Ministeri de Sanitat, els símptomes han començat a remetre. Pel que fa a la resta de passatgers del Ondius que estan ingressats, el Ministeri obre la porta que puguin passar la part final de la quarantena a casa seva. Madrid, Cristian Roldán.
13: Bona tarda, Òscar. Doncs sí, en les darreres hores s'havia administrat un tractament d'oxigenoteràpia al pacient espanyol que va donar positiu per antivirus i, segons la ministra de Sanitat, Mònica García, el tractament està donant bons resultats i evoluciona favorablement. Són declaracions a La Sexta.
14: Ayer presentaba síntomas leves, hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, en buen estado de salud.
13: El Ministeri també ha posat sobre la taula que si passats 28 dies del darrer contacte amb un positiu, els confinats segueixen donant negatiu a les PCR, podrien acabar la resta de la quarantena a casa seva, una situació que afecta els 13 ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, però també a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, que segueix sense símptomes, i la que està ingressada a Alacant, que en les darreres hores ha donat negatiu per tercer cop. Sílvia Valcarce és infermera del Sindicat d'Assistents Tècnics Sanitaris.
15: Si vuelve a ser negativa, es verdad que ahí los protocolos se pueden...
1: podrían revisar. Y puede que se acorten los periodos de incubación o que, en este caso, esa cuarentena no la hagan en el hospital, la hagan en su casa. Pero no lo sabemos, porque eso tendrá que ser en base a los resultados de las pruebas que se hagan.
13: En aquest nou protocol, Sanitat també planteja que a partir de la setmana vinent, quan faci 7 dies del contacte, els pacients confinats que continuïn donant negatiu puguin fins i tot rebre visites externes i, a més, sortir de les seves habitacions. Això sí, sempre amb els equips de protecció corresponents. I pel que fa a la resta de casos d'antivirus d'arreu del món, destaca la ciutadana francesa, passatgera també de l'Ondius, que està ingressada a París i que segueix en estat crític a causa de la malaltia.
0: Per cert, que avui hem sabut que han confinat 1.700 persones d'un creuer a prop de Bordeaux, a França, a causa, en aquest cas, d'un brot de gastroenteritis. Una persona de 90 anys ha mort per culpa d'aquest brot i una cinquantena tenen vòmits i diarrees. El creuer, que venia de les illes Shetland, al Regne Unit, havia fet escala a Belfast, a Liverpool i a Brest, ja a França. L'home mort era britànic. Mentrestant, s'estan fent proves per determinar quin és l'origen d'aquest contagi, insistint, per gastroenteritis. Sembla que podria ser una intoxicació alimentària i es descarta que sigui norovirus, un virus molt contagiós que causa aquesta gastroenteritis. D'aquí a 9 minuts seran 2:15 de la tarda. El 95% dels ciutadans consideren que els menors estan desprotegits a internet i demanen més mesures de control a les xarxes. Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a Espanya, que s'ha presentat avui a Barcelona coincidint amb la primera trobada internacional pels drets digitals. Barcelona, Mar Riera.
4: Bon dia. La gran majoria de la població avala el control parental, demanen que hi hagi una edat mínima per accedir a les xarxes i que reguli la publicitat dirigida als menors. L'autor de l'estudi, professor de la UB, Jordi Muñoz, ha explicat que la societat espanyola està molt digitalitzada, que la bretxa digital deixa fora un segment de la societat, però que sobretot el que més preocupa són les notícies falses, els discursos d'odi i la protecció dels menors a la xarxa.
10: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca, perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació i també de protecció, sobretot en el cas dels menors, és molt, molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta.
4: Un tema prioritari pel govern espanyol, segons ha dit la secretària d'Estat de Digitalització, María González Veracruz.
15: Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse.
4: L'estudi també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació i protecció dels drets, tant per part de les administracions com de les empreses tecnològiques.
0: I en la informació internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha arribat fa poca estona a la Xina en un dels viatges més destacats fins ara de tot el seu mandat. Aquesta era la fanfàrria preparada a la pista de l'aeroport on ha aterrat l'Air Force One. Una visita de 3 dies en què, intencionadament, vol deixar de banda qüestions de política internacional, com ara la guerra d'Ucraïna o la de l'Orient Mitjà, per centrar-se només en qüestions econòmiques. La treva aranzelària dona marge perquè les dues potències suavitzin la pugna comercial. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
16: Bon dia. Donald Trump es fa acompanyar en aquesta visita per Elon Musk i altres magnats en una prova de com el pols econòmic i tecnològic prima entre les dues potències. Ara com ara, els robots d'Elon Musk potser són encara més avançats en intel·ligència artificial, però la Xina és la que produeix i exporta més robòtica. La intel·ligència artificial, en la qual el dinamisme xinès ha permès escurçar distàncies molt ràpid amb Silicon Valley, també ocuparà els dos líders i per al seu desenvolupament són clau els processadors més avançats que Washington intenta evitar que arribin a la Xina per frenar el desafiament tecnològic del gegant asiàtic. Quina ha estat la resposta de Pequín? Doncs limitar l'exportació de terres rares imprescindibles per a l'electrònica de consum o la defensa. Alejandro Reyes és professor adjunt del Departament de Política de la Universitat de Hong Kong.
17: És una qüestió de capacitat d'influir, potser de resposta ull per ull, que les dues parts tenen una sobre l'altra. I això serà probablement la tònica dominant a llarg termini en les relacions entre la Xina i els Estats Units.
16: Taiwan entra aquí en l'equació perquè fabrica els nanoxips més avançats. Això i el subministrament d'armes per part dels Estats Units, de moment, protegeixen l'illa d'una invasió xinesa perquè ningú vol que s'aturi la màquina d'innovació. Però a Taipei hi ha qui tem que Donald Trump, a canvi d'ajuda xinesa amb l'Iran, pugui fer concessions a Xi Jinping.
0: I ara al Regne Unit, on volen enfortir els vincles amb la Unió Europea 10 anys després del referèndum del Brexit. És el full de ruta del govern britànic que el rei Carles ha anunciat aquest migdia en el tradicional discurs al Parlament Britànic. El primer ministre, Keir Starmer, prioritza recuperar les relacions econòmiques amb els 27 en plena revolta laborista per la desfeta electoral de diumenge passat. Londres, Quim Olivares, bon dia.
18: Hola, bon dia. El tradicional discurs del rei Carles III ha coincidit amb la lluita del primer ministre per mantenir-se en el càrrec enmig del caos al Partit Laborista. El rei ha explicat que el govern introduirà legislació per reduir el cost de la vida, millorar les escoles, la sanitat pública, la policia i enfortir els lligams del Regne Unit a la Unió Europea en un món volàtil.
17: Els meus ministres legislaran per aprofitar les noves oportunitats comercials, inclòs un projecte de llei per enfortir els llaços amb la Unió Europea.
18: La carrossa reial, la corona, les trompetes, el ceptre reial, el vestuari, la bandera reial, onejant a les cases del Parlament, en definitiva la pompa habitual d'aquestes ocasions, no ha pogut dissimular els dubtes de si Starmer sobreviurà políticament i podrà aplicar el programa legislatiu que el monarca ha avançat aquest matí. I és que abans Starmer s'ha reunit durant menys de 20 minuts amb Wes Streeting, ministre de Sanitat i un dels potencials candidats a substituir-lo. No ha transcendit oficialment res de la trobada, tot i que alguns mitjans britànics diuen que el ministre dimitirà demà. Fins ara Starmer ha desafiat la crida d'uns 90 diputats del seu partit, de diversos sindicats propers al laborisme, que li demanen que plegui perquè el fan responsable de la desfeta a les triples eleccions de dijous passat i el troben incapaç de revertir la situació.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida més coses.
19: Catalunya migdia.
20: Avui a 6:45 tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Athletic Club. I després la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui a partir de 8:45, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
19: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
21: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
22: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
20: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 2 minuts seran 2:45. Reconeixement per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Entra a formar part de la Xarxa Oncològica Europea. La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
23: El Catalunya Sud Cancer Center, que dona servei a 800.000 habitants, integra l'assistència, la investigació i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Es tracta d'un centre altament especialitzat en què equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Això permet garantir una millor atenció al pacient. Ara, el projecte ha estat reconegut amb l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3CAT Info, el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Bumà, ha explicat què suposa aquest reconeixement.
24: Per l'institució no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé, i pel pacient, que és el més important, l'important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit. No?
23: El centre és referent a les comarques del sud de Catalunya i atén més de 2.700 casos nous de càncer a l'any.
0: I a Lleida, aquest dissabte, 300 persones faran un examen pràctic de conduir en una convocatòria extraordinària que ha fet la DGT per intentar reduir la llarga llista d'espera per fer la prova en aquesta demarcació. Les autoescoles que hi portaran alumnes s'han hagut de reorganitzar a corre-cuita i d'altres ni tan sols s'hi han apuntat perquè entenen que és un pedaç. Lleida, Estela Bussoms, també es queixen que tot plegat s'ha fet de forma precipitada.
2: Doncs sí, perquè la mesura es va anunciar fa encara no dues setmanes, amb festius pel mig. A més, els 300 convocats dissabte representen només un 5% dels que tenen pendent examinar-se, uns 5.000, i els aspirants del Pirineu n'han quedat exclosos. Tot plegat ha desincentivat algunes autoescoles, segons el president de la federació que les agrupa, Raül Viladric.
3: Alguns de les autoescoles doncs, van decidir doncs, directament no anar a aquest examen extraordinari en dissabte, perquè veien que era una mesura precipitada, que no tenien temps de reacció per poder presentar aquest alumnat.
2: Els centres que sí que hi portaran alumnes han tingut uns dies amb molt enrenou. N'hem parlat amb Adrià Bravo, de l'autoescola del RAC a Lleida.
5: Llavors hem tingut que augmentar les hores, hem tingut que fer hores extres per poder tindre cabuda per tots els alumnes. Clar, no ens dona temps a preparar molta gent.
2: Des de la Federació d'Autoescoles insisteixen que l'arrel del problema són els examinadors que estan de baixa, 4 dels 9 que hi ha assignats a Lleida, i que cal que la DGT garanteixi que se substitueixen.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Al camp, molt pendents dels danys provocats per les tempestes d'ahir a la tarda. Al Pla de Lleida, la pedregada va afectar més de 2.000 hectàrees de cereal i de fruita dolça. I a Tarragona i a l'Ebre, l'aigua i la pedra han malmès, sobretot cireres. En alguns casos, ja no els surt a compte collir-les. Ho repassem amb la Noelia Caselles i el Jordi Barranca.
6: A Ponent, la pedregada va travessar el Segrià d'oest a est i va arribar també a les Garrigues i al Pla d'Urgell. Va ser calamar-se d'un centímetre aproximat que ha provocat danys en nectarines, albercocs, poma i pera. Els danys oscil·len entre el 40 i el 60% amb afectacions més altes en algunes finques. Es continua avaluant la situació per determinar les hectàrees afectades. El sector, molt preocupat, lamenta que no han arribat els 8 milions d'euros en ajudes que el govern va anunciar per instal·lar xarxes antipedra. Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, i Sergi Balué, de JARC.
7: Ni sabem quin dia sortirà, la gent està nerviosa.
25: I com sempre, anem tard. I els pagesos és el que no podem permetre'ns, aquest luxe.
6: Agricultura assegura que n'està ultimant les bases.
26: A les Terres de l'Ebre, la pluja ha colpejat sobretot zones de la Ribera d'Ebre, com Miravet i Tivissa, i també han afectat zones del Baix Camp, com ara Vandellòs. És el cas del Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, que ha perdut un 25% de tota la collita de cireres.
27: Amb el tema de cracking i encavant la pedra, també, per molt que ara fem tractaments fungicides i tot això, agafar la cirera molt madura, i a l'agafar la cirera molt madura no té marge de maniobra doncs, per poder cicatritzar bé la ferida i poder-la comercialitzar. No sabrem ni si la podrem collir.
26: Uns danys concentrats en la varietat Frisco.
0: Passant 2 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
28: Catalunya migdia.
29: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
30: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento.
31: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: La nit dels ignorants s'hereda.
2: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
1: Pot arribar a travessar oceans.
3: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
1: Veu com creixen els seus oients màgics.
4: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
1: I posa la pell de gallina.
5: Casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
0: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
5: És que m'heu posat la pell de gallina.
0: Catalunya migdia.
6: Passant 4 minuts de 2:15, comencem amb música. La 33a edició del Sonar, la primera sota la nova direcció que substitueix els fundadors del festival, ha programat un centenar d'actuacions en directe on hi ha des de clàssics com The Prodigy o Cabaret Voltaire fins a sons globals d'avui com els de Charlotte DeWitt o Skepta. Les sessions del dia i la nit es fusionen al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet i l'espai experimental Sonar Més D es farà a la Llotja de Barcelona. Barcelona, Òscar Callau.
7: Els assistents al Festival de Música, Innovació i Creativitat ja no hauran de fer la clàssica pelegrinació vespertina del Sonar de dia a Montjuïc fins al Sonar nit a Fira Gran Via. Ara els grans pavellons de l'Hospitalet de Llobregat absorbiran tota la programació, amb 4 escenaris dijous 18 de juny i 6 divendres 19 i dissabte 20. La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del Sonar fundat el 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Cristian Suárez és el responsable de programació.
8: The Prodigy, referente del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte DeWitt, un habitual del festival, viene a presentar su nuevo production show. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Pero más allá del Sonar Club, tenemos la suerte de contar con referentes de la historia de la música electrónica. Cabaret Voltaire, pioneros de l'industrial.
7: La nova direcció ha redissenyat amb els arquitectes culturals 250K els espais, la il·luminació i l'equipament tècnic del festival per millorar l'experiència del públic. Les entrades ja són a la venda al web del festival.
6: I ara, un comiat. Ha mort als 74 anys Tania Doris, una de les reines del paral·lel barceloní durant diverses dècades. La vedet va ser una de les estrelles del Teatre Apolo, on va protagonitzar molts espectacles Montse Camps.
9: S'hi va debutar als 17 anys després que la descobrís l'empresari Matías Colsada, que va ser la seva parella no oficial durant 50 anys. Retirada des de fa més d'un quart de segle, va protagonitzar al llarg de la seva trajectòria obres de revista com Seductora, que també va presentar a Madrid, o Deseada, al costat de Luis Cuenca i Pedro Peña. També va fer diverses pel·lícules i va protagonitzar Les alegres xiques de Colsada. Entre les últimes obres en què va participar destaca Taxi a l'Apolo de l'any 1993.
6: Ara anem a Reus. Perquè la Fira del Circ de Catalunya, el Trapeci, celebra el 30è aniversari a Reus amb una aposta decidida per les produccions contemporànies i amb un missatge social. Més de la meitat dels espectacles programats estan produïts al país. Reus i Carbuigues.
10: El Trapeci arrencarà oficialment amb l'última producció de la companyia garenca Circ Pistolet, Entre el cel i la terra, a la plaça del Mercadal a 2:15 de la nit. El regidor de Cultura, Daniel Requesens, destaca que estem davant d'una edició especial per celebrar les 3 dècades de vida del festival.
11: 30 anys vol dir que hi ha molts artistes que han crescut amb el festival i que tornen una mica a Reus per compartir l'essència d'un circ que ha madurat, que no perd ni la llibertat ni la visibilitat.
10: La programació d'enguany ofereix fins diumenge una vuitantena de representacions. El cartell combina companyies catalanes consolidades com Sicurt, Escarlata, Hotel Yocandi o Tot i Torronell, amb produccions internacionals com Kino Nagare, de la companyia belga Collectif Malumés, la suïssa Jessica Arpin, que representarà Siku, i la companyia francesa Gaius, amb l'espectacle Pan. Tampoc hi faltaran les nits de cabaret a la carpa del Parc de Sant Jordi.
6: I ara, cinema. Peter Jackson, el responsable de la trilogia del Senyor dels Anells, rodarà la continuació de Tintín, de Steven Spielberg. Ho ha confirmat a Cannes, després que ahir va rebre la Palma d'Or honorífica a la gala d'inauguració del Festival de Cinema més prestigiós del món. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
12: Feia molts anys que el projecte estava aturat, tenint en compte que ja han passat 15 anys des del Secret de l'Unicorn, que va dirigir Spielberg i va produir ell mateix. Van pactar intercanviar els papers per rodar la segona part i semblava que estaven en un punt mort, però no.
13: Yeah, we're actually writing Sí, sí, estem escrivint el guió ara mateix. Spielberg és bo amb mi perquè no em pressiona i jo vull fer les coses ben fetes. Per tant, avancem amb el guió i precisament aquí, a l'hotel, he estat escrivint des de fa un parell de dies. Vaja, que el projecte tira endavant i es farà realitat.
12: La sala on aquest matí ha fet una trobada amb premsa i públic ha ovacionat la notícia. A banda d'això, Jackson també ha admès la seva sorpresa per haver rebut la Palma d'Or honorífica.
13: Per ser honestos, no m'havia imaginat mai amb una Palma d'Or, de la mateixa manera que mai havia pensat que podia ser ballarí de ballet o saltador olímpic. Hi ha certes coses que saps que mai et passaran, sobretot perquè les meves pel·lícules no són del tipus que competeixen a Canes. Per tant, m'encanta haver-ne guanyat una sense haver de fer cap pel·lícula. És fantàstic.
12: A la conversa d'una hora i mitja també ha explicat com va decidir fer-se cineasta després de veure el King Kong original a la televisió o com de surrealista va ser la nit que la tercera part del Senyor dels Anells es va endur 11 Oscars.
6: I una cosa més abans dels esports.
14: Encara no ha nascut la persona que sigui capaç d'invertir el temps.
6: Això que sentim és Tornar enrere, el documental que ens mostra la cara inèdita dels Sopa de Cabra. El veurem dimarts que ve al Sense Ficció de TV3, Valeria Obreda.
9: I trobarem situacions complicades, com quan el grup va fer un disc en castellà i part del públic que assistia als seus concerts no ho acceptava. També s'hi veuran discussions entre Josep Tió i Gerard Quintana. N'han parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Estava passant un mal malament i se'm va anar la pinça totalment aquell dia. O sigui, una conversa que hem dit mil vegades és, escolta'm, no facis els parlaments tan llargs. Aquell dia es va convertir en una bronca.
16: Bueno, si em deixo anar i es... Sí, en aquell moment recordo que em va dir, diu, un concert que podia haver durat una hora i mitja, hem durat quasi dues hores.
9: Jordi Call, el director del documental, explica l'esperit amb què l'ha fet.
17: Amb la voluntat d'explicar-se d'una manera transparent. És una història humana magnífica. Poder retratar les relacions entre un grup humà durant 40 anys era un carmel.
9: El documental coincideix amb l'inici de la gira de 40 anys del grup. Serà divendres i dissabte que ve a la sala Ras Matàs de Barcelona.
0: Catalunya migdia.
6: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
6: Encara ressona la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez i avui primera final per l'Espanyol.
18: Primer dels 3 partits que li queden per assolir la permanència. Avui a les 7, Espanyol Atlètic Club.

0: Avui hi ha jornada de Lliga, jugant l'Espanyol, ho dèiem ara, a les 7 de la tarda. També el Barça ho farà a les 9 de la nit, però aquesta prèvia arriba molt marcada per la crisi del Real Madrid, que ha passat de ser una crisi esportiva a ser totalment també institucional. Qui pensés que el Madrid havia tocat fons amb la derrota al Clàssic, sense la Lliga, amb dos jugadors pagant-se, s'equivocava. A les últimes hores, el president del Madrid, Florentino Pérez, ha fet una roda de premsa que recordarà durant molts anys, Marcos García.
1: I és que en lloc de fer autocrítica, després de dos anys en blanc, Florentino Pérez ha decidit convocar eleccions per tornar-se a presentar a la presidència del Madrid. Florentino centra el seu discurs en atacs a la premsa, als opositors i al Barça.
2: ¿Pero usted cree que es normal que si hace menos de dos años hemos ganado la Champions, que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente? Porque me tendrán que echar a tiros. Que me diga un oncólogo de Madrid, bueno, o del mundo, porque no he ido a ningún oncólogo, que diga que me ha tratado. Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten con el, por hacer daño al Real Madrid. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno. A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar, que todos vosotros sois muy feos, joder. Porque estoy encantado en que alguien se enfrente conmigo, es que nunca se han enfrentado conmigo. Debe ser que me tienen miedo. Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento esto sudamericano, ¿eh? Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien. Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
1: La persona amb accent sud-americà de la que parla Florentino amb menyspreu és Enrique Riquelme, empresari d'Alacant, amb negocis a Mèxic, d'aquí l'accent que diu Florentino, i que, segons alguns mitjans de Madrid, està valorant presentar-se en aquestes eleccions. I com et pots imaginar, Florentino va argumentar una vegada i una altra que les 7 lligues que diu que els han robat són per Negreira.
0: Doncs precisament ara, fa pocs segons, el Barça acaba de respondre a aquesta roda de premsa, a aquestes declaracions que va fer ahir al vespre Florentino Pérez. Ho ha fet des de Vitoria, on l'equip ha aterrat fa poca estona per jugar aquesta nit. Bernat Soler, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què és el que diu el Barça?
3: Ho ha fet el seu president, Rafael Juste, que amb una contundència inusual en la seva manera d'expressar-se, ha qualificat d'aquesta manera tan dura com ara sentireu la roda de premsa i les declaracions d'ahir de Florentino Pérez.
4: Doncs m'han semblat patètiques, patètiques i plenes de falsetats. És el que m'han semblat. Patètiques i plenes de falsetats.
5: I el club prendrà alguna mesura?
4: Patètiques i llenes de falsedades.
5: Prendrà alguna mesura, el club?
4: Bé, el club, ho vam anunciar avui amb un comunicat, estant amb el departament legal, però des d'aquí sí que vull dir una cosa, que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de dos anys produint-se, no li portaran lloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat dos lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva. I nosaltres, el que estem, tota la ficció d'aficionats culers, som molt feliços i que ningú ens traurà aquesta felicitat.
3: Hem de dir que, com ahir va explicar el club en un comunicat, el Barça està estudiant des del punt de vista legal com respondre a aquestes acusacions que va fer Florentino Pérez. Hem de dir també que Rafael Juste l'acompanyava, com és habitual, el president electe Joan Laporta, però que com a president electe no fa declaracions oficials, però sí que somriu i riu, i l'hem pogut veure molt somrient de forma irònica amb aquesta situació que es viu al Real Madrid. I sobre Joan Laporta també hi ha volgut dir alguna cosa Rafael Juste, perquè entre cometes, ha amenaçat Florentino Pérez que ben aviat, quan Laporta prengui possessió, les coses seran diferents.
4: Que se lo pregunten a los millones de culés que estamos tan felices de haberlo ganado, de llegar dos años consecutivos a este gran triunfo, que es muy difícil ganar la Liga Española, que para mí es una de las ligas más difíciles que hay en el mundo. Pero le tengo que decir una cosa al señor Florentino Pérez, y si me permitís que apunte un poco de ironía, que ahora viene el señor Joan Laporta en el 1 de julio y hay una serie en España que es La Casa Vecina, pues que ahí va, que nosotros vamos a continuar luchando para darle éxitos a este club, para que la Masía sea este pilar indiscutible de nuestra gestión deportiva, y nada más, no tengo nada más que declarar. Gracias a todos.
0: Doncs, com deia el Bernat, unes declaracions contundents de Rafa Juste, el president del Barça, responent a aquesta roda de premsa de Florentino. Poc habitual sentir el president del Barça amb aquest to. L'hem sentit ara fa poca estona que parlava al costat del Bernat Soler en aquest dinar de directives prèvia del partit. Ara seguirem sentint alguna declaració més al voltant d'aquesta roda de premsa, sobretot perquè ha parlat Arbeloa, però ja que estem amb el Bernat Soler, avui el Barça té partit a Vitoria a les 9 de la nit, juga amb l'Alavés i l'equip ha viatjat amb algunes novetats i sobretot absències a la convocatòria.
3: Sí, sí, sí. Més enllà de tot el que passa amb aquest terrabastall provocat pel Florentino Pérez i aquesta sèrie, aquesta de la que sea vecina, que diu Juste que vindrà a partir d'ara, el Barça, campió de Lliga, avui visita el camp de l'Alavés de ressaca, amb la festa, amb la rua encara presents, i com deies, amb novetats, la principal i en positiu, el retorn de Christensen, el danès Andreas Christensen, que 5 mesos després torna a una convocatòria després d'una lesió complicada, la que ha patit, com dèiem, Christensen. Ha donat Hansi Flick descans a 2 jugadors, Frenkie de Jong i Fermín. Sancionat Rafinha, tampoc serà avui a Mediso Rosa, i recordem també la baixa de Lamin Yamal. Veurem si Flick opta per presentar un equip amb suplents o amb titulars més o menys habituals, tenint en compte que el Barça encara manté un objectiu, que és el de guanyar tots els partits que queden per d'aquesta manera aconseguir els 100 punts en total. També hi ha un segon objectiu, fer 100 gols. Ara el Barça en té 91, n'hauria de fer 9 des d'aquí i fins a l'última jornada en aquestes 3 que queden. Un Alavés al rival on sí que s'hi juga la vida, en posicions de descens, i que evidentment doncs, no està ni per ressaques ni per festes, tot i que és de preveure que això sí faci el passadís al Barça com a campió de la Lliga.
0: Doncs aquest Alavés-Barça el podrem seguir a la TDT a Catalunya Ràdio. El partit és a 9:45, la TDT des d'una hora abans. Com dèiem, també ha parlat Arbeloa avui. El tècnic del Madrid, Marcos, que s'ha alineat, com es podia preveure també, amb el seu president.
1: Sí, Arbeloa està d'acord amb el fet que al Madrid li han robat 7 lligues.
6: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos. Porque seguro que también hay cosas que no sabemos y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral ha cobrado de un club de fútbol. Me resulta sorprendente escuchar que este club toca a fondo. Es por eso que no entiendo los demás clubes que tocan entonces.
1: Arbeloa ha parlat avui a la prèvia del partit que té demà el Madrid al Bernabéu contra l'Oviedo.
0: Doncs tot i aquesta defensa que ha fet Arbeloa del president del Madrid, l'any que ve, la temporada que ve, no serà l'entrenador del club blanc. Tenim novetats a Mourinho, que és el gran candidat a la banqueta.
1: El col·laborat Mourinho no s'allargarà. Té fins al 26 de maig per activar la clàusula de sortida que té amb el Benfica. Els portuguesos juguen aquest dissabte, dia 16, darrer partit de Lliga, i la clàusula de 3 milions per deixar la banqueta del Benfica caduca 10 dies després del darrer partit. És a dir, si Mourinho vol anar al Madrid, el darrer dia que té per activar la clàusula de sortida és el 26 d'aquest mes.
0: De la Lliga, perquè ho dèiem a l'inici, avui l'Espanyol té un partit molt important, se la juga davant l'Atlètic Club a Cornellà al Prat, és el partit que comença a les 7 de la tarda, és un partit de caixa o faixa, els de Manolo són ara mateix quarts per la cua, sense marge d'error respecte del descens. Sergi Andreu.
7: Sí, perquè després dels resultats d'ahir, l'Espanyol té 39 punts, que són els mateixos que té el Girona, el Llevant, el Mallorca i l'Elx. Tot el que no sigui una victòria aquest vespre seria pràcticament sentenciar l'equip a un miracle en els últims 2 partits de Lliga, tenint en compte més que ja n'acumularia 19 sense guanyar. Una victòria, en canvi, acostaria moltíssim l'equip pericú a la permanència. Hi haurà molt d'ambient a l'estadi, amb mosaic, pancartes de suport a l'equip i rebuda als jugadors. Sentim les declaracions de Manolo González a la sala de premsa.
8: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, doncs, a morir, no hi ha més.
7: L'Espanyol té les baixes de Dolan i Calero sancionats i Engonge lesionat. L'Atlètic Club de Bilbao és 9è, 44 punts, té les baixes importants de Nico Williams, Sanset i Yuri.
0: I Sergi, coincidint amb el partit, estreneu un nou capítol de l'Espanyol Reservat, que recordeu, una efemèride molt especial.
7: Sí, Laia, perquè avui fa 20 anys del gol de Coro davant de la Reial Societat que va donar aquella permanència agònica a l'Espanyol de Lotina el 13 de maig del 2006. Doncs bé, en aquest capítol del reservat conversem amb un jugador que era al camp aleshores, Martín Posse, amb el president, Dani Sánchez Llibre, que per cert ens explica algunes interioritats de com ho van viure a la llotja, la periodista Imma Casares, que també era en aquella llotja, i Eudald Serra, que va narrar el partit per Catalunya Ràdio, tot plegat per rememorar aquell episodi i també, per què no, establir paral·lelismes amb la situació actual de l'Espanyol. Qui farà de Coro avui? Doncs teniu la resposta a l'Espanyol reservat a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I si avui se la juga l'Espanyol, demà ho farà el Girona. Perquè els gironins rebran a Montilivi la Reial Societat i tampoc tenen marge d'error. Eduard Solà, el tècnic, diu que és dels partits més importants a la història del club.
9: Perquè diu que demà està en joc la supervivència de l'equip a primera divisió.
10: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
9: El Girona rebrà demà la Reial Societat després d'empatar in extremis abans d'ahir dilluns a Vallecas i té 39 punts després de només haver pogut sumar dos dels últims 15 punts possibles. Però Mitchell diu que estan preparats i que és or dependre de si mateixos.
10: Tenir aquest tres derrotes seguides i sobretot dos a casa ha fet que estiguin en aquesta situació. L'equip està preparat perquè no ha deixat de patir en tot l'any. Estem preparats per afrontar-lo, per competir i per fer en aquestes tres jornades partidats per guanyar els punts que necessitarem, que no ho sé quan són. Per mi, que el més important, que és or per nosaltres, és dependrà de nosaltres mateixos, i lo tenim a la mà.
9: Estuani continua sense poder-se entrenar perquè té mal al genoll, però Mitchell diu que s'infiltrarà i que estarà a punt, però que parlarà amb l'uruguaià per saber quants minuts podrà jugar.
0: El PSG de Luis Enrique podria ser campió de la Lliga a França, però aquesta no és l'única Lliga que pot quedar decidida al futbol europeu, Jan Ortuzar.
11: El PSG viatja a Lens per tractar de tancar matemàticament la que seria la seva 14a Ligue 1. A Lens és segon, a 6 punts dels parisencs, així que una victòria o un empat del conjunt de Luis Enrique tancaria la Lliga. A Itàlia, avui juga la final de la Copa entre l'Inter de Milà i la Lazio. Sobre el paper, els interistes són favorits i busquen aconseguir el doblet nacional després de guanyar la Lliga fa un parell de setmanes. I a Anglaterra es juga un Manchester City Crystal Palace a les 9 del vespre. Si els manconians guanyen, se situarien amb 77 punts a 2 de l'Arsenal a falta de dues jornades.
0: Fem una petita pausa i seguim.
12: Catalunya migdia.
13: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
14: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
15: D'acord.
14: Quin és l'autèntic operador 100% català?
15: Vera.
14: I el més ben valorat pels usuaris?
15: Vera.
14: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
15: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
14: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
15: Vera.
14: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
13: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
16: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
17: Sí, com el 50% en tots els descomptes de formatge nacional. Bescanviable en un cupó
16: que et dona per molt, només el 13 de maig.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: I amb bàsquet, Ernest Macià, la penya perd ante Tomic pel que queda de temporada.
3: Doncs sí, el Joventut perd ante Tomic per una lesió d'isquiotibials a la cama dreta. Ja ha sigut baixa els últims 4 partits. Deixa'm dir també que avui hi ha jornada de la Lliga CB, que ahir vam confirmar que el Baxi Manresa serà una temporada més a la Lliga CB perquè va guanyar a Girona el partit i l'Averaix. Són 53 temporades a dalt de tot. El Manresa és el 6è equip amb més presència a l'elit. Avui estarem pendents del Barça, que segueix a la caça del segon lloc de la classificació. Ho aconseguirà si guanya aquesta jornada i si, per exemple, perd el Múrcia demà contra el Baskonia, ja que el València avui no juga perquè té partit de l'Eurolliga. El tema Darío Brizuela.
4: Es lo importante para nosotros, estamos luchando por esa segunda o tercera plaza que para nosotros es crucial y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde están descendidos y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
3: El Barça juga a la pista al Granada i el Lleida no té garantida encara la permanència de guanyar 2 partits més, començant pel partit d'avui a Galícia. Gerard t'encuentra.
5: Està a falta de 4 partits, 2 per sobre del descens, amb 11 victòries, tenint, doncs, bueno, jo crec que ho haguéssim signat tots, no? A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, està clar que tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu.
3: I compte perquè els horaris dels partits d'avui són poc habituals. El partit del Lleida comença a les 7 i el del Barça a 7:45.
2: Tornem al futbol després del descens a l'històric Lleida, la Lliga Elit de Futbol. Avui hem conegut una mica més el full de ruta del futur més imminent del club, Isaac Vilalta.
6: L'adjunt a la presidència del club, Marc Torres, ha anunciat que han firmat un acord amb un inversor que aportarà 1.800.000 euros per a un pagament inicial a Hisenda i la Seguretat Social i tancar així una primera part del deute pendent.
7: Em permetreu que no dona més dades. És una persona, ha sortit, és de nacionalitat vell, té passaport britànic, però té el domicili a França. És un empresari del sector de hoteler i de la restauració, que s'ha establert aquí per fer inversions del seu negoci, del negoci hoteler, i estava buscant invertir en el món de l'esport. Va sortir l'oportunitat del Lleida i ens vam posar d'acord. La nostra idea és, en 2-3 setmanes, fer una nova convocatòria, una nova roda de premsa ja, de presentació.
6: D'aquí poques setmanes s'hauria de formalitzar l'acord, que permetrà incorporar una estructura esportiva forta, formada per gent amb experiència en el món del futbol.
2: L'europeu de taekwondo que es fa aquests dies a Munic ens deixa un èxit català. Parlem de la plata de la jove Elsa Sacanell. Maria Chesena.
8: Sacanell, amb només 19 anys, s'ha proclamat subcampiona d'Europa en la categoria de menys de 62 quilos. La de Sant Sadurní només ha caigut a la final davant la vigent campiona olímpica, l'hongaresa Viviana Marton. En declaracions a Ràdio Sant Sadurní, la jove de 19 anys valorava així la medalla.
9: És com que no ho assimilo. Jo vaig fent i com si estigués fent un campionat com quan era petita, no? Que anava i m'ho passava bé i prou. Però sí, al final, quan et pares a pensar-ho, pues sí, veus que ho estic fent bé i molt contenta.
8: Per arribar a aquesta final de Múnich, però, Sacanell s'ha desfet de grans rivals, com la bielorussa Smíkova, la croata Mestrovic i a les semifinals de la txeca Stolbova. Ara la taekwondista catalana suma aquesta plata a la que ja va aconseguir el Mundial Sub-21 del desembre a Nairobi, Kènia, i a l'hora del Campionat Absolut d'Espanya, que va guanyar el febrer.
2: I alguna cosa més del dia, Marta García.
10: Doncs mira, Maverick Viñales torna a la competició este cap de setmana després de 3 diumenges de baixa per una intervenció correctora a l'espatlla esquerra, i l'Atlètic Barceloneta té partit 8 de la Champions, ja està classificat per a la Final Four, però els mariners busquen certificar la primera posició de grup.
2: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Avui no hi ha tot costa a les 7, però sí que hi ha esports a la tarda, perquè hi ha aquest partit de l'Espanyol que rep l'Atlètic Club a partir de les 7. Des de 7:45 podreu seguir la transmissió del Tot Gira, i després a 8:15 començarà la TDT del partit entre l'Alavés i el Barça. Ho deixem aquí nosaltres, però segueix el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
11: Són les 3.
0: Catalunya Migdia.
11: Ens
0: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que menys del 20% dels joves menors de 30 anys aconsegueix emancipar-se. Aquesta xifra és la meitat de la que hi havia fa 20 anys, com a mínim abans de la gran crisi. També us hem parlat de la nova vaga educativa. Avui al Penedès i al Baix Llobregat, en la vigília de la reunió de demà dels sindicats i el departament per intentar acostar posicions. Aquesta tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen al Parlament per donar explicacions per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea docent. Aquest migdia, l'USTEC, principal sindicat de l'educació, ha presentat un decàleg amb les mesures irrenunciables de cara a les negociacions de demà. Fixen el reforç a l'escola inclusiva i a les pantalles i a les plantilles, i no només el sou, sinó aquestes altres peticions com a línies vermelles. I hem connectat també amb el judici pel cas Pujol, on la defensa de Jordi Pujol Ferrusola n'ha demanat l'absolució en considerar que les acusacions no han pogut provar cap actuació corrupta. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
1: Doncs sobre aquesta vaga al sector educatiu, l'USTEC acaba de fer pública també la xifra que diuen ells de seguiment. En aquest cas és del 55% de la plantilla. A primera hora us hem explicat que el departament rebaixa aquesta xifra a vora el 18%, que seria la meitat de la participació d'ahir. Més qüestions. L'economia europea frena el seu creixement i gairebé s'estanca a l'arrencada d'aquest 2026, coincidint amb l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. En el primer trimestre de l'any, l'increment del PIB ha estat només del 0,1% de mitjana a la zona euro, una dècima menys que el trimestre anterior. En termes interanuals, el creixement ha passat de l'1,3%, amb què es va tancar el 2025, al 0,8% els primers tres mesos d'aquest 2026. Encara en àmbit europeu, les emissions de gasos d'efecte hivernacle a la Unió Europea continuen augmentant. Segons dades d'Eurostat, d'octubre a desembre del 2025 van pujar gairebé un punt respecte a l'anterior trimestre i van ser del 0,4% més altes que el mateix període del 2024. La pujada més important la va generar el subministrament d'electricitat, gas i aire condicionat. Espanya és un dels 7 països que van aconseguir reduir emissions mantenint el creixement econòmic. El Tribunal Suprem torna a moure fitxa contra l'eurodiputat ultra Alvise Pérez. Els magistrats demanen que el Parlament Europeu els deixi jutjar-lo per assetjament i revelació de secrets, ara per haver animat els seus seguidors a perseguir dos eurodiputats que van votar a favor del rearmament de la Unió Europea. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que s'havien endut 150 metres de cable de coure a les instal·lacions ferroviàries de Sant Feliu de Llobregat. Havien fugit amb una furgoneta abans que els interceptessin. El robatori fa que encara es mantinguin a aquesta hora els retards de mitja hora a l'R4 de Rodalies. Els trens comencen o acaben el seu recorregut a Terrassa, Estació del Nord. Entre aquesta estació i Manresa hi ha un servei de tren llançadora, a més d'autobusos.
0: Passen 3 minuts de les 3.
11: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, director del Nació Digital. Bona tarda.
12: Bona tarda.
0: L'Alícia Puig, experta en polítiques climàtiques. Bona tarda.
13: Bona tarda.
0: I el Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona
14: què tal,
0: tarda.
14: Què tal, què tal?
0: Han estat una mica precipitats, eh? Han estat una mica més curt el resum i se us han enganxat els llençols, eh?
14: No serà que no passen coses? No,
12: estàvem parlant de futbol, aquesta
0: compte, gent. Compte, compte, compte. Clar, el Joan, no sé si el coll t'arriba a la camisa o no, perquè clar, l'Espanyol avui té un partit transcendent, eh?
14: Estàs parlant amb algú de l'Espanyol. Tu recordes alguna temporada, a més, tu has fet Espanyol.
0: Jo vaig fer 5 anys, 5 anys seguint de l'Espanyol.
14: Recordes alguna temporada que no hi hagi algun motiu concret pel patiment? O sigui, la salut cardíaca dels seguidors de l'Espanyol és molt robusta.
0: Això també és veritat. Sí, també és veritat. Jo en aquells 5 anys vaig fer 2 classificacions per la UEFA. No, i una Copa del Rei a la Mestalla 2000, perquè... vull dir que encara vaig agafar 11 anys en què vam
13: viure. Potser has de tornar,
0: igual, sí, igual
14: des de que estem a Cornellà hem tingut una única classificació europea i en canvi dos descensos.
0: És que jo vaig ser Montjuïc, és la prehistòria,
14: l'últim
0: any de Sarrià vaig fer jo.
14: Va ser una mala idea fer el camp, perquè això d'estar de lloguer, això en sap molt l'Alícia, ens sortia bé de preu i ens va permetre anar a Europa, guanyar copes.
12: Ets tremendo, Joan.
14: Era una bona idea.
13: També és veritat que no sabíem, com els preus d'estadis no estan regulats, si ara us haguéssim pujat el preu i pagaríeu el doble i estaríeu pitjor.
14: Bueno, sí, com que tot l'establishment és culer, és possible que això ens hagués passat, sí.
0: Ja hi som, escolta'm, ja està, ja està. És que no cal ni proposar tema, és només de saludar. Només saludar i proposar i ja s'enganxen tots dos. Va, a veure, anem a temes més seriosos, o no?
13: Ha ha ha!
0: Què és aquesta mirada de cua d'ull? Santi Villas, bona tarda.
15: No, és que estava mirant el rellotge, ja si porteu 5 minuts ja està molt bé. Podeu continuar, perquè aquest tema dona per molt. L'únic que canviaria jo en la música, posaria violins, clar, perquè realment aquesta música que has posat no fa com de nostàlgia, i ells estan allà quan jo feia l'Espanyol, ara ja soc una estrella de Catalunya.
0: Sí, sí, vull una estrella estrellat.
15: Perdona. És que sempre et fas de menys, així no arribaràs mai lluny.
0: És que no vull arribar més, jo, ja està.
15: Per què no? Això és el més important que es pot fer aquí a Catalunya Ràdio?
0: No, home, es poden fer coses més importants, tipo, però si ha de voler.
15: Un podcast.
0: Si ha de voler.
15: Ja, bueno, però vull dir, és igual, després et convencen. Però quan tu arribes i fas el, això, com es diu aquest programa? No. Posa-m'ho, per favor, el dibuix aquest. Posa'm a la pantalla.
0: Mira que és fàcil.
15: Al mig Catalunya, migdia, ara m'han recordat.
0: Molt bé. I sense el cartell, que dius tu, eh?
15: Exacte, exacte. Ah. No, és que si m'hi poso... quan arribes a fer això, a Catalunya, migdia... Ja és un topall?
0: Depèn, cadascú té els seus... Però, els seus.
15: A dintre de la pròpia cadena, vull dir.
0: No,
15: home, si després et poden dir que
0: gent,
15: substituir
0: exemple...
15: a la Melero, però,
0: no,
15: vull dir,
0: però
15: vull
0: dir,
15: no seria el cas.
0: Vull dir, la gent que, per exemple, fa esports, doncs potser el seu somni professional és narrar el Barça, per exemple. Qui fa informatius,
15: sí,
0: doncs
15: home,
0: igual és fer el migdia...
15: Els que fan esports, els que acaben tots Catalunya fent el matí de la ràdio, els que fan esports de Barça.
0: Algú altre pot aspirar a fer el matí, uns altres a fer la tarda a Catalunya Ràdio...
15: Seria el més important. El matí o això...
13: No, a veure, si cap d'informatius a Catalunya Ràdio és bastant al top, no? Què més pot ser?
15: A Catalunya, fins i tot a Catalunya.
16: Home, pot ser director de la ràdio, pot presentar
13: sí.
16: el matí de Catalunya sí, Ràdio.
0: No crideu amb el temps. Deixem-ho estar, deixem-ho estar. Ja
15: tu voldries ser director de la ràdio?
0: No.
15: I subdirector?
0: No, no.
15: Ah? Bueno, no, no, és que això també ho anem a parlar, perquè clar, aquí... Jo et volia fer una pregunta. Quan jo no vinc,
0: sí.
15: ve un home més que jo, perquè quan no ve l'Oriol, ve el seu... Digue'm que és més. Saps? Vull dir...
0: Qui seria el teu superior?
15: O sigui, diguéssim...
0: Aquí hauríem de trucar,
15: diguem. Dintre d'aquest tema, d'això que faig jo, sí. encara no sé el que és... si jo no vinc, ve algú que és més que jo o menys que
0: no,
15: jo?
0: No, però aquí, o sigui, nosaltres no hem triat. O sigui, que el Ferran sigui superior a l'Oriol és perquè el Ferran és en la seva empresa, en el seu diari.
15: Bueno, però això està molt bé.
0: Aquí per nosaltres, que... per nosaltres, el Ferran i l'Oriol estan en igualtat de condicions.
16: Oh, però està apuntant I el diari també ho estem, eh? Vull dir, perquè som com una pilimili.
15: El subdirector i el director són... No deveu cobrar
17: però,
15: el mateix.
17: Escolta, està dient una cosa que m'agrada. Per què sí? no fas comia?
15: Més o menys, mira, faig jo. Mare de Déu, qui ho paga, això?
17: Qui ho paga?
15: Que faig una crida.
16: L'empresari, Marc Bastés, l'editor del diari.
15: Pues escolti, per favor, diferenciï els sous, eh?
17: Una abraçada.
16: Però que
17: la
16: pugi els cap dalt.
0: Exacte, cap a dalt.
15: No, cap a
16: dalt. Una abraçada, una abraçada.
17: Perquè ser editor és una cosa molt dura en aquest país.
15: Que jo porto molts anys a Mediaset que aquesta gent ha d'anar a fer col·laboracions per arribar a final de mes, per favor.
17: Aquest home proposa una cosa que estic molt a favor.
15: Porta
17: un dia Liu Forn a la vegada amb ell i que es trobin els dos.
0: Per veure el què?
15: Però què és? Batalla de cerc? Com es diu la secció que faig jo de cerques?
0: Dèria.
15: Cerques, deia ara jo. Batalla de dèries.
0: No sap el nom del programa, no sap el nom del presentador, no sap la secció que fa.
15: Bueno, és que ara... I avui he pensat, dic, bueno, vaig al gimnàs i després vaig a la ràdio. Pues ja me la passava, eh?
0: Ja havies marxat.
15: Ja ve esta barat, ja de que dic, me cago en la... No, però és que no... Jo els dimecres és un dia horrible. Avui m'ha escrit el director de A3Media per donar-me l'audiència a les 8 menys 5.
17: I què tal?
15: Bé, però jo li he dit, mira, José Antón, jo... És que els miércoles... Posa'm la més alta la música perquè, mare de Déu. Els miércoles... Jo he de donar dos, tres passes entre el llit i on tinc el mòbil per anar a mirar l'audiència. I crec que em compraré un pijama taronja perquè sembla que vaig al corredor de la muerte. O sigui, em compraré un pijama taronja per aixecar-me, perquè és horrible.
17: La idea de posar una tauleta de nit amb el mòbil i no tenir que fer les tres passes...
15: No, el poso lluny perquè diuen que després et fa unes ones al cap.
17: En sèrio, que tot això t'ho creus?
15: Bueno, no sé si m'ho crec, però vull dir... tinc totes les pastilles jo a la tauleta de nit, que soc quasi terminal.
0: Totes les pastilles, carai,
16: escolta. Sona fatal, això, eh?
15: Clar, tinc moltes pastilles. Per què tinc que fer? Perquè tinc colesterol. Sense menjant jo, tomàquet. Saps què vull dir? Perquè el genero jo. Jo només genero que coses que no van a cap lloc. Llavors tinc que prendre unes pastilles, una altra. Després m'he comprat un tensiòmetre, també.
0: Carai, no miris la tensió.
15: És que si pues la mires, me la miro.
0: Clar, t'angoixaràs.
15: Me la miro...
0: Ara cada dia estaràs
15: saps
0: mirant.
15: Saps què faig? Me la miro i me la prenc ve i després posa Horizonte i me la torno a prendre.
17: Però entens el que
0: està dient? I va pujant, no? Allò va pujant,
15: no? Jo trobo que això està molt bé, veure els programes amb l'atenció.
0: Rebo un missatge que no és per mi, és per Joan López Alegre, que és Iuforn, que diu, a mi no m'emmerdis, que jo sóc un senyor gran. La idea ha sortit a López Alegre, jo no he tingut res a veure.
15: No, i a més, una cosa que jo crec que s'ha de considerar, perquè

0: Pagaràs.
1: Ah, i quins noms dius?
0: Bueno, pues mira, una vegada va venir una...
1: Ah, és que ara traurem aquí l'entrellat. Si ni els col·laboradors de Catalunya Ràdio diuen Catalunya Ràdio quan els entrevista l'EGM...
2: Sí, jo escolto l'Antoni Bassas, home, no?
0: Va venir una vegada i després va venir una altra vegada. També t'he de dir que les que consulten a l'EGM que van per casa, aquella senyora sabia ni català.
1: Ja.
0: Bueno, d'aquella senyora tu deies Catalunya... Òscar Fernández, deies, per exemple. Bueno, apuntava. Vull dir, no et pensis, jo em vaig quedar una mica parat. No sabien res.
2: A mi m'ha entrevistat una vegada a l'EGM i vaig dir la veritat. Jo escolto RM Ràdio.
1: Molt bé.
0: RM Ràdio què és?
2: Justo Molinero.
3: Ràdio Mataró, no?
2: És que RM Ràdio era Ràdio Mataró, històricament, està al costat de casa.
0: Doncs jo vaig dir, i vostè a què se dedicava? Jo, estilista.
1: Clar. Enganyant la informació.
0: I aleshores pues, jo li vaig dir tot el que li havia de dir, no et coneixia tampoc, clar. Crec que no vaig dir Òscar Fernández, ara és el primer que diria.
1: Home, clar. Però no te'n recordaries del nom.
0: Mira, senyor, a més...
1: Vaig allà, els dimecres al migdia, a un programa que no sé com es diu, amb un presentador que no sé com es diu, i l'emissora ben just.
0: A més, sempre ha estat la mateixa persona. O sigui, no m'ha canviat l'enquestadora. Sempre ha estat la mateixa senyora. I una vegada que volia fer de la ràdio, que no, i diu, no, de la ràdio lo haré mañana.
1: Ah,
0: ahora hago de las revistas.
1: No.
0: I llavors em va començar a dir, i que usted lee, por ejemplo, la revista, pues no me'n recordo, Burda. Bueno, dic, Burda. Però usted no ha visto que aquí tenemos el... Mire las revistas que tengo aquí.
2: Ah. El Hola.
0: Que son todas en inglés, de esto de decoración. Esto yo no lo leo, ¿eh? Ah. Yo leo esto. Ah, pues estas no las conozco. Pues míreselas, la vais a dissenyar al sofà un rato.
1: Perquè era l'IGM a nivell espanyol i a nivell internacional.
0: Sí, però claro, que hi ha unas revistas que yo no las coneixía. Com de...
2: El Pronto.
0: Al Pronto també me'l va treure, però clar, el Pronto jo crec que surt hasta un altre dia, no? No sé, surt el dimecres, crec que no el veig.
1: No sé.
0: Bueno, escolta, que estic a dotze, encara... No, perquè avui l'he dit, a la teva redacció que volia parlar de què m'he tret del Twitter.
1: Ah.
0: Perquè...
1: Vas com tard, no? Perquè hi va haver com una onada de gent que va deixar
0: Twitter.
1: Sí, però
0: torna, ara no? Jo ara estic com amb la desintoxicació i clar, estic en un moment com que de repente és com que vull tornar a entrar.
1: Ah.
0: Saps? Ara, clar, tu ara imagina, per exemple, jo abans...
3: Tens FOMO ara.
0: Ah. Bueno, tinc això que vaig, miro i dic, bueno, ho faig o no ho faig? També et dic que no sabria ni com entrar perquè no me'n recordo ni de les claves. Vull dir, jo a Facebook potser tenia 5 comptes de Facebook perquè m'oblidava els comptes de les d'això i me n'havia una altra. I aleshores em feien com preguntes això per de seguretat, però clar, també vaig trobar que era una cosa molt original. Em fotien una foto d'una persona que jo coneixia, imagina't una foto teva, però que tu estàs amb 6 amics teus.
2: Diries John Kennedy.
1: Ja, vés a saber el nom que diria.
0: No, estaves tu, imagina't una foto teva amb 6 amics teus, i em deien, ¿quién es este? Però no eres tu, l'altre amic teu, què cojones ha de saber jo que eres un amic teu? No podia entrar mai. I ara no sabria entrar, però tinc aquesta cosa com... Clar, jo m'ho he tret perquè t'insulten molt.
4: Però t'insulten molt a tu.
0: Bueno, a mi directament no.
2: Pues ja. Perquè no ets jo.
0: Però m'insulten molt. I aleshores ho he trobat. I, clar, i la gent entre qui insulten són molt faltons i fan moltes faltes. És que tot és horrible de llegir. És que no. I aleshores vaig dir, bueno, pues m'ho trec, a veure si aguanto.
1: Ah, si voleu, també és una opció.
0: Si no surt la secció, podem fer com cada setmana em pregunteu.
4: Vale.
0: Com va la desintoxicació, com si estigués jo a la Betty Ford, saps? Vull dir, com si... Aquí no ha parlat ningú.
1: No, parleu. No sé ells com ho veuen, això de quedar-se o no a les xarxes.
0: El director que cobra igual que el subdirector, per favor, que digui alguna cosa.
3: Jo estic...
1: No, tu, Bornai. Ara no t'ho trobaràs de sobre, ja, eh?
3: Sí, ara el capitalisme m'assetja. I em busca les contradiccions i no sap que la gent progressista sempre acceptem tenir fins a 5 contradiccions. Jo sempre estic a la tercera.
2: Ets progressista.
3: Jo sí, com tu. No. Una mica més que tu.
1: No us encalleu.
0: No, però és un debat mono, Estan mirant-se bé.
1: Tu i jo podem anar a passejar i ells dos anirin aquí fent això que fan i fins als 4.
3: Segueixo a Twitter perquè no tinc més remei. I perquè jo crec que pels periodistes és un aparador que cada cop és més tòxic i que t'aporta menys, però crec que tenim com la sensació de que hi hem de ser, entre altres coses, perquè no hi ha una alternativa, perquè va sortir quan La Vanguardia i alguns altres mitjans van deixar Twitter,
1: Threads,
3: van dir,
1: no?
3: Sí. Hem d'anar a Blue Sky.

0: No? I tots ens van posar Blue Sky, però la cosa no acaba d'arrencar.
1: No arrenca, no.
2: Jo hi soc a Twitter, eh? Sí. A X. Sí que és veritat que soc molt menys actiu del que era fa uns anys. Pràcticament no faig piulades.
3: Però això suposo que amb tota la vida, no? Perquè, clar,
4: jo he posat un tuit ara abans de venir.
2: Jo també. Em poso algun de tant en tant, molt més de tant en tant del que feia abans. Sí que llegeixo molt. Sí que algú fa alguna crítica, allò. A mi, afortunadament, bastant educades, no d'allò, i després també selecciones, i jo trobo molta gent interessant, moltes aportacions que són interessants, moltes crítiques que estan raonades i fonamentades i que fins i tot et poden fer repensar del que estàs fent, i d'altres que no, però com a la vida real, que també
3: trobo gent...
2: Però
3: tu tens comptes que la gent es baralla.
2: No, jo tinc el meu, jo no tinc...
3: Clar, però tu, per exemple, poses alguna cosa...
2: Sí.
3: Clar, jo ara l'altre dia pensava, per exemple, hi ha una qüestió que jo trobo que també n'ha de considerar, vull dir, quan tu tens, això m'ha passat a mi, diguéssim, a nivell professional, quan tu tens un compte amb molts seguidors que són els teus, tu has de parar una mica de compte del que poses allà, perquè el que poses allà és el teu favor i va en contra de l'altre. Aleshores, o sigui, jo, per
0: exemple... Per què en contra de l'altre?
4: Però també pot ser neutre.
3: Home, perquè tu, per exemple, jo ara aquesta setmana m'he trobat en una situació que a mi m'ha resultat una mica complicada, que és, fas un programa de televisió, fas una sèrie de comentaris, allò és un vídeo que es fa viral, i aleshores això la premsa ho recull. Clar, però si tu ho poses, diguéssim... Ara imagina't que jo... Tu imagina't, per exemple, que jo, el vídeo que el Marc va anar a fer el programa a l'Hormiguero, va sortir escaldat aquella nit i l'endemà no. Això ho recull la premsa. Si jo agafo aquest vídeo i el poso al compte del Marc, jo aprofito els meus seguidors, diguéssim, del programa per humiliar en aquell pobre home del Pablo Motos, perquè tots van en contra. Aleshores, jo aquesta setmana que m'ha tornat a passar trobo que la gent que té aquests comptes, si la premsa vol dir alguna cosa, però tu has de parar molt compte en com utilitzes tu a la gent amb el teu favor i en contra de l'altre. O sigui, si és una qüestió... Que tu ets enemic d'un altre, però és com si tu ara, per exemple...
2: Però és que al final les xarxes socials no deixen de ser un canal de comunicació amb la gent. I, per tant, els has de tractar exactament igual que quan et poses davant d'un micròfon perquè et fan una entrevista. És que tu, quan tens un micro davant i estàs sent entrevistat, no parles igual que quan estàs amb els amics prenent una cervesa? Perquè amb els amics ja es dona per fet que estàs emetent unes opinions que són personals i que igual en públic no faries sobre algú altre. L'equivocació que jo crec és utilitzar les xarxes socials per dir les coses que no vols que se sàpiguin o que no vols que s'interpretin com un atac a un altre. Si no vols que s'interpreti com un atac a un altre, no ho diguis, perquè allò no és un comentari privat teu, és un comentari que estàs fent públic.
3: La interpretació de les xarxes socials jo la trobo molt justeta, diguéssim. O sigui, hi ha coses que la gent no les entén molt bé,
2: Bueno, això, aquesta és una altra.
3: Aquesta és una altra.
2: Aquesta és una altra. Però jo et dic, jo he rebut molts comentaris, moltes crítiques...
3: De la meva secció, per exemple, què diuen?
2: No, hi ha força...
0: Fatal.
2: Bé.
3: No,
0: jo m'he estat documentant abans de venir, perquè, clar, com que jo sóc habitual dels dijous, venia el dimecres, m'he estat documentant, i la teva secció la deixem per terra. No recuperis les contrasenyes, en sèrio.
3: Sí, però és que podria ser.
4: T'està prenent el pèl.
2: No deu saber ni el que fas els dimecres, el Ferran.
3: Però si hi he vingut amb ell una vegada, no te'n recordes?
2: Sí, un dia,
3: Bueno, que hi havia també un senyor que bevia...
2: Sí, kombucha, perquè vas venir un divendres, em sabia Miquel Àngel Escobar, que sempre pren kombucha.
3: Kombucha de pera, que hi havia de pera.
0: Em vas començar a preguntar coses, com si jo fos l'Oriol de la Isla de les Tentaciones i de totes aquestes coses.
3: Bueno, m'acabes de dir que sou com un glaucard, un glaucard,
0: però els gustos televisius són molt diferents.
3: Tu no has vist mai una hoguera de confrontació?
0: Vaig saber per ell el que era.
4: Això ho sap el teu subdirector.
2: Això és el que diu.
4: És un superexpert.
0: És un expert, absolut.
2: Sí.
0: I ara està molt amb aquesta de TV3 de la Dulce i de l'Oriol.
3: Home, és que aquesta no l'hem comentat amb ell.
1: Mira, això ho has de portar la setmana que ve, que s'ha
0: canviat. Home, és
3: que ara està amb la gran cita.
0: La gran cita.
1: S'ha fet molt bé, això.
4: Què ha fet aquesta senyora?
1: El primer dating de TV3. Bueno, jo no es diu TV3.
4: Jo soc molt més modest. Abans de venir, just, he vist un vídeo a X en el que l'Omar Montes, que és un senyor que a mi em cau molt bé...
2: Sí, ahir ho vaig veure a Twitter, veus?
4: Ha explicat que ara és germanastre del Lamine Yamal.
2: Ho serà.
4: Ah, sí,
2: clar, perquè la mare diu que està embarassada del pare.
4: M'he quedat impactat, perquè pensat, mira, el podem fer fill adoptiu de Mataró.
0: Saps que jo he pensat que era fake?
4: En l'Omar Montes, i ja serem una ciutat ideal.
2: Bé, Sorell dient-ho, vés a saber.
1: Clar, que és fake. Ho ha fet per tapar que ha deixat prenyada una tia 3 mesos després de ser pare. I llavors ha tret un altre tema per fer la broma. Home, evidentment que és fake.
2: Perquè, a més, les declaracions, ni tan sols per segons quines, no eren defensables, perquè deia, ara estoy muy preocupado porque mi madre igual se va a Barcelona i quién me hará la cama i quién me hará la comida.
4: Ah, però jo no crec que aquest tio diu això.
2: Jo poso un... és molt seriosament en dubte.
0: Tu eliges creer.
4: No, jo escolto aquest personatge que també va anar com el Marc, el Pablo Motos, no fa gaire.
3: Home, són molt amics, fan boxa junts.
4: És un personatge absolutament brutal. Té la millor frase que jo he escoltat en molt de temps.
2: Això que Omar Montes quan... estem parlant d'Omar Montes, eh?
3: Vaig a dir una cosa.
4: Omar Montes té una gran frase, una cançó amb Camela, jo sóc molt fan de Camela.
3: No, aquest home és que és un pou d'excentricitats.
2: Joan, sí, clar.
1: A veure, digues la frase.
4: La frase que té l'Omar Montes, aquest home va guanyar...
2: Jo vaig haver de fer un Google per veure qui era.
4: Va guanyar un concurs d'aquests que fan a la tele i diu, bueno, diu, i com estàs? I ell diu... Estic molt content perquè en realitat jo tengo la intel·ligència justa per a passar el dia.
2: A veus?
4: I vaig trobar que la frase estava molt bé i el tio em va semblar entranyable i des d'aleshores em cau molt bé i ara em sap greu que sigui mentida.
2: Jo vaig fer una recerca i vaig trobar que era cantant i vaig trobar que havia fet Gran Hermano VIP i vaig pensar, clar, que els VIPs sí, ja són molt discutibles.
3: No, Gran Hermano VIP no, jo crec que va fer la Supervivientes.
2: No sé, però
3: que
2: un VIP.
3: Que es va fer amic de la Pantoja.
2: A mi m'ha quedat el VIP.
4: Marinero de Luces.
3: La Pantoja Marinero de Luces, sí.
4: Oh.
3: Escolta'm una cosa, jo crec que hauríeu d'anar, diguéssim, a l'equip de guió d'aquest programa, quan són? De diversos, suposo, no?
2: No et pensis, eh?
3: Tampoc tens equip, fill.
2: Home, però... tota la redacció d'informatius per totes les notícies.
3: Tota aquella gent que passo jo.
0: Té un equip de 200 persones.
4: Un moment.
2: La gent s'ho creurà i llavors diran, 200 persones tenen els informatius de
4: cap. Quan vagi al Parlament, que li dius tu cada setmana, llavors li preguntaran que què foten els 200.
2: Però és que no són 200, és que no són 200, és que és mentida. És que
3: bueno, el que jo anava dient és que jo trobo que ja es dedica a les presentacions dels teus tertulians, han d'anar incloent coses. Ah. Per exemple, professor de, com diu això, de la seu... No sé quantos,
2: sí, de la Universitat de Abat Oliva Seu. Sí.
3: I fan d'Omar Montes.
2: Ah, val.
3: O sigui, jo trobo que has d'anar incloent elements, no?, que vagin dibuixant el personatge. Clar, perquè si tu de repente... Clar, així no t'ho trobes de cop, lo de Camela... Vull dir, és que en qualsevol moment ens canta una cançó de BK.
2: No, deixem-ho estar.
4: Històries d'amor.
2: Deixem-ho aquí. Jo crec que no
3: podem
2: superar. Bueno,
3: pues una altra merda de tema...
2: És que no s'hi han agafat gaire, eh? Només el Ferran s'ho pres seriosament, eh?
1: A veure, perquè hem desvariat, o sigui, ens has
4: perquè
1: donat 10 segons.
4: Perquè no us agrada el
1: BK?
2: No.
3: No, és que no...
2: Deixa'm Twitter, què?
3: Avui jo crec que era el dia...
1: Perquè hem saltat Omar Montes
2: doncs
1: a la panxa. No, jo crec que... Bueno, no, bé, jo segueixo a Twitter, és el que hi ha, no ens agrada el propietari, però és el lloc on hi ha la gent que admirem, està bé llegir-ho, els mitjans, tal, no sé què, jo segueixo a Twitter. A mi ningú em coneix i, per tant, ningú m'insulta, llavors visc molt bé, saps?
2: Com a la vida real també hi ha gent que no és recomanable, com a la vida real.
1: Clar, sí,
2: o sigui,
1: sí.
2: Al final no que deixa de ser una representació en petit de la vida real, i depèn de com tinguis configurat l'algoritme i tot plegat, doncs és més suportable o menys suportable.
3: Però jo he de dir que era el tema que portava menys preparat, s'ha notat molt?
2: Sí, s'ha notat una mica.
3: En relació als altres, potser,
2: sí,
3: fins i tot,
2: sí.
3: No? És que gens.
4: Però ara te'n vas al gimnàs,
3: o sigui, jo anava pujant les escales i ara va dient...
4: I ara on te vas, al gimnàs, al polo, o sempre vas a llocs d'aquests?
3: No, ara me'n vaig, que tinc la reunió, que tinc una reunió que demà tinc que gravar.
2: Ah, carai. Cuidado, feina de por, home.
3: Que la setmana que ve ja em posen publicitat, eh? Llocs de 12 minuts, eh? Llavors la setmana que ve.
2: Els multipremiats...
3: La setmana que ve, el dimecres, m'haureu de replegar aquí del terra. Perquè tindré dos blocs de publicitat de 12 minuts cada un.
2: Imagina't el tema que portarà. Si avui bueno, cansat de portar-te un que no se l'ha preparat... No,
3: la setmana que ve ja tinc el tema.
2: No te'n recordaràs d'aquí
3: no,
2: dimecres.
3: No, és que no faré cap, perquè estaré destruït.
2: Ah, molt bé.
1: No, però fes la gran cita, i així estem contents, que nosaltres ens l'hem vist. Segur que l'Oriol també.
0: Sí, no,
1: ho defensem entre jo i l'Oriol, no pateixis.
4: Sí, jo us escolto.
2: Apunta tu.
3: La gran cita ho he de veure, també. Vale.
1: Mira tu, et distraurà.
2: Però amb tanta il·lusió no, eh? Veus?
1: Fes-me cas, et distraurà.
2: Està bé, eh?
1: Està ben feta.
3: No, home, ben feta, no ho dubto.
1: No, però vull dir que tu, que has consumit molta tele, igualment té un punt que dius, escolta'm.
3: Sí?
1: Sí.
2: Doncs vinga, la gran cita.
0: Sí, té crítiques molt bones,
2: sí,
0: aquest programa.
2: Sí.
3: Sí? Jo també, eh? I... Bueno, me'n vaig que tinc calor. Adéu.
2: Vinga, adéu.
3: Perdona, porto alguna taca? És que l'altre dia em va dir...
2: Me'n vaig que tinc calor, em sembla que de les meves comiances deia com una diau.
3: L'altre dia, tots ho saps que l'altre dia vaig passar per aquí amb aquesta gabardina.
2: Sí, et va dir que estava atacada.
3: Que tenia una taca.
2: Sí, sí, sí, i que de seguida vas anar a la...
3: Vaig a la tintoreria, allà la vaig deixar.
0: El tinte.
2: I ole.
3: I ara passaré, donaré la volta perquè no vagi a ser, que no ho vegi. Saps que no em digui
4: res. Què més vols? Soc el teu assessor estilístic.
3: No, sí, molt bé, perquè a més estava darrere un botó que no ho havia vist mai.
4: Veus?
2: Adéu,
3: Santi. I de pas me vaig assegurar el botó.
2: Torna-hi. Bueno, adéu, fins la setmana que ve. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa i anem a temes seriosos.
5: Catalunya migdia.
6: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin, un per un de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623 euros amb 20 i amb els nostres tecnoavantatges.
13: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
15: l'Auditori.
14: I per anar de museu, concert i espectacle,
15: l'Auditori.
14: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: Catalunya migdia.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
18: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
18: De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
20: Senyores i senyors, bon dia.
19: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
21: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
22: Frena el feixisme espanyol i català.
21: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
23: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
21: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
24: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
21: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
19: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
21: Hola, Anna.
25: Hola.
19: Amb Ricard Ostrell.
25: Chirrupiti, chirrupiti, chirrupiti.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
2: D'aquí un minut seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb el Joan López Alegre, amb el Ferran Casas i amb l'Alícia Puig. Ara us trec els temes que hem parlat a la primera hora del Catalunya migdia, però vull fer una mena d'exercici. Veu estar molt pendents ahir de Florentino Pérez o no?
0: Entregadíssim.
2: Entregadíssim, eh?
4: Jo he vist a posteriori tota la roda de premsa sencera.
1: Jo he vist només els millors talls que sortien així a Twitter.
2: El serial del Madrid ha continuat aquest matí i continuarà les pròximes hores, tot i que és impossible superar la roda de premsa d'ahir a la tarda del president Florentino Pérez. Avui l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha sortit en defensa del seu president. Assegut a la mateixa sala de premsa, l'entrenador blanc no ha volgut entretenir-se gaire en el detall de les paraules d'ahir de Florentino, només ha volgut defensar-lo, dient que qualsevol madridista que sentís ahir el president estaria d'acord amb ell, que defensa els socis, que sempre vol guanyar i no accepta que ningú li digui com ha d'actuar.
26: Cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios, en que al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo, pero este club, bueno, pues si algo tiene de fuerte son sus socios, a los madridistas, y que nadie nos va a decir cómo tenemos que pensar, ni lo que tenemos que ser, ni cómo actuar.
2: Arbeló de seguida ha passat a parlar de l'anomenat cas Negreira, del qual també va fer referència ahir Florentino Pérez, i ha tornat a insistir que encara no se sap tota la veritat, diu Arbeló. Entre les declaracions de Florentino Pérez ahir, dient, entre altres coses, que les lligues que no ha guanyat el Madrid amb ell a la presidència són perquè els hi han robat, i les d'Arbeló d'avui, tornant a treure el cas Negreira, avui el president en funcions del Barça, Rafa Juste, doncs diríem que se n'ha atipat i ha respost.
3: Doncs m'han semblat patètiques, patètiques i plenes de falsetats. Que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
2: Això continuarà, perquè ara em deies, Ferran, que aquesta nit el Chiringuito i a Florentino Pérez.
0: El Chiringuito i, clar, promet molt. Sí, entrevistat per Pedrerol.
4: No, és insuperable. No sé. Jo crec que avui farà un exercici de contenció.
0: Lo d'ahir va ser molt heavy, Joan.
4: Sí, sí, és que jo, per això t'ho dic, jo crec que és insuperable.
1: Però expliqueu-nos pels que no entenem bé aquest món. Perquè és absolutament tan... O sigui, jo penso, què va sortir a dir? No va anunciar res més que feia eleccions.
0: Va sortir
1: no,
0: a desfogar-se.
1: Sí, no. Això sí, però...
0: És dir, l'excusa era dir que faria eleccions, però jo crec que van veure una persona absolutament governada per la ira i per l'ego, i que va ser molt cru. És dir, va ser molt cru una persona, doncs, de 79 anys, que no té contrapesos ni dins el club, i és possible que tampoc en altres àmbits, ni al món dels mitjans de comunicació, i que només ha tingut gent al seu voltant, doncs, que l'ha lloat i que l'ha aplaudit, i que de cop és com que el treuen de la vitrina, no? Perquè aquest senyor feia 15 anys que no feia una roda de premsa, i es mostra amb totes les seves febleses, totes les seves debilitats, i la veritat, va ser al·lucinant. És a dir, perquè hi ha un tipus de personatge públic que si constantment està fent rodes de premsa, entrevistes, està compareixent, parla molt, doncs ja li coneixes una mica, no?, les mancances, ja veus per on va. Però amb el cas de Florentino, que com deia, estava en aquella vitrina sempre protegit, només intervencions llegides i que de cop vegis això, no? Com fa anar malament el micròfon, com no troba les coses al telèfon, com no para de remoure papers, com té un discurs absolutament inconex.
2: Mira, algun moment em va fer patir.
0: Sí, com va repetint, sí. Com va repetint les coses... I veus, no? Doncs això va ser molt cru, va ser molt espectacular, i després, evidentment, tota la victimització, sempre la culpa és dels altres, mai parlar en primera persona del plural, sinó sempre en primera persona del singular. M'han robat a mi 7 lligues. No, no, podria dir ens han robat, no? Que seria igualment discutible. No, m'han robat a mi. Jo sóc el millor president de la història.
2: Me da vergüenza decirlo, pero... Però me iba a dir 5 o 6 vegades. Si et fa vergonya, no ho diu 5 o 6 vegades.
0: Jo he llevado el futbol gratis als nens de l'Àfrica. Va ser un festival.
4: El que passa que jo crec que... primer, perquè, clar, per tothom, Florentino Pérez és el president del Madrid, però, disculpeu-me, Per entendre la magnitud de la tragèdia d'ahir, des d'un punt de vista del personatge, s'ha d'entendre i s'ha de veure qui és Florentino Pérez. Florentino Pérez és el propietari d'una de les 5 grans companyies constructores, no d'Espanya, no, del planeta Terra, sí, sí. Perquè ens entenguem. O sigui, és una de les 5 grans constructores mundials, sí, sí. Que es diu Aviat. És una persona que dirigeix una empresa que en aquests moments està treballant sobre actius que superen els 100.000 milions d'euros. És un personatge que fa 26 anys que és president del Real Madrid. Ja sé que els culers em direu que no, però el Real Madrid és un equip que té 600 milions de seguidors, segons diuen els papers estudis que fa la FIFA, a nivell mundial, i que té un palmarès que a la resta d'equips del món els agradaria tenir a qualsevol. Aleshores, un personatge d'aquestes característiques, d'aquest impacte econòmic, social, en concret, en positiu, perquè els hi dona feina, perquè genera riquesa, amb la vida de, m'atreveixo a dir, milions de persones, de cop i volta, es converteix en un personatge absolutament fora de control, caricaturesc, de tabernacle, que dius, com pot ser que algú que en principi té aquesta intel·ligència, aquesta trajectòria, no sàpiga medir les conseqüències de lo que va fer ahir la tarda. I com algú amb un recorregut com aquest senzillament esfonsa tota la seva reputació d'una vida guanyada, des del meu punt de vista, justament i merescudament, en una hora. I com es pot tenir tan poca intel·ligència emocional? I, sincerament, jo que crec que Florentino Pérez no és idiota, crec que aquest dematí, quan ell mateix hagi vist el vídeo, quan algú del seu equip li hagi dit, escolti, miri vostè això...
2: El meu dubte és si algú del seu equip li diu això.
4: Exacte. Per això penso que el que avui faci amb el Josep Pedrerol serà un exercici de contenció i una recollida de cable, perquè no pot ser que algú d'aquestes característiques perseveri amb un número com el d'ell, que jo estic d'acord amb tu. Feia patir. Amb moltes coses, i tenen exactament la mateixa edat, semblava Donald Trump quan està a la sala de premsa de la Casa Blanca fent aquelles rodes de premsa on te va dient coses inconexes i barbaritats una darrere l'altra.
2: Aquest matí sentia el Francesc Garriga, el matí a Catalunya Ràdio, que deia, ahir em va recordar a una barreja de Donald Trump i Joe Biden. Algunes sí. coses de Donald Trump, en el sí, sentit d'aquesta acció despòtica o de manera d'adreçar-se a les noies que hi havia a la sala de premsa, no? La niña que habla, que sois muy feos, això és una... I en un altre, a Joe Biden, parla lentitud de reflexes, sí. diguem-ne, algunes vegades, o l'embolica amb el telèfon, o el bus remenant papers...
0: I després a mi també em va recordar una mica l'avís còmica i el gag i com passarà la història de les rodes de premsa dels presidents d'equips de futbol a la roda de premsa de Núñez, quan destitueix...
2: Els sangus i que les cadires volaven.
0: A Johan Cruyff, dels serveis metges, les cadires que volaven els sambuts, que va ser l'any 94.
2: Però no? És que això semblava una època passada.
0: Ja, però...
2: En els presidents, perquè en aquella època hi havia uns presidents d'aquest format, però...
0: No, però és que Florentino és d'aquesta època.
4: I les exigències sobre la comunicació i la imatge pública de l'època de Josep Lluís Núñez de les d'avui, jo crec que han canviat moltíssim. Sí. Un dirigent o un gran empresari, com era Núñez, que va ser un gran empresari, podia no tenir cap mena d'imatge pública a finals del segle XX, i a dia d'avui és una exigència imprescindible per qualsevol persona que davant d'una empresa.
0: Ell, diguéssim, que té un menyspreu profund pels mitjans de la comunicació, pels periodistes, i de fet ell, a vegades ha comentat en privat, Florentino Pérez m'explicaven avui, que ell, si depengués d'ell, no tindria cap de comunicació, perquè el millor cap de comunicació és ell.
4: Però perquè ens puguem
0: entendre. És una cosa molt antiga, pensa això avui.
4: Que ell digui que es pensa donar de baixa de l'ABC siguent el president del Real Madrid, i amb la importància que té l'ABC a tot Espanya, a la història del periodisme, però especialment a la ciutat de Madrid. Ve a ser com si ara apareix aquí a la porta i fa una roda de premsa dient, perdoneu l'expressió, que es caga amb l'esport i que, a més, el tancarà i que, a més, no desacreditarà en els periodistes de l'esport.
1: Que aquí és on ve la meva pregunta, també.
4: És una bogeria.
1: Jo us vaig fent preguntes perquè, també, bueno... No, o sigui, jo ahir l'únic que vaig veure va ser un tuit boníssim que deia qualsevol persona que es pensi que la burgesia és il·lustrada, moderada, temperada, irracional, que es posi la roda de premsa del Florentino, perquè és veritat que era una cosa com molt...
0: Sí, aquesta és l'elit del país.
1: Exactament,
2: si aquesta
1: dirigent...
2: és l'elit del país... Jo estic d'acord, vaig veure a través de Twitter que va fer el seu anàlisi Manolo Lama de la COPE, sí. que deia, Florentino Pérez és un personatge al qual se li va tenir por, sí, al qual es va admirar, i aquí ara ja se li han vist les costures i ara comença a fer pena. Perquè, és a dir, que això no vol dir que no continuï tenint tot el poder del món que té, la seva empresa és potentíssima, la feina que ha fet amb el Madrid és espectacular, perquè el Madrid que ell va agafar realment estava enfonsat, guanya molts títols.
0: Ell té raó.
2: L'època dels Galàctics, després va acabar malament, però hi va haver un moment que el Madrid era model de, ara últimament, no gaire.
0: I és evident que tot... 7 copes d'Europa, això.
2: Qualsevol règim en qualsevol àmbit de la vida que dura 20 i escaig anys en què no hi ha hagut ni tan sols eleccions perquè ha posat unes condicions per presentar-se a les eleccions que són impossibles.
0: Però sobretot, Òscar,
4: 20 anys de soci.
2: 20 anys de soci.
4: O sigui, ja, deixa estar els calés,
2: Ja valà 187 milions d'euros.
4: Sí, però clar, 20 anys de soci.
0: Però sobretot,
2: Òscar, ininterromputs.
0: Tants anys amb aquesta manta protectora, no? És a dir, amb aquest... no està sotmès a crítica, tenir els mitjans de comunicació... Clar, avui surten molts periodistes a Madrid explicant...
2: Últimament, ja farà un parell d'anys que s'ha vist que hi comença a haver-hi moltes més crítiques de les que hi havia fa 5, 6, 7
0: clar,
2: anys.
0: Però ell no hi està acostumat.
2: No, clar.
1: Però quin és el problema? També perquè ahir diu que es dona baixar la BC. O sigui, no sé, l'esport o els diaris esportius a vegades critiquen el Barça. O sigui, quin és el drama de que critiquin el Madrid?
2: Bueno, hi ha una sèrie de presidents de club de futbol, però també en algun moment algú que s'ha passat 20 anys al poder pot pensar-se, sent president d'un país, d'un estat, d'una comunitat autònoma, etc, que ells són l'entitat que presideixen i que, per tant, la premsa els ha d'ajudar.
0: Sí,
2: perquè hi ha un moment que diu protegen el Real Madrid.
0: Però jo crec que això...
2: No el protegir, el Real Madrid.
1: Seria surrealista que això digués el Pedro Sánchez.
0: No els hi passa tant, Òscar.
1: Home,
0: no,
1: perquè
0: no els hi passa tant. Crec que era la porta. Això jo crec que és una cosa de dirigents esportius, d'empresaris... Sí,
2: perquè no s'han de sotmetre a les urnes cada 4 anys, clar.
0: Perquè un polític pot ser com Florentino Pérez, eh? I pot...
4: Es va dedicar a la política sense èxit.
0: No, però vull dir que l'exercici de molts anys del poder i estar molts anys en un càrrec pot tornar-te així. Però clar, jo, per exemple, avui ho comentava amb uns companys, un president de la Generalitat o un president d'Espanya, al final, cada setmana ha d'anar al Congrés o al Parlament a una sessió de control on l'oposició li dirà el que li sembli.
2: I cada any o cada dos anys assumeix... té eleccions, encara que no siguin les seves, però
0: exacte,
2: el seu partit
0: eleccions,
2: fa unes municipals,
0: i assumeix
2: unes autonòmiques, etc.
0: Que pot controlar o aspirar a tenir la complicitat de molts mitjans de comunicació, perquè el poder és possible que ho faciliti com a palanca, però que sempre hi haurà mitjans de comunicació que seran crítics, que no tots... En canvi, amb el món del futbol i del Real Madrid aquests anys, doncs això ha funcionat diferent.
2: Ara sí, la contracrítica que ha de fer és un article que hizo una chica que no sé ni si siquiera sabe de futbol.
0: Home,
2: ara, si el problema de la crítica és que te la fa una dona, doncs aquí ja hi ha part del problema, diguem-ne. Bé, en tot cas, doncs avui veurem com evoluciona tot plegat abans d'aquella jornada de Lliga i que, per exemple, l'Espanyol té un partit molt important avui a les 7 de la tarda, que el Barça juga un partit intranscendent pel Barça, però no per l'Espanyol, per exemple, perquè el Barça juga contra un rival directe en la zona de descens.
4: Vaig a dir una cosa que potser enfada algú. Si no estigués el Girona exactament a la mateixa situació que està l'Espanyol, estic segur que avui l'Alavés guanyaria. Però tinc una petita esperança perquè nosaltres no som el Girona.
2: Bé, doncs és una indirecta de Joan López Alegre pel Barça, diguem-ne. 19 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida anem amb altres temes que hem tractat a la primera hora del Catalunya Migdia.
6: Catalunya Migdia.
7: Aquest diumenge i tots els festius...
8: El Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià...
7: Obren de 12 a 8 de la tarda.
8: Ara tens més temps per fer les teves millors compres...
7: Molt més fàcil i còmode.
8: Recorda, aquest diumenge i tots els festius...
7: El Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat Francesc Macià...
8: Obren de 12 a 8 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
6: Sí.
5: I després a cala meva mare, Olot.
6: Mm-hmm.
5: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
6: Molt bé.
5: Arribarem a tot?
6: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
7: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
9: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
10: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
11: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
12: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
13: Us esperem! Serà brutal!
14: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3K.
1: Catalunya migdia.
15: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
16: No m'agrada aquesta sintonia.
15: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
17: M'ho faries tu, Lisenda?
16: Jo sempre.
15: Pam, pam, pam, pam, pam.
17: Marc Marvà, bona tarda.
18: Bona tarda.
17: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
18: Pam, pam, pam, pam.
16: Molt bé.
17: Com ho faries, Òscar?
19: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
17: Pam, pam, pam.
19: Veus?
0: De dilluns a divendres de 4 a 7...
15: La millor hora del dia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
17: Pam, pam, pam, pam.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
17: Són 3:15 de la tarda, som al Catalunya Mitjà amb el Joan López Alegre, el Ferran Casas i l'Alícia Puig. Hem parlat sobre futbol i sobre Florentino Pérez, però el tema amb el que hem començat a les dues és un d'aquells titulars que no és que sigui sorpresa, perquè més o menys ja ho anem explicant cada dia, però sí que quan t'atures i el dius i l'assumeixes, t'adones del drama. Només un 18% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. Ho mostren les dades de l'Observatori Català de la Joventut, on també es veu com la resta, més d'un 80%, han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. El més interessant és que el 50% de les persones joves està treballant, i dels que tenen feina, el 80% treballa en el sector serveis. De tota la població jove, gairebé el 60% està fent algun tipus de formació. Cada vegada són més els que fan estudis postobligatoris i, paral·lelament, també creix el percentatge de joves que compagina estudis i feina, que ara arriba al 39%. El lloguer és un dels grans problemes per a aquest segment de la població, que es veu obligat a allargar l'estada a casa familiar amb els pares per l'impossibilitat de llogar-se una casa pròpia i començar el seu projecte de vida. La d'avui és només una dada que mostra aquesta crisi de l'habitatge i que, a més, diu que s'ha doblat en els últims anys la quantitat de joves que no poden marxar de casa quan voldrien fer-ho per raons econòmiques. Insisteixo, no és novetat, no és sorpresa, perquè més o menys ho anem explicant, però quan t'atures i ho analitzes, realment és com per arrencar a córrer.
20: Sí. La setmana passada l'IDESCAT donava unes dades que trenquen molt aquella idea de que els joves són gent displicent i que està tot ple de ninis, que, i les xifres, crec recordar, parlaven de, entenent els joves, la gent entre 15 i 29 anys, i deien, parlo de memòria, però crec que no m'equivocaré gaire, que a Catalunya hi havia 291.000 joves que ni treballaven ni estudiaven, però que hi havia més del doble, més de 600.000 joves que treballen i estudien, la qual primer reconcilien la joventut i segona, agafant la informació que dones tu de la dificultat d'emancipar-se, el fet de que hi hagi tanta gent jove estudiant i treballant, 1. Fa palès la dificultat de sortir de casa per al cost de l'habitatge i per al cost de la vida. I segona, fa palès una altra cosa, que és que s'ha de modificar, des del meu punt de vista, el sistema educatiu, perquè s'ha creat un sistema, a partir de la reforma de Bolònia, d'avaluació contínua, que premia molt la gent jove que només estudia i dificulta moltíssim els sistemes d'avaluació contínua i del treball constant a la universitat, de poder estudiar i treballar de forma combinada.
2: Però el problema que tenim davant no és un problema del sistema educatiu, és un problema del model d'habitatge. O sigui, ara mateix el lloguer mitjà a Barcelona són 1.100 euros. La pregunta és qui es podria permetre això. No. I bàsicament hem creat un model immobiliari que el que fa és que sigui un valor refugi, una inversió que estigui donant actualment, segons el Banc d'Espanya, unes rendibilitats del 10,5%, quan invertir en empreses de l'IBEX et dona una rendibilitat del 6%, i per tant ara mateix és la font major, o sigui, és el millor lloc on pots invertir. I això, evidentment, doncs ho paguen els llogaters. Llavors és evident que amb lloguers a 1.100 euros de mitjana no hi ha ningú, i menys jove, que es pugui permetre poder-se emancipar. I a més, si sabem que des del 1945 els sous han pujat només un 5%, tenim un caldo de cultiu de que fa impossible una vida digna i una emancipació, ja no només pels joves, sinó per la gent de totes les edats. Per tant, es fa més evident que mai que amb el tema de l'habitatge s'ha d'anar molt més enllà. No hi ha una solució única. Hem estat 40 anys cultivant un model que ens portava al fracàs on hem arribat ara, i el que passa és que ara la situació és tan desesperada i al mateix temps no hi ha cap mesura que ho pugui solucionar d'avui per demà, sinó que necessitarem 10 anys com per poder veure resultats, que ara ens espera una dècada de gent jove molt fotuda i també seguir sent, com ens diuen les dades, la segona regió d'Europa amb la natalitat més baixa. Home, evidentment.
21: Sí, home, jo crec que al final les dades el que retraten és aquesta suma, aquest cercle virtuós negatiu, no?, que ens ha perjudicat tant, de la no regulació o la no intervenció al mercat de l'habitatge, la immigració, que ha provocat doncs un creixement poblacional, un canvi demogràfic, creixement poblacional, que lògicament ve a viure gent que necessita una casa, i després també el canvi d'hàbits de la nostra societat, és a dir, cada cop hi ha més gent gran que viu sola, per exemple, i això, o més famílies monoparentals o parelles que no tenen fills, és a dir, la ràtio d'ocupació dels habitatges al nostre país doncs ha baixat, i això doncs fa que la necessitat d'habitatge hagi pujat, no? I aleshores doncs tenim aquestes dades, i és evident que hem d'actuar de forma integral en aquesta regulació, i que segurament doncs si mirem només una única solució que actuï sobre els llogaters, o que actuï sobre els propietaris, o que actuï sobre el sòl, o que actuï sobre la construcció, doncs no ens en sortirem, i cal actuar sobre diversos factors a la vegada.
20: El que passa que administrar l'escassetat no és mai la solució. Quan tu parles de regulació, sí que no un problema actual, un problema d'oferta, perquè
21: no, però també s'ha de construir.
20: Més, hi ha molta més demanda.
21: És que també s'ha de construir, més demanda, Joan?
20: Que oferta, perquè es creien moltes més unitats familiars, hi ha molta més gent, sí, que demana emancipació, que no pas el que es construeix, perquè les dades de construcció són les més baixes que hi ha dels darrers anys, amb molta diferència.
2: Això no és del tot cert, eh? No sé d'on treus les dades.
20: Les dades les dona el gremi.
2: No, el gremi no. Ho dona l'OAC i Urbanisme, almenys a Barcelona, està estabilitzat a 2.500-3.000 habitatges l'any a Barcelona des de fa més de 15 anys.
20: La qual és manifestament insuficient.
2: Però tenim una ciutat que no hi cap ningú. O sigui, no tens solars per construir.
20: La Generalitat li va demanar a cada Ajuntament de Catalunya que poguessis a la seva disposició solars, perquè el president Illa va fer una primera promesa electoral quan va convertir-se en president de la Generalitat per construir, crec que eren 200.000 habitatges. Vale? Ja va reconèixer en aquell moment el govern de la Generalitat que aquest era un nombre insuficient en relació a lo que era la creació d'unitats familiars i de gent que es tenia que emancipar, més població que arribava a Catalunya. Per tant, si ens dediquem a regular allò que a dia d'avui és insuficient, no resoldrem el problema.
2: Deixeu-me fer un matís sobre això. A Barcelona, per exemple, tenim una casa per cada dos habitants. ¿Vale? Aquesta mitjana és una mitjana que no existeix a Europa. O sigui, a Europa és molt més, una casa per 3-4 habitants. Per tant, realment, aquesta focalització en què tenim només un problema d'oferta és una fal·làcia. El que passa és que tenim un mercat que està usat per molts altres usos, per mals usos, des de
17: temporals.
2: Però no només, vull dir que a les grans ciutats hi ha un tema en què hi ha molts negocis que estan en habitatges i, en canvi, tens plantes baixes buides. Per tant, tens un sistema en el qual la focalització és aquesta. I, sobretot, Joan, per un tema. Ara mateix Madrid i Màlaga estan construint més que mai i estan pujant els pisos més que mai. Astúries perd població i estan pujant els preus més que mai. Per tant, hi ha un tema en què en l'habitatge no només es regeix per l'oferta i la demanda. I això, si no s'entén, està tot absolutament malentès. Perquè, o sigui, a part de que, bueno, entraríem en discussions profundes, no? Però el sòl és un tema monopolístic. Bàsicament, la gent està disposada a pagar el que sigui per tenir un habitatge. Per tant, no s'aplica aquesta llei de l'oferta i la demanda. I després, i això, deixeu-me acabar amb aquest matís, ara mateix l'habitatge és un valor refugi. En un moment de molta volatilitat econòmica, la gent no inverteix en empreses, sinó que inverteix en coses que no perdin el valor. Per què l'or, per exemple, ha pujat de preu un 95% en els últims 5 anys? Falta oferta d'or? Hem de treure més or? O és només que la gent està invertint en allò que saben que sempre...
20: Però les coses que tu apuntes, que són interessants com a element de reflexió, per exemple, tu has dit lo de Madrid i el preu que puja a Madrid. Efectivament, a Madrid els preus han pujat més que a Catalunya, però també ha pujat moltíssim més la disponibilitat d'habitatge. Per exemple, el 48% dels habitatges del Plan Vive, que és un pla d'habitatge social que hi ha en el conjunt del país, s'estan fent a dintre de la Comunitat de Madrid. Per tant, és cert que altres comunitats que no estan tan regulades com Catalunya els preus han pujat més, però també és veritat que a la vegada la gent té més possibilitat d'accedir a un habitatge perquè
2: això...
20: hi ha més estoc disponible.
2: Però tu t'adones que és una incongruència? Deixa'm fer-te una minipregunta.
20: Deixa'm acabar de tot això. Per tant, el tema ja no és només el preu, és que hi hagi estoc. O sigui, el problema és que quan, per exemple, deixeu-me que citi una marca, quan algú a l'Idealista penja una oferta per llogar o comprar un pis, dura minuts.
2: A Madrid,
20: perquè
2: també
20: no hi ha oferta,
2: Joan,
20: per accedir
2: a
20: un habitatge.
2: Joan, però com pots dir que ha pujat el preu a Madrid més que a Catalunya si allà s'està construint més i al mateix temps defensar-nos que el que hem de fer és construir més? Tenim un problema regulatori. No pot ser que aquí no tinguem... Absolutament. O sigui, en països com Alemanya,
20: tenim
2: on el 80%... Mare de Déu, però si t'acabes de negar tu mateix. Però deixa'm explicar-te una cosa.
20: T'he dit Alemanya, que era compatible una cosa i l'altra.
2: No, perquè dius que puja l'estoc. M'has dit, a Madrid, i això és així, s'està construint molt, perquè tenen grans esperances on construir, o a Màlaga...
20: I amb habitatge protegit, en el cas de Madrid a sobre.
2: I està,
20: o sigui,
2: sí,
20: un govern de dretes està fent habitatge protegit.
2: Mínim, o sigui, és com un 5% de tot el que
20: disculpa,
2: es construeix.
20: El 48% del conjunt del Plan Vive
2: espanyol que el Plan Vive,
20: el Plan
2: Vive construeix molt poc, però en tot cas, si és on més s'està construint, a Madrid i a Màlaga, i estan pujant més els preus que a Catalunya, Astúries està perdent població i pugen els preus, com em dius que és un problema d'oferta?
20: Bueno, Astúries...
2: I llavors, deixa'm acabar-te amb una cosa. A Alemanya hi ha un 80% de la població que viu de lloguer. És un mercat on els lloguers són indefinits. No et poden pujar el preu. Pràcticament no hi ha desnonaments. I, per tant, la gent no té la necessitat de comprar i pot viure tranquil·lament en un mercat de lloguer.
20: Sí, que...
2: Perquè aquí sembla impossible plantejar que hi hagin contractes indefinits, que no et puguin pujar el preu...
21: Perquè aquí l'habitatge
2: menys...
21: és un negoci.
2: Exacte, és un negoci,
21: és
2: com l'or.
21: Que hauria de deixar de ser
2: exacte,
21: un negoci.
2: Disculpa. Hauria d'estar ultraprotegit.
21: S'hauria de poder guanyar la vida la gent amb l'habitatge i haver de tenir presència del sector privat, de les empreses privades? Sí, segur. Però no hauria de ser un lloc per invertir.
20: En un país.
2: Com pot
20: perquè
2: ser?
20: Si no... La diferència...
2: Com
20: no,
2: pot ser, Joan,
20: no,
2: que doni unes rendibilitats del 10% i invertir a l'IBEX un 6%? Com pot ser?
20: Molt
2: quin
20: bé
2: país hem
20: contestaré
2: creat?
20: Contestaré les dues coses. Primer element, si la gent no inverteix en empreses és perquè a dia d'avui en aquest país muntar una empresa es converteix en un impossible.
2: No, és a tot el món. Lo de l'or és a tot el món,
20: un,
2: Joan.
20: Amb un impossible laboral i perquè aquella persona que a dia d'avui pretén muntar un negoci està condenat a tenir problemes. I això fa que la gent no vulgui muntar un negoci. I que per tant inverteixi en altres coses. I després el que no podeu canviar és la realitat sociològica d'un país. Espanya, i Catalunya dintre d'Espanya, és un lloc on l'administració al llarg dels anys, i perdoneu, i us enfadareu també, des de l'època de Franco, no s'ha construït habitatge social.
2: Sí que s'ha construït,
20: vale?
2: Però no,
20: no
2: era per patuïtat.
20: No s'ha construït habitatge social.
2: S'han construït 2 milions d'habitatge, no eren per patuïtat.
20: Deixa'm acabar, sisplau. I això ha creat el país d'Europa on el percentatge de propietaris és dels més elevats a dintre de la Unió Europea. Altres països tenen un règim de llogaters diferent perquè l'administració va utilitzar els recursos públics per fer un habitatge social que a casa nostra no s'ha fet.
2: Sí, però...
20: El que no pots fer és carregar-li la culpa a les persones que són propietàries d'un pis que legítimament se l'han comprat i és seu Vale? I dir, no, no, vostè de cop i volta té la responsabilitat del
2: és el que
20: hagués hagut de fer l'administració.
2: És el que es demana no. Alemanya. Sí, la responsabilitat no és només de lo públic. No. Oi que hi ha també un salari mínim que no només ha de pagar el sector públic, sinó també el sector privat. Alemanya, els lloguers indefinits, que no et puguin pujar el lloguer, tot això no se li exigeix només al sector públic. Només té un 10% d'habitatge públic a Alemanya, no és a Àustria. En canvi, el 80% viu de lloguer en lloguers privats i, per tant, se'ls exigeix al sector privat que garanteixi que la gent pugui tenir vides dignes vivint de lloguer.
20: Com molt bé ha explicat l'Òscar, el 80% dels nanos joves en el nostre país treballen al sector serveis. La base industrial que té Alemanya, el tipus de salari, el tipus de feina, com és la formació professional dual a Alemanya, què és el que fa un nano jove que és aprenent a la seva estructura econòmica, comparat amb la nostra, amb tota la crisi que pugui tenir Alemanya, ens passen la mà
2: però
20: per la cara.
2: Però que jo t'estic parlant de la regulació.
20: Com es crea el futur d'un jove.
2: T'estic parlant de la regulació d'un model immobiliari.
20: Que és absolutament diferent que la que tenim nosaltres.
2: Però això què té a veure amb la regulació del mercat immobiliari? Què té a veure això amb els lloguers indefinits?
20: Té a veure tot. Té a veure tot.
2: Què té a veure? Que hi hagi més formació professional?
20: Com està creada l'estructura social, què és el que ha fet l'administració alemana i què és que aquí nosaltres no hem fet i de cop i volta dieu, no, no, el que té un pis que es foti i aquest el que té que fer és compartir.
2: Que es foti?
20: O sigui,
2: convertir
20: que es foti?
2: És lloguers indefinits.
20: És lloguers indefinits.
3: Sempre fas la caricatura, Joan.
2: Socialista
3: és Alemanya.
2: És Alemanya.
20: Us descric sempre la idea de que teniu una obsessió, la gent que us autonomeneu progressistes, de traspassar la gent privada coses que no són la seva responsabilitat.
2: No, o sigui, no teniu obligació als empresaris de pagar un salari mínim. Això també és socialisme.
20: Sí, vosaltres que sou progres hauríeu de veure, és d'una profunda injustícia social.
17: Ara baixaré els micròfons perquè hauríem d'acabar, perquè queda un minut per arribar a les 4. Per tant, després, ara, sortiu fora i continueu el debat, perquè realment estava molt interessant. I, a més, amb les dues versions contraposades. En tot cas, serà en un altre moment que ho allargarem. Ferran Casas, Alícia Puig, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins
21: moltes
17: la pròxima.
21: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
20: Que vagi molt bé.
17: Ho deixem aquí. Queden 40 segons per arribar a les 3 de, a les 4 de la tarda. De seguida, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.

Sí.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, del Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7-7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Ei, cocos, avui hem començat realment potents amb ZZ Top i Lagrange, el seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Z Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day. Lou Reed, 1972. ¿Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui. Dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir Mort Agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de Mort Agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu. Com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema, Ripple, ondulació.

Desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes, la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que d'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en són més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega't-hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir Aguanta fort. Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort.
1: Amb el cor de crom brillant.
0: I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom.
1: Aguanta fort.
0: Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidor Madí des del Falsterbo del 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, si está bien con la radio.
4: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: esto a ti.
1: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis. Com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Sagarra que fa referència a això. Diu: "Ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que amb un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
2: Aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros."
1: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: "A les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche." Doncs tens raó, Enric. El programa No te perdo. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permetem que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
1: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
1: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, d'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
1: No, no, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
1: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
1: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
2: M'estaria contigo.
1: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: "De lo que pudo haber sido y no fue." I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: "En què treballes i amb què t'hagués agradat treballar?" El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haver sido i no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, del teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta al setembre amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

Algo más, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu perquè els hi tinc molt de carinyo als Traffic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Traffic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari de Jim Capaldi m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns tocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Jim Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar, malauradament, el gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir, mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
2: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies. El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Afrodita, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Ja es diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo. Que, per cert, es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015, als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Però on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos... I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis? Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD... Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company el seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

altres països, sinó dels Països Baixos. Per això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Maryse Caberes. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Maryse Caberes moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: Una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Eres mi Venus, con tu fuego y tu deseo. Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir «Nunca te cases con un ferroviario». I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
1: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios estaban de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
2: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título, al contrario. Cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto lo se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu: mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho, si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junqué diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crisis What Crisis, diu només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés. És que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada, com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola, Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest, pràcticament entre nosaltres, va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners.

On Eileen, la Dexys Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970...

0: Yellow River, del riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christie, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica, amb milers de treballs al llarg de la seva carrera. Maria Lluïsa Solà ha doblat a actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després de la lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tu vas començar fent radioteatre
1: a Ràdio
0: Espanya,
1: si no m'equivoco. Sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
0: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
1: I tant, jo crec.
0: Que era el galant, no?
1: El galant del moment, jo crec que sí.
0: Que ens va deixar molt jove, no?
1: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
0: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
1: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
0: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
1: Sí, sí, sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
0: És el que andava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
1: I tant, jo crec que sí. És fantàstic. És com un regal.
0: Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
1: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
0: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
1: Sí, també, sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
0: Que fort,
1: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
0: Ah, sí?
1: Ho faria una mica més bé.
0: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan sí. Ens sentim, pensem,
1: sí,
0: ara encara ho milloraria, això, no?
1: Les primeres coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
0: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
1: moltes,
0: cosa
1: moltes,
0: més o menys curiosa?
1: Que jo ara no sé, que recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent, no me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i una persona que es moria i jo m'estava aguantant per no plorar i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poco más, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però bé.
0: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
1: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques. Jo què sé, Edith Piaf, per exemple, La Vian Gos, per exemple.
0: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino, que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses
1: tant,
0: dels teus inicis,
1: que, sí,
0: que tu
1: sí.
0: Vas començar, que eres una criatura.
1: Una cria, anava amb mitjons.
0: Et consideres afortunada?
1: Molt, molt. I he estat molt
0: feliç. T'has pogut dedicar
1: i
0: tota la vida al que t'agradava.
1: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que
0: està
1: bé.
0: Llavors ja és fantàstic.
1: Ja és fantàstic.
0: Moltes gràcies.
1: A tu, guapo.
0: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
1: Moltes felicitats pel teu programa.
0: I que per molts anys et puguem escoltar. Gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vivian Ross ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vivian Ross. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia?
1: La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia: porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir: i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molta especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi d'una de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor, a l'amor, no a l'amor, a l'amor,
1: sí,
2: de l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu,
0: Frank. Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot. Jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

0: parti qu'on
1: s'aime. Pell de gallina, cocodrolos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdan. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950.

0: I marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria! I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: 3Cat Info.
1: Són les 9. La consellera d'Interior i el director general dels Mossos assumeixen com un error la filtració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris no en tenen prou i, a excepció del PP, exigeixen a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i cessi Josep Lluís Trapero. L'USTEC situa com a prioritat un pla de xoc per l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu en la mesa sectorial de demà amb el govern. El sindicat demana augmentar un 15% als docents especialistes en educació inclusiva el curs que ve i un 50% fins d'aquí a 4 anys. Mentrestant, la vaga de docents al Baix Llobregat i al Penedès ha tingut un seguiment del 55%, segons l'USTEC, i del 21%, segons el govern. Els advocats dels 7 fills de l'expresident Pujol demanen al tribunal que els absolgui perquè no hi ha proves per condemnar-los. Afirmen que tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat han tirat pel dret amb acusacions pel broc gros i els reclamen un càstig penal per ser fills de qui són. El primer ministre britànic, Keir Starmer, s'ha reunit avui breument amb el seu ministre de Salut, Wes Streening, que el vol desafiar com a líder laborista després de la desfeta electoral de la setmana passada. Tot plegat el dia que el rei Carles III ha obert el nou període de sessions al Parlament britànic. Menys del 20% dels joves aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys, una xifra que pràcticament s'ha doblat en 20 anys per la crisi de l'habitatge. I la 33a edició del Sónar, la primera sota la nova direcció que substitueix els fundadors del festival, ha programat un centenar d'actuacions en directe on hi ha des dels clàssics electrònics com The Prodigy o Cabaret Voltaire fins a noms d'avui com Charlotte, The White o Skepta. Les sessions del dia i la nit es fusionen al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet.
0: Esports.
1: David Ubach.
2: L'Espanyol ha aconseguit una vital victòria i ha trencat així una ratxa adversa de 18 jornades sense guanyar. Primer triomf del 2026 del conjunt blanc i blau, que l'allunya de manera important del descens en sumar ja 42 punts. Al final, Espanyol 2, Athletic Club de Bilbao 0 a Cornellà al Prat, amb gols blanc i blaus al tram final, als últims 5 minuts, al 69 de Pere Milla i a l'afegit de Quique García. Ara, a partir de 2:15, comença l'Alavés Barça amb aquest 11 titular per part blaurana. El format per extens a la porteria, Koundé, Cubarsí, Álvaro Cortés i Valde en defensa, Marc Bernal, Marc Casador, Dani Olmo al mig del camp i Barge i Lewandowski i Rashford a la davantera. A l'Alavés Barça, com sempre, en transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. I a la Lliga CB de bàsquet, derrota contundent del Lleida a la pista del Breugan, amb un marcador final que és de Breugan 114, Lleida 87, en joc al Granada 73, Barça 82, dins de l'últim quart.
1: I el temps, ruixats clarament ja a la baixa després d'una tarda amb poca inestabilitat. Dijous tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines i, en canvi, de núvols i pluges intermitents al Pirineu, a les comarques del nord de Barcelona i al nord-est. Temperatura a la baixa, tret del litoral i el prelitoral central-sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus.
0: Trescat Info.
1: 9:04, què tal? Molt bona nit, sóc la Txell Garriga, us acompanyaré fins al punt de les 10. Comencem. La consellera d'Interior demana disculpes als mestres per l'operació en què dos agents es van infiltrar en una assemblea de docents. Ha recordat que l'acció policial es va fer d'acord amb la norma, però es planteja malament. Ho ha dit al Parlament de Catalunya en el marc de la Comissió de Seguretat. Parlament, Miquel Jarque.
3: La consellera Parlon ha subratllat que en l'operatiu on es van infiltrar dues agents dels Mossos no hi va haver cap ordre política, ha reconegut l'error de forma reiterada i ha demanat disculpes.
4: No és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat aquesta decisió operativa, insisteixo, i no política.
3: Parlon ha assegurat que revisaran els marcs d'intervenció d'aquest tipus de dispositius policials, es canviaran procediments i, a més, ha anunciat que s'obre una investigació reservada.
4: És una decisió operativa. És una decisió operativa, molt mal plantejada. No està feta probablement amb mala fe, però també ja s'ha dit, hem generat dubtes sobre la feina de la Comissaria General d'Informació i hem sobreexposat a dues agents. I, per tant, per això s'obre la IR. No és una informació reservada per només quedar-nos nosaltres la informació, sinó que és l'instrument que té el cos de Mossos d'Esquadra per veure què ha passat.
3: El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, reconeix l'alarma social que ha provocat el cas i demana disculpes. També reconeix l'error i assegura que en la infiltració no hi havia mala fe.
5: No era oportuna o necessària la seva presència. Podem estar d'acord en una qüestió, i és que en l'anàlisi que podem fer avui, els antecedents i les mobilitzacions prèvies no ho justificaven. Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
3: El major també ha assegurat que l'ordre va venir de càrrecs intermitjos i que la informació que es va recollir no s'ha traspassat al Departament d'Educació.
1: Ni els socis parlamentaris d'Illa ni la majoria dels partits de l'oposició n'han tingut prou, però amb les disculpes de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha assumit com un error, dèiem, la filtració dels Mossos en una assemblea dels mestres. Esquerra, els Comuns, Junts i la CUP exigeixen responsabilitats polítiques a la consellera i també la dimissió del director general dels Mossos. Parlament, Txell Vallespí.
6: Esquerra Republicana i els Comuns valoren el gest de la consellera Parlon demanant aquestes disculpes, però creuen que es queda curta i li reclamen al cap de Josep Lluís Trapero per una infiltració que titllen d'intolerable i inadmissible en democràcia. Sentim la diputada republicana Laia Cañigaral i el diputat dels Comuns Andrés García Berrio.
7: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
8: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en què demanem el cessament del director general de la policia. Considerem que la interpretació que està realitzant del dret a la protesta i altres elements no s'adequa a la direcció a la que hauria d'anar el país.
6: El juntaire Josep Rius, la consellera d'Interior i el director general dels Mossos no han comès un error, sinó una il·legalitat i han actuat com la brigada politico-social de l'època franquista. Per tot plegat, els demana a tots dos que dimiteixin.
9: I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, vol dir que avala que es vulnerin, que es limitin drets fonamentals i que es limiti aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
6: Xavier Pellicer de la CUP considera ridícules les explicacions de Parlon i de Trapero i també reclama que rodin caps.
10: Cessi fulminalment el director Trapero i tot seguit dimiteixi. I sobretot treguin les mans del senyor Josep Lluís Trapero, treguin les mans de la Comissaria d'Informació i treguin les mans dels Mossos d'Esquadra de les nostres escoles.
6: El diputat del PP, Alberto Villagrasa, en canvi, ha defensat que els Mossos recollin informació i s'ha desmarcat de la petició de dimissions.
11: Nosotros vamos a pedir una dimisión por responsabilidad. Aquí tienen sus socios de gobierno, donde todos piden su cabeza. Malos socios llevan.
6: I Vox ha acusat el govern d'Illa d'instrumentalitzar el cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Doncs bé, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha carregat contra les explicacions de la consellera Parlon perquè les considera insuficients. Per això li demana la dimissió, així com també el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
12: No som terroristes, no som delinqüents, no hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura i volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: L'USTEC ha concretat que la setmana vinent presentarà la demanda per vulneració de drets fonamentals davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Doncs bé, el sindicat USTEC arribarà demà a la taula sectorial amb el govern amb dues línies vermelles principals. Un pla de xoc per l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. El pla de xoc inclou 10 mesures concretes que considera prioritàries. Per exemple, incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu. També que les aules d'acollida amb més de 5 alumnes alumnes tinguin un docent a mitja jornada i que aquestes aules es dotin amb més personal si augmenta la població nouvinguda. Altres peticions són que el govern incrementi un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en educació inclusiva al curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins al 50% en els propers 4 anys. Finalment, el sindicat demana també una reducció de ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Pel que fa a les mesures salarials, el sindicat demana revertir la pèrdua adquisitiva, que es calendaritzi el deute pendent i que hi hagi una clàusula lligada a la inflació. Tot això mentre els docents mantenen la pressió al carrer. Avui s'ha fet vaga al Baix Llobregat i al Penedès. Ha tingut un seguiment del 55%, segons l'Austec, i del 21%, segons el Departament d'Educació. Mireia Valentí és delegada de l'Austec al Baix Llobregat.
13: Hem d'arribar a uns acords de cara a la negociació de demà, decidir quines són aquelles línies vermelles en les quals no hi volem cedir. Principalment la recuperació d'aquest 25% de poder adquisitiu perdut, a les sobreràtios que estem patint a dintre de les aules, recursos per la inclusiva.
1: Més enllà de la taula sectorial, demà hi torna a haver vaga a les comarques de Girona i a la Catalunya Central.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Els advocats dels 7 fills de l'expresident Pujol demanen al tribunal que els exoneri perquè no hi ha proves per condemnar-los. Les defenses acusen la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat de tirar endavant pel dret i de demanar-los penes d'entre 8 i 29 anys de presó per ser fills de Pujol. El judici quedarà demà vist per sentència. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
14: El penalista Cristóbal Martell, que defensa el fill gran de l'expresident i que s'enfronta a 29 anys de presó, ha afirmat que al llarg del judici no s'ha provat res, ni molt menys, diu, la corrupció.
15: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
14: Tant Martell com la resta d'advocats dels Pujol han carregat contra les acusacions per la seva manca de rigor i per elevar la condició de delicte simples sospites, però sobretot per això que ha verbalitzat Francesc Sánchez, defensor d'Oriol Pujol Ferrusola.
16: Yo no digo que hubiera una persecución política. Lo que sí que digo, señorías, es que hay una persecución por ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual d'una forma d'entendre el país.
14: Tots han tirat de jurisprudència per torpedinar les acusacions. Oriol Rusca, advocat de Mercè Gironès, l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, que s'enfronta a 17 anys de presó, ha estat el més gràfic.
17: En la Inquisición con las brujas. Yo cojo la mano y se la pongo en aceite hirviendo. Si se quema es que Dios la castiga, con lo cual es bruja. Y si no se quema es que el diablo la ha salvado, por lo tanto es bruja. Haga lo que haga, esta señora es bruja.
14: Demà presentaran l'informe final als advocats dels empresaris que avui no han tingut temps de fer-ho davant del tribunal.
0: 3CAT Info.
1: El ministre de Salut britànic vol desafiar el lideratge de Keir Starmer al Partit Laborista després de la desfeta electoral de la setmana passada. Avui s'ha reunit molt breument amb el primer ministre i s'espera que demà dimiteixi del càrrec per formalitzar una candidatura alternativa a Starmer. Tot plegat contrasta amb la cerimònia d'obertura del nou període de sessions al Parlament britànic a càrrec del rei Carles III. Londres, Quim Olivares.
18: Per uns moments, l'agra batalla pel futur de Keir Starmer com a líder dels laboristes i com a primer ministre ha quedat aparcada pel ritual immutable del discurs anual del rei a les cases del Parlament. Carles III ha exposat les prioritats legislatives del govern de Starmer dels propers 12 mesos.
19: El meu govern respondrà a aquest món amb força i intentarà crear un país just per a tothom. Els meus ministres prendran decisions per protegir la defensa, l'energia i la seguretat econòmica del Regne Unit a llarg termini.
18: Abans, Wes Streeting, ministre de Salut, s'ha reunit 17 minuts amb Starmer. No se sap què s'han dit, però mitjans britànics especulen que el ministre dimitirà aquest dijous per postular-se com a candidat per desbancar Starmer. L'oposició hi suca pa. Sentim Kemi Badenoch, líder conservadora.
20: El primer ministre és al càrrec, però no al poder. Tothom intenta fer veure que tot està bé, i no està bé. Està clar que la seva autoritat ha desaparegut.
18: Starmer segueix a la corda fluixa, amb la crida d'uns 90 diputats del seu partit, d'alguns ministres i de diversos sindicats propers al laborisme perquè plegui.
1: Relleu al capdavant de la Reserva Federal dels Estats Units. El Senat nord-americà ha confirmat el candidat de Donald Trump, l'economista Kevin Warsh, com a president de la Fed. Per desbloquejar el nomenament, Trump va haver d'ordenar la retirada de la investigació judicial al fins ara president Jerome Powell, tal com li va exigir alguns dels senadors republicans. Powell va mantenir un pols amb Donald Trump, que li exigia una baixada més contundent dels tipus d'interès. Ara, Walsh tampoc ho tindrà fàcil per seguir retallant els tipus, perquè haurà de fer front a un repunt de la inflació. Avui s'ha fet públic el repunt d'aquesta inflació majorista subjacent, ja ha estat la més gran de les últims 3 anys, i ahir es va conèixer l'IPC dels Estats Units, va augmentar el mes passat per sobre de les previsions.
0: 3CAT Info.

0: a fer créixer. Per tant, els alumnes són els que han de ser alimentats. I d'aquí ve també l'adjectiu altum, alt. Per tant, com més t'alimentes, més alt et fas. Moltes denominacions i maneres de referir-se a una mateixa realitat que fa pinya aquests dies a les manifestacions i que lluita per dotar de més recursos justament els qui més en saben d'ensenyar, que són els referents que han de nodrir els nostres alumnes perquè creixin intel·lectualment i es facin ben alts, des del punt de vista cognitiu, és clar.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: La crisi de l'antivirus avui, per primer cop en uns quants dies, ens deixa un titular esperançador. Poques notícies rellevants al voltant d'aquesta qüestió, però si més no destacar que el passatger espanyol del creuer Ondius, que ha donat positiu per antivirus, està evolucionant favorablement. Ara per ara presenta símptomes lleus després d'haver rebut tractament amb oxigen a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Cèlia Forment, bona nit.
3: Bona nit.
2: La resta de passatgers espanyols, recordem que n'hi ha 5 que són catalans, continuen per quarta nit en quarantena preventiva, mentre ara s'està fent seguiment dels possibles contactes, oi?
3: Sí, exacte. El Ministeri estudia ara que els confinats que continuïn donant negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. La mesura afectaria els ingressats, com dèiem, al Gómez Ulla, a Madrid, la pacient també de l'Hospital Clínic de Barcelona i també la de Alacant, que recordem, ja ha donat negatiu 3 vegades. A més, la setmana vinent, els confinats sense símptomes podrien començar a rebre visites i també sortir de l'habitació amb equips de protecció.
2: I aquesta tarda, Cèlia, hi ha hagut una reunió entre els secretaris d'Estat i ministres de Sanitat dels països implicats en aquesta crisi de l'antivirus. De què s'ha parlat?
3: Han pactat que els passatgers que encara són a bord de l'Ondius faran quarantena als Països Baixos. Recordem que després del desembarcament de diumenge a Tenerife, 27 persones han continuat el trajecte cap als Països Baixos, on està previst que arribin entre diumenge i dilluns, i allà és on es desinfectarà el vaixell. L'Organització Mundial de la Salut manté la quarantena fins al 21 de juny i no descarta nous positius entre tots aquests passatgers, tot i que confia, com dèiem al principi, que el brot ja s'estabilitzi. Sentim Sara Barragán, que és la responsable de salut transfronterera de l'OMS.
4: Hi ha 27 persones que encara són a bord, incloent-hi 25 membres de la tripulació, un metge neerlandès i una infermera neerlandesa que es dirigeixen de Tenerife als Països Baixos. Nosaltres continuarem donant suport a tots els països implicats fins al moment en que el creuer arribi als Països Baixos. Tothom estigui sa i estalvi i el vaixell es desinfecti degudament.
3: Una vegada aquí, als Països Baixos, els passatgers seran sotmesos a proves PCR i iniciaran la quarantena seguint aquest mateix protocol que s'aplica a l'Estat espanyol. Per últim, la pacient francesa relacionada amb el brot continua crítica a París, segons ha confirmat aquesta tarda el Ministeri de Salut francès.
5: Gràcies, Cèlia. També és notícia un altre creuer on hi ha més de 1.700 persones confinades. Està atracat a Bordeus després de la mort d'un passatger de 90 anys i de la detecció d'una 50 antena de casos de gastroenteritis. L'home mort era britànic. El vaixell hi havia arribat durant la nit procedent de Brest amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen d'aquest brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus, un virus molt contagiós, tot i que continuen les anàlisis a l'Hospital de Bordeus. Tampoc no es relaciona en cap cas amb l'antivirus.
1: Catalunya Nit.
2: El judici pel cas Pujol és a punt d'acabar. De fet, demà ja quedarà vist per a sentència. I en aquesta penúltima sessió del judici, avui tots els fills de l'expresident han demanat la seva absolució. Consideren que no hi ha proves per condemnar-los i, de fet, que la fiscalia ha tirat pel dret, diuen, a l'hora d'atribuir-los als delictes. Ha estat seguint el judici a l'Audiència Nacional Maria Núria Rebelle. Bona nit.
6: Hola, bona nit. Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ha explicat que des del 2009 aquest va prescindir dels fons d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
7: És que hi ha una persecució per ser vos quien sois. porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Cataluña y padre espiritual de una forma de entender el país.
6: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.

0: 8 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Atenció a la notícia que expliquem ara, perquè n'hem anat parlant d'alguna manera o altra durant molt de temps i, per fi, finalment, hi ha hagut una decisió, i és la següent. El Congrés ha expulsat provisionalment els ultres Vito Quiles i Bertran Endongo. La mesa els ha retirat cautelarment l'acreditació de premsa pels reiterats aldarulls contra diputats i periodistes mentre es tramita l'expulsió definitiva. És una qüestió que segurament portarà a cua. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. El PSOE i Sum han votat a favor de l'expulsió mentre el Partit Popular s'ha aixecat de la mesa abans de votar en senyal de protesta. Des d'avui, els agitadors ultres Vito Quiles i Bertran Endongo, DDTV i Periodista Digital, tenen prohibit entrar al Congrés. És una decisió provisional per a 15 dies ampliables mentre es resolen la desena de denúncies que hi ha contra ells. Gerardo Pisarello, dels Comuns, diu que han optat per aquesta dràstica solució davant del repunt d'aldarulls.
2: No estamos hablando de un ejercicio de periodismo incómodo, de un periodismo que moleste, que eso está absolutamente cubierto por la libertad de expresión. Estamos hablando de actuaciones de violencia creciente, que són comportaments propis d'agitadors ultras i d'esquadristes.
1: El Congrés guanya temps amb l'expulsió provisional mentre encarrila la definitiva contra Quiles i Endongo per saltar-se el reglament del Congrés per gravar amb el mòbil en espais prohibits, increpar diputats o boicotejar directament la feina dels periodistes. Tots dos donaran guerra i ho recorreran als tribunals amb l'esperança que la justícia tombi la decisió d'avui del Congrés.

0: 7 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Donald Trump ja ha arribat a la Xina. És una visita important en la que es treballarà per apropar posicions amb el seu homòleg Xi Jinping en matèria comercial. Són unes relacions malmeses per la guerra aranzelària dels Estats Units que la Xina va contrarrestar ja fa mesos amb el control de minerals especials. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran argument de conversa entre les dues parts. Pequín, Francesc Canals.
1: Donald Trump ha arribat a la Xina minimitzant l'ajuda que Xi Jinping li pugui prestar en moderar els ayatolàs, però inevitablement l'Iran serà en el menú d'aquesta cimera. La Xina ha mirat d'assegurar-se reserves de petroli de sobres davant del tancament de l'estret d'Hormuz, però no li convé que s'allargui perquè encareix les seves exportacions. Philip Luck és analista del think tank nord-americà Centre d'Estudis Estratègics i Internacionals.
2: La Xina és un dels actors més importants de l'economia mundial. Una recessió a tot el món a causa d'un tancament prolongat de l'estret d'Hormuz afectaria dramàticament tant la Xina com els Estats Units.
1: Aprofitant la cimera dels països de l'Àsia Pacífic a la tardor, Donald Trump i Xi Jinping van acordar una treva en la guerra de tarifes. Ara s'espera que Pequín estigui d'acord en comprar més productes nord-americans per reduir el superàvit comercial xinès i evitar així noves ofensives aranzelàries de Donald Trump. La Xina no està per més obstacles amb una economia en desacceleració com a conseqüència de l'esclat de la bombolla immobiliària. Donald Trump va ajornar aquesta visita perquè va atacar l'Iran i, malgrat no tenir una gran capacitat d'influència sobre els seus aliats iranians, Xi Jinping pot aparèixer en aquesta cimera com l'estadista responsable que busca l'estabilitat enfront d'un compulsiu i no fiable Donald Trump.
3: És una visita de la qual es parlarà molt les pròximes hores, però el cas és que les expectatives de la cimera entre Donald Trump i Xi Jinping són baixes, segons el professor de Sciences Po a París, Zaki Laidi, convidat a Barcelona pel think tank CIDOB. Amb la guerra de l'Iran sense resoldre, aquest expert veu els Estats Units amb menys força per a la negociació amb la Xina, però també confia en un allargament de la treva comercial acordada l'octubre.
4: The expectation are limited. Trump is coming to China in a weakened position. He didn't wrap up the conflict in Iran. And obviously this war is a disaster for the United States. But I think that they can extend the truce. Both countries have discovered that they have leverage on the other. The relation may become stable because precisely they have a mutual instrument to deter the other one.
0: Mentrestant, als Estats Units, el candidat de Donald Trump per presidir la Reserva Federal ja té el vistiplau del Senat. És un pas, a Rafael de Ribot, bona nit.
5: Molt bona nit.
0: Ara fa tot just uns dies dèiem, doncs sí, tirarà endavant, però haurà de superar també aquest escull. Ja ha passat això.
5: Faltava superar aquest escull, ho ha aconseguit avui en la votació, això sí, que ha estat la més dividida de la història en la confirmació d'un president de la Fed. Kevin Warsh només ha rebut els vots dels senadors republicans i un de demòcrata, mentre que la tradició és que aquest tipus de nomenaments es produeix amb suports amplis dels dos partits. Warsh no ho tindrà fàcil a partir d'ara per fer content a Trump, que exigeix una retallada dels tipus d'interès en un moment en què els efectes de la guerra estan fent repuntar la inflació.

0: El ministre de Salut britànic té previst desafiar el lideratge de Keir Starmer, el Partit Laborista, després de la desfeta electoral de la setmana passada. Avui s'ha reunit molt breument amb el primer ministre i s'espera que demà dimiteixi del càrrec per formalitzar una candidatura alternativa al primer ministre. Tot plegat contrasta amb la cerimònia d'obertura del nou període de sessions al Parlament britànic a càrrec del rei Carles III. Anem cap a Londres, Quim Olivares. Bona nit.
1: Hola, bona nit. Per uns moments, l'agra batalla pel futur de Keir Starmer com a líder dels laboristes i com a primer ministre ha quedat aparcada pel ritual immutable del discurs anual del rei a les cases del Parlament. Carles III ha exposat les prioritats legislatives del govern de Starmer dels propers 12 mesos. Sentim-lo.
2: El meu govern respondrà a aquest món amb força i intentarà crear un país just per a tothom. Els meus ministres prendran decisions per protegir la defensa, l'energia i la seguretat econòmica del Regne Unit a llarg termini.
1: A llarg termini, diu el rei, però el primer ministre viu el dia. Abans de les paraules reials, Wes Streeting, ministre de Salut, s'ha reunit menys de 20 minuts amb Starmer. Probablement no han tingut prou temps per refredar el te. No se sap què s'han dit, però mitjans britànics especulen que el ministre dimitirà demà per postular-se com a candidat per desbancar Starmer. L'oposició i Sukapà. Sentim Kemi Badenoch, líder conservadora.
3: El primer ministre és al càrrec, però no al poder. Tothom intenta fer veure que tot està bé i no està bé. Està clar que la seva autoritat ha desaparegut.
1: Fins ara, Starmer ha capejat el temporal i ha desafiat la crida d'uns 90 diputats del seu partit, d'alguns ministres i de diversos sindicats propers al laborisme perquè plegui. Ell segueix, però, a la corda fluixa.
4: De la nit, dos quarts d'onze de la nit en punt, acabem de sentir els senyals horaris. Ara el que us expliquem és que al Pròxim Orient l'escenari no millora com estava previst sobre el paper. La Junta de Pau per a Gaza que va crear Donald Trump ha reconegut avui que les violacions de l'alto al foc a la franja són constants i que no hi ha avenços cap a la nova fase que hauria de comportar la retirada d'Israel. El representant de la Junta assegura que la treva continua en vigor malgrat que Israel ha matat més de 850 palestins des del mes d'octubre i exigeix el desarmament de Hamas. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: La implementació del pla de Trump de 20 punts per la franja de Gaza porta mesos encallada. La majoria dels més de 2 milions de gazians continuen vivint en tendes i la millora del seu dia a dia pràcticament només s'ha notat en la caiguda del número de taxis israelians, que ha baixat dràsticament, però no s'ha aturat del tot, com demostren els més de 800 morts des de l'inici de l'alto al foc. L'organització encarregada de supervisar la implementació del pla de Trump, la Junta de Pau, denuncia que poc marge de maniobra té mentre Hamas no es desarmi. Nikolai Mladenov és el seu alt representant per Gaza.
6: We're not asking Hamas.
7: No demanem que Hamas desaparegui com a moviment polític. El que no és negociable, però, és que faccions armades o milícies amb els seus propis comandaments i sistemes de control militar, amb els seus arsenals o xarxes de túnels, puguin coexistir amb una autoritat palestina de transició.
5: Mladenov ha manifestat que a l'organització se li està acabant la paciència i que si no hi ha progrés es corre el risc que la situació actual, en què, recordem, Israel controla més de la meitat del territori de la franja, s'acabi perpetuant.
0: I Emmanuel Macron tanca avui una gira per l'Àfrica que l'ha portat per Egipte, Kènia i Etiòpia. Després d'haver hagut de retirar les bases militars de les antigues colònies, França busca ara aliats entre els països anglòfons. París, Isabel Galí.
8: França ha organitzat una cimera amb 30 països africans per primer cop fora de la seva àrea d'influència històrica. A Kènia, el país més dinàmic del continent, podria semblar un despit cap a les antigues colònies. L'any passat, desenes de milers de militars francesos van ser convidats a marxar-ne. Però pel president Macron, aquest gir cap a l'Àfrica Oriental forma part de la nova manera de relacionar-se amb el continent.
9: En el fons, el que volem fer ja no és aportar ajuda. Aquesta lògica ja ha passat. El que hem de fer és repensar la relació nord-sud amb lucidesa.
8: Macron encara a la recta final de la seva presidència, a més, i se l'ha vist desbocat. Fúting matinal, trobades amb escolars, balls i festes i una sortida de to davant els universitaris de Nairobi.
10: Everybody, hey, hey! I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture with such a noise.
8: Que no ha ferit l'anfitrió kenià, probablement perquè no es troba en un país antigament colonitzat.

0: Avui tenim una dada rellevant per posar sobre la taula i que subratlla les problemes que tenen els joves per independitzar-se i accedir a l'habitatge. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. Són les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta, 8 de cada 10 joves, han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. Dos dels joves que han aconseguit viure pel seu compte són la Zoé i en Pau, però els seus exemples demostren que en la majoria dels casos han de superar una autèntica cursa d'obstacles per poder engegar un projecte personal. I ha parlat la Sara Riera.
1: Als 24 em vaig emancipar, però el meu germà amb 26 encara està vivint a casa dels pares.
2: Doncs jo em vaig independitzar amb 23, no podia més perquè sentia que no podia créixer com a persona ni desenvolupar-me, i vaig tirar per tirar-me al buit directament.
1: Jo estic pagant 700 euros, que és un preu que realment està com fora del mercat actual, però el sacrifici que he hagut de fer és anar-me més lluny del meu lloc de treball. O sigui, ara mateix no em puc moure amb transport públic, perquè trigaria més de 3 hores.
2: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament perquè cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer. Se'ns va fer una bola molt grossa. Ha sigut un dels pitjors episodis d'ansietat de la meva vida.
1: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions.
2: Des del principi ens van dir un preu i quan vam anar a firmar el contracte de cop era un altre. Després cada mínima reparació ha sigut impossible. El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
1: Una de les frustracions més grans i de les intranquilitats que tens a nivell psicològic és el tema de la vivenda, de l'habitatge.
2: Quan el 2008 va petar tota la bombolla, érem preadolescents. Aleshores, hem com crescut en la crisi. Estem acostumats a viure sempre en aquest merder constant, però mai milloren les coses.
3: Doncs sobre aquesta qüestió, sobre l'habitatge, Junts per Catalunya i el govern de Pedro Sánchez acosten posicions per aprovar deduccions fiscals per la compra o el lloguer d'un pis després que a finals d'abril els juntaires tombessin al Congrés la pròrroga de lloguers. La ministra del RAM, Isabel Rodríguez, ja ha avalat els incentius fiscals que plantegen els de Puigdemont i aquesta tarda, en un acte a Barcelona, el ministre d'Economia i portaveu del govern espanyol, Carlos Cuerpo, s'ha mostrat optimista per poder tirar-los endavant. Cuerpo ha deixat entreveure que hi havia opcions d'entesa amb Junts quan ha dit que hi havia marge per a l'acord referint-se a Barcelona.
4: Hemos encontrado acuerdos en materias donde el punto de partida era incluso más alejado. Estoy pensando, por ejemplo, en materia fiscal. Por supuesto que yo creo que hay aquí un ámbito de acuerdo. Lo digo aquí en Barcelona, ¿eh?
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet aquest vespre un anunci que segur que serà comentat en les pròximes hores, i és que diu que en els propers anys vol eliminar els creuers que fan escala a la ciutat. Ho ha dit en una entrevista a BTV, Joan Vilaplana.
5: Sí, per Collboni, la massificació turística està posant en risc la qualitat de vida a la ciutat, i en aquest sentit ha afirmat que una de les qüestions que més el preocupen són els creuers, i concretament els que només fan escala a Barcelona. Per dimensionar-ho, segons les darreres dades que té publicades al Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. És gairebé el mateix nombre d'habitants que té la capital catalana. Collboni ha anunciat que per reduir a zero aquest tipus de turistes encarirà 3 euros la taxa turística municipal per tal que passi dels 5 actuals a 8 i que vol parlar amb la Generalitat per ampliar-la encara més. Ho ha justificat d'aquesta manera.
6: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
5: L'alcalde socialista ha afegit que aquests turistes fan un ús molt intensiu de l'espai públic i no generen ingressos a Barcelona.

0: La tercera pedregada d'aquesta temporada, la que hi va haver ahir a la tarda, ha afectat fortament els arbres fruiters. A Ponent ha provocat danys en més de 2.000 hectàrees de fruita i a la Ribera d'Ebre i al Baix Camp han perdut fins al 25% de la collita de cireres i es plantegen directament no collir. Ens ho expliquen des de Lleida la Júlia Albacar i des de Tortosa en Jordi Barranca.
1: La pedregada ha estat la més extensa d'estany, afectant municipis de l'oest del Segrià, les Garrigues i el sud del Pla d'Urgell. Va ser calamarsa d'un centímetre aproximadament que ha provocat danys en conreus de nectarina, albercoc, poma i pera. El sector, però, critica que no han arribat els 8 milions que havia anunciat el govern en ajudes per instal·lar xarxes antipedra. Sentim Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, i Sergi Balué, de JARC.
2: Ni sabem quin dia sortirà, la gent està nerviosa perquè hi ha molta gent que es voldria acollir amb aquest ajut.
3: I com sempre, pues, anem tard. I els pagesos el que no podem permetre'ns aquest luxe.
1: Agricultura assegura que se n'està ultimant les bases. L'any passat, el 2025, va ser l'any amb més pedregades en un quart de segle. N'hi va haver 19 i van ser especialment primerenques.
4: A les Terres de l'Ebre, la pluja ha colpejat sobretot zones de la Ribera d'Ebre, com Miravet i Tivissa, i també han afectat zones del Baix Camp, com ara Vandellòs. És el cas del Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, que ha perdut un 25% de tota la collita de cireres.
5: Per molt que ara fem tractaments fungicides i tot això, agafar la cirera molt madura, i a l'agafar la cirera molt madura no té marge de maniobra, doncs, per poder, doncs, cicatritzar bé la ferida i poder-la comercialitzar. No sabrem ni si la podrem collir.
4: Uns danys concentrats en la varietat Frisco.
6: Els Mossos han obert una investigació després que hagin trobat una desena de fusells de sal en un cotxe d'alta gamma que uns individus han deixat abandonat a la P7 a Borrassà, a l'Alt Empordà, on quan els ha sorprès la policia Girona, Maria Rovira.
7: S'ha obert una investigació amb la documentació localitzada al vehicle per intentar esbrinar l'origen i el destí d'aquests fusells de sal. La policia científica està analitzant també les armes per verificar si són simulades o reals i en aquest cas si estan operatives. Els fets haurien passat cap a les 2 de la matinada d'aquest dimecres. Els ocupants del cotxe, un Porsche Cayenne, han deixat el vehicle en aquest tram de la P7 a Borrassà, en direcció sud, quan els agents han detectat moviments sospitosos. Després han pujat a un altre vehicle i han pogut fugir. Quan la policia ha escorcollat el cotxe abandonat i ha trobat al maleter una desena de fusells AK-47 coneguts com a Kalashnikovs.

0: A Lleida, les autoescoles multipliquen les hores de pràctiques amb alumnes per poder-los preparar per al macroexamen de conduir de dissabte.
1: Es tracta d'una convocatòria extraordinària de la DGT per intentar reduir la llarga llista d'espera per fer la prova a la demarcació, que arriba a les 5.000 persones. Dissabte es preveu que es facin uns 300 exàmens, però des del sector entenen que és un pedaç i que tot plegat s'ha fet de forma precipitada. Raül Viladrí, que és el president de la Federació d'Autoescoles.
2: Alguns de les autoescoles doncs, van decidir doncs, directament no anar a aquest examen extraordinari en dissabte perquè veien de que era una mesura precipitada, que no tenien temps de reacció per poder presentar aquest alumnat.
1: Insisteix que l'arrel del problema són els examinadors que estan de baixa i que no se substitueixen, 4 dels 9 que hi ha assignats a Lleida.
3: Més del 70% dels ciutadans defensen que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials.
1: Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a Espanya i presentada avui a Barcelona. L'estudi també revela que el 95% considera que els menors estan desprotegits a internet. La gran majoria de la població avala mesures com el control parental i limitar la publicitat dirigida als menors. Ho ha explicat l'autor de l'estudi i professor de la UB, Jordi Muñoz.
4: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació, de la regulació de l'anonimat a les xarxes i també de protecció, sobretot en el cas dels menors, és molt, molt exagerat.
0: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus entra a formar part de la xarxa oncològica europea.
1: La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. En una entrevista al Catalunya al Dia de 3Cat Info, el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gomà, ha explicat què suposa.
5: Per l'institució és un reconeixement, no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé, i pel pacient, que és el més important. L'important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit, no?
6: Catalunya nit.

0: La 33a edició del Sonar, la primera sota la nova direcció, comptarà amb un centenar d'actuacions en directe del 18 al 20 de juny des de clàssics a DJs d'avui. Avui s'ha presentat aquest cartell. Les sessions de dia i de nit es fusionaran per primera vegada al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet. Montse Mas, bona nit.
1: Bona nit, sí. El cartell comptarà amb la banda de culte britànica The Prodigy, el raper londinenc Skepta, les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Stassi i els directes de Cabaret Voltaire, Kellys, Who Made Who i Mode Selector, entre molts d'altres. El repte del nou director, el belga François Josic, és mirar cap al futur sense oblidar el llegat dels fundadors del festival.
2: Conocía ya muy bien al equipo de Sonar antes para haber desarrollado proyectos juntos. Yo creo que me permite ver el festival, ¿no?, asumiendo su legado, pero también con una visión fresca.
1: L'emblemàtic Sonar Village, escenari amb gespa i a la fresca, serà l'únic que funcionarà durant 14 hores seguides, des de l'obertura de portes a les 5 de la tarda fins al tancament a les 7 del matí següent. I el més gran, el Sonar Club, s'ha millorat tècnicament, com explica el responsable de comunicació del Sonar, Miquel Trullols.
3: La gran novetat és que tindrà dues pantalles enormes retràctils al lateral durant els directes, que es tancaran i es convertiran en una pantalla gegant quan hi hagi un DJ punxant.
1: L'espai experimental Sonar Més D es farà a la Llotja de Mar, que donarà la benvinguda als assistents amb una gran instal·lació interactiva, una escultura viva de 900 metres quadrats. Els tiquets ja estan a la venda al web del festival.

0: Són 3:15 de la nit. El cinema català ha viscut avui a Canes una nova fita. Un estudi de Barcelona ha presentat a la competició oficial de cinema immersiu The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bona nit.
1: Bona nit.
0: Has viscut l'experiència o què?
1: Doncs és espectacular. L'estudi barceloní Universe, que té només 4 anys de vida, però que s'ha situat ja entre les empreses més importants del sector a nivell mundial, és qui està al darrere d'aquest capítol immersiu. La idea és que l'espectador contacti amb una empresa perquè construeixi un avatar seu, que farà tota la seva feina mentre ell gaudeix de la vida. L'empresa escaneja el seu cos, la seva cara, la seva veu, la seva memòria i els seus pensaments per crear-lo i n'és testimoni en primera persona, fins i tot si pot interactuar fins que alguna cosa surt malament, és clar. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Frederic Sanz, cofundador de Universe.
2: La experiència té una part física i una part virtual i és com un episodi de Black Mirror, però amb una diferència molt important, és que no està a la pantalla, sinó que tu estàs dins de l'experiència. I també és molt, molt Black Mirror, perquè té aquests elements de sorpresa de Black Mirror, té aquest humor negre una mica de Black Mirror, i té un final que et deixes una mica així, pensant què estem fent amb la IA i la nostra identitat i tot això.
1: Sanz ha detallat que per fer realitat el projecte han fet falta 2 milions d'euros i la dedicació d'un equip d'una 20ena de persones durant un any i mig per desenvolupar-lo, i tot s'ha fet des d'un petit estudi del Poble Nou amb el qual van contactar des de Banijay els propietaris d'Endemol i Jazz Music, responsables de Peaky Blinders, Masterchef i Black Mirror, que s'emet al Channel 4 britànic.
2: Ells s'han apropat a nosaltres perquè volen obrir un altre àmbit del seu negoci, que és la part live. I els hem dit, teniu una IP que és fantàstica per fer una cosa de realitat virtual multiusuaris i que és Black Mirror. I han dit, doncs bé, perfecte, anem.
1: De moment, The Black Mirror Experience competeix a Canes en aquesta secció especial dedicada al cinema immersiu, però a finals de mes es mostrarà al públic ja per primer cop a Montreal, al Canadà. Després es podrà veure i experimentar a Nova York, a Madrid, i esperen ben aviat a Barcelona.
3: Gràcies, Marc. Doncs bé, sobre aquest festival, ara hi posem la mirada de la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
4: Aquest any, de nou, el cinema català tornarà a tenir una presència molt destacada dins el Festival de Cannes, que se celebra des del dia 12 al 23 de maig. 7 produccions amb participació catalana formen part de la programació oficial del certamen, amb una edició que també comptarà amb una àmplia representació de professionals i projectes catalans al mercat del film. L'any passat, el cinema català va fer un pas endavant molt important amb 2 pel·lícules a secció oficial competitiva, Romeria i Cirat. Aquest any no es queda enrere amb aquestes 7 produccions en diferents seccions del festival. Un dels noms propis és el d'Aina Clotet. L'actriu debuta com a directora de llargmetratges amb Viva, seleccionada a la prestigiosa Setmana de la Crítica. La pel·lícula, rodada en català i ambientada en una Catalunya d'un futur proper, marcat per la crisi climàtica i emocional, confirma l'aposta del festival per les noves veus del cinema català. I, de nou, la nostra llengua estarà representada en una de les seccions més importants del festival. També destaca la presència de productores catalanes en diverses seccions, especialment Cannes Premier o Special Screenings. A més, el talent emergent català també arriba als curtmetratges. La directora Aina Callejón competirà a la Cinef amb Tu, jo i la vaca, mentre que Gerard Puig presenta Desfici al Short Film Corner. Aquest any, de nou, Cannes confirma que el cinema català viu un moment de gran projecció internacional. Combina talent emergent, producció pròpia, coproduccions i presència en espais claus de la indústria mundial. Un cinema fet des d'aquí, però amb mirada global.
3: Top Gun fa 40 anys. La pel·lícula de Tony Scott, protagonitzada per Tom Cruise, es pot tornar a veure als cinemes a partir d'avui. La cinta sobre un pilot rebel de l'Escola d'Aviació de la Marina Nord-Americana va tenir un gran èxit, fins al punt de popularitzar les ulleres d'aviació o fins i tot de despertar vocacions de pilot. És el cas del comandant de l'exèrcit Antonio Mancebo, que avui pilota un F-18.
5: Yo cuando vi Top Gun tenía 14 años, con lo cual vino justo en el momento adecuado para tomar la decisión y desde entonces lo que me ayudó es a motivarme mucho para ser piloto de combate. Y la película fue sin duda un motor que me llevó por ese camino. Así que por culpa de la película estoy donde estoy.
3: Doncs és que fins dijous de la setmana vinent Top Gun es podrà veure remasteritzada en format 4DX en sales com els cinemes Filmax Gran Via. Aquest és un format que s'ha presentat avui en què les butaques es mouen seguint les acrobàcies dels avions.
0: La Fira del Circ de Catalunya Trapezi de Reus, al Baix Camp, està de celebració. Aquesta tarda ha encetat la 30a edició amb un ferm compromís amb el circ contemporani i les produccions que es fan al país. Reus, Ricard Boigas.
6: Aquí, aquest vespre, ja hem pogut veure els primers somriures i escoltar els aplaudiments dels espectadors que han tornat a omplir carrers i places per veure una de les 60 propostes que ens ofereix el Trapezi. Enguany no podien faltar les espelmes, com ens ha explicat la codirectora Cristina Cazorla.
7: S'han de bufar espelmes. Ai, ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic. El dissabte, al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, perquè són com les tres potes que han fet gran aquest Trapezi.
6: El certamen referma la seva aposta per un circ arriscat i contemporani que, a més de sorprendre, exposa relats que aborden temàtiques socials com la maternitat, la igualtat de gènere o la soledat.

0: I Jofre Bardagí emociona amb el doble homenatge al seu pare i a Serrat. Ha repassat cançons imprescindibles del seu repertori conjunt al costat de convidats, com el mateix Joan Manuel Serrat, Bet o Guillem Romà. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Intensitat, emoció, amistat i gairebé podríem dir que destí s'han viscut aquesta nit al concert que ha fet Jofre Bardagí a la sala Paral·lel 62 dins del Guitar PCN. És un homenatge doble a Joan Manuel Serrat, esclar, i al seu pare, Josep Maria Bardagí. El 1998, el guitarrista Josep Maria Bardagí va publicar el disc Bardagí interpreta Serrat, un homenatge al cantautor que havia col·laborat des del 1973. I ara és Jofre Bardagí qui ha publicat un disc doble amb les cançons d'aquesta etapa i farcit de col·laboracions. Quan Jofre Bardagí va néixer, el mestre Bardagí i Serrat estaven en plena gira i es van emportar el nadó amb ells. Jofre Bardagí dormia en un bressol improvisat amb fundes de guitarra. Així que per ell, aquest concert va molt més enllà de la música. És la seva vida. Arrenca amb Temps era temps, amb fotografies projectades al fons del seu pare, però també de seves. De seguida arriben les col·laboracions, com els músics originals de Glaucs, amb qui versiona La preciosa menuda, Penélope amb Guillem Roma, versionada en clau tropical, ha estat una de les sorpreses agradables pel públic, que ha vibrat amb Mediterráneo o Es capricioso el azar, cantada per Bet Rodergas. O una delicada Aquelles pequeñas cosas, interpretada amb el seu productor habitual. Una versió a la que han sortit ales i que el públic ha ovacionat. Joan Manuel Serrat no podia faltar l'homenatge. Ha cantat Una mujer desnuda y en lo oscuro, una cançó que recupera una gravació original de la guitarra de Josep Maria Bardagí, que el seu fill Jofre va recuperar i que també s'ha pogut sentir aquesta nit. Serrat ha tingut un record per la vedet del Paral·lel, Tania Doris, que ha mort aquest dimecres. I no han faltat grans clàssics com Cantares, Aplaudidíssima, Fa 20 anys que tinc 20 anys, o Paraules d'amor, que ha tancat un emotiu homenatge a tres grans, Serrat, Josep Maria Bardagí i Jofre Bardagí.

0: Ja és imprescindible.
1: Persones, és pràcticament un ple absolut, perquè aquí caben 19.840. Pràcticament només han fallat 700 persones i d'aquestes més de 19.000 persones hi ha 300 aficionats.
2: 5 minuts i les 11. Aquest és el so de la TDT a l'antena de Catalunya Ràdio. En joc ara mateix la segona part de l'Alavés-Barça a la Lliga de Futbol. David Ubac, bona nit.
3: Bona nit.
2: Com van?
3: Doncs perdent el Barça, 1-0 per l'equip blaugrana amb un gol. Vaja, quan els jugadors ja enfilaven el túnel de vestidors gairebé camí del descans, ha marcat Diabaté, el jugador local, a l'afegit de la primera meitat, i això fa que el Barça vagi a remolc. De tota manera, en un partit en què Hansi Flick ha aprofitat per fer rotacions a l'11, trobem debut d'Álvaro Cortés, el jugador del filial, a la defensa, Stensne sota els pals i també Bargi a la davantera, per exemple, per oxigenar i alleugerir cames dels jugadors més carregats després del títol de diumenge, no? Per tant, el Barça, de moment, a remolc. Recordem que l'objectiu ara és que l'equip blaugrana arribi als 100 punts, però necessita guanyar els 3 partits que li queden, començant per aquest, per assolir-ho, no?
4: Evident. Estratègia per
5: doncs
4: perdre.
5: Veurem com acaba. Aquí li han anat molt bé les coses avui. És a l'Espanyol. Sentim a Manolo González. El podem escoltar després de guanyar l'Atlètic Club de Bilbao.
6: Bueno, ha sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
3: Aquest punyeter objectiu és la permanència, de la qual l'Espanyol està força més a prop avui després de guanyar una altra vegada 5 mesos després gairebé. Avui Espanyol 2, Atlètic Club de Bilbao 0, gols de Pere Milla al minut 69 i de Quique García al 93. De fet, Manolo González, després d'aquest segon gol, ha arrencat a plorar d'alleujament. L'Espanyol, que ha guanyat 18 jornades després, doncs, primera victòria blanca i blava del 2026. Val a dir que aquesta victòria de l'Alavés perjudica l'Espanyol i sobretot ara el Girona, que continua en descens provisionalment. El Girona, que ha de jugar demà a casa contra la Reial Societat, però és un rival directe. Un altre rival directe que ha guanyat és el Sevilla, s'ha imposat 2-3 al camp del Villarreal. Per tant, els dos catalans de la zona baixa que hauran de patir fins al final. Avui l'Espanyol, però una mica menys.
2: Molt bé. I avui hem tingut més Florentino Pérez en una entrevista a la Sexta.
7: Pues haría muy bien en hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros...
3: Faria bé el Barça, diu Florentino Pérez, de fer-ho, demandar-lo, que és el que està estudiant des d'allà al Club Blaugrana, arran de les seves declaracions pel cas Negreira, un Florentino que ha dit que la relació està trencada amb el Barça.
5: Molt bé, ens va deixar distrets ahir i avui continua.
3: Una
5: gràcies.
3: Vegada, sí. Fins demà, adéu-siau.
2: Adéu.
3: Demà.
2: Adéu.
8: Ha sortit Stensne fora l'àrea, ha estat ràpid i l'ha enviat directament fora.

0: Jo m'he quedat més aviat amb les guitarres, no sabria dir-te.
1: Sí, hem agafat un vol cap als Estats Units, això no? Sí, aquesta sensació sí. Que retira...
0: Mira, que no tinguem demà el clima aquí de, no sé, de Texas, per exemple. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit. No tindrem el clima de Texas demà. És una cançó de Cody Johnson i es diu Half a Song, perquè és mitja cançó. Què vull dir amb això? Doncs que tindrem meitat d'un temps i meitat d'un altre, depenent on ens trobem.
0: No, acceptem el joc.
2: Acceptem. Llavors, el que tindrem és moltes estones de sol a Ponent i al Sud. En aquest sector, durant el matí i també a la tarda, doncs, tindrem un temps molt estable, des de les comarques de Ponent, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, però, en canvi, a l'altra meitat, és a dir, des del Pirineu, Prepirineu i, sobretot, cap a les comarques gironines i nord de Barcelona, doncs tindrem un cel força ennuvolat, tapat i amb pluges. Durant el matí, una mica de més intermitents, i després de la tarda, una mica més continuades, sobretot cap al nord-est, cap a l'Alt Empordà. Entre dijous i divendres es poden acumular més de 100 litres. Per tant, aquesta pluja una mica més significativa. Per tant, demà, si podem desplaçar-nos, doncs podem triar una miqueta què és el que volem.
0: Molt bé, doncs qui pugui desplaçar-se i vulgui que ho faci...
1: Sí, que si vol anar cap al sol, no?
0: Exacte.
1: O al revés, anar cap a la pluja.
0: I jo crec que la majoria de mortals aguantarem estoicament el que ens envien des de dalt.
2: Sí.
0: I ja estarem bé, també.
1: La nostra meitat.
0: Exacte.
2: La nostra meitat.
0: Gràcies, Gemma.
1: Bona nit.
0: Bona nit. Bona nit.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dimecres 13 de maig del 2026. Primera pregunta d'avui. Qui vol un contenidor a la porta de casa o a la vora de casa? No cal que responguin perquè coincidirem. Ningú. Segona pregunta. Declinació de la primera. Qui vol un contenidor davant d'una botiga o un establiment? Tornarem a coincidir. Ningú. I, finalment, la tercera pregunta, que és conseqüència de les altres dues. Què fem amb allò que no vol ningú, però que, a la vegada, necessitem com a col·lectivitat fins que no es plantegi una situació millor en aquest món ple d'incivisme? Probablement, el millor que es pot fer és parlar-ne amb els principals afectats i després afegir-hi el criteri tècnic. Millor així que no al revés, tenint en compte les conseqüències de tot plegat i les experiències viscudes. No podem humanitzar una bateria de contenidors, però sí que és cert que els contenidors de l'avinguda Artur Carbonell van errants cercant posada com Josep i Maria, perquè està costant trobar l'indret definitiu per col·locar la segona bateria. L'Ajuntament argumenta, i ningú no ho discuteix, que la decisió respon a criteris tècnics que tenen en compte factors com la distància dels contenidors respecte a les cases o l'eficiència en el servei de recollida en un entorn sotmès a molta demanda i pressió. També s'afegeix que la mesura té un caràcter provisional perquè s'està treballant en un pla de mobilitat específic per a aquest carrer. Però, mentrestant, què se'ls pot dir a dos establiments que han vist, sense poder-ne dir gran cosa, com ha aterrat una bateria de contenidors davant mateix dels seus aparadors? En uns moments saludarem Sílvia Alcázar, de la xarcuteria Alcázar, millor dit, de la xarcuteria Mauricio, l'establiment que, al costat del centre d'estètica Calma Beauty Sitges, han vist com els ha tocat la rifa dels contenidors davant de casa, amb tot el que comporta des del punt de vista de l'imatge i les olors, perquè es miri per on es miri, costa trobar algun aspecte positiu a aquest assumpte. En uns moments en parlem.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Avui que també hi ha dia de vaga. De vaga a l'educació, però en aquest cas de vaga territorial, a les comarques del Baix Llobregat i del Penedès. Per tant, també, d'alguna manera, afecta Sitges aquesta jornada de vaga, com els dèiem, territorialitzada. Hi va haver jornada de vaga a tot Catalunya en l'àmbit de l'educació i avui jornada de vaga territorialitzada. Això per començar. Segon apunt, i aquest ja se'l poden marcar si volen, se'l poden penjar a la nevera o no sigui, perquè ens ho han dit aquest matí. Presentació del Corpus, presentació del Corpus 2026, dimecres 20 de maig, dimecres que ve, 20 de maig, a 8:15 del vespre, al Prado. Presentació del Corpus 2026, dimecres 20 de maig, a 8:15 al Prado. Pròximament en esta pantalla més detalls, sobretot plegat, però de moment aquí tenen la data per si se la volen reservar ja al calendari dimecres de la setmana que ve. I segurament vostès ja ho hauran vist, però si no, darrere l'embolcall del campanar, darrere el vel que embolcalla el campanar, dona la sensació que tot està més net. Dóna la sensació que tot està més net, d'un campanar molt més net, pel que s'intueix darrere, com es deia, el vel. Les obres continuen, han de continuar fins a principis del mes d'agost, per tant, encara hi ha molta feina a fer. Però sí que és cert que, com a mínim, a tot el que és el cos de les campanes, del campanar, tota aquesta part del campanar, dóna la sensació d'estar molt més neta, el que s'intueix darrere, com els dèiem, aquest vel, darrere l'embolcall del campanar. El campanar que encara no estarà descobert pel pas del Tour de França el diumenge dia 5 de juliol, però ara que tenim també l'escandall horari del pas del Tour de França, pensin que pot haver molta expectació, però en 3 minuts, aquesta és la previsió, si els corredors van lleugerets, en 3 minuts hauran travessat tot Sitges, Des de l'entrada per Terramar fins a la sortida per la carretera de les Costes, passant pel passeig, l'Avinguda Sofia, en 3 minuts tota la caravana, tots els ciclistes hauran ventilat Sitges i seguiran camí. O sigui que Això serà el diumenge 5 de juliol a partir de 3:15. 3:15. Fins i tot això està previst i marcat, però són 3 minuts, o sigui que saps visto y no visto. Però haurà passat el tour, com els dèiem, la intenció era que el campanar més o menys intentés lluir, però és que segurament tampoc no hi haurà gairebé ni temps material de veure el campanar, perquè passarà, serà la caravana del Tour de França així a la directa. Avui que s'ha fet clar a les 6:05, el sol sortirà a les 6:36, el sol es pondrà a les 9:02 i es farà fosc a les 9:33. S'allargarà el dia 2:02, tindrem 14:25 de llum solar i 9:34 de foscor. A l'agenda del dia, l'agenda d'alguna manera institucional, afegim que avui a 11:15 del matí aproximadament arribarà a l'Ajuntament la secretària per l'Administració de Justícia, Yolanda Aguilar, i la directora general de Gestió d'Infraestructures del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, Maria Pérez, que reuniran amb l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, avui a partir de 11:15 aproximadament. Avui que queden places disponibles molt poques, hem vist aquest matí que en queden dues, però en qualsevol cas, si ho volen intentar, a les 5 de la tarda, de 5 a 9, a Can Robert, la unitat mòbil de la campanya de donació de sang, a partir de les 5 de la tarda. donarsang.gencat.cat. Aquesta és l'adreça d'internet a través de la qual poden reservar tongada per donar sang aquesta tarda. A partir de les 5, a Can Robert, campanya donació de sang. Estem a la setmana de l'esport. Les activitats per avui dimecres 13 de maig. A hores d'ara, i per descomptat que farà un molt bon dia per poder-la celebrar, des del Centre d'Atenció Primària, el Departament d'Esports, amb la col·laboració del CAP, organitza aquesta caminada saludable per fomentar bons hàbits i aconseguir beneficis psicosocials i emocionals. Si algú s'hi vol afegir, a hores d'ara, sortint des del CAP, aquesta caminada saludable en el marc de la Setmana de l'Esport. Avui que també, i els farà un matí ben bonic, a les 11 del matí, els nois i noies de la Fundació Ave Maria seran als Jardins de Terramar, aprofitant els espais, els elements naturals i el mobiliari del parc. Aquesta activitat esportiva pels residents de la Fundació Ave Maria avui a partir de les 11 del matí. A partir de les 5 de la tarda, a la piscina municipal, activitat cardiovascular i de tonificació música a partir de les 5 de la tarda a la piscina municipal. A partir de les 5, la Unió Esportiva Sitges organitza avui també aquesta jornada de portes obertes per a joves que vulguin començar a jugar a futbol a partir de setembre. El Municipal d'Aiguadols, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8, organitza aquesta jornada de portes obertes la Unió Esportiva Sitges. I el Club Patí Subur Sitges organitza avui també una jornada esportiva mixta d'hoquei patins amb partits de jugadors i jugadores de la base conjuntament amb adults. El pavelló poliesportiu de Pinsbens a partir de les 8 i fins a les 10 de la nit, organitzat, com els dèiem, pel Club Patí Subur Sitges. Una jornada esportiva mixta d'hoquei patins. Aquestes són les activitats de la Setmana de l'Esport per avui dimecres 13 de maig. Què hi afegim a la nostra agenda? Bé, doncs, un esdeveniment important del qual en parlarem a la tercera hora de programa amb la presidenta de la Societat Inclusiva Garraf, perquè avui es presenta la celebració de la festa, tindrà lloc la setmana que ve, el 23 de maig, però es presenta avui la 23a Festa per una Societat Inclusiva 2026. Això serà a les 6 de la tarda al Miramar. La festa té com a objectiu esdevenir un espai de trobada i sensibilització a l'entorn de la inclusió de les persones amb diversitat funcional i la construcció d'una societat més empàtica i accessible. Com els dèiem, la festa tindrà lloc el 23 de maig, el dissabte 23 de maig, a la plaça de Catalunya, però la presentació avui a les 6 al Miramar. I començarà amb una timbalada de la colla de Dimonis d'Olivella a la plaça Baluari Quadres, davant del Miramar, i tot seguit a l'Auditori del Miramar s'explicaran els objectius de la festa i la programació per aquesta 23a edició, que engloba tot un seguit d'activitats gratuïtes com una cercavila, tallers, actuacions, espais de joc i activitats culturals. La jornada finalitzarà amb un espai de debat i d'interacció amb el públic. a partir de les 6 de la tarda, al Miramar, la presentació de la Festa per una Societat Inclusiva, festa que tindrà lloc el proper dissabte 23 de maig. I al Prado, avui programa doble, a les 5 de la tarda, es projecta Michael, la biografia molt blanca, de Michael Jackson, però musicalment excel·lent, des del punt de vista biogràfic, aquí ja hi hauria més coses a dir. A partir de les 5 de la tarda, Michael en versió originada, subtitulada en castellà. I a partir d'un quart de 9 del vespre, al Saló Teatre, Lucia di Lammermoor, estrenada el 26 de setembre del 1835 a Nàpols, un dels clàssics de Gaetano Donizetti des de l'Òpera de Viena, una producció de l'Òpera de Viena, entre altres coses, com a protagonistes, la soprano Olga Peretiatko i el tenor Juan Diego Flores. Avui, al Prado, a partir d'un quart de nou del vespre, Lucia di Lammermoor. Les entrades poden trobar a través del web del Prado o directament a les guixetes de l'entitat. Què hi afegim a l'agenda d'aquesta setmana? Doncs, entre altres apunts que hem d'afegir, recordar, pares i mares, que demà és l'últim dia, demà dijous 14 de maig, de poder presentar la sol·licitud per, en aquest cas, les estades esportives del 2026. Fins demà 14 de maig està obert el període d'inscripcions. Hi ha 4 torns de les estades esportives: el primer torn del 29 de juny al 3 de juliol, el segon del 6 al 10 de juliol, el tercer del 13 al 17 de juliol i el quart torn del 20 al 24 de juliol. 4 torns d'estades esportives, les inscripcions fins demà dijous, dia 14. Per tant, demà ho tornarem a recordar, però sobretot, pares i mares, si no voleu que us passi l'arròs, avui penúltim dia per poder inscriure els fills a les estades esportives. I recordar també que demà dijous, dia 14, una nova jornada de portes obertes a l'Escola Municipal de Música Montserrat al Mirall. Demà dijous 14 de maig, a 6:15, portes obertes per famílies amb infants a partir de 7 anys. Els infants que el curs 2026-2027 cursaran segon de primària. Demà es tancarà d'alguna manera la setmana de portes obertes que ha fet l'Escola Municipal de Música en Montserrat al Mirall, a l'edifici de Can Coll. El curs que ve, òbviament, ja hi haurà nou edifici també per l'Escola de Música i, per tant, tot millor. Demà que es comencen les representacions del nou espectacle de l'IAP, de l'Institut of the Arts Barcelona, l'espectacle Converge 2026, un espectacle dedicat a la dansa contemporània, coreografies contemporànies celebrades arreu del món. Hi ha 4 representacions d'aquest espectacle: demà dijous dia 14 a 6:15 i a 8:00, i el divendres dia 15 també a 6:15 i a 8:00. Demà dijous, que tots aquells que tinguin en l'habitatge una de les seves preocupacions de la vida, l'àrea de joventut organitza a l'Espai Jove una xerrada sobre ajuts a l'habitatge. Demà dijous 14 de maig a partir de 6:15 de la tarda. Demà dijous 14 de maig, protagonista també el sensellarisme. Després escoltarem el que li va explicar ahir Raquel Avilés, la responsable de Càritas en aquesta zona del Penedès Garraf, sobre aquest documental titulat 13 veus, una realitat, el sensellarisme, que es podrà veure demà dijous a l'Escorxador a partir de 6:45 de la tarda. I després hi haurà taula rodona sobre un dels problemes socials més grans que hi ha a hores d'ara. I encara 2 activitats més per demà dijous. El president Quim Torra serà a Sitges, a la sala d'actes del Retiro, a partir de 7:00 de la tarda, amb la conferència Si la llengua falla, fallarà tot, una conferència que organitza l'Assemblea Sitges-Ribes, el Consell de la República Catalana a Sitges i la Plataforma per la Llengua. Quim Torra, demà al Retiro a partir de 7:00 de la tarda, amb la conferència Si la llengua falla, fallarà tot. I finalment, qui vulgui passar una bona estona, demà a la nit, a partir de 9:00, al Prado, dins aquest seguit de programació teatral que ofereix el Prado, No crucis los brazos, l'stand-up de David Zepo, espectacle de comèdia al Teatre Prado amb el seu show més viral. Còmic de naixement, influencer per sorpresa, demà a partir de 9:00 al Prado, David Zepo i el seu espectacle No crucis los brazos. Un quart de deu. Havíem deixat aquesta història amb l'Ave Maria, recordant, bateria de contenidors, avinguda Artur Carbonell, situats davant de l'Ave Maria, i la protesta de l'Ave Maria per entendre que no era un lloc idoni per col·locar uns contenidors. Va haver una jornada de protesta, un dissabte a la tarda els contenidors han estat recol·locats uns metres més amunt, just davant de dos establiments.

0: de residus. I no, això no va de no voler contenidors. És clar que són necessaris, va de sentit comú. Perquè vent-hi unes altres habitacions més lògiques, més àmplies i en zona d'ombra, algú va decidir que aquesta era la millor opció. I sincerament, diuen des de Calma Beauty, dona bastant que pensar. Nosaltres continuarem cuidant a les nostres clientes, com sempre, amb estima, professionalitat i creant un espai bonic i agradable malgrat tot. Però creiem que els veïns i els comerços mereixem una mica més de respecte i de coherència, perquè una cosa és reciclar i una altra és reciclar decisions que clarament no funcionen. Si vosaltres també creieu que això no té cap mena de sentit, compartiu aquest vídeo, és un clip de vídeo on es veu la bateria de contenidors, una publicació a Instagram. Compartiu aquest vídeo perquè es vegi, perquè arribi on hagi d'arribar i perquè almenys una vegada s'escolti el veïnat i els petits comerços abans de prendre decisions d'aquesta mena. Gràcies a totes les persones que ens donen suport. Aquesta publicació de l'establiment Calma Beauty Sitges, que va ser també repiulada per la xarcuteria Mauricio, que estan tocant un de l'altre. I Sitges Shopping, l'associació de comerciants Sitges Shopping, també ha publicat a Instagram aquest missatge. Denunciem la col·locació de contenidors de brossa just davant d'un establiment d'alimentació. Una decisió irresponsable que genera greus problemes de salubritat, males olors, presència d'insectes i una imatge deplorable per als clients i pel barri. Els comerços d'alimentació han de garantir unes condicions higièniques adequades i aquesta situació va totalment en contra del sentit comú i del respecte cap als professionals i consumidors. Exigim una solució immediata i una ubicació alternativa que no posi en risc la salut pública ni l'activitat del comerç local. I això és el que hi ha hores d'ara. Els dèiem al principi del programa. Qui vol un contenidor prop de casa? Ningú. Qui ho vol davant d'una botiga? Ningú. Però, és clar, primer, en algun lloc s'han de posar, però després, a qui s'avisa, com es parla aquesta decisió, com es debat, amb qui es dialoga, etc, etc, etc. A l'altre costat del fil telefònic, Sílvia Alcázar, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Sílvia.
1: Estic amb la meva germana, estem les dues.
0: Ah, perfecte.
1: Les afectades.
0: Perfecte.
1: La meva germana Sònia, també.
0: Doncs, Sílvia i Sònia, bon dia. Ara estava pensant, perquè jo no sé tampoc si és molt habitual, a la xarcuteria Mauricio us ha tocat per duplicat, perquè al camí de la fita teniu els contenidors ben a prop de la botiga i a l'Avinguda Artur Carbonell també teniu els contenidors ben a prop de la botiga, eh?
1: Sí, tenim un imant, sí.
0: Teniu un imant,
1: sí,
0: eh?
1: No sé.
0: No sé per què, eh?
1: Ho hem intentat a les dues ubicacions. A la del camí de la fita fa molts anys, i no hi ha manera de treure-ho. També ens van posar uns contenidors subterranis just al davant,
0: sí,
1: que no van funcionar perquè no tenien manteniment. El no tenir manteniment, aquell mecanisme no funcionava, s'acumulaven les brosses, no podia pujar, era com un ascensor, no sé si us en recordeu.
0: Oh, i tant.
1: Això era... I allò va durar 2 mesos de males maneres, amb problemes d'olors, líquids, plagues,
0: etcètera. Era just davant mateix de la plaça del doctor Pérez Rosales, no?
1: Sí, exacte.
0: Exactament allà, eh? Perquè és evident que aquests contenidors del camí de la fita també deixen una postal maca, eh? L'incivisme tampoc
1: sí.
0: Ajuda massa, perquè déu-n'hi-do el que arriba a haver-hi allà, eh?
1: Exacte, entre el número 3 del camí de la fita, que és la fruteria de la Vinyeta,
0: sí.
1: I nosaltres, entre dues botigues d'alimentació, sí, els contenidors, sí, sí, sí.
0: Allà hi ha un quadre maco també allà, eh?
1: Sí.
0: Hi ha un quadre maco. Sílvia, Sònia, quan veu intuir o veu començar a saber o com veu decididament adonar-vos que davant de la xarcuteria, com davant de Calma Beauty, aniria a parar aquesta bateria de contenidors que estava davant de l'Ave Maria?
2: Bueno, doncs nosaltres vam veure davant d'aquests contenidors d'aquí unes baies amb un acordonament de la policia local, i jo vaig pensar, ostres, ara què ens faran aquí, saps? O sigui, no entenia el què. Total, que vaig parlar amb la policia i la policia no sabia absolutament res del que anaven a fer. Diu, no, nostra no és. Diu, però té pinta de que potser us fan un canvi d'ubicació dels contenidors. I jo dic, ostres... Total, que passa, com a l'inspector de la neteja, aquests dies estava voltant-lo per aquest carrer,
0: sí.
2: Li vaig preguntar. I diu, sí, sí, en 2 dies els teniu aquí davant. Dic, ah, què vol dir, en 2 dies? Dic, o sigui, els de l'Ave Maria els treuen i els posen aquí? Diu, sí. Diu, perquè diuen que era temporal. Dic, ah, temporal de 15 dies? Perquè han fet una obra, han pintat el terra...

0: Serra, van ficar vorera,
1: sí, sí, sí.
0: Van ficar lasanya al parc per posar que era un aparcament de minusvàlidos, bueno, tot això, i els dos dies ja tenim el canvi un altre cop, no en teníem res, o sigui, vam estar al·lucinant.
1: Què ha passat des d'aleshores? Si és que ha passat alguna cosa, si és que us heu pogut posar en contacte amb algú, si és que algú us ha vingut a veure per explicar-vos la situació?
0: No. Nosaltres, a mi m'ho va dir l'inspector i ningú més. No, ningú ens va avisar de res. Les noies del local del Calma també em van venir a preguntar i els hi vaig dir, ens posen contenidors. El restaurant del davant nostre, que és un restaurant nou fa un mes, la Ohana també, la noia estava flipant, diu, ara ha ficat dues tauletes aquí fora i em posen els contenidors al davant. S'estan menjant una amanida aquí tranquil·lament els meus clients amb l'olor de, bueno, que correspon als contenidors. O sigui, no, ningú ens va avisar de res.
1: D'acord. I la clientela?
0: Bueno,
2: estan indignats.
0: Estan flipant i tenim molt el recolzament de totes. Si hem de recollir firmes, són les primeres. Algunes diu, llamo donde tenga que llamar. Vull dir, tothom ens estarà recolzant molt perquè, no sé, és de sentit comú que, no sé, uns contenidors davant d'una botiga d'alimentació quan ens demanen tantíssimes coses per la sanitat.
2: Ja hem fet les instàncies pertinents.
1: Això us volia preguntar. Com a empresa heu fet passos per intentar...
2: Sí, ja està feta des del primer dia, perquè ja feia una olor, perquè la gent
1: està
2: és
1: clar.
2: Incívica,
1: sí.
2: Passen amb els gossets, fan el pipí aquí, la gent incívica del cap de setmana fem obrir el negoci, ja feia olor a pixum. És que són moltes... És que és molta cosa, és... També a l'edifici farem instància a nivell del bloc.
1: D'acord, a nivell de comunitat de veïns, voleu dir?
2: Sí, també. Sí. Les noies del costat també l'han fet, el restaurant del davant també ho han fet. El que volem deixar clar, a Disitxe Shopping també l'ha fet a nivell...
1: Sí, a nivell de...
2: Comerç, de
1: sí,
2: de
1: a nivell d'associació, sí, sí.
2: Sí. No volem que estiguin els contenidors davant de cap comerci, no del nostre, que és... higiènicament, o sigui, per salubritat, per control de plagues, que tenim contratada una empresa obligatòria per sanitat de control de plagues, o sigui, nosaltres ho tenim tot com ho hem de tenir, però sembla que el tenir aquests contenidors aquí no ho veiem viable per nosaltres. No hi ha cap llei que prohibeixi tenir això aquí al davant, però per salubritat, per sentit comú, davant de cap comerç, sigui la fleca, sigui cafeteria, sigui bellesa, perruqueria, sigui un restaurant, qui sigui, o sigui, no hauríem de tenir un mur de brossa, és que no vull dir malament, un mur de brossa al davant del nostre negoci. Els vianants que passen caminant no ens veuen, és la nostra visibilitat, la nostra publicitat cara al carrer, cara al vianant, el cotxe que puja, la moto que baixa, que ens vegin. No ens amagueu darrere de contenidors de brossa, ni a nosaltres ni a cap comerç de Sitges, sigui el que sigui l'àmbit que sigui el seu comerç.
1: I pel que intueixo, Sílvia i Sònia, el que no us acaba d'entrar de cap manera és que hi hagi, no sé si dir, una normativa molt escrupolosa que compliu pel que fa referència a la qualitat sanitària de l'establiment i que davant mateix us trobeu amb aquest panorama, no?
0: Bueno, és que és el que estem parlant també amb el nostre gremi de carnissers, que també ens faran una carta perquè, bueno, no té gaire sentit això. La sanitat també ens ha dit que a nivell, com això és municipal, no ens poden ajudar, però, vamos, que és de sentit comú que ho reclamem, que no és possible això, o sigui... És que no entenem res.
1: Alguna d'aquestes instàncies ha tingut resposta o hi ha hagut, no sé, alguna trucada, algun input? De moment no.
0: No, de moment és una instància fantasma, de moment no sabem res.
1: Que fa molts dies que la veu entrar?
0: Perquè això ens ho van col·locar dijous,
1: sí.
0: I la vam fer divendres.
1: D'acord, és a dir, no veu esperar, no?
0: No, perquè vam esperar, perquè quan vam arribar a les 8 ja els teníem posats, els contenidors ja els havien col·locat. Per lo que m'ha dit un veí, a les 7 i alguna del matí, per evitar problemes, ja estaven col·locats, i llavors vam esperar per fer unes fotos i el divendres vam fer la instància.
1: Per tant, ara, per un costat, esperar la resposta a la instància i a veure sí. què suposo i a veure què es pot fer. Teniu una certa esperança en que els contenidors puguin canviar d'ubicació o no?
0: Bueno, jo esperem que sí, per part de tot el que hem penjat al vídeo i el recolzament que tenim, els comentaris de la gent està amb nosaltres a tope. Però després és que els que ens han de fer cas ens facin cas. No ho sabem, esperem que sí.
1: Tampoc sé ara jo, esclar, és que estem, mentre parlaven la Sílvia Lassanillo, que vas memoritzant tota l'avinguda Artur Carbonell de dalt a baix, sí, i no sé, sí. si hi ha, no sé si hi ha molts espais per una bateria de contenidors que no estigui davant d'un establiment. Tampoc ho sé, però bueno, en fi, algun lloc de...
0: No, la veritat és que no hi ha...
1: O sigui, és complicat, eh?
0: Que hi ha força comerç, sobretot a la nostra vorera,
1: sí, sí.
0: és molt comerç d'alimentació, pràcticament, sí. menys les Calma Beauty, tots la resta, començant
1: són establiments
0: pel
1: mercat, de... Està clar.
0: Som tots establiments d'alimentació. Llavors, en aquesta vorera, que ens dona el sol des de les 9 menys sí. quart del matí, dona el sol tot el dia, absolutament. Clar, aquí quan arriba el migdia ja aquests contenidors estan força calentots.
2: Ja estan bullint.
0: Sí. Exacte. Sí, sí. Llavors, abans estaven a l'altra vorera, que dona molta més ombra. No sé per què, no sé molt bé el per què els han canviat, la veritat, no entenem el per què. Però aquí estaven, de cop aquí estaven. Llavors, per nosaltres també el que és lleig és que en aquest carrer, aquesta vorera mateixa, que és just la de baixada de l'estació, que és una mica la nostra carta de presentació a l'entrada del poble, la gent que ve en tren, doncs quan baixen just del mercat tenim una,
1: sí, de
0: una
1: fet,
0: tirada de...
2: Una tirada al número 25.
1: Sí,
0: al número
1: sí,
0: 25
1: sí.
0: hi ha 5 contenidors.
2: A Villarramé, sí, sí. on era el desbar.
1: Ah, exacte, exacte.
0: Allà
1: exacte.
0: Tenim 5.
1: Sí, sí, hi ha dues bateries seguides de contenidors gairebé, eh?
0: Sí, i al número 19 tenim una altra tirada de 5 contenidors més. I llavors no entenem perquè estan tan juntes. Nosaltres estem entre les dues bateries.
2: A l'esquerra, sí. no?
1: Només us falta, sí. només us falta vosaltres el contenidor de la roba. Els altres els teniu tots. Ah, sí.
0: No, perquè no cabia, eh?
1: Perquè no cabia. Déu meu, Sílvia.
0: Perquè no hi cabia, si no també el col·loquen.
1: Ai, Déu meu.
0: Està la tirada de dalt, el de roba està el número 25.
1: Sí, sí, sí, exactament.
2: Vull dir una cosa.
1: Sí, home, i tant.
2: La cafeteria d'aquí al davant, el simpàtic, va sí. posar com unes tauletes a fora.
1: Mira,
2: hi
1: he
2: pensat... Tenia el seu...
1: Hi he pensat també tros... en això, eh? Hi he
2: sí.
1: pensat.
2: Tenia el seu trosset de terrassa, tenia sí. dues o tres a fora, a la vorera turca.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I jo crec que, ho crec, que ell va demanar també que traguessin els containers perquè hi havia gent prenent el croissant i el cafetó a fora i tenia els containers al davant.
1: Que ara...
2: Ho entenc perfectament.
1: És que em sembla que vosaltres dues coincidireu amb nosaltres. En fi, aquesta imatge de... perquè em sembla que la vam veure tots, aquesta imatge de clients prenent un cafè llet, un croissant, a dos sí. metres dels contenidors.
2: Exacte, sí, sí.
1: I un pensava per si mateix, però és possible que hi hagi algú que pensi, sí. mira, m'assec aquí a la terrassa, amb els contenidors a dos pams, i tal com sí. queden aquests contenidors, perquè això, els usuaris d'aquests contenidors, que són molts, perquè és una zona molt transitada i que serveix també al centre de Sitges, saben com queden aquestes bateries de contenidors.
2: És un punt calent.
1: És un punt calent. Està clar que sí.
2: Artur Carbonell, els contenidors és un punt de molta...
1: Absolutament.
2: De moltíssima brutícia. Sí.
1: De moltíssima brutícia. Bé, doncs a veure si a sort, Sílvia, Sònia, voleu afegir alguna cosa més?
2: Mira, jo volia donar una ubicació alternativa al darrere del mercat, perquè a la porta del mercat, que hi ha una vorera ben ampla, no els han posat a la porta del mercat perquè queda malament. I ho entenc. Queda malament a la porta d'un mercat
1: sí,
2: municipal.
1: Sí, sí.
2: I ho entenc perfectament, però no me'ls posis a mi.
1: No. És a dir, creieu que el carrer, que és el Salvador Mirabent, és, em sembla, el carrer de darrere del mercat, eh?
2: El del darrere, sí.
1: El del darrere del mercat.
2: El del darrere, allà, enganxadets a la via, a sota de la via, que estan els taxistes.
1: Sí, sí, que hi ha els taxistes primer.
2: La càrrega
1: sí.
2: normal que ha de tenir el mercat.
1: Sí.
2: I després, una tirada de contenidors.
1: D'acord.
2: Ja anirem nosaltres a tirar la brossa. Si ho diuen tots els veïns, ja anirem al carrer Sant Bartomeu o al carrer Lladacuba, sí, que sí, són sí. aquests contenidors de quita i pont, entre cometes,
1: sí. Bé, els de,
2: anirem
1: els...
2: a tirar la brossa allà anirem al darrere.
1: Afortunadament, els veïns del carrer Sant Bartomeu se'n van salvar també, perquè allò era un espectacle, ho podem ben assegurar, eh? Cada dia. Sant Bartomeu se'n va salvar i Lladacuba els té, ara que Lladacuba és més ample, però enteneu que qui necessiti el contenidor doncs farà també el pas per anar al carrer Salvador Miravent.
2: El pàrquing de motos de l'estació, que és molt gran. Ja pujarem allà amb la vostra... Ja pujarem.
1: A la instància ho heu contemplat, això? Heu proposat, aquesta alternativa?
2: Sí.
1: D'acord.
2: Està tot.
1: És a dir, de recol·locar els contenidors al carrer Salvador Miravent.
2: Sí.
1: Perfecte.
0: Home, ja no hi ha veïns, no hi ha
1: no, està clar.
0: Comerços, no molesta ningú, doncs ja està, doncs no. Que ho posin en un lloc on no molesti ni al veïnat ni a les botigues.
1: Bé, doncs, a veure si aquest testimoni s'agafa, i l'agafa qui l'hagi d'agafar, i a veure si hi ha una miqueta de sort, i continuarem parlant, com no. Sílvia, Soni.
0: Esperem.
1: Gràcies. Sort.
0: Moltes gràcies.
1: Vinga, gràcies. Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu. Bon dia.
1: I 32 minuts. Per tant, queda clar. S'han presentat instàncies i les instàncies proposen un nou lloc per la bateria de contenidors, que seria el carrer Salvador Miravent, prop de la parada dels taxis. Bé, vostès coneixen el carrer, el carrer de darrere del mercat, que en aquest cas no hi ha veïnat, no hi ha establiments. Bé, no? A veure si pot ser una bona solució, però els arguments els han escoltat. S'entén bé, primer, que els comerços, és evident que una bateria de contenidors tapa la visió, això no cal ni dir-ho, però després és evident que la bateria de contenidors comporta molèsties, i entre les molèsties doncs hi ha també les provocades per l'incivisme i pel propi ús dels contenidors, i més quan es té un establiment d'alimentació davant per davant. Hem escoltat a la Sònia, a la Sílvia, a l'Eacar de la xarcuteria Mauricio. Perdó, què dirà-li? Quin mania tinc? Alcázar. Quina mania tinc avui? De la xarcuteria Mauricio, al costat de Calma Beauty, que són els dos establiments que s'han vist afectats per aquesta bateria de contenidors. I com us dèiem, a la Sònia, a la Sílvia, en el cas de Camp Mauricio, doncs el camí de la fita, tres quarts del mateix, perquè els tenen ben a prop. Bé, a veure si hi ha sort, a veure si hi ha alguna resposta, a veure si hi ha alguna possibilitat de tornar a reubicar aquests contenidors que, com els deien, com Josep i Maria, van amunt i avall, eh? Ave Maria, no... Ara també hi ha aquest argumentari perquè no siguin col·locats on estan ara i que siguin recol·locats, doncs a veure si al final l'ubicació definitiva és la que pot conciliar posicions. Sí que és cert que, com els dèiem a l'inici del programa, de nou aquesta sensació d'uns contenidors que es col·loquen sense avisar els principals afectats, perquè almenys així ens han confirmat la Sílvia i la Sònia, que es van col·locar a primera hora del matí de fa una setmana, del dijous de la setmana passada, sense que s'avisés a ningú. Van ser els propis establiments qui, trucant primer a la policia i després parlant amb l'inspector de les escombraries, van tenir aquesta informació, però no pas des d'un punt de vista oficial, sinó una informació així de la manera oficiosa. Que hi hagi sort, i a veure si es pot trobar l'indret definitiu, i sobretot que pugui conciliar mínimament les necessitats amb també, òbviament, els desitjos dels establiments. Bé, demà dijous, com els comentàvem, es projectarà a l'escorxador, ho dèiem fa un momentet, al documental 13 veus i una realitat, el sensellerisme. Després hi haurà una taula rodona a l'entorn d'aquesta realitat social que han volgut retratar joves voluntaris de Càritas en aquest audiovisual. Ahir, Carola Fernández, en parlava amb Raquel Avilés, la cap de l'àrea social de Càritas al Garraf i Penedès, va explicar, entre altres coses, que tot plegat va partir dels voluntaris de Càritas a Girona, i va explicar també que dins del concepte de sensellerisme hi ha diferents categories i no totes passen exclusivament pel fet de no tenir un sostre on aixoplugar-se. Demà, a l'escorxador, a partir de 2:15 de la tarda, la projecció d'aquest documental i després la taula rodona.
3: Doncs sí, el documental surt arrel d'un treball que va fer Càritas Girona, en què va fer un petit documental també, i a partir d'aquí sí que ens entro amb els joves de que el tema de l'habitatge era un tema que els unia una mica tot i la dificultat d'accés a l'habitatge. I a partir d'aquí vam començar-ho a tirar endavant, vam fer unes jornades de formació i doncs a partir d'aquí va sortir aquest documental.
4: Raquel, no sé si el tema de l'assumpte del sensellarisme, aquesta realitat, tal com dieu, com titula el documental, és una realitat prou coneguda per la ciutadania o no? O hi ha molt d'estigma i molt desconeixement del que hi ha darrere d'això?
3: Doncs mira, l'objectiu que té el documental és poder explicar que hi ha altres realitats del sensellarisme que no només és viure al carrer. I certament és una realitat molt, molt estigmatitzada i que hauria de ser més coneguda, aquest és l'objectiu.
4: I més extensa fins i tot del que ens podem imaginar?
3: Doncs sí, no us avançaré res del documental, però des del documental no s'explica, per això es diu el documental 13 veus, dins de la categoria ETOS, que és una categoria de classificació del sensellarisme, s'expliquen les 13 situacions en què es troben persones que estan en situació de sensellar, però que no només és viure al carrer.
4: Hi ha alguna cosa més, no? És a dir, no es tracta només de viure a carrer, sinó que hi ha alguna cosa més, no?
3: Sí,
4: el concepte de llar, no? De hogar en castellà, llar en català, és un concepte que engloba moltes coses, Raquel, i que moltes vegades la reduïm a un sostre i entenc que és un concepte més ampli, no? Que llar, la paraula llar engloba més coses.
3: Doncs, efectivament, no? Un sostre és un lloc on ens aixopluguem única i exclusivament, no? Però una llar és el lloc on tenim la nostra intimitat, on tenim la nostra seguretat, no? On podem sentir l'espai nostre, no? Molt més enllà només de ser un aixopluc i quatre parets.
4: La majoria de la gent que té Càritas principalment són persones sense llar?
3: Són persones que tenen una situació d'habitatge, molta dificultat d'habitatge, això és cert, no? L'últim informe FOESA que vam presentar el 2025 ja ho apuntava, no? En aquest moment el tema laboral i l'habitatge és una de les principals dificultats que pateixen les persones ateses per Càritas.
4: I clar, que dèiem, dijous més enllà del documental hi haurà testimonis, no?, que entenc que explicaran la seva realitat, entenc que són testimonis que han participat en aquest documental, alguna d'aquestes veus?
3: No, doncs participaran tres persones, però cap de les tres persones són persones que han participat en aquest documental. Nosaltres amb el documental el que vam voler reflectir són aquestes 13 situacions, no? Aquestes 13 realitats del sensellarisme, no? El que nosaltres intentem també és que les persones que ens acompanyen en la presentació i a les taules rodones del documental siguin persones properes, no? Que puguin explicar, bueno, doncs, com l'habitatge i com la llar els ha dificultat, però com també l'obtenir un habitatge i obtenir una llar els ha facilitat, no? I els ha permès promoure la seva vida.
4: Estem justament, t'encarregues d'un territori, no?, que és el territori de Garraf, i en concret Sitges, no?, que és un municipi doncs, amb un problema habitacional com arreu, és a dir, no som exclusiva ni som excepció de res, però és veritat que, diguem que som un territori on els preus de l'habitatge estan absolutament inflats, l'accés a l'habitatge és molt complicat, fins i tot per gent que té doncs, salaris més o menys dignes, no? Entenc que doncs, hi ha tot un perfil de gent. No sé si és un territori especialment afectat per això, pel sensellarisme, precisament per això, per aquests problemes d'habitatge?
3: Home, en aquest, jo no dic si especialment, perquè també hi ha una realitat, i és que les persones que no s'ho poden permetre, sigui d'una manera o sigui d'una altra, marxen del municipi.
4: D'acord.
3: Per tant, hi ha una realitat d'habitatge que no dona permès, no? Però la veritat és que els preus elevats d'habitatges, quan més elevats són i quan menys accés a habitatge que hi ha, més dificultats tenen les famílies per arribar a final de mes, no? I és famílies que, tot i tenir feina, aquesta feina no els hi permet cobrir totes les necessitats bàsiques, entre elles el tema de l'habitatge. I, per tant, es converteixen en famílies pobres.
4: Raquel, més enllà del paper que puguin tenir i que haurien de tenir les institucions, efectivament, en situacions d'aquestes de vulnerabilitat, més enllà del paper que puguin tenir associacions com a Càritas, què podem fer els ciutadans? És a dir, podem fer alguna cosa davant de, doncs, aquestes de persones, aquests individus, aquests ciutadans que veiem al carrer sense llar? Com hauríem de fer? Quina és la manera correcta d'actuar? Si és que hi ha una manera correcta d'actuar?
3: home, nosaltres, de manera correcta, cadascú tindrà la seva, no? Però nosaltres el que promovem des de Càritas és no tombar, no mirar de cara a la persona, no, no tombar la mirada i ignorar, no? Quan nosaltres mirem a la persona, ens apropem, preguntem, nosaltres tenim més possibilitats de poder fer-hi alguna cosa. Les institucions estem per això, no? Les entitats estem precisament per això, per poder donar suport, per poder acompanyar, per poder acollir, no? Però és molt important que les persones, no? Les persones del carrer, les persones que passegem per les nostres, a les nostres viles, que no donem a l'esquena a les persones, no? Sinó que com a mínim les mirem i ens interessem de la seva situació.
4: Uh-huh. No sé si treballeu amb xifres aquí al territori de persones sense llar.
3: Bueno, sabem les persones que tenim en situació amb habitatge deficient, que estan vivint en habitacions rellogades, que en són moltes i moltes i moltes, com ja t'he dit, no?
4: Moltes, però què estem parlant? De què? De milers? De què estem parlant?
3: Home, depèn del territori com estiguis.
4: Aquí, a Garraf, o Sitges en concret. No sé si tens aquesta dada. Aproximada,
3: mira, mateix,
4: entenc que no serà
3: una
4: dada.
3: Ara mateix no la tinc aquesta dada, però la podríem tenir. I a més us convidem de que aquí res presentarem la memòria de Càritas i per tant les dades del 2025 les tindrem fresquetes.
4: Ho pregunto més enllà, ja sé que els periodistes tenim fama moltes vegades d'anar darrere les dades. Cert, és veritat. Però no era tant com per saber una xifra exacta, sinó per poder mostrar una realitat que moltes vegades, com bé dèiem abans, de vegades tenim tendència a no mirar, no? O no voler mirar de cara, doncs probablement perquè fa mal moltes vegades. No dic que hi hagi una intencionalitat de negar, no? Però moltes vegades fa mal i no mirem, no? I no mirar de vegades és com negar. I de vegades una dada ens ajuda a donar-nos que és una realitat molt més propera i molt més extensa i del que fins i tot ens imaginem, no? en el nostre dia a dia, que no sé si també es tracta d'això, amb aquest documental i amb aquesta taula rodona, no? D'ensenyar que això passa i que això passa a gent molt més propera del que fins i tot podríem pensar.
3: Doncs sí, el documental pretén ser una eina de sensibilització, precisament per això, no? El que et deia al principi, no? El poder explicar que el sensellarisme va molt més enllà de únicament les persones que viuen al carrer, que moltes vegades són les més visibles, són les més estigmatitzades, no? Però hi ha 12 categories més que no us les avanço, perquè si no, no vindreu a veure el documental, no? Molt més exceses i que també responen a la situació de sensellarisme.
4: De fet, el documental hi veuran veus com la de la Carla, la Ona, l'Edgar, la Ruth, la Eduard, el Desiré, la Cadi, la Loli, l'Enric, 13 veus en total, i perquè ja hi ha trailers penjats, jo entenc que després aquest documental es podrà veure, quedarà penjat en algun lloc?
3: Doncs mira, en principi el nostre compromís com a Càritas Jove és que fins a final d'any aquest documental no està penjat, no està obert, precisament perquè el que nosaltres volem i potenciem és que es pugui presentar i que després pugui haver una taula rodona per poder sensibilitzar molt més a les persones que puguin venir a veure. En principi és una realitat nou, a partir del 2027 estarà obert i el tindrem penjat. Però ara per ara volem que sigui una potent eina de sensibilització.
4: Doncs per tant, si el volen gaudir i veure a Sitges aquest dijous a 2:15 de la tarda al Centre d'Arts Vives, a l'Escorxador, aquí Sitges, aquest documental 13 veus, i ja els avanço perquè el que sí que hi hem penjat són petits trailers, oi? D'aquest documental, allò perquè teasers, perquè ens puguem fer una idea de per on va, i el que sí que es percep rapidíssimament amb alguns dels testimonis és que el perfil és variat i divers, hi ha dones, hi ha homes, no tots són immigrants, allò perquè hi ha idea que pugui tenir molt la gent, de que tots són immigrants, no tothom ve una situació d'immigració, i en casos de casuístiques de tot tipus i a totes menes que en aquests trailers, amb aquests petits teasers, ja es poden d'alguna manera endevinar, no? Per tant, entenc que és no hi ha un perfil únic de persones sense llar.
3: No, les persones quan cauen en situació d'exclusió, no? I quan cauen en una situació de sensellarisme és perquè hi ha molts aspectes de la seva vida, doncs, que s'han anat trencant i dels que han patit diferents conseqüències, no? I per tant, és una realitat que ens pot afectar a tots i a totes en algun moment donat a la nostra vida.
4: Un documental fet per joves voluntaris de Càritas, que és important també el paper dels voluntaris a tots nivells, Raquel?
3: Home, imprescindible. Tu pensa que nosaltres, Càritas General de Sant Feliu, com a moltes altres Càritas diocesanes, no? La nostra proporció és quasi 900 persones voluntàries i poc més de 60 persones contractades. Mm. Per tant, la gran potència de la institució està en el voluntariat i en les persones voluntàries, no? Que són les que ens esperonen i el que ens han esperonat durant tants anys a tirar endavant la institució.
4: I m'ha cridat l'atenció també que siguin joves voluntaris. Entenc que el moviment del voluntariat entre els joves també té tirada i d'alguna manera entenc que també mireu de fomentar-lo. És a dir, que no es redueixi el tema del voluntariat a un perfil de gent gran.
3: No, Càritas estem oberts a que qualsevol persona de qualsevol edat pugui fer voluntariat, no? La realitat és que amb els joves, a vegades, amb les persones joves, per moment vital, no? Mm. No poden dedicar-hi el temps, no? O els horaris que els nostres serveis volen, no? I llavors des del grup de Càritas Jove de Sant Feliu i d'altres diocesanes de Catalunya, el que es pretén és veure, no, de quina manera aquests joves poden col·laborar i poden fer coses per la institució. I en el nostre cas, en la diocesa de Sant Feliu, el tema de sensibilització és el que centra bàsicament l'activitat de grup de Càritas, de Càritas Jove, a part de que joves individualment puguin fer voluntariat en diferents serveis de Càritas de la nostra diòcesi, per suposat.
1: Raquel Avilés, la responsable de Càritas Penedès, la zona del Penedès a Garraf. Demà, dia 14, 6:45 a l'Escorxador, la projecció d'aquest documental sobre el sensellarisme i després taula rodona. Què tenim per avui? Després del repàs als principals titulars dels diaris, es poden imaginar avui de què va l'assumpte? Hem deixat per uns moments l'antivirus de Donald Trump, tot això, i anem a parar amb aquesta roda de premsa de Florentino Pérez, de la qual n'ha parlat tothom. Tothom. Ei, per mèrits propis, però no ha parlat tothom. En fi, en uns moments, per si encara no saben de què va. I després, recordaran que fa uns dies els van comentar un manifest que havien signat diferents AFAs de les escoles del Garraf, entre elles també de les escoles sitgetanes. Un manifest que, entre altres coses, demana que es faci el replanteig necessari perquè aquest final de curs les aules d'escoles i instituts públics puguin tenir unes condicions climàtiques millors. Un manifest que deia, entre altres coses, cada any les aules d'escoles i instituts públics superen els límits admissibles de temperatura, afectant la salut, el benestar i l'aprenentatge de l'alumnat. Aquesta situació no és aïllada, és el resultat d'anys de desinversió sostinguda en l'educació pública. El Garraf, diu aquest manifest, pateix una combinació especialment adversa, calor elevada i humitat, que augmenta la sensació tèrmica i dificulta la dissipació de la calor en espais interiors. La proximitat al mar afavoreix episodis de calor sostinguda amb nits càlides que dificulten el refredament dels edificis. Per això exigeixen a serveis territorials d'ensenyament del Garraf accions d'emergència durant el curs vigent, o sigui, durant l'actual curs, ventiladors i equips de refrigeració portàtils a les aules més afectades, làmines de control solar a les finestres amb major insolació i la instal·lació urgent d'ombres provisionals als patis. Això per aquest curs. De cara als propers 12-24 mesos, de cara al proper any, dos anys, millora de l'aïllament dels edificis, ombres permanents i renaturalització dels patis i la climatització de les aules amb més exposició tèrmica. I després, el compliment immediat de riscos laborals, l'avaluació del risc per calor a tots els centres i també l'aplicació de mesures preventives obligatòries. La Carola Fernández parlarà amb la Mariona Gens, membre d'una d'aquestes AFAs, i per tant sabrem amb més detall com està aquesta situació, com està la gestió d'aquest assumpte, més enllà de les reivindicacions dels educadors que ahir eren protagonistes. O sigui, que l'escola, vaja, demana una sacsejada per fora, per dins, per tots els àmbits. Bé, després, i no serà menys interessant la conversa que va mantenir ahir la Carola amb la Míriam Roig, amb la Mari Carmen Ortega i amb la Lara de Roa, educadores de la llar d'infants La Moixiganga. Ja vàrem quedar en el seu moment quan vàrem parlar amb Míriam Roig arran de la primera de les jornades de vaga de les educadores de 0 a 3 anys a tot l'Estat, la primera vegada que s'uneixen totes les educadores de tot l'Estat en una jornada de vaga, ja vàrem quedar en què trobaríem un dia per poder explicar més d'atenció el dia a dia de les educadores de les llars d'infants sitgetans. Doncs avui, testimoni molt interessant d'aquestes tres educadores, de Míriam Roig, de Mari Carmen Ortega i de Lara de Roa. I, finalment, avui, com els dèiem, es presenta la festa de la Societat Inclusiva Garraf, la festa que tindrà lloc el dissabte 23 de maig, es presenta aquesta tarda al Miramar, i parlarem amb la presidenta de Societat Inclusiva Garraf, amb Margarida Saiz. I amb ella arribarem a les 12 del migdia.

Una efemèride per avui, 13 de maig del 1928, tenia lloc l'acte El Set davant el Centaure, organitzat per Josep Carbonell i Gené i la revista L'Amic de les Arts. A més de Carbonell i Gené, hi varen prendre part Magí Albert Cassanya, J.B. Foix, Sebastià Gasc, Lluís Montanyà, Sebastià Sánchez Juan i Salvador Dalí. 13 de maig del 1928. I a les nostres efemèrides d'arreu del món començaran recordant que avui fa anys un dels nens prodigis de la Motown. Avui fa 76 anys Stevie Wonder. Anem al 1982 d'un dels seus clàssics LPs, The Original Music Aquarium, i aquest Dua i Du, que tenia una versió llarga de 10 minuts i una curta de 5 minuts. Aquí va.

Stevland Hardaway Morris, el nom original de Stevie Wonder, nascut a l'estat de Michigan als 4 anys. La seva família ho portà a Detroit i signà el seu primer contracte amb la discogràfica Motown als 11 anys, només als 11 anys, el tercer de 5 germans, que va quedar sec al poc de néixer, per tant, gairebé tota la seva vida, Stevie Wonder ha estat una persona cega, i el seu primer èxit el va tenir als 13 anys, un tema que es deia Fingertips. El que estem escoltant era ja un dels temes de Stevie Wonder consolidat, aquest The Original Music Aquarium, LP de l'any 1982, en el qual es compilaven èxits, una bona colla d'èxits que ja havia tingut fins aleshores, i alguns temes nous com aquest Do I Do, que compartia protagonisme amb un dels grans del jazz de la postguerra, en Dizzy Gillespie, tema que es va fer absolutament popular a les discoteques de tot arreu. Do I Do, 1982.

Tal dia com avui de l'any 1917, el miracle de Fàtima. Tres pastorets de Portugal afirmaven haver vist la Mare de Déu del Rosari en una cova de la Serra de l'Estel, l'origen de la devoció a la Mare de Déu de Fàtima. Els pastorets eren en Francesc i la Jacinta. Un dia també marcat molt, sobretot a l'Església Catòlica, perquè un 17 de maig del 1981 el papa Joan Pau II va patir el primer atemptat i un 17 de maig del 1982 el papa Joan Pau II va patir el segon atemptat. El primer atemptat fou el del terrorista turc Mehmet Ali Akka a la plaça de Sant Pere, aquelles imatges que van donar la volta al món del papa mòbil corrents pel mig de la plaça un cop el papa Joan Pau II havia estat simplement allò on, doncs, els trets del terrorista havia estat ferit, i molt mal ferit, perquè van ser dies d'incertesa, i el 1982 l'atemptat va ser a Fàtima. Va tornar a patir un intent d'assassinat Joan Pau II per part del sacerdot Juan Fernández Cron, un 17 de maig del 1982. Tal dia com avui, de l'any 1958, es registrava, segur que vostès l'han fet servir a casa seva. Bé, la marca Velcro es va registrar tal dia com avui de l'any 1958 als Estats Units. Tal dia com avui de l'any 1950, la primera carrera de Fórmula 1 circuit de Silverstone, a la Gran Bretanya. I tal dia com avui del 1995, Alison Hargreaves, escaladora britànica, primera dona que va coronar l'Everest sense oxigen ni l'ajut dels Sherpas. Tal dia com avui del 1995.

I tal dia com avui del 77, la passionària tornava a Madrid. Un dels altres moments històrics de la nostra història recent.

Els que hagin vist el vídeo del Dwayne Du, Dizzy Gillespie, que inflava les galtes literalment com si fos un peix globus, amb una trompeta també del tot singular, bé, protagonista d'aquest Dwayne Du. En què tanquem les nostres efemèrides d'avui? Bé, doncs amb un 13 de maig, he dit abans 17 de maig, un 13 de maig del 1995. Una història també singular, aquesta, perquè es tracta, ens situem al Festival d'Eurovisió, que se celebrava a Dublín, al Point Theatre de Dublín. Televisió Espanyola ha quedat en més d'una ocasió en segona posició al Festival d'Eurovisió. En el cas d'Eres Tu va quedar en segona posició, en el cas, ho comentàvem fa dos dies, amb en Pito Valera, amb Su Canción, amb la cançó de Betty Misiego, que va quedar darrere dels representants d'Israel, però també l'any 1995 amb Anabel Conde. Una història ben singular, la d'aquesta cantant sensacional, que va ser escollida per Televisió Espanyola quan només tenia 19 anys i cap experiència prèvia per cantar una balada composada per José María Purón, titulada Vuelve conmigo. En el seu moment deien que serien incapaç de cantar en directe una balada tan complicada com aquesta, però resulta que la seva interpretació en el Festival d'Eurovisió del 1995 va mereixer l'aplaudiment de la crítica, tot dient que ha estat un dels millors directes de la història d'Eurovisió. El cas és que Anabel Conde i aquesta cançó va quedar en segona posició en aquell Festival d'Eurovisió de l'any 1995. I paradoxalment, després del festival i després d'aquest èxit, Anabel Conde es va quedar sense poder enregistrar cap disc perquè no va tenir cap mena de contracte en cap discogràfica. Per tant, després d'aquesta Eurovisió, aquesta veu que escoltaran ara, que és una veu potent, brillant, que sembla inesgotable, no va tenir recorregut, o va tenir molt poc recorregut artístic i discogràfic. Els espectadors de Televisió Espanyola varen decidir en el seu moment que aquesta ha estat la millor cançó dels anys 90, de la dècada dels 90, que Televisió Espanyola va presentar a Eurovisió. Immediatament darrere d'aquesta cançó van situar el Bailar Pegados de Sergio Dalma, però en primer lloc van situar aquest Vuelve conmigo d'Anabel Conde. Estem el 13 de maig del 1995 a Dublín i aquesta és la versió en directe de la cançó.

0: 19 anys, Annabel Conde tenia aquesta veu, aquesta veuassa que va impressionar tot el jurat d'Eurovisió. Aquest Vuelve conmigo un 13 de maig del 1995 a Dublín ens ha servit per tancar les efemèrides d'avui. Avui, que evidentment és la Mare de Déu de Fàtima, també s'escau avui Sant Joan Silencer, Sant Pere Regalat, Sant Agnès i també Santa Maria Dominica Mazzarello. L'actriu i directora Lena Dunham, 40 anys, celebra avui. L'empresari filàntrop Marcel Pasqual en fa 78, ho dèiem fa un moment. Stevie Wonder, 76 anys, celebra avui. L'actor Ferran Renyer en fa 76 i l'actor Jordi Sánchez, 62 anys, celebra avui. Bon temps, bona temperatura. Ahir ens vàrem salvar de pluja i de pedregada. Va ploure, però va ploure un litre. I ja està. Una mica més amunt, la zona del Baix Llobregat, Barcelona, la pluja es va fer més present. 17 graus de temperatura a hores d'ara, una miqueta més baixeta que la d'ahir o la d'abans d'ahir, amb un 58% d'humitat, i la previsió anuncia que les temperatures aniran baixant. Ens situarem en uns nivells més baixos que les que hem tingut els darrers dies, però en principi amb un temps també més estable. I el cap de setmana també és amb un temps més estable, però més fresca. 10 i 3 minuts, previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Arrenquem aquesta jornada i ho fem parlant d'aquestes boires en algunes valls del Pirineu, del Prepirineu, estrats baixos, a punts de la depressió central, tot plegat conseqüència també dels ruixats i calamarsades que vam tenir ahir, sobretot durant la segona meitat del dia. I a més, també tenim aquests estrats baixos, núvols baixos a punts del litoral, que aquests sí que els costarà més de trencar-se. De fet, no faran net i ja durant aquest matí podran deixar alguna precipitació de caràcter feble, sobretot cap a la meitat nord del litoral. Els núvols i estrats baixos i boires de l'interior sí que aniran trencant-se poc a poc al llarg del matí i tot plegat farà que tinguem encara un temps inestable, sobretot avui cap a la meitat nord del territori. Com dèiem, a punts del litoral durant el matí i a la tarda, sobretot a partir de migdia, tornem a parlar del creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu i també punts del quadrant nord-est. Atenció, perquè avui tornem a parlar d'aquests ruixats que és possible o probable que puguin caure amb intensitat. Des d'aquí el Metocat tenim un avís al respecte i, a més, que puguin anar acompanyades de tempesta. Per tant, tornem a parlar de força i inestabilitat, però a diferència d'ahir, avui serà més localitzada. A la resta del territori català no s'esperen ruixats, dominarà més l'ambient assolellat, però sí que es notarà que la temperatura màxima quedarà una miqueta per sota de la que vam tenir ahir. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 7 minuts del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres, protagonista avui els diaris, diríem que inesperat, perquè tot allò va anar com els plens amb tràmit d'urgència. Matí, roda de premsa, tal...
1: Matí, no. A les 4 i 5 de la tarda.
0: Roda de premsa.
2: De fet, l'anunci de roda de premsa, sí, és cap a un quart de 5, més o menys.
0: Urgente, urgente.
2: I algú que especulava que Florentino anunciaria la seva divisió.
0: Urgente.
1: Diu que es va portar amb un minibús...
0: Tothom a Valdebebas.
1: Des de l'entrada de Valdebebas, el lloc on es va fer la... Que es veu que és molt gran, allò. Es veu que els periodistes van aparcar el pàrquing de fora i llavors, com a les empreses, van muntar un minibús...
0: Per portar-los.
1: Però clar, la gràcia del minibús no va ser l'anada, no? Va ser la tornada.
2: 13 anys feia que Florentino no feia una roda de premsa més enllà del que han estat les presentacions dels entrenadors.
1: Amb preguntes. Sí,
0: sí, sí. Bé, doncs això. Amb preguntes o intents de pregunta?
1: Sí.
0: Intents de pregunta. Llavors també, això voldria per tothom, crec... Que, com deia aquell, em jubilaré i no s'haurà arreglat enlloc això. Els micros, per favor. Que això val per un ple municipal aquí i per tot arreu. Els micros. El Miramar, el Saló de Plens, és igual, a Valdebebas, on sigui. No serveix de res parlar així. Perquè aquí vostè és més cotxe, però és molt diferent si parlo així. Bé, doncs, tota la roda de premsa amb el micro Campistraus i bueno, però això és menor. El cas és el que va dir. Que per si algú no se n'ha assabentat, vagi al metge, perquè les coses es van dir com a 3 o 4 vegades, en bucle. Com a 3 o 4 vegades, per exemple. Que avui l'ABC deu haver rebut la carta ja de Florentino...
2: Una petició de baixa.
0: Una petició de baixa. Que va assenyalar a Florentino que el seu pare... que quan l'ABC suposo que el dirigia Torquato Luca de Tena.
1: És extraordinària la fotografia que ha triat l'ABC... que és un Florentino senyalant a la càmera del fotògraf que li està fent la foto.
0: Exacte.
1: Com si estigués senyalant al lector de l'ABC.
0: Bé, doncs això. Només hagués faltat a l'ABC posar de titular Florentino nos deja, o una cosa d'aquestes.
1: Diu, Florentino Pérez tapa los fracassos del Real Madrid con un ataque desaforado a ABC.
0: Doncs això. I hi havia allà un periodista de l'ABC, bueno, llavors va haver unes paraules, totes aquelles coses. Bé, segurament... Si no els han dit res, és que no són vostès d'aquest món, perquè no es parla d'altra cosa. No es parla d'altra cosa. Després de la rua del Barça i de tot això, això ara ha servit, diguem-ne, per col·locar la cirereta del pastís. El cas és que Florentino Pérez convoca eleccions al Real Madrid. Al Real Madrid no és tan fàcil arribar a la presidència, no sé com va a les altres cases, però necessites un aval del 10% del pressupost del club.
1: I ha de ser personal, no te'l poden deixar.
0: És a dir, que o algú té més de 100 milions d'euros...
1: 200.
0: O 150, han dit, sí. O no sé quants...
2: 170 perquè... i pico, em sembla que són. 170.
0: Sí, sí, no. Allò de dir, sí. Vinga, va, tal. O els tens tu i t'hi fiques, i aleshores has de tenir aquests 170 milions o 150 o els que siguin, i com a mínim 20 anys de soci.
2: Hi ha algú que s'ha postulat en aquest sentit?
0: Que és...
2: Un empresari... d'Alacant, que fa molts anys que viu al Panamà.
0: Que és l'home a qui sí. D'alguna manera induïda i senyalava Florentino Pérez,
2: Enrique,
0: que tiene una gent...
2: no recordo.
0: Que tiene un acento tal, per no dir coses pitjors... Sí.
2: L'escoltes parlar i té l'accent sud-americà, però perquè porta molts anys visquent a Panamà, per això li ha quedat aquest accent.
0: Ell va acabar dient mexicà, ben fi, que va fer allò que deien Capri, va frenar temps perquè ja només hagués faltat. Entre això i l'apel·latiu...
2: Enrique Riquelme.
0: Riquelme.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Entre això i l'apel·latiu, que aquest és un apel·latiu que encara acostuma a ser una mica comú en les persones grans. Allò de nena... Bé, doncs ell va sortir... aquest apel·latiu, dirigint-se, diu en Joan, a una periodista de més de 50 anys.
1: 54 anys.
0: Bé, doncs això. Però, esclar, ja se sap que qui utilitza aquest apel·latiu l'utilitza encara que en tingui 70 d'anys.
1: Sí, sí, però...
0: Ve una roda de premsa d'allò d'una persona que mana molt, que mana massa, i com que mana massa, doncs no es pot acabar mai de fer una pregunta, perquè abans no acaba la pregunta, ja hi ha la contesta... Com que mana massa, creu que pot arribar una roda de premsa sense cap mena de guió ni estructura i, per tant, amb un discurs que aleshores es va repetint, reiterant fins a l'obsessió, això Negreira, aquest victimisme, diguem-ne d'alguna manera, davant de tots aquells que volen enfonsar l'entitat, aquesta identificació, que no és ell l'únic que la fa, entre institució i persona, persona, institució, tot va de la mà, si em voleu enfonsar, enfonseu a Madrid, els socis, tal, bé, una barreja.
2: Jo el que considero més greu, més enllà de tot el que va dir Florentino, és que algun sector de la premsa d'allà això ho compri. Evidentment que són tots els afins a Florentino, però em sembla d'una gravetat. Vaja,
0: hi ha un sector que no ho ha comprat, hi ha un sector que ha comprat, que sí, que és veritat, perquè el problema d'això és que per aquí al mig, en el fons, és evident, si a tu et diuen que tenen càncer, que tens càncer i no el tens, bé, doncs està clar. Però aleshores...
1: Però no ha sortit publicat enlloc, que Florentino tingui càncer.
0: Això no ho sé. Jo no he vist tots els diaris del món ni tots els digitals del món per poder-ho assegurar.
1: O d'una manera explícita.
0: Però en qualsevol cas, si ell diu que ha sortit publicat en algun lloc, doncs ho tens fàcil. Doncs envies al tribunal el mitjà que ha publicat que tens càncer i estàs molt, molt malalt i estàs molt cansat perquè tens una malaltia. Però diguem-ne que això va servir, aleshores, de ferro roent on agafar-se per fer una intervenció d'aquelles sobre els enemics del Madrid, sobre els enemics impertèrrits, impenitents del Madrid. I així ens vam passar una hora donant voltes a tot aquest assumpte, les lligues que s'han perdut pels àrbitres, els punts que s'han perdut pels àrbitres, amb una vall...
2: Aquest informe que vol presentar la UEFA de 500 pàgines
0: que s'està acabant i es presentarà aviat.
1: Quan tu valores les coses pel pes... És a dir, un informe no és de 500 pàgines, un informe és de 37 punts.
0: Però vol dir que està documentat, que deu tenir allà una documentació.
1: Jo he vist informes de 1.500 pàgines que no hi ha per on agafar-los.
0: Bé, protagonista avui a tot arreu, inclús en aquest petit racó de món que és aquesta taula, a tot arreu. Fins i tot eclipsat, mig eclipsat, la manifestació
1: ahir... Sí, clar, era la notícia del matí, però a la tarda, clar,
0: exacte,
1: va arrasar.
0: A la tarda va arrasar Florentino i a la nit i a la matinada.
2: Saltó todo por los aires, com es diu.
0: Saltó todo por los aires i, per tant, les reivindicacions dels educadors i les educadores ahir a Barcelona, especialment amb aquesta manifestació que va omplir la plaça de Sant Jaume, i ara està per veure què passa demà, perquè demà hi ha la reunió amb la consellera. Més o menys s'intueix què pot passar, perquè la conselleria ha vingut a dir, el govern de la Generalitat ha vingut a dir als sindicats majoritaris que han de, diguem-ne, manifestar unes reivindicacions d'acord amb la realitat amb la qual es viu, i també de totes les reivindicacions, aquí també hi ha unes certes derivades, s'ha parlat molt dels sous, no s'ha parlat tant de la resta de qüestions que ens assenyalava també la professora de l'Institut Benaprés, que són precisament aquestes situacions amb les quals es troben els docents a les classes, aquestes classes que tenen ara un mapa humà molt diferent al de fa anys enrere i que no hi ha mitjans per poder atendre a les singularitats amb les quals es troben, i que això ha propiciat també una minva del nivell de l'alumnat. En fi, tot això. El primer dels 16 dies de protesta, diu La Vanguardia, va tenir ahir el seguiment més baix del curs, però molta afectació viària. Això és el que diu La Vanguardia. També hi ha xifres molt contrastades entre el que assenyalen els manifestants i el que assenyala la Guàrdia Urbana. La USTEC diu que una pujada salarial de 400 euros desconvocaria la vaga, i la consellera proposa altres millores. I com els dèiem ahir, també aquest debat fins a cert punt pervers, perquè poden trobar, vull dir, no us direm res de l'altre món, al web de la Generalitat poden trobar les retribucions del professorat, que són les retribucions d'uns sense, o millor dit, va, comptem-hi la retenció, comptem amb el 20, 21% o 22% de retenció, un professor vindria a tenir uns 2.100 euros de retribució mensual, més o menys. Llavors, a partir d'aquí, com sempre, el debat molt obert sobre la realitat, el professorat, les responsabilitats, el que s'ha de demanar encara que la vida real sigui com sigui, les comparacions...

0: Bé, doncs, aquesta barreja avui.
1: Sí, cert. De fet, el periódico tria la vaga dels mestres ocupant la plaça de Sant Jaume com a fotografia principal de la portada, i és l'únic diari que ho fa, perquè la resta trien la imatge principal.
0: La Vanguardia en tria el titular, però la imatge és la de Florentino.
1: La principal és aquesta. Alguns diaris és veritat que la posen en petit, els diaris de casa nostra.
0: I també recordar que ahir... alguns, òbviament no amb tanta quantitat, però de la mateixa manera que els educadors de la pública anaven amb samarreta groga, els educadors de la concertada
1: Correcte,
0: anaven també amb samarreta vermella, perquè també ahir protestaven, i sobretot protestaven en aquest cas per l'equiparació salarial amb els docents.
1: Uns demanen que els hi pugin el sou i els altres que els hi equiparin amb els que demanen que els hi pugin el sou.
0: Exacte. Diguem-ne, aquesta seria la cadena, que s'equipari el sou dels professors i professores de l'escola concertada amb els de l'escola pública. Però ahir també varen protestar, en aquest cas anaven vestits amb samarreta vermella. És un dels titulars del dia, un d'aquests titulars que tindrà recorregut, perquè està per veure què passa demà, com els dèiem, a la Conselleria d'Educació, en aquesta reunió que s'ha de tenir amb tots els sindicats, per bé que més o menys es veu a venir la dificultat per arribar a un acord.
1: I mentre en l'actualitat internacional, per una banda, no hi ha titulars perquè Trump està volant cap a la Xina, hi haurà titulars probablement durant les properes hores. Taiwan està en alerta per no convertir-se en moneda de canvi d'aquest tram en hores baixes que necessita, doncs, un cop d'efecte en aquesta visita a Xi Jinping. Això per una banda, i per una altra, el Regne Unit, avui el país és el principal titular de la portada d'avui, Starmer desafia els rebels i es nega a dimitir després del fiasc electoral. Desenes de diputats laboristes exigeixen al primer ministre britànic la seva sortida.
0: I alguns membres del govern que també marxen.
1: Que sí, hi ha una rebel·lió dintre del laborisme. Doncs després que Starmer, que ja no va arribar generant gaires
0: entusiasmes,
1: exacte, doncs ha acabat perdent els bous i les esquelles que tenia fins ara, però de moment sembla que aguanti. És una de les cadires més roents del món, la de primer ministre de la Gran Bretanya, perquè
0: I sobretot els darrers anys, perquè ningú se n'ha salvat, tots salten.
1: Salten
0: ells
1: tots,
0: i elles
1: tots i totes, exacte. Però és que no surt a les portades.
0: No surt a les portades la finalització del judici del cas Pujol.
1: Correcte.
0: Amb la intervenció del fiscal, que va ser una intervenció
1: llarguíssima, 4 hores.
0: D'aquelles inflamadetes, amb algunes apreciacions potents. El fiscal acusa els Pujol d'evadir diners mentre Catalunya deia Espanya ens roba. El fiscal quantifica en 38 milions el patrimoni que els Pujol van acumular als seus comptes bancaris. També apunta a Pujol pare, però evidentment Pujol pare, com saben tots vostès, per motius de salut va quedar descavalcat del judici, i per tant Pujol júnior, el fill gran dels Pujol, continua sent el principal interpel·lat en aquest judici. El fiscal Fernando Bermejo, en el seu al·legat final, amb una sala de vistes que no hi havia gairebé ningú, hi havia el fill gran dels Pujol i 2-3 persones més,
1: sí.
0: I para de comptar, o sigui que
1: vist per sentència
0: i a veure què passa aquí.
1: Sí, serà. I això és aquesta instància, perquè després hi haurà els recursos corresponents, surti el que surti, o sigui que la cosa va per llarg.
0: I com deia en Joan, una intervenció de més de 4 hores.
1: Sí. Al final estava visiblement esgotat. Se'l veia com va acabar.
0: És que potser ningú li va dir, fiscal, que potser no feien falta 4 hores. Bàsicament per dir el que... No se sap mai, però esclar... 4 hores.
1: Bueno, si breve.
0: Per tant, algú va superar Florentino Pérez en una intervenció.
1: Ahí sí.
0: Ara, en una intervenció pública d'aquesta categoria, no. Bé, doncs això que deia en Pitu, que ha trigat una labor d'uns 13 anys en fer una roda de premsa i potser més d'una pregunta que és clar. Sí. Bueno, de què li va servir
1: si calia.
0: I després si calia. I una roda de premsa en què, diguem-ne, va arribar un moment en què a Florentino li anaven preguntant per assumptes esportius, ell diu que no venia a parlar d'això. Aleshores va arribar un moment en què semblava que ja no es preguntaria res més, perquè havia quedat la cosa bastant encallada, i després, com una mena de degoteig, que si ara pregunta un, que si ara pregunta

0: Un altre, que si ara pregunta algú a qui Florentino no coneixia així directament, però coneixia els seus jefes, i aleshores hi havia aquella mena de mig paternalisme, de dir, mira, tu que ets jove, que ets treballador, que contesto, que tal...
1: Ell que parlava molt, va fer molta referència al soci del Real Madrid,
0: oh, i tant.
1: Jo penso que a dia d'avui el soci del Real Madrid ha d'estar veritablement preocupat per la part més esportiva, perquè porten 2 anys sense guanyar cap títol i perquè a dia d'avui encara no saps quin entrenador tindràs per la temporada que ve, entre d'altres, clar. Després hi ha l'assumpte baralles, Florentino ahir ho va normalitzar totalment, va dir que cada temporada barallen, però que el problema és bàsicament que algú es va anar de la boca i clar, això es va acabar sabent.
2: Sí, sí, el problema és que es va acabar sabent
0: que perquè, sí que és veritat,
2: perquè es va permetre que se sabés.
0: Quan parlen els professionals, com sempre, allò que passa al vestuari es queda al vestidor, d'acord. Però, esclar, va arribar un moment que donava la sensació que era normal tot, que t'esbatussis, que tot plegat.
2: El que no pot ser és que una setmana el Madrid faci un comunicat dient que ha sancionat, perquè ho troba gravíssim, amb 500.000 euros a cadascun, i la setmana que ve el president ho normalitzi. Diu, bueno, escolti'm...
0: Ho normalitzi fins al punt que diu que després todos están amigos y se fueron a tomar café.
2: Sí, sí, café. Sí.
1: Bueno, també ho va mig normalitzar Veloa, dient que en su època...
0: Un pal de golf
1: li va fumar un...
0: que escoltin, que quan surten els jugadors al camp sembla que
2: és un esport
0: de risc, això
2: el futbol.
0: És un llistat molt llarg de coses que es van dir, però fonamentalment el cas Negreira en reiterades ocasions i com ha perjudicat el Madrid tot aquest assumpte arbitral,
1: la convocatòria d'eleccions, el fet de dir, bueno, que si voleu el Madrid i l'estimeu, presenteu-vos i endavant.
0: Llavors, esclar, pots estimar molt un club, però evidentment, per molt que l'estimis, si no tens aquests padrins, que vol dir molts diners.
2: Però ell va canviar els estatuts, perquè això passés. És a dir, que en el fons...
1: Jo no sé
2: ser...
1: fins a quin punt ara mateix, en unes eleccions al Real Madrid, Enrique Riquelme, aquest empresari espanyol, jove empresari espanyol, té 37 anys, és fundador i president del grup Cox, que treballa amb energies renovables, doncs, vaja, tindria possibilitats de d'arribar a la presidència del Real Madrid.
0: Home, d'entrada seria un canvi generacional absolut.
1: Els anys de soci els té i els diners també, per tant, que compleix els requisits per ser un futur president.
0: I com deia en Joan, massa més segurament no n'hi haurà.
2: No.
0: De candidats, tenint en compte aquests condicionants.
2: Si el Barça ja és difícil, perquè també els avals els han de trobar.
0: Sí,
2: el que passa és que, com no són avals personals, diguem, la cosa és una mica
0: que més
2: obert.
0: Fàcil, perquè els diners poden venir d'algú altre. Però aquí han de ser avals personals. Bé, doncs això...
1: Sí, Florentino Pérez, especialment agre amb un sector molt concret de la premsa, especialment el diari ABC, del qual va dir que es donaria de baixa com a subscriptor, va fer referència fins i tot al seu pare...
0: José María García,
1: els de la COPE, els de la SER, el Seguro de la Bois,
0: el president de la Lliga.
1: Sí, sí.
0: La Lliga va sortir per aquí al mig també, sí. Que potser Tebas dirà alguna cosa, no? Però esclar, és que Tebas és un altre...
1: Cas Negreira, va dir que és una de les qüestions més greus dels últims anys, que té previst, que té gairebé llest aquest informe de 500 pàgines, que té previst d'enviar-me a la UEFA.
0: Sí que és cert que en mal moment el Barça va signar aquest contracte.
2: Això segur.
1: Això segur. Sí, sí, sí. I bé, veurem el Barça que ha emès un comunicat dient que estudiarà doncs, aquestes manifestacions d'ahir de Florentino i bé, a veure.
2: És que ni que sigui veritat, el Barça sí que pot anunciar en el sentit
0: no cal ni dir-ho.
2: Clar, tu no pots afirmar una cosa sobre la qual encara no hi ha una sentència.
0: Sí, probablement més d'un tindrà el cap petat, entre Joan Laporta, Luz de Gas i Florentino Pérez en la roda de premsa d'ahir.
2: A veure, Florentino Pérez...
0: Perquè és impossible de conciliar això.
2: Molts van pensar en Núñez, tot i que en Núñez tenia una manera diferent de fer-ho.
0: Sí, amb la roda de premsa.
2: Amb les rodes de premsa. I ahir jo el que sí que em va semblar és que li va sortir un tram, aquest paternalisme.
0: Li sortia allò de, com els dèiem, aquesta gent que mana massa.
2: Correcte.
0: Que mana massa i no té ningú que s'atreveixi a controlar, ni per atrevir-se a col·locar un microlloc. O sigui que...
1: Sí, en fi, fins al punt, perdoneu, que va fer referència que ell és al cap d'una empresa potentíssima.
2: Que
1: no sé quants treballadors.
0: Sí, sí, 170.000.
1: Sí, bé, doncs que no està malalt, que no pateix càncer,
0: com
1: es va comentar. Va parlar de 7 lligues robades, en fi, un Florentino que, com apunta la portada del diari AS, me tendrán que echar a tiros. Clar, algú que pensa ja que no es pensa moure de la poltrona quan porta 26 anys asseguda en ella, doncs vol dir alguna cosa. Bé, veurem com acaba aquesta història i com es va desenvolupant tot el tema d'eleccions al Real Madrid. Més enllà de la compareixença de Florentino Pérez, el món esportiu també parla, òbviament, dels resultats de la Lliga, d'aquesta jornada entre setmana. Ahir Celta 2, Llevant 3, Betis 2, Elche 1 i Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2. Avui recordem que l'Espanyol juga amb l'Atlètic Club a Cornellà al Prat a partir de les 7 de la tarda, partit vital per al conjunt blanc i blau, i el Barça, que jugarà amb el camp d'un Alavés que s'està jugant la permanència. El Barça, que juga amb Endrits o Rotza, a 9:45. L'interès del Barça o l'objectiu del Barça en aquests tres partits que queden és arribar als 100 punts, i l'Alavés, repetim, s'està jugant el no sé a segona divisió la temporada que ve. El Girona, que ha jugat demà contra la Reial Societat. El pivot xec Jan Veselý se'n retira, així ho va comunicar ahir el propi jugador i el Barça. Una carrera de gairebé 20 anys amb grans clubs, fins i tot a l'NBA, cinquè jugador amb més partits a l'Eurolliga. En fi, que Jan Veselý acabarà o tancarà la seva etapa al Barça i per tant es retirarà com a jugador. Avui hi ha un València Panathinaikos per acabar de definir si els valencians o els grecs seran a la Final Four a partir de les 9. El Masters 1000 de Roma, en Rafa Hodder segueix endavant, va guanyar ahir 6-4 amb el nord-americà Lerner Tien. Avui s'enfrontarà contra l'italià Darderi, que es va carregar a Zverev. I bàsicament penso que res més. Bueno, si voleu, mira, faig un petit repàs de com destaquen les portades als diaris esportius la compareixença ahir de Florentino. Mundo Deportivo ho titula com a delirante. El diari Sport, Real Esperpento, el AS, me tendrán que echar a tiros. A Marca, desconcierto, i l'Esportiu, esperpèntic.
0: Això del me tendrán que echar a tiros és una frase que és forta, eh?
1: Sí, escolta'm.
0: Per encima de mi cadàver, com t'hi dic. Bé, Pitu, gràcies, Joan,
1: vinga,
0: gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Gràcies, Vicenç.

0: Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
1: Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No per demanar informació.
0: Ah, o sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
1: Exacte.
2: El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible a les 24 hores, és gratuït i opera a tot Europa. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: com s'han d'adaptar les escoles i els instituts a la calor? Doncs hi ha un estudi realitzat per Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que alerta justament dels riscos en la salut i l'aprenentatge a causa doncs, de la calor a les aules i doncs, d'aquest escalfament global, que és una realitat i que doncs, necessita d'adaptació també a dins les escoles i als instituts. De fet, l'estudi diu que en els propers 10 anys hi haurà cada cop més dies lectius amb un clima de calor excessiu i en concret diu que el 2030 es preveu que a Catalunya hi hagi entre 22 i 65 dies lectius amb temperatures per sobre dels 27 graus en escoles i instituts, òbviament, segons la zona del territori. Per tot plegat, doncs, hi ha molta gent que està preocupada, entre elles les AFAs d'aquí del territori, de la comarca, i de fet, associacions de famílies, comunitats educatives i entitats del Garraf han denunciat a través d'un manifest una situació doncs, que ja és reiterada, com dèiem, coneguda, i consideren evitable que és aquests límits aquests límits consideren admissibles de temperatura que afecten doncs, a la salut, el benestar i l'aprenentatge de l'alumnat. Hi ha tot un manifest que van publicar la setmana passada en el que el que demanen doncs, és als serveis territorials del Garraf accions d'emergència, un pla estructural i compliment doncs, dels riscos laborals. Avui en volem parlar i ho fem amb la presidenta de l'AFA de l'Escola de les Parellades a Ribes, és una de les escoles signants d'aquest manifest, igual que hi ha l'Escola Maria Usó, l'Escola Esteve Barratxina i l'Institut Vinyet i el Miquel Utrillo i l'Institut Joan Ramon Manaprés de Sitges. Ella, com dèiem, és la presidenta de l'AFA de les Parellades a Ribes, tot i que a Sitges la coneixem bé, perquè és una de les membres de, de les veïnes. Mariona Gens, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mariona, deia ara, parlava d'aquest estudi de d'Equitat.org, de l'antiga Fundació Bofill, sí. I caram, Déu-n'hi-do el que diu l'estudi, eh? En pocs anys, el 2030, hi hauran molts dies lectius amb temperatures per sobre dels 27 graus i entenc que el Garraf és un territori altament sensible a això, no? Per aquesta situació geogràfica i climàtica que tenim aquí al territori.
1: Sí, sí, no, o sigui, totalment d'acord. Vull dir, simplement s'estan constatant fets que fa molt de temps que ja venen dient i sí, ho patirem molt i com sempre anem tard i anem malament perquè no, o sigui, no hi ha manera de que es posin les piles i afrontin els problemes com... És que això és importantíssim, o sigui, no entenc encara com pot ser que això no estigui a l'ordre del dia i en primer lloc.
0: Mm-hmm. Si no justament pel fet que se sent que no està a l'ordre del dia, heu decidit fer aquest manifest, no?, de manera conjunta a totes aquestes AFAs del territori, exigint a serveis territorials al Garraf. No sé si hi ha hagut reunions, si teniu reunions pendents, si,
1: no,
0: és a dir, què espereu amb aquest manifest, més enllà d'expressar el vostre malestar davant d'aquesta situació,
1: Esperem soroll i reaccions aviat, vull dir, perquè jo crec que és una mica, si tu mires en global, o sigui, ara sí, pots parlar, ara la calor és importantíssima, però hi ha altres reivindicacions que també s'estan fent i és com posat sobre la taula tot el que no funciona, perquè hi ha tantes coses que no funcionen i una d'elles és aquesta que és importantíssima. Llavors és com una suma, no? De dir, no pot ser, dir, vale, fem aquest manifest, estem en contra... Penseu també que ja, més enllà del tema de la calor, sí, hi ha tot el tema de les infraestructures, sí, que és una mica el mateix, tota l'estona. O sigui, ja des de la comarca del Garraf, però des de Ribes i des d'altres llocs, també s'estan movent per reivindicar la falta d'inversió de les administracions en els edificis públics, que són les escoles, instituts i llars d'infants, ja sigui pel tema de la calor, ja sigui per tendals als patis, ja sigui per patis que no funcionen amb com avui en dia s'haurien d'enfocar... Plaques solars que no funcionen, vull dir que hi ha moltes coses que no tiren. I esperem que es moguin, que se sentin apel·lats i de dir, no sé, que proposin ara. Uh-huh. No ho sé, sincerament.
0: Entenc que això arriba per una realitat evident i no sé fins a quin punt sentiu que cada any és més una situació límit. És a dir, que realment hi ha moments en què els alumnes...
1: És així. Uh-huh. És així. O sigui, anem a salto de mata, que se'n diu. O sigui, quan li veiem les orelles del llop és quan... vale, sí, vinga, què farem ara? Ah, quatre ventiladors. No, això no és. Estem avisant, sí, hem avisat... hem avisat nosaltres ara, podríem haver avisat el mes de gener, però el mes de gener ens estàvem morint de fred, que també seria un altre dels temes que ens podríem, que podríem parlar. Saps? Que revisen calderes i revisen calefaccions el mes de novembre o el mes de desembre, deixant escoles a vegades en tantines. Vull dir que anem tota l'estona, és com el problema s'acosta, quan ja el tenim al damunt, aleshores, ai, a veure què fem, com ho solucionem. En comptes de preveure o d'establir un pla d'infraestructures, de dir, doncs farem aquesta inversió... No, res, tot sobre la marxa. I tu quan veus que hi ha improvisació d'aquest tipus, doncs, bueno, encara va més tot pel pedregar.
0: De fet, en aquest manifest demaneu com tres punts. Una són accions d'emergència, com ara aquests ventiladors, no?, que parlaves, sí, o aquests equips de refrigeració, sí, sí, portàtils, làmines de control solar a les finestres, instal·lació d'ombres provisionals. Un altre és aquest pla estructural amb calendari, que és el que parlaves ara, no? D'aquest sí, organització, aquest pla, aquest calendari en el que hi hagi una previsió de treballar l'aïllament dels edificis, d'ombres permanents, sí, renaturalitzar patis, no? Treballar la climatització, sí, de les aules i, finalment, el compliment dels riscos laborals. Clar, aquestes accions d'emergència, entenc que els ventiladors, tot això, al final, cada any, això, d'una manera o altra, va arribant, no? Per tant, entenc que no sé si la importància està sobretot en calendaritzar això i com deies...
1: Clar, és evident. Uh-huh. O sigui, el que s'està reivindicant no és una solució de curt termini, sinó una solució a la llarga. Vull dir, el problema no revertirà, anirà pitjor. Vull dir, ho diu tothom. O sigui, anem ho acabes de dir tu abans, anem a entre 22 i 65 dies en què se sobrepassaran aquests 27 graus, que teòricament és el màxim que es pot complir. O sigui, 65 dies són 3 mesos dels nens allà fregint-se, els professors fregint-se dins de l'aula. És que em sembla de jutjat de guàrdia, que no sigui... És que s'ha de pensar, és que hem de planificar des d'allà, però planificar bé. No planifica...
0: Clar, Mariona, el és que... això no li demaneu a Serveis Territorials del Garraf, clar, de qui és responsabilitat? Sí. Perquè al final, de qui és responsabilitat? Entenc, clar, que els ajuntaments fins a quin punt poden aquí... incidir en
1: bé,
0: això.
1: Aquí és on obres una mica la caixa dels trons, uh-huh, perquè hi ha edificis, escola, o sigui, les llars municipals, sí, les llars d'infants són propietat municipal, amb, sí, gestió privada. Sí. Moltes, eh? No sé...
0: La majoria,
1: no sé,
0: sí,
1: tots els casos. Els instituts, la propietat és de la Generalitat.
0: Cert.
1: I les escoles, depenent dels anys que fa que han estat construïdes, ja són municipals, per tant, tot és responsabilitat de l'Ajuntament, on hi ha algunes que estan tutelades per la Generalitat. Uh-huh. Llavors, depèn d'en quin punt et trobis, la patata va passant d'una administració a l'altra, de l'Ajuntament. Ah, no, això és responsabilitat de la Generalitat. Vas a la Generalitat i diuen, ah, no, com que no tenim els pressupostos aprovats, doncs encara no sabem quan podrem invertir en la vostra escola. I d'aquesta manera, entre administracions es van passant la pilota. I aquí et quedes tu, al mig, que no saps a on trucar. Sí que ens hem dirigit a Serveis Territorials. Uh-huh. És evident. I que per damunt de Serveis Territorials hi ha més gent. Uh-huh. Que al final el que es ve a dir... tots són, i al final hi ha una directriu política que hauria d'intentar encaminar tot això, i aquesta directriu política ara mateix no hi és. Uh-huh. Però és que no hi és ni als ajuntaments, ni és a la Generalitat, no hi és enlloc. Uh-huh. Perquè ja es veu, o sigui, vas passant, és molt fàcil passar la pilota. No és la meva inconvència. Ah, mira, no passa res.
0: Serveis territorials,
1: però els alumnes del municipi s'estan fregint.
0: Serveis territorials us han donat resposta?
1: Sí, digues.
0: Algun tipus de resposta al manifest?
1: No,
0: res,
1: no,
0: encara, ni reunió
1: no,
0: prevista
1: encara, no,
0: amb la directora dels serveis territorials, no, ni res,
1: Que jo sàpiga, ara mateix tenim un grup.
0: Sí?
1: Que no vull dir coses en fals, però tenim un grup en el qual anem passant-nos la informació. No l'he vista, aquesta informació. O sigui, ara mateix no l'he llegida.
0: Clar,
1: que jo sàpiga, no.
0: Jo crec que d'alguna manera el que sí que és destacable és que això no està sent una reivindicació d'un municipi, sinó que és una reivindicació de territori. És a dir, aquí us heu unit,
1: sí,
0: les AFES de pràcticament tots els
1: més
0: centres...
1: Més de 40 AFES, que crec que és molt rellevant que més de 40 AFES estem en un grup de WhatsApp. O sigui, imagina't tu el que pot ser i que ens hem coordinat. Uh-huh. I que hem arribat a un manifest i que hem... decidit, que jo no sóc la portaveu, però bueno, perquè per altres circumstàncies no podíem, però vull dir que al final, que som les AFES, som gent que treballem d'una altra cosa, que dediquem el nostre temps.
0: Bé, això, les famílies, no? Les famílies dels alumnes,
1: clar,
0: sí, sí.
1: És que som les famílies, vull dir que també crec que està bé reivindicar aquest paper, de dir, és que és un mes a mes que fem per intentar millorar la vida dels nostres fills i de tots els treballadors que estan a dintre de les escoles. Uh-huh. I al final és, bueno, això, que crec que és rellevant la coordinació però...
0: Sí, més veure, no, el que posa no sé, de manifest, el que sí que posa de manifest és que això no és un problema d'un municipi en concret, no, d'un centre en no. concret, sinó que és un problema, com dèiem, estructural, no?
1: I que té una... No, és que és estructural i endèmic, mm-hmm. Perquè tu parles amb altres municipis, jo tinc, clar, amigues, parles, no, a Terrassa tenen els mateixos problemes, a Altafulla tenen els mateixos problemes, dius, si tothom tenim més o menys els mateixos problemes, això és que la cosa és global i molt, molt transversal en aquest sentit. Aleshores, per això dic que no sé per què no hi estan posant el focus. Uh-huh. I no, no...
0: Clar, tot, haurem d'esperar ara si Serveis Territorials us dona resposta, no?, en aquest manifest, i d'alguna sí, sí. manera entenc que, i entenc que l'esperable o el primer pas esperable seria una reunió, no?, amb aquests representants de,
1: clar, clar.
0: De
1: no,
0: les
1: AFAs. Mesures d'emergència.
0: Exacte, i a partir d'aquí entenc que doncs, establir aquest calendari, establir aquestes mesures d'emergència, etc. Però tot això, Mariona, a més, i ara, i crec que és posar-ho també com en context, o plegat. Tot això arriba en un moment en què estem en plenes vagues d'educació, les llars d'infants també estan ara manifestant-se, és a dir, les educadores, perdó, de les llars d'infants, de la mateixa manera que ho estan fent mestres, diguem que estem com en una crisi educativa que va més enllà de la part pedagògica o acadèmica i que està i que clarament afecta també a nivell d'infraestructura.
1: Exacte. És que jo crec que és molt important posar l'èmfasi en això, que les infraestructures no estan preparades, però no estan preparades en molts sentits. O sigui, no estan preparades pel el que dèiem ara. O sigui, els hi falta un manteniment. O sigui, no pot ser que els edificis estiguin anys sense un manteniment evident. No pot ser que hi hagin edificis en què, en els quals el sanejament no ha funcionat mai. A l'escola dels Parellades, a infantil, fa una pudor terrible. Una pudor terrible. Ah, no, és que es van equivocar, els conductes no tenen... Ja, bueno, i algú ho arregla? No. Les famílies ens mengem la pudor. I això és que és endèmic, és que no pot ser, no pot ser, no pot ser.
0: Bé, doncs aquesta és la reclamació, el reclam, la queixa de les AFAs de les escoles públiques i instituts públics de la comarca, entre tants altres a Catalunya, però que en el cas de la comarca del Garraf s'han unit, s'han aixoplugat sota un únic manifest que han enviat a Serveis Territorials del Garraf, com saben, Serveis Territorials és com, el que penja del Departament d'Educació de la Generalitat, i veurem si us escolten, sobretot ja ens avisareu, i si d'alguna manera s'inicia aquest calendari d'infraestructures, no, de millora d'infraestructura, d'aïllament, de climatització de les aules, de tots aquests edificis que en molts casos, a més, com és per exemple el cas de Sitges, alguns tenen moltíssims anys. Moltíssims, moltíssims
1: anys. Exacte, és que aquest és el problema. Aquest és el problema, que hi ha edificis molt antics que no estan gens preparats, i molt menys que els nous. I clar, això és terrible.
0: Doncs veurem això si tira endavant i si tot plegat fem un pas i aconseguim. Entenc que per aquest any, Mariona, haurà de passar tot per comprar ventiladors, eh?
1: Bueno, al final, sí, és
0: a dir,
1: fàcil,
0: perquè
1: no?
0: L'estiu li queda un mes d'escola, bàsicament.
1: Sí. I amb totes les vagues previstes, tampoc s'hi passaran moltes hores, però bueno, és que és igual. És a dir, supliu i sobretot, organització, planificació i un estat real de com estan els edificis, tots i cada un dels municipis. O sigui, perquè crec que és important la radiografia, perquè jo crec que si fan la feina de constatar quines són les mancances de cada un dels edificis, arribaran a la conclusió que s'ha d'invertir d'immediat, que no pot ser aquesta deixadesa. I l'altra cosa que m'agradaria dir és... Sí. No està bé, crec que no és el correcte, però que al final és el que ha d'acabar sent... que s'aconsegueixin coses a través de manifestos, a través de protestes. Sí que està bé, però vull dir que al final sempre hem de com enfadar-nos perquè ens facin cas. I crec que no és el deure com a polítics és resoldre els problemes
0: abans de que arribi aquesta situació,
1: gent,
0: no?
1: Abans de que passin, perquè el que fas és tens gent enfadada. I crec que si et venen advertint de que les coses s'estan complicant, agafa el toro per les banyes abans, soluciona-ho i tindràs la gent més o menys més contenta i més tranquil·la, però no. Ens fan que funcionin les coses o que es desencallin les coses a través de la protesta, que em sembla estupendo, sóc la primera a protestar. Però que crec que no hauria de ser així.
0: No, no, i que el que destacàvem és de destacar que s'hagin unit les AFAs de més de 40 centres del territori, vull dir que estem parlant de les famílies.
1: Sí, crec que això és molt rellevant, és molt, molt rellevant, molt rellevant. Sí, molt rellevant i és una fita molt, molt, molt important.
0: Sí, sí, si més no manifesta una queixa comuna i compartida, no?
1: I
0: que algú li haurà de donar resposta.
1: No, no, i que el bo és que ja ho hem engegat. Vull dir que ara reivindiquem la calor a les aules i que ens posin mesures immediates i que ens facin aquest pla a curt i a llarg termini, però que la gràcia, i crec que s'ha d'aprofitar l'embranzida d'aquesta comunió, és que després pot ajudar per reivindicar més coses i aleshores poder ser un agent actiu per intentar que canviïn, perquè al final és això, no? Units, doncs fem la força i a veure si ens acaben fent cas.
0: Mariona Gens, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies.
0: I sort, ànims. Adéu-siau.
1: Bon dia, gràcies. Adéu.

0: I en aquest context educatiu, amb vagues anunciades a tots els sectors, i vam parlar la setmana passada també d'aquella vaga per primera vegada del sector de 0 a 3 anys, que a nivell estatal havien organitzat una vaga reivindicant doncs, aquesta etapa de l'educació, que és essencial, considerada essencial, però no obligatòria, i això ha portat a que aquesta etapa, i sobretot aquestes treballadores, i dic treballadores perquè majoritàriament són dones, doncs ara reivindiquin i demanin doncs, d'alguna manera dignificar aquesta professió i aquesta feina, i sobretot pensant en la canalla que reben aquesta educació. Aquest és el context, en vam parlar breument l'altre dia i avui les hem convidat a venir aquí a l'estudi a tres representants de les llars d'infants municipals de Sitges, saben que n'hi ha dues, el Cerculet i la Moixiganga, elles es van sumar a aquella vaga del 7 de maig. Hi ha una altra convocada pel dia 20 de maig, aquesta segona aturada per aquesta franja del 0 a 3, i tot això, com diem, en aquest marc de vegades educatives a tots nivells en els que es troba el país. I en el cas de Sitges, a més, en concret, amb aquesta situació de la licitació per les llars d'infants, aturada, diu el govern, oposició diu que suspesa, en fi, en qualsevol cas, de tot plegat en volem parlar, i ho fem amb la Míriam Roig. Què tal, Míriam? Bon dia.
1: Bona tarda.
0: Amb la Lara de Roa. Què tal, Lara? Bon dia.
2: Bona tarda.
0: I amb la Mari Carmen Ortega. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Clar, primera vaga, la del 7 de maig, el 20 de maig hi ha segona vaga anunciada per aquest sector dels 0 a 3 anys, tot això dèiem ara, enmig d'aquest marc, no?, de vagues educatives, però que per primera vegada el sector de 0 a 3 anys ha sortit també al carrer, és a dir, Míriam, això no havia passat fins ara, és a dir, era un sector que quedava sempre com al marge, no?, en totes les queixes educatives.
4: Sí, és la primera vegada, el passat dijous, dia 7, que es va fer la vaga a nivell estatal, i bueno, per això estem contentes. Es fan les vagues generals, a les que de fet ens podríem adherir, i hi ha educadores de Sitges que s'hi adhereixen, però només del 0-3 són aquests dies específics.
0: Aquestes dates específiques, perquè és veritat que diguem que la negociació que s'està duent a nivell educatiu pel que fa a nivell de conselleria de departament no està incloent els reclams del 0 a 3 anys, no? Mari Carmen, que aquesta també és una mica de la vostra, entenc, reivindicació, és a dir, que s'us inclogui en tot aquest reclam de vagues, no?
3: Sí, bueno, el que nosaltres demanem és això, és que és una etapa que no és gratuïta, no és universal, és poc visibilitzada, i per això ens estem reivindicant.
0: És a dir, que d'alguna manera, que és el que deia al principi, que estem parlant d'una educació essencial, no? És a dir, la necessitem la majoria de les famílies que tenim en canalla, però no ser obligatòria, no? Lara, moltes vegades no es considera, diguem, a l'hora de negociar, de parlar de temes educatius a nivell de negociació de la Generalitat.
2: Clar, però el 3-6 tampoc és obligatori. I tothom ho té com a... És
0: com que està dins de l'escola, no?
2: Clar. I nosaltres? És que ells tenen un currículum que tenen que fer, tens una paperassa que tenen que fer, però és que nosaltres també. Nosaltres tenim la mateixa feina que elles, la mateixa. Sembla, no estem incloses.
0: D'aquí que un dels punts d'aquesta reivindicació sigui aquesta gratuïtat i universalitat, no?, d'aquesta etapa dels 0-3 anys, per tant, que a l'hora que quan s'hagi de parlar d'educació s'inclogui totes les etapes, també dels 0 a 3 anys, més enllà de després entrarem en les reivindicacions concretes. Abans d'entrar en aquestes reivindicacions, tot això, a més, en un context en el clau local en què l'endemà de la vaga vam saber, o el dia abans, ara no recordo vam saber que la licitació de les llars d'infants municipals, que saben que estan licitades i que estava, diguem, la cosa com en concurs, ha quedat aturada, suspesa, diu oposició, aturada, diu el govern, per unes qüestions tècniques. Què en sabeu de tot això?
3: Res, nosaltres el que sabem és això, ens ho van comunicar, que s'havia
0: des de regidoria.
3: Sí, ens ho van comunicar, que s'havia hagut de fer una aturada, que és com un retrocés, perquè calia revisar alguns punts o algunes bases d'aquesta licitació, que en tot era a favor nostre, però que sí que és veritat que s'havia de revisar. Ens ho van comunicar en tot moment perquè no hi hagués el malentès d'aquest suspensió o d'aquesta aturada, però la idea és que està aturada i que en qualsevol moment es pot, com... Bueno, és un tràmit que es pot una altra vegada activar i els hi donaran un temps perquè les empreses tornin a fer preguntes i tornin a fer...
0: Confieu en aquest nou procés de licitació? He vist l'experiència que arrossegueu,
3: A veure, pregunta complicada. Sí que confiem, perquè és veritat que hem estat més en el procés, ens han convidat molt més, ens han preguntat molt més, i és veritat que en un primer moment ens van dir que acceptarien els canvis i que n'hi haurien millores en aquesta licitació. Clar, encara no podem saber, perquè ja sabeu que la licitació s'exposa i en una sèrie de temps, i encara no. Però sí que és veritat que el que hem vist sí que hi ha unes certes millores incloses que no estaven a l'anterior licitació, i això sí que ho tenim clar.
0: Perquè ara parlàvem, just arribaven i deien, fa 4 anys que van venir aquí, dic, no sé si han canviat gaire les coses, Lara, des de la darrera vegada que vau venir.
2: Des de la darrera, no, mai. Ni cap canvi, cap. Una nova empresa, però...
3: És la mateixa licitació.
0: La mateixa licitació.
3: És la que van venir per dir que la revocàvem. És la mateixa licitació, es va fer pòrroga, llavors estem amb les mateixes condicions que vam reivindicar en aquell moment.
0: Per tant, a l'espera de que passi amb aquesta licitació, si això pot millorar algunes de les condicions, no?, que vosaltres reclamàveu. Bé, això era, d'alguna manera, el fet circumstancial de Sitges, diguéssim, però elles venen aquí principalment a parlar d'aquestes reivindicacions d'aquesta etapa dels 0-3 anys, que, per situar-nos una mica, i ara ens les repasseu, Míriam, una és la baixada de ràtios, no? És a dir, demaneu una baixada de ràtios. Concreteu les ràtios d'ara, perquè ens situem una mica. En aquestes llars d'infants hi ha com 3 aules, per dir-ho d'una manera, no? De 0 a 1...
4: De 0 a 1 ja... Una cosa és la llei, és a dir, que és el que nosaltres volem que canvi, i una altra cosa és les ràtios que hi ha a cada centre. Ja estem parlant de cada centre, de cada ajuntament, que és perquè s'està demanant la universalitat, perquè et dones compte que segons on te vius, les condicions són
0: unes altres.
4: I no estem parlant de diferents comunitats autònomes, sinó estem parlant de Ribes, de la comarca.
0: És a dir, hi ha diferències, diguéssim, de ràtios respecte a Sant Pere Ribes?
4: No, les ràtios no. Les ràtios concretament és algo que està bastant fixat.
0: Estipulat,
4: i tenim, de 0 a 1 any una educadora per cada 8 nadons, de 1 a 2 anys una educadora per cada 13 i de 2 a 3 anys una educadora cada 20.
0: A veure si ens ubiquem, eh? Nadons de 0 a 1 any, és a dir, n'hi ha que la majoria no caminen, no parlen, és a dir, tenen per descomptat moltíssimes necessitats atencionals, una educadora per cada 8. Si algú ens escolta i ha sigut mare d'un bebè o una bebè i no s'ha pogut dutxar en 24 hores perquè no li ha donat temps, imagina-se amb 8 en una aula. D'un a dos anys, és a dir, quan comencen a parlar, comencen a caminar, allò, comencen a aixecar-se, que cauen, que no sé què...
2: Agafa tot.
0: Una cada 14.
2: 13.
0: Cada 13. I de 2 a 3 anys, quan ja són torbellinos, la crisi dels 2, allò que li diuen, no?, i tot plegat, una cada 20. Entenc que suport de vetlladores en determinats moments.
4: La llei diu que hi ha una educadora de suport cada 3 aules. Nosaltres, per sort, aquí a Sitges tenim educadora de suport per totes les aules. I més dues persones a jornada sencera que ens estan ajudant a franges horàries.
0: En funció de les necessitats, entenc, de cada aula. Això és el que passa, la realitat. Quina és la ràtio que es demana? I que seria la òptima?
4: Europa recomana una educadora cada 4 nadons menors d'un any, una educadora cada 6 en les aules de 1 a 2 anys i una educadora cada 8 a les aules de 2 a 3 anys.
0: Aproximadament baixa el 50%, no?
2: 50%.
0: Dels alumnes que teniu per aula respecte a una educadora, no?
3: Sí.
0: Aproximadament seria això. I a més, hi afegeixen aquí el fet de la parella educativa.
3: Excel·lent.
0: No? Mari Carmen, què és això de la parella educativa?
3: Bueno, la parella educativa s'està demanant sobretot per això, perquè moltes vegades a les classes està una persona i llavors, clar, tu vols fer una bona atenció, vols fer una bona mirada, vols fer un bon acompanyament pedagògic i clar, amb una persona és el que dèiem, no? Vols arribar i arribes a moltes coses però et falten coses, no? Llavors amb la parella educativa solucionaríem una mica el problema de la ràtio i també es demana per això i perquè al final dos mans són més que...
0: Clar, perquè ara la pregunta seria com us ho feu? És a dir, com us ho feu amb una aula amb 13 nens de 1 a 2 anys tota aquella estona en què esteu soles a l'aula? Com us ho feu?
2: I paciència.
4: Amb molta paciència, i els nens s'esperen, unes esperes que totes hem normalitzat, però ha arribat un moment que aquesta lluita no és només per nosaltres, és per ells. És a dir, nosaltres ara mateix les entrades sí que majoritàriament les fem soles, perquè no tenim dos persones per aula a l'hora de l'entrada, t'arriba un nen que li costa separar-se de la seva família, aquest nen que es queda plorant...
0: Que és quelcom bastant habitual, eh?, amb una llar d'infant, vull dir que passa això, eh?, que és una cosa més o menys que sovinteja.
4: Llavors tens a un nen que l'estàs atenent, que potser l'has d'agafar en braços, que has d'estar per ell, i n'entra un altre que també li passa i un altre que no li passa, doncs pues, estàs amb tres nens plorant i que trigaran molt més en calmar-se que si fóssim dues persones.
0: O sigui, hem normalitzat d'alguna manera això, ho ha normalitzat la societat, clar, no sé, les famílies fins a quin punt han normalitzat això.
3: Jo crec que també, que hi ha un punt de, bueno, que és lo normal, que als infants els costi separar-se, és lo normal trobar-se amb una persona a l'aula, i jo crec que totes, entre tots, hem fet que això sigui normal, no? I nosaltres ara estem demanant això. Jo crec que més enllà una mica és perquè, bueno, nosaltres volem respectar el ritme dels infants, volem garantir que estiguin bé, volem tenir un bon vincle, i és veritat que amb 20 infants, vull dir, no és que no puguis o que no ho fem, però és veritat que ho faríem molt millor.
0: Home, ja, és fàcil d'imaginar que ha de ser difícil en una aula de 2 a 3 anys tenir 20 criatures per una única educadora. Vaja, a mi se'm fa... És a dir, tots els que hem tingut a casa en algun moment un nen de 2 anys, un ja sabem, no? Podem imaginar la feinada que representa, doncs, 20, doncs clar, és multiplicar-ho per moltíssim. Tot això acompanyat també d'aquest reconeixement com a professionals, no? Entenc, com a educadores, que aquí és que és veritat que el tema de les llars d'infants, no? Hi ha com una, no sé si dir l'intrusisme, és a dir, ja apareix, hi ha un nínxol, no? D'espais de guarda i custòdia, no? Que es fan dir també llars d'infants, no són llars d'infants oficialment, perquè no tenen aquest reconeixement, però clar, com que això no és un servei gratuït i universal, no donem a l'abast, diguem, amb l'opció municipal. Aleshores apareixen aquests altres espais, no? I clar, això de conviure amb, o sigui, aquesta realitat de convivència, ho entenc que es perjudica a nivell de com a professionals també, és a dir, rebaixa, diguem, la vostra qualitat professional. En el sentit que es oficialment està menys reconeguda, és a dir, el moment en què apareixen aquests espais. No sé si ho veieu així, eh?
3: Jo no crec que siguin elles les que ens reconeixen.
0: No, elles.
3: Vull dir, jo crec que és veritat que a nivell social fer d'educadora és una tasca que està normalment associada a les dones, i s'ha normalitzat que les dones naturalment hem de cuidar els infants. Aquests espais sorgeixen com a proposta alternativa a les escoles bressol públiques, està clar, i es fa un negoci.
0: Per una necessitat,
3: per
0: sí,
3: una necessitat.
0: Que no hi ha prou. Sí,
3: el problema el tenim perquè l'Estat no dona valor a la tasca.
0: A qui anava?
3: Clar, no ens dona valor i tampoc ens dona la posició de docents. I llavors nosaltres, en estar en aquesta situació que estem municipalitzades, la majoria d'escoles estem licitades. Llavors en aquest moment ens privatitzen. Llavors no som el conveni de la privada. Com no som docents, no som obligatòries, no tenim els mateixos drets. Per tant, elles podrien fer la seva tasca tal qual, elles podrien fer amb el conveni de la privada. El problema el tenim nosaltres perquè ens exigeixen igual que la pública, però no cobrem com a la pública, cobrem com a privada.
0: És a dir, oficialment no se'ls reconeix aquesta professionalitat que d'altra banda se'ls demana, no? I se'ls reclama, no? per treballar en una llar d'infant municipal. És a dir, hi ha un reclam que després no està reconegut, no? I no està reconegut, entenc, en molts nivells, i entre altres a nivell salarial. No, és a dir, d'aquí també aquesta petició de pujada salarial, no, Míriam? És a dir, que aquí també hi ha una reivindicació d'aquesta, no? D'equiparar salaris.
4: Bueno, equiparar... Nosaltres ho veiem molt clar. Aquí volem anar, no? Això venim aquí, ho intentem explicar sempre. És a dir, nosaltres, igual que les escoles, hi ha un currículum del primer cicle d'educació infantil, que és el 0-3, que és el nostre. Coneixem les característiques dels nostres infants i organitzem temps i espais perquè els infants potenciïn unes capacitats que estan allà marcades, que és el mateix que es fa a les escoles.
0: És a dir, hi ha projectes educatius. No és un espai on deixar la criatura com aparcada, sinó que vosaltres treballeu sota el paraigua d'un projecte educatiu.
2: I una intenció d'educació.
0: I hi ha unes indicacions, és a dir, que hi ha com un programa que ve marcat, diguem, de Generalitat, de Conselleria.
4: Sí. Bueno, és a dir, el currículum que tenen a les escoles. De fet, el nostre està dintre del zero. Nosaltres tenim...
3: Currículum diuen... global i dues etapes.
2: Clar.
4: Clar, és a dir, si hi ha uns objectius, hi ha uns objectius d'etapes que es comencen a treballar al primer cicle, que és el 03.
0: No són monitores.
2: No.
0: No. No són monitores, no són monitores de colònies, per dir una manera, o de casal, com els casals d'estiu, no? Moltes vegades hi ha una necessitat de que hi hagi probablement alguna educadora, alguna professional en aquest sentit, però després molts són monitores o monitors que són joves. Elles no són monitores, són educadores, s'han format, treballen sota un paraigua de projecte educatiu que miren que els nens segueixin, no? I a més, amb l'afegit ara també d'aquest món divers, no? En el que a més esteu en una etapa que ara que es parla tant de la inclusió, de la diversitat, d'aquesta necessitat de més recursos per atendre aquests nens, vosaltres esteu en una etapa que és una etapa clau en aquest sentit, perquè justament és l'etapa en què es comencen moltes vegades a detectar algunes d'aquestes diversitats, no? Mm-hmm. Mm-hmm. I vull dir que forma part també de la vostra feina moltes vegades adonar-vos d'aquesta diversitat, que no, vosaltres òbviament no ho diagnostiqueu, però sou les primeres moltes vegades en veure-ho, no? Això.
4: El que ens passa molt és el adquirir autonomia. Quan els infants arriben a les escoles, el seu nivell d'autonomia, a nivell de menjar per ells mateixos, sí, de demanar si tenen set, si...
0: Bueno, a lavabo,
4: sí, no? A lavabo, caminen, sí, parlen, el desenvolupament de llenguatge ja està...
0: Que és que tot això ho veieu vosaltres, clar,
4: tot això...
0: Us arriba un nadó amb allò amb la maquita, no?, que li diuen la ganduleta, i mm-hmm, aquell el veuen aquell bebè, el veuen que de sobte s'aixeca, comença a caminar, comença a parlar, comença a menjar sol, és capaç de menjar la sopa i surt d'allà amb una autonomia, no?
4: Però
0: i...
4: tot això té, és a dir, no deixes el nen allà i tu te'l mires perquè no caigui i es va fent, és a dir, hi ha tota organització, hi ha organització de centre,
0: sí,
4: perquè els nens tinguin unes rutines i perquè tinguin un acompanyament perquè puguin adquirir, i nosaltres hem d'observar tots els nens que tenim a l'aula per veure que aquests processos de desenvolupament entren dintre d'un desenvolupament estàndard,
0: sí,
4: en quan hi ha alguna dificultat, que partim de que tothom té el seu ritme,
0: sí,
4: no? La nostra professionalitat i la nostra experiència ens fa veure quan un procés entra dintre del que toca o quan un procés té alguna dificultat que necessita una ajuda, llavors fem derivació al CDIAP. Clar, tot això és observar, és comunicar amb les famílies, comunicar amb unes famílies que estan en un període molt sensible, perquè o han sigut pares per primera vegada o la família ha augmentat. I tu has de comunicar que, bueno, que veus una dificultat.
0: Que no és fàcil. No
4: tot
0: és fàcil,
4: això és preparar reunions, observa, comenta amb companyes, no és només jo veig això i ja ho comunico, sinó hi ha un treball d'equip per valorar si hi ha realment o no una dificultat. I com que tot aquest procés s'ha d'acompanyar, però també és veritat que, clar, ells el van fent... I la nostra tasca és d'acompanyament. A vegades queda com, bueno, clar, és que ja...
3: Ho fan sols.
4: Fiquem allà a ensenyar-los a caminar, no? Però també el nostre projecte, per exemple, es dirigeix molt pel moviment lliure. Llavors uh-huh, has de tindre les estances adequades, els espais adequats, si expliques més o menys contes, si fas més o menys quin tipus d'activitat, perquè ells puguin tindre el temps i l'espai per...
0: Clar, d'aquí tots aquests reclams, com dèiem, parlàvem ara del tema de les pujades salarials, hem de recordar que la majoria, tot i que siguin llars municipals com és la seva, està externalitzat el servei a empreses privades, en les que en molts casos es cobra el salari mínim interprofessional, no? És a dir, si no vaig mal entesa, per tant, salaris que queden lluny dels salaris de la resta de professionals de l'educació, queden lluny d'aquests salaris, i salaris que ara també s'estan demanant augmentar i a pujar amb tot el dret, però els vostres queden lluny d'això. És a dir, com us sentiu també en aquest marc educatiu? No sé si us sentiu com les germanes abandonades,
4: sí,
0: una mica...
4: Sí. No estem.
3: Bueno, jo crec que sí.
2: Això seria el problema, o la solució, que estiguen incloses al conveni de la pública. Sol amb això ja seria, perquè la majoria de nosaltres som mestres, o sigui, som igual que la que està al col·le, o sigui, tenim el grau de mestra. Quina diferència?
0: L'única diferència és que els nens amb els que esteu tractant són més petits, és l'única...
2: I que tenen més necessitats
0: i
2: més, a veure, necessiten més coses amb tot el respecte,
0: sí.
2: Però tenim la mateixa i tenim formació constant. perquè la tenim cada nit.
0: Clar, i no sé si aquesta situació, si d'alguna manera sentiu un punt d'esperança amb el fet ara de que doncs, per primera vegada estem veient vagues a nivell estatal. És a dir, d'alguna manera sembla que el sector, el vostre sector, no, educadores de 0 a 3 anys, us heu com unit, no, i fet com un reclam comú de dir, ja n'hi ha prou, és a dir, perquè més enllà de les diferències que cada municipi, com deia abans la Míriam, però ja ni us explico a nivell de comunitat autònoma les diferències que pot haver, al final hi ha un reclam comú que passa principalment per aquest, no? Per reconèixer la vostra feina com una feina obligatòria més enllà d'una feina essencial, no?
4: Que sigui una etapa, que sigui reconeguda etapa. Com a etapa educativa que...
3: I una professió.
4: Que és.
3: Vull dir, nosaltres hem professionalitzat aquesta tasca.
0: Clar, i no sé si això també sentiu que ha d'anar acompanyat amb el sentit de que la societat d'avui en dia requereix d'aquest servei. És a dir, probablement fa 30-40 anys, no? La societat es distribuïa les tasques d'una manera diferent i potser no eren tan necessàries les llars d'infants, però avui en dia... és estrany, no? Una família que no requereixi en algun moment dels 0-3 anys el seu fill deixar-lo en una llar d'infant.
2: I l'acompanyament a les famílies que fem, que això és part molt important de la nostra feina. Acompanyem a una família que ve amb moltes pors i que tenim que donar-li un suport important a part del nen. O sigui, som un triangle i això és trist per nosaltres. És com, escolta, estem aquí, sí, és vocació, però escolta,
0: que ara anava preguntant, viure. Sentiu que es tiren molt d'això de la vocació? Sí, és a dir, com que juguem amb nens petits, no? És
4: com sí, la com que juguem, com que
0: anem... Bueno, juguem, vull com dir, que
4: anem,
0: que...
4: No, però és veritat, vital. Com que anem... Ens ha passat amb els nostres fills, no? Ells van a l'escola i nosaltres també. Clar. Però bueno, jo vaig a treballar...
0: És a dir, s'explota, s'estira massa això de la vocació,
3: però és que
0: no?
3: Portem 20 anys,
4: ara ha arribat això.
3: Nosaltres totes.
0: Sí.
3: Fa 19
0: anys.
3: Fa 19 anys que estem a la Moixiganga i és veritat que...
0: Què ha canviat en aquests 19 anys? Ha canviat alguna cosa?
3: Ha canviat molt. Ha canviat molt el paper de l'educació. Nosaltres és veritat que fins... És el que dèiem abans, ho comentàvem, no? Realment, el que ha canviat en el 0-3 o a la resta és que hem posat al centre l'infant. Abans, la tasca de mestre era el mestre havia d'ensenyar. El mestre havia de... Ho sabia tot. Nosaltres ensenyàvem cançons, nosaltres ensenyàvem... Llavors, clar, tot això ha canviat. Ara, en aquest moment, no? En aquest moment nosaltres posem al centre l'infant i l'infant és el que té una necessitat, avui té una necessitat, la té una altra, i nosaltres ens anem adaptant a això. Clar, això abans potser era més global, era més fàcil, en el sentit que dèiem, vinga, anem a explicar un conte. Tots els nens seien i explicàvem. Ara no. Ara jo tinc un grup que potser li ve de gust escoltar un conte, però potser té un grup que li agrada estar al pati, potser tinc un infant que està fent una construcció. Clar, i nosaltres hem de donar mirada a tots aquests processos perquè cada infant està en el seu procés i en el seu ritme. I nosaltres és el que trobem que hem canviat i és veritat que portem 20 anys i jo crec que ara ha arribat un punt en què sí que és veritat que s'havia fet necessitat, no? Vull dir, les mames totes han necessitat i els pares necessitaven portar els nens a l'escola bressol. Les nostres ja sempre han estat plenes fa 20 anys, eh?
0: Sí, sí.
3: L'únic que ara és veritat que crec que ha arribat un moment en què el 0-3 ha dit, escolta, que són moltes, que cadascú estem aquí per lluitar juntes, que ens hem unit i que la que està a Sevilla o la que està a Madrid estem amb elles, i jo crec que Madrid ha sigut una de les que més força ha fet.
0: Sí.
3: I les altres comunitats hem dit, escolta, que anem amb elles, i ens hem unit, i jo crec que per això totes portem, no, el color groc, i ens estem donant visibilitat a aquesta tasca que és essencial, que és important, que tothom li dona molt valor, però després a l'hora la veritat no està reconeguda.
0: És un sector precaritzat. No sé si té a veure...
2: Feminitat.
0: Sí. És el que anava a dir, ara.
3: Sí.
0: Jo tinc la meva opinió particular, però sentiu que el fet de que sigui un sector altament feminitzat, el 97% de les treballadores a llars d'infants són dones, d'alguna manera ha potenciat aquesta precarització?
3: Sí, perquè és un fet natural, és el que deia. Cuidar és natural i tothom ho pot fer. L'únic que nosaltres hem professionalitzat aquestes cures i els hi donem una atenció més curosa en molts aspectes.
0: A nivell estatal, el que és veritat és que s'ha anunciat, el govern estatal, no?, ha anunciat un reial decret, ha dit que començarà a treballar-lo a l'estiu. No sé si sentiu d'alguna manera que estem com en un moment irreversible, és a dir, és un moment en què sí o sí han de venir canvis. Sentiu que una mica que esteu en aquest moment, és a dir, entenc que això serà lent, no?, que no serà un procés d'avui per demà, però no sé si teniu aquesta sensació de sí o sí han de venir canvis ara. Així no podem continuar.
2: Madrid porta un mes de vaga indefinida,
0: sí.
2: I el 23 de maig anem a Madrid, hi ha una manifestació estatal de tota Espanya a Madrid, i anem a Madrid. Sí, jo crec que ja hem donat un cop a la taula i hem dit prou ja. Sí, escolteu-me.
4: Després també el que hem guanyat amb, amb tots aquests anys, no? És el que deia Mari Carmen, s'ha professionalitzat.
0: Sí.
4: Tu també comences a treballar, arribes a la classe, t'estires els cabells, dius, mare meva, i al principi que són dubtes, ostres, no ho estic fent bé, què puc fer? Llavors comences a fer formacions com una boja, i a l'equip, i es parla, i no sé què, i nosaltres, 20 anys després d'haver-te la llar, som conscients de que no és una cosa, de que nosaltres no fem bé la nostra feina. És una cosa de que amb aquestes ràtios no es pot fer la feina que se'ns demana. Ara amb la nova empresa que tenim ens han ofert unes formacions
0: sí.
4: sobre les cures segons sí. Emiticlet, brutal, genial, però com aplico això jo amb
0: 20 nens
4: amb 20 nens a l'aula, l'atenció individualitzada,
2: un canvi de 20 minuts,
4: clar, és a dir, quan jo vull acompanyar un nen amb, no, amb el famós canvi de que deixi el bolquer i l'has d'acompanyar, que ell sigui autònom, que es pugui baixar els pantalons, quan jo faig tota aquesta atenció a un infant, als altres 19 infants llavors és com, no, és que es pot fer d'una altra manera i ho volem fer d'una altra manera, llavors. I després també ha passat una altra cosa, els sous nostres ara són tan precaris
0: que quan... Estem parlant d'això, eh? Del sou mínim interprofessional?
2: Sí, bueno, nosaltres una mica més
0: però
4: sí. Els sous s'han tornat tan precaris que quan a dintre dels equips educatius comences a sentir, jo al setembre no torno perquè me'n vaig a treballar al Mercadona, al Carrefour, a qualsevol altre lloc
0: perquè
4: cobren més.
0: Ei, perquè no puc pagar, no arribo amb aquest salari,
4: no arribes i tenim la responsabilitat que
0: és a dir,
4: tenim.
0: Sentiu, és a dir, costa també trobar professionals, és a dir, això tira enrere moltes professionals.
3: Això volia dir que no trobem substitucions. A dia d'avui ens costa moltíssim trobar substitucions. Hem tingut vacants de personal que truques i diu, bueno, és que em quedo a l'atur perquè em va millor, perquè si em truquen d'una escola són 15 dies i potser em ve millor que treballar a l'escola
0: de sol. I aquí és on apareix aquesta cosa de la vocació, no? És a dir, la que té vocació diu, pues mira, que totes la tenen, però potser té vocació perquè aquesta necessitat accepta, no?
3: Crec que són tasques que han de tenir vocació, perquè si no, tu no pots atendre aquests infants amb una sèrie d'estima.
0: Però no, és, no tot val.
3: Però no tot val, clar, és una tasca que porta vinculada una vocació i per ser una bona educadora has de tenir un caràcter, has de tenir una manera de tractar i això ha de ser innat. La cosa és que tu dius, ostres, és que hem de buscar personal, no trobem, es van al col·le, i llavors, clar, també quan oferim una substitució oferim jornades reduïdes.
0: Sí.
3: Clar, amb aquestes jornades reduïdes encara el sou és més petit. Llavors, clar, la gent et diu, és que clar, jo no puc deixar una fe o venir a treballar aquí per aquest sou i clar, o tirem de vegades que hem estat sense substitució molt de temps.
0: Amb el que això representa, és menys treballadores, no? Per tant, vosaltres heu de fer com feina doble. Per tant, les educadores de 0 a 3 anys que reclamen doncs, aquesta, o reivindiquen aquest reconeixement, que és un reconeixement professional, però alhora per descomptat i de manera implícita és un reconeixement salarial, perquè una cosa ha d'anar amb l'altra. La vocació ha de ser-hi en moltes professions, en moltíssimes, però amb la vocació no es paguen les factures. És a dir, i aquí totes hauran de pagar les factures, tenen la seva vida i els encantarà la seva feina, però per la bona feina s'ha de pagar també. No?
3: Al final, i estan més implicades, més personal clar. Implicat. Vull dir, nosaltres estem aquí que som el sector d'educació, sí. Som les educadores, però totes les escoles municipals, ja cuina i neteja, que també estan en aquest sector i estan també en un sou precaritzat en comptes de persones que treballen en una cuina o en un personal de neteja en altres sectors. Vull dir, també s'impliquen dintre del nostre sector precari i amb sous molt baixos.
0: Ara parlàveu d'aquests 19-20 anys que porteu vosaltres a la Moixiganga, ja ho heu vist passar de tot, no heu vist aquesta evolució, no? Aquest canvi també en el sector, aquesta professionalització, no? Ara que deies, Míriam, del propi sector, de les pròpies professionals, que cada vegada us formeu més i esteu més formades. Entenc que perquè també la situació ho requereix, no? Cada vegada hi ha més diversitat, no? I més l'atenció a l'aula es fa més complicada.
4: Bueno, cada cop nens amb necessitats educatives especials. Nosaltres quan vam començar teníem un nen a la llar i sabem totes, fem formació per aprendre.

0: què està passant? Perquè va haver-hi un punt on te dèiem, som nosaltres que aprenem a observar més i derivem més, no? Vam estar allò un temps que dèiem, bueno, mira, si hi són i els detectem, perfecte. Però no, no, és a dir, ara hi ha molts més nens amb necessitats.
1: I famílies molt més diverses. Vull dir, això també el model
2: és a dir, la situació s'ha complicat. Diguem, abans era, podia ser més senzill, no sé si més fàcil, entenc que no, perquè al final era el mateix, però no sé si era més senzill, és a dir, no hi havia tanta varietat, tanta diversitat. Hi havia menys diversitat i això reconeix. Per tant, d'aquí aquest reconeixement que dèiem ara professional, reconeixement salarial, aquesta baixada de ràtios importantíssima, que l'ideal i el que marca Europa seria la meitat del que tenen ara, perquè és que és una barbaritat, i jo crec que qualsevol persona es pot fer càrrec del que representa tenir tots aquests nens que tenen a l'aula.
0: Per nosaltres, ara mateix, és... ens queda poquet, és a dir, amb la, el personal de suport al migdia, més totes les persones que tenim a jornada sencera,
2: sí,
0: no? Realment, és a dir, si això, si estigués en mans de l'Ajuntament, sí, els queda superpoquet.
2: Què vols dir, els queda superpoquet? Doncs
0: pues que és la, una ampliació d'hores del personal que ja tenim, a diferència d'altres llars, sí, que estan a anys llum. Nosaltres també, quan tenim un nen amb necessitats educatives especials, amb un dictamen, com se diu? Ja, amb un dictamen,
2: sí,
0: automàticament, bueno, la burocràcia que sí pertoca, tenim hores de vetllador.
3: Això és de l'Ajuntament.
0: Això també és de l'Ajuntament. Uh-huh. Nosaltres som conscients que tenim uns privilegis que no tenen altres llars d'infants, i això ho hem de dir i hem de ser agraïdes, però és que no és suficient. Perquè un nen tingui un dictamen amb aquestes edats ha de ser una situació complicada. I en tenim molts que no faran un dictamen ara perquè són massa petits, simplement. I llavors perquè aquests nens també necessiten uns...
2: Perquè hi ha condicions que es detecten o es diagnostiquen a més avançada edat, no? I vosaltres després... podeu detectar coses, no? Però el diagnòstic no arribarà fins més endavant.
3: Estem a l'espectre, però no té un dictamen.
0: Les famoses pantalles ens donen molta sintomatologia problemàtica que...
2: Sí? Ho esteu notant, això?
0: Molt. Pensa que hi ha sintomatologia d'autisme. El nens amb sintomatologia TEA.
1: Autisme de pantalles.
0: De les pantalles.
2: Sí?
3: Molt. O síndrome d'abstinència.
2: Clar, i vosaltres amb 20 anys treballant-hi i ho heu vist claríssimament, claríssim, no?
1: Nosaltres som zero pantalles, això és veritat, que sempre hem sigut zero pantalles.
2: Sí.
1: Sempre, mai hem tingut molts
2: recursos. Clar, però sou zero pantalles a la llar. Clar, els nens després van a casa seva i a casa seva igual no són zero pantalles, i per tant vosaltres heu vist com la implementació de les pantalles en el món i també en la infància, sobretot en aquesta infància tan pran, no? Tan aviat, té afectacions.
1: Moltes, sí. Llenguatge, i falta d'inici de joc autònom o joc lliure.
3: Relació amb els companys.
1: Relació amb els companys, i estem parlant de nens molt petits.
2: Clar, és que a més, jo crec que és important dir-ho això, perquè elles reclamen i reivindiquen amb tot el dret, i jo crec que és fàcil d'entendre que se les ha d'acompanyar. Però és que, clar, estan atenent, cuidant nens en una etapa que és com una etapa clau en el desenvolupament de qualsevol persona, no? És a dir, dels 0 als 3 anys, qualsevol professional de la salut, de la pediatria, que li expliquis, et dirà que dels 0 als 3 anys el desenvolupament, no només motor, sinó el desenvolupament cerebral, és importantíssim, no? I el social i tot plegat. És a dir, és que és una etapa vital en la vida de les persones. I no sé si vosaltres sentiu d'alguna manera que dius, home, és que tenim un pes... Sí, en nosaltres recau un pes molt fort, molt fort, molt fort, i no s'està reconeixent, no? És a dir, aquest pes, qui valora aquest pes, no?, que tenim?
1: Bueno, el que dèiem, no?, que nosaltres acompanyem processos i ens hem professionalitzat amb això. Nosaltres a la llar els oferim tot tipus de material, tot tipus de joc, tot tipus d'experimentació, clar. Vull dir, nosaltres ja entenem que quan venen a l'escola els hem d'oferir una sèrie de coses, i segons l'acompanyament que tu facis en aquesta primera infància no és el mateix si jo t'estic donant un oferiment d'una activitat lliure, d'un material on tu pots escollir, on tu pots jugar, a si jo et dirigeixo completament el que tu has de fer, o et poso una pantalla o et poso un mòbil, no? És com que limitem molt l'aprenentatge i nosaltres l'obrim. Vull dir, fins ara no s'havia valorat tant i ara és com que s'està valorant molt més tot el que es fa.
2: I les famílies en tot aquest procés de reivindicació, de vaga i tot plegat, quina resposta estem tenint, en general?
0: La setmana passada, molt bé.

0: gairebé en tindrà molt, a la moció encara en tindrà molt poquets infants, el cerculet una mica més, però molt, va ser un, bueno, van
1: entendre,
0: van,
1: no?
0: Van entendre. Jo crec que al final el tema de les vagues, ja que entén més o qui entén menys, ja qui s'ho pot organitzar més, sí, o qui s'ho pot
1: organitzar, qui té necessitats ineludibles, no?
0: Menys, i... però bueno, que és complicat, però a més és complicat perquè al final les llars d'infants també estem per fer la famosa conciliació laboral i familiar, però el que s'hauria d'entendre és que si la fem nosaltres l'estan fent els nens, i això, bueno, això és un altre meló que podríem obrir amb les baixes de maternitat i totes aquestes coses, perquè clar, que els nens vinguin i les hores que venen i tot això també s'hauria de...
1: S'hauria de canviar.
2: Sí.
1: Masses hores.
0: Masses hores.
1: És que el meló de la conciliació...
2: Estem parlant que nosaltres fem més hores que una escola.
1: Sí, sí.
2: I ja tenim més hores.
3: 16 setmanes.
2: De nens, de bebès...
1: Clar, és que, és a dir, és un sector que el que fa és cuidar dels nostres fills quan ens hem de reincorporar a la feina. Principalment les mares, però ara també els pares. Això... diguem que estatalment ha canviat molt en els últims 20 anys, ha canviat una barbaritat, menys, en els últims 10 anys ha canviat una barbaritat, en el sentit de que aquelles 16, no? setmanes, 16 són setmanes. 16 setmanes que tenien les mares, ara també les tenen els pares, no? És a dir, són 16 i 16, que això també podríem discutir-ho,
3: sí, també.
1: També ho podríem també discutir, però és igual, en tot cas és un, diguem, és veritat que és una millora de cara, entenc, a l'infant. Però vosaltres que ho ateneu, això es fa servir? És a dir, aquestes 16-16 es fan servir? Perquè això 16-16 vol dir un any.
2: No, perquè no és així. El primer mes ens obliguen a agafar-ho amb la mare. Llavors només els queden 12 setmanes que no són obligatòries, són voluntàries segons l'empresa.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que ens estem trobant que les famílies, quan han d'incorporar, sí, un nadó a l'escola bressol, ja no ho fan, a no ser que sigui imprescindible, amb les 16 setmanes. Moltes famílies diuen, pues mira, em faig l'adaptació, faig el període de familiarització amb calma, perquè ara està el pare...
1: Ho estiren una mica,
2: estiren una
1: és
2: mica
1: dir, el
2: més.
1: Fet que els pares ara, o diguem, sí, que la parella,
2: sí,
1: els pares,
2: sí,
1: la parella, pugui també acollir-se a aquest permís, no?, de maternitat-paternitat, entenc que això ha permès espaiar una mica aquesta arribada, no?, per evitar això que deies, Míriam, de massa aviat, nens massa petits, masses hores a la llar d'infants, no?
3: Però que els tenim també.
1: Però els teniu, sí, perquè entenc que hi ha realitats que són inevitables, no?
0: És a dir, ara això són, és un tema d'aquest complicat, perquè clar, nosaltres no vindrem a dir-te que no es portin a la llar.
1: Clar. Perquè és la vostra feina.
0: Clar, era dir,
2: i són nens clar, que han de fer encara.
0: Dir, si venen a la llar, estan super ben atesos, nosaltres tenim l'espai, el temps, la dedicació, la formació perquè aquests nens estiguin allà. Però clar,
3: no som els pares.
0: No som els seus pares.
2: Pensa que entren, porten, es poden portar la llet, poden venir a donar el pit a la llar... Vull dir, són nens que encara necessiten un acompanyament molt proper i nosaltres el respectem i el fem, però clar, no som la mama ni el papa. Llavors, bueno, nosaltres això es troben en aquest moment tan dèbil que, bueno, al final...
1: I si estàs en una aula amb 8 nens de 0 a 1 anys, doncs clar, l'atenció serà petita. Si fossin 4, 3 o 4, doncs entenc, no?, que aquest acompanyament, no?, amb aquest... nen o aquesta nena, aquest nadó, entenc que és molt, seria molt més senzill, molt més fàcil, no? Perquè clar, serien 3 o 4, no 8, és que no m'ho puc ni imaginar, 8 nens de menys d'un any amb una aula, amb una única educadora. Ens ha quedat alguna cosa per dir de tots aquests reclams que teniu? No. Més personal, més recursos, entenc que tot això
2: sí, ja
1: és el que hi va inclòs. Clar, la vostra situació, clar, això és un, diguem que això és un camí que va a nivell estatal, no? Veurem ara aquest reial decret que ha anunciat el govern, que diuen que començaran a treballar a l'estiu. És veritat que hi ha partits polítics que els apreten perquè això no cal que s'esperin a l'estiu, diguem que sí, comencin a fer feina abans.
3: Però pel curs que acabé ja, no? Perquè ja estem amb les matriculacions.
1: Clar, és el que us anava a dir. Clar, però aquí els timings, ja sabem que els timings burocràtics i els timings administratius, diguem que mai són d'avui per demà, no? Aleshores, no sé, és a dir, davant d'aquesta esperança que li podríem dipositar, no?, en el futur, veieu algun tipus de canvi a curt termini que pugui ser viable a curt termini?
2: Jo crec que sí. A veure, el decret d'educació canvia cada 3-4 anys. No, no tenen cap problema en canviar-lo cada vegada.
1: I incloure-us, no?
2: I ho posen a mig curs i ens donen un temps prudencial per poder portar-ho a terme. Jo crec que aquest, que és el decret de mínim, que és el que necessitem, bueno, potser aquest curs la baixada de ràtios no serà, perquè ja estem fent matrícules i prescripcions, però potser poden anar afegint coses i de cara al curs vinent potser sí que es poden incloure moltes d'aquestes coses.
3: Però posar-nos al conveni de la pública sí que ho poden fer, pujar els sous també. Què més? L'aparellet educativa també, sí que hi ha coses que poden fer. Sí.
0: Es poden fer moltes coses, que a vegades sembla que hi hagi por. Si tu les coses que fas és per millorar l'atenció als infants, fes-les quan vulguis i la gent ho entendrà.
1: Sí. Això a nivell estatal, a nivell català, a nivell local, pendents ara d'aquesta licitació, entenc que esperançades en que aquesta nova licitació pugui representar algun tipus de millora, no? O de canvi respecte a l'anterior. No us han donat cap data de res d'això, eh?
2: Sí, de data o de dades del que conté.
1: Les dues coses.
2: Data no, sabem que és un període curt, endarreriment és un període curt, perquè anem amb un marge de temps perquè en principi al setembre volem que estigui ja fet, i de millora sí que ens han dit algunes coses que ens han inclòs i ho hem vist en el plec
1: de clos.
2: Hi ha més suport a nivell educatiu, una miqueta d'hores més, hi ha una miqueta de més pressupostos.
1: Jo ara pensava, clar, si imaginem que tirés endavant tota aquesta baixada de ràtios i decidissin aplicar aquesta baixada de ràtios, que és gairebé del 50%, i en el cas hipotètic, això significaria que a Sitges faria falta un altre llar d'infants municipal.
2: Sí, clar.
1: Dues més. És a dir, vosaltres deixeu nens en llista d'espera, no? Sí. Les dues llars d'infants municipals de Sitges, queden algun moment queden llistes d'espera?
2: Poques, però sí. Sobretot del grup d'I2.
0: Poques.
1: Que és el gratuït. No,
2: el gratuït normalment de 2-3 en tenim vacants a les dues escoles bressol, però el que és I1, que és el grup
1: de 1-2,
2: aquest sempre n'hi ha llista d'espera.
0: És quan molts nens comencen.
2: Clar, volen començar.
3: Comencen a caminar, comencen a agafar.
1: És a dir, hi ha famílies que poden estirar aquest permís de maternitat. El que entenc, el que intenten evitar és portar el nen o la nena de 0 a 1 anys, no? I que comenci la llar d'infants amb l'any ja complet, no? Caminant, és a dir, evitar aquella primera aula, no? Diguem, aquell primer any de llar d'infants, poder-lo evitar. Però, per tant, és a dir, en un futur proper hauríem d'imaginar que Sitges necessitarà més llars d'infants municipals.
2: Clar, perquè si nosaltres acollim amb 90 infants i hauríem de passar 40.
1: I quantes treballadores sou ara mateix a la Moixiganga?
2: 14 de personal docent i 4 de personal serveis.
1: 14 de personal docent per quants alumnes?
2: 94.
1: Bueno, alumnes, 94.
0: Però ara mateix, amb el personal que estem treballant a la Moixiganga, si s'amplia ara la suport que tenim al migdia, nosaltres baixarem ràtio, perquè si tenim dues persones a l'aula, no? A l'aula de nadons som 8 nens.
1: Sí. Si posen una altra persona...
0: No, és a dir, nosaltres ara tenim la tutora d'aula i l'educadora de suport.
1: Sí.
0: Si l'educadora de suport li augmentes...
1: Les hores...
0: 2 hores més de matí, ja tens dues persones a l'aula i has baixat la ràtio a la meitat. Això et deia que nosaltres realment estem en una situació molt
1: més senzilla,
0: molt
1: privilegiada respecte a altres,
0: altres municipis. A nosaltres ens queda molt, molt poquet.
1: I això no seria tan difícil.
2: És una inversió municipal. Aquest és el problema, que clar, els ajuntaments també s'ha de dir que els ajuntaments es troben sols amb això, perquè el departament va dir, bueno, gestioneu les escoles bressol, quedar les seves pròpies.
1: Totalment.
2: Que en té 40, però municipals actualment no sé si són 200 i pico, que clar, que aquestes les gestionen els ajuntaments i els municipis. Cada municipi té les seves particularitats, en municipis que aposten pel 03 i en municipis que, bueno, que ho fan perquè han de fer el servei, igual que com el que obre una biblioteca o com el que obre una policia local, no? Llavors, que això també és una part que els deixen als ajuntaments de poder gestionar, i hi ha ajuntaments que tenen...
1: Heu sentit suport per part de l'Ajuntament, de regidoria?
2: Depèn dels anys, sí.
1: Heu sentit que ha millorat, ha canviat aquest suport? És a dir, us heu sentit més ateses o
3: escoltades,
1: compreses?
3: Sí.
1: Escoltades,
3: sempre,
1: sí.
3: Sempre. Però sempre és que nosaltres sempre hem estat ahí picant porta. O sigui, no sé si acompanyades, és que sempre hem estat ahí. O sigui,
0: i s'han aconseguit coses, però tot costa molt.
3: Clar, és que...
0: I la nostra feina és estar a la llar i treballar amb l'atenció amb els infants i amb les famílies. I estar aquí i preparar-nos les entrevistes i anar a parlar amb
1: la xuria, més a més, no?
0: I l'envio un e-mail i ara anem a parlar amb uns i després vas a parlar amb els altres i t'expliquen coses que a vegades se'ns en va nosaltres, de licitacions i coses d'aquestes, que ens hem fet unes expertes per saber què ens estan dient o què no ens estan dient, i és molt cansat, que dius, ostres, fes millores que es vegin, però que no costi
1: que jo vull
0: tant.
1: Fer d'educadora, no? Mm. Que és pel que jo m'he format i pel que treballo, no?
0: Després una altra cosa, estem a nivell estatal, estem a nivell autonòmic, la vaga del dia és a nivell de Catalunya, però hi ha el plataforma Dignitat pel 03 Garraf, on estem llars d'infants de tota la comarca, i aquí sí que s'ha fet un mail i s'ha enviat a tots els ajuntaments, i dijous 14 a les 6:30 hi ha una concentració a la plaça de la Vila de Vilanova, on estan cridats totes les educadores i
1: de tota la comarca,
0: de tota la comarca, de totes les famílies, de fet de tota la societat, perquè el que estem reivindicant és que s'atengui a la infància de 0 a 3 anys, i aquest és un altre nivell on es vol fer pressió, i sobretot que els ajuntaments facin pressió des d'on ells poden també.
1: Doncs queda clar, l'etapa dels 0 a 3 anys fins ara prou menys tinguda, tant a nivell institucional com oficial com reconeguda, vull creure que a nivell social de famílies no tant, però probablement també, perquè al final tots formem part d'això, però que ara més que mai s'ha decidit organitzar i reclamar, perquè ja estan en un punt límit, doncs aquest reconeixement tan principalment reconeixement professional, i això porta implícit tota la resta de qüestions, com és la laboral, com és la de baixar de ràtios, més treballadores, més recursos, etcètera, però passa bàsicament per reconèixer la feina d'aquest sector que té una funció social essencial, ho dèiem ara, no reconeguda com a obligatòria, perquè no està reconeguda com a obligatòria, però sí social, i que bàsicament passa per cuidar els nostres fills quan ens hem de reincorporar a la feina després de ser mares o pares, i per tant passa per cuidar allò més preuat que tenim, que són els nostres fills i les nostres filles. Si no hem de posar en valor això, no ho sé, vaja, aquí deixo una reflexió. Míriam, Lara, Mari Carmen, moltíssimes gràcies per la visita, per aquesta reorganització d'agenda, per poder venir, i molta sort i ànims amb la lluita. Gràcies.
0: Vale, gràcies. Bueno, segur que tornarem.

0: Passen 5 minutets a 11:45. Acabarem el programa parlant de la festa per una societat inclusiva de les persones amb discapacitat, la 23a edició, que se celebrarà a Sitges el proper 23 de maig. Ho dic bé. Però avui, 13 de maig, a les 6 de la tarda, al Miramar, se celebra la presentació. És l'acte de presentació d'aquesta festa. És una festa anual que compta amb un munt d'activitats. Ara en parlarem una mica més. I la setmana vinent tindrem l'oportunitat de fer conversa amb dos joves. Jo els he dit activistes de la inclusió. I ho dic amb tota l'estima i espero que ho rebin amb tota l'estima, perquè realment són joves d'aquí del territori, de Sitges, de Sant Pere de Ribes, que estan molt posats en això de la inclusió, que la reivindiquen d'una manera ferma i contundent i clara, que l'expressen i l'expliquen molt, molt, molt, molt bé, i a més ho fan des de la primera persona, perquè doncs, ells pateixen moltes vegades aquesta manca d'inclusió, d'accessibilitat, etc, etc. Això serà la setmana vinent. Avui, per parlar d'aquesta festa per una societat inclusiva, per parlar d'inclusió, d'una manera de què és una societat inclusiva, ara li preguntarem, tenim la presidenta de l'associació Societat Inclusiva del Garraf, la Margarida Saiz. Què tal, Margarida?
1: Hola, un plaer.
0: Avui presenteu aquesta festa, que no sé si és com el gran dia de l'associació, sí. Aquesta festa anual que feu, és com el vostre gran dia? 23 edicions són moltes, eh?
1: Moltes, ja està consolidat en la comarca, sí. Però nosaltres diem que és un aparador, no és el més important, però sí que és l'aparador que mostra el que per nosaltres sí que és important, que són processos interns que alguns no s'arriben a veure perquè queden dins, si es fan en centres educatius o en esplais o en empreses o en associacions, i això no es veu, però sí que la festa, la jornada festiva és l'aparador lúdic, alegre, en el qual es mostra tothom i el gaudim.
0: Per tant, es tracta d'ensenyar allò que es fa.
1: Es tracta de demostrar des d'una manera alegre diverses coses, de fet, perquè nosaltres tenim com tres objectius. El primer és visibilitzar que la inclusió social de les persones amb discapacitat és una qüestió de drets humans. I aquí sí que em voldria aturar, perquè justament estem en una època en la qual és possible, estem assistint a violacions a vegades molt greus dels drets humans de manera absolutament impune. I si focalitzem a lo que és l'àmbit de la discapacitat, assistim amb preocupació, sincerament, a signes d'involució. Per exemple, el president d'Argentina, sí, Javier Milei, ha recuperat terminologia oficial, termes com imbècil i subnormal. Per tant, estem veient retrocessos a nivell mundial i això, evidentment, preocupa. Per tant, aquest és un dels objectius, però no l'únic. L'altre és sensibilitzar l'opinió pública de tots els beneficis que pot aportar a tothom la inclusió social de les persones amb discapacitat, independentment del tipus de discapacitat que tinguin i de la intensitat de suport que pugui requerir. I això per nosaltres també, aquest objectiu és important, perquè no estem lluitant només pels drets d'una minoria de la població, que també ho fem i és legítim, sinó que nosaltres estem defensant un model de societat en la qual totes les persones, independentment de les seves circumstàncies i diferències, totes les persones tenen un lloc i totes les persones poden exercir una ciutadania plena, que vol dir poder participar en els diferents àmbits de lo que és la vida d'una persona.
0: Això seria, això respondria a la definició d'una societat inclusiva?
1: Totalment. Una societat inclusiva és tenir la possibilitat, no l'obligació, però sí la possibilitat de participació en l'àmbit de la formació, en l'àmbit del treball, per tant, inserció laboral, cultura, lleure, a nivell polític. I la participació no és només estar, és sentir-te part del grup i que el grup es reconeix com una part d'ells. I, per tant, és més exigent que calentar una cadira o estar físicament enmig de molta gent. És ser reconegut com un del grup. I això realment és inclusió. I això, pues, tot i els avanços, que han hagut molts, alguns molt importants, Ens queda molt i molt camí per recórrer. Per això, fent la festa, entre altres coses.
0: Uh-huh. I per visibilitzar tot això, aquests avenços, però també tots aquest recorregut que falta encara per recórrer per arribar a aquest objectiu final.
1: I aquest és el tercer, mira, perfecte, perquè és el tercer objectiu. Per un costat sí que volem celebrar els avanços que han hagut i que ara sí que m'agradaria assenyalar tres, però també és denunciar els retrocessos i reivindicar tot el que queda. Què és el que celebrem? A mi, jo a vegades, més enllà de la comarca, perquè a vegades cal tenir una visió global, hi ha moltes conquistes de drets que són absolutament recents, no fan ni 10 anys, per exemple. És del 2018 que totes les persones amb discapacitat poden votar en les eleccions. L'any vinent tindrem eleccions...
0: Del 2018?
1: Del 2018. És a dir, les persones que estaven incapacitades judicialment no podien votar.
0: De debò?
1: Fins a l'octubre, fins al 18 d'octubre del 2018, a l'estat espanyol no es permet votar a tothom. Però espera, que encara et sorprendes més en el que et diré ara. Fins a l'octubre, jo no sé què li passa a l'octubre, que tot passa a l'octubre, del 2020... no s'erradica l'esterilització forçosa de les dones amb discapacitat. ¿Vale?
0: És a dir, fins al 2020...
1: No, mira, el 6 de l'octubre no arriba ni fa 6 anys.
0: És a dir, de manera obligatòria totes les dones...
1: No.
0: Ah.
1: Aquelles dones que estaven incapacitades judicialment, les seves famílies o professionals...
0: Podien decidir
1: esterilitzar-les de manera forçada, sense comptar en la seva opinió, ni aprovació, ni absolutament res. Se les esterilitzava. Que cal recordar que la ONU, les Nacions Unides, identifiquen com a tortura l'esterilització forçosa. Doncs aquí, no fa ni 6 anys, això era perfectament legal i es feia. I això ha afectat, sobretot, a dones amb discapacitat intel·lectual. No només, però sobretot a dones amb discapacitat intel·lectual. No fa ni 6 anys.
0: És fort, eh?
1: I l'última abans són conquistes i val la pena visibilitzar-ho.
0: I això i tant.
1: Ho volem celebrar i la festa vol posar-ho en valor, però també en valor que no fa res. I l'última és que fins al 2021, setembre, aquesta vegada ja no és octubre, es reconeix que totes les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica, encara que necessitin suport, algunes, en la presa de decisions. Fins ara això no era així. I va ser el Comitè Internacional que va anar pressionant en les revisions de com evolucionava l'estat espanyol i finalment es va conquerir.
0: Aquests serien tres avanços claríssims, molt recents, sorprenentment recents, perquè estem parlant d'una manca de drets fonamentals a aquestes persones. Digue'm ara tres que s'hagin de conquerir perquè també siguin manca de drets fonamentals.
1: Tres. El primer, per exemple, doncs estem molt lluny encara d'arribar a tenir un únic sistema d'educació que sigui veritablement inclusiu i de qualitat per a tot l'alumnat. Encara a Catalunya hi ha una xarxa d'educació ordinària i una xarxa d'educació especial.
0: És veritat que no és el cas del Garraf, que Garraf
1: no,
0: som...
1: per sort.
0: Sí, el Garraf som comarca...
1: Per sort no, mira, ho dic malament. Per mobilització, inicialment per voluntat de la pròpia Generalitat, que va ser la que ho va impulsar.
0: De fet, va ser comarca pionera en aquest sentit.
1: Sí,
0: va ser comarca inclusiva, o sigui, a nivell educatiu, pionera. És a dir, a la comarca del Garraf no hi ha ni una sola escola d'educació especial, perquè en el seu moment es va determinar que seria comarca inclusiva. Ara podríem entrar en el tema dels recursos, etcètera.
1: Sí, no.
0: Que
1: és... des del 2083, però... Torno, me corregeixo a mi mateixa quan he dit per sort, perquè en un moment determinat, en la dècada del 90, la pròpia Generalitat, que havia impulsat això, va retrocedir i va voler crear la primera escola d'educació especial aquí, i va ser la mobilització de tota la comunitat educativa
0: que, es va negar,
1: que ho va aturar amb la complicitat. I això és molt important perquè ens marca en aquesta comarca com a diferencial. Malauradament, bé per nosaltres, però malauradament per altres territoris, perquè aquí hem anat sempre de la mà també de l'administració local i comarcal que ha recolzat això. Per tant, és important dir que això ho vam aconseguir aturar, que aquí hi hagués escola d'educació especial, la dècada 90, per la mobilització de la comunitat educativa, claustres, famílies amb fills amb i sense discapacitat, però amb el suport i recolzament claríssim de tant dels que governaven com els que estaven en l'oposició decisió dels ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal. I això s'ha de subratllar.
0: Clar, el problema que ha vingut aquí, entenc, que, és, que ha vingut sobrevingut després, és que, clar, més enllà de determinar que les escoles del Garraf han de ser inclusives, com tantes altres que n'hi ha al territori, si això no es dota de pressupost i, per tant, de recursos, principalment, és que, és a dir, el pressupost bàsicament són recursos i els recursos bàsicament són persones, són professionals, clar, realment es fa molt difícil, no?
1: Són recursos i és mirada, no l'oblidem.
0: Les dues coses.
1: Són les dues coses i les dues són imprescindibles, perquè jo puc dir que he vist molt de prop incrementar recursos i no incrementar inclusió. Vale? Per tant, les dues coses s'han d'anar de la mà i són necessàries. La mirada sense recursos es queda molt coixa.
0: Podem dir que al Garraf tenim la mirada però no tenim els recursos? De la...
1: Sempre podem, sempre, no podem ser complaents. Sempre, evidentment, hem avançat molt en mirada, sobretot, però que en manca recursos és evident, però no podem ser complaents, perquè això és enemic de la, de la millora contínua. I la millora contínua implica una avaluació sempre. Podem identificar barreres a la participació i aquest és un procés permanent. Ho dic perquè la complaença és gran enemiga d'aquesta millora contínua. I, per tant, és important que siguem autoexigents.
0: Després entrarem més enllà de la mirada, però t'he demanat per tres necessitats. No? M'has parlat aquesta, de la necessitat de que aquest concepte de la inclusió educativa s'estengui al llarg del territori, no? És a dir, no quedi només en un cas el Garraf o altres municipis, sinó que s'estengui. Quin altre?
1: I deixa'm que puntualitzi aquest. Acabar. Estem parlant d'una escola inclusiva i de qualitat per a tothom. I, per tant, aquí és evident que sí que tenim un únic... En la comarca només tenim escoles d'educació ordinària, però ens queda avançar en tot això. El segon flagrant és la inserció laboral. En aquest moment, amb dades del Departament d'Empresa i Treball, no arriba ni a una de cada tres persones amb discapacitat que treballen. I això sumant les que treballen en el sector protegit, en un centre especial de treball, sí, més les que estan inserides en el mercat ordinari de treball. No arriben a una de cada tres. Però les que estan en atur, prop de la meitat estan dos o més anys. És el que es diu atur cronificat. I si anem al tema de salaris, d'aquelles que treballen, d'aquesta minoria que treballa, el salari brut mitjà anual és un 21% inferior al dels treballadors i treballadores sense discapacitat. I encara una xifra molt més frapant, o molt més dolorosa, o indignant, diria jo. I és que la taxa d'activitat, que és la suma dels que treballen més els que estan buscant feina, en 26 anys no ha crescut més que un 0,1%.
0: Sí, del 2020 al 2026...
1: Des del 1999, que són les primeres dades que comencem nosaltres a recollir, perquè n'hi ha d'anterior...
0: No ha arribat ni a l'1%.
1: No, al 0,1%. Al 0,1%. És a dir, hi han passat molts governs diferents, Vull dir, no és un tema d'unes sigles determinades. No és una prioritat. I, per tant, aquest dret... No,
0: el dret a treballar.
1: A treballar... no és una prioritat. I està clar que no ha estat una prioritat política del conjunt de forces polítiques que legislen i que governen.
0: Per tant, coses urgents a canviar. Una educació inclusiva de qualitat arreu del territori, el dret a treballar regulat i no precaritzat, és a dir, digne per totes aquestes persones. Quina més?
1: I l'última, doncs que a dia d'avui la immensa majoria de les persones amb discapacitat no poden triar on ni en qui viure. És a dir, ni tan sols la majoria poden imaginar que hi ha altres possibilitats diferents a viure tota la vida en la família o en entorns residencials. I tenen tant dret a emancipar-se i a fer realitat un projecte de vida independent com la resta de la població sense discapacitat.
0: Tots aquests canvis ens portarien cap a aquest canvi de societat inclusiva, no? Per al qual ens queda camí per recórrer. I abans feies menció a la mirada, no? Aquesta necessitat de canviar la mirada. Com l'hem de canviar? És a dir, com es fa? Com canviem aquesta mirada?
1: Doncs mira, hi ha moltes maneres, però jo, ja que estem en la festa per una societat inclusiva, sí que vull posar dos exemples de dues metodologies diferents, però que ens porten al mateix objectiu, que estem intentant i que voldríem ampliar allà on es fan, que és amb alumnat en algun cas de l'ESO, en altres casos també de batxillerat i de més, una és la dansa comunitària, el projecte Somidansa, la dansa comunitària inclusiva. En aquest moment, i justament es mostrarà
0: el dia de la festa, no? Festa, hi haurà una mostra,
1: En aquest curs s'està realitzant, és dins de l'oferta curricular de l'Institut Cubelles, hi ha una assignatura, que és aquesta, que és opcional, en grups mixtes de l'ESO, amb i sense discapacitat, que treballen a través del cos i del moviment, acaben construint, passant de ser persones individuals que estan en un grup a connectar-se en si mateixes, en les seves emocions, per construir grup. I aquesta metodologia el que facilita, a partir del moviment i del cos, ajuda també a posar paraules i a identificar allò que ens uneix més enllà de tot allò que ens diferencia. I què ens trobem? Que som adolescents. Bueno, que són, jo ja no.
0: Ni jo tampoc.
1: Que són adolescents. I això vol dir pors, anhels, expectatives, somnis, frustracions, decepcions, els primers amors, corresposos, no corresposos. Per tant,
0: hormones que pugen i baixen.
1: Hormones, és a dir, aprendre a gestionar les pròpies emocions, a vegades coses que et passen i que no li pots posar paraules perquè no entens ni què passa. Tot això és adolescència i tot això uneix, tinguis o no tinguis una discapacitat. Per tant, des d'aquesta metodologia, al llarg de tot el curs, en sessions que són 2 hores a la setmana, es va construint, primer, es va generant grup, ¿vale? I després d'una connexió individual a cada un, i després acaben identificant a partir d'allò comú un tema a partir del qual construeixen amb la persona que evidentment tot això ho coordina i ho lidera una coreografia. Entonces, que ens la mostraran justament el dia de la festa. I no esperem, la idea no és fer una coreografia tècnicament impecable, sinó tot el que expressa. Aquest any el títol és El pes de les ales. L'han escollit l'alumnat, de tercer i quart d'ESO.
0: Això serà dissabte 23 de maig. Aquesta actuació en concret serà a les 8 del vespre. On serà això?
1: Això serà a la plaça Catalunya.
0: A la plaça Catalunya, a la plaça Catalunya, que serà el punt neuràlgic de tota aquesta festivitat. Parlem de la mirada.
1: I aquesta mirada, amb aquesta metodologia, canvia mirades. Un altre, Teatre de l'Oprimit. El Teatre de l'Oprimit, que l'estem fent a Can Puig. Perdó, no he dit una cosa. El projecte Somidansa ho fem no és només l'Associació Societat Inclusiva de Garraf, sinó que ho fem de la mà de Confluències Vaivé, que és l'entitat que organitza el Festival de Vaivé per la inclusió a Sant Pere de Ribes. I, per tant, ho fem conjuntament.
0: De la mà.
1: Sí. I voldríem estendre-ho a més instituts, a l'ESO, en concret de més centres educatius. L'altre, Teatre de l'Oprimit. El final és el mateix, però el camí és diferent. El que fan és, en aquest cas ho estem fent al Can Puig, a l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes, i participen l'alumnat de l'IFE i, per altra banda, alumnat de l'ESO, de quart d'ESO i de primer de batxillerat de l'Institut. Per tant, grups sempre mixtes, perquè si no parlem d'inclusió. Llavors, què és el que fan? Identificar situacions de discriminació. Que, cuidado, no, la discriminació no només és pel fet de tenir una discapacitat, pot ser per moltes motius diferents. Identificar la discapacitat i ajudar a cada persona, i igual es treballa també des de la persona, a nivell de les pròpies emocions, etc., també per construir grup, a vegades amb tècniques similars de la dansa comunitària, i el que fan és que a la persona es posen en el lloc de que sent, viu la discriminació, i en el lloc de qui discrimina. I a partir d'ahir, el que es fa és interpel·lar com es pot fer front a aquestes situacions de discriminació per poder revertir-les. I aquest any, a més, això s'ha anat contrastant, perquè el que és important no només és el grup, sinó és el públic, la interacció amb el públic. I això s'ha anat interpel·lant a diferents classes de l'institut, en la qual cosa, i també formarà part, a les 5:30, invitem a que vinguin a la plaça Catalunya perquè representaran aquest any dues obres. Uh-huh.
0: Tot això serà, com dèiem, el dissabte 23 de maig a Plaça Catalunya, a partir de quarts de 5 de la tarda, que començarà amb un cercavila, i fins a les 10 de la nit, que hi haurà actuació musical, tot un seguit d'actuacions, com ara deia, teatre, dansa, etc., per celebrar doncs aquesta festa per una societat inclusiva. I mirada canvia mirades, entenc, no només dels assistents, que molts probablement ja ho hauran aconseguit canviar, sinó sobretot principalment del públic. I ara ja som al principi, que parlaves de, i has dit, no treballem i no fem aquesta festa només per reivindicar nosaltres o millores per la gent amb discapacitat, sinó és una feina que ha de millorar en general la societat, no? És a dir, una societat intel·ligent, o sigui, és intel·ligent ser una societat inclusiva, és a dir, el camí de la inclusió d'alguna manera manifesta intel·ligència?
1: Mira, jo solament diré que parlant amb un director d'un institut, que a més era president d'una entitat de, justament de directors a nivell d'àmbit estatal, deia realment l'educació inclusiva està demostrat que és la més eficient, no només eficaç, eficient, pel sistema, i que és un benefici, enriqueix els docents perquè els hi permet, els hi aporta més estratègies útils, no només amb aquell que més la necessita, sinó útils en general, i d'altra banda aporta major qualitat, vale? I millors resultats. Diu, això està més que demostrat, però costa, i costa, jo crec, perquè encara hi ha molts prejudicis.
0: És a dir, és por, també, que no sé si tenim com por, és a dir, la diferència fa por.
1: Sí, però hem de dir que a vegades, en el cas de la discapacitat, pot donar por, però moltes vegades no és por, és estranyesa. I quan no es coneix, el que es fa és que s'aparta. Mira, posaré, fins i tot, fixa't, el meu home, jo tenia un fill amb síndrome de Down. Uh-huh. I tenia el meu home, quan tenia 50 i pico anys, li detecten una malaltia de la que era degenerativa i de la qual finalment va morir. Era a nivell físic, eh? Uh-huh. Va convertint el seu cos cada cop més en una presó, sí. No a nivell cognitiu, però sí a nivell físic. I el fet, quan finalment li va afectar a nivell de mobilitat, sí. I tenia que estar en cadira de rodes, doncs, us semblarà mentida, però si jo l'acompanyava, quantitat de vegades, per exemple, si anaves al metge, sí. O tal, quantitat de vegades que t'interpel·laven a tu, no amb ell, vale? I ell, que era una persona orgullosa, s'indignava, vale? Per tant, a vegades, quan no sabem tractar o no entenem la impotència, ens fa mirar cap a un altre costat, ens fa eludir. Si te trobes una persona que no entén el que parla, que t'està dient, i no l'entens, et fa sentir tan malament que t'adreces a la mare, al pare, al germà o qui sigui, perquè i ja no li preguntes amb ell o amb ella.
0: I l'estem apartant. L'estem apartant i no l'estem incloent, que justament és el que s'ha de reivindicar i es vol reivindicar amb aquesta festa el proper dissabte de maig, que avui es presenta al Miramar aquesta tarda a les 6 de la tarda, de 6 a 7 a 2 quarts de 8 de la tarda, també amb actuació de la Colla Dimonis d'Olivella, amb parlaments, amb presència de la Matrina, que és l'Alba Mestres Petit, i per descomptat amb la Margarida Saiz. Margarida, un plaer, com sempre, tenir-te aquí a la ràdio. Gràcies.
1: El plaer nostre.
0: Gràcies. Ho deixem aquí. Tornem demà a les 9, que acabin de passar. Bon dia. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: La consellera d'Interior i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i, tret del PP, reclamen a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i destitueixi Josep Lluís Trapero. El govern i els sindicats d'educació es reuneixen aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir la situació en ple cicle de vagues de mestres i professors. El sindicat majoritari USTEC situa el pla de xoc a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu com a línies vermelles per tancar un acord i desconvocar les aturades. Els advocats dels 7 fills de l'expresident Pujol han demanat aquest dimecres l'absolució en el judici contra la família perquè no hi ha proves per condemnar-los. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Al Regne Unit, el ministre de Salut podria dimitir aquest dijous per intentar desafiar el lideratge de Keir Starmer al Partit Laborista i rellevar-lo com a primer ministre. Starmer està a la corda fluixa després de la desfeta electoral dels laboristes la setmana passada, però insisteix que no pensa deixar el càrrec. Donald Trump i el seu homòleg xinès Xi Jinping abordaran a la Xina l'establiment d'una junta comercial que tracti les diferències que separen els dos països. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran tema a tractar. Pequín ha incrementat les reserves de petroli davant del tancament de l'estret d'Hormuz. El candidat de Donald Trump per presidir la Reserva Federal ja té el vistiplau del Senat. Kevin Warsh haurà de fer front a les pressions del president dels Estats Units per abaixar els tipus d'interès en un moment en què els efectes de la guerra fan repuntar la inflació. El cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Canes. Un estudi